0: gent del carrer que participa en un judici. Són 9 persones normals, podríem dir, perquè poden ser estudiants, autònoms, jubilats, treballadors, i són triats a l'atzar cada 2 anys. Les audiències provincials d'Alacant, Castelló i València han celebrat estos dies els seus sortejos per a designar un total de 11.500 persones candidates a formar part d'un jurat popular en els judicis que se celebraran en el 2027 i 2028. Estes persones no són jutges, no són advocats, no són experts. Són ciutadans que representen la mirada de la societat. L'únic requisit és saber llegir i escriure i no tindre antecedents penals, per supost. I per a què serveix? Pues per decidir si una persona és culpable o innocent en alguns delictes greus. Però quins són eixos delictes? Així ho expliquen des del despatx Martínez Caballero Abogados.
1: El más conocido, el más común, es en caso de homicidios, asesinatos, pero también se tramitan por este procedimiento cuando hay delitos de allanamiento de morada, ahora recientemente han incluido el incendio, o también delitos relacionados con la administración pública, como malversación, cohecho, alguna otra especialidad de funcionarios que realmente a lo mejor pueden ser incluso complicados de ser tramitados por jurado.
0: Durant el judici, el jurat escolta tot: testimonis, perits, informes, vídeos, àudios, les versions de la fiscalia i les de la defensa. I al costat tenen un magistrat que els explica la llei i els marca els límits, que poden valorar, que no, quines preguntes han de contestar i com funciona el veredicte. Quan acaba el judici, els nou membres del jurat es tanquen a deliberar. Parlen, revisen proves, contrasten opinions i han de decidir si el fet està provat i si l'acusat és culpable o no.
2: I fins ací arriba la crònica de successos i tribunals a Punt Ràdio. Sofia Álvarez ha estat al control tècnic. Gràcies, Sofia. La pista torna el pròxim dimecres. Totes les històries que han escoltat són reals, encara que moltes vegades no ho pareguen. La realitat sempre va un pas per davant. Fins la pròxima setmana. Adéu.

0: L'investigació es deté, però els casos mai es tanquen. Fins la pròxima setmana en La Pista. Així, en Apunt Ràdio. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
1: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
0: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari, per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. Orihuela 100.5.

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? 9 minuts passen de les 4 de la vesprada i ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial de Punt Ràdio d'avui. És dimecres, una alegria perquè ja tenim quasi la setmana superada. És 23 de setembre i per davant tenim al voltant d'una hora en la que vos portem les claus econòmiques del dia. Parlem de la crisi inflacionista en el sector de la pesca, parlarem de la intel·ligència artificial i el mercat laboral i també del sector del fitness.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Si fem una ullada a les xifres macro que marquen la jornada d'avui, l'OCDE millora la previsió de creixement per a l'economia espanyola en este 2026 i la situa al capdavant d'Europa. Ara també la situa en primera posició si parlem d'inflació. I en este sentit, avui el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que prolongarà les ajudes per a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Unes mesures que són més que necessàries per al sector de la pesca. Hi ha localitats on els vaixells ja no ixen perquè asseguren que treballar ja no és rentable. En uns instants parlarem amb el president de Cepesca per a que ens expliqui la situació del sector. Ja els avance que plantegen aturades si no s'augmenten aquestes ajudes. Una situació molt seriosa. Per altra banda, a més de la inflació, altre factor que també està canviant les nostres vides és la intel·ligència artificial. I en este sentit, la intel·ligència artificial no ha destruït llocs de treball, però ha reordenat el mercat laboral. Les ferramentes d'IA assumissen tasques de perfils que fins ara feien treballadors júnior, de forma que cada vegada les empreses busquen menys estos perfils de treballadors amb poca experiència i es centren més en perfils sèniors per a supervisar precisament totes les tasques que realitza la tecnologia. Per tant, què passa amb les noves incorporacions al mercat laboral? Com ha de preparar-se avui en dia un jove estudiant per a cobrir la demanda d'aquestes empreses? De seguida ho analitzarem així en el programa. I per últim, avui parlem d'un sector que ha experimentat un gran creixement en els últims anys, el sector del fitness i les instal·lacions esportives centrades en el benestar. La Comunitat Valenciana concentra més de l'11% de les empreses del sector d'esport a Espanya i amb una rendibilitat millor que la mitjana nacional, xifres molt positives. Així que avui ens endinsem en este món per veure com ha anat adaptant-se a les necessitats dels consumidors. Amb tot això, amb l'actualitat econòmica internacional i amb Rafa Larcón, el control tècnic, comença Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I per fer este repàs, este programa d'avui dimecres, m'acompanya com cada dia Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
3: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més i preparats, amb moltíssimes ganes de compartir amb els oients totes les notícies que marquen la jornada d'avui.
1: Comencem amb aquestes xifres macroeconòmiques perquè l'OCDE ha millorat la previsió per a l'economia espanyola estimant un creixement del PIB del 2,6% per a este 2026 i de l'1,8% en el 2027, atenció, situant-la al capdavant de les economies avançades. Este dinamisme es recolza en la fortalesa de la demanda interna impulsada pel menor estalvi de les llars i el suport fiscal del govern.
3: I en contrast, la inflació es situarà en el 3,7% en 2026 i del 3,4% en el 2027 després d'una revisió a l'alça a causa de l'impacte de la guerra a Orient Mitjà. La persistència en els preus de matèries primeres com el petroli i el gas mantindrà pressionats els costos provocant així una nova pèrdua de poder adquisitiu salarial.
1: A nivell mundial, l'economia evitarà la recessió amb un creixement estimat del 2,9% en 2026 i del 3% en l'any 2027, compensant en part la intensa activitat de la intel·ligència artificial. No obstant això, les tensions geopolítiques i la pressió energètica obliguen a un ús intensiu de reserves estratègiques i fons alternatives de subministrament.
3: Subministrament. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha confirmat avui que el nou decret d'ajudes per a la crisi inflacionista derivada del conflicte a Orient Pròxim s'aprovarà en Consell de Ministres dimarts que ve, 29 de setembre. Tot i que no ha donat detalls de les mesures concretes, Cuerpo ha enfatitzat la necessitat de reduir de la dependència energètica d'Espanya. A més, assegura que es vigilarà l'impacte de segona ronda en la cistella dels aliments.
1: Precisament un sector que demanava esta pròrroga i que espera que les mesures s'amplien és el sector de la pesca, ja que, segons denuncien, amb la pujada de preus dels carburants hissen a treballar a pèrdues. Per això, asseguren que els actuals 20 cèntims per litre són insuficients i que hi ha marge per a millorar esta mesura. De fet, de no ser així, es veuran obligats a parar. Parlem amb Julio Morono, ell és president de Cepesca i doctor en Biologia per la Universitat Complutense de Madrid. Julio, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Julio, reclaman ampliar, duplicar las ayudas del gasóleo y extenderlas por lo menos hasta final de año, contando ya con esa prórroga que se ha anunciado hoy, aunque no se han detallado los detalles. ¿Qué pasará si no se amplía esa ayuda de 20 céntimos por litro?
4: Pues que muchos de los barcos que faenan en las costas españolas pues se verán abocados a la parada absoluta y porque a pérdidas no puede salir nadie a la mar, y eso conlleva pues tanto falta de suministro en los mercados como luego pues una dificultad para mantener las tripulaciones en caso de que podamos retomar la operativa. Es un problema de los más graves que hemos sufrido en los últimos años.
1: Claro, has abierto ahí varios melones que vamos a ir tocando uno a uno poco a poco, las distintas vertientes que tiene este problema. En primer lugar es ese aumento de costes, porque llenar el depósito costaba alrededor de 3.500 euros, ahora está rozando los 7.000. ¿Sale a cuenta salir a la mar hoy en día o directamente los barcos que están trabajando faenan ya a pérdidas?
4: Pues se faenan a pérdidas y hay gente que ha decidido parar antes de arruinarse. Lo que pasa es que hay gente que mantiene la actividad porque o bien intentan optimizar o pueden conseguir algo de trasladar el precio al producto que normalmente, como se vende en lonja, pues se vende por subasta, y entonces no somos capaces de trasladar el costo al precio final. Y hay personas que, o sea, hay armadores que han decidido, por ejemplo, en Ondarra están todos los barcos parados. Y hay mucha gente que está faenando simplemente por el hecho de ese temor que he dicho al principio, ¿no? Que cuando paras un barco, pues ya no solamente que para la actividad, sino que los tripulantes que tienes a bordo, pues tienen que pagar sus hipotecas, tienen que pagar la escuela de sus hijos y tienen que vivir y no pueden quedarse colgados del paro, ¿no? Que es un poco la vía que están intentando hacer algunos, pero claro, eso puede salir a pérdidas.
3: Efectivamente, Julio, es la problemática que estás planteando, y es que si la flota se para, las tripulaciones lo que van a hacer es irse a otros sectores, y esto implica un riesgo real que haya de que perfiles cualificados y de que se vayan a otros sectores esos perfiles cualificados, y además que no se pueda volver a arrancar en el sector.
4: Esto viene a ser un poco la puntilla a todo lo que le está pasando al sector pesquero desde hace tiempo, ¿no? Porque el exceso regulatorio, las exigencias medioambientales que tiene nuestra pesca, las limitaciones de capturas, están haciendo que la actividad esté en unos márgenes de rentabilidad económica muy justos. Y claro, un desajuste como el que está suponiendo el incremento del combustible, pues rompe toda la cadena. Y en este caso, pues la guerra del Golfo Pérsico y la inestabilidad en el precio del combustible, pues es la tormenta perfecta para que un sector que ya está bastante en un estado bastante frágil, ¿no?, de viabilidad económica, por lo que he comentado antes, pues ante un desajuste como este, pues el futuro está bastante comprometido, sí.
1: Julio, yo no sé si han intentado ponerse en contacto ya con el Ministerio de Agricultura y Pesca, si hay una planificación en las próximas semanas para abordar este tema. ¿Cómo es la relación con el gobierno?
4: Bien, la verdad es que, a ver, hemos escrito una carta desde nuestra Confederación Española de Pesca al ministro, en el cual le hemos pedido una serie de puntos que esperamos sean tenidos en cuenta, porque hemos visto que el sector agrario ha estado atendido ya y más o menos las peticiones que han puesto encima de la mesa están siendo consideradas por el gobierno y parece que están en vías de solución. Pero nosotros tenemos una reunión el día 30 con la Secretaria General de Pesca, en la cual esperamos que parte de estas demandas que hemos transmitido tanto al ministro Planas como al ministro Carlos Cuerpo, pues nos atiendan en estas peticiones fundamentales que tenemos.
1: ¿Y cuáles son esas peticiones fundamentales, aparte de la ampliación de esos 20 céntimos?
4: Pues primero que se amplíe hasta fin de año, por lo menos, ya que el conflicto no tiene pinta de solucionarse a corto plazo. Después que el cálculo de las ayudas por el consumo real por buque sea por consumo real y no por la media estadística según el segmento de flota, que es como se está haciendo hasta ahora. Después, una rebaja automática del precio del combustible en el momento del repostaje para que los barcos que reciben suministro en Puerto Español pues lo vean inmediatamente reflejado y no estar esperando a ver si se cobra la ayuda, ¿no?, como está sucediendo en este momento. Y luego una sección hasta fin de año de las cotizaciones de la Seguridad Social de las empresas y de los trabajadores. Y por último, pues que ponga en marcha de inmediato la creación del registro especial de la flota de altura y gran altura, que no hacen combustible en España y que están viendo que estas ayudas pues les llega con muy, o sea, no son importantes. Igual que tiene la flota mercante. La flota mercante desde hace muchos años tiene un segundo registro, que es el registro de Canarias, en el cual pues tiene exenciones fiscales, tiene exenciones en impuestos a sociedades y en los trabajadores, que hace que la flota mercante pues tenga unas condiciones distintas. Y la flota externa, que trabaja fuera de las aguas españolas o comunitarias, pues está pidiendo lo mismo para poder ser viable y competitiva con las flotas con las que competimos en el mercado europeo.
1: Al final el objetivo, Julio, como comentas, no es más que eso, que vuestro trabajo sea viable, que conforme está la situación, como has comentado, ya por las normativas internacionales y ahora con este golpe económico se está complicando cada vez más. Julio Morón, presidente de Cepesca, muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien esa reunión del día 30.
4: Muchísimas gracias.
1: Un saludo, buenas tardes. Bé, i tot l'escenari inflacionista que estem comentant, la facturació de les empreses puja a quasi un 5% en el mes de juliol i encadena així a 5 mesos d'ascensos. No obstant això, este creixement va representar la taxa més moderada en este període, situant-se més de 4 punts per baix de la xifra que es va aconseguir en el mes de juny. Arturo.
3: Tots els sectors productius van mostrar avanços interanuals en la seva facturació, destacant de manera rellevant el subministrament d'energia elèctrica i aigua amb un repunt del 9%. Per la seva part, les vendes del comerç van créixer en quasi un 5%, les de serveis en un 4,7% i la indústria va notar també un ascens del 4,1%.
1: En la sèrie corregida d'efectes estacionals, l'avanç interanual va ser del 5% i acumula 23 mesos de pujades. En termes mensuals, la facturació va caure, això sí, un 0,7%, marcant el seu major descens mensual des d'agost de l'any 2025, llastrada principalment per la indústria. Escoltem ara les notícies internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
5: Hola, molt bona vesprada, companys. El preu del petroli ha baixat després de la reunió mantinguda a Nova York entre representants dels Estats Units i de l'Iran, el que poden arribar a fer les paraules. El barril de Brent, de referència a Europa, ha retrocedit un 1% fins als $98, mentre que el cru nord-americà ha caigut més d'un 1,5% fins a arribar als 89. Teheran condiciona la reobertura de l'estret d'Hormuz a la retirada del bloqueig dels seus ports, l'alliberament dels actius congelats i el final de les hostilitats. D'altra banda, investigadors de la Universitat de Yunnan, a la Xina, han provat el primer sistema fotovoltaic capaç de generar electricitat a 10 metres de profunditat. La tecnologia utilitza cèl·lules de perovskita, preparades per aprofitar la llum blava i verda que penetra en l'aigua i aconseguir carregar bateries i alimentar dispositius submarins. El projecte podria proporcionar energia continuada a sensors, càmeres i robots sense haver de substituir-ne periòdicament les bateries. La Unió Europea i Filipines han aconseguit un acord substancial per a firmar un tractat de lliure comerç previsiblement durant el 2027. El pacte eliminarà fins al 94% dels aranzels filipins i facilitarà l'accés de les empreses europees a un mercat de 113 milions de persones, inclosa l'obra pública. Brussel·les busca així diversificar els seus socis comercials, reforçar les cadenes de subministrament i reduir la dependència dels Estats Units davant de possibles noves tensions aranzelàries.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.

0: 7 a 10 del matí. Fem banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
1: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
2: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.

Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola amics, molt bona vesprada. Bueno, evidentment tots sabeu com han quedat la reunió, o almenys conegueu per informatius com va dir, el que va dir i sé exactament què va plantejar el ministre de les organitzacions agràries d'àmbit nacional en la trobada d'ahir, de la que està tot el món pendent. Però el Forcat va fer una aturada, va aprofundir en les paraules, declaracions, testimonis, inclús coses que jo he entès entre línies. Bueno, en poques paraules, que el Forcat va entrar a fons en la qüestió. El cas és que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, pues ha promès prorrogar les ajudes al sector agroalimentari, una vegada més, inclús expertant la compensació sobre els sobrecostos de la gasoil agrícola. I ha donat una dada, previsiblement, fins al 31 de desembre. I dic previsiblement per algo, ara entendreu. Però les protestes, això sí, es mantenen, o almenys el que és la convocatòria de les protestes, perquè segons alguns d'ells, he escoltat tota la roda de premsa, està pendent des manifest i han deixat claríssim que van a veure si la setmana que ve hi ha algun canvi, perquè el panorama pot canviar, no ho neguen. Així que de seguida anem a entrar en detalls. Però també parlarem de les accions i de les visites que avui s'han produït, d'un augment de pressupostos per a una partida concreta de cooperatives. Anem a fer un repàs en la part, diria jo, més rural del Forcat, visitant una població a través de les zones de lo més bonica, Montanejos, perquè este matí han presentat la Fira del Formatge. Així que sigueu molt pendents. I si tinc l'oportunitat, i és possible avui, si no serà demà, compartiré unes declaracions de dones del món de les cooperatives que m'han fet reflexionar i jo volia compartir també en tots els forcaters les seues paraules. Així que benvinguts al Forcat. Soc Sílvia Soria, en la part tècnica Tono Escribano i en producció Sílvia Alabort. Arranquem. Què va dir? Què es va dir? I com es va analitzar la reunió d'ahir? Anem a veure-ho.
1: El Forcat. A punt ràdio.

0: Apunt Ràdio. Sílvia Soria. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
1: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Elx, 98.4.
2: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
3: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montaldo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu de nosaltres, teniu, bueno, ja sabeu, els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90, també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I si voleu enviar, si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa i de la pregunta que vos fem cada nit. Esta nit la pregunta que vos fem és la següent: en l'actual situació del València Club de Futbol, per a tu pesa més la confiança que puga generar Braulio o la desconfiança que provoca la trajectòria de Meriton en València? Ixa és la pregunta que vos fem. En l'actual situació del València Club de Futbol, per a tu pesa més la confiança que puga generar Braulio o la desconfiança que puga generar la trajectòria de Meriton en València? Fa molts anys que mantinc que les coses amb Meriton són un desastre de tal dimensió que, malauradament, en esta ciutat hem après a valorar la normalitat. Diria més, hem après a celebrar la normalitat. Avui prenia la paraula en roda de premsa Braulio Vázquez i és d'agrair que hagi fet un discurs normal, lluny de la llista d'estereotips de la gastada, ridícula i desprestigiadíssima playlist de Meriton. Res de doneu-me temps, res de ens espera un gran futur, res de les coses estan fenomenal, res d'escórrer el bulto en temes calents com la destitució de cap dels servicis mèdics, res de pintar un futur en el que els lligaran els cossos amb llonganisses i res de parlar d'Europa. A canvi, avui el doctor Braulio Vázquez, sí, el doctor Braulio Vázquez, ha parlat obertament de la malaltia que pateix el pacient que han posat en les seues mans. Braulio no ha pres per idiota a la gent com venien fent tots i cadascun dels representants de Meriton que han pres la paraula en esta ciutat de manera pública en els últims 7 anys. Braulio ha parlat de la urgència d'eixir de la penúltima posició i que ara ixe és l'únic objectiu a valorar. Braulio ha parlat de present i no de futur. Braulio no ha parlat ni de one, ni de two, ni de three, ni de four transfer windows. Braulio ha parlat sense intermediaris i no ha fet falta un traductor per entendre-lo. Braulio ha admès que és el seu informe el que ha provocat el canvi en l'àrea mèdica, no s'ha amagat per parlar del Sufi o de la renovació de Gallà i no ha promès reforços que no pot assegurar que vinguin. Avui Braulio ha fet el discurs més creïble, per normal, d'un assalariat de mèrit en els últims 7 anys. Hi haurà qui podrà dir, home, sí que vos conformeu un poquet. I tindrà raó. No se pot obviar la realitat. I la realitat és que la gestió de Meriton és tan lamentable i desastrosa i han mentit a boca plena tantes voltes que la sinceritat, s'ha convertit en el València en una rara avis que cotitza de manera inversament proporcional a la baixa en els rectors del club i a l'alça, per escassa, en els aficionats. També ha dit Braulio que no pot parlar d'un futur quan se li ha preguntat pel respecte provisional de Meriton, i és que el gallec ja sap com se les gasta en l'Slim. Avui estem vius i demà ja veurem què passa. Posata. A la fi de l'acte ha aparegut per a fer-se la foto amb Braulio Javier Solís. L'expert en supervivència i comunicació ha tornat al primer plànol i sembla
que ja no sols s'ocupa de l'estadi, com anava dient en l'últim any. Tot per la supervivència, i inici apartat, i després de veure com ha sabut manejar-se amb Carly fins a llevar-lo del mig, cal dir que Solís és el millor en lo seu. Això sí, lo seu en la seva butxaca, molt per damunt del que siga bo per al club. Una premissa que, com solem dir amb Meriton, és notícia, però no és sorpresa. Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, dijous 24 de setembre. Pedro Sánchez assenyala als líders egoistes, ignorants i cruels en un missatge velat per a Trump, Netanyahu i Putin. Ha sigut esta matinada en el discurs davant l'Assemblea General de l'ONU. El president del govern ha retret l'abandó sistemàtic dels valors fundacionals, ha dit, de les Nacions Unides i dels objectius de l'Agenda 2030 i ha tret pit del paper d'Espanya com a garant de la pau en estos últims anys.
2: Y hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para evitar agresiones contrarias a la Carta de Naciones Unidas, impidiendo que se use nuestro territorio para desplegar una agresión contraria a la legalidad internacional y condenando sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza.
1: Les generacions futures, ha dit Sánchez, miraran cap arrere, estudiaran esta dècada decisiva i ens preguntaran quin paper juguem cadascun de nosaltres. Ens preguntaran què vam fer quan vam defensar allò en què creiem i quan això va començar a costar car, ha dit Sánchez. Quan això passe, volem dir-los que no deixarem mai de lluitar. Sobre Ceuta, ha dit el president del govern que ha atribuït a la desigualtat, la desesperació i la desinformació que la situació que es viu no ha de fer-nos cedir a la por.
2: Que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Mi país, España, no va a hacerlo.
1: Repassarem en uns minuts eixe discurs de Sánchez davant de l'Assemblea General de l'ONU. Anem ara amb més assumptes en el sumari. Vesprada de manifestacions en suport de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de sa casa de tota la vida al districte del Retiro de Madrid.
3: 10.000 persones, segons les dades de la delegació de govern, s'han concentrat a Madrid davant del polèmic àtic comprat pel govern d'Ayuso. S'ha hagut de tallar el carrer i s'ha desplegat un ampli dispositiu d'efectius de la Policia Nacional que ha acabat disparant pilotes de goma a l'aire en el Paseo de la Castellana a Madrid. Les mobilitzacions s'han repetit també a Barcelona, Sevilla, Oviedo i també a València.
1: La defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicat l'origen de les joies que la policia va trobar en l'escorcoll del seu despatx.
3: Diu que van ser un regal personal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudita durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. La defensa de Zapatero diu que les joies no valen els més d'un milió d'euros en què va taxar les peces l'Audiència Nacional.
1: I sobre el Teatre Principal de València, eixides d'emergència bloquejades, problemes en la protecció contra els incendis
3: i greus mancances d'accessibilitat que suposen un risc permanent per als seus ocupants, treballadors i visitants mentre que l'edifici romanga en ús. Així és de contundent l'informe pericial de que ha forçat el tancament temporal del recinte i al que ha tingut accés apunta. Els tècnics apunten cap a una rehabilitació integral.
1: I en els esports, el titular d'este dijous arriba amb l'espera a Javier Aguirre. A partir de les 8 i 10 del matí està previst que el veterà tècnic mexicà aterre a la ciutat de València. L'objectiu és que firme el contracte que el lligarà per una sola temporada i es posi a treballar amb l'equip com abans millor. Pel que fa a l'oratge, avui les màximes de tensió tornen a pujar, un nou pic de temperatures que arribarà al súmum el divendres, després d'un dimarts de ple estiu. Les temperatures han baixat lleugerament este dimecres i agafen impuls ja dijous per a tornar a augmentar de forma molt destacable a partir de demà. Tinguem-lo en compte també a l'hora de vestir-se a aquestes hores del matí. Bé, així és com es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyem fins les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio. Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves amb compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio.
4: Senyor pirotècnic, Pot començar la mascletà!
5: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
6: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
5: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, les notícies del matí. Alba Requejo.
1: La d'ahir va ser una vesprada de manifestacions en suport de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de sa casa de tota la vida al districte del Retiro de Madrid, Sofia.
3: 10.000 persones, segons dades de la delegació del govern, s'han concentrat a Madrid davant del polèmic càtic comprat pel govern d'Ayuso. S'ha hagut de tallar el carrer i s'ha desplegat un ampli dispositiu d'efectius de la Policia Nacional. Després, part dels manifestants han continuat la marxa al Passeig de la Castellana. Els antidisturbis han acabat disparant pilotes de goma a l'aire.
1: Les mobilitzacions s'han repetit no només a Madrid, també a Barcelona, a Sevilla, a Oviedo i a València.
3: Un centenar de persones s'han reunit davant la seu de la delegació del govern baix el lema «La vivienda ens costa la vida». Van clamar contra la inacció de les administracions en casos com el de Mari Carmen. Assegura Andrea Leixos, portaveu del Sindicat de Llogateres de València, que el problema de la vivienda ha traspassat tots els àmbits.
7: Estem parlant ja d'una crisi social. O sigui, moltíssima gent desnonada al dia, que no pot pagar el preu del lloguer, vivint que ja no val ni en la perifèria, expulsió del veïnat, destrucció del barri... Estem vivint, se podria dir, que una situació d'una catàstrofe social.
1: El cas és que també ha alçat una llau de reaccions este desnonament de Mari Carmen amb creuament d'acusacions polítiques i un cisma obert entre les dues parts del govern. Ens ho conta tot el nostre company Carles González.
8: Era el quart intent per a fer-la fora i esta volta sí, després d'una batalla judicial de 7 anys. El Suprem li ha donat la raó a l'empresa propietària i al fons d'inversió perquè Mari Carmen ni podia legalment estar ja en ese pis ni pagar renda antiga, uns 500 euros, un preu molt per baix dels lloguers de la zona. Ara li demanaven 5 voltes més, 2.650. Fins i tot una escritora s'ha oferit a pagar 2.150 euros cada mes. Acampada, suport de famosos, però no hi ha hagut marxa enrere. Beatriz Duro és l'advocada de Mari Carmen.
9: Además que las administraciones públicas están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional y lo hemos acreditado documentalmente y también les ha dado lo mismo.
8: El cas ha servit perquè el PP carregue contra el govern a través del seu portaveu, Borja Sémper.
10: Llegará un momento que estas cosas acabarán, pero desde luego con este gobierno no.
8: I el govern contra Ayuso, ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez.
11: La señora Ayuso se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirle que aquí no piensa regular el mercado y que, por tanto, campa a sus anchas.
8: I contra la ministra i la part socialista del govern ha carregat Sumar en l'enèsim cisma, Alberto Ibáñez, diputat de Compromís, en Sumar.
12: Urjo a que el gobierno tome decisiones valientes y una de ellas pasa porque el gobierno de España expropie a este fondo buitre y le devuelva el piso a Mari Carmen. Si no es capaz de hacer de esto, lo mejor es que la ministra dimita.
8: Este desnonament és un punt d'inflexió, el cas d'una anciana de 87 anys abandonant la seva casa on ha viscut tota la vida, ja té la categoria de símbol del greu problema de la vivenda que afecta tot Espanya.
1: I sobre este cas ha parlat des de Nova York Pedro Sánchez. A preguntes dels periodistes, el president del govern ha qualificat de tragèdia social el desnonament de Mari Carmen i ha assenyalat cap a altres administracions.
13: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Recordar que si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
1: És un dels missatges que ha deixat Pedro Sánchez des de Nova York i és que fa unes hores ha participat en la 81a Assemblea de les Nacions Unides on ha realitzat el discurs més anti-Trump i més antireaccionari Això sí, sense nomenar-lo, dels que estan en contra de les idees, que són les principals idees i els principis de l'ONU. Així l'escoltem.
2: No solo están siendo cuestionadas, están siendo atacadas por actores políticos, por gobiernos que quieren devolver a un pasado oscuro. A estas fuerzas egoístas, ignorantes y crueles crecer. He visto cómo se quitaban las caretas y se hacían con el poder en muchos lugares. Y desde allí las he visto lanzar guerras ilegales.
1: Què més ha dit Pedro Sánchez des d'eixa tribuna de l'ONU? El Pia Baiber, bon dia.
14: Bon dia, Alba. El president del govern ha defensat haver-se negat a les guerres il·legals, a augmentar la despesa militar i estar a favor del multilateralisme. Ha trepit de les condemnes d'Espanya al genocidi en Gaza a Netanyahu, si l'ha nomenat en diverses ocasions. Des de Nova York, en referència a Ceuta, Espanya està donant, diu, una resposta a la crisi amb decència i legalitat, a pesar de la desinformació.
2: Ni siquiera en momentos tan difíciles como el que vive la ciudad española de Ceuta, donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. Que en momentos así, la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
14: I sobre el futur de l'ONU, Sánchez reclama una secretària general.
2: 9 hombres han ocupado la secretaría general de esta organización en sus 80 años de vida. Ahora le toca a una mujer latinoamericana. Ha llegado el momento de que una mujer de Latinoamérica ocupe la secretaría general de Naciones Unidas. Se trata de una deuda histórica que debemos saldar.
14: Sánchez, Alba, no ha desaprofitat el moment per a demanar límits als tecnooligarques de la intel·ligència artificial i de les xarxes socials.
2: Y tenemos también que imponer a los tecnooligarcas una regulación estricta que controle el funcionamiento de las redes sociales y el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque, al fin y al cabo, el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas tiene que estar por encima del de los bolsillos de estos tecnooligarcas.
1: Gràcies, Elpidi. Algun dels missatges que ha deixat des de l'ONU ha esperat al final del discurs Pedro Sánchez per a fer menció de la situació a Ceuta, una situació que ha atribuït a la desigualtat, a la desesperació i la desinformació. Ha demanat no cedir a la por i retallar en els drets de les persones migrants. També sobre Ceuta i els menors que encara queden a la ciutat en procés de filiació, ha parlat en les últimes hores la ministra d'Infància, Cira Rego, que ha visitat este matí Sagunt, ahir de matí Sagunt. Allí ha insistit que els menors que es queden a Espanya hauran de passar a la península Sofia.
3: Per això ha apel·lat a la solidaritat entre regions i ha dit que els centres de la Comunitat Valenciana no estan saturats, com assegura el Consell.
15: La capacidad quedó acreditada en el Real Decreto que se aprobó hace en el mes de junio, la capacidad de plazas de acogida que tenía que tener, y desde luego está muy lejos de tener una sobreocupación, pero tendremos que ver también la voluntad del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
3: Abans de l'estiu, el govern espanyol va aprovar un Real Decret amb els criteris de distribució per comunitats i el màxim de menors no acompanyats que poden acollir. En el cas de la Comunitat Valenciana és de 1903 i a data de 31 de març hi havia 590 menors migrants no acompanyats en la Comunitat Valenciana. Però el Consell afirma que els centres estan desbordats i que no estan preparats per a solucionar el que qualifiquen com desastre de gestió de Pedro Sánchez. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
16: Se confunde, imagino que será por la precipitación, no quiero pensar que sea una falsedad. Directamente estamos en el 180% superándolo de capacidad.
1: I encara sobre Ceuta, tot això s'ha transcorregut en una jornada que s'ha viscut en relativa tranquil·litat als passos fronterers. Recordem que s'havia reforçat la vigilància tant en esta ciutat com en Melilla per les crides que circulaven en xarxes per a organitzar una altra entrada massiva que, Sofia, finalment no s'ha produït.
3: No, nombrosos grups actius en xarxes socials del Marroc i de diversos països subsaharians havien llançat missatges per a promoure noves marxes contra les fronteres espanyoles amb l'argument que les forces marroquines estarien este dimecres molt ocupades per la jornada electoral que viu el país. Fins a este moment, aquestes crides no semblen haver tingut cap ressò. No obstant això, els passos fronterers tant de Ceuta com de Melilla s'havien blindat ahir per les forces de seguretat espanyoles. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha dit que el Marroc també està col·laborant en esta vigilància reforçada.
1: I encara una més sobre Ceuta, i és que cueja la polèmica al Congrés després de l'expulsió d'una diputada, la popular Ana Vázquez, per traure un esprai de pebre per a escenificar la inseguretat que, segons ella denuncia, es viu a la ciutat autònoma. És un gest que s'ha produït este dimecres al Congrés i que no ha agradat en absolut a la presidenta de la cambra. Anem a Madrid, Alba Rocher.
17: Sí, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, considera un arma, segons el reglament, l'esprai que ha exhibit la diputada del PP, Ana Vázquez. Ha sigut durant la sessió de control on la diputada popular ha retret a Marlaska la inseguretat que pateixen les dones a Ceuta. Escoltem el moment.
18: ¿Saben lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
19: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
17: Tot i les queixes de la diputada, que ha assegurat en un primer moment que el pot estava buit, finalment un treballador del PP ha admès haver manipulat el pot que havia exhibit Vázquez en un dels banys de la cambra. Com a conseqüència, s'ha hagut d'atendre una dotzena de persones pels efectes del gas. També s'han hagut de presentar zones del Congrés, com els banys o una cafeteria. La crònica del Congrés intoxicat deixa una treballadora de baixa mèdica i altra que ha presentat una denúncia.
5: Les notícies del matí. Alba Requejo, Apunt Radio.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha donat explicacions sobre l'origen de les joies que la policia va incautar al seu despatx. Diu que van ser regal personal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí durant una visita oficial a Espanya l'any 2007.
3: L'explicació està en l'escrit que els advocats de Zapatero han enviat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra. José Luis Calama els va donar ahir un termini de 3 dies per a presentar tota la documentació que aportarà informació sobre els delictes relacionats amb les joies, frau fiscal i contraband. L'informe de la defensa de Zapatero sosté que la dotzena de peces trobades al seu despatx en maig són un regal del monarca saudí Abdullah, que va morir l'any 2015. Uns regals que Zapatero no va passar per la frontera podrien eliminar eliminar el delicte de contraband. I si va ser l'any 2007, el frau fiscal en donacions o transmissions podria estar prescrit. Per això els advocats demanen a l'Audiència Nacional que sol·licite la cooperació de l'Aràbia per acreditar el seu relat. La defensa de Zapatero també discrepa de la taxació judicial de les joies, que les va valorar en 1,2 milions d'euros. La consideren molt superior al valor real de les peces i demanen una altra valoració.
1: I els tribunals suprems d'Espanya i de França han anunciat en les últimes hores decisions sobre 2 casos d'agressions sexuals per part de futbolistes. La primera d'elles és que l'alt tribunal espanyol confirma la condemna de 4 anys de presó per a Santi Mina. Elena Riego.
20: El cas s'ha allargat 9 anys, però finalment Santi Mina entrarà a presó per un delicte d'abús sexual. El jugador de futbol va agredir una jove de 18 anys durant unes vacances a Mojácar quan formava part de la plantilla del València. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de Mina sobre la sentència de l'Audiència Provincial d'Almeria, una decisió que el Tribunal Superior d'Andalusia ja havia ratificat. A més, haurà de pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima. A França, novetats també pel cas que investiga si Ashraf Hakimi, nascut a Espanya, va abusar d'una xica a sa casa a París l'any 2023. L'alt tribunal francès ha rebutjat el recurs del jugador del Paris Saint-Germain i, per tant, haurà de seure al banc dels acusats per un suposat delicte de violació. 2 notícies que es coneixen en el mateix dia i que posen el focus en les llargues esperes judicials mentre que els acusats continuen jugant als seus equips.
1: I també és notícia de les últimes hores, la justícia condemna 15 anys de presó l'exmagnat i productor de Hollywood Harvey Weinstein. Un tribunal de Nova York li imposa esta pena per agredir una antiga ajudant l'any 2006. L'acusat ha comparegut emmanillat i en cadira de rodes per a escoltar eixa sentència en la repetició del juí que va originar el moviment Me Too.
21: <totipos->
1: La tardor acaba de començar, ja els ho hem estat contant, deixem enrere l'estiu, el més càlid de l'últim segle i mig a la Comunitat Valenciana, amb una temperatura mitjana de 26 graus. De fet, dos de cada tres dies hem patit temperatures d'onada de calor i s'ha batut el rècord de nits tòrrides. Comença ara una nova estació, però la calor no dona treva. Lídia Vicente, bon dia.
0: Efectivament, Alba, i la calor extrema d'aquest estiu també deixa una cara molt preocupant, la de les persones que han mort per les altes temperatures. Aquest estiu, 585 persones han perdut la vida a la Comunitat Valenciana per una causa relacionada amb la calor, una xifra que ens situa com la segona autonomia amb més mortalitat, només per darrere de Catalunya, i la dada encara és més significativa si la comparem amb l'any passat. Entre el 21 de juny i el 22 de setembre, les morts atribuïbles a la calor han augmentat un 36%. Per províncies, 279 d'aquestes morts s'han registrat a Alacant, 179 a València i 128 a Castelló. I lluny de donar per acabat aquest episodi de calor, AEMET preveu una tardor més càlida del normal. Per tant, l'estiu acaba, però les altes temperatures poden continuar marcant els pròxims mesos.
1: Gràcies, Lídia. El sector pesquer de la Comunitat Valenciana, la situació és cada vegada més difícil. El preu del gasoil bat rècords i fa perillar l'ofici, un ofici tan antic com és el dels pescadors. Carolina Tarazona, des de la delegació d'Alacant.
21: Bon dia, Alba. Sí, efectivament. Eixir a la mar ja no és a compte. En estos moments, els pescadors denuncien una situació en la que el preu del gasoil està pels núvols. Actualment, el litre és a 1,30 euros, el triple que l'any passat. Sembla que este preu no para de pujar sense fre. Però les conseqüències són evidents per als treballadors, que ja no poden més sostenir les despeses que els ocasiona eixir a pescar. Els guanys moltes vegades són baixos o nuls. Els pescadors de la confradia de la Vila Joiosa a la Marina Baixa ens han traslladat la seva realitat.
22: No hi ha manera de poder traure el jornal, perquè el garoi m'ho menja.
23: No li arriba ni al seu jornal, un jornal digne almenys.
21: Al port de la Vila Joiosa ja són tres pesquers d'arrossegament dels 27 que hi ha que no ixen a pescar perquè no és rendible. Per aquest motiu, el sector demana solucions urgents o prompte tindran que renunciar als seus oficis. Serà el 30 de setembre a Madrid quan finalment es senten a parlar els pescadors amb el govern central per a buscar solucions.
1: El preu del combustible ofega no només els pescadors, també el camp. Així ens ho han contat José Luis, ramader de la Vall d'Alba, i Roberto Vicent, llaurador de Begís.
24: Està ofegant molt el tema del gasoil. Pagant-lo a un 100% més de lo que se pagava fa uns mesos és inviable.
25: Que molt que ens facin aquesta rebaixa i demanen més ajudes, pressupostes, subvencions pel gasoil, per exemple, perquè ara està igual de car com la gasolina dels cotxes. És més car, tot més car i més ruïn.
1: El sector de la ramaderia ha anunciat que es reunirà amb el ministre d'Agricultura, amb Lluís Planas, per exigir, Sofia, mesures més directes i més contundents.
3: Si les organitzacions consideren insuficient l'ajuda al gasoil de 20 cèntims, quan la normativa permet una rebaixa de fins a 40 cèntims, una situació que s'afitja a l'increment del preu dels fertilitzants entre 300 i 350 euros per tona des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Doncs en este context volem contar-los. La Unió Llauradora ha denunciat a través de les seues xarxes socials que els cítrics de diversos supermercats a la Comunitat Valenciana presenten productes fitosanitaris prohibits.
3: Sí, és un vídeo en el que el president de la Unió, Carles Peris, mostra el recorregut que han fet per diversos supermercats i que ha acabat en un laboratori.
26: Mercadona, Carrefour i Consum t'estan ocultant algo. Hem comprat cítrics i els hem portat a un laboratori oficial a analitzar-les. A que no sabeu el que hem trobat? Hem trobat matèries actives fitosanitàries que els llauradors valencians tenim prohibides.
3: La Unió assegura que ha detectat residus fitosanitaris no autoritzats en la Unió Europea en el 83% dels cítrics que ha analitzat. I assenyala que els resultats són rellevants i significatius, perquè en 10 de les 12 mostres que ha pres, assenyalen, s'ha detectat la presència d'almenys una substància prohibida i en diverses mostres analitzades s'han detectat entre un mínim de 4 i un màxim de 9 residus fitosanitaris no autoritzats en la Unió Europea en el 83% dels cítrics públics que ha analitzat i assenyala que els resultats són rellevants i significatius, perquè en 10 de les 12 mostres que ha pres assenyalen s'ha detectat la presència d'almenys una substància prohibida.

0: estàndards molt inferiors als nostres.
1: Per tant, diuen que no se trata únicament de deteccions aïllades d'una substància, sinó de la presència simultània de residus de diversos productes fitosanitaris en fruites que es venen als nostres supermercats i que en l'agricultura de la Comunitat Valenciana estan prohibits. Dels 12 lots analitzats, 9 constaven com a procedents de Sud-àfrica. En 2 no figurava l'origen i un apareixia etiquetat com espanyol, tot i que l'informe de la Unió Llauradora qüestiona esta identificació per la varietat i les característiques de la fruita analitzada. La Unió Llauradora, després de, amb este vídeo, posa de manifest les diferències entre les exigències fitosanitàries que suporten els productors europeus i les condicions que s'apliquen als productors procedents de països tercers, i reclamen a la gran distribució que controla i certifique que els cítrics importats que compren i que nosaltres consumim s'igualen a les exigències europees en les formes de producció que complissin els nostres agricultors i que no s'aprofite d'una mala regulació de la normativa europea.
2: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
3: Ahir a última hora va quedar vist per a sentenciar el juís celebrat a la Ciutat de la Justícia de València contra 11 activistes de Greenpeace. Els acusen de desordres públics per una protesta al port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas. La Fiscalia ha rebaixat a 2 anys i mig la petició de pena, que inicialment era de 5 anys, per a cada processat. Seguint este cas ha estat el nostre company Àlex San Jaime.
4: Vist per a sentència el juí als 11 activistes de Greenpeace que a l'octubre del 2021 van protagonitzar una protesta contra un buc mercant que transportava gas al port de Sagunt. Finalment, la Fiscalia ha rebaixat a 2 anys i mig de presó la petició de pena davant dels 5 anys que demanava inicialment, perquè ja és la pena que preveia el Codi Penal per al delicte de desordres públics en l'any en què es van produir els fets. Han sigut 10 hores de juí, 11 acusats de 7 nacionalitats diferents que han defensat davant el tribunal que va ser una acció pacífica, que no va provocar danys materials ni personals. Recorden, a més, que ja han pagat 160.000 euros en sancions administratives i temen que amb juís com este, des del Codi Penal, s'actuï de manera desproporcionada contra l'activisme medioambiental.
3: És eixe el principal temor, eixa preocupació que estos juïs desmobilitzen les protestes i també que en el futur siguin castigades de manera més contundent després de l'última reforma d'eixe Codi Penal. En tot cas, consideren provat que ells mai van fer ús de la violència. Estes són les valoracions que han fet en acabar la vista Francisco del Pozo, un dels activistes jutjats, i Inés Díez, la responsable de l'àrea jurídica de Greenpeace.
5: Evidentemente queda demostrado que lo hicimos de manera pacífica, no hicimos ningún daño a ninguna persona, no agredimos ningún miembro de las fuerzas del orden, no atacamos nada, fue todo muy pacífico y realmente muy cordial con la policía. Yo espero que al final, independientemente de lo que pida la fiscalía, nos absuelvan, porque no hemos cometido ningún delito y hemos simplemente ejecutado nuestro derecho a la protesta pacífica y no violenta.
6: En este caso concreto, sí estamos contentas de lo que hemos podido ver en la sala. Estamos, por supuesto, muy satisfechas de que el Ministerio Fiscal haya reconocido que es un error y tenemos una preocupación enorme por lo que puede suceder en el futuro con respecto a las acciones de Greenpeace, que pueden ser imputadas, como pueden ser encuadradas dentro de este delito de desórdenes públicos con mucho más facilidad de lo que lo son ahora, y desde luego podemos encontrarnos con que en el futuro esas penas de 5 años sí que se nos van a aplicar.
3: I este dimecres ha comparegut a les Corts el conseller d'Emergències per a donar explicacions, Sofia, dels incendis del Salri de Segorbe.
1: Juan Carlos Valderrama ha dit que allí la prioritat del seu departament a totes les actuacions va ser la protecció de les persones.
7: Nuestra responsabilidad política nos ha llevado que durante la situación 2 de emergencia en todos los incendios forestales de este verano hayamos mantenido un responsable político las 24 horas del día en el puesto de mando avanzado. Ese sistema público de emergencias en el que creemos estar cuando hay que estar y permanecer una vez que la emergencia termina para recuperar, ayudar y reconstruir.
1: Per la seva part, l'oposició ha qualificat de fracàs les polítiques de prevenció i extinció del Consell, a qui ha acusat d'abusar de la unitat militar d'emergències. Escolten primer el diputat de Compromís, Jesús Pla, i després la socialista Alicia Andújar.
8: El fracàs absolut de les polítiques d'extinció. En un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació.
9: Per què es va tardar 17 hores en activar la UME per a l'extinció de l'incendi de Sogorb i de Gàtova?

0: I els jutjats de Catarroja este dimecres ha declarat davant la magistrada que instruïs el cas de la Dana i en qualitat de testimoni el secretari autonòmic de Transports, Javier Sendra. És una de les persones que va parlar la vesprada de la riuada amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón.
1: Sendra ha arribat als jutjats disposat a contar allo que encara recorda.
2: De que habló con Mazón.
3: A ver, lo declararé.
2: ¿Va a responder? ¿Se acuerda de todo?
3: No, me acuerdo de lo que me acuerdo, pero me acuerdo.
1: I sí que recorda que l'expresident Carlos Mazón li va telefonar a les 7:34 de la vesprada per a saber si podia desplaçar-se per carretera a Utiel. Però el més destacat de la declaració del secretari autonòmic de Transports és que ha dit que l'exconsellera Salomé Prades va parlar d'enviar-les alert quasi 3 hores abans de l'hora en què finalment es va enviar a la població. Segons la declaració de Sendra, Prades va mencionar el missatge que va a les 5:30 de la vesprada durant la reunió del SECOPI per a la alerta de la presa de Forata. Esta versió contradiu directament la que ha mantingut fins ara l'exconsellera investigada en la causa, que ha afirmat que en el SECOPI no es va començar a parlar de les alert fins a passades les 7 de la vesprada.
4: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
0: A tocar de les 6:30 parlem del Teatre Principal de València. Suposa este recinte un risc permanent per als seus ocupants, treballadors i visitants. Després que dimarts la Diputació de València decidirà el tancament del recinte, hem conegut els motius. A Punt ha tingut Sofia accés a l'informe pericial del Teatre Principal, que detalla els problemes que presenta l'edifici i pels quals s'ha decidit aquest tancament provisional.
1: Així és, l'informe tècnic signat per ARG Arquitectos destaca un llarg llistat de deficiències i és tan clar i contundent que per això es va decidir el tancament imminent. Ho explicava ahir en les notícies del matí el president de la Diputació, Vicent Mompó.
5: Dilluns de vespre, quan ens sentem en els tècnics i ens donen la notícia de que n'hi ha que tancar el teatre, la primera pregunta que fem és, bueno, pues anem a planificar aquest tancament. Ja programades i ens diuen que no, que el sant demà ja no pot anar ningú allí.
1: Les incidències estan agrupades en dos grans problemes, el que presenta l'estructura i que estan derivades de processos de degradació de l'edifici i les deficiències perquè no s'adequa a la normativa actual sobre la protecció contra incendis i l'accessibilitat. En aquest sentit, l'informe indica com a prioritat màxima solucionar dos deficiències en concret. D'una banda, el risc de despreniment de cornisses i altres elements de la façana sobre la via pública, que és generalitzat, diu l'informe, en tot el perímetre de l'edifici, i d'altra, l'obstrucció i la institucionalització i la inutilització de les eixides d'emergència. Evaristo Carlos López és el cap de servici de projectes tècnics de la Diputació de València.
6: No se podria garantizar, digamos, la seguretat en cas de cobrir alguna circumstància de incendio. Las puertas de evacuación están a más de 60 centímetros de altura, no cumplen, son en sentido ascendente. Para tener que evacuar, pues lo más seguro es que se formara una pequeña ratonera y no pudiera garantizarse.
1: L'edifici està catalogat com a bé d'interès cultural i gran part de les deficiències i els problemes estructurals estan causats, segons l'informe, per un deteriorament general per la deficiència de manteniment que Mompó ha atribuït a l'anterior govern.
4: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. Si es preveu vent fort, evita els murs i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen perill de caiguda i trencada de grans branques. No circules per parcs o avingudes amb gran quantitat d'arbres. I, per suposat, no passes per davall de bastides o edificis en construcció. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
7: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
4: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: Pedro Sánchez assenyala els líders egoistes, ignorants i cruels en un missatge velat per a Trump, Netanyahu i Putin. Ha sigut esta matinada en el discurs davant l'Assemblea General de l'ONU de Nova York.
1: El president del govern ha retret l'abandó sistemàtic dels valors fundacionals de les Nacions Unides i dels objectius de l'Agenda 2030 i ha tret pit del paper d'Espanya com a garant de la pau en estos últims 8 anys.
8: Y hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para evitar agresiones contrarias a la Carta de Naciones Unidas, impidiendo que se use nuestro territorio para desplegar una agresión contraria a la legalidad internacional y condenando sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza.
0: També Pedro Sánchez s'ha referit a la situació a Ceuta, ha sigut al final del seu discurs.
1: Ha atribuït a la desigualtat, la desesperació i la desinformació la situació que es viu i ha demanat no cedir a la por.
8: Que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Mi país, España, no va a hacerlo.
0: Mentrestant, a Espanya, a vesprada de manifestacions en suport de Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada des de casa de tota la vida al districte del Retiro de Madrid.
1: 10.000 persones, segons dades de la delegació del govern, s'han concentrat a Madrid davant del polèmic àtic comprat pel govern d'Ayuso. S'ha hagut de tallar el carrer i s'ha desplegat un ampli dispositiu d'efectius de la Policia Nacional que ha acabat disparant pilotes de goma a l'aire al Paseo de la Castellana. Les mobilitzacions s'han repetit a Barcelona, Sevilla, Oviedo i també a València.
0: La defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha explicat l'origen de les joies que la policia va trobar en l'escorcoll del seu despatx.
1: Diu que van ser un regal personal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudita durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. La defensa de Zapatero diu que les joies no valen els més d'un milió d'euros en què les va taxar l'Audiència Nacional.
0: Eixides d'emergència bloquejades, problemes en la protecció contra incendis
1: i greus mancances d'accessibilitat que suponen un risc permanent per als seus ocupants, treballadors i visitants mentre l'edifici romanga en ús. Així de contundent és l'informe pericial que ha forçat el tancament temporal del Teatre Principal de València i el que ha tingut accés a punt. Els tècnics apunten que va una rehabilitació integral.
0: Precisament este matí, d'ací a unes hores, les principals associacions de les arts escèniques valencianes es concentren davant d'eixe teatre en protesta pel tancament. Alguns altres arguments que criden la nostra atenció en este dijous 24 de setembre, Sofia.
1: A Catarroja, els jutjats, l'alcalde de Riba-roja, Roberto Raga, declara com a testimoni davant la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la Dana. També tindrem un ull a les Corts, on compareix a partir de les 10:30 el director general de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Francisco Aura, per a informar del nou model audiovisual públic, la gestió d'apunt i la cobertura informativa de les emergències registrades en la Comunitat Valenciana. Sobre el cas de vivendes de protecció oficial de les naus, avui a Alacant el ple de l'Ajuntament debat, entre altres assumptes, una moció que sol·licita un ple monogràfic sobre este cas. I encara en els tribunals, avui se celebra un acte d'obertura de l'any judicial a la Comunitat Valenciana.
0: Amb algun minut de retard, però anem ja amb aquesta previsió de l'horatge. Avui tornen a pujar les temperatures en un dia que comença, això sí, amb alguns núvols a aquestes hores. Lluís Obiols, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Núvols baixos, humitat a les comarques centrals, bàsicament la Safor, la Vall del Vall de la Costera, la Ribera. També tenim alguns núvols a l'extrem sud, a Baix Segura, i se'n formaran al Baix Maestrat. Són núvols baixos que s'aniran dissipant al llarg del matí. De vesprada predominarà l'ambient assolellat. Podrien aparèixer alguns núvols alts al nord, però vaja, un dia pràcticament calcat al d'ahir, però amb una lleugera diferència, i és que pugen les temperatures a l'interior. S'esperen màximes de 32 a 34 graus a tot l'interior, especialment central i sud, mentre que a la costa tindrem màximes de 28 a 29 graus amb humitat elevada. Es mantindrà la humitat elevada, el vent fluix, la mar tranquil·la, i ara mateix les temperatures han pujat lleugerament a l'interior. Tenim 16 graus a Bunyol, a Fontanars dels Alforins, 16 a Ibiqui, 15 a Cirat o 18 a Ontinyent. A la costa anem des dels 22 graus de València i Alacant, 21 a Castelló de la Plana, 20 a Vinaròs o 19 a Els. Demà encara pugen més les temperatures. Demà serà un dia de sol i de ple estiu, amb màximes que superaran els 35 graus. Però a partir de dissabte baixen les temperatures, tindrem més núvols i la pròxima setmana podríem tindre algunes precipitacions. Això no està clar, però sí que aniran baixant les temperatures.
0: Gràcies, Lluís. Ja ens contes més demà d'aquest dia de ple estiu. Gràcies.
10: Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
0: Són les 6 i 39 minuts. Fa només unes hores, Pedro Sánchez ha participat en la 81a Assemblea de les Nacions Unides, on ha fet un dels discursos més anti-Trump i antireaccionaris que se recorden, això sí, sense nomenar-lo. Ha dit que estos grans mandataris estan en contra de les idees que són els principis de l'ONU.
8: No solo están siendo cuestionadas, están siendo atacadas por actores políticos, por gobiernos que quieren devolver a un pasado oscuro. A estas fuerzas egoístas, ignorantes y crueles crecer. He visto cómo se quitaban las caretas y se hacían con el poder en muchos lugares. Y desde allí las he visto lanzar guerras ilegales.
0: Sánchez ha defensat haver-se negat a les guerres il·legals, ha dit augmentar la despesa militar i estar a favor del multilateralisme. Ha tret pit de les condemnes d'Espanya al genocidi en Gaza. A Netanyahu sí l'ha nomenat en diverses ocasions. Des de Nova York, referència també a Ceuta. Espanya està donant resposta, ha dit, a la crisi amb decència i legalitat, a pesar, diu Sánchez, de la desinformació.
8: Ni siquiera en momentos tan difíciles como el que vive la ciudad española de Ceuta, donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. Que en momentos así, la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: No ha desaprofitat Sánchez el moment per a demanar límits als tecnooligarques de la intel·ligència artificial i les xarxes socials i sobre el futur de l'ONU ha reclamat una secretària general llatinoamericana. I de sota i dels menors, que encara queden a la ciutat en procés de filiació, ha parlat en les últimes hores també la ministra d'Infància, Cira Rego, que este dimecres, de matí ha visitat Sagunt. Allí ha insistit que els menors que queden a Espanya hauran de passar a la península i ha apel·lat per això a la solidaritat entre regions, ha dit que els centres de la Comunitat Valenciana no estan saturats, com assegura el Consell.
11: La capacidad quedó acreditada en el Real Decreto que se aprobó hace en el mes de junio, la capacidad de plazas de acogida que tenía que tener y desde luego está muy lejos de tener una sobreocupación, pero tendremos que ver también la voluntad del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
0: Abans de l'estiu, el govern espanyol va aprovar un reial decret amb els criteris de distribució per comunitats i el màxim de menors no acompanyats que podien acollir. En el cas de la Comunitat Valenciana és de 1903 i a data de 31 de març hi havia 590 menors migrants no acompanyats, però el Consell afirma que els centres estan desbordats i que no estan preparats per a solucionar el que qualifiquen com un desastre de gestió de Pedro Sánchez. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
12: Se confunde, imagino que será por la precipitación, no quiero pensar que sea una falsedad. Directamente estamos en el 180% superándolo de capacidad.
0: I de nou ahir va ser una vesprada de manifestacions en suport de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de sa casa de tota la vida al districte del Retiro de Madrid. De 1.000 persones, segons dades de la delegació del govern, es concentraren a Madrid davant del polèmic àtic comprat pel govern d'Ayuso. S'ha hagut de tallar el carrer i s'ha desplegat un ampli dispositiu d'efectius de la Policia Nacional. Part dels manifestants han continuat després la marxa pel passeig de la Castellana. Els antidisturbis han acabat disparant pilotes de goma a l'aire. Són unes mobilitzacions que s'han repetit també a Barcelona, Oviedo i a València. Un centenar de persones s'han reunit davant la seu de la delegació del govern. Baix el lema "La vivenda ens costa la vida", han clamat contra la inacció de les administracions en casos com el de Mari Carmen. Assegura Andrea Leixos, la portaveu del Sindicat de Llogaters de València, que el problema de la vivenda ha traspassat tots els àmbits.
13: Estem parlant ja d'una crisi social. O sigui, moltíssima gent desnonada al dia, que no pot pagar el preu del lloguer, vivint que ja no val ni en la perifèria, expulsió del veïnat, destrucció del barri... Estem vivint, se podria dir, que una situació d'una catàstrofe social.
0: Este cas, per cert, ha alçat una llau de reaccions amb creuament d'acusacions polítiques i també un sisme, un desacord obert entre les dues parts del govern. Ens fa tot el resum el nostre company Carles González.
14: Era el quart intent per a fer-la fora i esta volta sí, després d'una batalla judicial de 7 anys. El Suprem li ha donat la raó a l'empresa propietària i al fons d'inversió perquè Mari Carmen ni podia legalment estar ja en ICPIS ni pagar renda antiga, uns 500 euros, un preu molt per baix dels lloguers de la zona. Ara li demanaven 5 voltes més, 2.650. Fins i tot una escriptora s'ha oferit a pagar 2.150 euros cada mes. Acampada, suport de famosos, però no hi ha hagut marxa enrere. Beatriz Duro és l'advocada de Mari Carmen.
15: Además que las administraciones públicas están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional y lo hemos acreditado documentalmente y también les ha dado lo mismo.
14: El cas ha servit perquè el PP carregue contra el govern a través del seu portaveu, Borja Sémper.
16: Llegará un momento en que estas cosas acabarán, pero desde luego con este gobierno no.
14: I el govern contra Ayuso, ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez.
17: La señora Ayuso se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirle que aquí no piensa regular el mercado y que por tanto campa a sus anchas.
14: I contra la ministra i la part socialista del govern ha carregat Sumar en l'enèsim sisma, Alberto Ibáñez, diputat de Compromís en Sumar.
18: Urjo a que el gobierno tome decisiones valientes y una de ellas pasa porque el gobierno de España expropie a este fondo buitre y le devuelva el piso a Mari Carmen. Si no es capaz de hacer de esto, lo mejor es que la ministra dimita.
14: Este desnonament és un punt d'inflexió, el cas d'una anciana de 87 anys abandonant la seva casa on ha viscut tota la vida, ja té la categoria de símbol del greu problema de la vivenda que afecta tot Espanya.
0: I des de Nova York, sobre este cas, ha parlat també Pedro Sánchez. A preguntes dels periodistes, ha qualificat de tragèdia social el desnonament de Mari Carmen i ha assenyalat cap a altres administracions.
19: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Recordar que si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
0: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha donat explicacions sobre l'origen de les joies que la policia va incautar al seu despatx. Diu que van ser un regal de l'Aràbia Saudita del rei Abdullah, un regal personal durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. Eixa és l'explicació que consta en l'escrit que els advocats de Zapatero han enviat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas. José Luis Calamà els va donar un termini de 3 dies per a presentar tota la documentació que aportarà informació sobre els delictes relacionats amb les joies, frau fiscal i contraban. L'informe de la defensa de Zapatero sosté que eixa dotzena de peces trobades al despatx són un regal del monarca que, per cert, va morir l'any 2015. Uns regals que Zapatero no passara per la frontera podrien eliminar el delicte de contraban i si va ser l'any 2007, el frau fiscal en donacions o en transmissions podria estar ja prescrit. És per això que els advocats demanen a l'Audiència Nacional que sol·licite la cooperació de l'Aràbia per a acreditar eixe relat. La defensa de Zapatero discrepa també de la taxació judicial de les joies, que les va valorar en 1,2 milions d'euros. La consideren molt superior al valor real de peces i en demanen una altra.
10: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
0: El Teatre Principal de València suposa un risc permanent per als seus ocupants, treballadors i visitants. Després que dimarts la Diputació de València decidirà el tancament, hem conegut els motius. A punt ha tingut accés a l'informe pericial que detalla els problemes que presenta l'edifici i pels quals s'ha decidit aquest tancament provisional. L'informe el signa ARG Arquitectos, destaca un llarg llistat de deficiències i és tan clar i tan contundent que per això es va decidir el tancament. Així ho ha dit en les notícies del matí en la televisió el president de la Diputació, Vicent Mompó, este dimecres.
5: Dilluns de vespre, quan ens sentem en els tècnics i ens donen la notícia de que n'hi ha que tancar el teatre, la primera pregunta que fem és, bueno, pues anem a planificar aquest tancament, n'hi ha obres ja programades i ens diuen que no, que el cas endemà ja no pot anar ningú allí.
0: Les incidències estan agrupades en dos problemes, els problemes que presenta l'estructura i que estan derivades de processos de degradació de l'edifici, i les deficiències perquè no s'adequa aquest edifici a la normativa actual de protecció contra incendis i d'accessibilitat. En aquest sentit, l'informe indica com a prioritat solucionar dos deficiències en concret: el risc de despreniment de cornises i altres elements de la façana sobre la via pública, que és generalitzat, diuen, en tot el perímetre de l'edifici, i l'obstrucció i inutilització d'eixides d'emergència. Evaristo Carlos López és el cap del Servei de Projectes Tècnics de la Diputació.
6: No se podría garantizar, digamos, la seguridad en caso de cubrir alguna circunstancia de incendio. Las puertas de evacuación no están a más de 60 centímetros de altura, no cumplen, son en sentido ascendente. Para tener que evacuar, pues lo más seguro es que se formara una pequeña ratonera y no pudiera garantizarse.
0: L'edifici està catalogat com a bé d'interès cultural i gran part de les deficiències i els problemes estructurals estan causats, segons l'informe, per un deteriorament general per la deficiència de Montpó. Un deteriorament per la deficiència de manteniment, perdó, un deteriorament, deia que Montpó, que el president de la Diputació ha atribuït a l'anterior govern. I també els hem de contar que l'Hospital La Fe de València ha rebut este dijous nous equips de protonteràpia donats per la Fundació d'Amancio Ortega, que s'instal·laran en el nou centre dedicat a esta teràpia contra el càncer que s'està construint. El cap del Consell ha assegurat que a principis de l'any que ve ja podran començar a fer-se les primeres proves, de les quals es beneficiaran 200 pacients a l'any, molts d'ells xiquets i xiquetes amb càncer. Juanfran Pérez Llorca ha defensat la importància de la col·laboració públic-privada, ha dit, com a solució per a salvar vides.
20: Tenemos que dejar a un lado los dogmas ideológicos, las discusiones ideológicas, y sustituir las discusiones por soluciones. De fer deixa donar ser una oportunitat. Utilitzar les instal·lacions que tenim, més les infraestructures que tenim voltant a la fe, per a seguir ampliant un dels millors hospitals d'Espanya, en este cas en activitats relacionades en el tractament oncològic.
0: En els esports, dos noms propis i els dos relacionats amb el València Club de Futbol, Braulio Vázquez i Javier Aguirre. Josep Carbonell ens explicava per què. Josep, bon dia.
21: Bon dia, Javier Aguirre, el nou tècnic del València i que ve d'entrenar a la selecció de Mèxic en el Mundial, ja va començar a ir el viatge cap al Cap i Casal i s'espera que aterri a partir de les 8 i 10 del matí. El club té previst que signi el contracte que el lligarà per una temporada i que es posa a treballar d'immediat. El veterà tècnic va parlar al seu país abans d'agafar el vol. L'escoltem.
22: Presión todos tenemos y yo la tengo, por supuesto. Voy a un equipo español fuerte, importante, y voy a tratar de hacerlo bien. Así he vivido durante 30 años en los banquillos.
23: Va a ser un buen colofón. Creo que es una oportunidad que me llega, bueno, pues en buen momento. Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo. Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, 90 puntos, por lo tanto, creo yo, más el plantel, como decía tu compañero, las ganas que tengo, hay muchos elementos para ser optimista, sí.
21: Ahir de matí, molta activitat en el club valencianista, anunci oficial del nomenament de Aguirre i presentació de Braulio Vázquez com a nou director esportiu, que va ser realista amb els objectius. Primer, cal eixir d'una situació difícil i complicada. També es va referir a la relació amb Meriton i Kian Lim, de qui ha dit que refia. A més, va explicar per què acceptar l'oferta.
24: Que venir al València és algo muy grande, no me olvido, no vengo porque ni el campo nuevo, ni el campo nuevo está muy bien, fenomenal. Pero ahora tenemos que arreglar, gestionar, estar encima, y creo que es un reto importante para mí. Yo no sé si el tener esa vinculación pues hace que luego a veces lo pasas peor, pero bueno, yo creo que al contrario, todavía me genera más ilusión y más ambición de dar lo mejor de mí mismo para que el Valencia salga poco a poco de donde está. El objetivo a largo plazo no toca ahora.
21: En el Villarreal va parlar el defensa Pau Navarro en roda de premsa. Va mostrar confiança absoluta en el treball de l'entrenador. El jove defensa vol aprofitar el temps durant la llarga parada.
25: Que parar, que mirar-ho tot amb calma, amb perspectiva, ens va vindre bé. I bueno, ara preparamos per a quan tornem, seguir en la ratxa. Que siga en casa o fora, nosaltres tenim la mateixa mentalitat. Al final volem dominar el xoc.
26: Tots els defenses estem preparats per a jugar d'esta forma. I bueno, jo confio en que anem a treure el rendiment.
21: Els entrenaments d'esgrogueig són pràcticament en família perquè hi ha fins a 12 internacionals convocats amb les seues seleccions. Íñigo Pérez ha optat per pujar jugadors del filial per a completar el treball. En l'Elx vam escoltar el golejador Ferniño en un acte publicitari del club. El davanter va ser nominat a millor jugador de la Lliga en el mes de setembre i es va mostrar content amb els seus 5 gols. A més, va tancar files amb el tècnic Martín Anselmi.
1: Todo el mundo queremos ir por el mismo camino, todo el mundo queremos seguir los pasos del míster y se está viendo. Confío mucho en mí. Sé que cuando viene un jugador de segunda que no ha metido muchos goles, puedes pensar, bueno, este tío que hace aquí, ¿no? Pero yo siempre confío mucho en mí, sé lo que puedo dar y, bueno, estoy demostrando que valgo para la primera división.
21: I canviem de pilota i parlem de bàsquet. Avui mateix comença l'Eurolliga amb partits atractius com ara el Dubai contra el Real Madrid de Pedro Martínez o el Barça contra l'Anadolu Efes. El torn del València Bàsquet serà demà a les 7 de la vesprada quan s'enfronten al Besiktas. Els valencians viatjaran este mateix matí cap a Istanbul, on encetaran la competició contra un conjunt debutant, però que s'ha reforçat bé.
0: Estem ja pràcticament a tocar de les 7 i és hora de mirar a les carreteres, veure com se circula a aquestes hores i tindre-ho en compte si han d'eixir de casa en aquests moments. Sonia López, bon dia.
2: Bon dia, Alba. En aquests moments no tenim grans complicacions al territori. Hi ha trànsit fluid en les principals autovies carreteres de la Comunitat Valenciana. A València sí que s'observa ja congestió del trànsit a la B30, a la zona del riu, de Mislata en sentit A7 i també la incorporació i en els dos sentits la CB30, a la zona de Paterna i Quart de Poblet. Això pel que fa al trànsit. I acabem amb un apunt, Alba, pel que fa a Alacant, atenció, avui ja convocada una vaga general en el servici d'autobús interurbà. Per tant, poden consultar les línies afectades i servicis mínims en la pàgina web de Vectalia, que és l'empresa concessionària. Este matí, a més, Alba, els treballadors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant per a visibilitzar les seues reivindicacions.
0: Important també tindreu en compte si són usuaris, usuàries d'este servici d'autobús interurbà. Moltes gràcies, Sònia.
2: Adeu.
0: Bon dia.

0: Avui obrim el temps dedicat a la cultura amb el comiat a Manolo Boix, el Tirant lo Blanc, les Germanies, la pilota valenciana, la història, els mites i les tradicions valencianes apareixen convertides en imatges de gran força gràcies a la seva obra virtuosa. Manolo Boix ens va regalar il·lustracions memorables i l'artista de l'Alcúdia ens ha deixat este dimecres als 84 anys. És un dia de dol per a la cultura valenciana i volíem retre-li este xicotet homenatge així en les notícies del matí.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.

A ritme de rock els donem l'efemèride musical d'avui, i és que un 24 de setembre, com avui, però en este cas de 1957, va ser el dia en què la música podríem dir que canviava per a sempre, perquè a les ràdios dels Estats Units començava a sonar este ritme frenètic, terratrèmol sonor, que va fer ballar tota una generació, la Jailhouse Rock, el rock de la presó, una de les cançons més icòniques i influents de la història del rock and roll. Estrenava eixa cançó Elvis Presley.

amb aquest carisma aclaparador i moviments de malucs que desafiaven l'època, Elvis no només signava la banda sonora de la seva tercera pel·lícula, sinó que construïa tot un ritme éter que guanyaria el número 1 a tot el món i que així en les notícies del matí estem recordant. Ara bé, ja saben que sempre els últims segons d'este informatiu van per a la música a casa nostra, amb Setze i València.

Perquè avui fem parada en l'escena independent de proximitat per a destacar els treballs de dos artistes valencians que participaran este cap de setmana en el Troellano Fest, un festival que porta des de 2014 construint un espai propi al voltant de la música, la il·lustració i la cultura independent. I una de les artistes que actuaran, en este cas demà divendres, és Xènia. Escoltem ara mateixa Las cosas que te diría. La compositora, productora e intérprete de Valencia es mueve entre el dark pop, la electrónica y el drum bass y ufa en estos termes. Amb Xènia tanquem avui, fins ací tot el que els volíem contar. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació. Ara es queden ací en la ràdio pública amb el matí directe. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Que tinguem molt bon dia.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Les 7 del matí, com escolteu, li faré una oferta que no podrà rebutjar. Amb esta mítica frase de Vito Corleone al Padrino, la millor definició d'un encàrrec tèrbol que s'ha fet mai al cinema, vos saludem. Benvinguts a Matí Directe, el vostre refugi de primera hora a la ràdio autonòmica. Avui obrim les nostres línies i el nostre temps per parlar precisament d'això, d'aquells encàrrecs, diguem-ne, oscurs, d'aquells favors que es demanen en veu baixa, a la penumbra, amb un pacte de silenci i que ningú vol signar amb el seu nom real. I és que per a encàrrecs de pel·lícula, els que deixa l'actualitat, que li ho diguen si no, a la famosa fontanera del PSOE, que suposadament va enviar un emissari a parlar amb un clan de narcos per demanar-los un sustillo per a la jutgessa Viedma. Home, un sustillo? Una d'aquelles amabilitats casolanes que no són ni molt menys una rosa al forn, que es fan de tant en tant. No sabem si al final l'oferta incloïa un cap de cavall al llit o simplement un canvi de griferies a preu de saldo, però queda clar que la realitat sempre acaba superant la ficció de Hollywood. Però no patiu, quasi no hi ha clavegueres, ni clans, ni testimonis protegits. Només n'hi ha ràdio, paraules, ganes de contar coses i el desig de descobrir què s'amaga darrere de les històries més fosques i més lluentes de l'actualitat. Així que comenceu a agafar lloc i sintoniseu bé perquè l'encàrrec d'avui ja està en marxa.
0: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Però deixem enrere les clavegueres de la picaresca perquè ens espera un matí carregat de notícies reals que avui són portades absolutes al món, a Espanya també i a casa nostra. Tenim 5 hores de ràdio per davant. El món es desperta pendent de la diplomàcia contrarrellotge a Nova York en una assemblea general de l'ONU on Washington està pressionant fortament per a trobar una via que tanqui la guerra d'Ucraïna abans de l'arribada de l'hivern, mentre els passadissos bullen per la inèdita reunió bilateral entre Donald Trump i Delcy Rodríguez sobre Venezuela. Ahir la vam escoltar i l'escoltarem també este matí. Mentrestant, a Espanya la tardor comença amb una tensió parlamentària inaudita després que la presidenta Francina Armengol expulsara del Congrés la diputada del PP, Ana Vázquez, per exhibir un spray de gas pimienta en ple debat, cosa que no succeïa en altres ocasions, com la volta en què Rufián va traure 3 bales en el mateix hemicicle i no va ser expulsat, sense anar més lluny. Una indignació política que conviu amb la climàtica, ja que la EMET confirma que venim de patir l'estiu climàtic més llarg des de 1961, amb 119 dies consecutius de calor estival. I en clau social, el debat de l'habitatge que s'encén després de la proposta d'Ernest Urtasun d'expropiar vivendes de fons buitre per frenar desnonaments com el de Mari Carmen, un altre front obert que tenim, la dona de 87 anys amb un 50% de discapacitat que va ser desallotjada per la força de casa seua al barri del Retiro de Madrid després de residir durant més de 7 dècades. I atents a la Comunitat Valenciana, perquè avui mirem de nou cap a l'Hospital La Fe de València, on el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ja vos ho contàvem ahir en directe, rebia els nous equips de protonteràpia donats per la Fundació Amancio Ortega, una inversió de més de 50 milions d'euros que revolucionarà la lluita contra el càncer i estarà operativa abans de tancar 2027. En els tribunals seguirem de prop el juí a Greenpeace, en València, on la Guàrdia Civil ha testificat que l'acció en el port de Sagunt va ser totalment pacífica. I tot en una jornada on també mirarem el carrer acompanyats de termòmetres disparats, especialment a Alacant, on ahir es van fregar els 32 graus de màxima. No hi ha ficció que supere la realitat este matí, així que agafeu bé el cafè, remeneu tranquil·lament i pugeu el volum perquè tenim moltes coses que contar-vos.
0: Estos són els titulars que marcaran la jornada.
1: Ara parlarem d'alguns d'eixos encàrrecs i d'alguns dels fets destacats, com per exemple deixar a una dona de 80 i pico anys al carrer, cosa inaudita però que tampoc hauria de permetre's. Molts dels que cantaven i apoyaven ahir tenen diners suficients com per a posar-li una vivenda a la senyora lluny, a lo millor, del que es veia, no?, cap a la imatge pública. Però també tenim que mirar al nostre voltant. Lluís Obiols, bon dia, què tal, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
1: Seguirà afectant-nos la calor, veritat.
2: De fet, avui pugen les temperatures. Pugen especialment a l'interior.
1: Em fa por preguntar-te ja.
2: I demà encara pujaran més. Però la sort, l'avantatge, és que a partir del cap de setmana sí que tenen tendència a normalitzar-se les temperatures. I ara el que tenim són més humitat, més núvols, s'han format núvols baixos, s'han format algunes boires, bàsicament a la Safora, a la Vall d'Albaida, a la Costera, a la Ribera Alta, també en alguns punts del Baix Maestrat i del Baix Segura. Núvols baixos, boires que s'aniran dissipant, per tant serà un dia de sol, serà un dia de calor de nou. Atenció a les màximes a l'interior, s'esperen màximes de 33 a 34 graus, puntualment 35 graus avui a Ademuz, per tant molta calor. A l'interior, a la costa, es mantindran al voltant dels 28 a 29 graus, per tant una situació de nou d'estabilitat, amb brises de vesprada i amb eixa humitat que ens acompanya. De cara a la jornada de demà, sí que notarem un ascens tèrmic més marcat, més notable.
3: Més encara.
2: Sí, a més, les màximes que de nou superaran els 35 graus.
3: Tu tindries que veure'm a mi cada volta que em pare, potser en un semàfor o alguna cosa així, que són com els... Te'n recordes de les vinyetes estes de Mortadelo i tal?
2: Sí.
3: Que eixia un entrepà, un bocadillo,
2: sí, en
3: símbols de tacos. I sí. Per això sóc jo.
2: Sí.
3: Socarrant-me en la calor i dient tacos tot el rato.
2: Ja no et poses l'aire condicionat, o què?
3: Suant com un poll. No, si em refereix que a peu, quan m'ha d'esperar un semàfor de peato, i no vull parlar-te en la moto, que notes com el cap el bull dins del casc. Sí, sí.
2: Home, tampoc és tan... No hi ha...
3: Jo sóc molt calorós, i la majoria dels que estem així, de bon matí, queixam que estem suant tots, perquè la humitat sí que s'ha notat.
2: Sí, la humitat és altíssima. Avui la humitat és altíssima, per això s'han format estos núvols baixos i estes boires. Demà tindreu més humitat, però més temperatura. No sé què voleu.
3: Tota alegries, tota alegries per començar
2: el dia. Podeu triar entre avui i demà. Cap de setmana. Cap de setmana sí que baixen les temperatures, ja es notarà eixe descens a la temperatura. Tindrem més núvols, tant dissabte com diumenge, i la pròxima setmana les temperatures seran més baixes i el que tindríem són alguns canvis, però no estan clars, perquè sí que tindrem algunes precipitacions, en principi serien poc importants, tot indica que al final es formarà una borrasca molt profunda a la zona de l'Atlàntic, guanyarà la dinàmica atlàntica, i ja sabem que quan guanya la dinàmica atlàntica al Mediterrani, com ens quedem?
3: Pues com sempre, calenteig, no?
2: Calentets i sequets, no? Però no tan calentets com ara, eh? El que passa que hem d'anar seguint perquè podrien entrar vents més de llevant amb més recorregut marítim, sí. Per tant, no una situació de pluges abundants, però sí de més núvols i alguns plugims.
3: Bueno, doncs pues quedem en això. En una hora refresquem tota aquesta informació, d'acord? Gràcies, Lluís. Bon dia. Les 7 i 7. I parlant d'encàrrecs tèrbols, de pressions a l'ombra i de frases que semblen tretes d'un guió de Martin Scorsese, atents a la polèmica internacional que també creix en les últimes hores a la frontera sud. Unes declaracions que han encès algunes de les alarmes, sobretot a Sarsuela, però no sabem si a la Moncloa. Marta Ramada, bon dia.
4: Què tal, Sergi? Bon dia. El protagonista és un vell conegut de la política del nord d'Àfrica, Yahya Mohamed Yahya. I és que la possible visita de Felipe VI a Ceuta i Melilla ha desencadenat una cascada de reaccions per part dels sectors marroquins més radicals, que reivindiquen la sobirania de les dues ciutats espanyoles. L'última, com deies, l'ha protagonitzat l'exsenador del Regne Alauita i pròfug de la justícia europea després d'haver estat condemnat per diversos delictes a Espanya i Itàlia. En un vídeo publicat dissabte 20 de setembre, amenaça que els marroquins estan disposats a derramar fins l'última gota de sang si el rei va finalment a la ciutat autònoma i gosa pisar el que ja anomena els presidis ocupats. El monarca i el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ja hauria pactat una data pròxima per a l'esperat esdeveniment.
5: Voy a ser muy escueto en mi declaración. Y es un mensaje directo a su majestad el rey de España, Felipe VI. El mensaje es el siguiente. Si visita el rey Felipe VI los presidios ocupados de Ceuta y Melilla, os aseguro que nosotros los marroquíes derramaremos hasta la última gota de sangre para defender nuestra integridad territorial en el norte de Marruecos.
1: una línia roja en tota regla en l'àmbit de la diplomàcia o de la falta d'ella. Però podem anar també als antecedents, perquè el perfil d'este personatge és com a mínim peculiar. Parlem d'algú que va néixer precisament a Melilla.
4: I és que, tot i haver nascut a territori espanyol, ja va fer carrera política al Marroc, on va arribar a ser alcalde de Vinyent, a escassos metres de Melilla, unes zones, assenyala el dossier, d'alta tensió migratòria i de pressió permanent sobre les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Des d'allí va fer el salt a Rabat per a ocupar un escó com a senador en la Cambra de Consellers del Marroc.
1: El perfil delictiu de Yaya també és extens. Segons diu un document, ha estat condemnat en ferm tant a Itàlia com a Espanya per delictes de violència, atemptat d'agents a l'autoritat i de desordres públics, una sèrie d'il·lícits que continua, als quals es sumen procediments i denúncies per agressions físiques i violència de gènere, i no és la primera vegada que agrana cap a casa d'una manera tan agressiva. En 2007 ja va encapçalar les protestes contra la històrica visita dels reis Joan Carles i Sofia. Ara, una dècada després de deixar els seus càrrecs i amb l'organització del seu comitè d'alliberament reactivat, torna a la càrrega, pujant el to fins a extrems perillosos. Pel que sembla, Yaya no ha complit mai les penes imposades. L'autor del vídeo i d'aquest àudio que escoltàveu contra Felip VI ha eludit sistemàticament el seu ingrés a la presó, refugiat en territori marroquí i fent ús de la seva immunitat parlamentària com a senador per bloquejar les sol·licituds d'extradició europees, segons compten les fonts de seguretat i d'intel·ligència. Per cert, l'expert en intel·ligència i seguretat, Chema Gil, feia un perfil d'este subjecte en Mediaset.
6: Este de loco no tiene nada. Este lo que es un matón. Es un matón y además un matón que ha tenido escenarios de poder y de empoderamiento, como se dice ahora tanto. Y es un tipo peligroso. Este nace en el activismo por esa soberanía de Marruecos respecto de Ceuta y Melilla, nace en las revueltas de Mohamed y Tutu en los años 80. Los más mayores sabrán, en fin, lo que costó en Melilla aquello, enfrentamientos con nuestros militares, aquello fue tremendo, en unas reivindicaciones que en principio no eran para la soberanía de Marruecos, pero al final se dirigieron. Y a raíz de ahí es cuando él, siendo joven, monta el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla.
4: De moment, les reaccions no s'han fet esperar. Des de Melilla, precisament, el president Juan José Imbroda ja ha anunciat accions judicials immediates contra l'exsenador per aquestes amenaces gravades en vídeo davant del propi consolat d'Espanya. Un polvorí diplomàtic que, sens dubte, marcarà l'agenda d'este dijous 24 de setembre.
1: I també seguirem molt de prop la resposta del Ministeri d'Afers Estrangers, que, a banda de gravar-se vídeos pels carrers de Nova York, hauran sigut coneixedors d'una amenaça que està a l'altura del sustinyo a la jutgessa Viedma, però que igual, de ser així, com estan acostumats, ja ni s'immuten al govern. Però ara també comentarem altres coses.
7: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Obrim el capítol d'actualitat a Espanya amb un autèntic terratrèmol judicial que esquitxa directament les esferes de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Lucy, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. L'expresident espanyol ha comunicat formalment al jutge de l'Audiència Nacional que les joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx són en realitat un regal personal que li va fer el rei d'Aràbia Saudí l'any 2007 durant una visita oficial. Com que no hi ha cap document que ho certifique, Zapatero ha sol·licitat formalment al tribunal que reclame cooperació internacional a la mateixa monarquia saudí per a corroborar la seva versió dels fets.
1: I continuen a Nova York, on Benjamin Netanyahu encés els ànims abans d'intervindre en l'Assemblea General de les Nacions Unides.
8: El primer ministre israelià ha carregat durament en un vídeo contra l'alcalde de Nova York, qui havia demanat obertament el seu arrest pels crims de guerra a Gaza, acusant-lo de donar suport als monstres de Hamas.
1: I atents a les butxaques a escala internacional un dia més, perquè Lockdance posa deures i llança un avís preocupant sobre el deute de les grans potències.
8: L'organisme celebra que l'economia global mantinga el rumb amb un creixement del 2,9%, però adverteix que països com els Estats Units estan en una posició fiscal molt vulnerable si no frenen el deute immediatament abans que vinguin corbes.
1: Per això anem directament al rebut de la llum, que continua donant disgustos a milions de cases espanyoles en esta entrada de la tardor.
8: L'operador del mercat ibèric de l'energia confirma una nova pujada a Espanya, situant el preu mitjà del megawatt hora per damunt damunt dels 158 euros, el que complica la situació de cara als pròxims mesos de fred.
1: I passem als esports, perquè hi ha motius de celebració en el tennis femení espanyol després de quasi dues dècades de sequera.
8: Històric, perquè l'equip espanyol ha certificat el seu retorn a les semifinals de la Billie Jean King Cup 18 anys després, gràcies al doble format per Cristina Buxa i Sara Sorribes, en una eliminatòria agònica contra el Kazakhstan.
1: I obrim apartat econòmic a casa nostra, on València es converteix en la capital mundial de l'interiorisme i l'arquitectura.
8: Comença la macrofèria València Inspira Disseny, que agrupa en més de 112.000 metres quadrats de Fira València els certàmens d'Hàbitat, Textilogar i Cebisama, representant fins al 20% de la facturació anual d'esta institució pública.
1: En matèria de cultura salten totes les alarmes entre les empreses de teatre i els actors del nostre territori.
8: Màxima preocupació de treballadors i companyies escèniques davant l'anunci del tancament programat del Teatre Principal de València durant 4 anys complets per a fer unes obres de rehabilitació integral que deixen el sector sota mínims.
1: També parlem d'una gran activitat, una iniciativa social que veurem als carrers de València per ajudar els animals que encara pateixen les conseqüències de les inundacions.
8: S'ha presentat la carrera Dog Free Run València, que se celebrarà al Parc de Capçalera en octubre i recaptarà fons per a que 4 protectores afectades estructuralment per la Dana, com Modepran o Rivercan, que 2 anys després encara arrosseguen greus deutes i danys materials.
1: I acabem el repàs amb bones notícies per als nostres estudiants de música i dansa tradicionals i clàssiques.
8: El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la concessió dels Premis Extraordinaris i el rendiment acadèmic de música i dansa del curs actual, un reconeixement de la Conselleria d'Educació que avala l'excel·lència de les nostres joves promeses als conservatoris valencians.
7: Els primers del matí cada vegada en som més.
1: Uns primers del matí que a aquestes hores, 7 i 16 d'este 24 de setembre de 2026, es llancen a les carreteres per anar a treballar i per a tots els seus quefers diaris. Anem a veure com es troben les principals vies de la nostra comunitat. DGT, Alejandro Martín, bon dia.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora mucha precaución por un accidente que está dificultando en Valencia la autovía 3 en el entorno de Chiva, ya en dirección a la capital del Turia, y van a encontrar intransitable el carril central. Al margen de esta incidencia, por el momento, en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana se circula con total normalidad. No van a encontrar mayores incidencias en la circulación.
1: En la finestreta dels esports, entre altres coses, avui arriba el nou entrenador del València, esperat com aigua de maig. Bueno, alguna goteta podria portar és en basc, no?
10: Bon dia, Javier Aguirre, el nou tècnic del València i que ve d'entrenar a la selecció de Mèxic en el Mundial. Ja va començar a ir el viatge cap al Cap i Casal i s'espera que aterri a partir de les 8 i 10 del matí. El club té previst que signi el contracte que el lligarà per una temporada i que es posa a treballar d'immediat. El veterà tècnic va parlar al seu país abans d'agafar el vol. L'escoltem.
11: Presión todos tenemos y yo la tengo, por supuesto. Voy a un equipo español fuerte, importante, y voy a tratar de hacerlo bien. Así he vivido durante 30 años en los banquillos.
12: Va a ser un buen colofón. Creo que es una oportunidad que me llega, bueno, pues en buen momento. Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo. Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, 90 puntos, por lo tanto, creo yo, más el plantel, como decía tu compañero, más las ganas que tengo, hay muchos elementos para ser optimista, sí.
10: Ahir de matí, molta activitat en el club valencianista, anunci oficial del nomenament de Guerrer i presentació de Braulio Vázquez com a nou director esportiu, que va ser realista amb els objectius. Primer, cal eixir d'una situació difícil i complicada. També es va referir a la relació amb Meriton i Kian Lim, de qui ha dit que refia. A més, va explicar per què acceptar l'oferta.
13: Que venir al València és algo muy grande, no me olvido, no vengo porque ni el campo nuevo, ni el campo nuevo está muy bien, fenomenal. Pero ahora tenemos que arreglar, gestionar, estar encima y creo que es un reto importante para mí. Yo no sé si el tener esa vinculación pues hace que luego a veces lo pasas peor, pero bueno, yo creo que al contrario, todavía me genera más ilusión y más ambición de dar lo mejor de mí mismo para que Valencia salga poco a poco de donde está. El objetivo a largo plazo no toca ahora.
10: En el Villarreal va parlar el defensa Pau Navarro en roda de premsa. Va mostrar confiança absoluta en el treball de l'entrenador. El jove defensa vol aprofitar el temps durant la llarga parada.
14: Que parar, que mirar-ho tot amb calma, amb perspectiva, ens va vindre bé. I, Y bueno, ahora preparamos para cuando tornem, seguir en la racha. Que siga en casa o fuera, nosaltres tenim la mateixa mentalitat. Al final volem dominar el xoc. Tots els defenses estem preparats per a jugar d'esta forma. I bueno, jo confio en que anem a treure el rendiment.
10: Els entrenaments d'esgrogueig són pràcticament en família perquè hi ha fins a 12 internacionals convocats amb les seues seleccions. Íñigo Pérez ha optat per pujar jugadors del filial per a completar el treball. En l'Elx vam escoltar el golejador Ferniño en un acte publicitari del club. El davanter va ser nominat a millor jugador de la Lliga en el mes de setembre i es va mostrar content amb els seus 5 gols. A més, va tancar files amb el tècnic Martín Anselmi.
15: Todo el mundo queremos ir por el mismo camino, todo el mundo queremos seguir los pasos del míster y se está viendo. Confío mucho en mí. Sé que cuando viene un jugador de segunda que no ha metido muchos goles, puedes pensar, bueno, este tío que hace aquí, ¿no? Pero yo siempre confío mucho en mí, sé lo que puedo dar y bueno, estoy demostrando que valgo para la primera división.
10: I canviem de pilota i parlem de bàsquet. Avui mateix comença l'Eurolliga amb partits atractius com ara el Dubai contra el Real Madrid de Pedro Martínez o el Barça contra l'Anadolu Efes. El torn del València Bàsquet serà demà a les 7 de la vesprada quan s'enfronten al Besiktas. Els valencians viatjaran este mateix matí cap a Istanbul, on encetaran la competició contra un conjunt debutant, però que s'ha reforçat bé.
0: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
1: 7 i 20, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, dels esports, de la política i la crònica internacional. També passem ara a parlar de la que és, sens dubte, una de les imatges més dures i que més està sacsejant el debat social i polític a tot el país. Ha donat per a moltes discussions. És la realitat que ahir es vivia a Madrid, Luz, i la crònica d'un desallotjament que s'ha convertit en tot un símbol.
8: Sí, la imatge és colpidora. Mari Carmen, una dona de 87 anys i amb una discapacitat reconeguda del 50%, va eixir en camilla del pis on ha viscut durant els últims 71 anys, el cèntric districte del Retir. Al quart intent de la comissió judicial, el desnonament es va acabar executant.
16: Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir 7 años con una daga detrás de la nuca.
1: Hem vist un desplegament policial brutal i una gran tensió al carrer. Des del dia anterior, centenars de veïns, activistes i fins i tot artistes com Ana Belén o Rosalén havien acampat i fet nit a les portes de l'edifici per a tractar d'impedir amb una resistència pacífica el que finalment succeïa.
8: Les línies de la policia van acordonar totalment la zona des de primera hora del matí per a permetre l'accés de la comitiva judicial. El fons inversor, propietari de l'immoble Urbagestión, va rebutjar a última hora totes les propostes de la defensa de la dona, fins i tot l'oferta d'una donant anònima que s'havia oferit a pagar de la seva butxaca l'augment del lloguer. La firma no va acceptar ni tan sols una pròrroga humanitària de 15 dies perquè la dona poguera arreplegar les seues coses de manera digna.
1: És un cas dramàtic que ens deixa frases tan colpidores com la de la mateixa Mari Carmen que heu escoltat en l'àudio dient que portava 7 anys amb una daga darrere de la nuca. I a eixes edats n'hi ha que contextualitzar. Tot pel conflicte amb eixa propietat que pretenia multiplicar el seu lloguer de renda antiga.
8: I un cas que, com era d'esperar, ha obert una autèntica guerra de retrets creuats en l'àmbit polític. Des del govern central, és culpa del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament per inactivitat, mentre que l'oposició i diversos col·lectius assenyalen les carències de les normatives de vivenda actuals. De fet, a nit, milers de persones es van manifestar directament davant de l'àtic de la presidenta madrilenya clamant contra la crisi de l'habitatge.
1: És la crua realitat de l'emergència residencial que obri tertúlies i informatius. Mari Carmen es troba ara temporalment allotjada amb familiars, encara que està ingressada en un hospital mentre s'espera una solució habitacional de fons. Però ara també un autèntic fulletó judicial amb olor de luxe de l'Orient Mitjà i que esquitxa directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. A veure, a qui no li ha passat? Vas a netejar la caixa forta del despatx i de sobte, oh, sorpresa, apareixen 60 peces de joieria fina amb rubís, maratges i safirs valorades en més de 1,3 milions d'euros. Pues que tenies allí oblidades, no te'n recordaves? Això és el que Zapatero li ha explicat a correcuita pràcticament al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, per a justificar per què la UDEF li va confiscar este botí. Diu l'expresident que van ser un regalet de l'any 2007 del ja difunt rei Abdullah d'Aràbia Saudí i que les va guardar pues, junt amb els records familiars sense consciència del seu valor material. I com que han passat ja de 9 anys i es veu que les factures de la Moncloa s'han perdut, l'exlíder del PSOE demana ara al jutge que active la cooperació internacional i li pregunta directament a la monarquia saudita per a confirmar que, efectivament, allò va ser un detall d'un bon amic d'aquells que ja no queden, i a veure si tenen els tíquets, clar.
4: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha remès este dimecres un escrit al jutge de l'Audiència Nacional, a José Luis Calama, en el qual informava d'això, que les joies trobades en una caixa forta del seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita del 2007. Segons diu, l'exmandatari i exdirigent del PSOE va acceptar aquell obsequi per deferència i ara demana a l'instructor que reclame cooperació internacional al país àrab per acreditar esta versió. El jutge Calama, qui també és l'instructor del cas Plus Ultra, va obrir esta segona investigació a Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband relacionat amb estes jocs a l'Aràbia Saudita del 2007. Segons diu, l'exmandatari i exdirigent del PSOE va acceptar aquell obsequi per deferència i ara demana a l'instructor que reclame cooperació internacional al país àrab per acreditar esta versió. El jutge Calama, qui també és l'instructor del cas Plus Ultra, va obrir

0: Tres jocs de joies de les 60 peces confiscades van ser un present, com deies, del rei Abdullah de l'Aràbia Saudita, qui per cert ja ha mort i que li el va donar quan vivia al Palau de la Moncloa en juny del 2007, coincidint amb el viatge oficial que el monarca àrab va fer a Espanya els dies 18 i 19 d'aquell mes.
1: En concret, es tracta de tres conjunts formats per un collar, una polsera, anell i arracades, i diferenciats per les gemes, rubís, maragdes i safirs, que segons la defensa de Zapatero superen el 90% del valor de les joies trobades al seu despatx. Ha assegurat que va acceptar aquelles peces per deferència i les va guardar al costat d'altres joies d'origen familiar i regals d'amics sense ús ni cap destí i sense conseqüència del valor material. L'exlíder del Partit Socialista, en tot cas, insisteix que els objectes tenen un valor menor al calculat per la joieria Ansorena, al qui el jutge instructor va encarregar la primera taxació. La defensa, a més, s'excusa de no haver oferit en un termini més breu l'explicació sobre l'origen de les joies, la qual cosa atribueix als 19 anys transcorreguts des del regal. L'expresident Zapatero ha presentat l'escrit aclarint l'origen de les joies després que el jutge Calama fixara un termini de 3 dies perquè aportara documentació al respecte. Durant la declaració del passat mes de juny, davant de l'Audiència Nacional, l'investigat va rebutjar respondre preguntes relacionades amb este assumpte.
2: Però atents a les reaccions polítiques que està alçant este fulletó de luxe saudita, perquè de les mateixes files del PSOE ja s'ha llançat una mampara de vidre per a protegir l'expresident. La ministra i líder del PSOE andalús, María Jesús Montero, donava amb fe, i és una de les dones també amb fe on les viatja com a bona andalusa, que eixia ràpidament fa uns dies a la palestra per a refermar públicament la seva total confiança en José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Montero ha assegurat sense cap mena de dubte que l'expresident aconseguirà aclarir davant del jutge totes les incògnites que envolten l'origen d'aquestes 60 joies intervingudes per la policia en el seu despatx.
3: Sigo manteniendo la confianza, pero antes tenía 3 meses, ahora tiene 3 días, ¿no? Y por tanto estoy convencida de que el presidente Zapatero, en lo juzgado, que es donde él dijo que en primera instancia quería dar traslado de esta información, dará cuenta de la trazabilidad de esas joyas que se encontraron en su despacho y que, como ustedes saben, han sido objeto, ¿no?, durante todos estos días de muchas especulaciones, cuando el presidente ha trasladado que tenía muy bien determinado su origen y tenía muy bien determinado de dónde procedían. Yo desconozco esa información porque solo la tiene él y la quiere dar en primera instancia en los tribunales, pero donde tenía 3 meses tiene 3 días. No tengo duda de que en esos 3 días aclarará aquello que el juez le cuestione respecto a esa procedencia.
2: Ha tardat. En fi, una defensa encesa on els socialistes tanquen files i confien plenament que l'explicació dels rubís, les maragdes i la deferència reial convencerà l'Audiència Nacional, malgrat que Zapatero es negara a contestar sobre este assumpte el passat mes de juny. Veurem si la fe de Montero és suficient per a calmar les aigües judicials d'un cas que promet continuar omplint pàgines i hores d'actualitat. I davant la investigació dels centenars de joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i candidata del PSPB a la Generalitat Valenciana, eixia novament en defensa de José Luis Rodríguez Zapatero davant la investigació sobre el centenar de joies trobades al seu despatx, però sense oferir cap explicació sobre eixe origen. Ella, especialista en donar respostes random, optava per desviar l'atenció i assenyalar a José María Aznar en lloc d'oferir explicacions sobre l'origen d'estos béns de luxe. Algo que dir sobre Zapatero, Aznar. Quina hora és, Aznar?
4: Pues aquí, de nuevo, la confianza en el presidente Zapatero. Fíjese, me viene a la cabeza que en la Comunidad Valenciana la familia Aznar está comprando edificios, comportándose como fondos buitres para sacar rédito y negocio del principal problema de los ciudadanos, que es la vivienda.
2: Una maniobra que demostra una vegada més la recurrent estratègia de canviar de conversa quan sorgeixen preguntes incòmodes per al PSOE. Tot menys respondre a la qüestió principal, d'on procedien eixes peces del joyerío de la zarina de Rússia, més de 60, i quina documentació acredita la versió oferida per Zapatero. De les tres que ja ha donat, la ministra candidata, com si es tragui una bolsa de coloms i es solta, tot amb tal de desviar l'atenció. Bueno, almenys una cosa té clara Dora la exploradora, que sap d'on ve i a qui li ho deu tot. Almenys és agraïda la xica.
4: José Luis, yo me he definido muchísimas veces como una niña de Zapatero. Y lo digo así porque te considero mi padre político. Contigo tuve un despertar.
2: Anem a canviar de tema a aquestes hores, les 7:30 en punt. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, compareixia este dimecres en comissió a les Corts per

0: a donar compte dels incendis de Segorbe, El Saler i Tuéjar. Durant la seva intervenció, el conseller deia que enguany la Comunitat Valenciana suma ja 272 incendis forestals i de les més de 10.000 hectàrees calcinades, més del 90% han sigut per incendis intencionats.
1: El conseller ha detallat l'evolució dels tres incendis mencionats i els mitjans en els quals es va lluitar. Ha defensat en aquest sentit que la Generalitat ha actuat amb responsabilitat, rigor i celeritat i ha aprovat ajudes per a pal·liar danys i reactivar les zones arrasades, mentre ha criticat que altres vulguin construir relats polítics quan no donen cap explicació en altres emergències. I ha remarcat que el treball no acaba quan s'apaga el foc. En aquest sentit, ha recordat les ajudes aprovades per a pal·liar els danys i a impulsar la reactivació econòmica de les zones afectades.
2: Valderrama defensa que l'actual Consell està corregint el model de precarietat i temporalitat que van deixar els altres després de 8 anys de govern, responent així al PSPB i Compromís a les crítiques. Assegura en este sentit que s'ha estabilitzat i professionalitat a la plantilla.
3: La protecció de la població ocupó el centro de la toma de decisiones. Los incendios forestales y las emergencias solo les preocupan cuando les sirven para incendiar las redes sociales.
2: Per part de l'oposició, Alicia Andújar, del PSPB, ha criticat que la Generalitat va tardar 17 hores a demanar l'UME a Segorbe i ha acusat Valderrama d'inflar les dades d'efectius i explorar bombers forestals per cobrir vacants amb la mateixa plantilla.
0: El conseller Valderrama va tindre que remarcar que l'UME no és de cap govern i de cap partit, és d'Espanya i està per a servir els espanyols. I la seva presència es sol·licita quan la direcció tècnica de l'incendi ho requereix. I criticant també des del Partit Popular la presència en estos incendis de la ministra de Ciència, Diana Morant, a la qual el conseller es referia com la delicada Gandia.
4: ¿Dónde estaba la ministra Morant con su chaleco durante la riada del año 2024?
1: Des de Compromís, Jesús Pla ha denunciat el fracàs absolut de la política de prevenció i extinció del Consell i ha acusat el Partit Popular d'alinear-se amb Vox contra els malvats ecologistes. I el diputat de Vox, David García, ha dit que la majoria d'estos incendis han sigut provocats per l'home, per piròmans, no pel canvi climàtic. Ha defensat centrant-se en la prevenció i ha exigit al govern facilitar els mitjans que es precisen.
0: Anem a donar ara una ullada a la resta de coses que ens afecten i en este cas es centren dins de la nostra comunitat autònoma. Són les 7:32 i això és A Punt Ràdio.
5: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Com vos contàvem, ha arribat a la fe la màquina de prontonteràpia donada per la Fundació Amancio Ortega que començarà a funcionar en 2027.
1: Esta màquina és el tipus de radioteràpia més precisa que existís, ja que permet concentrar la radiació directament en el tumor i reduir el dany de teixits sans. Utilitza protons accelerats de forma concentrada en lloc de raig X. D'esta manera, este tipus de tractament permet disminuir els efectes secundaris. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assegurat que la unitat tindrà capacitat per a tractar 200 pacients oncològics a l'any i que donarà accés a usuaris d'altres comunitats. A més, Pérez Llorca assistia precisament ahir a la recepció en el centre sanitari d'estes peces principals de l'equipament, fabricades expressament per a València. El líder del Consell confirmava que la unitat permetrà tractar a l'any al voltant de 200 pacients de càncer cerebral, ocular, sarcoma i linfoma, entre altres.
6: Para convertir también esta parte de la fe en una ciudad oncológica que permita mejorar la vida de los ciudadanos.
1: Els primers components per al desenvolupament de la protonteràpia, un tractament pioner contra el càncer, van arribar el passat mes d'agost a l'Hospital La Fe. Ara ho han fet les dues peces principals. Marciano Gómez és el conseller de Sanitat.
7: Estamos visitando un ciclotrón para crear radiofármacos de tal forma que podamos diagnosticar el cáncer antes que pueda aparecer en imagen.
0: Més coses, la calor de l'estiu avança la campanya de l'almela i redueix el creixement del gra. Tot i que el fruit és de bona qualitat, tindrà poc rendiment perquè pesa poc. Les onades de calor d'aquest estiu han acabat afectant la campanya de l'almela. A Castelló de la Plana, per exemple, han hagut d'avançar la collita 15 dies. Les altes temperatures i la falta d'aigua han reduït el creixement del gra, com vos diem, i, per tant, el preu per als llauradors.
1: La closca té bona mida, però la calor ha impedit que el fruit s'acabi d'omplir bé. I és una llàstima perquè, amb tot el que va ploure a la primavera, el sector esperava bona mida i molt de pes, segons explica Gavà, Rebeca Sales, llauradora d'Albocàsser, que lamenta que la qualitat del producte és bona, però al pesar pot tindre poc rendiment.
8: La primavera va ser molt plujosa, entonces esperàvem que hagués tingut molt bon tamany. Veu que estan molt plenes, són ametlles de molta qualitat, el que passa que tenen poc de pes, així que els rendiments seran més baixos.
1: La majoria de varietats es paguen entre 5 i 6 euros el quilo, però amb els costos disparats i l'augment de les importacions de l'ametlla nord-americana, el balanç és agredolç. Els efectes de la calor també es noten en arribar a les trencadores perquè arriba molt seca i això fa que es trenque i es pele molt. Per això, el resultat no és el d'altres anys. Enguany, el mercat d'ametlla ecològica és la que millor es paga, supera els 7 euros el quilo. Per això, tindre producció ecològica certificada serà un encert, segons explica Judit Escrits, gerent de Frutos Secos Escrits.
9: Entra molt seca i si entra molt seca se trenca molt, se pele molt i el resultat pues, no acaba de ser com els altres anys.
0: Aquesta també és una de les notes d'actualitat més imponents. Des d'ahir, el Tribunal Suprem confirma els 4 anys de presó per a Santi Mina per un delicte d'abús sexual.
1: La sala del penal del Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 4 anys de presó per al futbolista per un delicte d'abús sexual com és el juliol de 2017 a Mojácar, Almeria. Els fets van ocórrer a l'interior d'una furgoneta durant les vacances d'estiu, quan el davanter precisament formava part de la plantilla del València Club de Futbol. El Tribunal ha desestimat el recurs del jugador contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que ja havia ratificat la pena de presó imposada per l'Audiència d'Almeria i fixat la indemnització a la víctima en 25.000 euros. Els magistrats conclouen que Mina va executar 2 actes sexuals no consentits, aprofitant la sorpresa i la situació de la víctima, descartant que actuara per un error sobre el consentiment. De la mateixa manera, el Suprem ha rebutjat el recurs de la víctima que demanava elevar la pena a 8 anys per agressió sexual, en considerar que no es va emprar violència instrumental i manté l'absolució de l'altre futbolista investigat, David Golda.
0: I parlant de condemnes, 17 anys de presó li han caigut al Mauri, germà d'Antonio Anglès, per segrestar i torturar un home. L'Audiència de València considera provat que ell i els 5 acusats més van emboscar la víctima a Montserrat per exigir-li 200.000 euros.
1: L'Audiència de València ha condemnat Joaquín Martins, conegut anteriorment com el Mauri, i 5 homes més acusats de segrestar, torturar i robar un altre home per a intentar obligar-lo a pagar aquests 200.000 euros. La pena que ha imposat el tribunal per a aquests fets, ocorreguts l'any 2021 a Montserrat, és de 17 anys i 9 mesos de presó, segons ha avançat este dimecres el diari Les Províncies. El Mauri és el germà d'Antonio Anglès, el principal fugitiu pel triple crim de les xiquetes d'Alcàsser, que va canviar-se de nom a Joaquín Martins per a desvincular-se d'este cognom. La sentència emesa per a la secció tercera de l'Audiència Provincial de València considera aprovats els fets narrats per l'acusació, malgrat l'absència de proves biològiques que incriminaren els ara condemnats, que portaven la cara amagada darrere d'un passamuntanyes. Els magistrats consideren que hi ha prova insidiària plural, objectiva i interconnectada.
0: Tornem a la...
5: Missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Aixafadió el separador. Volíem dir que tornem a la... actualitat internacional. En la ONU les coses estan mogudes, però també tot això reverteix amb nosaltres. Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que no se sap científicament per què, sempre que està fora se li solta la llengua, que dona gust, opina de tot i està més al tanto del que passa que quan es troba a Espanya, que no sabe, no contesta. En la famosa entrevista a la CNN assenyalava per primera vegada des de la crisi de Ceuta a la responsabilitat del Marroc en la fallada del control fronterer amb la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol. Com diem, ho coscava durant una entrevista amb la cadena CNN. Esta volta no ha tingut el detall o el valor de fer-ho ni en la seva tele, com és habitual, amb motiu de la seva participació en l'obertura del nou període de sessions de la 81a Assemblea General de l'ONU, que sí, que l'ha pillat allí, però és que sempre és casualitat.
1: Preguntat per la crisi de Ceuta, ha reivindicat la bona relació amb el Marroc, però també ha dit que Espanya ha demanat respostes i accions al Marroc perquè és evident que el seu control de la frontera va fallar.
10: The second angle is our bilateral relationship with Morocco. I can tell you that over the last 8 years we have developed a very positive bilateral relationship with Morocco. We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us that its border
1: Durant l'entrevista, la periodista li ha dit que els documents desclassificats demostren que hi havia alertes sobre l'entrada massiva, però Sánchez ho ha negat. Ha dit que no hi ha realitat en aquests documents, que no demostren que hi havia una evidència clara que una cosa així anava a succeir, que ho estan investigant, però alhora ha dit que han demanat al Marroc accions i respostes, i està clar que el seu control de la frontera va fallar. Però ha dit també que van a tindre una bona relació amb el Marroc i que han de tornar a este país la majoria dels immigrants que són d'allà.
2: Pedro Sánchez també s'ha queixat de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi de Ceuta i ha recordat que Espanya sí que va ser solidària en altres crisis migratòries en altres països europeus. Durant la seva assistència a l'obertura de l'Assemblea, el president espanyol també mantenia una breu conversa amb Delcy Rodríguez, en la qual li ha garantit el compromís d'Espanya amb el seu país i amb el futur de la regió. Una presidenta encarregada de Venezuela que oferia un històric discurs davant esta 81a Assemblea General de l'ONU, on ha promès que el país camina cap a una transició a una democràcia plena que inclourà la celebració d'eleccions, tot i que no ha concretat cap data.
11: El desarrollo inclusivo con justicia social para mitigar la pobreza y aliviar el sufrimiento de cientos de millones de personas concentradas principalmente en el sur global. Sabemos que las sanciones socavan las libertades económicas, financieras y retardan el desarrollo humano.
2: Durant la seva intervenció, Rodríguez ha evitat qualsevol menció al seu predecessor Nicolás Maduro i ha agraït obertament al president dels Estats Units, Donald Trump, la seva disposició a reprendre els llaços diplomàtics i de cooperació. Esta intervenció es produeix després de la seva reunió bilateral amb el mateix Trump a Manhattan i de la signatura d'importants acords energètics i de reestructuració del deute a multinacionals i organismes com el Fons Monetari Internacional.
5: Estàs escoltant? Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
0: Abril Peidro, bon dia, què tal, com estàs?
12: Què tal, Sergi, bon dia. Un poc gela, la veritat.
0: Pues mira, jo anava a dir-te el contrari, dic, no estàs patint la calor com la resta de nosaltres?
12: Ara mateixa no, precisament.
0: Si és que estem plens de contrastos tèrmics, així, la gent del programa, la colmena del programa. Bueno, contamos què és el que porten les portades dels diaris.
12: Comencem per Levante el Mercantil Valenciano, on llegim que Català vol que València entre en la propietat del Teatre Principal perquè el puga rehabilitar. Les províncies titula que la Diputació reclama al govern que s'implique en la rehabilitació del Principal. El diari Información obri amb el Sabadell, el Banc Sabadell, que presenta el seu CEO a Alacant, i el periòdic Mediterráneo destaca que la guerra de l'Iran torna a passar factura als esmalts ceràmics de Castelló. En clau nacional, el País porta en la seva portada la commoció social i política per el desnonament de Mari Carmen, i El Mundo apunta que la CIA alerta d'un possible atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
0: Tu sabeu que tinc dos punts de fixació. Un és precisament el que ens costa la gasolina i l'altre és les altes temperatures. Crec que el del combustible és el que vas a parlar.
12: Mira, doncs, Sergi, no? Si pensaves que aquests 2 euros per litre que ja estem pagant pel carburant són inassumibles, espera, perquè la cosa pot anar encara pitjor. I és que als Estats Units el combustible també ha arribat a preu rècord. Per això Trump ha plantejat mesures que a nosaltres no ens beneficiarien gens. El seu pla és vetar les exportacions de dièsel. La mesura tindria un impacte molt gran en un mercat energètic que s'ha convertit en una olla de pressió i tindria com a grans damnificats Amèrica Llatina i Europa, principals compradors del gasoil estatunidenc. I quin és aquest pla per a implementar aquesta mesura? Les pistes que donen algunes fonts de la Casa Blanca són 90 dies de veto exportador, és a dir, fins a final d'any, l'època de major demanda de dièsel. No podem oblidar que el president estatunidenc té en 2 mesos les eleccions de mig mandat i per això vol presentar alguna mesura que puga revertir els sondejos en contra que, de moment, se li presenten.
0: I tant que critiquem els patinets, al final acabarem tots en els patinets perquè no hi haurà forma de poder circular amb vehicles de combustible. Parlant d'això, també crec que ens podríem centrar una miqueta en el medi ambient.
12: Sí, Will porta una iniciativa de ciència ciutadana, és a dir, de ciència per a tots. Es tracta de la 4ª edició de l'Erasmus Maris Week, que s'ha celebrat a l'Escola de la Mar de Borriana i que durant una setmana ha reunit a alumnat i professorat d'Itàlia, Alemanya, Luxemburg i Bèlgica. En concret, 80 estudiants i 200 europeus han rebut formació pràctica a bord de les embarcacions de l'Escola de la Mar i d'un vaixell almirall de la Generalitat que actua com a aula flotant. A més, s'han impartit sessions tècniques en el propi centre de Borriana convertit en laboratori científic per a l'anàlisi de mostres. Coordinada per l'associació belga I Am Sailing Europe, en col·laboració amb el Joint Research Center de la Comissió Europea, ha combinat formació, activitats nàutiques i treball de camp per a estudiar la contaminació per microplàstics en medis aquàtics.
5: Matí directe. Sergi Olcina.
0: En un quart d'hora seran les 8 del matí, posem la mirada fora de les nostres fronteres. La segona jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides continua donant titulars després dels discursos i de les trobades entre els diferents mandataris. Les últimes han sigut des d'Ucraïna, Iran i Venezuela.
2: Ho estem contant al llarg del matí, Sergi. En la trobada entre Delcy Rodríguez i Donald Trump van parlar sobre eleccions, segons assegurava el secretari d'Estat dels Estats Units. Marco Rubio diu que la reunió va ser breu i que després de molts anys de destrucció i el recent doble terratrèmol, Venezuela té molts problemes als quals fer front i s'han de resoldre encara abans de convocar uns comicis. Pel que fa a l'Iran, Rubio descarta grans avanços. Una de les intervencions, això sí, més esperades també era la d'Ucraïna. El seu president Volodymyr Zelensky va dir que l'hivern serà dur perquè a Putin mai li és suficient, afirmacions que feia mentre Rússia torna a bombardejar de nou el seu país.
0: I avui, atenció, perquè els ulls els tenim posats en la trobada entre Donald Trump i el president de la Xina, Xi Jinping, un cara a cara entre les dues potències mundials que no es dona des de fa més d'una dècada.
2: Sí, i la rebuda, a més, ha sigut allò més inusual, amb catifa roja a l'aeroport de Washington, amb el sobrevol de dos bombarders B-1 i el so dels dos himnes nacionals. Trump vol afalagar el mandatari xinès i no espera menys, donat els temes que hauran de tractar, l'abans de la IA, la situació futura a Taiwan o el control de l'economia mundial.
5: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: I després de repassar tota l'actualitat d'última hora, encara ens queden un parell de notes, obrim un espai per a mirar cap enrere, perquè avui, com us diem, és 24 de setembre. Una data carregada d'efemèrides reals que han marcat la història de la cultura, l'art i la música, tant al món com a la nostra terra. Marina, bon dia. Per on comencem?
13: Molt bon dia. Comencem, Sergi, si no els sembla mal, forts i amb molta energia.
0: És que el 24 de setembre és una data clau on s'han firmat tractats, s'han fundat ciutats i s'han lliurat batalles que van canviar el destí de civilitzacions senceres. Anem a la història en lletres majúscules. On es transporta la màquina del temps?
13: Ens anem primer a l'àmbit internacional, concretament a l'any 622. Un dia com avui es completa l'Hègira, és a dir, la històrica fugida del profeta Mahoma des de la Meca cap a Medina per a escapar de la persecució. Este és el fet polític, religiós i militar que marca el naixement de la civilització islàmica i l'inici oficial del calendari musulmà.

0: De la Fundació de l'Islam ens anem també a la conquesta d'Amèrica de la mà d'un personatge cabdal. El 24 de setembre de 1493, el navegant Cristòfol Colón zarpa des del port de Cádiz en el seu segon viatge cap al Nou Món. Esta vegada no anava a l'aventura, sinó amb una flota de 17 vaixells i 1.500 homes amb l'objectiu històric de colonitzar i evangelitzar els territoris ja descoberts.
1: I si parlem de fites que van canviar les regles del joc a Espanya, hem de viatjar fins l'any 1810 en plena Guerra del Francès. Un dia com avui a San Fernando, Cádiz, es reuneixen per primera vegada les Corts Generals Extraordinàries d'Espanya. És el lloc on es va aprovar el principi de la sobirania nacional i es van posar els fonaments de la futura Constitució de 1812, coneguda com la Pepa, el naixement, pràcticament, de l'Espanya moderna.
0: Els moments viscuts a Andalusia, però anem a la història de casa nostra, a la nostra comunitat autònoma, perquè el 24 de setembre també guarda un capítol transcendental l'any 1706 en el context de la Guerra de Successió Espanyola.
1: Així és, Sergi, un dia com avui l'exèrcit de l'arxiduc Carles d'Àustria, liderat per l'històric general valencià Joan Baptista Basset, aconsegueix el control de la ciutat de València després d'un setge a les tropes borbòniques. Una data en què els maulets celebraven haver recuperat la capital del Regne de València i la defensa dels seus furs pocs mesos abans de la tragèdia Batalla d'Almansa.
0: És una efemèride que ens recorda un dels moments de màxima resistència i definició de la identitat valenciana. Com vegeu, el 24 de setembre no és un dia qualsevol al calendari. És història viva de la humanitat.
1: I amb música viatgem fins l'any 1957. Un dia com avui, la discogràfica RCA Victor llançava als Estats Units un dels singles més icònics de la història del rock and roll, Jailhouse Rock d'Elvis Presley.

0: certament estem parlant d'un autèntic terratrèmol musical que va canviar la cultura jove de tota una generació, però és que el 24 de setembre també té una connexió increïble amb el món de la música, perquè exactament el mateix dia, però de 1991, veia la llum un altre àlbum que va redefinir els anys 90, el revolucionari Nevermind de la banda Nirvana.
1: I no ens movem d'eixe mateix dia de 1991 perquè també es va publicar un altre disc legendari del rock alternatiu, el Blood Sugar Sex Magik dels Red Hot Chili Peppers. Sens dubte, un dels dies més productius de la història de la música contemporània.
0: I si mirem cap a Espanya, cal destacar una efemèride que barreja història, arquitectura i passió social. Un dia com avui, de 1957, a Barcelona, s'inaugurava oficialment el Camp Nou, l'estadi de Futbol Club Barcelona, que substituïa el vell camp de les Corts i es convertia en un dels grans temples esportius d'Europa.
1: I aterrant ja directament a casa nostra, la Comunitat Valenciana cal viatjar en el temps fins l'any 1961. Un dia com avui es va celebrar per primera volta la Festa de l'Arròs de Sueca, una festivitat gastronòmica que naixia lligada a les seues festes majors i que uns anys més tard, en 1966, seria declarada oficialment com a festa d'interès turístic, consolidant el concurs internacional de paella valenciana com un dels nostres grans aparadors mundials.
0: Tot un orgull per a la Ribera Baixa. I en clau literària i poètica valenciana, també recordem que un 24 de setembre de 1983 ens deixava a Sant Antoni de Requena el poeta Rafael Duyós Giorgeta, un destacat membre de la coneguda com a Generació del 36.
1: Fets reals i efemèrides que ens recorden d'on venim i com l'art, la gastronomia i la música ens acompanyen cada matí.
2: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
4: Carmen de Bizet en Les Arts, el debut de la aclamada Vasilisa Verjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Huffman, con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arts es art.
5: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
6: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
7: Produccions d'òpera que et deixaran sense paraules, les millors veus i les batutes internacionals per a dirigir una de les millors orquestres europees. Tot això és la nova temporada de Les Arts. Entrades ja a la venda en lesarts.com.
8: Emprendre després de la DANA té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria EMDANA per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
2: A Punt Ràdio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9. Matí directe.
0: La cultura i les arts estan de dol, perquè ahir ja ho anunciàvem. Als 84 anys ha mort Manolo Boix, l'artista valencià renovador del realisme. La família del Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'acomiada avui dijous a l'Alcúdia. David González, bon dia.
9: Bon dia, sí. Manuel Boix va ser des dels anys 60 del segle passat un dels introductors del nou realisme a Espanya. Des que se li va concedir el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 1980 i particularment després d'una llarga estada a Nova York, el seu treball es va significar en els més diversos camps de la creació, des de la pintura a l'il·lustració de llibres, passant per l'obra gràfica i cartells i escultura, segons recorda la biografia que l'acompanya després de la seva trajectòria. Este nou realisme de l'autor es va caracteritzar per combinar la revisió d'episodis històrics amb una lectura renovada del seu context social, literari i humà. Es dona la circumstància que recentment també ha mort Artur Eras, amb qui Boix va exposar conjuntament. Encara que estos dos autors, juntament amb Rafael Armengol, no van constituir un equip de pintors, sí que van plantejar treballs en comú, com per exemple els casos de l'obra Tríptic de l'any 64 o la carpeta d'obra gràfica Lligat i Lacrat de l'any 71, i amb certa regularitat van exhibir la seva obra units, segons recorda l'Ivam.
0: El músic malagueny Pablo López portarà l'Ibacusha Tour, gira en la qual presentarà el seu acabat d'estrenar disc El 4 a València, Barcelona i Madrid al maig de 2027.
9: Amb este tour, Pablo López obre una nova etapa artística en què les seues noves cançons conviuran amb cançons com esta que està sonant, amb els seus grans èxits que han construït tota la seva carrera, i passarà, com no, pel Roig Arena. Serà el dia 27 de maig quan el públic valencià puga disfrutar d'un espectacle concebut especialment per al directe, en què Pablo López i la seua banda recorreran eixes noves composicions del 4, primer disc en 6 anys, i reinterpretaran els temes més emblemàtics del seu repertori. Les entrades, per a que la gent apunte l'agenda, eixiran a la venda el 30 de setembre a les 4 de la vesprada.
0: I abans que Pablo López arribarà ací, també ho farà el Benidorm Fest, que recuperarà les dates habituals després del canvi en l'última edició, que es va mudar a mitjans febrer.
9: I que de cara a esta sisena edició que va arribar recupera les seues dates originals, que són en l'última setmana del mes de gener. En concret, les semifinals tindran lloc els dies 26 i 28 de gener, dimarts i dijous, mentre que la gran final ho farà el dia 30, dissabte d'eixe mes. La notícia ha coincidit també amb l'anunci esta setmana per part del president de RTVE, José Pablo López, que proposarà al Consell d'Administració que l'ens públic es mantinga en la suspensió de la participació en Eurovisió en l'any 2027.
10: No hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos, pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético. Por este motivo, les anuncio que voy a proponer al Consejo de Administración de Radio y Televisión Española mantener la suspensión de nuestra participación en Eurovisión para la edición de 2026.
9: No és un tall de l'any passat, és que s'enganya José Pablo en eixa declaració. L'any és 2027. La decisió ve motivada, com ell bé explica, per la presència un any més de la delegació israeliana, malgrat el genocidi a Gaza, en considerar que, encara que ha constatat avanços tècnics, com ell explicava en les regles del concurs per a previndre les manipulacions en el resultat, hi ha una evident assignatura pendent en el terreny ètic. Això significa que per segon any consecutiu el desenvolupament i el triomf del Benidorm Fest quedarien desvinculats de la posterior participació d'Espanya en el Festival Europeu de la Cançó.
0: I no deixem de donar una ullada també al calendari festiu encara avui en setembre.
9: Sí, avui tres localitats al llarg i ample del nostre territori estan de dia festiu. Són, per exemple, les de Gàtova, en el Camp de Túria, on celebren el dia de Nostra Senyora de la Mercè, la seva patrona, en el segon dia de les seues festes patronals. Pugem cap al nord, amb mateix ambient festiu a Soneja, en l'Alt Palància, en la vespre del seu dia gran en honor al Santíssim Crist de la Sang. Avui, volteig de campanes en el seu honor. I l'última parada la fem en la Safor, en Bellreguard. Allí és dia festiu en la jornada en honor a Sant Miquel.
0: El rellotge avança imparable cap a les 8 del matí, el moment de connectar amb els servicis informatius, però no podem tancar l'hora sense recordar que un 24 de setembre de 1941 naixia la fotògrafa i música Linda McCartney. Més enllà de ser la dona i gran suport de Paul després de la ruptura dels Beatles, Linda Eastman va ser peça clau, teclista i vocalista de Wings. Amb esta banda va omplir estadis en els 70. Va guanyar premis Grammy i va firmar èxits mundials com Live and Let Die o este Band on the Run que estem podent escoltar, no? Una dona pionera a qui també recordem just quan Toni Cano a la presentació i Òscar Pellicer en la tècnica ens apropen tota la informació de primera hora en el pròxim butlletí de notícies de Punt Ràdio. Nosaltres tornem ara mateix. Fins després.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assenyala els líders egoistes, ignorants i cruels en un missatge velat per a Trump, Netanyahu i Putin. Ha sigut esta matinada en el discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU. Sánchez ha retret l'abandó sistemàtic dels valors fundacionals de les Nacions Unides i dels objectius de l'Agenda 2030 i ha tret pit del paper d'Espanya com a garant de la pau en estos últims 8 anys.
2: Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para evitar agresiones contrarias a la Carta de Naciones Unidas, impidiendo que se use nuestro territorio para desplegar una agresión contraria a la legalidad internacional y condenando sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza.
1: A la situació de Ceuta s'ha referit també el president del govern espanyol al final del discurs. Ha atribuït a la desigualtat, la desesperació i la desinformació la situació que es viu i ha demanat no cedir a la por.
2: En momentos así, la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Mi país, España, no va a hacerlo.
1: Mentrestant, a Espanya, vesprada de manifestacions este dimecres en suport de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de sa casa de tota la vida al districte del Retiro de Madrid. 10.000 persones, segons dades de la delegació del govern espanyol, s'han concentrat a Madrid davant del polèmic àtic comprat pel govern d'Ayuso. S'ha hagut de tallar el carrer i s'ha desplegat un ampli dispositiu d'efectius de la Policia Nacional que ha acabat disparant pilotes de goma a l'aire a la castellana. Les mobilitzacions s'han repetit a Barcelona, Sevilla, Oviedo i també a València. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, explica l'origen de les joies que la policia va trobar en l'escorcoll del seu despatx. Diu que van ser un regal personal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. La defensa de Zapatero diu que les joies no valen els més d'1 milió d'euros en què va taxar les peces l'Audiència Nacional. I a casa nostra, el món de la cultura està encara impactat per la notícia del tancament d'un dels principals teatres de la Comunitat Valenciana i demana explicacions. Eixides d'emergència bloquejades, problemes en la protecció contra incendis i greus mancances d'accessibilitat que suposen un risc permanent per als seus ocupants, treballadors i visitants mentre l'edifici romanga en ús. Així de contundent és l'informe pericial que ha forçat el tancament temporal del Teatre Principal de València i al que ha tingut accés a punt. Els tècnics apunten cap a una rehabilitació integral. Este matí, a les 11, les principals associacions de les arts escèniques valencianes es concentren davant del Teatre Principal de València, al carrer de les Barques, en protesta per este tancament de l'edifici decretat per la Diputació. Es donem ara una altra mala notícia per a la cultura valenciana, que està de dol. S'ha mort Manolo Boix. El Tirant lo Blanc, les Germanies, la pilota valenciana, la història, els mites i les tradicions valencianes apareixen convertides en imatges de gran força gràcies a l'obra virtuosa de Boix, que ens va regalar il·lustracions memorables. L'artista de l'Alcúdia ens ha deixat este dimecres als 84 anys. L'actualitat també passarà avui per l'Horta Sud. A Catarroja, l'alcalde de Ribarroja de Túria, Robert Raga, declararà este matí com a testimoni davant de la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió veladana del 29 d'octubre de 2024. En els esports, futbol, comença l'etapa de Javier Aguirre com a entrenador del València. Eva Casany.
3: Aguirre ja està a Espanya. El nou entrenador del València agafa nit un vol direcció a Madrid i en uns minuts aterrarà ja ací a València per agafar el comandament de l'equip el més pronte possible. Els nostres companys de la Fox l'agafaren abans de pujar a l'avió a Mèxic. L'exseleccionador mexicà és una gran estrella allí i arriba a València amb ganes.
4: Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, esto, más 90 puntos, para las ganas que tengo, hay muchos elementos para ser optimistas. Habíamos rechazado 4 ofertas de trabajo de distintos países, incluido México. Es un equipo importantísimo, es un histórico, no conozco a la gente de los dueños del Valencia, no tengo el gusto de conocerlos.
3: La força mental i la dilatada experiència en la Lliga Espanyola han sigut els principals aspectes que ha valorat Braulio Vázquez per a contractar-lo. I també a l'aeroport de Manises arriba en una hora el València Bàsquet, que viatja ja a Turquia, on demà comença una nova edició de l'Eurolliga contra el Besiktas.
1: Això és tot de moment. Es deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
0: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
6: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nelina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts sinfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
9: Alacant sap a sol. Perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobrís tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
5: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en dana para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
0: A Punt Radio. A Benicarló. 92.0. Matí directe. Sergi Olcina.
10: Les 8 i 7 del matí, comencem a donar una ullada ràpida. Lluís Obiols, bon dia, de nou.
11: Bon dia.
10: La calor i la humitat, vaig a ser-te franc, no...
11: No, ens demà ens abandonarà un poc la humitat, però la calor s'intensificarà. De fet, avui ja pugen les temperatures a l'interior, màximes de 32 a 34, puntualment 35 graus s'esperen, per exemple, al Racó de Mus, i el que notarem un dia més, especialment en zones interiors, és aquesta diferència entre el dia i la nit, perquè ara mateix tenim temperatures que en molts casos a l'interior estan al voltant dels 13 als 15 graus, a la costa prou més elevades, amb aquestes humitats del 80-90%, per exemple, tenim temperatures actuals que ronden els 22 graus a Gandia, al voltant de 21-22 també a València, 22 a Castelló o 21 a Alacant. Per tant, un dia amb núvols baixos, s'han format algunes boires, alguns núvols baixos a l'àrea del Golf de València, també comarques centrals, Baix Maestrat, Baix Segura, s'aniran dissipant, vesprada assolellada i amb aquestes temperatures que tenen tendència a pujar, i demà serà el pic de calor. Demà sí que esperem una jornada d'estiu, com a mínim al migdia. Ja ahir vam començar la tardor astronòmica i es nota que les nits cada volta són més llargues, per tant sí que de nit, especialment en zones interiors, baixen les temperatures, però demà tindrem moltes màximes de 33 a 36 graus. La bona notícia és que a partir del cap de setmana comencen a baixar, s'aniran normalitzant la pròxima setmana, però també tindrem més núvols, però no es veu una situació clara de pluges. Sí que tindrem dilluns i dimarts més núvols, algunes pluges dèbils, però vaja, de moment podem cantar victòria a mitges.
10: Ja. Ara, quan isques, si vols, puges i pares als meus xics i xiques i els dius que estic bé del tot, que jo havia vist que estava mig núvol, i eixe mig núvol és per això, pels núvols baixos, no? Perquè encara no s'ha fet de dia, en diuen els vacilons.
11: No. Són els núvols baixos que són productes d'aquestes humitats tan elevades que vam tindre ahir i tenim avui, i que demà no tindrem. Demà sí que el dia serà prou més ras, amb aquestes temperatures.
10: Ja li tinc por als dies rasos.
11: Acabem un setembre que serà un dels més càlids, per no dir el més càlid, encara falta...
10: Des dels 60 sí. O per ahir, no?
11: Els altres més càlids van ser 1987-1964. Enguany es preveu una anomalia a tot Espanya de més de 3 graus de temperatura. Sí que tenen tendència a baixar les temperatures de cara a la pròxima setmana, justament coincidint amb la finalització del mes, però recordem que avui tornem a tindre alguns avisos per calor, especialment en zones d'Extremadura, d'Andalusia, i que estos dies la calor ha sigut molt, molt, molt intensa a Galícia, amb aquestes màximes que en alguns casos han superat els 35 graus.
10: A veure com
11: Galícia, plantem... Galícia i tota aquesta zona occidental sí que tot indica que la pròxima setmana rebria precipitació. Nosaltres ja veurem.
10: Però ells estan dins de la normalitat, no? Allí normalment és ploure, humitat, ploure, humitat, ho comentàvem
11: ahir. Bueno, dins de la normalitat els 37 graus hauran ser a finals de... a finals de
10: setembre. De totes
11: setembre,
10: formes, t'ha de dir una cosa, Lluís, ja em veig en Tots Sants de mànega curta, eh?
11: Home, això segur, yeah. O sigui, no cal ser un expert, perquè clar, és que Tots Sants últimament ja fa molts
10: poquet,
11: anys,
10: sí.
11: Ja fa molts anys que les temperatures s'allarga l'estiu, s'allarguen aquestes temperatures elevades, amb la qual cosa segurament tindrem un Tots Sants amb temperatures elevades.
10: A veure, cap on anem? Gràcies, que tinguis bon dia. Fins
11: gràcies.
10: Ara. 8 i 11, on han quedat aquells temps dels abrics en Tots Sants i de l'estrenar la roba d'hivern? Bé, també me'n recordava, mentre estava parlant de la calor, Marc Angliata, què tal? Bon dia, com
12: què
10: estàs?
12: Què tal? Bon dia, Sergi.
10: Leopoldo López, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, buenos días.
10: Dixos estius que passàvem, diu, un dels estius més calorosos va ser en 1980 i pico. En 1980 i pico nosaltres anàvem en pantalons curts i passàvem l'estiu en el sofà d'Sky, que mos quedàvem apegats a les 4 de la vesprà menjant pipes mentre veiem la tele. El cotxe fantàstic, per exemple.
12: Yo tengo que decirte que soy una rara avis y yo soy feliz a 35 grados.
10: Buah,
12: lo siento mucho, pero a mí cada vez que el mes de septiembre este que llega el otoño...
10: Eres un ser poiquilotermo, tens que estar en una temperatura mitja, ni fred ni calor, ¿no?
12: No, o si yo prefiero el calor, calor, 35 grados, yo te digo, o sea, es que... Y chanclas.
10: Ya.
12: 35
10: grados. Pero porque no sues, seguro.
12: No.
10: Es que eso es una ventaja. Verita, Leopoldo.
13: Totalmente de acuerdo. Vale, si no se suda, es una maravilla. Los días de poniente podemos estar a 42 grados y yo estoy feliz. Ahora bien, a 25 con humedad, pues sí. Tremendo.
10: Claro. En estos moments tenim una humitat prou exagerada, mos ho contava Lluís fa un moment, però en fi, hi han coses pitjors que passen en el món. El tema de quedar-te sense casa en 80 i pico anys, crec que almenys és per a mencionar-ho, perquè són coses insòlites que, tot i que anem a veure, dins de la hipocresia social, de les posicions polítiques d'uns i altres, els interessos econòmics, etc, faltava el tercer factor del postureo, i ara quan me cauen damunt, però me dona igual, on els personatges mediàtics milionaris van a cantar-li a la senyora i animar-la en lloc de posar-li un piso, en els diners que tindrien, que podrien dir-li, pues mire senyora, que jo li llogo un piso, o igual en tinc 3 o 4 i li puc deixar uno.
12: Sí, la verdad es que asistimos ayer, hoy todos somos Mari Carmen.
10: Sí, ¿no? Que de hace una semana se habrá olvidado todo el mundo de Mari Carmen,
12: sí,
10: que eso es lo pillor de todo.
12: A eso voy, que yo lo que quería decir es que el árbol Mari Carmen no nos tape el bosque, y el bosque que creo que hay es mucho más importante que ayer desahuciaron a una señora de 87 años. Es que en el primer trimestre del 2026 ha habido 44.000 desahucios, 44.000 Mari Cármenes, y los que habrá seguramente en el segundo trimestre. Mm-hmm. Quiero decir que al final estamos ante un problema estructural gravísimo, que no es una situación pues como la de ayer, de postureo que tú dices. Ayer hubo de todo, hasta el postureo policial fue excesivo, y hubo muchos más excesos, ¿no? Pero yo creo que la cuestión importante es que el problema estructural que tenemos va mucho más lejos, ¿no? Yo le he puesto hasta un título, ¿no? Yo creo que cada día hay un inquilino en este país que sale catapultado. Es como la diáspora del inquilino, uh-huh, que sale, y es que no es que pueda vivir en el edificio de al lado, es que se va a tener que ir a 40, 50, 100 kilómetros de distancia para poder encontrar un hábitat que pueda pagar, ¿no? Uh-huh. Por eso yo creo que el problema es mucho mayor del que vimos ayer.
13: Aquí hay una arista legal y una arista social. La arista legal, la señora, imaginémonos, ¿no?, que vive en un piso en la Gran Vía de Valencia, por similitud con Madrid, de sus abuelos, que la ley permite una transmisión, la ley del año creo que era 64 o 95.
10: 3 generaciones, si no me
13: engaño.
10: Ahí voy, ¿no?
13: Ahí voy. La ley solo permite una transmisión, que se quede el hijo del que ocupaba la vivienda. Pero esta señora pasó de sus abuelos a sus padres y de sus padres a ella.
10: Es decir, que Mari Carmen era ya la tercera generación.
13: Y esa es la irregularidad. ¿Qué sucede? que cuando se hace cargo, un fondo, pero bueno, la empresa que sea, aunque sea un fondo, al fin y al cabo es una empresa que pretende ganar dinero, mire usted, señora, usted esto no puede mantenerse, esto no es real, no hay ningún problema, queremos que se quede, pero usted tiene que pagar una renta adecuada. Imaginémonos 500 euros en la Gran Vía de Valencia, un piso a 200 metros. Entonces, va al juzgado y el juzgado evidentemente la desahucia.
10: Bueno, yo conozco uno que paga Sendín, ¿eh? Caso real, palpable, bueno, es en igual, pleno centro de Valencia.
13: Estará en la primera transmisión.
10: Segona generación.
13: Bueno, sí, segunda transmisión. El caso concreto. Pero donde voy es que la señora, con la ley en la mano, tiene razón el propietario. Ahora bien, hay un tema social, evidentemente, y una señora de 87 años, jo, eso nos duele a todos el corazón.
10: Claro.
13: Pero es que el Ayuntamiento de Madrid sí que le ha propuesto ir a una residencia y la señora ha dicho, no quiero ir. Por lo tanto, entra la puñetera política, con perdón, ¿no? En vez de fijarnos en que hay que hacer unas leyes sobre la vivienda distintas a las que tenemos, que no son unas buenas leyes, ojo, protegiendo al desfavorecido, protegiendo a las personas que no puedan deambular, protegiendo al más desfavorecido, hay que protegerlo. Pero cuidado, no demonicemos a los propietarios, porque ahora, mutatis mutandi, todas las personas que estaban ahí manifestándose, con razón, porque es un tema social por la señora,
10: sí,
13: que tuviesen una vivienda en la Gran Vía de Valencia, hoy permitirían tener a una señora que no han visto, a lo mejor ni han entrado en esa vivienda de sus padres o de sus abuelos, por 500 euros al mes. Que claro, hay que ponerse en toda la situación. Dicho esto, yo estoy a favor de la señora, pobrecita, pero como has dicho, creo que tú, nadie le ha dado una vivienda, nadie le ha dicho aquí, tengo usted 100 euros.
10: Sí, sí, dels que estaven ahir allí, ningú li ha dit, mire, o entre tots fem una col·lecta o el que siga, o alguns dels artistes mediàtics, que són prou milionaris, Jorge Mestre, bon dia, li va dir, mire, li poso un piso.
14: Sí, vamos a ver, sí. Aquí, es decir, yo aquí separaría dos cosas, efectivamente, la imagen social de verte una señora de esta edad saliendo en camilla, pero vamos a ver, esto... todo la algarada esta que se montó ayer con Ana Belén, con Bardem, con... Ojo, y con Irene Montero. Vamos a ver, porque es que no nos olvidemos de una cosa. Es decir, ya es a donde yo quiero entrar, ¿no? Es decir, esto es la batalla del relato. En el día en el que sale que la UCO tiene nuevas pruebas que apuntan a que las cloacas del PSOE efectivamente estuvieron en contacto con algunos de los clanes de Badajoz para intimidar a una jueza, a la jueza Viedma, que investigaba, recordémoslo, el enchufismo del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez. Esta historia se convierte, bueno, lo estamos viendo en las imágenes de televisión española, en asunto de prioridad nacional, ¿no? Incluso ayer, bueno, noche, Pedro Sánchez en la Asamblea de la ONU hablando de ese tema. Pero es que, claro, la habilidad que tiene la izquierda de decirnos de lo que tenemos que hablar. Ojo, cuando llevan 8 años gobernando. Es que llevan 8 años gobernando. Es que la ley de la vivienda es del PSOE. Es que no olvidemos que Irene Montero estaba en el gobierno cuando se aprobó la ley de la vivienda. Y termino de decir, o sea, vamos a ver, que una persona como Irene Montero esté protestando contra una ley que firmó ella, pero ¿qué hace ahí esta tía? Lo único que está haciendo es, no sé, lavarse la cara.
13: Y apostillo, Jorge, perdóname. Y las dos leyes del arrendamiento... Son las dos socialistas.
14: Y las dos leyes
13: de las dos aplicables.
14: Perdona,
13: en este caso.
14: Y la ley del desahucio es socialista, la hizo el PSOE. O sea, es decir, Pedro Sánchez, bueno, podría. Bueno, él dice que no, que tiene esta ley, pero esta es verdad, está guardada en un cajón del Congreso, porque no tiene mayoría. Y si no tiene mayoría, oye, pues convoca elecciones. Y si consigues la mayoría, es decir, pues ya lo cambiarás. Pero es alucinante el debate que se centra en esto, porque, ojo, tú lo estabas diciendo, Marc, es que pero llevamos ya 28.000 desahucios. Y cada desahucio es un drama para una familia.
12: Sí. No, pero además, el drama, y si quieres luego entramos en el tema de la agenda mediática y demás, no, pero yo creo que el drama se extiende mucho más. Para mí es mucho más drama, sin menospreciar o menos valorar, mejor dicho, a el tema de Mari Carmen, a la persona que tiene 30 años y no se puede comprar un piso, que no se va a poder comprar un piso en su vida, ahora mismo, con la coyuntura en la que vivimos. Entonces,
14: pero ojo, ni comprar ni alquilar.
10: Ni alquilar. Claro,
14: porque es que encima...
10: Y pocher menos alquilar que comprar.
14: Claro, es decir, cuando leemos que por una habitación se está alquilando en Valencia por 1.000 euros...
12: Eso te iba a decir, que ahora los estudiantes que vienen a Valencia pagan más por una habitación que por un piso hace 3-4 años. Sí, entonces, claro, es una situación tan dramática que lo de Mari Carmen de ayer... para mí es una anécdota más, es un pequeño ladrillo más en esta pared con la que nos estamos topando, ¿no?
10: De totes formes, per cert, esteu parlant de Pedro Sánchez, jo ho he dit al principi, un Pedro Sánchez que sempre que està fora d'Espanya se li afluixa la llengua, s'entera de tot, opina de tot, ho casca tot, però sempre que estan des de més davant, quan arriba al país, li passa tot per davant sense enterar-se.
14: Desaparece.
10: Sí, és una cosa molt curiosa, és un fenomen a tindre en compte.
14: Jo la foto esta suya, es decir, ayer con Mandani, con el alcalde de Nueva York, digo, bueno, vamos a ver, esto es equiparable a, no sé, es decir, al líder de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo, pues no sé, ir a hacerse la foto con un líder de la extrema derecha en cualquier rincón del mundo, porque Mandani, no lo olvidemos, es comunista. O sea, es que él mismo lo ha dicho, ¿no? Entonces, claro, pero esta obsesión de la izquierda de tener iconos, pues es persistente. Y es que además Sánchez ahora mismo está solo en el mundo. O sea, bueno, no. Es decir, solo en el mundo, bueno, sí, pero le quedan... vamos a ver, ¿con quién tiene la foto Sánchez de Nueva York? Con Mandani y con Delcy Rodríguez.
15: Eso es, decir, eso es.
14: Delcy Rodríguez, bueno, sí, ¿habéis visto las imágenes?
12: Quiere presidir la Internacional Socialista.
10: Que van a Araqueña y arrimarse a él. Y a quién se va a ver un poquito el loco,
14: vamos a ver, de 186, ¿no? No, vamos a ver, de 186 líderes que había en la sala, va a hacerse la foto o va a hablar solamente con Pedro Sánchez. O sea, pasa de todos los demás. Pero es que la sorpresa, como tú dices, es de Pedro Sánchez como diciendo, hombre, esta presidenta que pasaba por ahí, ¿no? Como si ya no la conociera de nada. Cuando, no olvidemos que Delcy Rodríguez es la amiga de Zapatero. Que Delcy Rodríguez es la que vio en avión a Barajas y se vio con Ábalos. Que Delcy Rodríguez sabe mucho de la financiación del Partido Socialista. Entonces, claro, pero esa actitud de Pedro Sánchez...
10: No es muy buen actor.
15: Además no en la ONU hay una norma no escrita, y es que cuando están en la Asamblea General, que es un hemiciclo que quizá vosotros habéis estado tremendo, no se va uno a otro a ver como aquí puedo verte,
14: claro,
15: a verte a la esquina enfrente, ¡hola! No, es decir, hay un protocolo, luego hay reuniones aparte con los ministros de Exteriores, y eso fue totalmente irregular los metros que fue danzando la señora para buscar a Pedro Sánchez. Y significativo, ¿eh?
10: Bueno, ara parlarem d'això, però no volia deixar el tema de lo de la senyora de Madrid, de Mari Carmen, perquè, bueno, ja ho sabeu, el desnonament d'esta dona en 87 anys, jo crec que a voltes no mos plantegem l'edat, però són quasi 90 anys, És una realitat. Centenars d'activistes, ho estàvem comentant abans, i veïns es concentraven davant d'esa casa per intentar parar-ho, cosa que resultava prou inviable, inclús l'oferta que se li feia al fons d'inversió. El carrer estava blindat, cordó policial, d'antidisturbis, bueno, ja ho sabeu, un moment de molta tensió. La senyora al final va ser expulsada de la casa on ha viscut més de 70 anys. És que, és clar, tota la seva vida, com estava comentant Leopoldo, no? En eixa tercera generació. Té una discapacitat reconeguda, bueno, molts dels que estaven allí, sobretot gent que mana, cacarejant, també tendrien que tindre aquestes coses, i els mecanismes que poden posar-se en marxa per ajudar-la, i una, a lo millor, de ser una residència. Crec que les vivendes aquestes que tenen ara les persones majors que viuen junts i tal, també podria ser una opció. Bueno, la qüestió és que ahir es va liar de tot i, bueno, és lògic lamentar que aquestes coses succeïsquen, encara que no és l'únic cas, com comentava Marc Agliata. Nacho Collado és advocat. Nacho, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia, què tal?
10: A veure, el saludem des d'ací, des de la ràdio, i anem a fer-te unes quantes preguntes, si eres tan amable. El cas de Mari Carmen és una excepció jurídica o posa de manifest, com dia Marc, torna a repetir, un problema més del que se'n produeixen milers, el que passa que no es converteixen en tan mediàtics?
16: Bueno, hem de distinguir, no? És veritat que hi ha una problemàtica estructural, estava comentant abans, no? Que portem 26.000 desnonaments en el que portem d'any,
10: sí.
16: I és que vindran, i això és una dinàmica que portem vivint des del 2015, no? No ha parat, s'ha substituït, abans eren per hipoteques, ara són per lloguers, però la problemàtica és constant. I el de Mari Carmen és un cas més dels milers que n'hi ha, i és un drama social, però igual que és la major part dels desnonaments que es produeixen. El de Mari Carmen segurament siga singular i ha cridat molt l'atenció de la premsa perquè se donen una sèrie de circumstàncies que reflecteixin molt bé la problemàtica i el drama social, el drama jurídic, el drama polític. És una dona molt major, és una dona que té 90 anys. Èticament qualsevol pot entendre que és terrible que expulsen una dona de l'habitatge en la que ha viscut tota la seva vida, perquè hi hagi un fons o una empresa que vulgui guanyar molts diners en aquest immoble, no? Entonces, este fet fa que se centre l'assumpte. I després, jurídicament, jo no he pogut tindre accés a les sentències, però sí que he llegit que l'Audiència Provincial de Madrid en un primer moment va donar la raó a Mari Carmen, si no m'enganyo el nom, i sí. Després el Tribunal Suprem li la va llevar, no? Per això l'assumpte se va allargar tant. Que això també mos parla molt de com s'està interpretant el dret en aquest tipus d'assumpte, no? Segurament, per ficar-vos un exemple que jo pensava ahir quan estava llegint sobre el tema, nosaltres moltes voltes veiem que quan s'acaba un contracte de lloguer a l'ús, no?, de la llei d'arrendaments urbans actual...
10: Sí, sense tindre en compte l'invent de la pròrroga que se van traure de la mànega la Díaz i el Rufián, no? Que això és una altra, en la que ens enfrontarem d'ací un parell d'anys, que serà quan, si algú inicia algun procediment, començaran a eixir les sentències, clar.
16: Bueno, efectivament, tenim eixa pròrroga, però eixa pròrroga actuava per a contractes de la llei d'arrendaments actual.
10: Actual, sí, per això t'ho ha dit, sí.
16: Exacte. Eixa pròrroga, efectivament, la

0: Això, els jutjats, que no ho estan.
1: Els jutjats estan saturats, però serà un motiu per a saturar-los? Bueno, pues és que els jutjats estan justament per a resoldre els conflictes jurídics. Mm. Al final serà una via que tindran els inquilins per a intentar mantindre els seus contractes i evitar una pujada pues, del 50%, del 70%, que és la que se trobaran quan hagin d'anar al mercat a trobar altra.
0: Claro. De totes formes, Nacho, jo m'acull el que estava dient, a més, Leopoldo, hi hauria que distingir, i la llei no sé si ho fa, els casos, perquè cada persona és un món i cada casa també, en els que conflueixen fons d'inversió, fons buitres, especulacions, en propietàries i propietàries que tenen una vivenda que potser per circumstàncies l'han llogat, estan pagant-la, en aquests moments, per el que ha passat en els últims anys, podien ser 3 o 4, igual que ha passat en els lloguers de les habitacions, estan pagant a lo millor més de la lletra del pis que es van comprar que del que paga l'inquilí o la inquilina. És a dir, que les circumstàncies poden arribar a ser tantes que no sé fins a on arribaria la protecció jurídica d'una persona vulnerable d'enfront del dret de propietat.
1: Bueno, això és un debat molt interessant, la veritat. És un debat molt interessant a nivell de filosofia del dret, a nivell de dret constitucional, i es pot parlar d'això. Normalment les normatives de protecció de l'habitatge sí que tenen en compte distingueixen entre grans tenidors, xicotes tenidors, i seria interessant també parlar on fiquem aquest límit, no? En la llei d'habitatge, si no m'enganyen, en la llei de la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana se parla de 11 habitatges. En la llei d'habitatge de l'Estat crec que se parla de 10 habitatges. És el que distingueix entre gran i xicotet tenidor. Si anem als estudis que s'han fet científics socials, sí que es veu que de manera estructural els que tenen cases en propietat llogades pues normalment estan en posicions més còmodes que els que viuen de lloguer. Més ara que les rendes suposen un percentatge molt alt de les rendes de treball, no? Una despesa molt elevada per als que són inquilins. Però bueno, sí, la normativa normalment fa distinció. De fet, la pròrroga dels desnonaments que se va aprovar en 2021-2022 i que l'any passat el Congrés la va eliminar definitivament, se podia prorrogar el desnonament sempre quan el casero, el propietari, no tingués una situació de vulnerabilitat igual o major que la de l'inquilí. Després, totes aquestes coses, quan fas més complexes les normes, lo que se provoca és, òbviament, una conflictivitat i una complexitat major a l'hora d'anar al juzgat. Però, bueno, és que això és inevitable. Sempre s'ha d'intentar buscar un equilibri entre una aplicació de la norma ràpida i efectiva i una que però que no deixi de ser justa i equitativa, no? Entonces, pues, no sempre és fàcil.
0: Algún de los compañeros va a preguntarte alguna cosa, Leopoldo.
2: Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarte si tú crees que el hecho de que a una persona especialmente vulnerable esté especialmente protegida por la ley ha supuesto una, como te digo, un revulsivo en cuanto al propietario, es decir, subo la renta, el que me va a poder pagar una renta más alta evidentemente no es vulnerable, y de esa forma lo que hago es sortear esa prórroga forzosa que tendría el vulnerable. Es decir, si eso supuesto también que las rentas incrementen, solamente puede venir un señor aquí que pague 1.000 euros, y ese señor que paga 1.000 euros al mes no está en situación de especial vulnerabilidad. Es un, tu opinión.
1: Mira, jo te vaig a ser totalment sincer, ¿vale? Jo crec que la història és molt complexa i és difícil buscar una única causa. Jo comencé a treballar temes d'habitatge com a abogat i també com a investigador en la universitat en 2014. Justament l'any anterior, 2013, s'havia fet una reforma de la llei d'arrendaments urbans del govern de Mariano Rajoy que baixava la durada dels lloguers de 5 a 3 anys, ¿vale?
0: Sí.
1: En la idea política de fomentar el mercat de lloguer, fer-lo més flexible, i per la qual cosa fomentar que hi haguera més habitatges disponibles i oferta i demanda, que són els preus. En realitat no va passar. Els preus estan pujant justament des del 2014-2015, no? Que és justament després d'aplicar la norma. Ara hi ha una situació i no ha deixat de créixer, els preus de lloguer no han deixat de créixer en cap moment, només en el moment de la Covid, que sí que van baixar un poquet, però no han deixat de créixer des de aleshores. Potser en Catalunya estan baixant ara, però pues, han aplicat la regulació de preus o han baixat un poquet.

0: En el País Basc crec que també han baixat un poquet, però, vamos, després de lo que havien pujat, pues han baixat molt poc. Entonces, lo que te vull dir és, totes aquestes coses, i a més, pues, tot el discurs mediàtic que està havent sobre el tema de esperis de pares caseros i tal, segurament sí que estiga tenerant una certa influència en la conducta d'alguns propietaris. De fet, jo ja he trobat que prohibissin xiquets, anuncis anuncis en internet,
1: sí, en condicionants,
0: que no van acceptar mares en xiquets o famílies en xiquets, no? Aquestes conductes, bueno, pues pues podrien ser externalitats o lleis que protegisquen els drets dels inquilins podrien sumar-se com un factor afegir-se en esta història. Però segurament, veient lo que passa en 2014, el principal factor és que estem parlant de la mercantilització d'un bé de primera necessitat i altament especulatiu, perquè la terra on està la casa no se pot manejar. Jo no puc dir, bueno, pues si no puc entrar en esta casa me'n vaig 24 metres ahí i me faig una xocoteta o no, és tot, no? Jo no puc deixar d'estar en València perquè és on treballo, és on tinc la meva família. Entonces, és molt complicat, no? Gestionar això mitjançant el mercat. Un antropòleg de l'economia que es diu Carl Polanyi parlava de les mercaderies ficticias, no? Pues esta seria una d'elles, en les que el mercat és ineficient, clarament ineficient, a l'hora de gestionar este recurs.
1: Bueno, la qüestió és que tenim una pareta complicada entre inquilins i propietaris, sobretot els que no tenen les possibilitats que tenen els grans tenidors, i quan ens referim a grans tenidors són dels grans de veritat. Nacho Collado, moltes gràcies.
0: Bueno, a vosaltres.
1: Vinga, bon dia, una abraçada. Són les 8:32, parlar-vos de trànsit dents d'entrada a València per la pista de Silla, a l'altura de Beniparrell i Sedaví, congestió a la resta dels accessos. La B30 i Ronda Nord a Paterna, Xirivella i Mislata, es queixava Leopoldo quan arribava del trànsit que n'hi havia. A l'A7, retenció per Sagunt cap al sud. A Alacant, circulació lenta a l'A70 cap a Sant Joan, a la zona del Bacarot, i l'enllaç amb l'A31, i també l'entrada pel barri de Baver. La Nacional 332 té retencions a la Santa Fas, Santa Pola i Torrevieja.
2: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
4: Carmen de Bizet en les Arts. El debut de l'aclamada Vasilisa Verjanskaya junt amb un elenc internacional en esta producció de Ted Huffman, amb la batuta de Miquel Espoti. Últimes entrades per a la inauguració de temporada a la sala principal. Les Arts és art.
5: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
3: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en dana para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
2: A Punt Radio. A Segorbe. 102.0

0: Ho hem parlat abans d'arribar a les 9 del matí. Això és algo que ens afectarà a tots i que forma part de nou d'una readaptació a les nostres normes de consum, però també de coneixement d'allò que anem a adquirir i, per tant, a consumir. Cada vegada està més de moda. Podríem dir, bé, per temes de salut o bé per altres qüestions. Sostenibilitat, entre altres coses, respecte al medi ambient i, sobretot, que això no se'ns vagi de les mans a nivell planetari com se n'està anant. Estem parlant de consumir productes ecològics, els anomenats bio, però els bio de veritat, perquè pareix que fins ara això era una espècie de cosa que no estava massa clara i que qualsevol producte, tot i que havien intentat regular-ho, es podia dir bio. Els verds, els biodegradables, o esquí, a veure, per entendre-ho tots una miqueta, són respectuosos amb el medi ambient. Però atenció amb tots aquests productes, perquè des del pròxim dilluns, Marta, els qui no complisquen una nova normativa europea no podran vendre en cap lloc, no només al supermercat, sinó en cap lloc.
1: Correcte, Sergi. Ho heu comentat fa uns minuts abans del butlletí horari amb Marc Agliata, que ho deia, no? Afecta a moltíssims productes, però diumenge 27, a partir d'aquest dia, no vos torneu boixos buscant pels supermercats, perquè és possible que alguns dels que compreu habitualment
0: ja no es trobem.
1: No estiguen a les prestatgeries. Per què? Pues hi haurà empreses que no han fet els seus deures. Quins deures? Els que ha dictat la Unió Europea, com comentaves. S'hauran de justificar des de ja diverses coses a l'etiquetatge, entre elles un certificat que acredite que efectivament són ecològics. Ja no valdrà només dir que ho són perquè l'envasament és ecològic, sí, sinó que ara tots aquests components també hauran de ser-ho.
0: De fet, això succeïa molt fins ara. Ho vaig escriure un dia que anava a comprar i, a més, en una de les entrevistes, que no qualsevol podia posar que el producte era bio. Tenia que ser bio de veritat.
1: De veritat.
0: El que passa que era una cosa que s'havia posat molt de moda. Mira, sobretot en les begudes estes que incloïen els sucs naturals. Ahí és on va començar la polèmica, perquè alguns inclús ho havien convertit en marca. I realment una cosa era la marca i l'altra era que fora bio de veritat o eco de veritat.
1: Efectivament. Esa mesura començava des de fa dos anys, al 2024, i és una mesura que s'anomena
0: greenwashing o blanqueig ecològic, i com dèiem, entrarà en vigor el dilluns que ve. Anem a veure si podem aclarir algunes d'aquestes coses amb alguns convidats que tenim pendents. El primer d'ell és José Miguel Mulet, que és catedràtic de biotecnologia a la Universitat Politècnica de València i autor del llibre Comemos lo que somos. José Miguel, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Encantats de saludar-te i sobretot que ens ajudeu a aclarir moltes d'aquestes coses que pareix que tots ho sabem tot, però en realitat jo crec que en el fons que no sabem res, José Miguel.
2: Pues mira, la primera puntualització que voldria dir és que on este tema sí que està molt regulat és en l'alimentació.
0: Claro.
2: És a dir, en productes alimentaris, per a poder portar al títol de bio, ecològic o orgànic, que són equivalents en la Unió Europea, tenen que passar una certificació i tenen que portar un segell que demostre que ha passat aquesta certificació, que és un segell que és com a l'envés d'una fulla feta en estreles blanques sobre fons verd. I el producte no porta aquest segell, no pot dir-se ni ecològic, ni orgànic, ni biològic.
0: José Miguel,
2: Sí, digues.
0: Perdona'm una coseta, és que no vull que se m'olvide i ara continues, però el demano disculpes per haver-te tallat. Este tipus de certificacions, i t'ho dic perquè soc molt mal pensat, igual que succeeix en molts productes d'estos que porten el logotip de CE, això realment no hauria de poder vulnerar-se de ninguna de les maneres, és a dir, i t'ho diré d'una forma clara, falsificar-ho, posar-ho sense tindre eixa acreditació, perquè seria com a mínim un delicte de considerables dimensions,
2: sí,
0: no?
2: I és complicat falsificar-lo perquè a nivell d'alimentació les inspeccions són contínues.
0: Yeah.
2: Entonces, un certificat fals, clar, en el certificat, si algú us apareix l'etiqueta, té que dir quina entitat certificadora ho ha fet. I aquesta entitat certificadora té que ser autoritzada. Si algú tinguera que falsificar el segell, qualsevol una empresa pot falsificar-la.
0: Claro,
2: però les dades del registre i les dades de l'entitat, qualsevol veuria que aquest registre o aquesta entitat no existeix i en seguida el pillarien. A veure, n'hi ha un sistema d'alerta de fraudes alimentàries en la Unió Europea i jo no tinc coneixement que s'hagi fet aquest tipus de fraude en algun moment.
0: Uh-huh.
2: Altra cosa és que l'empresa que fa l'aliment no hagi complit el que fa la inspecció, no s'hagi donat compte i l'hagin posat el segell a un aliment que no ho complia. Però ja el dic jo que són casos que no són molt freqüents. No és una cosa que tinguem que preocupar-nos massa, crec jo.
0: Tenia un altre dubte, li l'ha traslladat a Marc Agliata en el temps de la tertúlia. No sé si menisc un poquet de, o trec els peus, no, del cossiol, però quan parlem de sostenibilitat, de respecte amb el medi ambient, de tot el que té que veure amb tindre una, diguem, coherència, no, amb el que tenim en el nostre entorn i a l'hora de produir, no sé, jo el pregunto, José Miguel, dins del meu desconeixement i com a bitxer que sóc, igual que Marta. Uh-huh. Això també inclouria dins de l'alimentació, però de la cosmètica i altres productes, els denominats productes no testats en animals o com han sigut criats, etc, no. etc.
2: No. Això no entra? El dic que no. La normativa ecològica, biològica i orgànica és només per alimentació i només s'aplica a productes alimentaris.
0: Val.
2: Tot el tema que no és alimentari, cosmètic, etc, va per una altra banda.
0: Però n'hi ha animals que sí que se'ls mengem, clar.
2: Sí, n'hi ha animals que sí que se'ls mengem, però aquests aliments estan subjects a la normativa que regula els aliments,
0: Val.
2: No a la que regula els cosmètics,
0: Val.
2: Que són normatives completament diferents. De fet, el que fa aquesta normativa que estem parlant avui no té res que veure els aliments. El que regula tot el que no són aliments que es puguen etiquetar com ecològic, natural o tal, perquè fins ara no n'hi havia cap tipus de regulació i qualsevol podia dir que el seu producte era ecològic o natural.
0: Clar.
2: Sense tindre que justificar per què ho era. I això és el que la Unió Europea està intentant regular ara.
0: Sí, perquè seria un desgavell allò, és el que contàvem al principi, que qualsevol...
2: Bueno, és el que passava en alimentació antes de l'any 91, quan es va començar a regular el tema d'ecològic i tal. Una altra cosa que hauria de veure és si la normativa realment que el garantitza. Perquè ahí n'hi ha una altra cosa. El sell ecològic, biològic o orgànic... El que el diu és com s'ha produït l'aliment i quin tipus de fertilitzant i quin tipus de plaguicides s'ha utilitzat, que simplement són els que estan autoritzats per a alimentació ecològica. Vale. No vol dir que tinga menys emissions i no vol dir que no s'hagi de transportar, perquè ara mateix pots trobar-te aguacates orgànics que venen del Perú.
0: Sí, sí, sí.
2: I això la normativa no ho regula. Uh-huh. En el tema este de productes no alimentaris sí que s'està regulant al tema de del consum d'aigua i la petjada de carboni. S'està regulant d'una forma un poquet general, perquè és difícil fer una normativa que ho englobe tot, i cada producte té les seues particularitats.
0: Això que estàs mencionant és molt a tindre-ho en compte, perquè la gent no solem reparar en això. Quan parlem de productes ecològics, pensem directament, per posar-te un exemple molt bàsic, José Miguel, en allò de, ui, les gallines camperes han estat criades a l'aire lliure, no estan engabiades, mengen panís, però tot això va molt més enllà, ho acabes de mencionar. A l'hora d'estalviar en el transport, és a dir, quan menys transport, quan menys combustible es gaste i menys saturades estiguen, per exemple, les carreteres, els ports, o millor, i això forma part de la sostenibilitat i m'imagino que també revertix en aquest tipus de regulació.
2: En el cas de l'alimentària, no. En el cas de l'alimentària, aquest aspecte no es considera.
0: Es maneja la forma de producció. Claro, però es maneja molt de gènere, realment.
2: Sí. Però aquest és el problema que tenim i això és un problema que ho estem denunciant, que n'hi ha un poquet de mareig cara al consumidor. Perquè, per exemple, sí que n'hi ha una cosa que són productes de quilòmetre zero, que ahí sí que es fa molta incidència en el tema del transport. Però en el tema de l'alimentació ecològica, aquest tema no es considera. En la qual cosa... pel consumidor el que estem fent és marejar-lo. I té tota la raó.
0: Claro. Saps per què havia fet aquesta reflexió? Perquè em va sorprendre molt l'altre dia en una persona que havia fet una compra d'estes per una de les plataformes de compra i venda massiva d'internet, que no li havia convençut el producte i es va plantejar tornar-lo. Li donaven les opcions de tornar-lo de diferents formes i una d'elles era a través d'un sistema de missatgeria que, a més, la pròpia plataforma, i ahí és on em vaig sorprendre, li deia, és que d'esta manera reduir el trànsit en carreteres i per tal la petjada de combustibles, de la huella de carboni, etc, etc. I vas dir, ostres, és que tenen tota la raó del món en la quantitat de mercaderies que es manegen, sobretot per carretera, clar.
2: Sí, el que passa que jo sospitaria quan em diguin això, perquè si no ho porten per carretera i ho porten en avió, la petjada de carboni és
0: pitjor,
2: molt superior.
0: No? Claro.
2: És pitjor. Mira, justament això és el que vol regular aquesta llei. Quan te'l diuen, no es transporta per carretera, té menys carboni, però resulta que l'alternativa té més, ara ja no es podran fer tan alegrement aquest tipus d'afirmacions.
0: La veritat és que n'hi ha molts fronts oberts en este aspecte i crec que convindria tractar-los.
1: Jo el que vull saber també, bon dia José Miguel, és si a partir de dilluns els consumidors que anem a les prestatgeries, als supermercats, veurem si ha desaparegut algun producte o no, encara van a conviure estos productes que no tenen ese etiquetatge. A
2: veure, en principi, acabat. Un producte que no complirà, simplement el mateix producte, canviant-li l'etiqueta, uh-huh, es pot tornar a vendre. Però si un producte dia que era natural o que era biològic, insistís, productes no alimentaris.
1: Correcte.
2: Si un producte tenia una al·legació de medi ambient i aquesta al·legació no entra dins de la nova llei, simplement, uh-huh, llevant aquesta etiqueta, el mateix producte es pot vendre. Perquè no oblidem que el que regula la sanitat o la seguretat d'un producte és una llei que no té res que veure en esta. Aquesta llei només regula l'etiqueta. Uh-huh. Això què vol dir? Que el que pots trobar són productes que els ha canviat l'etiqueta, però que el producte sigui el mateix.
1: Uh-huh. Molt bé.
0: Deixeu-me que salude també a Francisco Rodríguez, que és secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Paco, bon dia també a tu.
3: Hola, bon dia, Sergi, bon dia.
0: Ja estem així clavats en matèria a travolta, en farina, en este cas en el tema de les qüestions ecològiques, bio i tot allò que canviarà a partir del diumenge.
3: Sí, efectivament, com ja veu, esteu comentant, des de fa molt de temps ja les empreses havien apujat al carro ixe de tot lo ecològic, lo bio, lo saludable, que era una moda i que el famós greenwashing, és a dir, la moda esta de tot que siga verd, tot que siga ecològic, estava fent que trobaren molta publicitat de productes que no eren tan ecològics com es pretenia comentar. La nova norma que establix és que haurà de ser un certificat oficial d'una autoritat que ho puga comprovar i verificar per a que efectivament els productes puguen dir o puguen tindre aquesta etiqueta ecològica.
0: Paco, ara ve una cosa i vos ho puc preguntar als dos, però el consumidor, excepte el que de veritat sí que busca això de forma específica i està enterat, la resta estem preparats per a afrontar aquestes qüestions, per a ser conscients de què devem de consumir o com devem de consumir aquests productes?
3: Evidentment, tenim un problema econòmic també en el fons de la qüestió, perquè en una època en la que estem ara d'inflació, de preus alts, les persones consumidores intentem buscar allò que sigui el més econòmic. I moltes voltes el més econòmic en matèria d'alimentació no va ser sempre el millor. Hem de buscar també productes que tinguin la millor qualitat possible i que es trobarem segurament en els mercats, en les botigues, en les tendes de més properes del nostre barri, però hem d'anar en compte per a comprovar que aquest producte és de veres saludable, ecològic, i en aquest cas, per exemple, que ahir vàrem celebrar també el Dia d'Agricultura Ecològica, aquells certificats que sí que establisquen que aquest producte és ecològic si és que realment estem buscant.
1: Uh-huh. Això ens passa, Paco, moltíssimes vegades quan anem sobretot a empreses, no? A comprar a les grans superfícies o al xicot de comerç, que mai ens fixem recomanacions des de la Unió de Consumidors que hem de fer sempre, a partir d'ara sobretot, perquè ara sí que podríem, com comentava José Miguel, comparar, no?, ixes etiquetes, ixe nou certificat.
3: Efectivament, perquè malauradament estem acostumats a que molts productes tinguin el seu etiquetat la paraula ecològica, saludable, és a dir, sense tindre tampoc una certificació de que efectivament sigui així. El principal consell que podem donar és que busquem els certificats oficials en l'etiquetatge del producte per a comprovar que efectivament és un producte certificat, autèntic, de que siga ecològic. Perquè tots tenim en el cap que un producte ecològic és més car, més saludable també, però no sempre va ser així. Hem d'intentar llançar-nos a aquesta aventura del producte ecològic perquè segurament trobarem molt més beneficis que problemes o qüestions que de preu, que moltes voltes és més un pensament que una realitat.
1: Uh-huh. Esta nova normativa, vos pregunto als dos, també afecta de ple a les empreses, no? Perquè si no complissin amb estos nous criteris, pues no podran beneficiar-se, no?, dels avantatges ambientals que donen en molts casos.
3: Efectivament, moltes administracions donen ajudes, doncs, que de preu, que moltes voltes és més un pensament que una realitat.
1: Esta nova normativa, vos pregunto als dos, també afecta de ple a les empreses, no? Perquè si no complissin amb estos nous criteris, pues no podran beneficiar-se, no, dels avantatges ambientals que donen.

0: Yes. I per a l'empresa també no pot valdre tot allò de dir que és ecològic qualsevol producte que tinguin o que és verd o que és saludable si no n'hi ha una certificació autèntica que així ho demostre.
1: I una cosa, José Miguel, és el contingut i l'altre és el continent. Mira, això m'acaba de sonar molt, Paco, al tema de les assegurances i això és amics meus, igual que els bancs, però anem al que anàvem, José Miguel. Un envase biològic no acredita a partir d'ara que el que hi ha dins ho siga. No sé si tenim ahí a Miguel Ángel, ha caigut o... La telefonia només fa que donar-nos disgustos, des de que és telefonia mòbil i cada volta se suposa que avancem més... No. Ens quedem penjats moltes voltes. Comentem en innumerables ocasions que abans telefonàvem als fixes i, a més, en la ràdio teníem eixa premissa, no?, de que sempre poguérem atendre
2: un fixe. Sí que era més garantia,
1: La veritat és que...
2: El rotllo de la cobertura i de tot. Però, bueno, és molt interessant el que estaves comentant perquè jo crec que Paco també ens podria dir. I s'envasament enganyós, no?, que podrien dir-nos, bueno, recuperem esa connexió amb José Miguel.
1: I, a més, tindrem la resposta des de José Miguel, que estàvem comentant, perquè s'ha caigut la telefonada, el demanem disculpes, que no tot... té que anar en el mateix sentit, és a dir, lo del continent i el contingut, torne a repetir, que un paquet, un envasament, siga biodegradable, ecològic, no vol dir que també el que n'hi hagi a dins ho siga.
3: Exacte, i això és el que intenta regular aquesta normativa, que tot s'adapte a una regulació i que el consumidor, quan li venguen algun producte no alimentari com ecològic, tingui una consciència de per què és ecològic. El problema és que la trampa que es feia és que es ficava un envàs reciclat i en això ja es podia etiquetar com a ecològic. Ah, la norma normativa això desapareix.
1: Paco, i m'imagine que això serà un front obert considerable per al tema de les associacions de consumidors.
0: Sí, efectivament, perquè des de ja fa prou de temps totes les associacions intenten conscienciar per a que els productes, els envasaments, el contingut i el continent siguin tot el més ecològic possible, sobretot per intentar reduir el dany mediambiental que es provoca en productes i envasaments que no corresponen a una situació en la que intentem evitar el desperdici alimentari i sobretot també el perjudici al medi ambient. Però sí que efectivament el tema de la publicitat sempre ha sigut molt important i aquesta normativa que ara va entrar en vigor sí que va ajudar a totes les persones consumidores a comprovar i verificar que tant contingut com continent siguin deures ecològics i saludables.
1: Bé, veurem com ens adaptarem a això, els consumidors, importantíssim, els fabricants i els distribuïdors, perquè això ara el que significarà és una espècie de terratrèmol en les prestatgeries, en els magatzems.
2: Convivència, no?, clar, entre els antics, actuals, els nous.
3: Home, n'hi ha que dir que els fabricants han tingut 2 anys per adaptar-se. Els que han fet els deures no van a notar-ho.
2: Correcte, clar. Des del 24 és la normativa, aleshores hauran fet els deures. Esperem. I si no, per això estem els consumidors, no?, per a fixar-nos bé en aquestes etiquetes i que no ens enganyen amb aquesta publicitat enganyosa o amb aquesta quasi perfecció d'aquest producte que no ho és realment ecològic al final. Ja veurem.
1: José Miguel Mulet, catedràtic de Biotecnologia en la Universitat Politécnica de València i autor del llibre Comemos lo que somos, que m'agradaria que vingueres un dia a parlar d'aquest llibre i d'aquestes qüestions que són més que interessants, si el pareix.
3: Quan vulgueu.
1: Pues estàs convidat.
3: Estic ben a prop.
1: Val, pues ja saps que només en que cruces les vies, igual mos podem veure així en la ràdio, d'acord?
3: No, estic al Politécnic, N'hi ha que... Són més parades del tramvia.
1: Bueno, però n'hi ha tramvia directe, com aquell que diu.
3: Exacte, això és veritat.
1: Vinga, pues ho arreglarem, cuida't.
3: Vinga, fins ara.
1: Adéu. Bueno, Paco, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, que a tu tenim també molta confiança. Gràcies per haver tingut la nostra telefonada. I això sí, igual que vosaltres, la resta també anirem comprovant als punts de venda com comença a aplicar-se este blanqueig ecològic.
0: Exacte. Moltes gràcies també a vosaltres, com sempre.
1: Adéu. Una abraçada. Adéu. Quina hora és? 9:30 ja, Marta, mare meva.
2: Com passa el matí?
1: El matí passa molt ràpid, sí.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
6: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos.

0: Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
1: En Apun Radio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apun Radio. La teua empresa també pot ser part d'Apun Radio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apun Radio. Escriu-nos al correu publicitat@apun.es. Apun Radio. Sintonitza amb tu.
2: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Darrere de cada ingrediente de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.
5: Vaig a saludar directament a Montserrat Rigall perquè, com sempre, el temps en la ràdio apreta, però tenim temps per a poder parlar d'aquelles qüestions que tenen que veure amb la IA. Esta setmana vaig a començar amb una pregunta que sembla més de geopolítica que de tecnologia. Qui guanyarà la batalla per controlar la intel·ligència artificial? Els Estats Units o la Xina? Encara que cadascun ens podem fer la nostra idea. Rigall, què tal? Com estàs? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Sergi. Contenta de tornar a estar aquí amb tots vosaltres i escoltant atentament el teu programa tan enriquidor.
5: És un gust poder parlar amb tu, sobretot perquè ens aclarisses moltes coses que per a la resta dels mortals no són tan familiars i ens aporten després certs avantatges en la vida, perquè totes aquestes qüestions cada vegada van a imposar-se o implementar-se una miqueta més. Bueno, tu què penses d'allò que jo estava plantejant?
6: Sobre qui guanyarà la batalla.
5: Qui guanyarà la carrera. És com la carrera espacial en este cas, però en una altra...
6: Pensem-hi.
5: Veritat. Sí.
6: Pensem-hi. Ja has mencionat dos grans potències, sí. No? Els Estats Units o la Xina, que sí, Sergi?
5: Sí.
6: Doncs jo crec que aquesta és ara mateix una de les grans batalles tecnològiques del planeta. I hi ha un detall per mi molt significatiu, que mentre escoltàvem la setmana passada que alguns dels grans CEOs de Silicon Valley diuen que hem d'anar amb compte amb la IA, escoltàvem, te'n recordes, que
5: sí,
6: en vam parlar.
5: Sí, sí.
6: Ara resulta que de cop i volta apareix Donald Trump i ens diu exactament el contrari. No podem frenar-la.
5: Però això no és que ell hagi descobert la pólvora, Rigall. Això és de caixó, és una cosa que la tenim ja més que assumida.
6: Sí, però com que ha fet aquest canvi de guió, saps
5: sí.
6: Que segons ell, si els Estats Units frenen, qui se n'aprofita serà la Xina.
5: La
6: mira,
5: Xina.
6: Ho ha dit. Sí, ha protagonitzat ell un espectacle gairebé surrealista amb una empresa. No sé si et sona l'empresa Nvidia.
5: Sí.
6: Val, és una que fabrica GPUs. Per la gent que ens està escoltant ara, els GPUs, que sembla com una paraulota de què m'està parlant la Rigall, són processadors de la IA, d'acord? És a dir, la IA necessita aquests processadors informàtics per poder donar-nos resultats. I resulta que el CEO d'Nvidia, que és un senyor asiàtic que es diu Jensen Huang, sí. Va parlar d'intel·ligència en un congrés a Los Angeles i de sobte el truca Donald Trump.
5: Escolta, a veure, una trucada del senyor Naranja en directe queda com molt radiofònic, no? És molt, molt mediàtic.
6: Sí, Clar, clar, t'imagines que ara de cop i volta truca i és ell mateix? Doncs aquest, això és el que va passar.
5: Sí.
6: I aquest senyor d'NVIDIA, en Huang, va posar el president dels Estats Units en altaveu davant de tot el públic. Voleu escoltar què hi va dir?
5: Per favor.
6: Vinga.
7: And the happiest group is China, and I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great, and they make people wealthy.
6: Mira, aquí està dient, la comunitat més feliç, el grup més feliç, més content amb tot això és la Xina, no? Amb tot aquest enrenou de si hem d'aturar o no la IA.
5: Sí.
6: Tot plegat, diu ell, que és una falsedat i que els robots no dominaran el món i, a més, relaciona les pors sobre la IA amb l'avantatge de la Xina, Sergi.
5: Ah, bueno, però Trump no era precisament el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial?
6: No, i aquí és on hi ha el gir que, per mi, si em permeteu, és interessant,
5: sí.
6: Perquè Trump està convertint la IA en una mena de, no sé com dir-ho, si de qüestió de competència, el que tu deies, de geopolítica, no?
5: Uh-huh.
6: I el missatge al final és molt senzill. Qui domina el xip, qui domina els models, qui domina els centres de dades, atenció amb les dades, que són l'or de la cuina, no? Doncs aquí
5: sí.
6: Les dades és l'or de la situació geopolítica. I qui domini la infraestructura de la IA, doncs tindrà una enorme capacitat econòmica i també estratègica. I la Xina, perdoneu-me, no s'està quieta.
5: D'ahir la reacció que hagi tingut el senyor Naranja intentant reunir-se a curt o a mitjà plaç amb el, diguem, líder xinès, perquè igual li ha vist un poquet les orelles al llop.
6: Clar, és que ara estan tots atents ara mateix. Hi ha molta expectativa, perquè ells són molt silenciosos, molt discrets, però van fent feina per darrere.
5: Ja.
6: Recordeu la cultura xinesa, que té unes peculiaritats diferents de l'occidental i, evidentment, de l'americana, no?
5: Uh-huh.
6: Mira, a Silicon Valley hi ha una broma que diuen que mentre Estats Units està creant, Europa regula i la Xina inventa, no?
5: Ja.
6: Són les tres maneres de funcionar d'una societat. En aquest cas, no sé si us sona una IA que es diu DeepSeek.
5: Sí, sí, sí, sí que l'he escoltada. Sí.
6: Té una icona en forma de balena blava, Sergi.
5: Mm-hmm.
6: Sí? I aquest és probablement el nom que més ens estoni, però hi ha tot un ecosistema xinès d'empreses d'IA que intenten reduir la distància amb els Estats Units, i això és important perquè la Xina ho està intentant amb molts menys recursos computacionals.
5: I ara que parlàvem de sostenibilitat i altres coses, m'imagino que molta més eficiència, no?
6: Exacte, 100%. Just aquesta setmana, grans fabricants de Xiaomi, no sé si algun dels teus companys teniu telèfon Xiaomi, però han obert models molt potents perquè qualsevol pime o qualsevol ajuntament pugui muntar el seu propi assistent, el seu agent, sense necessitar tercers.
5: Jo crec que això va més enllà de les guerres entre empreses, Rigall.
6: Sí. És una competició entre models econòmics, ho dèiem, entre empreses, entre governs, entre potències tecnològiques, i escolteu, ara tenim també una imatge molt potent, que serà Trump i el president xinès Xi Jinping, que s'estan preparant per reunir-se avui a la Casa Blanca.
5: I això és la reunió que hi ha el dia, sí. Alguna cosa deu d'haver ahir perquè Trump, que és cabut i tossut com ella soles, dona el seu braç a tòrcer i diga o parlen este o les coses no estan clares.
6: Sí, perquè la IA és un dels temes clau, que està damunt la taula. Voleu que li preguntem al ChatGPT, aquesta empresa americana OpenAI, el ChatGPT famós, quina expectativa hi ha respecte a aquesta
5: empresa? La veritat és que feia temps que no fem aquest experiment i estic ansiós per escoltar-lo, a veure què ens respon.
6: Vinga, va, doncs, preguntem-li al ChatGPT què s'espera d'aquesta trobada, a veure què ens diu.
8: Per aquesta pregunta, en intel·ligència artificial s'espera més un avenç en mecanismes de gestió de riscos, no un acord gran sobre IA. Els Estats Units han proposat un canal de comunicació perquè tots dos països puguin avisar-se en cas d'incidents greus relacionats amb la IA. Això és important. Dues potències que competeixen per lideratge, però que necessiten regles mínimes per evitar que un problema tecnològic es converteixi en crisi política.
5: T'ha de dir una cosa. Al·lucina com tu i la Mar parleu amb la IA com si fora el veí del costat de casa.
6: Sí, perquè, escolteu una cosa, la clau de tot plegat, i això per als nostres oients crec que és molt interessant també compartir-ho, és com li preguntes a la IA. És a dir, empoderar-nos de tal manera que sapiguem què volem obtenir d'ella, perquè si no li fem bones preguntes, les respostes no seran precises i fins i tot poden tenir al·lucinacions quan la pregunta no és correcta. Per tant, la manera com li parles a la IA és més rellevant del que ens sembla, no?
5: Mm-hmm.
6: En tot cas, mireu què ens ha dit, que no hi haurà un acord, que simplement els Estats Units planteja a la Xina un mecanisme de comunicació d'emergència per evitar que un incident relacionat amb IA pugui escalar entre les dues potències. No? Jo, permeteu-me que us faci una comparativa. Uh-huh. Si podríem clonar persones i animals i ens vam posar d'acord en no clonar-los, per què no ens posem d'acord ara amb els límits ètics de la IA? No?
5: És com tot en la vida, Rigall. Competim, però sempre n'hi ha que cedir una miqueta. És a dir, que al mateix temps n'hi ha que negociar, n'hi ha que parlar.
6: Correcte. És una mica com dos països que competeixen per construir els avions més ràpids, sí, però que al mateix temps necessiten acordar les normes per evitar xocar, no us sembla, entre dos.
5: Bueno, de totes formes, tu sempre dius que darrere de la tecnologia, clar, a veure, tots són negocis, també s'han de mirar els diners, clar.
6: Sí, sempre. Aquí crec que hem de fer una lectura potser una mica menys innocent, eh? Una lectura perquè al final construir aquesta infraestructura d'IA costa una barbaritat. És a dir, hi ha centres de dades, xips, electricitat, hi ha personal, investigació, i les grans tecnològiques s'hi han invertit quantitats enormes perquè nosaltres puguem utilitzar models que cada vegada siguin com més potents, més ràpids, més normals. Aquesta conversa que heu escoltat amb el ChatGPT i sí, jo mateixa, doncs és com una conversa de cada dia, no? I apareix per mi una pregunta senzilla: qui paga la festa, no? Tu pagues IA o no la pagues?
5: Jo crec que l'estem pagant entre tots, no?
6: Sí, jo pago algunes eines. Em pagues tu algunes o no? La fas servir gratuïta?
5: No, jo sóc dels que ja comença a pagar, perquè si no, no li trac tot el profit que necessitaria. També és una cosa que cau pel seu pes, Rigall.
6: Totalment d'acord. I tu i jo l'estem començant a pagar, però la majoria de la gent encara utilitza versions gratuïtes.
5: I, però si parlem de quantia econòmica, no sé què venen a valdre, per curiositat, perquè ho sàpiguen aquells que ens escolten.
6: Mira, doncs tenen uns preus bastant similars, eh? El ChatGPT, si agafes la versió Plus, igual que el Claude Pro, aquest Claude, val? Per alguns és Claude, són uns 22 euros al mes, el mateix que val el Gemini, que és de Google, aquesta empresa, el Gemini Pro, que per cert, hi ha estudiants que ho tenen gratuït, això també val molt la pena que ho sapiguem.
5: Bueno.
6: Els de Google han fet una gestió interessant pels estudiants. I la més barata, en tot cas, seria Perplexity, però estem parlant de 20 euros al mes. A tu et sembla car, tot això? No?
5: Si les pago totes, evidentment és car, ja se te'n va un pico ahí, eh?
6: És que sí. Darrere de cada pregunta que li fem a la IA hi ha molta gent, hi ha molts servidors, hi ha molta energia, el que dèiem, però això també hi ha una discussió econòmica important. Si el sector està invertint a un ritme tan elevat, potser és que serà insostenible, no?, a la llarga, i alguns analistes fins i tot parlen de bombolla de la IA. N'has sentit a parlar d'això?
5: No, això em resulta completament nou i no ho havia escoltat fins ara. Conta'm una miqueta.
6: Doncs no hi ha encara molt de consens que estiguem davant d'una bombolla a punt d'esclatar, però escoltem si us sembla el director de l'empresa matriu de Google, que és un senyor que es diu Sundar Pichai. Escolteu el que ens diu.
9: Given the potential of this technology, the excitement is very rational.
6: Mira, el que el creixement exacerbat de la inversió en intel·ligència artificial és bastant irracional.
5: Sí.
6: Que cap companyia és immuna al mal que podem patir si la bombolla es rebenta. És a dir, que ells ja estan parlant de bombolla.
5: Bueno, de fet, esta mateixa setmana, si no estic enganyat, hi ha analistes que sostenen que, de moment, la inversió continua forta. Clar, és que això és un potencial.
6: Sí. I jo hi afegiria també una altra pregunta aquí, Sergi, és qui acaba pagant aquesta carrera? No tant l'ús de la IA, sinó aquesta carrera geopolítica. L'usuari, les empreses, els inversors o els governs?
5: Jo crec que podríem fer-nos una idea de qui acabarà pagant la festa, com en tot en la vida.
6: Sí.
5: Però també hi ha una batalla per les regles, perquè les qüestions no es poden descontrolar. I esta matèria menys encara.
6: Sí, jo crec que qui aconsegueixi que els seus estàndards o les seves normes, no sé, o els models, que el seu model s'imposi, doncs acabarà tenint molt poder. I per això jo ho veig com una mena d'examen entre els Estats Units i la Xina, i nosaltres només som uns simples alumnes que estem asseguts a primera fila, això sí, a primera fila, mirant què està passant.
5: Mira, doncs mirant, jo quan m'assome per la finestra dels estudis veig la Universitat de València i ja que estem parlant d'alumnes podíem centrar-nos en ell, perquè ha començat el curs i hi ha molts estudiants tornant a classe. Què pot fer la intel·ligència artificial per ells?
6: Home, és una molt bona pregunta aquesta, perquè ara hi ha molts estudiants que potser no ens estan escoltant, però sí els pares o els familiars puguin ser els nostres oients, els interessarà molt saber que hi ha una eina molt concreta que es diu Notebook LM,
5: sí,
6: és de Google, i te la pots descarregar de forma gratis i puges els teus apunts o un PDF, es menja tots els materials possibles, eh? Tots els materials d'una assignatura, per exemple. I tu llavors li pots preguntar, fes-me un resum d'això, explica-m'ho com si tinguera 15 anys, o prepara'm un examen, fes-me preguntes tipus test, o una cosa que a mi m'encanta, que és converteix aquests apunts en una conversa entre dues veus.
5: Però n'hi ha que tindré mesura per a fer aquestes coses i sobretot controlar molt bé. Saps jo que li dic en moltes ocasions, però no t'inventes res, per favor.
6: Sempre. Això sempre ho hem de fer-ho. I en aquest cas, el notebook LM, l'avantatge que té que és com que no surt d'aquell habitacle, no s'inventa res perquè només reprodueix allò que tu li has ficat a la màquina. M'explico? Per tant, si tens documents delicats a nivell d'empresa, el notebook també et pot solucionar molts problemes si el que et preocupa és, evidentment, la teva seguretat de les dades, no? Uh-huh. Jo crec que sí, que com que hi ha un límit, no? Que la IA no faci els deures per mi.
5: Això anava a preguntar-te. No anem a caure en aquest error. No que fas els deures, sinó que en moltes ocasions també em fas el treball. Escolta, escriu-me un llibre de 362 pàgines que estigui centrada en un senyor que eix baix terra i es convertís en un arbre. Pues, home, tampoc.
6: Clar. Clar. No, jo crec que has de buscar informació i treballar sobre les fonts que li estàs proporcionant amb la certesa de que allò és només un ordinador i que es pot equivocar i que tu pots estar tranquil perquè estarà alimentant-se del que tu li has ficat, però hi ha una frontera, no li pots demanar fes els deures per mi, si li demanes que tu fas a tot, aprens menys, evidentment, i com a docent universitària que soc, permeteu-vos que us digui que el nostre sistema d'ensenyar i d'examinar ha hagut de canviar sí o sí.
5: Està
6: no
5: clar.
6: Hi ha opcions.
5: Rigall, hem de pres una volta més moltes coses amb tu, com sempre. Ens trobem la setmana que ve, d'acord?
6: Genial, una abraçada.
5: Cuida't, una abraçadeta i un beset molt fort. Adéu, adéu.
6: Adéu.
4: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
11: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
4: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Si vius en una zona de risc sísmic, assegura al terra o parets les conduccions i bombones de gas i els objectes de gran volum i pes, prestatgeries, armaris, que puguen caure o volcar. I tinc a mà, en un lloc conegut per tota la família, una llanterna, una farmaciola i un transistor amb piles de reserva, ja que és important estar informat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.

0: 9:49, abril, hola de nou.
1: Hola, què tal? Avui vinc a parlar d'un tema que està molt d'actualitat, perquè si algú no havia escoltat mai parlar del gas pebre, després del que va passar ahir en el Congrés, sabrà ja de l'existència d'este compost, per dir-ho d'alguna manera, que va provocar l'expulsió de la cambra baixa de la diputada Ana Vázquez Blanco. Però inclús si sabem alguna cosa sobre estos esprais, de segur tindrem algun dubte al voltant del seu ús. És legal el gas pebre a Espanya? Realment va ser exacerbada aquesta resposta de la presidenta del Congrés quan va expulsar la diputada per mostrar l'esprai a l'hemicicle? Avui Sergi vinc a resoldre tots aquests dubtes, però abans anem-se'n als fets, al que va passar ahir en el Congrés.
2: Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís. Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
1: La diputada popular Ana Vázquez Blanco va exhibir un spray de gas pebre durant la seva intervenció en el Congrés per a mostrar la inseguretat que es viu a Ceuta. En resposta, la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, la va expulsar momentàniament de l'hemicicle.
3: Tengo que llamar a l'ordre a la senyora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso y le... señores diputados y diputadas, según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la senyora Vázquez es una...
1: La diputada va eixir de l'hemicicle entre les queixes de la bancada popular i posteriorment vam conèixer que s'havien clausurat diverses zones del Congrés després d'un accident amb ixe pot de gas pebre que va afectar a una dotzena de persones. Però per què és tòxic el gas pebre? Porta realment pebre, com podem pensar, perquè jo crec que és la pregunta que tots fem. Enrique Mascarós és metge especialista en medicina de família i comunitària i vocal de comunicació de Sobanfic, la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària.
0: Doctor Mascarós, bon dia.
4: Buenos días.
0: Què és realment això del gas pebre? Contem-nos.
4: Pues realmente no es un gas, sino que es un aerosol, que son partículas de un componente que es la capsaicina, que es un derivado de los pimientos, del pebre, ¿no?
0: Sí.
4: Y entonces es lo que produce la irritación al activar unos sensores, pero no es gas en sí, sino que son aerosoles. Uh-huh.
0: Pero si nos ponemos extremos, es como si cogiéramos la pimienta que compramos en las especias del supermercado, nos la pusiéramos en la mano y se la sopláramos a la cara, ¿o no es lo mismo?
4: Efectivamente, o sea, es una concentración y no solo restregar, pues es un contacto local, pero claro, a la hora de hacer el aerosol, pues el spray puede llegar a los ojos, puede llegar a las vías respiratorias, a la piel, incluso pues afectar a nivel sistémico, no solo en aquel lugar donde contacta cuando restriegas un pimiento, ¿no?
0: Claro. Uh-huh.
1: ¿Y por qué es tóxico este aerosol?
4: A ver, es tóxico porque irrita unos receptores que desencadenan en el sistema nervioso dolor e inflamación. Entonces, en aquellos lugares donde contacta, los ojos, uh-huh, las vías respiratorias, pues inflama y produce dolor al estimular estos receptores sensoriales.
1: Ens parles de dolor, d'inflamació. Quins efectes pot provocar en les persones si se'ns... És que no sé si la paraula seria dispara o... Però més o menys si se'ns dispara en este aerosol.
4: Claro, a la hora de proyectarlo, pues si te llega a los ojos, pues puede producir dolor, ardor, lagrimeo, enrojecimiento, incluso pues que la afectación de la visión, a nivel respiratorio, una irritación nasal, faringea, tos, sensación incluso de falta de aire, ¿no? Una broncoconstricción, como un ataque de asma, entendamos. Uh-huh. A nivel cutáneo, pues dolor, eritema, y a nivel sistémico, incluso náuseas, desorientación, taquicardia. Entonces, claro, dependiendo de dónde afecte, pues uh-huh, puede tener mayor o menor gravedad.
0: Enrique, és a dir, que si el cau damunt o te'l llancen i aquesta espècie d'aerosol, pots acabar en urgències perfectament.
4: Sí, realmente, pues si hay una exposición intensa o prolongada o esto ocurre en espacios cerrados, o si el paciente o quien se lo produce tiene una enfermedad crónica tipo asma o EPOC, pues sí que puede tener que acabar en urgencias.
1: No obstant, estos efectes son reversibles, és a dir, que no, malgrat tot això que comentem, tampoc provoca efectes extremadament greus.
4: Claro, normalmente la mayoría de las veces es poco frecuente esto de efectos graves. Lo que pasa es que sí, verdad que hay un 7% pues en estas condiciones que sí puede ser. Condiciones para evitar, pues irrigar los ojos nada más te expongas a ellos, retirar si llevas lentes de contacto. No hay que aplicar corticoides, ni hay que aplicar aceites, y luego pues hacer una exploración y ver la evolución. Si la cosa empeora, pues al final sí que tienes que recurrir a servicios d'urgència.
0: ¿No? Clar, Enrique, perquè de totes formes, ahí sí que n'hi ha que tindre en compte, per exemple, com, bueno, quan el pica una abella, et pica una abella, el provoca una reacció i ja està, però n'hi ha persones a les que no, n'hi ha persones a les que es provoca un xoc anafilàctic, pots tindre al·lèrgies o reaccions diverses, en este cas, no només al gas pebre, sinó a alguns dels components que puga portar aquest aerosol.
4: Claro, pero esto no es conocido, no se puede saber, hasta que no te expones a una sustancia no sabes si eres alérgico.
0: Sí, com si eres alèrgic a l'antibiòtic o el que siga, fins que no t'exposes, evidentment no ho saps, sí, sí, però vull dir-te que això podria comportar uns riscos més exagerats, perquè tu pots intentar defendre, tirar-li a aquesta persona, dissuadir-la, però a lo millor també pots matar-la, clar.
4: Sí, sí, claro, por eso digo que sobre todo la intensidad, la exposición, digamos, la cercanía a la cual afecte a la persona. Y si esa persona tiene una enfermedad respiratoria crónica, vale, incluso es que esa persona fume y sea asmática, se ha visto que incluso puede tener más riesgo de efectos más graves.
0: Sí, o cardiópata o qualsevol d'estes qüestions que estan sempre amagades i després poden eixir per una salvetat d'este tipus. En fi, pues Enrique Mascarós, metge especialista en medicina de família i comunitària, també vocal de comunicació de Sobamfic, la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària. No sé si queda alguna cosa per dir d'este tipus d'aerosol del gas pimienta, del gas pebre.
4: A ver, simplemente, pues eso, que entre los signos de alarma de transposición, pues una fatiga, el pecho te pite o realmente tengas una afectación importante en los ojos, normalmente el resto de exposición tiene su utilidad, que es justamente, ¿no?, pues el tema de evitar agresiones.
0: La disuasión.
4: El uso correcto, pues es el uso correcto. Cuando la gente no usa las cosas correctamente, pues pueden pasar cosas importantes, claro.
0: Molt bé. Gràcies, Enrique. Una abraçada des de la ràdio.
4: Adéu, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: I ara que sabem que es tracta d'un gas tòxic, podríem pensar que el seu ús és il·legal. Però no. L'esprai de gas pebre és completament legal al nostre país, encara que únicament per a majors d'edat i en circumstàncies molt concretes.
0: Bueno, és una cosa molt curiosa, Aixa, perquè resulta que podem portar-lo qualsevol i fer ús d'ell, sempre que siguem, imaginem, defensa pròpia, clar.
1: Sí, però no sé si escoltaves abans d'aquest tall de veu de la presidenta del Congrés, de Francina Armengol, sí, que alegava que es tracta d'un arma. Mm-hmm. I és que realment sí que és un arma, perquè així ho arreplega el reglament d'armes. La legislació només permet la publicitat, compra-venda, tinença i ús d'estos productes que tinguin l'aprovació del Ministeri de Sanitat. Això sí, no és necessari cap permís d'armes per utilitzar-lo. És a dir, la venda de models homologats, que això és el més important, que han de ser homologats, és lliure per als majors de 18 anys. I com el comentava, el seu ús està restringit a certes situacions, ja ens parlava d'això també el doctor Enrique Mascarós. Només es pot utilitzar en legítima defensa en la qual hi hagi perill per a la integritat o perill per a la vida de la persona. És a dir, no el pots utilitzar en una baralla qualsevol que tu t'has encarat en algú, no pots treure gas pimienta.
0: Mira, ara te flite.
1: Clar, evidentment, perquè a més ahir sí que pots enfrontar-te a una sèrie de sancions. I clar, com és una arma, i això també jo crec que és important, perquè a lo millor tu el portes en el bolso o en la butxaca.
0: En tota la normalitat, tota com qui porta la brotxa de
1: sí, de maquillatge, no es pot viatjar amb pots de gas pebre ni en l'equipatge de mà d'un avió, ni tampoc a bord d'un tren. És a dir, que aquests controls ahir te'l llevaria.
0: No pots anar en una colònia, podràs anar en...
1: En un gas pimienta, saps? En un gas pebre.
0: Bueno, ens vegem en un ratet, Abril. Fins
1: ara. Després.
0: Alegreu-vos que no només estan a punt de sonar les 10 del matí, sinó que també teniu que reparar en que és dijous, és 24 de setembre de 2026, però encara tenim moltes coses que contar-vos. Una d'elles és una de les efemèrides del dia que té que veure precisament amb el rei per damunt de tots, amb Elvis Presley.

Precisament no sols amb una de les veus més emblemàtiques del rock a nivell internacional i de la història, sinó també amb un dels moviments més sensuals que va embogir a tot el món. Arribem precisament a les 10 del matí. Està Toni Cano esperant-nos a l'altre costat de la peixera per ampliar-nos totes les informacions que són el gros del dia i que també conformaran tot el que tenim que contar-vos al llarg d'aquestes 24 hores i més que tenim per davant. Nosaltres tornem en qüestió de 4-5 minuts. Fins ara.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: A Catarroja, a l'Horta Sud, l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, declara ja com a testimoni, des de fa pocs minuts, davant de la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió veladana del 29 d'octubre de 2024. A l'entrada, el jutjat no ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació.
2: No, després de parlar amb la jutgessa. Després de parlar amb la jutgessa faré declaracions. Gràcies a tots per estar així.
1: Molt pendent, per tant, de la declaració de Raga, un dels advocats de l'acusació popular, concretament Joan Bertomeu, que representa l'associació Mai Més València i la família de Janine Mercado i la seva filla nonata Scarlett, que va morir en la barrancada. Escoltem-lo.
3: En les declaracions dels alcaldes estava gent com la gent que gestionava l'emergència i que estava en el CECOPI, sí que tenia coneixement d'aquest desbordament. I és això, per això, per a nosaltres, sobretot per l'acusació particular que portem, per les famílies de la víctima, és important saber informació d'això. I també volia dir que agraïm molt la sensibilitat de la jutgessa al reconèixer també a la xiqueta no nata, a Scarlett, com a víctima també d'esta tragèdia.
1: La bebè nonata va ser reconeguda com a la víctima 229 veladana a petició de la seva àvia Maria i per una decisió, una resolució de la jutgessa veladana d'esta jutjada de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra. I a la Ribera Alta, tercera casa cremada al Gira en venjança pel tiroteig mortal al barri de l'Alqueria. Però anem a donar pas a l'arribada de Javier Aguirre, nou entrenador del València Club de Futbol. Eva Casany en su cuenta.
4: Acaba d'arribar el tècnic en un vol, escoltem les primeres paraules.
5: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque la liga, queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, empezamos a trabajar.
6: ¿Tiene calidad la plantilla para quedar en
5: el... Claro, tiene calidad. Tiene calidad para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual, esperemos intentar... O intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.
7: ¿Qué es lo que había decidido para venir al equipo?
5: La institución, la historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores... La afición, y la prensa no, pero bueno.
8: Análisis del equipo.
5: El análisis es de los 7 partidos. Es difícil hablar de suerte o de arbitrajes, a mí me cuesta mucho, pero bueno, yo pienso que en algunos partidos me decían algo más. Y estos últimos partidos...
4: Estas son las primeras palabras de Javier Aguirre, el nou tècnic del València, que acaba d'aterrar a Manises. Ha destacat la grandesa del València, el que li ha fet vindre, i diu que hi ha molt de treball per davant, però que confia en que la plantilla té prou qualitat per a escalar posicions. Recorden que està penúltim. Es dirigirà directament a Paterna per a conèixer la plantilla. Allí ja estan el seu segon Toni Amor i el preparador físic Pol Lorente.
1: I després d'este parèntesi d'esports, d'esta última hora de l'arribada de Javier Aguirre, que està a hores d'ara a l'aeroport de Manises, continuem amb altres informacions del dia. Es contaven que hi ha una tercera casa cremada al Gira en venjança pel tiroteig mortal al barri de l'Alquerieta. L'incendi va començar cap a les 3:30 de la matinada i s'ha donat per extingit cap a les 4:42, uns minuts abans de les 5 de la matinada. L'habitatge estava deshabitat, però el foc va obligar a evacuar 2 dones majors del veïnat. És el quart incendi provocat després de l'enfrontament a tirs del diumenge, una baralla que va començar per una discussió de trànsit entre 2 xiquets joves. Va morir un home de 56 anys. Anem a Alacant. Els treballadors dels autobusos interurbans tornen a la vaga. Avui escenifiquen les protestes a la porta de l'Ajuntament. Allà està Pilar Llorca.
9: Sí, molt bon dia. Els autobusos interurbans d'Alacant avui van a la vaga després d'aquesta treva a la que van arribar les fogueres. Són els autobusos que unixen Alacant amb Sant Vicent del Raspeig, amb Sant Joan, amb el campus universitari i amb Mutxamel. Avui ja estan en serveis mínims, estan al 50%, i els treballadors també han volgut concentrar-se aquest matí ací, ara mateix estan a les portes de l'Ajuntament, just el dia en què es celebra plenari perquè van a participar-hi. Estan denunciant l'incompliment de l'empresa concessionària Alcoyana, que té aquest servei de transport municipal. Parlen d'incompliment en matèria d'averies dels vehicles, de deficiències que afecten a la seguretat i també d'un registre de jornada efectiu. Paco Gallego és el secretari del comitè d'empresa.
10: La degradación que sufre el transporte metropolitano en Alicante. Los autobuses tienen una media de edad de 18, 19 años, autobuses de más de 20. Tenemos averías continuas y constantes. Este verano Hemos salido en torno a las 200 averías mensuales, tanto en agosto como en septiembre.
1: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
11: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar. L'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
13: Perquè tu també jugues este partit.
12: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: Acaba el dia i comença el temps per pensar. Tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
0: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2. Matí Directe. A Punt Ràdio.

0: Les 10 i 7, mare meva, poquet a poquet anem funcionant i anem posant-nos en marxa cap a què és... Bueno, això ja és més de l'equador del programa, sí, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Com està Mar Gómez a tot això?
1: Molt bé.
0: Tens sí. fred o algo?
1: Bueno, està en l'estudi així fresquet, eh?
0: És que té que estar fresquet perquè la persona que viu en l'estudi, sí. és a dir, el lagarto que viu en l'estudi no pot estar canviant
1: mantenga...
0: de temperatura. Porteu
1: no, però està
0: el carrer
1: bien,
0: de l'amargura, sí, sí. Bueno, teniu fred, vos tapeu
1: una miqueta. No, sempre vengo con lo mismo, eh?
0: I molt bona, sempre... com sempre. Manolo Mas, que l'altre dia te va soltar no sé quants piropos, escolta, no et queixaràs, no? Bueno, piropos hasta que te va dir que acabaries com la gitana
1: Porque
0: Martínez.
1: Porque no entendía nada, Manolo, de lo que le estaba diciendo.
0: Gavi Aranaz, vicepresident de Junta Central Fallera, com estàs?
2: Bon dia.
0: És que avui faltava, sí.
2: Es falta Manolo.
0: Manolo.
2: Falta la pimienta, yo soy la sal en la pimienta.
0: Ahir vaig estar escoltant-lo també, jo és que vaig seguint-li la pista i és bueno.
1: Manolo,
0: no podíem fer-ne un altre, eh?
2: No, és
1: irrepetible. Manolo que come los espagueti ayudándose de una cuchara para enroscarlo el espagueti. Eh?
0: Anem a entrar a Travolta en la discussió
1: no.
0: dels espagueti.
1: Gavi, tu utilizas cuchara?
2: No.
1: ¿Ves?
0: Tu a Capón, no, també.
1: Claro.
2: Jo
1: soy
2: del Cabañal.
0: I si entra un punyau, quan més gran, millor, que te pengen per la boca i tot.
1: Però tu utilizas la cuchara?
0: Que no vos dic que sí.
2: És la esencia.
0: Perdona, bonita. I paleta
1: Pero
0: de...
1: Pero Lucas me quería
0: no, no, a mí. No. I paleta de pescado.
1: Ah, bueno... Pues eso es otro tema que podríamos abrir, porque ese cuchillo para tomar para el pescado no le encuentro yo la utilidad.
0: Es que per a això estan les paletes de peix, para que puguis menjar-te en la forqueta y en la paleta de peix el peix com toca.
1: Pues no ahí nada. Tendrían que hacer una explicación de cómo utilizar ese cuchillo de dos partes, ¿no? Que está partido una lengua bífida.
2: Yo desciendo de familia pescadora del Cabañal, mis bisabuelos eran pescadores del Cabañal que estaban que venían con los bueyes.
0: Sí.
2: Y a mí siempre mi abuelo me decía, "El pescado, Gaby, se come con las manos."
0: Hombre, claro, sí.
2: Porque es donde
1: el
2: está
1: el pescadito frito con las manos, incluso la gamba, el langostino.
0: Todo. El otro día una discusión de las cosas que se podían o no menjar en les mans, que si les monges más bien viendo, no sé qué, un rollo.
1: No, pero además así era Manolo,
0: No,
1: pero
0: yo también estoy estic al costado de Manolo, que tenían cosas que sí. Yo soy el que vos vais a decir que no puncheu el pa pa mullar el ou fregit i tots ahí, es que si no les manos se nos ensucian. No, perdona, es que no es pot.
1: Es que,
0: tens que mullar,
1: es que si vamos ahí, ni siquiera hay que... o sea, hay veces que no se puede utilizar el pan para mojar la salsa
0: menges,
1: o lo que te ha quedado en el plato.
0: Eso tú sí menges,
2: o sea, particularmente, yo te digo que está mal visto.
0: Espera que salude Maloles García,
1: venga,
0: que fa tant
1: ella,
0: de temps
1: ella
0: que
1: nos va a hacer luz sobre todo
0: Loles,
1: esto.
0: Loles, ¿cómo estás?
3: Bon dia, estic feliç i estava ja impacient i que s'han oblidat de mi, per
0: clavar
3: favor.
0: Cullera, mai millor dit, no?
3: Home, i tant. Jo no gaste cullera per a menjar-me els espaguetis.
1: Claro.
3: Jo vaig tindre una amiga italiana que va vindre una vegada a casa
0: sí.
3: i quan
1: I
3: va
1: dijo, mai en la vida.
3: No, el tenedor i el gabinet pa tallar-lo, se va ficar les mans al cap dient, per favor, què és que tu fas? I més menja aixina, més talla, eh? Com si
1: bueno, es mucho peor cortarlos que utilizar la cuchara para enroscarlos. Mucho peor.
0: Sí,
3: pero molt pitjor el què?
1: Cortarlos.
0: Que els talles. Claro. Que tens ara 3 anys, Loles, que tens que menjar-te els espaguetis tallats.
3: M'agradaria, saps? Perquè hi haurien moltes coses en la meva vida que canviaria.
0: Tindre 3 anys ara, no?
3: Sí.
0: Bueno, jo a voltes pareix que tinga 3 anys, també vos tinc que dir. Però...
3: Per cert, tinc que dir-vos també una cosa, Gavi. Jo sóc bisneta també de pescadors, però de Burriana.
2: Ah, bueno, jo de Cabañal.
3: Clar. I entonces, en ma casa, els meus pares tenien un apartament davant del port de Burriana
0: sí.
3: i esta és una història molt xula. En divendres m'enviaen al port quan tenia 6 anys en una bossa de plàstic per a que me donaren morralla. Me plenaren la bossa de morralla sí. i ma abuela, cada vegada que jo arribava del port en la bossa, traia tota la morralla, la limpiava i limpiava també la bosseta de plàstic, les tenia per a la setmana següent. Sí.
0: Perdona, ma abuela llevava les bosses de plàstic i me recorde que sí. no és que les estenguera, perquè clar, veia un pis allí en el coll, però les apegava en la galeria, en les manises al costat del llavador i allí es quedava la bossa pegada fins que es secava. Després la llevava esquipeixió per defumar. I els mocadors de tela també els secava així, apegats en les manises de la galeria d'allí de casa. Sí, sí, sí, sí, sí, es llavava allí en el vasó, en el coll es diu vasó, en el llavaor, ahí, ra, ra, ra, en les pastilles de sabó que... Sí, sí, sí, després es quedaven allà apegats.
3: Que te lleven hasta la pell.
0: Home, perdona, palacné és lo millor que n'hi ha, el sabó ixe sí, del lagarto i tal, eh? Que la gent no gasta, però en fi... La qüestió és, vos mengeu la cuixa d'un pollastre en ganivet i tenedor, per exemple?
1: Hombre, depende, si es
0: no, depende, no, sí,
1: las
0: no.
1: Alitas, las alitas con las manos, claro.
0: Y el muslo se
1: pero el muslo, no, el muslo, claro, el con muslo, claro, yo, el
0: rollo vikingo.
1: No, no, no, el muslo, el muslo es demasiado grande para cogerlo con las manos.
2: Según donde esté.
0: Pero
1: y seguro que sea, como no sea un pollo de corral de estos amarillo, naranja.
0: Demasiado grande, pero si els el pollastres d'ara apareixen perdius, que esteu contant-me. Això tu t'has de menjar, mira.
1: L'alita claro, de pollo aún, pero el muslo te lo tienes que comer con cuchillo y tenedor.
0: Vaig, al final, Mar, perdona, i això que tu i jo passem moltes hores junts, al final estaré de part de Manolo Mas, que eres un poquet incongruent, eh?
3: Pues no, yo me ficaré al costat de Mar Gómez.
1: Mira.
0: Tú, claro, per interés.
1: ¿Cómo vas a coger, cómo vas a coger ese muslo?
0: Aquí en pero contra de...
1: ese muslo es como claro, de vikingo comiéndose no, rostit sí, y doraet, un cordero.
0: Pero si son súper chicotech, ahora tú que menges muslo. ¿Muslos de astruz o de qué?
2: Muslos de mis kilos, de mis kilos.
0: Claro. Tú fa temps que no has visto un pollastre, ¿eh, Margot? Mira, tú tampoco,
3: pero,
0: Loletes.
3: Pero yo, que no, fa, no veig un pollastre...
1: Muslo y contramuslo. Tenían la cabeza muslo y contramuslo.
0: Muslo y contramuslo. Veus, una cosa que no soporte del pollastre es la pechuga. Sobretot si es seca, que acabes ahí menjant-la, que dius, mare meva, com si estigués menjant...
2: Que se te fa bola, que se te fa bola.
0: Sí, sí, sí. Com si menjara un tros de coses de fibra d'esta groga que posen paislar al costat de les parets, igual.
2: I després xuguem a pilota valenciana.
0: En fi, però bueno, la qüestió és que estic veient que així no arribarem mai a un acord i que a la festa de l'ambaixador no se mos pot portar a ningú.
2: No.
3: Home, li donaríem joc.
2: Home, una... Jo crec que
3: Mar,
2: sí, eh?
3: Mar,
2: sí, sí.
3: Tu no creus que li donaríem joc a l'ambaixador? Mos convidaria a totes les festes?
1: Claro. Efectivamente, claro. Hay que ser natural. O sea, hay que seguir el protocolo, pero en la justa medida. Hay que mostrarse, pues, de manera abierta.
0: Bueno, com estan les coses per Castelló? A tot això, Lores, que fa temps que no parlem.
3: M'alegre molt de sentir-te també i de poder compartir amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Pues la veritat és que Castelló està com quasi sempre. És una província meravellosa. Jo què tinc que dir de la meva província? Jo estic... enamoradíssima de cada un dels racons que tenim ací. És la segona província més muntanyosa d'Espanya, és la província que més cases rurals té repartides per el seu territori, més que en la resta d'Espanya, i cuidem a muntó, com s'han fet poques coses, saps? Seguim mantenint aquesta essència de poble que te pilles en cada un dels racons que
0: ja saps que jo tinc especial predilecció per l'interior de Castelló i a més me'n vaig anar ben lluny per a poder disfrutar-lo bé, que sempre ho dic, si n'hi ha una cosa que ha fet patrimoni en tota la raó del món és conservar els pobles de l'interior de Castelló en tot el seny, és a dir, excepte pobles d'estos en els que el sacrilegi dels anys 70 i 80 es va deixar fer el que es donarà la gana, tu no pots posar una finestra d'alumini perquè patrimoni no el deixa, tu no pots posar teules uralita ni coses d'aixes, és a dir, ni els colors de les cases ni res. Això és un encert total que crec que s'ha dut a terme en l'interior de Castelló i que és per a reconèixer-lo. Com en València se van respectar les façanes del estil modernista i totes aquestes qüestions.
3: Afortunadament, perquè fa anys se va ficar en marxa el que es diu s'anomena la ruta del sabor, ¿vale? Sí. I entonces ahí lo que se fa és promocionar els productes que tenim en la
0: meva amiga Rosa Amèlia del Forcall.
3: Pues és que està molt ben repartit per tot el territori i la gràcia és que se continuen conservant les formes, no? de fer els formatges, de guardar el ramat, absolutament tot, de com se cultiva la tomateta de penjar, el tarro, o sigui, absolutament tot. I és una província meravellosa. Jo, a mi és que se me fica la carn de gallina.
2: Jo tinc família allí, Loles.
3: D'on?
2: Pues ells són de Castelló. Els cosins viuen en... Han vingut tota la vida... Bueno, Montillo treballava, no sé si te'n recordaràs, Simago.
3: Home, caro.
0: És que el Simago de Castelló va estar fins no fa molt, eh? Simago.
2: Era l'encarregat de les de les plantes d'alimentació de
1: Simao. Si recuerdas, Simao ya tiene que tener una cierta edad, ¿eh?
2: ¿Verdad? Tengo cierta.
1: Porque Simao son Simao, una palabra exótica para la generación Z.
0: Home, jo Simao l'he conegut en dos puestos. En Alcoi, que el teníem on avui en dia està allí en el centre, que crec que ara és un Mercadona, i abans era un cine, un Simao de dos plantes, que allò era la
1: pera limonera. Sí, porque Simao era un gran establecimiento, claro. No del calibre del
0: Corte
1: Inglés, pues tenia
0: roba, menatge, juguets, tal, no sé què, la planta de me recordé, sí, y Baix tenía el menjar.
2: Claro, yo recuerdo que mis tíos venían aquí porque no había Corte Inglés en Castellón y venían a comprar al Corte Inglés de Valencia.
1: Yo conocí el de Almería.
0: El Simago de Almería y el de Alacant, que también me arriba. Eran franceses los de Simago. Sí, sí, sí. Simago Prisunic, es día.
2: Ahí se jubiló.
0: Sí, en fin, bueno, ahora ya todas esas cosas. Ahora un Simago sería. Qué boludo.
2: No tenía recorrido.
0: A lo que esté me acostumbra a echar a Mare Megua, Loles.
3: Pero lo de Simago, ni a un detalle súper chulo.
0: Sí.
3: Tan recordarás, Gaby, que al costado de Simago ya había un forn y estaba la mustia ven en rosquilletes.
2: Sí.
0: La mustia lidien a la pobre dona.
3: Sí, sí, però de mal nom, perquè ella era una estàtua tipus Tutankamon, allí assentat, era un 4, l'esquena superrecta, les ungles en punteta llargues, pintadetes de roig, els morros pintats de roig, i entonces ella s'assentava, i feu l'exercici, imagineu-se, un 4 assentat en una bata de metge blanca,
0: sí.
3: I ella contant un, dos, tres, quatre, cinc...
2: Sí, donava la plaça on està el mercat. Bueno, on està
3: sí, te ficava les rosquilletes en un cono i te donava.
0: Quines coses recordeu de totes aquestes èpoques? Jo l'altre dia, per exemple, vaig contar quan estava en Arts i Oficis allà en Alcoi, que anava un comestibles, que això... I ahir ho vaig tornar a repetir en una persona...
1: Por Antiguo Reino, entonces...
0: No, en Alcoi, dic... que la senyora mos feia els bocates de cavalla en oli i mos els envoltava en paper de periòdic i tu, clar, després de mig matí que estaves en classe quan el menjaves el bocata te'l menjaves, claro, en les esqueles en els anuncis i en tot pacadins, escolta
2: i en les meves cosetes i estàs així sentat
0: i estic així sentat i ara tots ahí que si el film, no sé què, la bolsa del bocadillo. Això ho recordo especialment, això i la coca en tomaca que compràvem en el forn també quan era meu.
1: És que el periòdic era tan útil perquè se utilitzava per a tantes coses.
0: Aprofitava per un bocata que pel cul era el mateix.
2: I així estem,
1: Sí, sí, al final lo de leer lo que veia en el periòdic era com lo de menos, no? Per la cantidad de utilidades que dava el periòdic.
0: En els bars era...
3: No lo leías con los ojitos.
0: No. Bueno, depende de lo para que el gastar es en un ojito, igual sí que lees.
2: Igual que según qué ojito, hay dos ojitos o tres.
0: Recordeu-se que en els bars fa molt de temps era més que habitual trobar-te una tatxa allí, un clau en les fulles.
2: Un fil d'aram, i clavaes
0: allí, o sigui que és que la gent d'ara té la pell.
1: Y yo he seguido viendo en algunos bares esa barra de madera que ponen en el lateral del periódico para ir pasando las hojas y que se quede la barra esta de madera que
0: en mig del diari, no?
3: Para no robarlo.
2: Así era.
0: Però vos sorprendreu, encara hi ha gent que furta els diaris dels bars i de les cafeteries, en serio.
3: Però jo m'imagine que serà pa fer alfombretes en la cuina.
2: Sí, perquè cada vegada n'hi ha menys paper, eh? Cada vegada n'hi ha menys paper. Sí que veritat que som una generació que han viscut pues això.
1: Todo, ¿no?
0: Columpios de ferro. Els genolls feix pols arrencant-nos les costres
1: i algunos absolutament
0: no
1: i oxidados
0: i a més rovellats.
2: Jo sempre conté
1: el color que tenien inicial, ese color ja ni se adivinava.
2: Era el negro de
1: la cantidad de fricción, la cantidad de niños que habíamos pasado por allí. Bueno.
3: Fíjate que estava pulido el hierro.
0: És de veres, Loles, arribava a estar pulit el ferro. Sí.
3: Jo sempre li havien llevat ja la capa d'òxid, ahí s'havia quedat només el acer.
2: Yo siempre conté que yo entré en Chunte Central Fallera en, bueno, ya un de anys, en el año 96, y yo entré y estaba en el departamento de comunicación y había una máquina de escribir. Y yo le dije...
1: La Olivetti, por ejemplo.
0: Toda la vida han sido todos Olivetti o Alfa o cosas de
2: Y al 98 apareció el fax. En el 2000 el Windows.
1: Sí. Con sus ruidos.
2: Y después ya apareció el multifax, que ya podía ser...
3: Que memoria.
0: Pues vos acabo de saltar una cosa que a mi em posava molt dels nervis. El tema de les màquines d'escriure, que era a temps real, encara, tot i que era un desgavell perquè entraves a una redacció, no una redacció, tu anaves al metge o anaves a l'agència tributària o anaves a la ciutat i estaven tot allò... I allò era un escàndol. Però després, quan van aparèixer les elèctriques, allò un ferlama. Perquè és que escrivies... I al rato era... Tu estaves allí fent res... I al rato era la màquina la que... I dius... Tinc un jet lag, no vaig al mateix temps que la màquina. Sí. Costava molt això.
3: Però espereu-se, tot això era màquina d'escriure i cigarro en la boca. O sigui, tu estaves escrivint perquè abans se podia fumar...
0: I les pestanyes rostides.
3: Claro, i estava tot el perímetre de la taula tot cremat per no ficar el cigarro dins del cendrer.
0: Sí, que és de veres.
3: I el ficaves ahí de costat, saps? Com les pel·lícules estes de fa 100 anys, tu el cigarret ahí, deixaves ahí en la bocana de pam pam, te ficaves a escriure i quan te donaves compte...
0: Quin coratge que donava que se t'acabara sense haver-lo aprofitat perquè s'havia consumit allí.
1: I veies tot de la ceniza, no? Veies tot de la ceniza i...
2: Els oients estaran dient, estos són dinosaurios, són xenxoves, són xenxoves.
0: Ho hem contat mil vegades. El metge podia entrar a llevar-te...
1: No somos tan mayores como nuestra memoria.
2: Que tenemos mucha memoria.
0: El metge podia entrar a llevar-te els punts després d'haver-te operat en el cigarro o el puro penjant a l'habitació de l'hospital.
2: I estem així,
0: Això és el millor de tot. Ara dius els columpios. Els nanos, el columpio de plàstic i els corxos estos, els suros que n'hi ha en terra, i no se me vaya a hacer daño. I dius, mare meva, daño.
3: Ara que s'ha anunciat que van a construir a Castelló l'hospital que li fa falta a la província de Castelló, l'Hospital General...
0: 210.000 metres, em vaig quedar loco ahir, quan ho va contar.
2: Quan va fer la C2.
3: No, però
0: més gran que la fe, estava dient.
3: Feia falta, perquè nosaltres moltes especialitats, n'hi ha certes especialitats que tenim que anar a València.
0: Bueno, entonces... I que si necessiteu un hospital tan gran, igual que esteu molt mal hecs en Castelló, no?
3: Efectivament. Bueno,
1: mucha demanda, mucha demanda en Castelló.
3: Això és la segon part del meu comentari, però la primera és que volia comentar que en 1985 jo vaig tindre un accident de trànsit en una Vespa. El meu germà major se'n va anar a Palma de Mallorca i el meu germà del mig li va agarrar el cotxe, li el va robar al meu germà major i jo li vaig robar la Vespa al meu... i vaig tindre un accident. I a la meva amiga de darrere la van ficar en una habitació a d'ella soles, que jo n'hi ha coses que no entendré mai en la vida, ja me tenien mania des d'entonces. I a mi me van ficar en una habitació en tres dones més. Quatre n'érem en l'habitació. Entre llit i llit n'hi havia 40 centímetres, passades de perfil, ja que no podeu esbrinar la edat que tenien les dones que estaven en mi.
2: Però era Castelló, era la Castelló profunda.
0: Que eren com les de la casa de Bernard Alba o què?
3: Sí, sí.
1: A les que podies dar la mano, no? A un lado i a l'altre. Sí.
3: Claro, nos cogíamos del bracillo i... Sí. ¿Cómo estás,
1: ánimo,
3: cariño?
1: Ánimo, ánimo.
3: Pues la més jove tenia 88 anys. Ah. I la meua amiga estava sola. Jo li feia a la metja, per favor. Però això és un castig.
0: Però per què? Això són grans fites de la nostra vida, que l'altre dia comentàvem una d'elles. El pas, que era, no sé, comparable a la comunió i a moltes coses, que era el d'anar darrere en el cotxe a passar davant. Davant, primer al bracito, i després tu soles en el cinturó, perquè, bueno, de cinturons darrere.
2: No?
0: Però ixa inflexió en la teua vida, que era com fer-te adult, que ja podies anar davant en el cotxe, és comparable a la de... quan ja tenies una habitació per tu soles, si arribaves a tindre alguna volta en la vida i no tenies una caterna de germans
1: eso
0: i germanes.
1: Això sí, no eras una família numerosa.
0: Sí.
1: I jo añadiria un paso más en el cotxe. Quan íbamos en el 5200 estava també el maletero. 7, imagínate, 5, o sea que podías ir en
2: yo
1: el viajado, maletero, pasar
2: hacía,
1: a la parte de atrás.
2: Yo hacía Castellón, o sea, Valencia-Castellón, porque yo iba muchísimo a Castellón por mi familia. En un 850, 6.
0: Pues
2: y
0: yo el
2: sin cinturones.
1: Era increíble la cantidad de gente que podía entrar esos coches. Es verdad.
2: Mi padre cortaba el cinturón suyo porque le molestaba, porque como no eran extensibles, que era que se quedaban...
0: Claro, que es quedaban penjant, sí. Home, yo he arribat, el meu récord son 8 en un 133. No sé, Loles, el teu on està.
3: No, però si vos aparava la Guàrdia Civil feia i todavía queda un huequecillo pa uno más.
0: Bueno, sí. Per no parlar de les motos,
1: O quantes vegades jo recuerdo haver ido en coche y decía Escóndete.
0: Sí, sí, sí, amagarte, és de veres.
2: Porque como no eran extensibles, que era que se quedaba...
0: Claro, que es quedaba penjant, sí, sí. Home, jo he arribat, el meu rècord són 8 en un 133. No sé, Loles, el teu on està.
3: No, no, però si vos aparava la Guàrdia Civil feia... Ai, todavía queda un huequecillo pa uno más.
0: Bueno, sí, no, per no parlar de les motos,
1: veces,
0: eh?
1: O quantes veces...

0: te escondías detrás
1: como
0: de los
1: si no
0: asientos.
1: Se les viera, ¿sabes? Si te paraban.
0: Bueno, o sea, en fin.
2: Increíble. Es de veres que han canviat molt les coses, eh? Sí, lo
1: les... de compartir l'habitació, sí. En l'apartament, en la mar, la meua m'abuela dormia en mi, ¿vale? I m'abuela, jo vaig estar un estiu que jo vaig dir que jo volia dependre a xular, però a xular en els dits en la boca. I jo, a les 4 del matí, me despertava i me donava per ficar a xular. I m'abuela s'alçava del llit, o sigui, estava agitada, i se incorporava tota pastilla i me feia... ¡Que te calles o te tiraré per la finestra!
0: Claro, menudas horas
2: però
0: también.
2: Vas dependre, vas dependre a xiular.
1: Que si
2: com diria Toni Peix, que
0: me ho
2: diu
0: eh?
2: A mi, com un, diu que xiule com un cabrero. Sí, i no
1: pues
2: entraré en més detalls, perquè con lo mío diu que això no és compatible, que jo xiule
1: pues,
2: i que rote i tot.
0: Però con el pulgar i el índice...
1: sí, sí.
2: No,
0: el pulgar i índice
2: dos,
0: o las dos manos
2: en
0: con dos los
2: dits,
0: dos.
2: En els dos dits, xiule.
1: No. El pulgar en una mà, en tots els dits. Jo faig, però a veure...
2: No vaig a
1: fer-ho. Bueno, ara no, perquè vos
2: és que és ja el que falta fer en la ràdio, xiular com si fora Pedro, el de Heidi. No.
1: Vos tinc que dir que a mi me va servir de molt. Vaig a dependre perquè quan jo vaig tindre els meus fills, me'n vam anar a viure un parell d'anys a Alacant i anàvem al parc de Benalua, vivíem en Benalua,
3: sí.
1: En Alacant.
3: I no, era...
1: Sí, sí, ahí és on vaig veure jo Europe's Living a Celebration, saps? Que van fer ahí en directe en tota la gent de Operación Triunfo i se any la presentació de Euro, com se diu? Anava a dir Euro Disney
2: Euro Junior,
0: Eurovisión, no?
1: No, Eurovisión. Bueno, pues ese parque era enorme,
2: sí.
1: I el meu fill, que tenia 3 anyets, passava olímpicament de mi i jo era la típica mare que tenia que anar darrere d'ell, saps? Vos, on està el xiquet este? I el primer dia que ja dic, ja s'ha acabat, m'amague i li dic, ala, a patir un rato, fill meu. I ahir va estar almenys 15 minuts plorant i quan el vaig agarrar li vaig dir que siga l'última vegada que te separes de mi i no me mires. Cada vegada que ta mare te xule, tu tens que vindre on estigui jo. I així anava a ser. Jo estava sentada en la resta de mares, sí. I el xiquet se n'anava, no el veia, pegava xulit i en seguida... Iup!
2: Acudia com si fos un beagle, no? Escolta, lo de ara vaig a dir-me en una de les meues. Lo de aprendre a xiular encara, però i lo de aprendre a escopir?
3: Hòstia. Que desagradable.
0: Eso ya.
2: No, perdona.
0: Eso ya son palabras mayores.
2: Perdoneu-me.
3: Vas a escupir?
2: Això són, no. Això són aprendissatges de la vida que tens que anar passant.
0: Jo no aprendí.
2: Però a tirar escopinyà és
0: no
2: això. Era tot un procés.
0: Silbar, eh? És una de mis assignatures pendentes.
2: Però escopir, sí?
0: Tampoco. No. Perquè si te refieres por la calle, no.
2: No, a tirar-li una escopinyà a algú, però fer-ho d'una forma professional.
0: Nada. És que no l'he provat jamás. És que...
1: Mar, a de trene no li ves.
2: Com el comuniques, com el defens, si no saps xiular ni escopir
0: ni res.
2: Però si
0: estic com loca per dar un
2: puñetazo
0: i todavía no he podido estrenar mis nudillos.
2: Ui, pues ya te queda
0: molt
2: enrere.
0: Es que no he tenido la ocasión.
2: Loles, tu sí que saps escopir.
0: Estrenar mis nudillos.
2: No.
1: Però ja s'ha estrenat?
0: No,
2: està, que vol partir la
3: cadena. Jo
0: primer
3: ahora.
0: Estrenaré mis nudillos, però no sé si tu has aprendido, Loles.
2: A escopir o a pegar.
1: Jo, a escopir, mira, metafòricament, cada dia però, escopis.
2: No, de escopir de xicotet, de lo que te dien, pues això, de tirar una escopinya. Ai,
0: és també, és que no se hacía.
1: Sí, mira, tu saps com vaig a dependre jo? En els ossos de les cireres,
2: sí.
1: O en les...
2: Ui, que grima me dona això.
1: De les olives.
2: Sí.
1: Perquè té que ser un colp sec.
2: Claro.
1: Perquè si tu fas aixina...
2: No.
1: Te cau tot com una babeta.
2: Exacte,
1: claro.
2: Exacte. És un art, el tema de...
0: I això és molt humillant. Jo me imagino a algú que quiere escupir a su contrincante y se queda ahí. Y
2: no,
0: vaig
2: a, y no vas a dir més, però n'hi han tres fites també comparables a la de anar davant en el cotxe. Aprendre a escopir, a xiular i a rotar, no diré res més. I a partir d'ahí ja la teua vida és una altra.
3: Vamos a publicidad, vamos a publicidad.
1: No, però sí, espera, que tu te creus que rotar no és necessari en la vida?
2: Clar que sí, claro. Com tot. I, sí.
0: Que se lo digan es rec.
2: Claro.
0: Tirarse, que sempre dice mejor fuera que dentro.
3: Importantes.
2: Tot lo que... Lo que
3: los aires
2: no paga
3: que salir.
2: Llover al carrer.
3: Los aires tienen que salir.
1: Per favor, antes de publicitar, sí. Necessite contar una cosa.
2: Vale, jo encontraré una altra d'un oient que mos envia.
1: Lo de metafóricament, ¿vale? Lo de Jo sóc creadora de contenido, no sé si namar de gastronòmic. Mm-hmm. I entonces sabeu que així n'hi ha molt de rifirrafe.
0: I maestra paellera.
1: Maestra paellera. Sabeu que n'hi ha molt de rifirrafe en el tema de les paelles. Mm-hmm. Perquè no només es

0: a l'autèntica paella valenciana que se va instaurar a partir del 95, sinó que en cada racó de la Comunitat Valenciana la fem d'una manera. Bueno, pues jo faig les paelles que vaig investigant i tal, i quan faig inclús fideuàs i tal, no sabeu la de barbaritats que me diuen. Entonces jo he après a escupir metafòricament a la gent.
1: Mira,
0: a través
1: de les redes,
0: per exemple, que me diu: no tienes ni idea de hacer una fideuà, eso es un invento tuyo. I fica un emoticono com si fuera un bou tirant aire tot enfadat pel nas. I jo li dic: los que no tienen nada que ofrecer critican, cotillean y joden. Està ple les xarxes socials, saps? De gent.
2: De jodidos.
0: Sí.
3: És que estic preguntant-li a Sílvia Soria per WhatsApp si puc contar una cosa que em va contar ella fa uns anys, però si no m'autoritza no puc contar-ho, no?
0: Claro.
3: Així que ja li ho ha escrit. Però tinc un oient que diu... al respecte de lo de conduir i com anàvem en els vehicles, diu: mi padre conduciendo la Lambretta, igual que la Vespa, però un poquito más alargada, diu: jo plantat entre ell i el manillar, darrere d'ell sentada ma mare, de costat, en un braç portant al meu germà xicotet i en l'altre la tele portàtil. I darrere, sobre la roda de recanvi de la Lambretta, la meva germana. O sigui, i tot l'avió, a més, que portàvem per al cap de setmana. És a dir, que allò apareixia una carreta de cíngaros.
0: Això continuem bé en la Índia.
3: Jo el màxim que arribava era la mobilet de mon pare.
4: Foto d'això.
3: Jo anava sentada amunt del depòsit, això sí que ho recordo, que anava sentada amunt del depòsit de la mobilet.
4: Això sí, de la samarra que ets encara se passa, eh?
1: Sí, sí, jo en altres països, també en el Cairo, o sea, en ciudades.
4: Sí, sigue
3: pasando.
4: En
3: la India
1: ves,
3: y
1: ves
3: tal,
1: que van, sí, sí. Pero muchísimos en motos pequeñísimas. Ei,
3: no,
1: que la moto, el no el vehículo,
3: vídeos
1: no
3: estos
1: lo ves.
3: De superpoblación, sí. Y circulación, que es, dius, pero
4: sense
3: está
4: casco, sense casco, sense no casco.
3: Bueno, y fuman en la moto.
1: Sin casco, o sea, los vehículos llenos de gente y además, sí, sin semáforos, no hay nada. Tienen como una circulación que fluye.
3: En fin, ahora sí que anem a la publicitat de deberes y tornem.
5: ¿Estás a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobrixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
5: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
8: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
5: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En cas de tremolor de terra, protegiste davall les taules, llits o marcs de les portes. Qualsevol protecció és bona. I els grans edificis, procura no precipitar-te fins les eixides. Les escales podrien estar col·lapsades de gent i dificultarien una evacuació. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: 10:36, el matí, poquet a poquet, va passant així, transcorregent en la ràdio. La veritat és que ens recordem de moltes coses que ens sorprenem, que avui en dia són impossibles, però ja no és que socialment no estiguem ben vistes, és que algunes d'elles n'hi ha lleis que no el deixen que les faces, que és el pitjor de tot, no?
1: Prohibides.
0: Estan prohibides.
1: I te perseguirien.
0: És el més flipant de tot, acabaries en la presó si ho feres. En fi, Loleta, és que la societat canvia i la vida també, és el que hi ha.
2: Sí, que anem però a fer-li. Com canvia? Canvia pa bé, canvia pa mal...
0: Doncs pues mira, vos tinc que dir una cosa, tot i que em diuen després que sóc un agorero i al final li he pres gust a la paraula eixa de fachosfera. Total, perquè dius coses, a veure, què passa, que la gent no tenim dret a opinar o que la llibertat d'opinió acaba quan comença a anar des de més, no? Doncs pues, tot el món tenim dret a... I tampoc estem delinquint com aquell que diu, si pensem que algunes coses abans o fa anys eren millor. Per exemple, el tema de la EGB. Jo sempre pensaré que la EGB era millor que moltes més coses de les que s'han fet avui en dia. Claro. Sí.
2: Però, a veure, ui, és que porto un constipat com un dimoni.
0: Què has fet? Bueno, estos constipats són, ho vaig dir jo l'altre dia, Loles, no són d'estos de virus i tal, són constipats del cul a l'aire, és a dir, en les ventoleres, dutxar-te i gitar-te en el monyo banyat.
2: És que me'n vaig anar a caminar a les 8 de la nit, vaig arribar a les 9:30 i me vaig pegar un banyito d'estos d'aigua fria. Que vaig quedar nova, saps?
0: És que...
2: Però me va destrossar. Jo, mira, per el que tu
1: deies que parlem... L'aigua, la dutxa o la caminata o algú que t'estava esperant?
2: No, l'aigua, que és el que ha dit Sergi, que no me vaig secar el moño, claro, i me vaig quedar en el moño banyat, i tinc dos ous, saps, ahí en la gola, a més dos boletes perfectes. Esta vegada són...
0: Però perquè tens angines.
2: Un poquet, sí.
0: Ah, és que jo sóc de l'època en què les llevaven per obligació, també.
1: A mi me les han llevat.
0: Sí.
1: Jo les tinc llevades, sí.
0: Sí, sí.
2: Mira, jo per el que tu has dit de EGB i tal, jo recordo que... va haver una època en la que estudiàvem EGB, vos en recordareu, que mos van donar lliure varios dies, una perquè se va morir Franco, l'altra perquè se va morir el Papa.
3: Tres dies, quan murió Franco.
0: Però
3: no
0: el Papa, jo l'únic Papa que conec que se m'ha mort és Juan Pablo II. És a dir, que tu has viscut l'altre.
2: Són més majors que tu.
0: Ja. I mira que jo som major.
3: Del Papa no me acuerdo jo.
1: Jo Franco no el vas tocar.
0: Franco, jo 5 anys o 6 anys tenia jo en Franco.
2: Però volia dir-te que el clima de divisió social que vivim ara en l'època de la democràcia no, gràcies a la gent com Carrillo, Felipe González, Adolfo Suárez,
0: Fraga. Tots, tots, i totalment contraris, sí.
2: Tots vam afortunadament vam poder tirar endavant d'una manera molt honorable, perquè van ser homes molt honorables que van saber deixar d'un costat
0: fins i tot la passionària que estava en el Congrés també, o sea,
2: i avui en dia la divisió que n'hi ha, este sectarisme en el que vivim constantment, en el que només per defensar una idea que no és la que pensa el contrari, n'hi ha una guerra dialèctica que a mi me fa mal el cor. Jo tots els dies acabé apagant la tele perquè no m'interessa el que me conten els informatius, de veres, perquè és tot sempre el mateix. Jo preferís parlar de roig,
0: d'escopinyaes. Mira, Sílvia...
2: Te ho dic perquè pues, és de l'única manera que la gent canvia un poc.
0: Sílvia m'ha autoritzat a contar allò que em contava. A més, m'agradaria que un dia poguera contar aquesta història perquè lo de sa abuela era increïble. Sobretot, fins i tot com va dir adeu sa abuela, que jo no puc contar, ho ha de contar ella. Però que entre. Que planxava la roba, l'abuela de Sílvia Soria, que era, claro, persones del camp també, diu que agarrava la roba i era una senyora d'estes, m'imagino que portaria faldons llargs, clavava la roba tal qual com se l'anava a posar entre el somier i el matalàs, posava el matalàs damunt i ja mentre,
1: passava els dies
0: o dormies i tal, ja quan se l'anava a posar ja estava planxant la roba.
2: Que lista.
0: Sí, claro, és que les planxes són un invent molt posterior.
1: També.
0: I això ho tinc gravat de quan m'ho va contar Silvia Soria de com planxava sa abuela la roba.
3: Però aquí me surge una duda, si el somier era d'estos de círculos...
2: Ah, pero a veces Mar
3: tendría que ser un canapé.
0: Claro, no.
3: Tendría que ser un canapé.
0: No. Mar,
1: no había canapé.
0: ¿En qué época estás parlant,
3: y un colchón,
0: tú?
3: No, por eso te lo digo, como en esa época, ¿cómo vas a poner en el colchón?
0: Si no era ni de moig. Donos cuenta que estén parlant d'una persona mayor, de la iaia de Sílvia Soria, en
2: seria
0: el que
2: de fusta.
0: El somiers com a molt serien o de fusta, o de estos que eren com una espècie de malla.
3: Claro, liso, total, claro.
1: Mi abuelo, mon tío, que tenia que Montió va dir això de 1900.
3: No,
1: se,
3: no, però seria com l'antecedent.
1: No, ficaven
3: el precursor del canapé.
1: Les, no. En els llits baix ficaven mantes entre la malla,
0: claro. Y el,
1: ficaven mantes para que el colchón,
3: para que amortiguara,
1: el colchón no era de colchón, eran de trapo,
0: era de borra, era de trapo, o de llana, claro. Claro, que eren estos que la gent feia i desfeia.
3: I que tenien que azotar i golpear.
0: No, canapé.
1: Canapé, que està fent avui.
3: Però lo que os quería decir era eso, que tenia que ser liso.
0: Claro, perquè normalment ixos matalàs i ixos...
3: Llámalo canapé o llámalo como
0: quieras. I ixos somiers, jo me'n recorde, a banda de que els llits eren superalts, que molts tenien fins i tot una cadira o una banqueta pa pujar, el clavaves dins i t'engolia directament.
2: Sí. Només te deixava el nas fora per poder respirar.
0: Veus, diu Sílvia, diu, es dormia com a Déu. Eren de plomes. En el camp,
2: ah,
0: clar.
2: De plomes.
0: Clar, és que esta gent s'ho muntava. Sí,
2: ma abuela el tenia de llana i era com era el matalapero llanero. Matalapero llanero.
0: La faena del matalafer, fer i desfer, perquè buidaven el matalàs, l'aventaven tot i el barejaven i després el tornaven a clavar.
3: Això era.
0: Sí.
1: Això era, això era.
0: Mira, m'envien missatges. A veure què...
3: Ejercicio físico,
1: que se n'anem a casa ja, perquè esteu locos. Què feu?
0: No.
2: Però això que li ho dius, Gavi...
1: A Sergi.
0: Sí, a diu no n'hi havia qui aixugava i planxava la roba també en la mili d'ixa forma. Sí. Però la mili, clar, ja se
3: parla entre una... el colxó.
1: Sí.
2: A veure, vosaltres, quan aneu a estendre, no sacudiu la roba? A
0: mi jo l'espolse,
2: sí. I ma mare tota la vida. Espolsa bé i estira ben estirat i tal. I entonces, és cert que si tu la penges ben penjaeta, l'estens ben estesa, després costa menys. I n'hi ha vegades que camisetes que ja les fan en una mescla i un poc raruna.
0: Però és que ara la roba, si voleu, parlem d'això també.
2: Sí. A mi me dona molta ràbia la roba avui en dia. Mira, jo recordo que a mi de xicoteta me compraven cada 3 anys perquè anava creixent l'abrigo.
0: Sí.
2: I me l'estrenava el dia de Tots Sants.
0: Quan no era roba que te podien anar traent parts de la roba, perquè jo me recordo de tindre pantalons que tal com anava creixent, la marca dels dobles anaven eixint i tenies com, al final com una espècie de plex en la part de baix del cabal.
1: Tenies un acordeó en baix.
2: De llargària sí, però de ample no, perquè si els teus ombros creixien ahir de la sisa ja era més difícil poder traure, però de llargària sí. Entonces, ese abrigo l'heretàvem.
0: Sí.
2: Si tenies germana, pues heretaves de la germana més major. Jo no ne tenia, o sigui que a mi me'l compraven, però els meus germans anaven en iguals i sí que és veritat que heretava un de l'altre i teníem els pantalons, el vestit i tal, mos duraven una fotraca d'anys.
0: Una eternitat.
1: Ara no estava inditex, és que ja no estava inditex.
2: No, però és que ara és com...
0: Ei, els llibres del col·le, no se'n recordeu d'heretar-los d'uns a altres, però d'una manera bàrbara.
1: Santillana.
0: Claro, i Anaya.
1: Anaya.
0: Però és que quan érem nanos s'heretaven moltes coses i, escolta, i lo mateix que dies abans, ja sí estem. I no
1: ha passat res.
0: I no ha passat res, sí, senyor.
1: A mi mon pare, jo jugava al futbol als 14 anys, als 12 anys, comencí, mon pare, jo no recordo que haya viscut un partit en mi. A mi me deia, ves allà, has vist tot recte.
0: Sí.
1: I quan tornes, tot recte. No parles a ningú. Avui en dia jo tinc que anar a apartar a mon fill, deixar-lo allí, estar en ell.
0: I portar un geolocalitzador en el mòbil per veure què està fent, no? Sí, sí.
3: Bueno, animar-lo, no? Animar-lo no sé a cosa que...
0: No,
3: però...
0: Que... La meva cunyada està rastrejat als
2: mos de
0: boig, eh?
1: Porten el rellonge i això. Sí. Però que és veritat, que jo he anat al parc a jugar jo venia...
3: Papà, éramos llibres.
1: M'he clavat el ferro del tobogán. No pasa res, yo no ara tan...
0: Com a molt una calbotada.
3: O con las rodillas siempre llenas de medallones, de costras.
1: Yo no recordo a mon pare o a ma mare en el parque sentada mirant-me.
2: en la si vida... no hi havia un charco de sang, no passava res.
1: Exactament, això me dient. Diu, però estàs viu? Sí, doncs pues no passa res, a l'Everest.
0: No, no, la veritat és que el que diu Mar és de veres, érem molt lliures en aquella època. Sí. I si és al carrer, tranquil·lament, jugaves a muntó en el carrer. I no estem parlant dels anys 40.
1: No, no, no.
0: Estem parlant dels 80, com a molt.
3: I 90. I 60, dels 90, no, 60, 70.
0: I no passa res.
3: A veces te atemorizaban un poco para que no te fueras demasiado de madre y con el sacamantecas o con el luto, me acuerdo.
0: A mí la veína de mi abuela se inventaba
3: ella
0: los
3: saco.
0: Sí.
3: Y, pero vamos, pero, era lo máximo que te decían, ¿eh? Cuidado con
2: pero,
3: el cuidado.
2: Ojo, ojo, hem sigut també una generació, val? Que hem patit molt, i ara vaig a ficar-me un poc sèria. Vinga, el tema va. De les drogues. En el meu poble va haver una massacre, que les drogues van fer que... Pues,
3: sí. Que moltíssims jóvenes cayeran i...
2: I es morgueren. Perquè... primera, que no n'hi havia informació, i ara les campanyes d'informació que se donen van molt bé. Per lo menos n'hi ha gent que, al estar informat, evita el tindre un contacte, ¿vale? Però qui té que provar-ho, ho provarà, té igual la informació sí, que li donen. Sí. Però estem ara, és una societat molt més preventiva, que es preocupa molt més per informar, però aquella època anàvem a cegues absolutament en tot, que si les drogues, que si resulta que ho provaves i t'agradava, t'enganxaves, no n'hi havia manera, saps? I així va caure moltíssima gent, però com en tot, quanta gent en aquella època va agarrar el SIDA, perquè eren com temes tabú que no se parlaven en la societat, saps? Era un tema ahí amagat.
0: El joc,
3: bueno, però i además que fue una sorpresa, o sea, que vino... el tema del SIDA llegó como una tromba, ¿no? O sea, que...
2: Sí. Que... Y fíjate que hoy pero se queda como una enfermedad crónica.
1: Ahora sí, mirando, esta generación es que han viscut de tot.
3: De tot.
1: Dana,
0: sí,
1: COVID... Som...
0: No, no, i moltes coses.
1: I estem vius.
3: Enfermedades que fueron terrorífiques i que luego ya se han convertido en crónicas.
0: Una cosa que vos pareixerà una tonteria, que li ho dia jo ahir a Mar, és que va haver una època en què les coses eren en blanc i negre. És a dir, nosaltres hem passat de viure.
2: I dos rombos.
0: Les coses en blanc i negre, a veure-les en color. La gent d'ara no sé com...
1: I la tecnologia.
0: Sí, sí, sí.
1: Quantes vegades feies cola en la cabina telefònica?
0: Mare meva. I clavava el dit a veure si havia quedat alguna moneda.
3: I si t'acabaven les monedes. En el moment en el que menos te podia passar això.
2: I les sales de recreativos. Sí.
1: Yo creo que somos una generación privilegiada.
3: Absolutamente. O hemos revelado fotografías.
0: Claro. Pero que...
3: hemos visto esa magia.
0: En la casa que magia. ni había teléfono, pero no sabías res, ni quidraven, ni res. Ara, com no t'arriba un missatge a temps o no veig que les dos ratlletes blaves,
2: ara contesteu-me.
3: En pànico.
2: Ara contesteu-me, quants números de telèfon vos sabeu? Perquè jo me'l sabia
3: tot. Jo estic fent campanya, voy aprendiendo
0: el meu
3: i
0: de Milacres. El meu i de Milacres, sí, sí, no me'n sé més. Bueno, pues perdona,
3: solo uno,
0: i els de ma casa,
3: David,
0: els fijos.
3: Uno, el tuyo, i ja està. ¿Ves? Es que hemos
1: no, perdido mi mujer, ni el de mi hija.
3: Pues yo estoy aprendiendo ahora los más cercanos y voy a ir a...
0: Yo me recordo del de ma casa, el fijo de ma casa, de casa de mis pares, el de ma abuela y cosas de estas, pero més lluny del meu de ara mòbil no en sé cap, no en sé ningú.
2: Pues tú imagina't que te segresten, ¿val?
3: Claro.
2: Y que te dicen en un lloc on només n'hi ha una cabina telefònica i ningú.
0: Diu Mariajo, que
2: també se'n recorda. No, tens que ficar
3: no, pues o mira, no hace falta que
0: solo... Diu Mariajo, que se'n recorda de telèfons de les amigues, dels fijos, del cole, sí, encara, veus? Sí, sí. I ara som incapaços de recordar
3: Mariajo.
0: El mòbil.
3: Però fíjate, no hace falta que esté la cabina para que te salves la vida, ¿no? Si te dicen solo puedes hacer una llamada, es que te pueden dar un móvil que no es el tuyo y dices tienes que llamar para sí. pedir
2: pero
3: auxilio.
2: Pero como no te den el
3: pero
2: si
3: no, no, no, pero quiero decir, te dan el móvil, bien, operativo, pero ¿a quién puedes llamar? Si no memorizas, lo tienes claro. Todo memorizado en tu móvil. Si no es claro. Tu móvil, no puedes llamar a nadie.
2: Al 112.
1: Uh-huh. Qué bonito.
3: Bueno, el 112. Siempre tendremos el 112 para que nos salve.
0: Si les nostres mares i les nostres iaies, quan eren les 10 de la nit i no apareixien perquè mos havíem enjugassat per ahir, haguerem-te un que quedarà al 112.
3: Vamos.
0: No vull ni
2: contar-vos. Sabeu com me cridaven a mi perquè me n'anara a casa en ple estiu?
0: En un xiulit, no?
2: Sí. No, és millor encara. Els apartaments que vos he contat abans quan era xicoteta, que ma abuela m'enviava per la morralla, i esos apartaments miraven com cap a València, ¿vale? Tenien tota la vista el port. I el Muret era una escollera xicoteta que n'hi havia dins del port, que separava el que era la zona portuària, diguem, de lo que era la iglesia. I ahí la joventut mos asentàvem. I passàvem tot l'estiu ahí. Pues quan eren les 11:30, ma mare encenia i apagava la llum del balcó,
3: Eso significaba...
0: Como si fuera morse, eso.
1: Era morse, eso. De repente, y venían todos esos barcos del port.
2: ¡Loles!
1: ¡Esto para callar! ¡Esto para callar!
0: Vale, bueno, es que la veritat...
2: Ojo. I la tia, tu no parava de tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, fins que arribava, eh? O sigui, yeah, que el cachondeo era... Bueno,
3: se lo tomava en serio.
0: I no vivíem atemorits. Ara jo crec que vivim més atemorits que sí, en aquell moment. I no teníem por de cap cosa.
1: Perquè tenen més informació. Sí. Avui en dia tenen tanta informació a la gent jove que jo crec que no saben gestionar aquesta informació.
3: Uh-huh. Y luego también lo supeditamos todo a la ayuda que recibamos, eh? Porque mira, si nos hemos ido todos al 112, y antes, cuando no tenías 112 y no tenías nada a lo que acudir, ya te podías, ya te espabilabas mucho. Hombre. Para resolverte tu papeleta.
0: Sí. Ahir en Roberto Roig, bueno, sabeu que ell ha sigut director del centre de transfusions, ha sigut secretari de sanitat, etcètera, etcètera. Recordàvem allò de les de quan anaves a punxar-te al practicant, sí, no? O el practicant venia a casa.
3: En
0: aquella caixeta de ferro que posaven el alcohol i desitjaves que l'alcohol no es cremara mai en la vida, no? Perquè quan allò s'acabava...
1: Ja es començava.
0: I dius, mare meva, avui, que ho bollien, ja estava desinfectat, ja estava esterilitzat i tot.
2: Però com eren de grans i ses agulles.
0: Mare meva.
3: Enormes.
2: I pareixia un bigudís que tiraves ahí. I
3: ese esa penicilina, que quan te ponien la penicilina dolia moltíssim.
0: Però ara vas al metge i li dius, és que estic constipat. Em posen una punxa, no te posen una punxa ni per saber que morir, això ja no. I dius, però si a mi de nano em pegaven quatre punxaves i se me n'anava la tonteria en un plis. Ara no, no punxa.
3: ¿Habéis visto ese robot que ya toma muestras y te hace de todo? Además, no ves ni la aguja. No, se acerca a tu brazo, se sí, acerca a tu brazo, ni te enteras. Te
0: que
3: busca
0: flipo,
3: la vena,
2: Marc, no ves nada. Como le caiga mal.
0: Ya. Yo sabeu en que alucine en els termòmetres estos que te'ls amirrimen i pup, ja ho saben i dius, ja, perdona,
3: en qüestió
0: jo que
3: de segons,
0: tirava mitja hora. El país del braç.
3: Sí, perquè nunca era el mercurio, que està prohibit.
0: En lo que haurem jugat en el mercurio.
3: Ja, les bolites quan se rompa, quan caia el termòmetre i se rompia.
1: I ara sent...
3: Y jugabas mercurio, con la bolita de mercurio.
1: El mercurio es contaminante con radiación. Y coño, estem vius, coño.
0: Sí, sí, i en lo que hem jugat en el mercuri dels termòmetres quan es trencaven. I tornaré a lo mateix. Ja sí estem.
2: Mireu, avui hem parlat d'això, eh? Sí. Jo proposaria parlar del futur que mos espera.
1: Uy, no.
3: Mira, te voy a decir... Majors. No, però ja no quan seamos mayores.
0: Estem perduts,
3: no. Sí, mucho. Mirad, Meta ha lanzado Muse, que es un agente de inteligencia artificial que, además, es como nuestro mayordomo, ¿eh? Ya él va más allá, ¿no?, que ChatGPT o Gemini, porque la novedad es que no se limita a responder preguntas, hace tareas. Fijaos que puede reservar citas, enviar correos, organizar mudanza, planificar o todo, pero también comprar por ti. ¿Le daríais vuestras claves para que os comprara?
2: No.
1: Yo se lo voy a soltar.
0: Yo lo que no podría hacer es decirle que hacer a esta cosa.
1: En estos momentos soy un poco... Yo me dedico a diseño, marketing y publicidad y tengo ahí una guerra con la IA.
3: Pero ya la estás incorporando.
1: Sí, la empresa está incorporada ya, sí o sí. Pero sí que es verdad que tengo ahí un poco...
0: Sí, sí, un poco de inquina, Liten.
3: Pues yo os tengo que decir que Muse, este nuevo agente de Meta, es la app más descargada. O sea, ha superado ya, en poco tiempo, los 2,5 millones desde que se lanzó. O sea que...
0: Digues, Loles, digues.
2: No, ¿qué fa?
3: De todo. Tú, o sea,
0: convertirte contigo en un inútil, claro, directamente.
3: Imagínate, organízame un viaje para el puente del 9.
0: No estem parlant d'això, Amar. Tu acabes de dir que fins i tot puc comprar per tu.
3: Claro.
0: Pues te convertís en una bleda, algo que no aprofita
3: para
0: res.
3: Lo que te digo es que además de organizártelo, sí, y ahora mismo que te dan opciones de hoteles que tú cotejas y miras y demás, o opciones de alquiler de coches, lo que quieras, ¿no? Y tú ya eliges el que quieres, tú ya le dices, vale, organízamelo y ya tiene tus contraseñas para que te alquile el coche, te compre lo que sea, todo. Yeah. Eso sí, Amazon ha dicho que va a impedir que se compre a través de Muse, de esta nueva...
0: Que això vol dir que acabarem com en la pel·lícula de Wall-E.
3: Porque si se equivoca...
0: Tots redons en unes hamaques sense fer res, sense ossos, perquè no tindrem ni massa muscular.
1: Hace un mes yo tuve una conversación 10 minutos por teléfono con un cliente, un hombre, llamó una empresa... 10 minutos. Y cuando llevo 10 minutos...
3: No era cliente.
1: Era
3: una IA.
1: Era la
0: ¿En
1: IA.
0: ¿En serio habías estado hablando en una IA?
3: ¿A que no te habías dado cuenta?
1: Pues y pero me pedía perdón. No, es que yo... No, perdón. Sí. Tiene que mandarlo a este correo. Sí, espere, que le averiguo a ver su ficha. Y cuando ya está, oigo que hace pipi y se coloca el director. Hola, Gaby, tal. Digo, ¿Con quién estaba hablando?
2: Y dice, me estás diciendo que dice, estaba hablando una,
1: con una máquina. Sí. Una
3: es que ahora mismo va a ser, bueno, ahora mismo ya es difícil, fíjate, darte cuenta.
1: Se había encargado a la recepcionista.
2: Sí.
0: Uh-huh. Bueno, sí. se encarguen. Sí, digues, sí.
2: No, que es la película Wall-E. Este és el futur, sí, sí, tal qual. Sí.
0: Però tal qual, fins i tot en la conclusió que es trau, que qui mana, en este cas allí, en el creuer aquell espacial, que és la pròpia intel·ligència artificial que comanda el creuer, és Rebota, que és el que estem parlant estos dies. O sigui que vosotros mismos...
1: De momento la intel·ligència artificial no te lleva nunca a la contraria. De momento. Porque al final
0: será siempre... tú, yo discutís con ella todos los días.
1: Pero siempre acaba dándote la razón.
3: Sí, son muy pelotas.
0: Pero es rollo pasivo agresivo.
3: Han dejado de ser tan pelotas.
1: Sí, pero no la tienes siempre enfrente, o sea, al final acaba dándote la razón.
3: Pero una cosa es cierta, sí que es verdad que es mejor tenerla de cara, o sea, más vale que no te enfrentes, porque además como te enfrentes, no por eso, porque no vas a conseguir nada bueno de ella, ya sí que va a alucinar y nada. Y preguntabas, Lore, si la tenía descargada. No la descargo. Porque realmente yo ahora mismo no le dejo datos. Ya se ha producido un gran hackeo, creo que ha sido al FBI, leía ayer anoche. Dejar tus claves. Si estamos bombardeados de phishing y es dificilísimo esquivarlo, porque cualquiera de nosotros puede caer en una estafa de estas.
0: Sí,
3: si les das las claves a este, que puede hacer lo que quiera con todo eso.
2: El que yo creo que está claro es que sabemos que el futuro es molt incert. I que cada vegada va anar creixent en quant a intel·ligència artificial, però no sabem fins a on arribarà.
1: Ja estem parlant del futur.
2: I quines seran les conseqüències?
3: Sí.
2: I quines seran les conseqüències?
0: No,
3: però som afortunats de vivir-lo en
1: temps
3: real,
1: no vas estar en temps real. Tú ya no estarás ahí sentado, Sergi.
0: Ya.
1: Habrá una máquina.
0: Y habrá un payo. Sí,
3: pero
0: sí,
3: además con tu voz, con tus bromas, con tu background.
1: Igual.
3: Sabrá todo.
1: Y tú estarás en casa con la silla de ruedas.
0: Yo estaré en el carrer de manán.
3: Sergi, sabrá hasta la marca de tu coche que no has querido desvelar.
0: Que yo no voy a donar. Sí,
2: tendrá la mateixa veu que Sergi.
1: Sí, igual.
3: Su sentido del humor y la de Gaby.
1: Y si le preguntas cómo va vestido, le dirá, mira, voy vestido así.
0: Claro, todo te vendrá al pel. Me dice costa. Porque encara me queda un poco de vida laboral y voldria aprofitarla. Pero
3: ¿queréis que escuchemos un momento Art de Bogotá?
0: Pero tens un minuto y medio,
3: sí,
0: només,
3: un minuto y medio, porque en este tiempo en el que todo se hace a través de internet, sí, ellos que han dicho, pues no se va a comprar entradas de nuestros conciertos si no es haciendo cola en la taquilla.
0: Molt bé.
3: ¿Qué os parece?
0: Sí. Si al final el futur està en coses que no es puguen substituir, per exemple, i un dels oients s'arreglarà, ser enterraor. La IA no te llevarà la faena, per exemple.
3: I ara, además, és curioso...
1: Oh, sí.
3: Es curioso porque lejos de... Bueno, espérate, que Toyota ya ha contratado no sé cuántos robots, ¿eh?
0: Para pues, que te enterren.
3: O sea que...
0: Sí, no, en esa época ya no te enterrarán, te escopirán a la lluna.
3: Pues el caso es que
2: lanzadera.
3: Sí. El caso es que la gente que ha estado esperando horas en esas colas comprando las entradas de Art de Bogotá, pues se han tomado con mucho humor. Dice que es muy divertido.
0: Hombre, si asumís que vas
3: ahora
0: a hacer
3: cola,
0: vas a esperar
3: la cola para comprar la entrada de tu banda.
0: Pues claro, haber elegido muerte entonces, sí. Si no. En
3: todo
0: fin.
2: ¿Heu parlat esta semana del World Paella Day?
0: Sí, hem estat parlant d'això i ho parlarem, m'imagino que encara una miqueta més. Lola, és que mantenim canal, que ja van a sonar les senyals horàries, val? Vinga, un beset, adéu, Gavi, ja el veig esta setmana, d'acord?
1: Vale.
0: Porta't bé, que teniu faena demà.
1: Sí.
0: Sobretot, la festa.
1: Avui
0: comença la festa. Bueno, Mara, tu el veig en un ratet, a Mariajo i a la resta també. Ara arriba el butlletí de les 11 del matí, com sempre, en directe, i amb la informació rigorosa dels nostres companys dels servicis informatius.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El jutjat de Catarroig a l'Horta Sud s'instruís la causa de la dana. Avui està declarant com a testimoni l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, i volent saber què està dient davant de la jutgessa, Santi Hernández.
6: Bon dia, Toni. Sí, ja porta una hora declarant així l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, que està contant els avisos, s'està centrant en aquests moments la declaració en els avisos que va fer a la població el 29 d'octubre. Ha dit que sobre la 1 i les 2 de la vesprada van difondre un primer missatge d'alerta i que a les 3 ja van recomanar a les empreses que tancaren. Ha dit també que a les 5 de la vesprada, quan van saber que la A3 estava tancada, van aconsellar a les empreses que pujaren a pisos superiors i es quedaren dins de les fàbriques, que no isqueren dels polígons. A les 11 de la nit van convocar una altra Secopal. A preguntes de l'espatx ha dit que ningú d'emergències es van posar en contacte amb ells, però sí que van demanar a la conselleria llanxes i helicòpters per a rescatar a les més de 700 persones que s'havien quedat atrapades en els polígons.
5: Per cert, i encara sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, demanarà personar-se en 3 procediments judicials que hi ha oberts contra persones que el van amenaçar de mort després de la Dana d'octubre del 2024. Dels 3 procediments judicials oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'obertura del judici oral, mentre que els altres 2 estan en un jutjat d'instrucció de València, i la defensa de Mazón ha dit, ha informat, que vol personar-se també en ells, en estos processos. Ser una guia per a la ciutadania que vol aprendre valencià, explicar bé la normativa i consolidar l'espai d'ús de la nostra llengua són algunes de les prioritats que ha explicat la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francesc, en una entrevista en les notícies del matí en la televisió de Punt.
7: Es tracta de donar-li forma a la llengua, d'explicar bé la normativa, de ser una guia per a la ciutadania, per a tots els parlants i tots aquells que es volen acostar a la llengua i la volen aprendre i volen fer la seva. No? Aquesta és la nostra primera prioritat, continuar amb tota aquesta tasca que ja dur molt de temps consolidant-se i encetada. No? En segon lloc, el que volem és doncs, consolidar també l'espai del valencià com a llengua pròpia del territori, com a la nostra llengua, donar-li l'espai que mereix i projectar-la també al món.
5: Francesc ha reclamat respecte a una institució, diu, que forma part del nostre autogovern i no vol entrar, afirma, en debats estèrils en referència a les polèmiques de Vox i altres sectors valencians. I a casa nostra, el món de la cultura demana explicacions pel tancament d'un dels principals teatres de la Comunitat Valenciana, el Principal de València. A hores d'ara, a les 11, les principals associacions de les arts escèniques valencianes es concentren davant del Teatre Principal de València, al carrer de les Barques, en protesta pel tancament de l'edifici decretat per la Diputació. A hores d'ara, compareix a les Corts el director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que és la direcció d'esta casa, d'esta ràdio, d'esta televisió. Francisco Aura ho fa a la Comissió de l'Espai Audiovisual per a informar sobre el nou model audiovisual públic valencià i les actuacions impulsades des de la Constitució de la nova Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana Societat Anònima. Ha començat parlant de la integració de les dues empreses en una.
8: La integración no consistía simplemente en cambiar el nombre de la empresa en una nómina. Antes de efectuar la subrogación, el acuerdo del Consell exigía realizar una auditoría laboral. Durante el 25 llevamos a cabo una due diligence para comprobar las categorías profesionales y los derechos económicos del personal procedente de la corporación y de la SAM.
5: En els esports, el nou entrenador del València, Javier Aguirre, ja està a la ciutat esportiva de Paterna per a conèixer el primer equip que està entrenant ara, Eva Casany.
9: El tècnic mexicà, que porta un llarg viatge que comença a ir de vesprada, ha aterrat a València passades les 9 i ha donat les primeres declaracions als mitjans que l'esperaven amb expectació a les 10. Aguirre ha remarcat que només ha parlat amb el director esportiu, amb Braulio Vázquez, no amb la família Lim, propietària del club. Té moltes ganes de tornar a la Lliga Espanyola i assegura que té molt de treball per davant per a fer créixer l'equip, però hi ha qualitat en la plantilla per aconseguir-ho. Ha triat el club per la seva història.
10: La institución, la historia. Llevo 15 temporadas en España, siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Le cuesta mucho al rival sacar algo de aquí. Mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer. En algunos partidos me decían algo más. Esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Sacar el mejor provecho de los jugadores. La afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
5: Esto de moment es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
4: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
12: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: ¿A qué sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
14: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: A Punt Ràdio. La Marina Baixa, 101.2.

0: Matí directe. Sergi Alcina.
1: La veritat és que ja començava a tirar en falta esta bona dona que li hem deixat el temps, jo crec que prudencial, per a que descansi, encara que deu de ser d'eixes que no descansen mai i sempre estan fent coses. Anem a Ràdio Ontinyent directament a saludar a Carmina Gramaje. Carmina, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Pues ara que estàs tu ja, com si tingueren totes les cames en el puesto, ja contents.
2: Com ja passa l'estiu, bueno, han passat l'estiu, però bueno, bé.
1: Bueno, l'estiu, diguem-me en quant a estació, perquè en la calor que està fent, anirem dient que ahir estàveu també calenteig,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, ahir horrible, horrible, horrible, i ara també fa calor, calor, sí, sí.
1: Vinga, força, té males ganes de tot, Carmina, en esta calor, no?
2: Sí, sí.
1: Mare meua.
2: Sí, sí.
1: En fi, i com has passat l'estiu? Bueno, conta'm una miqueta, posa'm el dia, no? Hem xerrat fa almenys un mes i pico, dos mesos.
2: Sí, pues mira, amb les festes, que jo feia dos o tres anys que no els havia vist, han sigut molt boniques, molt un poc pesades, perquè vaja tela quanta gent que ix, però bueno, la música, lo de Ximo, tot ha estat molt bonic.
1: Enguany no va poder ser, vos va ploure a muntó el dia de l'entrada dels músics, te'n recordes?
2: Però que ja veus tu, que casualitat, eh?
1: Ja.
2: I el sendemà el sol fora, pues mira, pues perquè no tenia que ser.
1: Veus?
2: L'any que ve ho faran.
1: Jo sóc dels que dic que les coses passen per algo, o les coses passen perquè tenen que passar. Mos agraden o no mos agraden, però és que és inevitable.
2: Sí, a la millor ell va dir... no, i això que estava, estava caent una uia torrencial,
1: sí.
2: I la plaça estava a rebentar, tots en els paraules, jo estava també, sí. I allí la gent, l'esperança, fins que al final baixi l'alcalde, va dir, es suspèn perquè els músics, claro, en tanta via no podien tocar.
1: Clar, és que no ho pensem bé, però Ima Mateu, per exemple, Ima és la presentadora del programa de bandes, que damunt és d'ahir també, és de Benigànim, i sí, està en el Conservatori d'Ontinyent. Mos ho va explicar una volta, quan en les entraes o en les desfilades o quan siga plor, el tema no és perquè acabi el fi és aigua i no passa res, tampoc és lejia el que plou, però n'hi han instruments, sobretot els de fusta, que s'unflen i entra l'aigua i s'estropeen, i entonces, clar, no sonen igual i poden acabar mal, i per això decidissin suspendre's molts actes, però per lo de més, pues lo que diem, Carmina, que és aigua, que tots mos hem banyat.
2: Una llàstima, però bueno, l'any que ve ho veurem.
1: Bueno, però vas arribar a veure les entrades i tot, entonces, per lo que mos contes.
2: Tot, enguany ho ha vist quasi tot. Un poc pesat, perquè és que hi ha molta gent.
1: Ja. Yeah.
2: Però és una cosa exagerada. L'entrada s'acabava a quasi les 4 del matí.
1: Però si quan jo
2: eixia...
1: I l'últim any que jo vaig eixir va ser en el 96, i ja me'n recorde que jo eixia en els mossàrabes i érem 400 i pico, i la gent es cansava de veure entrar mossàrabes per una part del carrer Major i encara estaven eixint-ne per l'altra.
2: Per l'altra, sí.
1: I la gent es queixava també de que l'entrada mora acabava a les 2 o les 3. Pues imagina tu, a les 4 de la matina, al final, no sé, jo no sóc ara fester, ni estic en ninguna junta ni res, però sí que s'ho tindran que veure un poquet.
2: La gent es queixa, però els festers no estan per la labor, volen que es faci aixina, pues aixina.
1: Tot el món vol eixir i lluir.
2: El que vull que es quede i el que no, claro, ja està, més ni menys.
1: Bueno, i en el tema dels fogons i la cuina i tot, com ha estat la cosa?
2: Pues mira, molt bé. Ahir vaig estar en un puesto, jo tinc un bancalet per ahir per Sant Esteve,
1: sí.
2: I estava collint figues, que ara és l'època de... Collim figues.
1: No mos confundim, Carmina. Figues ara i les breves en estiu, no?
2: Bueno, breves, bacores...
1: Exacte.
2: És que es fa tot en el mateix arbre, però ara l'últim són les figues. Les bacores ja han passat.
1: Ja han passat, clar.
2: Les breves també, i ara són les figues. I estan com el sucre. I entonces estava una receta que jo vaig
1: constipat?
2: Fer...
1: T'has constipat tu també?
2: No, sí, jo he passat un constipat també. És que, claro, l'aire condicionat, l'enxufes, ixes fora, i en fi, ho arrepleguem tot.
1: Però tu eres d'aire condicionat?
2: Sí, és que sóc una xica... claro, per les nits, que si no, no pots dormir.
1: Ja, jo no, jo és que no li... Claro, no tinc un poc de mania. En la faena sí, però en casa no.
2: Sí, no, mania, però del tot. Del tot. Tal, s'es gelà, i mira, bo... Pues total, lo de les figues, agarres figues,
1: sí.
2: Simplement les neteges un poquiu, les poses en una bandeja, en un poquet de canella, les poses al forn, uns 20 minuts o 25, les traus. però no tens que posar res més.
1: A quina temperatura, plat, Carmina? Servicis, que això és molt important.
2: A 180.
1: 180.
2: A 180, sí. Sí. I estraus, es poses en un plat un poquet de nata i això està espectacular.
1: Les però figues fornejades.
2: Estan boníssimes les figues.
1: Pues no ho havia escoltat mai en la vida, fornejar les figues. Sí, sí, sí, no ho havia escoltat
2: sí,
1: mai.
2: Sí, sí, pues es poden fer una muntonada de coses. De figues es poden fer flan, es poden fer tartes, es poden fer mermelà, mare meva, es pot fer de tot.
1: De la mermelà de figues, sí, el... sí.
2: Claro, claro. I també ara és l'època de la carabassa.
1: Sí, home, ara, clar. Ara... Però quin tipus de carabassa té que ser? Perquè tots, a veure, des de que els yanquis mos han invadit, ja que parlem de voltes d'invasions, sí, els que mos han invadit
2: no,
1: són els yanquis.
2: Ixes no. Són redones, guapes, sí, que estan molt bones des de Fontanars. Mm. Carabasses de Fontanars són espectaculars. Entonces les partixes, les poses al forn, i d'ahí pots fer també barbaritat de coses, pastes, flans, púdings,
1: purés.
2: Pots fer de tot.
1: El puré de carabassa, a mi m'agrada molt el puré de carabassa. Escolta, sí, eres sí, de les sí, que sí, guardes si les pepites, les pipes?
2: Sí, les aguardem, estan allí tot l'hivern i després al final no s'agarra ningú i al final les tirem.
1: Però la finalitat és o fer les pipes o que pogueren aprofitar de planter, no?
2: Les pipes, les torraetes estan molt bones, en un poquet de sal,
1: sí,
2: i et menges corfa i tot, i estan boníssimes.
1: Saps de què m'estava recordant ara? Quan anava a la panificadora o anava, per exemple, allí en Sant Rafael, a Dur, la carabassa va que la feren en el forn, en la panaderia, d'això me'n recorde, de dur la bandeja,
2: sí, sí, sí,
1: o de dur la cassola de fang en la carabassa perquè es fera. Sí, sí. M'acabes de desbloquejar un record de quan era menut. Sí. Que no sé si es fa això, ja no es fa, no directament.
2: És que en el forn no està molt per la labor, perquè com en les panaderies venen carabassa a torrar,
1: sí,
2: entonces tu si te la torres en casa, pues millor, jo la torro en casa i almenys 2 hores en el forn, a 180,
1: claro.
2: Si la carabassa és un poc grandeta, pues són 2 hores. Però... I després d'ahir agarres i ho partixes i pots fer, ja dic, es fan pudin, es fan flans, es fan tartes, es fan ametlles, es fa de tot.
1: Com ha canviat la cosa, Carmina? Que agarraves abans, veus, i tenies que portar la carabassa al forn, perquè a veure, no tot el món sí, tenia forn, sobretot de llum, perquè la majoria eren de butano i era una ruïna això. I ara la carabassa te la pots trobar en els supermercats tota pansida dins d'una bandeja, però fornejada també, sí, que dona una agonia. Això,
2: sí,
1: que
2: exacte. I portàvem també els moniatos.
1: Anava a dir-te, sí, ahir en vaig veure de moniatos, sí.
2: Claro, portaves... I els moniatos també ara, quan ve Navidad, pues fem els pastrellos que es fan de moniato, que això també dona un munt de recetes i de coses.
1: En ma casa, sí, ma tia feia les anous, Carmina, les agarrava, les buidava, les anous, en tot el cuidado, perquè les partia per la meitat, però després, com tenia que tornar a enjuntar-les, les feia poquet a poquet i feia una pilota de moniato, mitja nou i mitja nou, i era res, l'enrotllava en celofan i això eren a gust de... Igual que els massapans se feien en casa, també, moltes coses, claro, que ara, ai, les compre, però és que és una tonteria al final.
2: No, però ara n'hi ha molta gent que fa... Per exemple, jo l'última receta que vaig fer va ser una coca d'estes de anous,
1: sí,
2: i de carabassa, i la gent diu, ah, jo això quan que ho feia ma mare, ho feia ma abuela,
1: pues
2: i ara m'ha tornat a enganxar,
1: claro.
2: No, ja m'han dit, podem tornar a fer-ho? I dic, claro, si voleu alguna cosa, a mi hi ha gent que em toca i diu, ai, que no se'n recorden, com m'has fet això? I ho torno a repetir, saps? Perquè la gent, pues, però això és tot faena, però és el que dic jo, una cosa o altra tens que fer, o què?
1: Bueno, a mi m'alegra, vore, claro, ja estàs tot el dia com los lunes al sol, no? Claro, tens que fer coses.
2: Sí.
1: Jo estic d'acord amb tu.
2: Sí,
1: més, saps que pensem igual en moltes qüestions. Estaves dient lo dels moniatos, a mi m'agraden molt, i a més no ingreixen els moniatos com la gent es pensa, són ben sants a l'hora de menjar-se-los, igual que la carabassa.
2: Buf, pues tenen una de propietats, simplement torraet. Després, si vols ficar-li un piliu de sucre i un piliu de canella, si vols, i un poquet de llima ratlladeta, si vols, i si no, el moniato aixina ja està, i té una muntona de coses. Antes de postres menjàvem moniatos, a mitjan vespre menjàvem moniato i carabassa,
1: sí,
2: però ara la gent, mare meva,
1: la gent s'ha tornat molt fina,
2: han canviat.
1: Escolta, sempre sí, m'ha preguntat una cosa que no sé si tu podràs resoldre'm. Les carabassetes, aquestes xicotetes que sempre han hagut, que no sé realment per què es gastaven, quina finalitat tenen? Les xicotetes de tota la vida, saps quin és el dic, no?
2: La carabasseta està verdeta.
1: La carabasseta ixa verdeta, sí.
2: Ixa, pues, ixa es fa, ixa, jo faig una tortilla en ixa carabasseta que està boníssima. Un revuelto en carabasseta.
1: Bueno, tu dius el carabassí, no? O la carabasseta, és que serà molt diferent.
2: Ah, bueno, la carabasseta verdeta.
1: Sí, el carabassí.
2: Tu dius la carabasseta l'altra.
1: Sí, jo dic la carabasseta xicoteta, sí.
2: xicoteta. Es pot fer igual. És que avui en dia totes aquestes coses igual es fa pa dolç que pa salat.
1: Ja.
2: Ho pots fer conforme vulguis, saps?
1: Ahir vaig veure, saps què, també, castanyes. Ara és l'època de les castanyes, sí senyor.
2: Ara venen les castanyes també, que també es fan torraetes, també es fan tartes, també es fa farina, es fa de tot.
1: Clar, però a
2: vore
1: ara...
2: S'aprofita tot.
1: Sí, però ara quasi ningú pot torrar castanyes a no ser que tingues una casa en la que tingues com a mínim foc. Les castanyes no es torren. Foc, i n'hi ha gent que té foc, que, ai, és que han vist que si les torre.
2: Sí, no, poses una torraureta en el, si tens butano, poses una torraureta, les deixes caure, fas un tallet a la castanya per poder-les torrar, i estan també molt bones.
1: Veus, estan
2: i
1: comentant.
2: Que això ens encanta molt. Això. Anem a tornar això d'esto festa.
1: I és de veres, sí, sí. A mi m'agraden molt, eh? Mira, diu, n'hi ha qui em diu, veus, m'ha pillat la idea. Diu, la carabassa de verrugues, sí. I això és que tenien com si foren granets, i això és volteig, les carabasses.
2: Ah, ixes.
1: I això són les que jo dic, sí. Sí.
2: Ixes. Ah, ixes. Ixes antes, el que passa que no sé si ho dec de dir això, antes el donant una carabassa d'ixes,
1: sí,
2: la tenies en casa i la persona que tenia almorranes...
1: Sí.
2: És que dic, no sé si ho dic
1: qui està rient-se, Santi? O...
2: Sí, està rient-se. No està rient-se Miguel.
1: O Miguel, m'ho imaginava.
2: Dic, no sé si
1: Miguel,
2: dir-ho.
1: Miguel, que està morint-se de risa. Escolta, qui no tinc almorranes com qui no té grans. La gent té de tot,
2: bueno,
1: en la vida.
2: Tota la vida s'ha dit, tens almorranes, pues agarra una carabasseta d'ixes, te la penges en l'habitació,
1: sí,
2: i diuen que conforme vas secant...
1: Van ser càncer almorranes.
2: Va, això sempre ha dit, jo sempre ho ha fet, com, bueno...
1: Però, a veure, tu això científicament ho t'has constatat o ho has escoltat només?
2: No, jo sí que ho he constatat perquè quan parixes,
1: sí,
2: jo ha parit 4 fills,
1: sí,
2: molt a presseta, entonces, claro, solen eixir, que després costen anar-se'n. I em van dir, posa les carabassetes eixes i veuràs com te se'n van. I jo, pues, allà que vaig anar a les carabassetes a posar-les.
1: Se te n'anaren els fills?
2: Sí, sí, claro.
1: Això no ho sabia. Sí, sí. Que bo que és. Sí, bueno, sí, jo me'n recordo d'això, i acabes de dir lo de les almorranes i les carabassetes. Lo dels mussols en els ulls, jo havia escoltat també que pots apegar-li lo tu a un altre.
2: Mussol 1, mussol 2.
1: Exacte.
2: Mussol 1, mussol 2, pa tu és.
1: Exacte.
2: El mussol.
1: Sí, sí, sí, sí, los orzuelos en castellà. Ai, mare.
2: Sí, tot això ara ja no s'estila.
1: És de veres, és tota la
2: vida. Jo escolté, a vegades es neix coses i em diuen, ja, això ja no s'estila.
1: Claro.
2: S'estila tota la vida de tot. Mm. Ara tot massa modern i massa moltes coses, però bueno.
1: Una coseta, Carmina,
2: una cosa ara,
1: que podien estar ahí, podien ser factibles perfectament, però bueno. Les castanyes, que han parlat de les castanyes, a banda de torrar-les, bueno, n'hi ha, ara són tots molt moderns i els marrons glacés, tot el món es compra feix, però no són més que confitaes, unes castanyes confitaes que estan superbones, però que també se poden fer en casa. Però el secar-les, les castanyes, les pilongues, te'n recordes d'això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que després no
2: jo simplement agarro una torraureta, sí, es faig un tallet perquè no rebenten, les fas anar a poc i després les mires estan blaniues i estan bueníssimes.
1: Això ha sigut sempre un misteri, eh? Com queden les castanyes per poder menjar-te-les i pelar-les sense que es quede la pellixa de que se te queda pegada per,
2: sí,
1: tots els puestos.
2: Sí, i que no t'ofegues, que no t'ofegues.
1: Que no t'ofegues.
2: I no t'ofegues la castanya.
1: En fi, sí, mira,
2: sí,
1: de figues, de carabasses, de castanyes i de moniatos mos ha donat per parlar i algunes coses més.
2: Clar.
1: La setmana que ve...
2: Això és ara, tot això és l'època ara.
1: Ja.
2: La setmana que ve ja tornarem a fer una altra cosa.
1: Sí, doncs pues, bueno, quedem així, Naval. Bueno, ja que has escoltat a Miquel, saluda-lo de part nostra i també a Santi quan el veixis. I la setmana que ve parlem amb tu i amb la gent de Ràdio Ontinyent, val? Una abraçada, cuideu-vos.
2: Ara li diga a Miguel.
1: Adéu,
2: adéu, adéu.

0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
3: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. Sí, 660, 78, 39, 80.
4: Mos hem pegat un autèntic passote, com se sol dir, de Remember en estes... En estos últims temps del programa hem començat parlant amb Gavi Aranaz i amb Loles García de les coses de quan érem menuts i sobretot de com hem sobreviscut a totes aquestes malifetes, no?, que portàvem endavant, però que al cap i al fi, mira, ningú mos hem quedat pel camí i així estem. Millor o pitjor, però així estem. Després, en Carmina, també fa no res, hem parlat del que podíem menjar, de com menjàvem i com preparàvem moltes de les coses, que ara són sobretot de temporada, com les castanyes, els moniatos, les carabasses i moltes coses que posen fer ganeta ara, veritat. I estic en el cap pensant en que no anava a fornejar-me un parell de moniatos per esta vesprà, que... perquè l'horatge no acompanya, vos vull dir, perquè fa calor i quan fa calor aquestes coses com que no t'apeteixen del tot, però dius que si fera frescoreta no agarraria i m'assentaria ahir quan tinga un ratet. És que això és un altre. Quan tingues un ratet ahir en el sofà o en casa... no sé, mentre escoltes la ràdio, llitges o veus la tele, el que vulguis, i li pegues quatre culleres a un moniato ben cuitet o a una carabassa, tirant-li un xorre de mel o de nata o el que siga. Però tenen que ajuntar-se molts factors, que faça frescoreta, que tingues temps, que ho hagis fornejat, oh, mira, massa faena, ja ho faré un altre dia. I això és el pensament d'avui en dia. Bé, i parlant d'avui en dia, i lligant-ho tot al tema de les generacions, de nou, tenim que tornar a parlar de relleu generacional, perquè bueno, el comerç forma part de la nostra vida quotidiana, però darrere de cada aparador, de cada mostrador, de cada vidre que ens mostra el que n'hi ha darrere d'una botiga o d'un comerç, hi ha un sector que està vivint una transformació diària i profunda. I és que el comerç evoluciona cada dia. Canvien els consumidors, canvia la tecnologia, canvien les ciutats, la competència, canvia la forma de promocionar-se, de fer publicitat, la forma de comprar i de consumir, però també canvien els propis comerciants. Per això volem fer una fotografia del comerç actual i sobretot mirar cap als pròxims anys, i avui anem a fer-ho en este espai que ens du la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, productora d'este programa, i la Direcció General de Comerç i Artesania de la Generalitat Valenciana, amb David Forés, que és el coordinador de l'oficina Pateco i especialista en retail i urbanisme comercial. David, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Sergi, què tal?
4: Molt bé, mira, para situarnos, ¿qué fotografía general nos deja el informe sobre situación, sobre todo la actual, del comercio minorista valenciano?
5: Bueno, pues mira, desde en relación a la situación del comercio, yo creo que hay tres aspectos que son clave, ¿no? En primer lugar, que este es un sector muy importante para la economía valenciana. Es la primera actividad en valor añadido, si sumamos comercio mayorista y minorista, estamos hablando del 11% del valor regional. También es el primer sector en número de empresas, con más de 41.000 y empresas que desarrollan su actividad en más de 54.000 locales y tiendas en todo el territorio. Y también hay que decir que es el primer sector en generar empleo en la Comunidad Valenciana, con más de 222.000 personas ocupadas. Eso significa que 1 de cada 10 trabajadores lo hacen en el comercio minorista. Y es el sector que tiene más autónomos, con más de 53.000, que también es un dato muy importante. El segundo aspecto que hay que resaltar es que es un sector que en términos agregados va bastante bien. Este 2025 ha sido el quinto año en el que las ventas han subido de forma consecutiva. Estamos hablando de más de 35.000 millones de facturación. Es un récord histórico. Pero esta imagen de conjunto no refleja la distancia que hay cada vez mayor, yo creo, entre la gran distribución y el pequeño comercio, que tiene muchos problemas y tensiones en cuanto a costes, relevo, generación y tal.
4: Eso es lo que quería
5: precisamente, el tercer factor. Claro. Las ventas han subido de forma consecutiva. Estamos hablando de más de 35.000 millones de facturación. Es un récord histórico. Pero esta imagen de conjunto no refleja la distancia que hay cada vez mayor, yo creo, entre la gran distribución y el pequeño comercio, que tiene muchos problemas y tensiones en cuanto a...

0: No, iba a preguntarte, si tuvieras que lanzar un mensaje tanto a los comerciantes que empiezan a pensar en su jubilación, como a los jóvenes que buscan una oportunidad profesional, ¿qué les dirías para que contemplaran ese relevo generacional como una oportunidad para ambas partes?
1: Pues hombre, a mí me gustaría mandar mensajes positivos, porque a veces se mandan mensajes que no son muy buenos, ¿no? A los comerciantes que ya empiezan a pensar en la jubilación, yo creo que lo más importante es que planifiquen con tiempo. La falta de anticipación no es improvisación, es un aplazamiento, ¿no? Y vemos que hay muchos comercios que son perfectamente viables, pero que entran en un ciclo en que la inversión se detiene, la clientela envejece y se convierte en negocios que ya no interesan a nadie y son difíciles de traspasar. Hay que preparar bien ese proceso de transición, y cuando se prepara bien es más fácil encontrar un sucesor. Pero eso necesita tiempo.
0: Claro.
1: Y a los jóvenes les diría también dos cosas. Primero, que a pesar de lo que se dice, todos los días se abren nuevos comercios independientes que son fantásticos, que están liderados por jóvenes, que son negocios que van muy bien y que les permiten desarrollarse a nivel personal y a nivel profesional de forma exitosa. Y que el pequeño comercio es un espacio también ideal para crear tu propia marca, ser creativo, innovar, idear productos, construir identidad, y por tanto el relevo es una forma de emprender muy interesante, muy segura, ¿no? Les diría que busquen oportunidades, y que esas oportunidades pueden estar en su propia calle, en su propio barrio, no hace falta irse muy lejos, ¿no?
0: Bueno, pues que quede dit i que almenys per la nostra part no quede, que també aportem el nostre gra d'arena. David Forés, coordinador de l'oficina Pateco i consultor en retail i urbanisme comercial. Gràcies per haver-nos parlat d'aquest repte del relleu generacional en el comerç valencià. Una abraçada molt forta.
1: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Adéu. 11:34 és l'espai que dediquem en els mitjans de comunicació, especialment així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, de part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Direcció General de Comerç i Artesania de la Generalitat Valenciana.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Vinga, Marina, aquest és el teu moment, donar renda solta a les estrenes i als productes que t'haurien de sorprendre-nos. Estic veient una cosa nova en Netflix.
3: Què és?
0: Havia estat uns dies perquè m'ha canviat de companyia sense servici, i això que jo no veig la tele pràcticament, i es diu Monstruo, la sèrie, i és d'una que matava a Astraletaes al personal.
3: Ja sí, estem en les carnisseries.
0: Sí, sí. No, però està... A més, és un dels productors guais d'estos que fan coses interessants, i és pràcticament de la època victoriana, però, xica, la traten supermal.
3: Però basada en fets reals.
0: En part, sí, perquè la tenien un poquet castigaeta, la criatura, entre el pare, la madrastra i tal. I diu, ara és tu com vos explique jo a tots. Sí, sí, sí.
3: És un poquet com si la Cenicienta s'havera revelat.
0: Exacte. Però és que la traten molt mal, a la criatura, eh? Oh,
3: fatal.
0: Diuen de tot, sí.
3: Està la cosa.
0: La gent després, clar, és calenta. Normal.
3: Bueno, jo esta setmana estic molt contenta perquè per fi ha arribat el moment. Jo sé que tots estàveu esperant-ho, no només que arribara jo esta setmana, sinó que s'estrenara ja de una La Bola
4: per
3: Negra
4: fi.
3: Al cine. Espera, que deixarem ja de parlar un poc d'esta pel·lícula
0: de Black
3: en
0: Ball.
3: Incògnita, sí. I poguerem parlar ja amb coneixement de causa. Si estàveu esperant-ho, ja està, ha arribat el moment. Demà, a cines, La Bola Negra.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir.
4: Tinc unes ganes.
0: Demorela.
4: Moltíssim.
0: La cosa està en com guanya tots els Oscars que se li intenten adjudicar, eh? Seria, bueno...
3: Pues tots no, però jo crec que igual
0: com Paràsitos, comparable a quan va guanyar.
4: Mínim uno. I que no se n'enduga, potser, algun altre.
0: No, morem. Això és bo per a tots.
3: De moment, ja, a lo que s'han presentat han guanyat, perquè en Cannes van emportar el premi a millor direcció, i en el Festival de Toronto s'han emportat el premi del públic, o sea que de moment les apostes les donen com a vencedors. De totes formes, anem a explicar un poquet de què va, perquè jo crec que parlem molt de La Bola Negra i n'hi ha gent a la que encara no li ha quedat clar de què va realment.
4: De què va.
3: La sinopsi no dona moltes pistes, però jo vos la llis, que ja vosaltres decidiu. Les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques distintes. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència. I una de les últimes obres inacabada de Federico García Lorca.
4: Jo he de dir que crec que és una d'aquestes pel·lícules que has d'estar ben atent, perquè n'hi haurà, evidentment, saltos... Temporals. També pel que he escoltat en algunes entrevistes. Però no sé, és que tinc moltes ganes. És el que dius, sabem de què va, però no sabem de què va. Vull dir, jo crec que hasta que no estiguem allí
3: no
4: en el cinema...
3: i parla tot el món molt bé d'esta pel·lícula.
4: Sí, sí. Jo totes les crítiques, etc, opinions, entrevistes que he escoltat parlen
3: també
4: molt, molt bé.
3: També us dic que crec que és una pel·lícula de contrastos, o t'agradarà molt
0: o gens, no t'agradarà gens. Gens.
4: Totalment, sí.
0: No? Mira que jo soc d'extrems d'ixos,
3: sí,
0: de,
3: sí, sí.
0: I ara estic en l'expectativa de no saber.
3: Ja,
0: no?
3: Veure
0: què. No, però jo crec que sí que m'agradarà, veurem. Mentre nixquen ells. Sí, sí,
3: bueno,
0: sí.
3: Jo crec que el que té una estrena d'aquestes característiques és que després la resta de la cartellera, ningú estrena.
0: Ja,
3: és
0: deixar tots a l'altura del Betum.
3: Però tinc una proposta per a tu esta setmana, Sergi, sí, que crec que va encantar-te, que és En el corazón de la bestia.
6: Choca, campeón. Buen chico.
0: Mira la careta que se me fa.
3: És que jo us dic que esta pel·lícula és esta setmana sí que en tinc una per a tu.
0: Pestanyeja i tot ahí, com si estiguera...
3: Esta pel·lícula damunt protagonitzada per Brad Pitt. És una aventura que conta la història d'un home que després de sobreviure a un accident aeri, que és un oficial de les forces especials, James Belmont, i el seu gos de combat, Odin, es queden atrapats en el cor d'Alaska. I entonces es conviuen ells, aixòs dies que estan allí atrapats, es dos a soles, tota la pel·lícula són Brad Pitt i un gos.
4: És una americanaeta, però...
0: Sí,
3: però bona.
4: Perquè ja, això de gos de combat, ell militar...
0: Sí, que m'ha quedat ahí un poquet, sí, sí. No sé com... Però
4: esta...
0: bueno, jo això ho faig tots els dies, amb els gossos,
4: però
0: tot el dia hi cascant.
4: Esta és la que ha presentat també
3: en el festival,
4: que damunt també s'han dut molt bones crítiques i reconeixement a ell.
3: L'argument, tu dius, pues, una típica americana, però és una producció de molts diners.
4: Sí, clar.
3: I el gos, Sergi, pendur-te-lo
0: casa. Sí, pendur-te-lo casa. Vos tinc que dir, bueno, Mariajo i Abril també t'ho poden dir, que no n'hi ha cosa més terapèutica que agarrar-li les galtes al teu gos i... mira.
3: Sí. Sí. Posa nerviós i tot. Un dia que estiga trista me'n vaig a atacar a Sergi i deixa'm-lo un poquet.
0: A mi, l'altre dia va vindre David allí al barri, li vaig baixar i estava tot el rato...
4: Estava encantat. Saps a mi que m'agradava molt tocar-li el meu gosset? El coll. El coll, però la part de baix.
0: La papa,
4: la,
0: no?
4: La papa.
3: La papa. Oh,
4: m'encantava, sí, sí, estava aixina, sí, sí, com...
0: És, sí, que sí, n'hi ha coses que són terapèutiques.
4: Sí, totalment. Sí, sí, sí, sí, sí. Pobre, li pegava i uns estirons.
3: Pobre, l'home estava.
0: I en els gats, saps què faig? Les mamelles. Es toca la panxa i les mamelles als gats, i això és, mira... perquè tenen la panxeta aixa penjollosa i això dona molt de gust.
3: Pues mira, jo crec que... Esta
0: película... és la pel·lícula, veus? Has acertat.
4: De moment, 2 de 2, i això que encara no hem vist la polarera.
3: A partir d'ací, la cosa ja va en decadència.
0: Moltes expectatives.
4: Me'n puc anar.
3: Sí. A partir d'ací, tampoc espereu grans propostes. La següent, Fall 2, Dead Point.
7: Hola. ¿Me recibís?
3: Lluny del que pugui semblar, no és una pel·lícula de por. És més un, thriller dramàtic.
0: Pues qui ho diria, no? Perquè era una cosa així com ansiosa.
4: Sí, jadeo previ a que algú vaig a matar-te.
3: Sequestrante o algo així, però sí. No. Què conta? Després de perdre a la seva intrèpida germana, Shiloh, Jax, que està profundament dolguda, comença una perillosa escalada con Luz. Que és una... amb Luz, perdó.
0: Però Luz és Luz de llum o li diuen Luz, així, a la xica? Em pensava que era Luz lumínica.
3: Vale, sí, que vale. Havia fet ja una traducció literal de Luz.
4: M'havia perdut totalment.
3: Bueno, que se'n van dos amigues per honrar la memòria de la germana que s'ha mort.
0: Sí.
3: I mentre caminen pels perillosos taulers del monte Kwan, a Tailàndia, un aterrador despreniment de roques les deixa parades a 1.500 metres d'altura. Aleshores, vertigen, veritats ocultes, girs... I Jax ha d'enfrontar les seues ports més profundes,
4: claro,
3: per ajudar per la
0: supervivència.
4: Jo crec que aquestes són les típiques pel·lícules... No sé si em passaria també la de Brad Pitt, però com n'hi ha un gos, a lo millor no, que m'agobie de veure que estàs ahí atrapat,
3: esta,
4: que no pots eixir.
3: Està agobia, perquè passen tota
4: tipo
3: la película, tipo penjant d'una roca esperant que algú la rescate.
0: És com aquella que se van quedar penjats o el que se va quedar en un forat que tenien que traure.
3: Que també té una pel·lícula,
0: això és un agobio.
4: Això fa patir.
0: Li tallen la cama i tot, per favor. Quina
4: estàs
0: agobia.
4: Tota la pel·lícula patint.
0: Sí,
3: i
0: jo,
3: té que veure's patir. El seu pipi.
0: Ah, exacte.
3: No, sí, sí, aquesta pel·lícula.
4: Sí, sí, sí, sí, deberes, sí, sí.
0: O, pues mira, com les de Viven i tot això. Això és sí, pa patir.
3: És aquest tipus de pel·lícula.
0: No, no, la sortida de la
4: nieve. És americana, no? M'imagine.
3: Esta és americanada.
0: S'ho manegen superbé,
3: això,
0: de fet.
3: Això ho fan genial. I damunt esta deu de ser de menys pressupost que la de Brad Pitt i entonces la cosa
0: patixes més encara perquè dius com s'ha pogut fer això?
3: Efectivament. Entonces ja, dit això, anem a passar un poquet a l'animació que també tenim propostes esta setmana. La primera és de DreamWorks i és La isla olvidada.
8: Soy Joe. Yo Raisa. ¡Ah!
6: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
8: Nunca había tenido una mejor amiga.
6: Yo tampoco. ¡Vamos!
0: Yo hoy tendré en casa una persona en la deu aixina.
3: Sí.
0: Que parle aixina.
4: Todo el rato.
0: O la moa gosa que parlara aixina, m'agradaria.
3: Hola. Sí, sí, tú arribas a casa y la gosa.
0: Sí, sí, sí, sí. Hola, baba, ¿cómo estás? No sé.
3: ¿Qué conta esta película? Només tenim dos línies de sinopsi, sinó que jo vos les conte i vosaltres ja creu. Dos amigues es queden atrapades en el místic món de Nacali, on el seu únic escapament podia costar-los la vida compartida de records.
4: Ah.
3: Vale?
4: Té molt a veure també el que m'escolta.
0: Ja, pues estava guai com sonava, bàsicament.
4: Sí, sí, sí, perquè... Sí, sí.
3: No, i la pel·lícula té que ser xula, sí. És una producció aixina també.
0: Però n'hi ha pel·lis d'estes que intenten recrear-se i quedar tan rebé que acaben fotent la pel·lícula.
3: Sí, sí,
0: i dius, si la cosa podia ser un poc més senzilla. Sí, en aquests dibuixos tan guapets que heu fet.
4: Sí. Volen que la pel·lícula ho tinga tot.
3: Sí. I tot no es pot tindre.
0: Exacte. Sí.
3: La següent pel·lícula infantil, esta és més infantil, l'altra podríem dir que era familiar.
0: Més infantil, més infantil, que és ja Gugu, Baba...
3: Es la familia Dino.
9: Espera, no quiero adelantarme. Quiero decir,
3: Phil és un adolescent que no està passant pel millor moment de la seva vida. Els seus companys de classe riuen d'ell i la xica que li agrada no li fa cas. I el seu somni de convertir-se en veterinari es dilueix perquè la tradició professional de la família Dino és que siga paleontòleg.
0: Ah, però que però no són dinos. Jo també pensava que eren dinosaures. No, són persones.
4: Ah, i Dino... La família es diu Dino perquè són tots paleontòlegs.
3: I entonces, ja. Què passa? Que la seva vida canvia radicalment no quan obri una porta cap a l'era mesozoica. I ara ha d'aprendre a sobreviure en una selva prehistòrica plena de perills i evitar convertir-se en
4: un dinosaure.
3: El berenar dels dinosaures.
0: És com si fos la família lligat, Candy i es dediquen a fabricar
4: sí, a dolços.
0: Dolços, pues lo mateix. Sí.
3: I esta és la pel·lícula?
0: Pues, molt bé, també Sant Lluís, també. Sí.
3: Vale.
4: Bueno, és que espera, xiquet.
0: Hem posat els dos a la mateixa cara.
3: Bueno. I acabem en una espanyola.
4: Ah, mira, jo no sabia si anàvem a tindre més espanyoles.
3: Que jo tampoc acaba d'entendre. Es diu Rise Up, Levántate.
10: MK, tú ya estás muy mayor para estas cosas. Ese tío está bien entrenado, está mucho más ágil. Te va a destrozar. ¿Estás conmigo o no?
4: O la peli realment té trellat i és de gent o no va a menjar-se un torrao.
3: Luce que no va a menjar-se un torrao.
4: Tenint en compte en qui competís sí, esta setmana.
0: És sí. Que ara això, d'entrada sonava tan mal que no l'havia ni entès.
3: Sí,
0: no l'havia entès.
3: I conta la història.
4: Res.
3: Un campió d'arts marcials retirat, que és MK, que emulant l'últim combat de Mike Tyson s'enfronta de nou en el combat del segle amb un altre que és 10 anys més jove que ell. Totes les previsions diuen que Rick el destrossarà. I minuts antes de començar el combat es presenta el seu vell entrenador, que és el que escoltàvem en el tràiler, amb el que es va distanciar i que hi ha qui li ha demanat ajuda. La qüestió és que enmig del combat li peguen un mal colp i es queda en caire de rodes. Però no és un spoiler, això, eh?
4: No, és com el principi, és el principi.
0: D'un mal colp.
4: I a partir d'ahí, que és com és la seva vida, a partir de quedar-se...
3: Tot el patiment, tot el que té que afrontar.
0: Bueno. Mare meva, parlant de patiment, no, Abel? Hem anat, però hem caigut en picat.
3: Jo ja poso dia, que havien començat
4: la cosa, la cosa no...
0: Ja, però, mira, és que m'ha agobiat que no sé si ni seré capaç d'acabar el programa i tot, eh?
3: No passa res, perquè, com jo sabia...
4: O tres anys, sí que t'has afectat.
3: Com no quedàvem,
4: Deixem-vos amb vosaltres al volant.
3: Jo dic, no passa res. Vaig a fer una review de cosetes que tenim en les plataformes aquesta setmana interessants i que ens poden servir. Per exemple, per alegrar-nos, esta divendres, que podem veure en Disney Plus? Toy Story 5.
6: Forky, bien. ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
11: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido!
3: Esta pel·lícula que va arribar a cines este estiu, si sí. No vaig errada, pues ara ja la podeu veure en Disney Plus este cada setmana.
0: Mira, per la, bueno, per la patilla. Jo soc tan tonto que em pense que dia ja la puc veure gratis.
3: No, cariño,
0: i pague una pasta del cochino Disney Plus. Este, o sigui que sí, sí, sí.
3: I no és l'única cosa que podràs veure en Disney Plus esta setmana. No sé si heu vist alguna volta American Horror Story.
0: No.
4: American Horror Story són aquestes que són de por però de risa?
0: Sí.
3: No,
0: de risa a risa.
4: No, quines són les que són de por però de risa?
3: Scary Movie.
4: Scary Movie, sí.
0: Diu, són de por però de por.
4: De por, por.
0: Res de
4: por. Pues no, jo no he vist American Horror Story.
3: Era una sèrie que estava...
0: Per favor, que es pare el temps.
3: Pareu les rotatives, que acaba d'entrar Lucía Nadal en l'estudi.
0: Lucía Nadal en l'estudi, que ella es prodigue, és algo cósmic, també.
12: Està convocada.
0: Sí, sí,
4: está convocada.
12: Está convocada para el escarnio.
0: Qué fort.
3: Bueno, mira, pues un American Horror Mosqueden, que ya está el estudi ple, es una sèrie molt xula de por que havien fet les altres temporades a Netflix, ara se la queda a Disney Plus, i esta ja és la temporada número 13.
4: I vale, antes de canviar, quin era ese era un documental?
3: I per que acabar, teníem dos propostes de HBO. Una és Backrooms, que és una pel·lícula de por que com esta setmana no n'havíem tingut ninguna.
0: Estàs terrorífica avui, eh?
3: Esta setmana no havia tingut ninguna, jo us proposo aquesta. I després un documental molt interessant també, que es diu El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei, que analitza una miqueta quina era la realitat dels entorns del Opus.
0: Veig si el títol és un poc més llarg perquè se te quede.
4: Detrás de la puerta, com es diu?
3: El buen espíritu,
4: ah, subtítol. Dos,
3: detrás
4: punts.
3: De la puerta de l'Opus Dei.
0: Anda con un mal rollo también.
13: En el momento de mayor vulnerabilidad.
3: Y res, eso os puedo contar esta semana.
0: Sí. Bueno, ¿quién es que te ha presentado en el programa ahora? Es que yo me he quedado muy impactado en un parell de cosas que
4: he escoltat.
0: ¿Quién presenta el programa? Lucy, yo agarraría de tu, como digo, abrirle el volant ahora.
4: No, no.
0: Porque per alusión.
4: La agarra David.
0: David.
4: Sí, pero yo per alusión se vais.
0: Algún día yo.
4: Se vais a per a defendre.
12: Estás convocada. Padre.
0: Yo me enfonsaré, en retiraré, acabaré o algo y será este que venga darrere, imagina tú.
12: A ver, Mariajo, ¿puedes posar una musiquita más animada? Venga. Que este matí estàvem parlant de Saplan Pulmó, d'esta cançó.
4: Sí,
12: que, perquè
4: ha sonat també.
12: Ha sonat.
4: Però a vosaltres mos agrada que quan una cançó mos agrada, la posem
12: hasta que ja has parlat d'ella i ja se m'ha ficat al cap.
4: Ja tot està. El matí en la cançó, sí. En el cap.
12: Com quan va sonar la de South Park en esta antena,
0: si
12: i també se
0: cante.
12: Va quedar...
0: No, ara ja la teniu a pegar.
4: No.
12: Bueno, m'he posat el traje de fiscalitzador d'este programa, ¿vale?
0: Míralo, per si no teníem prou.
4: Estic nerviosa.
12: Dos setmanes recopilant... espardenyaes.
0: Desgràcies humanes,
12: desgràcies,
0: no?
12: Que han passat en esta antena.
3: Molt enfadada perquè estic en el top 1 de...
0: Tu?
3: Sí.
4: Perdona, i jo en el 2. Jo vinc en plan Risto Mejide. Jo vinc en
12: plan... A jutjar.
4: A jutjar.
12: Vinga, a veure, sabeu que des de que van començar estem arrencant el programa més pronte i sí. Això té conseqüències. De vegades no estem tot la ploma que deurien d'estar a les 6 del matí.
4: Això és la meua defensa. Alçar-se a les 5 del matí, poc ens passa en antena i poc
3: lo que podria ser
0: correcte. Horaris que portem.
4: I poques vegades enganyem. Yeah. Així no vos ho dic.
12: Doncs mira, Lucía Nadal, fa uns dies es deixava esta crònica de la situació de les forces i coses de seguretat a Ceuta. Una confusió un poquet estranya.
4: I dels allotjaments provisionals dels policies, recordant que portar setmanes encadenant dobles torns d'antivalors sense descans digne és inacceptable. Encara no sé què volia dir.
3: És que allí no poden portar valors.
12: Supose.
0: Volia dir antidisturbis, però resulta que la paraula que n'hi havia en el guió era antiavalots. I claro,
4: es que clar,
0: aquella que va veure que no li quadrava, diu,
3: antibalons, pelotes aquí.
4: Jo que som molt futbolera, pues nada, on se posen uns balons que se lleve
3: un antidisturbi. Damunt dos voltes, antibalons.
4: No, és que damunt ho vas haver repetit. No, però estes coses passen.
12: Però que està muntat, està ficat dos voltes a propòsit.
0: No t'ho creies ni tu.
12: No, estic incidir en...
4: Per destacar. Jo som molt digna. Si m'enganye, no repetisc. Continue.
3: No, però ja continua
4: sent. Repetitges, ho tornaries a dir.
3: Correcte.
0: Ja,
4: correcte. Ja. Jo continuo com si ho agradi bé i ja està, no passa res.
12: No és el pitjor que s'ha dit a aquesta hora del matí en estos micròfons, perquè el que passa al món també ens importa. I Sergi, de vegades, jo no sé si té el cap en altra cosa o té un poc de síndrome de Matías Prats. A veure el que va
0: a
12: dir.
0: Ucraïna, Polònia denuncia la troballa d'altre dron rus.
4: Un ron,
0: i vodka també tenen estos prou. En aigües del mar Bàltic.
12: A veure,
0: és intentar arreglar les coses sobre la marxa.
3: Ron rus.
0: Sí, sí,
4: que queda bé. Queda millor ron rus que dron rus.
0: No, no, en la meva defensa tinc que dir que posava ron en el guió.
12: Bueno, clar, és que és el problema.
4: I com som ben, nosaltres som molt obedients.
0: Claro, i a més tu en aquests moments estàs que vas...
4: Marina, som molt obedients i lletxim.
3: Que
4: bo.
12: Al peu de la lletra.
4: Correcte.
0: Sí, sí, sí.
12: Bueno, però així no s'hi lliura ningú. I així la que tinc jo a la dreta...
4: Perdona, tu t'estàs lliurant.
12: Ja... Passeu-me llista.
3: Ja te pillaré.
0: Perquè és ell el fiscalitzador.
12: Jo estic esperant que me fiscalitzeu vosaltres.
0: El xungo és ell, clar.
12: A veure, Maria Perelló, cada matí ens dus les efemèrides del dia i la setmana passada celebràvem el naixement d'una artista, la més gran, amb nom de municipi que jo esta no la coneixia, que la deien
3: així. L'àrea banda de punk rock Los Ramones. I el 1944 en què la Chipiona... La Chipiona Rocío Jurado, la más grande, una de les veus més potents i estimades de la copla i el cant espanyol.
4: És es que ni sabeu.
12: No, jo no sabia que la deien així.
0: Mira, la Vanna Jones, la blusa i ella. Sí, sí, sí.
3: A veure,
0: sí,
3: és
0: sí.
3: que Rocío i jo teníem... Érem íntimes, i llavors jo li deia la Chipiona.
0: La Chipiona li dies,
14: no? Jo de Rocito, claro.
0: Sí, sí, sí.
4: Marina està posant-se nerviosa, s'està llevant la jaqueta.
0: Despullant-se i tot,
12: així, saps? Això fa calor així, no sé ja.
0: Veniu i apagueu l'aire, clar, no, després us pega un subidón, i jo, mira, així estic, que no...
12: Però no és el millor moment de Marina Perelló en estos micròfons.
3: De veritat, no puc més.
12: Esta secció d'efemèrides dona un cabàs de contingut. Encara que sigui l'estat del matí, Marina no se pot resistir a arrencar-se interpretant un dels hits més icònics de la música de sempre.
3: L'any 1955, en un estudi de Nova Orleans, on un jove rebel anomenat Little Richard va gravar per primera vegada un himne absolut del rock and roll, Tutti Frutti. Amb eixe crit primitiu de Awop Bobaluba, Awop Bababum, Awop Bobaluba, Awop Bababum, la música popular va canviar per a sempre.
15: Idiomas, querida!
0: Claro.
12: Alguna cosa que dir?
4: Mos ho podríem interpretar en directe.
12: Podríem fer una...
14: Torna a... És que no podries tornar a repetir-ho.
3: Vaig a dir-vos una cosa.
0: Si això t'ho pilla Òscar Pellicer, te fa un megamix.
3: Si tu ho veus.
14: No, si ja ho ha pillat Patricia Valero, no t'apures.
12: Sí, sí, Patricia Valero ha estat aquí a...
3: Vaig a ser la nova promo.
12: Tira'm una mano.
14: Però tu eres capaç? Ara torna-ho a dir bé.
3: No, perquè no ho veig escrit. Això va ser xulo perquè jo ho vaig dir tal qual.
0: El problema, la culpa va ser meua, que li haguera pogut posar tal qual a Wamba Baluba Balam Bambú, però com sona, i ho posava en anglès.
3: No, la xica posava en anglès i damunt en mayúscula, en cursiva, claro, i així no com en guionets. Claro. A Wamba, guionets.
14: Perdona, jo, balum, balum, és que clar, l'altre dia em va posar a mi 2026 en lletra.
0: En lletra, i Lucy no sap dir 2026 en lletra.
4: No, pues és que hem d'apuntar-se.
14: Vaig cortocircuitar.
4: Minut i dia.
14: Eren capaç de llegir 2026 en lletra.
0: Maria Caballero té raó, sóc un xungo.
12: Vinga,
0: és la veritat.
12: Doncs tornem al xungo. Tornem a Sergi, que ahir ens presentava una teràpia revolucionària que suposa un avanç mèdic brutal en la història de l'Hospital de la Fe. Jo l'únic que em pregunto és si realment és una tècnica que és molt ràpida o molt veloç.
0: El propi president de la Generalitat Valenciana està per a rebre aquests equipaments d'alta precisió per a la prontoteràpia. Prontoteràpia, on la Generalitat va invertir...
12: Que no és que vulguis anar-te'n pront a casa.
0: No, també, no,
12: que...
0: no, vaig tindre ahí un error.
4: Però és una teràpia.
12: A veure, espera, és que la pobra companya informatius Carme Montagudo, que estava ahí, pareixia fins apurada i tot, i va corregir a Sergi.
0: Avui estan pendents d'eixa abans importantíssim, com és les instal·lacions de prontoteràpia. De la prontoteràpia.
12: Altra volta.
16: Efectivament, Sergi, parlem de protonteràpia.
14: Estava apuradíssima, eh? La pobra, ja no sabia
0: però no
14: què
0: sé,
14: dir.
0: Jo estava convençut de que estava dient-ho bé i
12: clar,
0: estava dient...
12: Claro. Ai, doncs no, havia... Va ballar una síl·laba. És que una síl·laba te pot deixar...
0: Ja,
12: en pilota.
4: Una lletra, una simple lletra, sí, sí, mal posada. Sí,
14: sí. Però a mi em passa que quan de repente una paraula se queda ahí un poc en el cervell, en casquetà, en jo de respirar i dir, bueno, va, tira-li. No, comença a veure les lletres totes més clares.
0: Sí, li semblen com si tinguera presbícia.
14: Sí, o dislexia, o jo què sé. Comença a fer invents.
0: No, però jo estava convençut que estava dient protonteràpia, però...
12: No,
0: chico,
12: no era...
0: No, no,
12: no era.
0: No era prontoteràpia. I la Monteagudo, que de més diu la protonteràpia...
12: Protonteràpia, què diríamos decir?
0: Sí, sí, sí, protonteràpia.
14: Sergi, li faltava dir, Sergi.
12: No tinc solament per a vosaltres, també per als convidats, per als entrevistats que venen per ací. Fa uns dies parlàvem del concurs de tortilla, de truita, que celebrava Alacant, i el crític gastronòmic Rafael García Santos es feia una profunda reflexió sobre les tortilles.
17: Entendíamos que había que hacer tortillas como una alternativa a la guarrindongada de las tortillas rellenas, que son una puta mierda. Que
18: ¿Perdona? ¿Perdona?
17: Que se rompe absolutamente la estructura de la tortilla y el sabor. Es decir, que no sabes qué te llevas a la boca.
19: Manda huevos.
0: A veure, això te dic una cosa, mos va pillar a David i a mi, sí, però a tu te pilla i t'agarra un parraque si te diu això.
12: No pots eixir d'ahir, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
14: Ara, li vaig eixir de l'ànima, eh?
0: No, es nota que el senyor ho diu en una vehemència increïble.
14: Que ho pensa, vull dir.
4: I segurament ho subscriu les veus
14: paraules. Tal qual.
4: I ara, si s'està tornant a sentir, diu, què veu vaig dir?
12: Sí, sí, sí.
4: Massa poc.
12: Es diu més el terror dels restaurants, eh?
0: Home, imagina't el tema de les, sí, sí, sí, el tema de les tortilles.
12: Però bueno, no som els únics desubicats a aquestes hores del matí. Dimarts era el Dia Mundial sense cotxes i jo vaig eixir i me vas trobar esta xiqueta que, bueno, no me va donar la resposta que jo buscava.
20: És que estem en directe en la ràdio d'Apunt. Vaig a baixar així. Bueno, eres usuària habitual del tramvia?
21: Sí, sí.
20: Saps què dia és avui?
21: Sí.
20: Què dia és avui?
15: Dimarts.
19: 22 de setembre.
20: A part de dimarts, avui és el dia de, sense cotxes.
0: Ay, lo mejor que pensaría es, ella pensaría, este tío que no sabe ni quién día es, ¿a quién han enviado estos de la radio que no sabe ni quién día está?
14: Pobre. Això, jo ho vaig escoltar en directe i me moria de la risa.
0: Sí.
14: Li vaig dir de l'ànima també. Dimarts, pues clar.
0: Pues dimarts.
15: Que de mentira no em va dir cap, la xica.
0: No, escolta, convençudíssima.
14: Que segurament no s'hauria enterat, no?
20: Ella diu, dimarts, claro, que no me va pillar per així.
0: Coses veredes, amigo Sancho, que vaig a contar-te de tot el que passa, sí.
20: Acabem amb una que no és tan cruel, esta, però bueno. Són coses que poden passar perquè que te boca s'equivoca i passen moltes hores així davant, etc. Però hi ha vegades que te fiques en un batxe d'estos i no saps com eixir. Mira el que passa quan les neurones pais que no terminen de fer connexió. Quan
0: li agraïm moltíssim que hagi alçat el telèfon i a aquestes hores del matí mos hagi gates, li donem ànims, perdó.
21: Le felicito por su facilidad de palabra.
0: I també força per a poder tirar en això endavant.
20: Quan no enganxa, no enganxa.
15: Tema molt seriós.
14: Força per a tu per a lligar les paraules.
0: Sí, no feia xispa.
14: Mare meua, com estem.
15: Jo vote perquè això siga una no semanal, perquè a lo millor no en recollim.
0: No,
20: jo crec que no donaria. Som massa professionals.
15: Però recurrents.
14: Jo crec que donaria, però no tenim temps, realment.
20: Exacte.
0: De totes formes, crec que tu no estaves, però se'n recordeu d'aquell moment memorable en la Funermostra, esta, quan vam entrevistar aquell senyor.
15: Que va dir... Jo estava així, quasi em vaig morir.
0: Que va dir allò de la gent, després lo que vol és llevar-se el mort de damunt. Sí. El director de la...
15: Sí,
0: el senyor funerari. I jo vaig acabar dient-li, bueno...
15: Bueno, que vaig a ver la temporada. I jo...
14: Adeu.
0: Sí, li dic... Bueno,
15: el senyor, gràcies. El ull de marina...
0: No, és que allò va ser... Jo mateix no en creia ni que li havia dit que li... I vas dir, no vull dir que es mori que molta gent, no?
14: No, i tu digues que t'hauria agradat treballar en una funerària.
0: Sí. Bueno, jo és que em vaig arribar a inscriure per a ser recepcionista de tanatori.
15: Ah, recepcionista, pensava que series tipus maquillador.
14: Jo no podria, jo estaria tot el dia plorant.
0: No, perquè s'alçarien, és menjars de tarro, els morts, que paquet. Sí, però...
15: Mira, jo pas. Ni un minut més al costat d'això.
0: Però d'allí, en plan de rebre a la gent i tal, sí, no m'haguera importat. Però mira, es va creuar la ràdio altra volta en la meva vida. Que anem a fer-li. A alguns no us ha fet molta gràcia, però és lo que hay, en fi. Bueno, gent, mos vegem demà, no?
15: Sí, sí, demà,
0: sí, ara dalt, però demà sí, en la ràdio.
20: És divendres.
14: Ai, pensava que era avui divendres. Ai, que xasco.
20: Alegria que solo queda demà.
0: Mira, la...
20: demà és divendres.
0: Que bona actriu és. Anem a les notícies de les 12. Patricia Valero s'encarrega de la tècnica i la resta de companys vos conté tot el que passa en Espanya, en el món i en la comunitat. Adéu.
22: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
23: Un grup de joves va protagonitzar dos agressions de presumpte caire racista i xenòfob dissabte a la nit a tavernes de la Valldigna, a la Safor, segons ha denunciat l'associació Valldigna Antifeixista. Este col·lectiu ha distribuït una gravació feta amb un telèfon mòbil que mostra un grup d'adolescents apallissant sense pietat un jove d'origen magribí que intenta reiteradament fugir.
24: ¡Ya, pegueu-li el puta puta!
25: ¡Que no era una pedra!
24: ¡Ven a la
23: Després d'això, comencen els colps, en su compte tot, Òscar Martínez.
26: L'agredit s'enfronta una vegada als seus agressors, però quan li trenquen una botella al cap, cau al terra i desisteix de defendre's, este és el moment. La Guàrdia Civil investiga esta presumpta agressió racista. L'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, l'ha condemnada.
27: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil i com que la investigació es troba sota secret de sumari, hem de ser prudents i deixar treballar a les forces de seguretat. Volem traslladar també un missatge de tranquil·litat. Estem davant d'un fet aïllat i que no representa Tavernes. Som un poble divers i acollidor on conviuen amb normalitat famílies de diferents procedències.
26: Ara bé, hi ha una segona agressió. Un portaveu de Valldigna Antifeixista ha informat a Punt Ràdio d'una segona agressió xenòfoba la mateixa nit a Tavernes de la Valldigna, presumptament pel mateix grup de joves contra un ciutadà d'origen senegalès.
1: El que hem sabut després és que 10 minuts abans de ser vídeo van hi haure una altra agressió a un xic d'origen senegalès, però criat a tavernes. Va tropeçar contra un altre, això que vas caminant, tropeces, deia perdona, i segons després li van tocar un muscle i li han pegat una punyada a la cara. Està ingressat en el clínic amb la mandíbula trencat, i ells han vist el vídeo i han vist que hi ha agressors que va patir ell, que estan en el vídeo eixe també. Vull dir que no sé si anaven de cacera o què, però...
23: Canviant d'assumpte, ha acabat la declaració de l'alcalde de Riba-roja davant de la jutgessa de Catarroja que instruís la causa Veladana. Robert Raga ha informat sobre les decisions del seu ajuntament, començant per convocar un secopal el dia 28 d'octubre, el dia d'abans, i passant per l'enviament de 3 missatges durant el mateix dia 29 a les empreses ubicades entre l'autovia A3 i l'A7, on hi haurà 2.000 empreses.
2: Comencem el primer avís sobre les 3 de la vesprada de que desallotjaren, reduïren l'activitat perquè hi ha un problema de mobilitat. Després seguirem dient que deixaren les empreses perquè podia haver problemes importants de mobilitat i d'inundabilitat, i a les 7 enviarem un altre email a totes les empreses dient que no es queden, al revés, que es quedaren i que pujaren als sostres.
23: L'alcalde ha detallat que en el secopal del dia anterior ja van aplicar el Pla Municipal d'Inundacions, que prohibís l'aparcament en barrancs, entre altres mesures, i que les primeres inundacions al municipi ja es van produir a les 12 del migdia.
2: Hi havia problemes d'inundabilitat en el depòs Salet, que afectava al polígono de l'Oliberal i al Parc Logístic de València, al PLV. A les 12:50 ja hi ha problemes i ha començat a tallar-se el barranc de Posalet perquè comença a inundar la carretera i part de l'Oliberal. I a les 12:50 envien carta al 112 i com a conseqüència ens envien a la Guàrdia Civil des del 112 per ajudar-nos a tallar i a regular.
23: Més coses. Mentrestant, a València, professionals de les arts escèniques s'han concentrat este matí a les portes del Teatre Principal de València després de l'anunci de tancament indefinit per part de la Diputació a causa de l'estat del recinte i per a preservar-ne la seguretat.
5: Exigim que el sector siga informat amb temps, claredat i transparència.
23: La presidenta del Sindicat de Professionals d'Actors i Actrius Professionals Valencians, Maria Almudéver, ha destacat que el tancament és un colp més per al sector i ha lamentat que l'administració no hagi intervingut abans perquè des de feia anys, diu, ja es detectaven deficiències en el recinte.
7: Pues com a actors, jo quan he estat quasi treballant he vist això, pues el teatre apuntalat per darrere de l'escenari. Han anat composant parxes, tirites, pongo un poquito de massilla aquí, però és el que t'he dit, per arribar a aquest punt són molts, molts anys de només netejar la cara i no anar on tenen que anar, o sigui, d'un abandono per part de patrimoni.
23: Sobre la futura rehabilitació d'este teatre del Principal de València ha parlat també l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, que ha dit que perquè l'Ajuntament forme part de la solució al problema del tancament, una opció podria ser, ha indicat, que el consistori entrara a formar part de la propietat del teatre junt amb la Diputació i la Generalitat. És una fórmula que s'assemblaria a la que està vigent en el Teatre Principal d'Alacant i amb la que l'Ajuntament de València podria participar durant la reforma, aportant fons i accelerant el procés i després gestionant la programació.
8: Jo crec que aquesta és una fórmula en la que les administracions local i autonòmica podem implicar-se i col·laborar, diguem, també la programació de l'espai, no? Intentar que quan reobri el Teatre Principal ho faci moltíssima força.
23: I en els esports, el València Bàsquet viatja a Istanbul, a Turquia, on demà començarà la seva participació en l'Eurolliga. Els de Xavi Albert s'enfrontaran demà al Besiktas i en l'expedició estaran Mirotic, Rivero i Sacco, que sembla recuperat de la lesió. Avui hem sabut, d'altra banda, que Benidorm organitzarà el Mundial de Ciclocross de l'any 2031. Els deixem ara amb el programa La Flama.
22: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
9: Molt bona vesprada i benvinguts, amics i amigues, benvinguts a La Flama. Ara mateix els estudis de Punt Ràdio se transformen en el cor autèntic de la festa de la Comunitat Valenciana. Soc Loren Donat i, ara encarem ja la recta final d'un moment que tots estem esperant amb molt de nervis i moltíssima il·lusió. Este dissabte coneixerem a les 13 xiquetes i 13 senyoretes que seran les Cor d'Honor i que entre elles estarà les Falleres Majors de València 2027. I avui posem la mirada en el nostre debat flamer, perquè queden només apenes 48 hores per a l'elecció i volem explicar-vos tots els detalls de com s'està preparant aquesta cita. Què ens espera i que anem a viure en tantíssima intensitat. I com cada dijous, també recorrerem la Comunitat Valenciana per acostar-nos a les seues festes, tradicions i als seus protagonistes. Perquè així continuem posant veu a tot allò que manté viva la nostra cultura festiva. I ara sí, amics i amigues, per a compartir tota aquesta actualitat festiva, avui ens acompanyen els nostres col·laboradors, Omaira López Beltrán i Fran Casales. Abans d'entrar en matèria, repassem tot el que tenim preparat per a este dijous en La Flama. Actualitat, festes i molta tradició en un programa que ve carregat de continguts. Com sempre, Omaira López Beltrán ens explica el que tenim per davant. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Loren. Este dijous en La Flama posem el focus en un dels moments més esperats del calendari faller, l'elecció de les Corts d'Honor de 2027. Parlarem amb Joan López, director de Ritus, l'espectacle que acompanyarà este dissabte el procés d'elecció de les candidates a Falleres Majors de València. I també tindrem a Quique Montesinos, el director de l'orquestra que amenitzarà l'acte. Viatjarem fins a Almenara, que celebra les seues festes patronals en honor a la Mare del Bon Succés i del seu patró, Sant Roc. Coneixerem també les seues tradicions i l'ambient festiu d'estos dies tan especials. I d'Almenara ens anem a Elda, que este cap de setmana és vist de festa per a celebrar les seues falles, una cita que torna a omplir els seus carrers de pólvora, música i tradició. I acabarem amb el nostre debat flamer, on repassarem les últimes proves de les candidates i tot el que s'està dissant aquest procés d'elecció. I la pregunta és inevitable. Ja teniu la vostra quiniela?
9: Bueno, ja tenim la nostra quiniela. Pues la veritat és que sí, perquè estem a només 48 hores d'entrar en el colossal, en aquest magnífic Roig Arena, ple de nervis, ple d'il·lusió, ple de somnis. 73 xiquetes, 73 senyoretes es donaran cita el dissabte en el Roig Arena per a conèixer quins seran les 13 representants d'aquestes falles 2027. Però clar que sí, abans de tot això hi ha una preparació de tot el que va lluir en llum pròpia en este magnífic, colossal Roig Arena, i que estan preparant un espectacle molt especial. L'espectacle porta de nom Ritus, i al capdavant de tot l'espectacle està un home que ja ha fet la crida i que ens ha sorprès a tots els valencians, a tots els fallers i a tota la gent de la península i de fora de la península, però també va fer, com no, el que va ser l'elecció de l'any passat. I enguany ho tenim així amb nosaltres. Joan López, què tal? Com estem? Bona vesprada.
6: Bona vesprada, família, com esteu?
9: Pues la veritat que expectant, a veure què mos espera en este gran espectacle que ens has preparat en Ritus, en el Roig Arena, però que ens desenvolupes i mos contes una miqueta que és el que anem a gaudir este dissabte.
6: Bueno, pues em fa molta il·lusió que em podeu donar este altaveu per contar-vos i anar avançant a tota la gent, que sabem que hi ha moltíssima expectació, que hi ha moltes ganes d'anar coneixent aquests detalls de què va este Ritus. El que veurem en guany és un pas més respecte a la proposta de l'any passat. L'any passat ja vam intentar ser molt ambiciosos amb incloure la música en directe, i en guany hem volgut anar una miqueta més enllà. Seguim en la línia que ja ha encetat este equip de govern i esta Junta Central Fallera amb Santi Ballester al capdavant, en la que han apostat moltíssim, perquè cada vegada que les falles tenen l'oportunitat de vestir-se de llarg, no?, d'alguna manera, de fer un gran event, que sempre hi hagi un gran component cultural, és a dir, que puguem donar-li un valor afegit a aquests actes fallers, i jo trobo que era moment i que l'oportunitat perfecta són aquests actes. Dit això, què és el que veurem el dissabte en Ritus? Un superespectacle de grans dimensions, de gran format, en el que volem que siga una gran cerimònia ritual, en la que el més interessant de tot és que les més de 13.000 persones que hi haurà este dissabte al Roig Arena, més les milers de persones que seguiran a través dels mitjans de comunicació, a través de la tele, a través de ràdios, este acte, que se puguen sumar al que se va a viure, perquè el que anem a viure va ser algo molt especial on no hi haurà espectadors, perquè hi ha moments de l'espectacle on tots són protagonistes.
9: M'ha agradat això. Jo ja estic escoltant-te i se m'estan ficant els pèls de punta a l'anar desglossant a poc a poc el que anem a veure. Jo el que dic, n'hi ha elements fonamentals dins d'aquest espectacle, Ritus, que tenim que tindre en compte?
6: Sí, és un... A veure, totes les coses que fem, tant... bueno, totes les coses que venim fent en els últims anys, sabeu que són coses sempre amb un gran simbolisme. Ens agraden molt les referències pictòriques, les referències cartellístiques, les referències del patrimoni local. Entonces, mon anem a Ritus, mon anem pràcticament pues, a una València romana idealitzada. Sí que tenim vestigis d'eixa València romana. De fet, tot el que envolta la Basílica de la Mare de Déu són eixes restes romanes de la ciutat de València, lo que era l'Àgora, no?, la plaça principal. I també en el carrer del Rellotge Vell se va trobar un mosaic que és la cara d'una medusa, que serà la imatge del nostre espectacle. Aleshores, el patrimoni local el posem en valor. Anem a visitar una València, Loren i companys, anem a visitar una València que habitualment la tenim poc explotada, que és la riquesa d'eixa cultura que ens van deixar els clàssics en la ciutat. Llavors, bueno, anem a la cultura mediterrània, i és eixa cultura del foc, eixa cultura que venera el foc tant a nivell ritual com a nivell cerimoniós, i per tant, parlant de falles, ve molt lligat que el foc siga el protagonista. Per tant, quan parlàvem de símbols, l'element fonamental de la vesprada d'este dissabte serà el foc. Anem a assistir tots a una gran cerimònia del foc ambientada en la València romana, i el que anem a descobrir, que això és una concessió diguem-ne, a la idealització i a la fantasia creativa, anem a descobrir en este any que celebrem el 10 aniversari del Patrimoni de la Humanitat, de les falles declarades així per la UNESCO, anem a bussejar en el nostre propi passat i anem a descobrir com abans dels documents més antics que existeixen sobre les falles, anem a poder bussejar en l'antiga Roma, en la València romana, i anem a trobar que hi ha figures, i ja existien figures en l'antiga Roma, molt semblants a coses que avui, molts milers d'anys després, continuem perpetrant, que és que les dones siguen les guardianes del foc. I això va ser espectacular i superemocionant per a les candidates. De fet, i això és pues una primícia, però sí, crec que vos agradarà el detall, quan es fem l'assaig en Fonteta, abans de l'entrada dels mitjans de comunicació, l'equip de direcció vam estar explicant-los en detall tot l'espectacle a les candidates majors, els vam posar les músiques que sonaran, els vam explicar tots els símbols que van a viure, i bueno, he de dir-vos que jo crec que les candidates van començar a plorar des de la primera cançó, i cada volta que els explicàvem el perquè de cada element encara s'emocionaven més. Jo crec que totes són conscients que el que anem a fer el dissabte és, volem que se'n vagin totes amb la sensació d'haver viscut una de les vesprades més espectaculars que van a recordar per a la resta de la seva vida. I això també és un poc la meva responsabilitat, que no només se fa un event o un espectacle per a les 26 elegides, sinó que sóc conscient que de les 13.000 persones, més tota la gent que hi ha en casa, hi ha 146 famílies falleres i famílies de carn i de sang, que són milers de persones que tenen ahir 146 somnis i il·lusions, i en això és un material molt sensible i n'hi ha que jugar-ho amb molta delicadesa. Per tant, amb molta humilitat i amb molt de respecte, el que anem a fer el dissabte és abraçar el carinyo i donar-li gràcies a aquesta gent, gràcies a la qual i per la generositat que tenen d'haver entregat i haver entrat en aquest procés de selecció, perpetuen el que València continua tenint fallera major, i això és una cosa molt gran.
0: Maira, què t'ha paregut?
3: Jo estic expectant, tinc moltíssimes ganes, jo sóc fan, Joan, del teu treball, ja ho saps, sempre els teus espectacles de la Crida m'encanten, l'espectacle que vas fer l'any passat en el Roig Arena també me va encantar, l'únic que t'ho vas dir en el seu moment que me va faltar era un poquet més de protagonisme per a les candidates, perquè al final tota la gent que està ahí està el que vol és veure a la seua candidata. He vist en els assajos que enguany n'hi ha una altra Isida més espectacular per a elles, que se les veja millor, millor. Entonces, pense que per tot el que ens estàs contant, enguany sí que tindrem un gran protagonisme de les candidates, no?
6: Correcte. De fet, l'any passat, en calent, és a dir, dos dies després de l'acte, que és quan s'han de fer les reunions de les coses, no? Que no passi el temps i que tot estigui molt fresquet, nosaltres sí que vam fer una gran lectura de totes les propostes i les crítiques constructives i no constructives. És a dir, això és farem un treball molt interessant de recapitular totes les lectures que havia hagut de l'espectacle i vam fer un llistat de propòsits a millorar per al 2026. I hem de dir que l'espectacle que aneu a veure el dissabte és la millora, la versió l'últim iPhone, l'últim iPhone amb tots els extras de tot el que la gent necessitava. Aleshores hi ha una miqueta de tot, és a dir, porta el sello de totes les coses que venim fent, porta el sello d'eixa gran proposta cultural i evidentment sabem quin és el públic, sabem quin és l'ADN de l'acte i aquest ADN no només està present, sinó que a més molt present. Les candidates entraran en el moment en el que han d'entrar, donant-li eixe punt d'emoció i d'espectacularitat que tot el món espera. Enguany no compartiran protagonisme amb altres elements, són elles a soles perquè no necessiten res més. De fet, que és algo que els dèiem l'altre dia, vosaltres sou el motiu per el qual hi ha 13.000 persones i hi ha tant de lío amb aconseguir entrades, perquè és tot el que menegeu vosaltres. La gent ve a veure-vos a vosaltres i és la il·lusió que menegeu. Aleshores, seguim conscient de que elles són les grans protagonistes de la vesprada, o Maira, com ve apuntades, elles enguany sí que ocuparan un espai dins de l'arena, del Roig Arena, estaran assegudes i, evidentment, voran eixir a l'acord d'honor, voran eixir a Carmen i a Marta i voran el seu acomiadament. I quan els adreçaran unes paraules, elles estaran presents i viuran aquesta emoció d'estar assegudes en el Roig Arena. I un element també xulíssim, simbòlic i molt important és que estem parlant d'una cerimònia del foc. Sabeu que les cerimònies del foc, un element és anar passant el testic, igual que les Olimpiades, que això són moments molt simbòlics. Pues bueno, hi ha un moment simbòlic també en el que quan entren les candidates al Roig Arena i vagin a accedir a la grada, qui està esperant-les en la grada i qui els va donar la benvinguda a aquestes candidates són falleres majors d'altres edicions, que canvien la seva ubicació i en lloc d'estar sentades en la tribuna principal, estan sentades en la tribuna de les candidates, perquè pensem que en aquest moment qui més il·lusió te pot fer veure com a candidata són els teus referents fallers.
3: Així és.
6: I veure-los i emocionar-te i dir, ahí estan elles, pot ser jo l'any que ve també estic ahí, i mos pareixia que era un moment xulíssim de regal per a elles.
3: Sí,
6: hem pensat en eixes cosetes.
0: Jo estava escoltant-te, clar, tenim el foc, l'any passat va eixir la senyera, tenim a les falleres majors, però clar, perquè jo recordo que vàrem muntar una font fa dos anys, en l'últim any de la Fonteta, com passa el foc? Com arribarem a aquest foc? Des de dalt, des de baix, com?
6: A veure, això sí que vaig a deixar-vos en la incògnita, perquè trobe que part d'aquest espectacle, la bellesa plàstica, no vos la puc robar perquè hi ha elements que ho devore in situ i que són s'expliquen per si mateixos, i això no vos ho desvele perquè vull que disfruteu i perquè sóc conscient que ho aneu a disfrutar i molt. Ahir sí que vos he de dir que contem en la complicitat de Zeta, del taller de Zeta, Zeta, a banda de fer falles, té un currículum impressionant en les arts escèniques, és un dels millors escenògrafs que tenim en esta ciutat, que fa coses impressionants, i he de dir-vos que aneu a flipar amb el que
4: això és lo que volem.
6: Aneu a flipar,
4: volem flipar
6: amb el decorat d'enguany.
4: Mira, anem a
6: fer una cosa impressionant.
4: Fes-me un favor, Joan, un segonet. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, no te'n vagis, perquè vale. Això continua. La gent està expectant, està escriguent ara mateix per WhatsApp i per tot. Entonces anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida. No te'n vagis, Joan. Un segonets i tornem.
22: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
10: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
22: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio. Olor a saquet. Trons de Bac. I terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La Flama.
4: I tornem en tots vosaltres. Tenim a Joan López, que ho tenim, que és l'encarregat de fer tot l'espectacle que tenim en el Roig Arena, però també tenim una persona al costat d'ell que va fer que tot tingui un sentit musical. Un home que va dirigir a 140 músics. Tenim també amb vosaltres a Quique Montesinos. Què tal? Molt bona vesprada, Quique.
13: Molt bona vesprada, Loreno, Mayra, tot l'equip de La Flama, Joan. Gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres un ratet.
4: Estàvem parlant amb Joan, que jo sé que ara mateix està en el Roig Arena, que està pendent de tot el muntatge, de tot el tema tècnic, i volia dir-li una cosa a Joan. Joan, a nivell tècnic, a nivell producció, ficar-se en una arena després de l'any passat és més fàcil, és més complicat desenvolupar tota la tasca que teniu que fer?
6: A veure, hauria de ser més fàcil perquè ja no som novatos, no?, i coneixem el lloc, però coneguem-me com em conegueu, les persones que em conegueu sabeu que a mi m'agrada posar-me reptes i que el que hem fet enguany ha sigut doblar l'aposta. Per tant, hem complicat el doble la operativa. Aleshores, clar, és que no vull desvelar-vos molt més de la escenografia, però és que he entrat fa un moment en el que ja estan pràcticament ultimant de col·locar una de les peces i allò és l'Arena de Verona. És una òpera, és molt espectacular.
4: Va ser un espectacle.
6: Jo confessaré que ploraré com l'any passat perquè en el control de realització va haver un moment en el que va haver un moment de clímax en l'opening que no vaig poder evitar plorar perquè la gent es va posar en peu i em va emocionar moltíssim. I enguany, un poc treballant en aquests moments d'emoció, jo crec que emocionarem a la gent més d'una ocasió, en més d'una ocasió.
16: Estic super expectant, Joan. Tinc unes ganes de que arribi el dissabte i, a més, ho acabes de dir, l'Arena, el Verona, la música, la grandíssima protagonista, Quique.
6: Sí, absoluta.
16: Quique, hi haurà 140 músics baix la teua batuta.
13: Pues sí, és un autèntic plaer, un honor tindre tant de professional en l'Arena este dissabte, perquè al final el repte era magnificar allò que vam fer l'any passat i quina millor manera que augmentar el número de components. Quan jo vaig comentar a Joan, va dir, això és una locura, jo, però bendita locura, clavar tanta gent, pràcticament una agrupació de secció especial d'un certamen. Però bueno, la gran casuística és que és banda i orquestra, o sigui, és banda sinfònica i orquestra tot en un, que és algo inèdit, és algo que és un experiment musical que bueno, esperem que triomfe, que és que el millor possible, perquè el repertori està preparat per a que amb dues agrupacions tot en una funcione de la millor manera possible. I bueno, des de que em va cridar Joan des del primer minut era un sí a ciegas, perquè jo sé que quan te crida Joan és per a fer algo cultural i artísticament molt potent i bueno, ahí sí cosetes que sobre la marxa anàvem augmentant lo que és la intensitat i la capacitat de millorar l'espectacle. Jo crec que s'han reunit les condicions necessàries com per a que això funcione d'una manera operística, com ha dit Joan fa un rato.
12: He d'afegir-vos, sí, que ara que està parlant Quique, que res d'això no seria possible. Vull dir, una persona, en el meu cas, tu pots somiar en gran, moltes idees, però has de tindre un gran equip de gent que t'abraci a tots els nivells. Res es podria fer si no se tinguera al costat el gran equip que s'ha conformat de grans persones, que m'agradaria destacar sobretot no només la professionalitat i la implicació de tots, sinó la gran humanitat, que moltes poques voltes posem això en valor i és importantíssim. El que aneu a veure el dissabte és un espectacle al·lucinant i de gran format, perquè darrere ja res es podria fer si no se tinguera al costat el gran equip que s'ha conformat de grans persones, que m'agradaria destacar sobretot no només la professionalitat i la implicació de tots, sinó la gran humanitat, que moltes poques voltes posem això en valor i és importantíssim. El que aneu a...

0: complicat, Joan, perquè a vegades n'hi ha que pensar. Tu penses, somies i després se fa realitat i ho persegueixes. Tinc a Fran Casales, així, que porta un cognom molt faller, Casales, mai millor dit, que està, vamos, quasi plorant de l'emoció de lo que estem, esteu parlant ara mismo.
1: La veritat és que sí, estic analitzant totes les paraules que esteu dient donant pistes de l'espectacle, i sobretot el que més anava pensant és l'últim que tu has dit, que crec que per a fer una cosa d'aquesta magnitud amb tota la plasticitat i professionalitat que per supost totes que conformeu teniu, i amb el sentiment que fa falta dins d'un acte tribal, festiu i sentimental com és aquest, la consciència de grup és molt, molt important. Jo que he col·laborat en projectes artístics, crec que aquesta suma de, ja no sols de professionalitat, sinó de sentiment, és el que fa projectes grans. Crec, i pel que escolte i pel que vos conec, que això és el que anem a veure, i tinc moltíssimes ganes. I sobretot crec que el ja haver xafat el Roig Arena, que no és gens fàcil, va fer que tot el de l'any passat es multiplique, com tu has dit, per quatre. Tinc moltíssimes ganes, eh?
0: No, tenim ganes. Jo m'agradaria preguntar-li a Quique Montesinos, dirigir 140 músics en el Roig Arena és complicat perquè les distàncies, ja no les distàncies, sinó com col·loques els músics, que suposo que ho tindreu controlat, és difícil.
2: Sí, no és fàcil, sobretot per la novetat de l'agrupació, perquè al final l'orquestra ha d'estar posicionada d'una manera, la banda d'altra, i les distàncies, evidentment, a més músics, més distància entre l'últim i el primer, o l'últim i jo. Aleshores hem d'estar molt ben coordinats, hem de mirar-nos moltíssim i hem de sentir en tot moment, no ha de caure la intensitat a nivell de concentració, perquè això sí que es podria costar car i no podem permetre-ho, sobretot la part rítmica ha d'estar molt precisa. Però bueno, el repte i la il·lusió és la que tenim, no? La de juntar a tanta gent emocionada i il·lusionada, perquè m'han parlat molts que no poden vindre, que vindrien de manera desinteressada, per favor, hem d'entrar allí moltíssim. O sigui, podríem muntar una banda de 500, una agrupació de 500, o 1.000 o més, sense cap problema, perquè l'ocasió ho requereix, o fem perquè les falles, això és algo sagrat, algo que si combinem una de les millors festes del món amb la magnicitat de la cultura, de l'arte, pues és una explosió de lo humano, no? Al final, i bueno, crec que l'ocasió ho mereix.
3: I després, Quique, que no has comentat res al respecte del repertori, i jo sé que tant a Fran o Mayra...
4: Això anava a preguntar jo, per el repertori.
3: El repertori és importantíssim, perquè, clar, anant-nos a una València clàssica, podríem haver caigut en el tòpic d'haver-nos anat a bandes sonores cinematogràfiques inspirades. Tenim enguany la referència de l'Odissea, hi ha un Gladiator, però hem deixat l'obvi, no hem caigut en l'obvio, Quique, ¿verdad? Li han pegat una volta de tuerca i hem trobat en compositors valencians la mateixa èpica i el mateix punt cinematogràfic. I això sí que, si vols fer alguna pinzelladeta, Quique, perquè tot el que du Òscar Navarro és espectacular per eixa vesprada.
2: Sí, bueno, la veritat és que, ara que ho comentes, Òscar Navarro ja va ser protagonista l'any passat. Jo crec que les seues melodies acompanyen a aquest esdeveniment de la millor manera possible, ja que s'ofereixen a un gran espectacle, com va la redundància. I enguany igual, enguany hi ha novetats, perquè és un Òscar Navarro, no vaig a dir si doble, si triple, si quàdruple, però va estar present, molt present, en un dels moments claus de l'acte. I bueno, la veritat és que allò interessant també és que no només va estar Òscar Navarro, sinó que va estar Antoni Vivaldi, com he comentat estos dies. O sea, és un
0: contraste. Les quatre estacions de Toni Vivaldi va estar.
2: Correcte, que això és una novetat absoluta i un contraste tremendo, però bueno, creiem que és algo molt funcional, algo molt divertit, i evidentment el paper de la dona està ahí. Al final ho va composar dedicat a unes xiquetes, que bueno, ja se poden fer una idea d'on pot estar clavat aquestes quatre expansions, no? I bueno, és molt complicat, de veres, perquè quan Joan te crida i te diu anem a fer l'arena, i esta és la idea. Clar, n'hi ha molta composició molt bona, molt interessant, i clar, si juntes l'orquestra, pues tens totes les composicions del món, fetes en qualsevol època, no? Però clar, què elegixes? En quin moment elegixes això o l'altre? Aquest aglutinament de composicions que s'ofereixen al principi, i que Joan t'assessora també molt bé, perquè ell també ha sigut

0: partícip de tot això, s'ha de dir que ell és un maestro músico també, que tothom ho sàpiga. Pues no és fàcil, però al final vas imaginant-te escenes i pues, bueno, anem elegint cosetes que poden funcionar i que al final s'unixen pues, la gent acaba contenta i bueno, esperem que este dissabte tinguen el record vitalici d'aquests moments, perquè al final és el moment associat a lo que és la imatge i la música.
1: I una coseta també com un apunt que vos agradarà.
2: Sí, mai millor dir com un apunt.
1: A vosaltres, un apunt ràdio, és que part de... Vull dir, sempre que fem alguna coseta, i això també és una motivació meua personal, m'agrada aprofitar grans aparadors per a donar pinzellades culturals i que la gent ampliï una miqueta la seva cultura general, perquè el saber no ocupa lugar i trobe que som depositaris d'uns tresors espectaculars en esta terra i en esta ciutat, i crec que n'hi ha que anar posant un valor poquet a poquet. Entonces, en el cas del repertori musical, una de les coses importants que hem fet és que en el programa demà, la gent, quan vaig al Roig Arena, tindrà aquest programa demà en el que pot veure també la selecció de les peces musicals, perquè una de les coses que més ens agrada és després veure eixa ressaca que deixem en l'espectador, perquè trobem que les cançons sonen en presentacions falleres, sonen en actes fallers. Entonces, ampliar d'alguna manera el repertori faller en peces seleccionades mos pareix molt interessant. Per tant, enguany tornem una miqueta això, a ampliar-li a les comissions falleres la seva llista de Spotify.
2: Pues això és lo bonico, ampliar la llista de Spotify, ampliar la cultura del faller i de tots de que mos vegin i es escolten a través de les zones i de les televisions. Des d'ací agrair tant a Quique Montesinos com a tu, Joan López, esta meravellosa bogeria que jo crec que anem a gaudir el dissabte tots. Gràcies a dos, vos deixem treballant, que sé que teniu molt de treball ara mateix al Roig Arena. Gràcies per atendre-nos en estos moments de nervis, però sobretot d'il·lusió. Gràcies a dos. I sobretot, abans de començar, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
3: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
4: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. A això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Si has de transitar persones on es posible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
3: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
2: Ai, com sonen els pasodobles valencians. Que bonico que és lo que escoltarem també en el Roig Arena esta cap de setmana. Però se n'anem del Roig Arena, anem a fer una paradeta a Almenara, que ja està immersa en les seues festes patronals en honor al Crist del Bon Succés i al seu patró, Sant Roc. Unes festes que van arrencar el divendres passat amb la presentació de les festers i festeres de la quinta del 2026 i que se prolongaran fins al pròxim 4 d'octubre. Per davant, què tenim? Més d'un centenar d'activitats compliran de festa, de tradició i d'ambient de les carreres del municipi, que durant aquestes setmanes es porten fins a Almenara perquè no poden faltar. I així tenim, com no, a la seua alcaldessa, Estíbaliz Pérez. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
7: Hola, bona vesprada. Pues ja nerviosos, la veritat. Molt nerviosos perquè, bueno, la setmana passada van començar en la presentació, però les festes, setmana a setmana de festes on tenim tots els actes i, com bé has dit, és més de 100 actes programats, pues comencen demà. Així que ja els nervis a flor de pell, però preparats i amb ganes de començar aquesta setmana gran.
2: Estíbaliz, els quintos de 2026 van entendre la presentació. Com va ser la seua presentació?
7: Pues la veritat és que espectacular. Va ser molt bonic, molt emocionant. El dia de la presentació sempre és dels dies més importants per al nostre municipi, perquè els representants de les nostres festes i aquest dia s'engalanen en el traje típic d'Almenara i pues, bueno, donen les bones festes a tot el poble, i tot el poble coneix qui són els festers i les festeres d'enguany. La veritat, molt bonic, perquè enguany hi ha més festers que venien sent els últims anys, no? Entonces, això s'ha notat, se nota en l'escenari, se nota en l'ambient també. La veritat és que va anar molt bé i va estar molt bonico.
2: Tenim un centenar d'activitats fins al 4 d'octubre. Compta'ns una miqueta a on puguem anar, o una miqueta de programa dels actes per a tots els veïns de la comunitat valenciana que puguen acostar-se i apropar-se a Almenara.
7: Pues bé, tenim una miqueta de tot, des de partides de pilota, vull dir, des de les tradicions més tradicions valencianes, parlant pel Camp Valencià. Parlem de Camp Valencià, de pilota valenciana, per supost tradicions com els bous, que en tenim durant tota la setmana, totes les vespres tenim bous, i després tenim dos dies, bueno, tres sobretot molt especials, el diumenge i el dilluns, que són els dies del patró i la patrona, que per la nit el diumenge ve el Botifarra, tenim el concert de Botifarra Banda amb la banda de música Santa Cecília d'Almenara. Fa 10 anys que ja ho van fer i enguany pues hem volgut repetir, i també el dilluns, que és el dia també de festa, on els dos dies fent la provisió i tot el pobles en galana. I un altre dia també molt bonic, i és un dia dels que més gent mos juntem en el municipi, és el dia del sopar del bou, que li diem, és el dijous de la setmana que ve, de Wingui 10, que mos juntem unes 6.000 persones en la carpa que tenim al recinte firal per a menjar, no?, el que li diem la carn de bou, que són les típiques calderes. I sí, la veritat és que fa molt de convoi veure a tot el poble allí, de diferents edats, que és lo bonic, que puguem compartir i ser espai en el moment de sopar. I per finalitzar també ja quasi les festes, l'últim dia, l'últim dissabte, també és un dels dies més bonics i que més agrada a la gent del poble, que és la trobada de les quintes. I ahí és on sí que mos juntem moltíssim, pues, bueno, de moltes edats, des dels quintos que tenen 20 anys fins a l'última quinta que vulga apuntar-se al dinar, que poden tindre 80 o 80 anys. Vull dir, és un espai on les diferents quintes, són les diferents generacions, són els pares, fills, nets, ens retrobem i passem tot el dia pràcticament junts, passant-ho bé, ballant i disfrutant de la companyia de tots. I és un dia molt, molt xulo.
2: Jo sempre dic, les festes se fan en honor al Crist del Bon Succés i a Sant Roc.
7: A la Mare de Déu del Bon Succés i a Sant Roc.
2: Sí, i a Sant Roc. Clar, sí. Està molt vinculat la tradició en la religiositat, no? Entonces, clar, les processons estan molt arrelades, és molta gent. Sí. Clar, quan són cadascuna d'elles?
7: Sí, pues bueno, jo sempre dic que les processons de festes van més allà d'un acte religiós, perquè es converteixen en un acte social i típic de que les famílies anem heretant, no? Els nostres avis traien als nostres pares, els nostres pares es traien a nosaltres portem els nostres fills, i no se va perdent aquesta tradició, perquè al final és un acte important en festes, no? Aquests dos dies són els que inclús pues la gent que se n'ha anat a fora, la gent Almenara que se n'ha anat a viure fora, pues és el dia que aprofiten per vindre a estar en la família, per anar a la provisió, i bueno, pues són dies en què les provisions són les més multitudinàries de l'any, amb moltíssima diferència de quan ve la Setmana Santa o de qualsevol altra provisió en la resta de l'any. La veritat és que són molt multitudinàries, i a més les associacions locals que participen també en elles, perquè tenim a les danses, tenim a la dolçaina del Tabalet, tenim els bombos i tambors, i com no a l'Associació Musical Santa Cecília d'Almenara, que, pues, que tots acompanyen la professora i fan gran aquesta professora.
2: Jo estava pensant, a nivell turístic, a nivell de la gent que a lo millor ja no viu en Almenara i s'ha desplaçat, per exemple, a Madrid, Barcelona, València, se retroben en este moment de festes i amplia la població de la localitat?
7: Sí, és el que t'estava dient abans, que molts veïns que per circumstàncies han tingut que marxar d'Almenara i fer la seva vida fora, sense dubte, el primer cap de setmana, que és este en el que entrem a partir de demà, és quan solen tornar al poble, i se nota que aquest cap de setmana n'hi ha molta més gent en el poble. Solen tornar al poble perquè ja te dic que n'hi ha molta tradició de que aquest dissabte, el dia del bou, el dia gran en quant a tradició de bou, no? El dissabte, el dia del bou, i el diumenge, el dia també per la professó, la gent estiga en el poble i la passa en la seva família i es retrobe este cap de setmana. Sí, sí que se nota, de fet, de la professó del diumenge a la professó del dilluns, se nota la diferència de gent.
2: Pues ahí tenim les festes de la Mare de Déu del Succés i, com no, Sant Roc, hasta el dia 4 d'octubre en Almenar. Aprofita, ara que ens queden uns segonets, per a convidar a tot el món a viure les teues festes, sí, sí, i les festes de la localitat d'Almenara.
7: Exacte, pues esteu tots convidats, són unes festes en les que juntem un poc la tradició, les novetats, la festa més per a joves, més per a majors, n'hi ha per a totes les edats, i sinó que convidais que deu tots els oients i tots els que esteu escoltant en aquests moments per a que des de demà fins al 4 d'octubre pues, pugueu vindre a gaudir del nostre poble, de les nostres festes i sobretot de la nostra gent.
2: Ahí estarem. I jo el dia de la Caldera del Bou no vaig a faltar, clar que sí.
7: Ah, doncs pues molt bé.
2: No, home, jo me
7: convidats esteu.
2: Home, 6.000 persones, 6.000 una, soc jo. Ahí estarem. Molt bé. Siga que... Moltíssimes gràcies i sobretot gaudisquen tots els veïns d'Almenara d'aquestes festes meravelloses. Una abraçada molt forta.
7: A vosaltres.
2: I ara sí, quan marquen els 12:44, centrem perquè la notícia, el cor de la festa, l'actualitat està este cap de setmana en el Roig Arena, les mirades de tota la província d'Alacant, les mirades de tota la província de Castelló es claven així, a l'epicentre de la festa, que estarà este cap de setmana, els nervis a flor de pell, per a conèixer qui seran les 13 noves representants de les falles 2027. I n'hi ha que dir que això, Fran Casales o Mayra López Beltrán, es palpa i es nota en l'ambient com estarà mateix.
8: Així és, este cap de setmana és el culmen de tot el procés que duen les candidates, que es porten ja més de 15 dies en els seus xorats, fent proves. Jo he tingut l'oportunitat de parlar amb algunes de les candidates i me deien: no volem que arribi el dissabte. Tenien sentiments enfrontats. Per una banda, volem que arribi el dissabte per saber qui són les 13 que entren a formar part de la història de València, però per una altra banda, estan tan a gust, se ho estan passant tan bé, que no volen que acabi, que aquests dies de proves que s'exiten a les 2 del matí, que no paren, que ho tenen que compaginar en els seus treballs i tot, i van d'ací cap allà, que se ho estan passant tan bé, que no volen que acabi el procés.
2: Així no és, Fran, eh?
9: Això m'alegra moltíssim i crec que molts anys també les xiques ho viuen així, no? Que el desenllaç, òbviament, és molt important, però gaudir del camí crec que a la llarga és molt més important encara.
2: Així n'hi ha que viure un somni, i si vols viure el somni en directe, perquè tota la gent que pregunta per entrades de el Roig Arena, clar, tot el món està preguntant: jo vaig a veure-lo, no vaig a veure-lo, tinc que entrar? Pues tot el món està preguntant com veure-lo, pues per on vas a veure-lo? Pues en directe, per a punt, en el nostre company, el home de les festes, Ferran Cano. Què tal? Com estem? Bona vesprada.
10: Estàs preparat? Com estàs?
2: Pues jo calfant motors, macho, perquè estic nerviós, no lo següent. És com si fora jo la candidata, com diu Omar López Beltrán, que és doble xolla, saps?
10: Ara, ja no arribem, eh? Ja, o Mayra, ja no arribes, tu ja vas ser cort.
8: Jo soc doble xolla, cort infantil i cort major. Ara me falta que facin un acord de l'antigor i me torna a presentar.
2: Ja està ahí ben a prop.
10: Eres la valenciania, aquesta persona.
2: Bueno, compta'ns, Ferran, retransmissió, a quina hora comencem, què anem a veure, perquè tot el món té que veure en A punt la retransmissió de l'elecció de les Corts d'Honor.
10: 6:30, dissabte, 6:30, connectem en directe per viure-ho tot. De veres que m'ha passat dos vegades pel carrer, en una botiga i pel carrer, la gent me demanava entrades, com si jo fos tindre entrades, si jo no sóc ningú. I els dic a tots els mateixos, si per mi fora, òbviament, però la millor butaca la teniu en casa. 6:30 de la vesprada, comencem en directe, amb entrevistes prèvies des del Roig Arena, amb Berta Baides i Clàudia Argent fent entrevistes també en les tribunes amb tanta gent, amb tantes comissions emocionades, perquè això és un fenomen fan el que es viu dins del Roig Arena, cadascú amb la seva candidata, amb les millors veus que tinc al costat. Una d'elles, Lorena, a la millor et sona, perquè li diuen a Mayra López, la tens allà al costat. O Mayra,
8: ahí estarem, Ferran. Un any més? Tornem a repetir. Imagina't, com l'any passat.
10: I després amb Xavi Rausell, que ja el coneixeu tot, és expert en indumentària, perquè és un dia en el que també ens fixem en la indumentària de les candidates i en les millors reporters, i vivim en directe aquest espectacle que tinc moltes ganes de veure, Ritus, un homenatge al foc i a la dona, 140 músics en directe. O sigui, que la millor butaca a l'hora la tenim en casa.
2: En casa. Veure,
10: bueno, punt com mana la tradició.
2: Ara, te vaig a preguntar una cosa. Tu, com a presentador, què suposa per a tu presentar un acte, un esdeveniment d'esta envergadura que ja portes anys fent-lo?
10: És superemocionant perquè és com que tot torna a començar una altra vegada, saps? Este és el dia en el que tot torna a començar. Després viurem el 13 i el 14 la telefonada en directe per la vesprada en el programa Està passant. Telefonada i proclamació. Però la vesprada ni del dissabte és com que comença el cicle una altra vegada, no? Com que tot torna a començar. Per això és tan emocionant. I sobretot perquè entre les 13 i 13 que estaran ja en l'acord, dos d'elles seran la Fallera Major i la Fallera Major Infantil. I ahí hem d'estar tots, Loren, favoreu.
2: Ahí
10: que ja teniu les quinieles.
2: Jo te dic que ja tenim les nostres quinieles. A més, parlarem perquè la gent que tinc així al costat, tant Frank com Mayra, han estat molt a prop i saben prou de les candidates.
10: Tu les coneixes a totes?
2: Home, enguany t'he triat a faltar en Menorca, que l'any passat sí que vas anar en Berta Baides i enguany no has anat.
10: Sí, doncs pues això està fet l'any que ve, on anem, ahí estarem.
8: I jo m'apunto també, Ferran.
10: Ho passarem molt bé, el viatge.
2: El barco de l'amor.
10: El barco de l'amor, quin barco. I com és tant que sés i com les veus tan nervioses i després quan veus que una d'elles era Fallera Major i com veus la seva evolució, no? d'aspirants, d'un somni, i després com maduren, no? I com ho fan tan requete bé. Pues la... que a veurem. El jurat, ayer que estava nerviós no sóc jo.
2: El jurat.
10: Ni les comissions ni els familiars, el jurat també.
2: Així és.
10: El jurat, perquè quin papelón.
2: Ho veurem tot en apunt a partir de les 6:30 a la vesprada el dissabte, en directe en Ferran Cano i en tot un equip que teniu al voltant brutal per a gaudir de lo que serà la elecció de les Corts d'Honor 2027 i entre elles la Fallera Major. Ferran Cano, moltes gràcies.
10: I escolta, ràpidament, que clave la cuña, que el dia 13 la telefonada per la vespre.
2: Home, clar.
10: És un programa superemocionant.
2: I la proclamació. Siguem
10: allà a reporter repartits per tota les barres de València per a ser els primers per a veure les reaccions. Però això, el que va davant, després de l'1 al 2, que dic jo. O sigui, que primer el dissabte a les 6:30, val? O sigui, que bueno, ahí te veré també,
2: Sí, segur, ens trobarem.
10: Vale,
2: clar que sí.
8: Sí, vale. Ens veiem dissabte, Ferran.
2: Ferran Cano, una abraçada molt forta. Gràcies, te veiem el dissabte.
10: Una abraçada, amic. Una abraçada, ciao.
2: Ahí teníem a les 6:30, la retransmissió, els nervis a flor de pell, totes les candidates. Jo el que dic, Fran o Mayra, com estaran les candidates ara a casa pensant que queden 48 hores per arribar al Roig Arena?
9: Mare.
8: Pues estaran nerviosíssimes.
2: Jo m'ho pregunto.
8: I estava Ferran parlant del jurat, de lo nerviós que estaria el jurat també. I és que la tasca que tenen és molt, molt important. I jo, que conec alguns membres del jurat també, sé... los responsables que són i el que suposa...
9: Que segur tu també, claro, el que se sent.
8: El que suposa per a este jurat triar a esta Cort d'Honor i a esta Fallera Major de València. Estic convençuda de que van a fer una tasca molt, molt, molt bona i que estan nerviosos i cansats, Jo parlo amb la meva Pepa i me diu, jo només vull dormir.
2: Però parlem del major, però l'infantil, lo difícil que és ser jurat de l'infantil, perquè totes les xiquetes són un bombonet i ho tenen prou complicat, perquè n'hi ha un nivell altíssim,
9: Sí, n'hi ha. Jo crec que, sobretot, lo complicat és quan tens que elegir, no? Que quan sols tens 13. Però el camí amb les infantils crec que s'ha de gaudir tantíssim. Si eres un bon jurat que de veritat adora tot això, com s'ho estan passant les xiquetes, que a mi m'ho conten elles, parlar amb les xiquetes és el millor que n'hi ha, s'ho estan passant molt, molt bé, i el jurat està gaudint en elles. Per això dic, el camí a la llarga és molt més important que el resultat, i això està sent espectacular per a les 73.
8: Crec que avui, esta vesprada, les xiquetes tenien la prova de la disfressa.
9: Sí.
8: Sí,
9: sí, sí,
8: perquè
9: sí.
8: Jo he parlat amb la mare d'una xiqueta i estava preparant tot i jo digo, però avança'm algo, dis-me de què va la xiqueta vestida.
9: Les mares estan pegant un curro perquè aquesta prova le van avisar abans inclús de començar el procés i abans inclús del que el jurat estiguera elegit. I ja estaven les mares ahí a l'agulla, a la silicona, mare de Déu.
2: Jo el que dic que este acte és un acte que sigues faller, no sigues faller, mos escoltes des d'Alacant, des de Castelló, qualsevol punt de la comunitat valenciana té un interès brutal, perquè és com... Qui van a ser, no? Entre aquestes 13 i serà la fallera major de València. Està tot el món com molt pendent, saps? I en que siguin 140.000 o 150.000 falleros, en que sigues de la Magdalena, en que sigues de les fogueres, en que sigues de moros i cristians, perquè, per exemple, els moros i cristians tenien una vinculació, per exemple, un tinyent en les falles molt bona. I és important, però que és la representació. Igual que quan fan un càrrec dels moros i cristians d'Alcoi, quan fan un càrrec dels moros i cristians d'Ontinyent, quan fan un càrrec, per exemple, de la Setmana Santa, tot això és interessant, clar, per a veure qui va estar al capdavant de la festa.
9: És interessant i, a més, també és un acte molt, molt atractiu. A més de tot el que ha contat Joan, que crec que va ser digne de veure, és un acte atractiu, és una desfilada de moltíssimes dones. És una festa i sobretot la part de la peineta que enganxa. És que enganxa, no sols al faller, a qualsevol enganxa moltíssim. I això és la Super Bowl de la peineta.
8: Sí, ho estava comentant Ferran abans. A mi també m'estaven demanant, me demana gent la entraes. I ja. Jo dic, és que jo vaig a treballar.
9: A mi m'han
8: no
9: demanat
8: entraes no
9: des de Madrid, gent que mos escolta de Madrid, per a que vegeu a on alcança això, si podia aconseguir entrades. I jo, pobra meua, no, però pots veure-ho a les xarxes i a la televisió.
8: Jo sí que, en este caso, jo vaig com a mitjà de comunicació, sí que tinc que entrar per formar part de l'acord d'honor de la Fallera Major de València, però és molt difícil trobar entrades perquè n'hi ha moltíssima expectació, saps? I això que enguany n'hi ha 1.000 entrades més.
9: Però encara aixina.
8: Però
9: sí que
8: sempre...
9: sé que en tots els casals, sobretot els que tenen una candidata, com per supost tota la comissió no pot anar, perquè n'hi ha comissions molt nombroses, tots els casals van estar ja preparats també, sí, amb pantalles, amb pancartes, en recolzament de les seues candidates.
8: Sí, la meua
9: falla, molt bonico, també.
8: La meua falla, per exemple, que tenim candidata major infantil, pues, ha convocat un sopar i per a veure-lo tot en pantalla gegant,
9: com el
8: mundial, per tota la gent que no pot anar.
9: Futbol.
8: Sí, sí, sí.
2: Al final de tot això es vore lo que diguem, el moment, la il·lusió, el somni, durant mesos, durant tot un any han representat a la seua falla i ara arriba el moment de veure si representa a València, que és el final del procés. És la triologia, que podem dir. Tu passes de Fallera Major a Cor d'Honor i de Cor d'Honor a Fallera Major. Entonces, a veure què és el que passa. A mi m'ha encantat la comparació que ha dit Fran. És la Super Bowl de les falles, però la Super Bowl de tota la comunitat, perquè n'hi ha que estar pendent de tot el que passa en qualsevol festa, perquè la flama que vertebra tota la comunitat, ara estem centrats una miqueta més en falles, perquè és on està l'última hora i on està tot... carregat de bombo i platillo, n'hi ha que dir-ho, que ha estat este cap de setmana el Roig Arena, sí. I pendents sobretot de l'espectacle, que és un gran escenari per a fer un gran espectacle.
8: Però ja després de Nadal comencen ja les proves en el jurat, en Alacant,
2: sí, sí,
8: en les velles del foc, també, i també és un procés
9: moltíssim.
8: Que a nosaltres ens encanta, també, i estem des de gener pendents d'aquests encontres.
2: I sobretot els mitjans dels moros i cristians,
8: també.
2: Que també, que és que així no falta absolutament de res. Ara estan en el procés de que estan acabant i després, en seguida, arriba el mitjany dels moros i cristians. Anem a fer una cosa, perquè tenim l'agenda preparada per a este cap de setmana. Fran mos va adelantar l'agenda que tenim per a este cap de setmana que vos mostra la flama.
9: Clar que sí, vaig a contar-vos un poquet de plans per a que no vos quedeu en casa, perquè, per exemple, al Coi, que és cuna de festa, esta setmana té la Fira Modernista, des del dia 21 fins al 27 de setembre. Jo no me la... no vull perdre-me. I també les falles, perquè les falles no són sols en març. Tenim falles a Elda, que anaven a estar avui al programa i no ha pogut ser, però allà que anirem, a Elda. Per al Xemesí també teniu Setmana de Bous, per si us agraden els bous, al Xemesí. Festes majors a Bonrepòs i Mirambell, festes patronals a Olocau, moros i cristians que nomenaven abans, a qui no li va agradar un moro, moros i cristians a Sagunt. I també, així a València, abans d'anar-vos al Roig Arena, podeu passar-vos per la Falla Bilbao, que van a fer uns xocs solidaris amb 40 associacions, que a més de solidari també serà una jornada molt divertida. Així que
2: tot
9: plans
2: això,
9: no falten,
2: no,
9: eh?
2: No, plans no falten. No fiques més plans, que si no arribem a tots en tot el cap de setmana, perquè n'hi ha setmanes que és una retaïla que no pots, no te dona temps, eh?
8: Jo he de dir que jo he estat en la Fira Modernista d'Alcoi i que és espectacular.
2: Espectacular.
8: Com es transforma la ciutat, eh?
2: És tot, tot el cap de setmana en Alcoi.
8: És tot el cap de setmana.
2: I els moros i cristians, que serà el cap de setmana també, en Sagunt, que tenim, sí. I recordem que tenim també Almenara, que es comencen les festes ara mateix, que avui hem parlat en ell, fins al 4 d'octubre. Uh-huh. O sigui, és que no falta de res.
8: A ese sopar del bou anirem, eh, Lorent? T'has compromès i anirem.
2: Te dic una cosa, són 6.000 persones les que estan convidades. 6.003. Pues Fran, sí. Omaire i Lorent Donat per ahí a minxar. Ah, bueno, clar, sí, sí, anirem tots.
8: Home, Òscar també, Òscar també ve, el nostre tècnic.
2: I Sofia també, tots junts. Bueno, pues ja són 5 més, 6.005, al sopar del bou.
9: Alcaldessa, apunta.
2: Alcaldessa, apunta bé, que si no... I nosaltres som de bon minxar, eh? Que així Òscar i jo tenim, tenim bona planta, o sigui que ojo al dato, eh? Bueno, nosaltres anem a acomiadar després d'esta horeta que hem tingut de la Flama, on han recorregut les festes de la nostra comunitat valenciana. Fran Casales, ja t'has preparat tot per al cap de setmana del Roig Arena?
9: Tinc el look, tinc la quiniela i tinc sobretot les ganes.
2: Omaira...
8: Tot preparat, el look, quiniela i la veu.
2: El dilluns es trobarem així també a les 12 del migdia fins a la 1 per a contar-vos tot el que ha passat el cap de setmana, però sobretot el que ha passat en el Roig Arena. Aquí seran les 13 xiquetes i les 13 senyoretes. Des d'ací a totes, a cadascuna de les candidates. Lo primer de tot, enhorabona per arribar on esteu i sobretot enhorabona per ser com sou. Siguen les 13 que siguen, ja formeu part de la història de València. Gràcies, una salutació i m'ho veiem el dilluns a les 12 del migdia, ací, en A.Ràdio, en La Flama. Visca el cor de la festa!

0: Es la una de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
1: Bona vesprada. Notícia d'última hora. S'ha declarat un incendi en l'habitació del soterrani on està el quadre de comptadors del Mercat Central de València. Segons fonts de l'Ajuntament de la ciutat, consultades per Apunt Ràdio, l'edifici ha sigut desallotjat i 6 dotacions de bombers intenten sufocar-lo. L'EMT ha informat que ha modificat el recorregut de les línies 7, 27 i 73 a causa del foc. És el que sabem fins ara de l'incendi declarat en el soterrani del Mercat de València que ha obligat a desallotjar l'edifici. I l'associació Valldigna Antifeixista ha informat a Punt Ràdio que dissabte passat hi va haver dos agressions de caire racista i xenòfob a tavernes de la Valldigna. En la primera, en un vídeo gravat en un telèfon mòbil, es veu un grup de joves apallissant un jove d'origen magribí. De la segona, hi ha la denúncia del col·lectiu Valldigna Antifeixista a Punt Ràdio. Marc Cabanilles.
2: Van ser dos agressions. Primer, una d'un xic senegalès, que sabem que està a l'Hospital Clínic en una afecció grau en la mandíbula, i este últim vídeo que hem escampat, diguem, per les redes socials, és un xic magrebí. Tal volta poguera ser que la parella començara per un tema de borratxos. El que ja no està clar és tota la processó que va seguir darrere, insultant-lo, tornant-te'n al Marroc, pegant-li, gent gravant, sense que ningú fera res, i això és lo greu.
1: La família del jove d'origen senegalès ha agredit té previst presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil. Helena Andreu, tavernes de la Valldigna.
3: Sí, bona vesprada. Hem parlat amb la família del primer jove agredit. Es tracta, com dieu, d'un xic senegalès de 20 anys que resideix a tavernes. De fet, molt arrelat al municipi, la seva família va arribar ací l'any 85. Ens confirmen que uns minuts abans de l'agressió brutal al jove d'origen magrebí, un grup de 7 persones agredeix este xic senegalès. El resultat, fractura de mandíbula i una operació que ha acabat amb la col·locació d'una placa de titani que haurà de dur tota la vida. Este jove està ara ingressat a l'Hospital Clínic de València i la família ens confirma que demà denunciaran esta agressió. L'Ajuntament de Tavernes ha emès un comunicat condemnant l'agressió al xic d'origen magrebí que apareix als vídeos, però no han fet cap comentari respecte a esta primera agressió. Els fets, diuen, estan ara sent investigats per la Guàrdia Civil i estan sota secret de sumari. Lara Romero és alcaldessa de Tavernes.
4: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil i com que la investigació es troba sota secret de sumari, hem de ser prudents i deixar treballar a les forces de seguretat. Volem traslladar també un missatge de tranquil·litat. Estem davant d'un fet aïllat i que no representa tavernes. Som un poble divers i acollidor on conviuen amb normalitat famílies de diferents procedències.
5: La Guàrdia Civil està investigant l'agressió, de la qual Valldigna Antifeixista difós un vídeo en què es veu com una turba colpeja un jove d'origen magribí, fins i tot quan cau al terra després li hagin trencat una botella al cap.
6: Pegueu-li el xic de puta!
7: Que no era una pedra!
5: Aquesta és la gravació que ha circulat per les xarxes socials, que també està en mans dels agents de l'Institut Armat, que estan revisant-la per identificar i detindre els agressors del jove.
1: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, acaba de dir que el tancament del teatre principal és fruit de l'abandonament de les instal·lacions de la Corporació Municipal.
5: I també ha negat que no...
1: La Corporació Provincial.
5: Exacte, la Corporació Provincial, la Diputació de València, i també ha negat que no hi hagi comunicació entre les administracions perquè la Conselleria de Cultura va presentar la programació de la nova temporada després, només un dia abans que la Diputació de València anunciara el tancament indefinit del recinte a causa de les deficiències que presenta l'edifici. Mompó ha afegit que hi haurà transparència i depuració de responsabilitats.
8: Esta situación que yo creo que nadie hubiese querido que llegase, al final ha llegado fruto del abandono en el cual tenemos las instalaciones de la Diputación. Entiendo que hay comunicación muchas veces entre las administraciones. No creo que nadie quiera presentar una programación el día de antes de cerrarse el teatro, ni nosotros tenemos la intención de dejar que presenten una programación para el día siguiente cerrar el teatro. O sea, no sé lo que ha sucedido exactamente. También, pues, fruto de esa transparencia que tú me pedías, pues se sabrá también. Si ha habido algún error, pues depuraremos responsabilidades.
1: Bé, sobre això, l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha dit que no va tindre coneixement fins al dilluns a la nit de l'estat del teatre principal i que ningú no va alertar a la diputada provincial de Cultura, que és regidora de l'Ajuntament, que és qui va presentar la programació del recinte aquell dia.
9: El concejal, que és diputada provincial, presentó, o sea, se presentó la programación del de teatros de la Diputación el 15 de septiembre. Nadie le alertó de un posible informe que comportara un cierre inmediato y, por tanto, la información de la que yo disponía nunca alcanzó el nivel de preocupación que, desde luego, ha resultado del informe que a mí se me trasladó el lunes por la tarde.
5: Sobre la futura rehabilitació, Català ha dit que una fórmula per a que l'Ajuntament formi part de la solució podria ser que el consistori entrara en la propietat del teatre juntament amb la Diputació i la Generalitat, una fórmula que s'assemblaria a la que està vigent en el Teatre Principal d'Alacant.
1: Un dispositiu de recerca busca per terra i aire una dona major desapareguda ahir a Andilla, a la Serrania.
5: En l'operatiu participen brigades forestals, la unitat de drons, la Guàrdia Civil i un gos de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència. I este matí s'ha afegit també l'helicòpter del grup especial de rescat en altura, del Consorci de Bombers de València i dos agents mediambientals de la Generalitat. La dona és una veïna de la població de la zona de la partida Corral de Rullo. L'avís es va donar ahir de vesprada.
1: Bé, abans d'acabar, els recordem la notícia d'última hora. S'ha declarat un incendi en l'habitació on està el quadre de comptadors en el soterrani del Mercat Central de València. Segons fonts de l'Ajuntament, consultades per a Punt Ràdio, l'edifici ha sigut desallotjat i 6 dotacions de bombers intenten sufocar-lo. L'EMT informa que ha modificat el recorregut de les línies 7, 27 i 73 a causa del foc, és el que sabem fins ara, de l'incendi declarat en el soterrani del Mercat de València que ha obligat a desallotjar l'edifici. És tot fins ara. Més informació a les 2:30. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes de Punt.
0: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des d'ara fins a les 2:30 de la vesprada. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar a les 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant. A més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, ciutats i municipis d'esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens la teva disposició el web, on som en directe i a TuneIn. I si ja no pots escoltar-nos en directe, pots fer-ho a la web d'Apunt, a iVoox, que hi tindré un problema, però ja està solucionat, ja està pujat el capítol d'Air, Spotify i Apple Podcast. Com sempre dic, anem sobrats d'opcions per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, per a estar 24/7 connectat amb nosaltres, té les xarxes socials, @elpartitdelauna, tot en lletra, res en número, tant a Twitter, TikTok com Instagram. I és important seguir-nos a xarxes socials, perquè, per exemple, este matí hem donat l'arribada per fi de Javier Aguirre. Javier Aguirre ja està a València. Vam escoltar ahir a Braulio Vázquez així en directe parlar en una normalitat absoluta i avui, en total normalitat, ha arribat el Vasco Aguirre a la capital del Túria. Normalitat. Ixa és la paraula de la setmana. Ixa és la paraula possiblement del mes. Bueno, del mes no, perquè l'inici del mes de setembre no va ser gens normal al València. Però anem a dir de la setmana, de les últimes dues setmanes. Normalitat és el que n'hi ha al València Club de Futbol. És una paraula a la que estem posant èmfasi els mitjans de comunicació les últimes dues setmanes. Perquè aquesta normalitat és notícia. On en altres llocs és el dia a dia, al València és notícia. De veritat, tant de bo espere que prompte puguem deixar de dir que la normalitat és notícia i ja ens centrem en lo que de veritat és notícia. Però bé, ara mateix és notícia que al València hi hagi un director esportiu que dona la cara i parla de futbol, un entrenador, t'agradarà més o menys, però és un home de futbol, gent al València decidint que parla espanyol, i no sols dic per Braulio Vázquez, per Javier Solís, per Ime Ibáñez, comunicació directa en Kiatlin per WhatsApp, com va avançar esta casa, i ahir va confirmar Braulio, que dius, i què fem? Traure l'autobús i anar a Marquès del Túria a festejar? Home, no, però que és la normalitat, i mira, jo m'alegre d'això. Aguirre ha arribat, recordem, ha signat un contracte fins a final de temporada, més altre opcional si clava l'equip Europa League via Liga, i a més té una clàusula que permet al València acomiadar-li gratis si l'equip està a lloc de descens a la jornada de 9, és a dir, a l'inici de la segona volta. Anem a escoltar què ha dit a la seva arribada a València.
1: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque la Liga, queda mucha Liga, pero hay cosas que hacer. Sí, tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual, esperemos intentaremos, sacar el mejor provecho de los jugadores.
2: ¿Qué es lo que ha decidido para venir al equipo?
1: La institución, la historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, la prensa no, pero bueno. El análisis es de los 7 partidos, es difícil hablar de suerte o de arbitrajes, a mí me cuesta mucho, pero bueno, yo pienso que en algunos partidos merecían algo más, y estos últimos partidos de Oscar fueron fantásticos. Me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Pero bueno, es canas, arrugas y muchas ganas de volver a la Liga Española, que siempre me han tratado muy bien. No, solo hablo con Braulio. No lo sé, hijo, la verdad es que no lo sé, porque lo que diga Silvia, que es la que manda.
0: Silvia es la seua dona, y la pregunta era si esta era la seua última aventura. Y ahí que el que diga ella, ve, normal. Entenc Javier Aguirre. Per a mi hi ha diverses coses, a banda d'esta, significatives a les paraules d'Aguirre que hem escoltat. El primer, el fet de que Javier Aguirre no hi hagi parlat res amb el Slim. Això demostra que l'arribada de Javier Aguirre és cosa de Braulio Vázquez, que ho ha gestionat Braulio Vázquez i ho ha decidit Braulio Vázquez. Quan més coses li deixen fer a Braulio Vázquez, millor li anirà al València. No perquè Braulio Vázquez no vagi a fer errades. Segur, 100%, farà errades. Com tots ésser humà. Però farà menys que persones que no tenen experiència. La segona cosa és que confirma que és conscient que amb esta plantilla, este València, sense cap modificació, ell pot salvar el València, ell considera que hi ha plantilla per a no patir. No parlem d'Europa, no parlem de Champions, no parlem de qualsevol cosa, parlem de no patir. Esa va ser una de les claus que vos vam donar. O no, altres entrenadors demanaven una revolució, Aguirre va dir, a este planter jo el puc salvar. Sí, oye, si em pots portar un defensor central al mercat de gener, és la prioritat màxima, ja ho vam avançar, ho va confirmar ahir Braulio, és la prioritat màxima, millor. Però este planter, Braulio, Aguirre pensa que el pot salvar. I tercera cosa que m'ha cridat l'atenció és quan parla del València, de la institució. Ell se... Buah, el València... Buah. Crec que els últims anys, sincerament, hem oblidat la institució que és el València Club de Futbol. Ens han fet oblidar el que és el València Club de Futbol. No a soles, perquè econòmicament, tot i la brutal crisi que ha viscut el València, encara sigui el 8è pressupost de la Lliga Espanyola. No a soles, perquè sigui un club que cada cap de setmana, no importa el resultat, clave 50.000 persones a Mestalla. No a soles per això, però per les emocions. Les emocions, el cor, la pell. Aquestes emocions que no deixen de ser el més important per al futbol. Per això, avui vull que coneguem Cuba. Cuba és un aficionat al València Club de Futbol que té 11 anys i que viu a Varsovia. Sí, a Varsovia. Heu escoltat bé. Des de 2017 la seva família ha vingut de vacances a València i des del primer moment Cuba es va enamorar del club. Va anar a Mestalla amb soles 5 anys, al 2020, i de fet ha arribat a l'Antonio Puigades a partir de pretemporada. A soles per veure el seu València Club de Futbol. Des de la distància la cosa no canvia. Cuba segueix tots els partits del València fins al punt de que a l'hora que queda menjar a la seva iaia i en Varsovia, pues depèn a l'hora que jugui el València, queden a una hora o altra els seus pares i ell en ella. Bé, Cuba, de sobte l'altre dia, va començar a tindre molta febre i un dolor molt fort a la cama. Va anar al metge i li van descobrir una infecció a l'os de la cama que va requerir una cirurgia de més de 8 hores. Més de 8 hores a un quiròfan. Ara Cuba afronta una recuperació molt fotuda, disculpeu-me la paraula, però és que és aixina. No pot ni anar a l'escola, evidentment no pot caminar, evidentment no pot jugar a futbol. El seu pare va contactar amb nosaltres mitjançant este programa, mitjançant Diego Alarcón, el nostre encarregat de xarxes socials, un crack, i ens va contar la història, i ens va contar com ell és del València. Van contactar amb el València, que tot i el Slim, tot i mil coses... Tenen persones treballant dins, tenen éssers humans, tenen bona gent i bons treballadors treballant ahí dins. I no van dubtar-ho. Volien donar una espenta a Cuba, la que si era possible, i a més ho va fer el jugador favorit de Cuba, Hugo Duro.
3: Hola Cuba, ¿qué tal? Nada, soy Hugo, ya lo sabes, y nada, solo quería mandarte mucho ánimo, mucha fuerza... que sepas que estoy pendiente de ti y me van informando y nada, esperemos que... Prontito nos veamos en Mestalla y bueno, a ver si nos podemos ver, te puedo dar una vuelta, conocemos a más jugadores y nada, ¿vale? Mandarte un abrazo.
0: Hola, Yanek, papá de Cuba, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, gracias, estoy bien, encantado de conocerte.
0: Buen día.
4: Ahora estoy en hospital con Cuba.
0: ¿Y cómo está? Lo primero, ¿cómo está Cuba ahora?
4: Gracias por preguntar. Cuba se siente un poco mejor cada día. Hace 8 días ingresó en el hospital y hace 6 días tuvo una operación larga y complicada. Ha sufrido mucho, todavía tiene dolor y aún no puede levantarse de la cama. Pero lo más importante es que cada día está un poco mejor. Todavía tendrá que pasar un tiempo en el hospital y después estará en casa. Tendrá clases individuales en casa y lo peor para él, no podrá entrenar al entrenamientos de fútbol en su club en Varsovia, Junior Zacisze, durante al menos un año o quizás un poco más. Pero lo más importante es que todo va a estar bien, creemos que todo va a estar bien.
0: ¿Cómo un niño de 10, 11 años de Varsovia se hace aficionado al Valencia?
4: Sí, entiendo que se puede ser un poco raro. Desde 2017 pasamos todas nuestras vacaciones en la comunidad valenciana. Algunas veces también venimos en invierno. Para nosotros es como una segunda casa, el mejor lugar para vivir. Tenemos muchos amigos españoles, valencianos, perdón, y toda nuestra familia, yo, Cuba, su hermana Ala y mi mujer Nina, estamos aprendiendo castellano. Siempre que estamos en España, vamos a los partidos del Valencia. En verano vamos a los partidos de pretemporada en el estadio Antonio Puchades. Y durante la temporada vamos a Mestalla. Probamos vamos a Mestalla. Pero algunas veces también vamos a partidos fuera de Valencia. Hemos apoyado el Valencia en Barcelona, en los partidos contra el FC Barcelona y el Español. Todos los otros partidos los vemos por televisión. Para Cuba no hay nada más importante que el Valencia. Cuando mi madre nos invita a comer, la hora de la comida dependiente de la hora del partido del Valencia. también tenemos amigos que son socios. Pedro y su hijo Iker, y también Diego Alarcón, influencer valencianista, que te dices que nos ha ayudado mucho en los últimos días. Muchas gracias, Diego. Cuba es un aficionado muy fiel de Valencia. Sus compañeros de clase son del FC Barcelona o Real Madrid o PSG o Manchester City o United. Y no entienden por qué Cuba eligió el Valencia.
0: y, o sea, yo sé que ahora estará pues fastidiado en la cama por toda esta situación que ha vivido, pero vamos, entiendo que ese vídeo de Hugo Duro, que creo que es su jugador favorito, le habrá hecho muchísima ilusión.
4: Sí, sí, sí. Cuba estaba muy sorprendido y súper feliz. Hugo Duro es jugador favorito de Cuba, aunque a Cuba le gustan todos los jugadores del Valencia, por supuesto, pero Hugo Duro es primero uno, y por eso una sorpresa fue muy, muy grande. Desde ayer Cuba ha visto el video muchas veces, 10 o 20, no sé. Y lo más importante, por la noche, después de recibir el video por primera vez desde la operación, después de 6 días, consiguió estirar la pierna operada. Mi mujer y yo nos reímos diciendo que son los milagros de Hugo Duro. Pero hablando en serio, los futbolistas tienen un poder enorme para los niños de esta edad, como chicos de 10, 11, 12 años. Por eso es muy bueno cuando usan este poder para ayudar, porque pueden hacer muchísimo por ellos. Y mi hijo, Cuba, es un buen ejemplo. Muchas gracias a todos por el apoyo de estos últimos días, a Hugo Duro, a Diego Alarcón, a vosotros también, y a todos los socios del Valencia. Por primera vez sentimos que somos parte de la familia valencianista, y eso es maravilloso.
0: Pues Jane, gracias a ti y un abrazo muy grande para Cuba, que por cierto quiero antes de despedirte quiero que escuchemos su vídeo.
5: Muchas gracias,
4: vale,
5: Hugo Duro.
4: Muchas gracias.
5: Y muchas gracias a todos. Amo de Valencia.
0: Esas eran las palabras de tu hijo dándole las gracias a Hugo y al Valencia. Un abrazo, Janek.
4: Un abrazo, gracias.
0: Hasta luego. 1:21, pues ve, eso es el Valencia. Eso es la raó per la cual, cuando le pregunten a Braulio Vázquez, abandona un contracte que tenía blindat cobrant més del que cobrarà el València, Osasuna, per a vindre al València. Això és perquè Javier Aguirre va rebutjar 2 seleccions i un contracte milionari a Aràbia per a vindre al València. Això és perquè vostè, que m'escolta, que està fart de que cada cap de setmana que ve des de qualsevol poble de la Comunitat Valenciana o que ve des de la seva casa al centre de València 10 minuts caminant de Mestalla, està fart d'arribar a Mestalla, passar 2-3 hores i anar-se'n a casa en una nova derrota. Però continua anant. Això és el València, que mai es perga, que sí que es recupere la gestió bona, que es recupere l'arribada de gent de futbol, però aquestes coses mai es perguen. Des d'ací també l'agraïment al Departament de Comunicació del València, que ha fet possible, i des del primer minut, així com al planter, especialment a Hugo Duro, que tal com van dir des del club, a més es va mostrar voluntari per a, pues, per a enviar este missatge a Cuba. Vinga, una pausa i anem a les notícies de Germán.
6: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Carmen de Bizet en Les Arts, el debut de la aclamada Vasilisa Berjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Hoffman, con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arts es art.
6: A Punt Radio. A la Foia de Buñol, 102.2. En Apunt Radio, el partit de la una.

0: Una i 23 de la vesprada, la veritat és que a mi, quan em va arribar la història de Q, em va deixar bocabadat. No sabia quan incloure-la al programa, perquè esta setmana anem plens d'actualitat, però clar, és que les paraules de Braulio Aïr i les d'Aguirre este matí de buah, el València, és que el València és això. Veritat, Germán Muñoz, Ciutat Esportiva de Paterna, hola.
1: Totalment, Nacho, saps què passa? Que jo, gràcies a este treball tan bonic que tenim, he tingut l'oportunitat de fer històries d'este tipus moltes vegades. La veritat és que la d'avui m'ha emocionat molt. I és el que tu dius, al final el València és un sentiment, com molta gent diu, i per molt que estiga mal, mai la seva afició deixarà de suportar al València. I jo he fet moltes històries d'estes i gràcies a la professió que tenim podem contar este tipus de vides que tenen moltes persones i que no podrien saber-se si no les contaren i nosaltres les traslladarem a la resta dels oients, de l'audiència i de més. I són històries que te dicen a vore que el futbol no és sols una pilota, 11 tios intentant ficar la pilota dins de la borderia. No, és algo més, no? És emoció, és sentiment, són moltes coses.
0: Germán, abans d'anar a les notícies, ràpidament, un resum del matí a Paterna?
1: Molt ràpidament, dia de bojos avui, dia de bojos en Paterna, perquè portem des de les 8 del matí pendents de Javier Aguirre,
0: que ha aterrat. Treballa un poquet, xaval.
1: Aterrat este matí en l'aeroport de Manises i s'ha vingut ràpidament, directament, a la Ciutat Esportiva de Paterna, on encara continua dins, també amb Pol Lorente, el preparador físic, i Toni Amor, el seu segon entrenador. Ja han dirigit la primera sessió, avui, ja han dirigit la primera sessió per al del València, i podem contar també que dins d'aquesta sessió han treballat els que varen contar ahir, els lesionats continuen lesionats. L'únic que fa un poc ja més amb el grup, una part, és Mukhtar Diakabi, que apunta a tornar després de la parada de seleccions. Però com diem, continuen dins Javier Aguirre, Pol Lorente i en este cas Toni Amor, i de moment no han eixit. I una notícia que ara desenvoluparem més, Nacho, està així Cristian Mosquera.
0: El fitxem?
1: No, tant de bo, i a més necessitem un central. O sigui, jo tancaria les portes ara mateix de les instal·lacions i que no isquera per cap lloc Mosquera, que no isquera d'ací. Però no, Cristian Mosquera està així, està treballant. Compte amb això, atenció, després ho desenvoluparem més. Però està treballant amb un readaptador, així ell en solitari, sent jugador de l'Arsenal, i ha vingut durant la parada de seleccions, primer per aprofitar per a saludar als seus excompanys i a treballar en solitari amb un readaptador sobre la xespa de Paterna, algo que no és res usual.
0: Ara ampliem de seguida, anem primer amb les notícies de Germán. Ja és així, Javier Aguirre.
1: Primer dia de Javier Aguirre a Paterna i primer entrenament dirigit pel tècnic mexicà. Li acompanyarà el seu segon Toni Amor i el seu preparador físic de confiança, Pol Lorente. Este matí ha aterrat Aguirre a l'aeroport de Manises. A ell ja l'hem escoltat en l'editorial. I ara anem a escoltar a Toni Amor, que va arribar a Aguirre.
2: Sí, la verdad que estamos ilusionados con muchas ganas y nada, con ganas de empezar y hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a empezar por trabajar mañana y poco a poco e intentar hacer lo mejor posible para que el Valencia pueda salir de ahí y llegar lo más arriba posible que podamos.
0: El Levant, pendent de la parada de seleccions.
1: El conjunt granota compta amb tres jugadors que han marxat en la seva selecció. Nacho Pérez amb la sub-19 d'Espanya, Axel Tape amb la sub-20 de França i Feanyi Ndoukwe, que marxa amb Àustria sub-21 i estarà concentrat fins al 7 d'octubre. Mentre Eta Young i Hugo Sotelo segueixen lesionats, el Levant estarà pendent dels seus internacionals amb la ment en que no es lesionen per a no perdre més efectius per a la volta de la Lliga.
0: Fernandinho, nominat com un dels millors jugadors del mes de setembre a la Lliga.
1: L'Elx està d'enhorabona. El seu davanter, que l'altre dia va fer dos gols en la primera victòria de la temporada per als il·licitants, ha obtingut recompensa. Està nominat a millor jugador de la Liga en el mes de setembre. Això deia ahir el jugador amb els companys de Punt Esport sobre el paper que està exercint fins al moment.
3: Bueno, espectacular. O sea, no han tenido que sacar de ahí porque de tanta gente que había, ya se estaba un poco desmadrando la cosa. Cuando viene un jugador de segunda que no ha metido muchos goles, puedes pensar, bueno, este tío que hace aquí, ¿no? Pero yo siempre confío mucho en mí, sé lo que puedo dar y, bueno, estoy demostrando que valgo para la primera división. La mente que vivimos allí, de unión, de garra, de alma, fue increíble.
0: Embolica en el Elche, abans de l'arribada oficial de Lionel Messi.
1: S'han embargat preventivament 499 accions de l'Eldense.
3: Que no ha metido muchos goles, puedes pensar, bueno, este tío que hace aquí, ¿no? Pero yo siempre confío mucho en mí, sé lo que puedo dar y, bueno, estoy demostrando que valgo para la primera división. La mente que vivimos allí, de unión, de garra, de alma, fue increíble.
0: Emboliquen l'Eldense abans

0: entitat Pascual Pérez per un deute pròxim al milió d'euros. Tot això s'ha produït enmig de que es concrete la venda del club a Leo Messi, operació que ja està molt avançada, com ha confirmat ja la directiva del club. Esta casa va informar ahir que el Consell Superior d'Esports no ha rebut cap notificació sobre l'embargament de part de les accions de Carolina Holguín. A més, el CSD tampoc ha rebut encara la sol·licitud d'autorització de l'operació de compra del club per part de Leo Messi.
1: I Andy Escudero dona la cara en l'Hèrcules.
0: El conjunt alacantí va començar amb dos derrotes en primera federació i ara ja suma dos victòries en els últims dos partits. El migcampista de l'equip, Andy Escudero, va fer balanç ahir de la situació de les primeres jornades de l'Hèrcules.
2: Bueno, yo no veo ninguna mala situación. Sí que es cierto que los dos primeros partidos, pues cero puntos, te da un poco de rabia, te duele, porque ves que encima contra dos grandes rivales como es Atlético y el Murcia merecen más y no lo consigues, pero bueno, es la jornada 4 y todavía queda muchísimo. Yo creo que si seguimos en este camino estaremos cerca.
1: 1:29 de la vesprada. Una pausa i anem a Paterna. En Germà Muñoz, que ens consta.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València. València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es/más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Universidad de Valencia.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Eso es el Partit de la Una. A Punt Ràdio.

0: 1:31 de la vesprada. Pues sí, hoy ha sigut el primer dia de Javier Aguirre al València Club de Futbol. Germán Muñoz, ¿estás per ahí? Pues no, encara no estàs. Ha deixat un poquet el esto que està fent diverses telefonades, però jo vos vas contant el que ha sigut el primer dia de Javier Aguirre. I és que ha arribat vora les 9:30 a l'aeroport de Manises i s'ha anat rapidíssimament a la ciutat esportiva a dirigir el seu primer entrenament. El València ha ficat a les xarxes socials una imatge en la que Aguirre saludava el vestidor entre somriures, li feia brometes als jugadors, a Mafeo, a Guido i companyia. I jo no puc evitar pensar en que és això el que necessitava el València. Jo sé que en el que s'ha generat en el planter, la gent estava, no, els jugadors necessiten que les, que ahí, que estiguen en una sergent damunt d'ells, etc. Però el diagnòstic que havia fet Braulio Vázquez del que necessitava la plantilla era més un entrenador que arribar al futbolista. Un entrenador que siguera capaç de parlar en ells i fer brometes i estar més tranquils. Ja vos vam dir ahir, abans d'ahir, disculpeu-me, que les instruccions en les que arribava Javier Aguirre no era de ser un sergent, un militar, no. Era d'arribar al jugador. Per què? Perquè el jugador és el que necessita ara mateix. S'han alliberat mentalment perquè Corberà exigís moltíssim. I això és bo, eh? Això és bo. Però, evidentment, aquesta exigència, si no va acompanyada de resultats, pues provoca la frustració interna que hi havia. És evident. Ara mateix, Aguirre ha arribat en altra actitud. I és el que el vestidor, a mi em consta i de primera mà, que necessitaven, però que a Braulio Vázquez, que és més important, li consta que necessitava. Germán Muñoz, què tal? Estàs ahí de nou?
1: Què tal? Sí, mira, acaba d'eixir, estan ja eixit els jugadors, Nacho, però acaba d'eixir també el director general del València Club de Futbol, Javier Solís, que ha estat avui present també a la ciutat esportiva, on també està Braulio Vázquez, el director esportiu, i on encara continua, clar, el primer dia no se'n van anar ja a els primers de la ciutat esportiva, Javier Aguirre i el seu cos tècnic, però així continuen mentre ja estan començant a eixir els jugadors.

0: del València, i sí, Jesús Vázquez, Raba, Ugrinich, ara estic veient a Sadik, a veure si podem també parlar amb algú. El que passa és, Nacho, que saps que és difícil, no n'hi ha ningú aficionat, cap aficionat, i és un poc difícil que paren els jugadors, i més avui que li hauran dit no pareu avui que és el primer dia d'Aguirre, ara, i Sadik i Dan Juma estan així.
1: Molt bé, és que no és casualitat que Javier Solís isca ara mateix de la Ciutat Esportiva. Javier Solís, en l'any passat, no va anar pràcticament a la Ciutat Esportiva per una senzilla raó. Ell estava al Nou Mestalla i ell estava... No, sí, la paraula és apartat del que era el dia a dia o la gestió esportiva del València. L'arribada de Braulio torna a Javier Solís a la primera fila. L'arribada de Braulio torna a Aimé Ibáñez a la primera fila. L'arribada de Braulio dona galons també a Boro. Aquí se ha vist avui en la samarreta d'entrenament del València acompanyant Javier Aguirre. Braulio el que ha fet ha sigut recuperar a la vella guàrdia. Ha recuperat a la vella guàrdia del València. Aixes persones, aixos treballadors que porten més de 10 anys al València, vora 15 anys, entre Aimé Ibáñez, Solís, Boro, i els ha tornat a la primera línia. Veritat, Germán?
0: Sí, totalment, i al final jo crec que és una decisió molt important, i des de l'arribada de Braulio, Nacho, jo crec que tu també t'has adonat que les coses sembla que estan canviant un poc. Sembla que les coses estan canviant un poc. Veurem a veure quan dura això, les següents setmanes, perquè Meriton al final un dia te dona una cosa i després te diu una altra, però de moment sembla que les coses s'estan fent d'una manera més normal. Avui arriba ja l'entrenador, dirigeix la sessió, parla amb els companys de premsa allí en l'aeroport i se para, que sembla notícia, però se para a parlar, i ja està així el director esportiu, que arriba des de primera hora del matí. Això no passava abans amb molts directors esportius, també no, el director general.
1: I a la gespa. O sigui, han eixit junts Javier Aguirre i Braulio Vázquez. Normal, sí, però saps, que no passava.
0: Clar, sí, saps què passa, Nacho? Que jo que he vingut moltes vegades, tu també, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, sí que ha passat, però és que no passa igual com amb Braulio que amb Ron, o a lo millor Corona un poc més, Corona sí que un poc més, però que no s'acosta a la plantilla. Ron no s'acostava a la plantilla. Ron estava a la xespa, estava veient l'entrenament, però estava ahí d'esquena, o sigui, estava en la paret o on siga així de la Ciutat Esportiva, i veia l'entrenament i res més, però no s'acostava al planter, no parlava amb ells, no estava preocupat per la situació de cadascú. Braulio sí que ho fa. Braulio és una persona que sap gestionar això. Aleshores, per això és la normalitat de la que estem parlant tots els dies. O sigui, és que sembla notícia, però és la normalitat.
1: Absolutament. Conta'ns un poquet al voltant de Cristian Mosquera. Ho has avançat al principi del programa, però Mosquera en Paterna.
0: Sí, totalment. Si vols, anem a remuntar-nos un poc per a que els oients que estiguen escoltant sapin un poc com està Mosquera, no? Mosquera, el 31 d'agost, en Mosquera el 31 d'agost es va anar al sol en el partit de l'Arsenal front a l'Aston Villa, es va anar a la xespa amb molèsties en l'esquio tibial esquerre abans de ser reemplaçat per Erri Konsa en el minut 79. Mikel Arteta, l'entrenador de l'Arsenal, va dir després que estava bé i que no era res greu, però és que d'això, Nacho, ja ha passat quasi un mes, i no sabem encara la situació de Cristian Mosquera, de com s'està recuperant. Segons Mikel Arteta, deuria ja estar bé, però la realitat és que Cristian Mosquera avui, dia 24 de setembre, està a la Ciutat Esportiva de Paterna, està aprofitant, òbviament, la parada de seleccions, perquè si no hauria d'estar treballant amb l'Arsenal, i està a la Ciutat Esportiva de Paterna, ha aprofitat per a saludar els seus excompanys. Veurem a veure si també ha pogut saludar a Javier Aguirre. Després, si és d'ací que haurà d'eixir, li podrem preguntar. I també ha treballat en solitari, que a mi això em sembla molt noticiable. Ha treballat en solitari amb un readaptador sobre la xespa d'uns dels camps de la Ciutat Esportiva. Tot això sent jugador de l'Arsenal. O sigui, és que, Nacho, imagina't si fos al revés, estarien dient, però això què és? Si un jugador del València estiguera, no sé, en la Real Societat, i se'n va a Sant Sebastià i estiguera entrenat en la xespa de Zubieta, jo estaria un poc dient, però això com pot ser? Pues això ha passat avui a Paterna. Veurem a veure que si és un readaptador del club, Això hem de preguntar-ho també, hem de consultar-ho, si és un redactador del club, si és un redactador propi de Cristian Mosquera, però això és la informació i la situació, i ja teniu la imatge, la teniu a les nostres xarxes socials, en Twitter i en Instagram.
1: A veure, jo no estic tan d'acord, és a dir, el València és la casa de Cristian Mosquera, és canterada així, no veig cap problema. És a dir, jo si un canterà d'altre club que fitxa el València està lesionat i en la parada de seleccions li donin permís per anar-se'n a casa i li veig entrenant a les altres instal·lacions, sempre que siga baix un permís del club, jo no veig cap problema, sincerament, Germán.
0: Home, Nacho, a veure, no el veig... A veure, com dic, Cristian Mosquera, òbviament, és valencianista a tope, Cristian Mosquera és de la Pedrera, així de la Pedrera del València, i òbviament que quan ell puga, a més, no és la primera vegada que ve, sempre que ell puga va vindre així perquè ell en el cor té el València, i sempre que puga va vindre així a visitar els seus companys, a membres tècnics i de més. Però per a mi, un xic que no... no és propietat ja del València, que està jugant en altre lloc, que vinga així a entrenar-se sobre la ciutat esportiva. A més, Nacho, és que si fórem tu i jo que estem més pelaos que res, doncs diríem, sí, he de trobar un lloc per a entrenar, perquè no tinc res per a entrenar. Però és que Cristian Mosquera, estic segur que té,
1: sí, jo també estic
0: llocs
1: segur,
0: per a entrenar.
1: Però tampoc podem els periodistes demanar que torni aquesta familiaritat al València que tants demanem, aquesta familiaritat, aquest sentir que el club pues forma part de tu, parle dels periodistes, dels aficionats, però que no ens agrada que ho facin en exjugadors, sincerament, O sigui, això és, per a mi és la familiaritat d'un club com ha de ser el València, sincerament.
0: Pues per a mi la familiaritat d'un club que sí, que està molt bé que Cristian Mosquera vinga així, que està molt bé que el València li dice les instal·lacions, però jo no estic dient la informació ni estic criticant, si s'ha entès això...
1: A mi m'ha donat la sensació que no te termina de fer gràcia que estigui ahí entrenant.
0: No, que va, a mi m'agradaria, i el primer que faria, ho he dit abans, és tancar les portes per a que no isca d'ací, o sigui, me sembla que Cristian Mosquera estiga ací, em torne boig, que se quede ací per a sempre. No, si s'ha entès així, perdó, no, que va, jo el que estic dient és que em sembla curiós que un xic que no està jugant en el València estiga entrenant les instal·lacions del València. O sigui, que està molt bé que el València li dice les instal·lacions, que està molt bé que Cristian Mosquera, en lloc d'anar-se a altre lloc a entrenar, vinga així. O sigui, no és una crítica ni a Mosquera ni al València, és una reacció, diguem, a una situació per a mi molt curiosa, i que jo crec que l'Arsenal, imagina que estarà d'acord amb tot això,
1: evidentment, però, no tingues cap dubte, evidentment que està,
0: clar,
1: que està,
0: però estarà d'acord amb tot això, però em sembla curiós, i ho he comentat perquè em sembla curiós que estiga així. O sigui, és lo que t'he dit, al final, si jo veure un jugador que fora del València i estiguera en altre lloc, en altra instal·lació, en altra ciutat esportiva d'altre club, jo diria, no sé, em sembla raro. Tu si veus ara mateix a Hugo Duro entrenant a l'instal·lació del Villarreal?
1: No, del Getafe.
0: No diries...
1: Del Getafe, perquè l'es canterà el Getafe.
0: Getafe.
1: Pues jo si Hugo Duro està lesionat i li donen permís per anar-se'n a casa a veure a son pare o a sa mare, i està entrenant en un redactador perquè està lesionat i està entrenant a les instal·lacions del Getafe, diria, pues mira que bé. Sincerament, o sigui, no li veria cap problema. Val, sempre que hi haguera
0: aquesta
1: explicació.
0: No te semblaria curiós?
1: Curiós sí. Sense cap dubte.
0: No diries, ui, i això? Per què? Que no pot entrenar en les
1: instal·lacions? Evidentment, per això hem compartit la imatge a les xarxes. Bé, que no he de tindre tant en això, Germán. Conta'ns el pla que té el València de cara al cap de setmana en Javier Aguirre.
0: Sí, pues mira, Nacho, perquè han canviat les tornes, perquè estava previst que el València descansara este cap de setmana, tant el dissabte com el diumenge, i han canviat les tornes perquè finalment l'arribada de Javier Aguirre, primera mesura per al tècnic mexicà, que ha ficat entrenament tant el dijous, que és avui, el divendres i el dissabte. És a dir, el València descansarà el diumenge i ja tornarà als entrenaments de cara a la setmana següent. És a dir, un dia, que dos dies en este cas tenia abans el València per a descansar, el dissabte i el diumenge, ara mateix a sols té el diumenge, perquè Javier Aguirre ha decidit que el dissabte sí que es treballarà així a la ciutat esportiva de Paterna, si tot va segons lo previst.
1: Bé, vos podem contar que el València està buscant un rival de cara a un amistós. Inicialment es va parlar... no sé si es van arribar a parlar entre clubs, però sé que internament es parlava la possibilitat d'un amistós davant l'Elx. que està concentrat a Sant Pedro el Pinatar. Però és cert que el València juga davant l'ell, si no m'enganya, el mes de novembre o finals d'octubre, ara mateix no me'n recorde. I van decidir que no era coherent jugar davant un rival de la Lliga amb el que jugués un mes després. Però el València, possiblement, jo diria 99%, jugarà un amistós perquè no és a soles el club el que està tractant de trobar un rival. És que Javier Aguirre i el seu cos tècnic pues volen, més a finals de la setmana que ve, que ja porta una setmaneta, veure com competeix el València, tot i que sigui un amistós, aplicant la seva idea. Repetim, la seva idea, que no serà un anagrama de Christopher Nolan, per entendre'ns. Serà idees bàsiques, que són les instruccions que volen dar. Coses bàsiques, veritat, Germán?
0: Totalment sí, el que varen comptar ahir, Nacho, al final Javier Aguirre no va vindre així com un militar. De fet, ja l'hem vist en les primeres imatges que ha pujat el València a les seues xarxes socials, que és un home que, primer, que és un cachondo, i després que vol juntar-se amb els jugadors, acostar-se a ells, i és veritat que si ha de dir-te una cosa, te la va a dir a la cara, siga en una habitació de la instal·lació de Paterna o en la xespa davant de tot el grup, però ell no vol imposar un regiment, diguem, un regiment de ser un militar així i de dir no, així el que jo diga i no me acoste a vosaltres i no, ell vol donar-li espai a la plantilla, vol que el jugador, en este cas, se senta còmode, i esa és la situació, i no vol inventar res. A mi el que em van traslladar a nosaltres en este cas és que no vol inventar res, que vol fer les coses senzilles.
1: Perfecte, Germán, pues deixem les línies obertes, d'acord? Qualsevol cosa, pues entres a programa des de la ciutat esportiva de Paterna.
0: Perfecte.
1: Perquè vull parlar també del Villarreal. Ahir va parlar Fernando Roig pare i va donar un suport total a Íñigo Pérez, que és cert que després de les dues victòries era l'esperat, però per a mi no deixa de ser notícia. Per això tenim a Xavi Mata ja preparat. Hola, Xavi, què tal?
2: Què tal, Nacho? Bona vesprada.
1: Què et sembla este suport ja no privat, però també públic a Íñigo Pérez després d'un inici de temporada on ha deixat dubtes?
2: Sí, bueno, ja vam parlar així tu i jo fa una setmana, no?, de que Íñigo Pérez tenia tot el recolzament del Villarreal, sobretot de la família Roig, tant del pare com del fill.
1: Era, això, pues, és el Villarreal, això és el Villarreal, grosso modo.
2: Sí, al final el Villarreal, bueno, pues ja havia fet una aposta important, confiava en el tècnic de totes, i bueno, pues ahir ho va fer públicament aquest recolzament. A més, bueno, pues estan molt content, dia Fernando, que a pesar dels punts que tenim, que són 8, creia que mereixien més i també creia que havien fet moltes actuacions, tant en el camp d'Atlético Madrid com en el camp del Racing, un equip que deia que, bueno, pues que tenia il·lusió, que acabava de pujar i que no era fàcil guanyar allí, no? El Villarreal va empatar. I el dia que, bueno, que creu que el Sufi, el conseller delegat, havia fet un bon mercat, havia fet una bona aposta amb Íñigo Pérez i que creu que, bueno, pues més pront que tard acabaria donant els seus fructes i que Villarreal, pues, tornaria a estar en la posició en la que creu que ha d'estar, que és en posició de Champions.
1: Penses que este paro, esta parada servirà per a que aquesta idea d'Íñigo Pérez tan diferent a la de Marcelino puga calar més en els futbolistes?
2: Jo crec que sí. N'hi ha gent que té l'opinió de que ara mateix el Villarreal començava a guanyar per erroi, no? Jo crec que serà bo perquè Íñigo porta molt d'estrès, veritat que, bueno, pues des de pretemporada han passat quasi 2 mesos i mig i ha sigut molt intens. Ha tingut que adaptar-se a la situació, ha tingut que conèixer l'equip, conèixer el club, que el club al final és un club diferent, és un club molt familiar, i jo crec que a pesar de que Íñigo és un entrenador que té poca experiència, pues esta idiosincràsia sempre costa, no?, a nous entrenadors. És una família del Villarreal, i crec que li vindrà bé este paro i este descans de 3 setmanes pues per a refrescar la ment, per a poder descansar sense anar més lluny. Avui els jugadors ja s'han anat de la ciutat esportiva després d'entrenament, tenien tots vols, se'n van a descansar este cap de setmana en les familiars o pues, als seus respectius pobles i ciutats.
1: Ja estan de cap de setmana?
2: Sí, ja estan, se n'han anat ja este matí. Joder. Este matí, després d'entrenament, Íñigo els ha donat lliure, se n'han anat, i jo crec que li anirà bé a tots, per a descansar, per a pues, reconnectar, agafar energia, i crec que per a Íñigo també anirà bé, per anar, com ell sempre diu, a la muntanya, a caminar i a reflexionar, a veure com vol encarar aquestes setmanes, que ell ha dit que, bueno, que tenint 12 internacionals, quasi mitjà planter, sí, és complicat, no?, poder ensallar o poder canviar alguna cosa de l'aspecte tàctic, però ha dit que faran, els que s'han quedat, un seguiment individual i que a poc anirà millorant circumstàncies i accions de joc que crec que són millorables.
1: Ostres, és que clar, si se te van 12 futbolistes que són internacionals, és que al Villarreal, això estem parlant de no, que Íñigo puga implantar la seva idea a esta parada de seleccions. És que en 12 internacionals és pràcticament impossible, perquè a més els internacionals són els millors jugadors.
2: Exactament, sí, és mitja plantera. El Villarreal mai ha tingut tants internacionals com aquesta temporada.
1: El que parla bé del Villarreal, tot queda clar, evidentment.
2: Sí, parla bé, i és de veres que el Villarreal té unes planters més internacionals. Crec que són el 76% de jugadors són de fora, no són espanyols. Té també de moltes seleccions que a priori se podrien considerar que són menors, no? Com el Canadà, com els Estats Units, o Senegal, o per exemple Costa Marfil, Nicolas Pepe. Però parla molt bé que el Villarreal pues, té un planter internacional que ja de veres que porta molts anys en l'elit, però que no és algo fàcil, no? Tenir un planter d'aquestes característiques.
1: És que t'anava a preguntar per l'agenda internacionals, però igual comences i no acabes, perquè hi ha tants.
2: Si vols, repassem. Mira, l'últim va ser a Comac, que com Brahim Díaz ha quedat lesionat, se va caure la convocatòria. Va entrar a Comac pràcticament anteahir, el dimarts per la nit, a les 11 de la nit, feia un comunicat el Marroc i convocava a Comac després dels partits com a titular. Després està Logan Costa en Cabo Verde, Freeman en els Estats Units, Mikel Tach en Geòrgia, Renato Veiga en Portugal, que té 4 partits, Mourinho a l'Uruguai, Macià està convocat per la selecció sub-19, després està Pap Gay en Senegal, Nicolas Pepe en Costa de Marfil i els canadencs, Tejon Buchanan, Tanel Guasegui i Nathan Saliba. Aquestes són tota la llista, la reta fila llarga de convocats que té el Villarreal.
1: No són pocs.
2: I Foyt, perquè està lesionat, que si no també estaria en l'Argentina en aquest partit de despedida, homenatge a Leo Messi, no? Que és la selecció.
1: Per a quant, Foyt? Perquè vaig llegir que a veure si després del paro podia tornar.
2: Sí, va estar convocada l'últim partit de casa, va estar en la banqueta. Jo crec que ja està quasi recuperat, però ha preferit quedar-se i seguir en un entrenament personalitzat, no?, a la ciutat esportiva, per poder arribar al 100%, perquè també és de veres que esta lesió muscular la porta arrastrant ja tens.
1: Pues Xavi, si no hi ha...
0: Nacho, més... Sí. Perdona, no? que volia preguntar-li a Xavi que el pobre Íñigo, ara que començaven a anar-li les coses bé, li deixen sense jugadors.
2: Sí, és que a més, de l'equip que va guanyar l'altre dia a Màlaga i també a casa, 6 són els que estan fora. Buchanan, Acomac, el mig centre sencer, Pap Gay i Saliba, i en la defensa Veiga i Freeman. O sigui que si volia practicar o podia ensaiar, si lleves els tres porters, és que li queden tan sols 9 jugadors del primer equip per a poder maniobrar.
1: Problemes del primer món, Xavi. Problemes
2: I d'aquests 9, un sí. És Comesaña, que està lesionat. O sigui que són 8.
1: Problemes del primer món. Bé, pues Xavi, jo no sé si tu t'agafaràs ese pont ese cap de setmana llarg que van a tindre els futbolistes del Villarreal.
2: Descansarem i després sí que anirem a Madrid en el pont llarg que el Villarreal juga dissabte. Ja veurem després com arriba al Madrid, no?, després de totes les polèmiques. I ahí, tindrem que anar al Bernabéu a veure si podem treure algun punt, que els últims anys no se li està donant molt bé al Villarreal.
1: Perfecte, Xavi, pues parlem setmana que ve.
2: Vale, un abraç.
1: Abraçada. Vinga, companys. Perquè tinc ja també així a Salva Gomis, perquè ha sigut una setmana de molta cantera. Tenia després ja per la tertúlia de la casa avui preparat també fora a Manuel Montalí, que com anem a parlar de cantera i per damunt de tot els tres canterans que volia Salva que ens explicara un poquet, pues, ja no el seu present, que jo crec que ja l'hem vist, l'hem analitzat tot, però el seu camí que han fet per arribar al present, pues, a lo millor a cadets, a lo major la gent deia, este tio no arribarà, o... no tinc ni idea. Per això tenim així Salva Gómez i de fet ja entra també Manolo Montal. Manolo, Salva, ahora Manolo.
3: Què tal?
1: Salva.
3: Què tal, Nacho, com estàs?
1: Pues conta'ns un poquet, dels tres noms propis d'esta setmana en clau cantera que han sigut sí. Aaron Mayol, David Otorbi i Aymar. Per damunt de tot m'interessa la primera qüestió, com eren a la cantera? Sé que encara són canterans,
3: sí.
1: Però com eren a la Pedrera quan eren més joves? Algú destacava més que l'altre, algú deies ostres, està lo millor, tinc dubtes, conta'ns.
3: Bé, a veure, són molt joves, encara, és de veres que cadascú d'una generació, estem parlant d'Aaron Mayol, la 08, la de Aymar Blázquez és la 06 i en el cas d'Otorbi 07, és a dir, són tres generacions consecutives d'unes generacions que venen també xafant fort en paterna i que hem de dir que, per exemple, el cas d'Aaron Mayol, home, no és canterà del València com a tal.
1: No, és del Llevant, de fet, no?
3: Clar, ell es va formar al Llevant va arribar en el primer any de juvenil al València, ja en el segon any de juvenil al València, ell estava en primer any de juvenil en el Lliga Nacional del Llevant, i era un jugador que estava ben considerat en el club granota, però que n'hi hagué un moment en el que va estar apartat del Llevant perquè, bueno, pues no n'hi havia acord, que no n'hi havia una situació en la que pues Aaron pensava que tenia que tindre un poc més de presència, i en el Llevant fitxaren un parell de jugadors per davant d'ell en aquesta mateixa posició, i per tant, bueno, pues ahí començaren unes discrepàncies supernormals i habituals, i tu saps que això passa en totes les pedreres, en el cas d'Aaron en el Llevant.
1: O sigui, algo paregut al de César Tàrrega, per exemple, que va estar un any sense jugar al Llevant.
3: Correcte.
1: Després acabar al València.
3: I va arribar al juvenil B del València, i a partir d'ahí va fer carrera en el València, i passa en molts altres en el camí a l'inrevés.
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, perquè al final el València, pues, n'hi ha jugadors que no tenen recorregut i acaben en el Llevant. Pot ser l'exemple d'Andrés García, per exemple, que jugava en el València, en el Llevant, i al cap i a la fi, bueno, pues després ja ha fet camí i ara està en el Getafe. En el cas d'Aaron, arribar al València i ja va caure de peu. Ja va ser una incorporació que, de la mà d'Òscar Sánchez, va ser molt important en el juvenil que guanya la Lliga. Després, quan acomiaden a Miguel Ángel Angulo en el València Mestalla, Aaron Mayol passa directament a jugar aquests últims 8 partits de temporada en el filial. Són els únics 8 partits que havia jugat en el filial, perquè ja eixa pretemporada en Corberán està en el primer equip, i la
1: de
3: resta...
1: De lateral dret, no?
3: Sí, sí, perquè ell té la polivalència de jugar tant en el mig del camp com el lateral dret, per un tema de físic, sobretot, de bon tracte de valor, de recorregut, d'anada i tornada, que és el que hem vist, no? Al cap i a la fi és un perfil similar a un box-to-box, de té eixa capacitat d'arribar a àrea, ho vam veure en el golàs que va fer l'altre dia en Mestalla, i eixa capacitat també d'estar en la base de la jugada, com igual va ser un poc més el rol que va tindre en Vitoria en el seu debut en la Lliga. I este és el perfil d'Aaron Mayol, un jugador que podia haver acabat en el Atlètic de Madrid, però es va decidir per el València. Està...
1: Quan estava al Llevant, quan sí. Estava ahí que sabia que s'anava, va tindre València.
3: Quan estava apartat del Llevant, sí. L'Atlètic de Madrid i el València llançaren a per ell, i es va decantar per el València, i al cap de la fi, bueno, pues és un jugador per el que n'hi ha que continuar donant-li oportunitats. No anem a dir que ja ha arribat, és molt pronte, però és un migcampista que té molt bona pinta.
1: Val. Aymar.
3: Hem començat per el més jove, anem per el més major. Aymar Blázquez, després de... Jo crec que este és el tipus de davanter, no? O el tipus de canterà o de jugador jove que sempre ha tingut la sensació de no arribarà, no, que ha sembrat molts dubtes. Sí, sí.
1: A mi m'han dit, i tu segur que ho saps millor que jo, que José Jiménez no va apostar per Aymar, tot i que estava l'assumpte Carlos Espío, de dir, és que tenim un davanter molt paregut, bueno, en aquestes condicions. No sé, o sigui, m'ha arribat...
3: Sí, sí, sí. Vull dir, a Carlos Espío és un jugador que ha agradat molt en la cantera, en la pedrera del València, durant molts anys. De fet, n'hi ha una intentona de fitxatge ja quan estava al Llevant, i el tema és que el Llevant demanava diners per aquest traspàs, evidentment. Si no recordo mal, eren vora 200.000, 300.000 euros. El que demanaven, clar, no era el Carlos Espío d'avui en dia. Evidentment, no havia ni debutat al primer equip, apenes... estava en el juvenil, i és per això que bueno, pues jo crec que era molt, molt pronte per a decidir-se, però és de veres que al València li agradava. Però este perfil, el d'Aymar, hem de tirar enrere al seu recorregut, a la seva formació. Ell comença en el Illescas, en el Club Deportiu Illescas, per anar després al Rayo Vallecano, tot això en Benjamins, i ja en Alevins el firma el Real Madrid. És a dir, el Real Madrid signa a Aymar Blázquez en categoria Aleví. En infantil va al Leganés, és a dir, comença ja a rodar, sí, per els equips de la Comunitat de Madrid, i en el infantil el Villarreal el fitxa. En el Villarreal fa un any normalet, i després passa a el que tots coneguem com el club satèl·lit del Villarreal, fins a fa no res, que era el Roda, que este any, per exemple, ja en juvenils ja no hi ha relació, de juvenils per baix sí, però en el juvenil ja no hi ha aquest trasbàs de jugadors o aquesta vinculació oficial que hi havia entre el Villarreal i el Roda. El València el signa en la 21-22 per al cadet i a partir d'ahí comença la seva evolució seguint la temporada del Divisió d'Honor juvenil,
1: brutal.
3: La millor quan fa una xifra de 31 gols en 30 partits, bueno, jo crec que fent una temporada espectacular. I ja després en el Mestalla és de veres que el tapava molt Mario Domínguez i li costava un poc més tindre protagonisme, però és un perfil de davanter que jo crec que no ha funcionat en València normalment, que és este perfil de davanter gran, Rafa Mir, per sí. exemple, Espigat, però que no és un davanter tosc amb el balón als peus, té qualitat i té una qualitat que jo crec que és molt important per un davanter, que sap estar en el lloc en el moment adequat. Vull dir, no, dels 31 gols que va fer en el juvenil, no tot es va fabricar ell, però estava en el moment, estava en l'àrea i estava en el lloc.
1: Deia Marcelín una frase que és molt important: tindre davanters que no a soles marquen golaços.
3: No, clar, clar.
1: Que hi hagi davanters que, oye, sí, no, el gol d'Espenta. Bueno, que sí, home, si clava un golaç és brutal.
3: Els més veterans, com és el cas de Manolo Montalt, li vas preguntar per davanters de l'estil Raúl. Vull dir, Raúl, no tots els gols eren bonicos. Estava en el lloc moltes vegades.
4: És que el bon davanter és el que està. No el que està, no. El que apareix.
3: El que apareix en el lloc.
4: El que apareix en el lloc és molt important. I són molt joves. Jo ja tinc una edat. En Espanya hi havia un que era especialista, que era Julio Salinas. Salinas, que era el tio més torpe.
3: Ja t'has anat més enrere que Raúl.
4: Sí, clar. Clar, jo vaig a parlar coses de les que jo puga parlar i vos puc enganyar,
3: no?
4: I vos puc enganyar perquè no les heu vist.
3: Futbol en blanc i negre.
4: Julio Salinas. Tu també, Patri.
5: Les dos Patri.
4: Sí. Julio Salinas era un davanter absolutament torpe, però que des de la xicoteta per a espentar-la estava.
1: Clar,
4: luego després li donaves la pilota en un mà a mà i xerenemà se li feia de nit. Però tu, i esa pilota que quedava solta, que quedava morta, que ja havia un rebús, que a la xicoteta, pum, Salinas.
1: Dos de la vesprada, abans de que em parles d'Otorbi, vull conèixer l'última hora informativa, perquè hi ha hagut un incendi al Mercat Central, que és el meu lloc favorit de València, no,
6: sí,
1: no em deixes, bueno, preocupat.
6: El
1: de València.
6: El teu i el de molts, però ha sigut un sobresalt. Afortunadament no ha passat res important. Això sí, s'ha hagut de desallotjar el Mercat Central en hora punta, quan estava ple de gent. El cas és que hi ha hagut un xicotet foc en el quadre de contadors de soterranis, a tots els bombers, bueno, les històries que se munten, clar, quan passa un incendi ja va molt de fum, però al remat no, la cosa no ha passat d'això, ja ha tornat la gent i ja la cosa està controlada. I també tenim el tema del dia d'avui en la portada d'aquest temps de notícies, és aquesta agressió, doble agressió, a més a Tavernes de la Valldigna, en plenes festes, va passar dissabte. Hem conegut per uns vídeos que ha publicat, que ha denunciat i que ha posat en xarxes una plataforma que se diu Valldigna Antifeixistes, de que s'hi veu a un grup de joves, però joves molt joves, la majoria són menors, però al voltant de 50, com estan un grup donant-li una pallissa a un xaval magribí, el tenen en terra, li tiren botella, és puntella, és, bueno, el vídeo dura, és molt desagradable de veure i d'escoltar també, ja ho escoltaran. I és que dona la casualitat de que aquesta mateixa organització ens ha dit que 10 minuts abans s'havia produït una altra agressió a un xic senegalès del poble i la família va denunciar. Escoltem el moment, un d'esos moments de l'agressió. Bé, això passava en festes, en plenes festes, en una zona de Botellot, i hem parlat, el que vos dia en la plataforma de Valldigna Antifeixista, i ens parlaven d'aquesta segona agressió.
7: El que hem sabut després és que 10 minuts abans d'aquest vídeo van hi haure una altra agressió a un xic d'origen senegalès, però criat a Tavernes. Va tropeçar contra un altre, això que vas caminant, tropeces, deia perdona, i segons després li van tocar un muscle i li han pegat una punyanta a la cara. Està ingressat en el clínic amb la mandíbula trencada i ells han vist el vídeo i han vist que hi ha agressors que va patir ell, que estan en el vídeo aquest també. Vull dir que no sé si anaven de cacera o què, però...
6: Bé, el cas és que des de l'Ajuntament han emès un comunicat este matí de repulsa. Han dit que la Guàrdia Civil ja està sobre un dels casos. El segon, com hem dit, van a denunciar-ho la pròpia família, perquè el xic este agredit, el primer, és que està a l'hospital. O sigui, està en el clínic perquè li han trencat la mandíbula. És a dir, l'alcaldessa este matí ens deia, l'alcaldessa de Tavernes, que és Lara Romero, que condemnaven sense paliatius este incident.
5: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil.
6: Bé, parlarem, Nacho, d'això i també parlarem de les manifestacions este matí, la concentració este matí del col·lectiu d'actors i actrius de la Comunitat Valenciana per ICE, tancament, que ja hem contat, del Teatre Principal de València, que a més va per a llarg. Va per a llarg. Este matí parlava la presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Professionals, que és Maria Almudéver, de que la cosa venia de llarg.
8: Jo quan he estat quasi treballant he vist això, pues, el teatre apuntalat per darrere de l'escenari. Han anat composant parches, tirites, pongo un poquito de masilla aquí, però és el que t'he dit, per arribar a este punt són molts, molts anys de només netejar la cara.
6: I el president de la Diputació de València, que és qui va donar l'ordre de que es tancara aquest centre, perquè la Diputació ja sabeu que és el propietari de l'edifici, que no el que li explota, que és la Generalitat, sí, ha dit que lamentava molt l'estat d'abandonament que té aquest edifici en concret i molts més de la Diputació, i tampoc ha volgut entrar en polèmiques perquè ell dia que no sabia segur si s'havia informat o no abans o aconsellat a la Generalitat sobre no presentar la programació, perquè recordem que la programació se va presentar el mateix dia que de vesprada coneixia missa. O sigui, primer se va presentar la programació i el sendemà se sabia que havia de tancar-se. La diputada de dia, que sí, la diputada de Cultura, Díaz Mahir, que ella sí que deia que s'havia informat, ell no ha entrat en la polèmica.
9: Entiendo que hay comunicación muchas veces entre las administraciones. No creo que nadie quiera presentar una programación el día de antes de cerrarse el teatro, ni nosotros tenemos la intención de dejar que presenten una programación para el día siguiente cerrar el teatro. O sea, no sé lo que ha sucedido exactamente. También, pues, fruto de esa transparencia que tú me pedías, pues se sabrá también. Si ha habido algún error, pues depuraremos responsabilidades.
6: Depuraremos responsabilidades, día Vicent Mompo.
1: En fin, bé, gràcies, Pati.
6: A les dos i mitja més, sí.
1: Abans d'anar a la tertúlia, Aaron Mayol, el que estava al llevant, no considerava que apostaren per ell i no renova i a part tenia acabar el València. Aymar Blázquez, no sé quants equips a Madrid, sí. Illescas, Leganés, Real Madrid, Villarreal i acaba el València. I l'últim, David Otorbi.
3: Bé, David Otorbi és també un dels casos de captació en la zona, anem a dir, perquè David Otorbi és un xiquet que ja des de ben menut estava a València, estava jugant en una acadèmia en el Cabanyal, en el Club de Futbol Malvarrosa, i després en el Atlético Cabanyal, i d'ahí als 12 anys pega el vot a la Ciutat Esportiva de Paterna, al València Club de Futbol, i la evolució de David Otorbi ha anat de menys a més, vull dir, ha anat al compàs del seu físic, no? Sempre ha sigut un jugador físic, sempre ha estat un jugador explosiu, però la realitat és que, bueno, pues, poquet a poquet ha anat agafant aquesta manera de jugar, aquesta manera d'enfocar el que és ser un extrem per la banda dreta, que ja no és l'habitual, és a dir, estava perguent-se i aquest tipus d'extrem
1: de no
3: correcte. Hem vist durant molts anys aquest perfil d'extrema cama canviada, no? D'anar cap a dins, de buscar el colpeig a porteria, en este cas un perfil d'extrem de tota la vida per banda dreta, de desbordament, de velocitat, de potència, que el que sí que ha treballat molt sobretot en l'últim any i mig és la vessant física i la vessant psicològica per a tractar, bueno, pues cadascú és com és, ell és, podem dir, més sensible que la resta de jugadors a aquesta edat. Recordem que va debutar en 16 anys en el València i li ha costat vora dos anys tornar a ser important. Jo crec que lo més fonamental és el fet de que el cap estiga bé, i David Otorbi jo crec que poquet a poquet està agafant aquesta velocitat de creuer que el farà jugar important en el València.
1: La importància de respectar els processos. Vinga, anem a la tertúlia.

0: de l'últim... 2:07, tenim moltes ganes de debatre amb vosaltres. També en Germà Muñoz, que continua connectat a Paterna, no?
1: Sí, així estem, així estem. De moment, tranquil·litat, així la ciutat esportiva de Paterna. Diferents mitjans de comunicació estem així al pàrquing, esperant l'eixida de Javier Aguirre i el seu cos tècnic, però, clar, sent del primer dia, el normal és que continuen ahí dins, i així és.
0: Bé, doncs vaig a començar introduint el primer assumpte, que va de la mà del que comentava la nit al 90, Manolo. Vos és anormal tanta normalitat? És a dir, hem parlat una setmana on director esportiu espanyol, que parla als mitjans de comunicació, per exemple, va ser ell qui va decidir acomiadar López Mateu, i ho diu obertament, oye, pues sí, he format part de la decisió. Un entrenador, te gustarà més o menys, però és un entrenador normal, un tio de Mèxic que té experiència a la Lliga.
2: Bueno, normal, normal.
0: No, però és l'entrenador amb més experiència en tota la Lliga Mèrit. És que dels 14 entrenadors que ha tingut el València, 9 no havien entrenat ni un partit a la Lliga Espanyola. Ni uno!
2: És una decisió normal. L'entrenador, jo crec que ho veurem en sala de premsa i ja hem vist avui.
0: Sí, no és un tio normal. No, sí.
2: Molt normal. En tot el Caniño no és.
0: Manolo.
3: Jo dic que Meriton ha empobrit tant el València Club de Futbol que ens ha fet sublimar la normalitat. Estem donant com a excepcional i benvingut o benvinguts fets que en un club de futbol són absolutament normals, que apostes per un entrenador amb bagatge i recorregut professional, que tires a dos estafadors, bueno, un estafador, l'altre jo crec que un pobre xic, com era Carlos Corberán, però Ron sí, un estafador, sí. Que te carregues un metge que la plantilla ja el va tirar una volta de Paterna, van entendre que buidar la plantilla per a rescatar-lo perquè estava fent test de la Covid en Paterna no feia una altra cosa.
0: Sí, sí.
3: Per a tornar a clavar-lo a Macha Martillo en el vestidor de la primera plantilla perquè era un home més pensat en el futur negoci del propietari en un hospital que se volia fer que en la salut del futbolista, que és la teua matèria prima que has de cuidar. Bueno, pues totes aquestes coses en un club normal no passen. Com estan passant, ara pensem que el València és un club normal. No, el València està començant a prendre decisions que en la part fonamentalment esportiva o la part que se veu apunten a un club normal, però no podem oblidar en mans de qui continua el València. I en esta ciutat ja sabem que si l'amo s'alça un dia en el morro tort, per més que hagis guanyat una Copa del Rei o que tinguis l'equip en Champions, vas per l'aire.
0: Sí, sí.
2: Jo crec que és una bona notícia que torni la, entre cometes, normalitat a València, perquè en València normalitat no sol haver mai, ni quan pensàvem que les coses anaven normal. Vull dir, tirem 20 anys enrere i tampoc anaven les coses normal, però passaven coses més naturals, no? I les maneres en les que passaven les coses pues eren més racionals, no? Jo crec que, i Manolo se'n recordarà, n'hi ha mil exemples en situacions més naturals. Rafa Benítez parlant de sofàs i làmpares, vull dir, discrepàncies en el futbol.
3: Això entra...
2: Per això dic que això ha passat tota la vida, que no anem a celebrar la normalitat.
3: Ahir, Nacho, el que estiguin dirant en Manolo Llorente, deixes-ne contar... Cert. 60 milions.
2: Clar, per això, que això pot passar, vull dir, que la gent no pense que era tota...
0: És que a València s'ha desnaturalitzat, per exemple, un pique, o no conflicte, però una discussió, per exemple, entre un entrenador i un director esportiu, perquè volen... Això ha sigut natural, clar, entre Braulio i Unai, què passava?
3: No, això és natural. Dis-me un sols treball en el que no hagis discutit amb la persona del costat.
2: No, però si és, però sí, per això que aquestes coses passaran i continuaran passant.
3: Però i passaran,
0: serà bo si passa, perquè implica que l'entrenador està treballant en buscar una cosa i el director esportiu vol altra i xoquen, no que el director esportiu diu oye, tenim un anglès, no, alemà de la segona anglesa, què tal, i si és este no és cap persona més.
3: Mireu, així el que no és normal és precisament tot el que estava passant, el que no és normal és que hi ha gent que diga es que la plantilla son uns caprichosos y uns consentits y fan lo que sí. Tal y...
0: Y Carlos Soler antivalencianista.
3: Clar, pero, un moment. Estos y totes les plantilles d'ara, de fa 5, de fa 10, de fa 15, de fa 20 anys. Per això és important tindre una estructura professional en els clubs. Però quan arriba un moment d'estos en què primer, un tio que baixa al vestidor... i que sàpiguen qui és, no el que va contar este senyor que es diu Nacho Sánchez, que el tio després de pegar 3 crits en Coruña i del vestidor, i uno li pregunta a l'altre, escolta, i este qui és?
0: Claro.
3: Val? Un tio que tinga pes. Val? I després, una persona que puga discernir, sí, ja que clavar-me en la plantilla i buidar mig vestidor, o si fa falta fer fora l'entrenador perquè no dona la talla. Estes coses, per a això se necessita un... El Club Forno se necessita per a posar en la foto en la camiseta. Això, per a això servís Castelló, mira el que te dic. I hi ha que prendre decisions, i hi ha que saber dur un club professional, i hi ha que saber que, com me va dir una persona a mi que gestiona clubs i no és la primera vegada que ho fa, el bon gestor és el que no li deixa ni mig mil·límetre d'oportunitat al futbolista de trobar una excusa per a no poder rendir. I és el bon gestor de club, val? Ara estem tenint unes persones que saben, i mira si saben, que ahir un d'ells, ho dic perquè conec la propaganda de Meriton, si se guanyen dos partits, va dir, un moment, que així la realitat és que estem el que fa Dèneu. I que no va ser fàcil eixir d'ahí.
0: Sí, sí.
3: No, no la de deixeu-me temps, vindran grans jugadors quan tinguem l'estadi... No, no, no, escolte, mire, jo me centre...
0: El nou estadi està molt bé, però a mi hi ha que salvar-li.
3: Jo me centre ara. Ara estem el Dèneu, una victòria en set partits. Això, senyors, així hi ha que manejar el cul, perquè és que se'ns va.
2: Jo crec que n'hi ha que fer-se també la pregunta de per què en l'impàs de Mateo Marcelino, però per què en 12 o 13 anys de cop a repent se fan les coses normal? Ixa pregunta cal fer-la, o cal que la gent se la faça. I jo crec que
0: estem... jo crec que és el gran per què.
2: Clar,
0: estem... per què ara?
2: Perquè estem
0: l'única,
2: en un moment...
0: L'única resposta és perquè anem al Nou Mestalla, el València té el deute del Nou Mestalla, que és... Que pertany,
2: estem
0: el
2: en un moment delicat.
0: Pertany a Goldman Sachs.
2: Estem en un moment delicat.
0: I o fa bé, o el València té uns ingressos determinats, o no pot pagar Goldman Sachs, i per tant Goldman Sachs pràcticament pot embargar, entre cometes, embargar el València, vull dir.
2: Per això jo vaig per ahí. Això arriba ara perquè n'hi ha necessitat, perquè si no, en comptes de Braulio, o no n'hi haguera hagut canvis, o haguera vingut un portuguès, o en comptes de Javier Aguirre, haguera vingut un Gary Neville
3: jo
2: o
3: me faig
2: un
3: més Celades. Una altra, jo me faig més una altra pregunta. Si el dia del 0-5 no arriba a estar quiet en la llotja perquè és un dia que ve el Màlaga i te guanya 0-2, que al PES és lo mateix... Uh-huh. Denota un mateix nivell de demolició
0: sí.
3: del club absolut, i no arriba a estar aquí a Lima al costat de l'amic del pare que tingué que eixir correguent i deixar l'amic del pare president de la llotja. Haguera passat tot això? És la pregunta que hem de fer-se i no oblidar-se en mans, en mans de
0: no
3: qui estem, que se n'anava.
0: Jo no crec haguera. Que tan pronte no. Germán, claro. Germán, que estàs ahí, estàs ahí.
1: Que l'estic responent a Manolo. No haguera passat. O sigui, pues jo crec que el detonant és que aquí al Lim està així a la llotja...
3: I li pinta en la cara de Miquel Amigo son pare.
1: Claro, i ve el cacau que té damunt i la porta li dirà però tio, escolta, o comences a fer les coses d'altra manera o això se te'n va a segona divisió i qui ha... Saurà més o menys de futbol, que jo crec que no sap molt, però empresari és, al final empresari és, i sap perfectament que si el València se va a segona divisió a Meriton no li ve bé. I l'altre dia, quan va a veure això, va dir, així han de canviar les coses, i estic molt d'acord al que has dit tu, Nacho, que el tema del Nou Mestalla de cara al següent any i el préstam Goldman Sachs és una de les coses que ha sigut també detonants per a que ara ja posen així a gent que sap de futbol i gent que sap relacionar sobretot amb el mercat espanyol, que conec la Lliga Espanyola i que té experiència.
3: I això és una de les coses que sí me consta que li varen xixuejar a l'orella al senyor i al pare, és heu de posar gent de
0: futbol. A mi jo vaig parlar en un...
3: Però
0: periodista...
3: gent de futbol de deberes. Vull dir, no un senyor que venia a samarretes en el Chelsea en el 2014 i que s'ha presentat així com el nou Mateu Alemany. No, mire, vostè era l'encarregat primer de l'enllaç entre Umbro i el Manchester United, era l'enllaç entre la marca i el club, i després va poder pegar el vot en condicions semblants al Chelsea. Però este senyor, en clubs d'elit, no havia pres una decisió esportiva mai. I a banda que, pel que hem vist, lo de la feina pues sembla que no li venia massa bé.
2: Jo crec que aquesta concatenació de decisions lògiques també n'hi ha un punt en el que arriba el què fem, no? I la proposta a mi de Braulio, entenc que per part de Javier Solís, que el coneix perfectament a Braulio i que és el que té relació directa i contacte directe en Kiat Lim, em pareix un encert. A partir d'ahí, que Braulio faça un càsting d'entrenadors i seleccione Javier Aguirre, vos llegia i ressaltàveu l'experiència en la Lliga de Javier Aguirre, els partits que porta en la Lliga quan arriba el València, que està en el top dels entrenadors que ha vingut.
0: Que casualitat que del top 3 entrenadors que millor l'han incitat al València, el primer és Javier Aguirre, el segon Marcelino i el tercer tenien. Bordalás. Que casualitat que Marcelino i Bordalás hagin sigut els últims entrenadors que han incitat bé.
2: Fer coses jo, xiques, no?
0: Que casualitat.
3: No, que han incitat bé entre la gent i malament amb la propietat. Per què? Perquè són entrenadors que volen, que exigixen, que apreten...
0: Que són conscients del que requereix la Lliga Espanyola.
3: I és el que en Singapur no acaba de tindre en el camp, que un entrenador te va apretar per a que li duguen futbolistes, perquè vol millorar, perquè... I és el que Singapur
2: assimila. Jo crec que no és la visió que tenien en Singapur quan arriben a València. Quan arriben a València, la intenció...
3: No ens enganyem.
2: Sí, però ara és per obligació, Manolo. Ara és la necessitat que tenen de fer les coses mig bé per a que el vaixell no s'afone i per a que l'any que ve puga estar en condicions en un projecte en el que va a canviar econòmicament el camp de visió del València. Jo no dic que siga el Manà ni la Panacea, ni que vaig a canviar, ni que el València l'any que ve siga el Chelsea de Abramovich, però sí que te va canviar, o sí que te va condicionar per a, entre cometes, bé ixe canvi. Ixe canvi acompanyat de decisions lògiques com Braulio Javier Aguirre, a priori, lo que te convida és a ser més optimista que si arribarà un Celades o un no sé, qualsevol director esportiu que no tinga...
3: Seu plantejat, esta és la pregunta que tindria que fer jo, però a nit eren 90, però estem ja ara així.
2: No, repetís.
3: Però no, és la que tenia que fer, però vaig a fer-la ara. I aquesta clàusula que n'hi ha en el contracte d'Aguirre que diu que si està en posició de descens...
0: Sí.
3: Seu plantejat en quants punts podríeu, pensaríeu que aquesta clàusula se podria posar en marxa?
0: Quants? Buah, per estar en descens, pues, no sé... Pues vora
2: 20.
0: No, menys, jo crec que a la primera volta
3: després dels últims anys que vinc veient, perquè acabes coneguent els temps i les puntuacions del descens, ja estàs en altra dimensió, que és esta.
0: No, però la prova
3: abans
0: és que...
3: miraves en quant entraves en Champions, ara mires en quant
0: ja
3: no baixes.
0: Ja recordeu, ja el primer any de Baraja estar al joc de descens, estàvem... estem al descens, és la tornada.
3: Ara vivim en
0: ho hem normalitzat un
3: poc. El año que vivimos peligrosamente, en este caso en mérito en la década. Ho dic perquè jo tinc clar que un entrenador que la jornada de neu tinga menys de 20 punts, que són la meitat dels 40 que en teoria fan falta per a salvar-se, aire, no me servís.
0: Tu penses?
3: Sí, no, ho dic obertament.
0: O sea, tu creus que si Aguirre no aconseguís...
3: No, jo dic que jo, a l'hora de gestionar, si me tocara a mi gestionar, mirant els counters, val, i pujaria a 21, perquè ja la salvació està més en 42 que en 40 en els últims anys.
2: Sí, però pots fer
3: però un entrenador que no arriba al 50% dels punts necessaris per a la salvació a meitat de lliga, perquè ja t'obliga a fer segones voltes d'unes remuntades
2: que
3: un any s'acabaran, eh?
0: Jo estic totalment d'acord en que s'acabaran. Vull preguntar-vos una cosa, perquè jo pensava que no anava a donar que parlar, però ha donat que parlar en xarxes, que és el fet de que Cristian Mosquera estigui entrenant en les instal·lacions del València Club de Futbol. Jo no he vist cap problema. Germán estava parlant amb ell i a ell sí que li ha sorprès. No ha hagut problema, però li ha sorprès.
1: Tenim més informació.
3: Però quin problema n'hi ha? Que se gasta la ciutat esportiva?
0: Tira-li, Germán. Quina informació primer?
1: Tenim més informació ara d'última hora. A mi em diuen que la situació de que Cristian Mosquera estigui així entrenant a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna està totalment pactada.
0: Ui, claro.
1: Amb l'Arsenal.
0: Això és el que t'he dit.
1: Espera. Amb qui ha treballat així? Cristian Mosquera és amb un readaptador del València. És un readaptador del València i els clubs estan en comunicació. Està tot organitzat.
0: O sigui, el readaptador és del València.
1: Cristian Mosquera estigui així treballant.
0: El readaptador és del València, sí. Val. Jo continuo en la meua. Si
3: que,
0: està coordinat...
3: És que a lo millor Cristian Mosquera, no va matar a ningú quan va decidir fixar-se.
0: És que jo li estava dient a Germán...
3: Així se munten uns canyarets que, com deia abans, me conec la propaganda de Benidorm, que semblava que Cristian Mosquera era el traïdor número uno a la pàtria. Escolté.
0: Però ha sigut, ara mateix, debat, a mi, més a xarxes, perquè m'ha sorprès, em fica l'imatge en el partit de la una i hi havia gent dient, no em sembla bé tal... A veure, si volem recuperar aquesta familiaritat d'un club... aficionats en tal, com no anem a permetre que estigui entrenat? Oye,
3: probablement són els mateixos que criticaren l'altre dia Carlos Soler per complir amb el club que li paga.
2: Per a mi és una mera...
1: Saps què passa, Nacho? Saps què passa? Que l'altre... Bueno, estava parlant Salva, perdona Salva, no, que és que Mosquera, tots ho sabeu, Mosquera va eixir malament d'així, per les paraules per a mi roïnes, molt roïnes i negatives de Ron Gurley,
3: el Germán, el comunicat no, del club dos, no? lamentable i després
2: línies,
3: i després Garley també bueno, pues va jugar, el que dèiem és que el joc de la propaganda en això, escolta, cada cosa lo que siga.
0: A mi, perdona,
3: mèrito en la propaganda,
1: per això Manolo, aleshores que vinga si Cristian Mosquera, a mi em sembla que una vegada més Cristian Mosquera, que ve en totes les parades de lesió, de seleccions, demostra que Cristian Mosquera vol molt al València i que en lloc de quedar-se en la ciutat esportiva de l'Arsenal treballant, preferís tornar així a València per a treballar així perquè està més a gust. O sigui, jo crec que és un símbol de sentiment total pel València.
3: I vaig afegir més, Germán, per a tota la gent que estigui soliviantada, el que desgasta i el que taca la imatge i l'escut del València no és Cristian Mosquera venint un dia a Paterna, és un propietari que no invertix, que està fent així un negoci on ha tirat per terra la imatge del club. Vull dir, la pell fina per a qui gestiona, que és el responsable.
0: O sigui, que no hi ha debat.
3: És més, en tot cas, la pell fina seria per a qui haguera autoritzat que Cristian Mosquera poguera aixafar Paterna si va aixir tan malament.
0: Anem a veure.
1: No, igual Salva pensa que està malament, com han dit moltes Salva? Persones en xarxes socials. No,
2: a mi jo dic que em sembla una mera anècdota. Vull dir, no.
0: Però Salva no ha dit que pensa que està malament.
2: No.
1: He preguntat. No he dit que haya dit això.
2: A mi em sembla una mera anècdota. Em sembla lògic que si està en València...
0: Jo no he vist problema, de veritat.
2: Però si en comptes d'anar a un gimnàs privat pues puc estar xafant herba on coneix a tot el món, segurament el redactor en el que estiga el coneix perfectament perquè portarà ja anys en el València, em pareix una mera anècdota. Sí. I com tu dius, jo penso que n'hi ha que donar-li normalitat a aquestes coses. Home, que lo ideal seria que demà s'anuncie que l'Arsenal cedeix a Mosquera. Sí, seria lo ideal, ens agradaria a tots.
0: Però una cosa, Salva, si Hugo Duro estiguera lesionat...
3: Si això serveix per a que l'Arsenal digui demà que ens cedeix a l'últim central de la seva primera plantilla, vamos, dona la sang.
0: Sí, però jo crec també que de vegades, ara que torna Braulio Vázquez, tampoc hem de perdre la perspectiva de què és el València per a bo i per a roïn. És a dir, així, no en el compre.
3: Per a bo, que continua tenint un tiro,
0: no, però,
3: que un tio com Aguirre que estava a punt de deixar-se les banquetes,
0: però jo vaig que fins i tot en el València de Champions, així s'ha posat en dubte. Jo no parle ja del com, parle del què. Que Ferran s'anarà al City de Guardiola, que Soler s'anarà al PSG de Messi,
3: això...
0: i que Mosquera se'n vagi a l'Arsenal d'Arteta finalista de Champions. Anem a veure, en el millor València, també, allà la crec que va dir... Oye, jo... No,
3: allà la se nega a jugar algun partit.
0: Eh?
3: Allà la se nega a jugar algun partit perquè volia anar-se al Real Madrid.
0: Clar, que és futbol, i allà és una llegenda així, telona, tal, tot el que vulgui. Però que una cosa, que és futbol i és el seu treball. O sigui, jo crec que també hem d'empatitzar de vegades un poquet en aquestes decisions dels futbolistes. De la mateixa manera que, com ara ha dit Manolo, no hi ha que donar cap excusa, hi ha que tindre un club que no dona excusa als jugadors perquè no posen excuses, valga la redundància. Hem d'empatitzar i entendre aquestes coses.
2: I vaig a dir una cosa, que m'acaba d'escriure un bon amic com Santi Marín. Donant-me un detall, i millor persona... que és que Julián Mosquera juega al València. Clar, és que el seu germà, és que la seva família està tots els dies...
0: O sigui, però vostè no hi ha debat, ja està.
3: No.
2: Una anècdota.
1: No, per a mi ja una anècdota, ja i està. Com he dit abans, o sigui, que al final Cristian Mosquera ha vingut així, podria haver entrenat en les instal·lacions de l'Arsenal i ha preferit venir així. Ho veig d'una manera que mostra el sentiment que té Cristian Mosquera per el València.
0: Perfecte, val. Pues en el que sí que vull preguntar-vos en els últims 4 minuts que resten. En la figura de Javier Aguirre, en com ha arribat a Paterna. Molta gent està dient, també a les xarxes i tal, no, és que al planter hi ha que...
2: Hola, soy Javier.
0: Hi ha que posar al planter en vereda, tal, i Javier ha arribat. A més, el seu cos tècnic, ho reconeix? Ser militars.
3: Les cares dels futbolistes, avui, i quan tu te presentes una persona que no has vist en ta vida, somrius, però per compromís, val?
0: Sí,
3: moltes
0: sí.
3: Voltes, quan arribava el Carlos Corbett de i veies aquesta imatge, veies que el jugador el jugador sabia qui estava saludant.
2: Sí, sí, sí.
3: I saber també la gran diferència.
2: Sobretot Copet i Mafeo.
3: Quan parlàvem estos dies de... jo li sentia a Nacho també dir molt la frase de... Braulio busca un entrenador d'impacte en el vestidor.
0: D'impacte.
3: Ja el té. Avui, si mireu aquesta imatge de... Aguirre saludant...
2: En el vestidor, en la ciutat esportiva, en la ciutat, tot. En les rodes de premsa... És que canvia el panorama. Vull dir, anar a la seva presentació el dilluns, donarà gust.
3: Avui hi ha hagut...
2: Este matí donava gust escoltar-lo.
3: Avui hi ha hagut empleats de la Societat Esportiva de Paterna que s'han sorprès de que un entrenador somriga i salude.
0: I done, és que això és un detall que... No parlem de capacitats futbolístiques. Res, per a mi Carlos Cobrera s'ha mort de futbol. Però hi havia treballadors que deien és que, tio, és que este entrenador arriba a la Ciutat Esportiva i no ens dona ni el bon dia. Que és una xorrada, sí i no. Perquè l'ambient de treball que tu generes...
3: No, tu no pots, tu, en una relació laboral...
0: Clar.
2: De tots els dies.
3: Amb un grup, tu no pots menysprear les relacions personals perquè formen part... És un ABC a l'hora de conduir un grup.
2: I te vaig a dir una cosa més. En la cultura mediterrània i europea. Vull dir, en una altra cultura...
3: Igual no passa,
0: no passa res. En l'anglesa no passa res.
2: No passa res, però així... Així, si ja, si no mires, bueno, ja penses que té algo en contra teua...
3: Sí.
2: Bueno, clar, és el problema. Jo crec que Aguirre li ve fenomenal a esta plantilla. Li ve fenomenal
0: en este moment.
2: En este moment, a este entorn. I li ve fenomenal, jo crec, per a donar també tranquil·litat de cara a lo que resta de temporada.
3: Sí, però no oblidem la situació, com deia abans.
2: No, clar.
3: Continua siguent que escolta,
2: una paga foc no arriba si no n'hi ha foc.
3: En efecte, però que la gent ja molt ja pensen que això ja s'acaba del problema. Continues estant el Dèneu, amb una victòria en 7 partits i, ojo, que vas a Santander. Que és que es ve de Santander?
2: Estan convençuts de que li donen la volta.
0: Home, és que...
2: No estan convençuts.
3: No tinc dubte.
2: Convençuts.
3: No tinc dubte de que en aquesta vestidura ha canviat la percepció del futur.
0: Germán, t'acomiade.
1: Sí, una cosa rapideta, estem molt pendents de l'eixida de Cristian Mosquera, així diversos mitjans de comunicació, perquè està a punt d'eixir. Llàstima que no siga en directe, però està a punt d'eixir.
0: Grava-li i el puig a Sassà.
1: Sí, el gravarem i el ficarem
0: a la ràdio en el 90 o el que siga.
3: En el 90, sí.
0: Perfecte. Gomis, gràcies.
2: Un abraç, adeu.
0: Montal, t'escoltem esta nit.
3: Un plaer, senyor.
0: Nosaltres escoltem demà des de la 1 de la vesprada, si al partit de la 1, com sempre vos dic, esta nit més esports en el 90 minut.
1: Així diversos mitjans de comunicació, perquè està a punt d'eixir. Llàstima que no siga en directe, però està a punt d'eixir.
0: Grava-li i el puig a Sassà.
1: Sí, el gravarem i el ficarem
0: a la ràdio en el 90 o el que siga.
3: En el 90, sí.
0: Perfecte. Gomis, gràcies.
2: Un abraç, adeu.
0: Montal, t'escoltem esta nit.
3: Un plaer, senyor.
0: Nosaltres escoltem...

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Que 10 minuts abans de ese vídeo van hi haure una agressió a un xic d'origen senegalès.
2: En el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen.
3: La opció de parlar en valencià siga natural, no tinga discriminació en cap àmbit.
4: I un calendari concret per a la rehabilitació i la reabertura del teatre principal.
5: No creo que nadie quiera presentar una programación el día de antes de cerrarse el teatro.
6: A les 12:50 ja hi ha problemes, ja comença a tallar-se el barranc de Posalet perquè comença a inundar la carretera i part del Oliver.
7: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Ores.
0: Hola. Com estan? Un grup de joves va protagonitzar dos agressions de presumpte caire racista i xenòfob dissabte a la nit a Tavernes de la Valldigna, la Safor, segons ha denunciat l'associació Valldigna Antifeixista. Este col·lectiu ha distribuït una gravació feta amb un telèfon mòbil que mostra a un grup d'adolescents apallissant sense pietat un jove d'origen magribí que intenta reiteradament fugir. A Marruecos, i després d'això comencen els colps. Els vídeos, ja els ho diguem, els tenen en la nostra pàgina web, fan feredat. Ara bé, ja va haver una segona agressió, més bé una primera. Un portaveu de Valldigna Antifeixista ha informat a Punt Ràdio d'esta segona agressió xenòfoba la mateixa nit a Tavernes, presumptament pel mateix grup de joves contra un ciutadà d'origen senegalès que se va produir al voltant de 10 minuts abans.
1: El que hem sabut després és que 10 minuts abans de ese vídeo van hi haure una agressió a un xic d'origen senegalès, però criat a Tavernes. Va tropeçar contra un altre, això que vas caminant, tropeces, deia perdona, i segons després li van tocar un muscle i li han pegat una punyada a la cara. Està ingressat en el clínic amb la mandíbula trencada i ells han vist el vídeo i han vist que hi ha agressors que va patir ell, que estan en el vídeo eixe també. Vull dir que no sé si anaven de cacera o què, però...
0: Òscar Martínez, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada. La família de l'agredit té previst presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil. Mentrestant, agents de l'Institut Armat visionen les imatges del vídeo de l'agressió contra el jove magribí per a identificar i detindre els agressors. L'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha condemnat l'agressió. Lara Romero és l'alcaldessa.
9: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes.
0: Les 2:33, Sofía Álvarez està a la tècnica. Més coses d'este dijous 24 de setembre.
7: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: També del dia, més d'un centenar de professionals de les arts escèniques valencianes han protestat a la porta del Teatre Principal de València després de l'anunci, ja ho saben, del tancament indefinit per part de la Diputació a causa de l'estat del recinte i per a preservar la seguretat.
4: PB exigim que el sector siga informat amb temps, claredat i transparència de totes les decisions que afecten la nostra activitat professional. Responsabilitat i coordinació entre totes les administracions.
8: La presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians, Maria Almudéver, ha destacat que el tancament és un colp més per al sector i ha lamentat que l'administració no hagi intervingut abans perquè les deficiències es van detectar ja fa anys.
10: Com a actors, jo quan he estat quasi treballant he vist això, pues, el teatre apuntalat per darrere de l'escenari. Han anat composant parxes, tirites, pongo un poquito de massilla aquí, però... És el que t'he dit, per arribar a aquest punt són molts, molts anys de només netejar la cara i no anar on tenim que anar, o sigui, d'un abandono per part de patrimoni.
8: Sobre el tancament, sobtat, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, no ha

0: aclarit si van o no aconsellar la Generalitat la presentació de la programació de la nova temporada, que es va publicitar un dia abans de l'informe que va durar el tancament, com assegura la diputada provincial de Cultura.
1: Entiendo que hay comunicación muchas veces entre las administraciones. No creo que nadie quiera presentar una programación el día de antes de cerrarse el teatro, ni nosotros tenemos la intención de dejar que presenten una programación para el día siguiente cerrar el teatro. O sea, no sé lo que ha sucedido exactamente. También, pues, fruto de esa transparencia que tú me pedías, pues se sabrá también. Si ha habido algún error, pues depuraremos responsabilidades.
2: I exigència en forma d'ultimàtum de Sumar, que posa pressió al PSOE i que demana que en el pròxim Consell de Ministres ja s'aprove l'expropiació forçosa de la vivenda de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir del seu pis de Madrid i que ha provocat, ja ho saben, una onada d'indignació social, també una bona polseguera política. També li exigissen que ese mateix dimarts, el dimarts que ve, s'aprove sí o sí el Reial Decret Llei sobre Vivenda que ells van proposar, perquè asseguren que amb ell aprovat un cas així el de Mari Carmen no s'haguera produït si la Regó, ministra d'Infància i Joventut de Sumar, parlava avui de que s'ha acabat el temps.
3: En el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Ese es el Estamos trabajando con este margen. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo.
0: El desnonament de Mari Carmen, forçat per Urba Gestión, un fons d'inversió, s'ha convertit en l'exemple més paradigmàtic del problema de l'accés a la vivenda que s'arrossega a Espanya des de fa anys, i el que es va viure ahir a Madrid i les protestes posteriors en diverses capitals, també a València, pot ser un punt d'inflexió d'una realitat que pateixen molts col·lectius que veuen impossible comprar un habitatge i fins i tot llogar-lo. Pot ser per això, i esta és la notícia del matí, el govern espanyol i Junts. Junts, que juntament amb el PP i Vox va tombar el decret de llei anterior, han reprès els contactes per aprovar un nou decret sobre l'habitatge, inclosa la paralització de desnonaments sense alternativa habitacional.
2: Són les 2:36 minuts, això és la portada d'este temps de notícies en l'horatge. Nou repunt de la temperatura que continuarà demà. Lluís Obiols, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Tornen a pujar les temperatures en una jornada de sol. Ja s'han dissipat els núvols baixos i les boires que teníem este matí, però es manté la humitat elevada. I demà, atenció, perquè serà un dia de ple estiu. De fet, pràcticament no tindrem ni núvols, només alguna boira que es pot formar a primera hora a la zona més interior, a les valls del Vinalopó, també punts de la Plana Util Requena, però serà un dia de sol amb màximes que pugen. Atenció, perquè esperem màximes de 35 a 36 graus a l'interior, ascens tèrmic, que també es notarà a la costa amb màximes de 31 a 32 graus. Això sí, no tindrem tanta humitat com avui i el vent bufarà de llebeig i s'enfortirà de vesprada. Dissabte ja comencen a baixar les temperatures, tindrem més núvols, més humitat, de moment sense precipitacions. Diumenge també continuarem amb núvols i dilluns i dimarts els núvols seran molt abundants, les temperatures seran més suaves o més fresques, però en principi sembla que el canvi d'horatge ens portarà més núvols que pluja.
5: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
2: Bé, si ho avançàvem en l'inici d'este temps de notícies, la Guàrdia Civil està investigant una presunta agressió racista ocorreguda dissabte a la nit a Tavernes de la Vall d'Igna que l'Ajuntament d'este municipi de la Safor condemna de manera ferma, segons un comunicat emès este matí. Però, segons ha informat l'associació Vall d'Igna Antifeixista a Punt Ràdio, hi va haver dos agressions xenòfobes eixa mateixa nit. La primera a un jove d'origen senegalès, la segona a un altre d'origen magrí.
0: Sí, d'una hi ha constància gràfica. El vídeo gravat en un telèfon mòbil dura 5 minuts i 40 segons que aborrona i provoca fàstic a parts iguals. Mostra com un grup d'adolescents, xics i xiques, envolten el jove, a qui uns quants apallissen sense contemplacions, mentre unes xiques intenten parar l'agressió i altres la contemplen sense intervindre. Al principi de la gravació s'escolta un jove incitar, la resta a pegar-li, l'insulta i crida que se'n vaig al Marroc.
6: Ja, pegueu-li el xic de puta!
7: Era una pedra,
6: Marroc!
0: Després comencen els colps. L'agredit s'enfronta una vegada als seus agressors, però quan li trenquen una botella al cap, cau al terra i desisteix de defendre's. Este és el moment. Encara en terra, un jove li pega puntellons i patades a l'esquena quan l'agredit aconsegueix alçar-se, ensagnat, intenta fugir de la turba a trompellons.
8: Amigo, vete. Te van a pegar.
0: I al final del vídeo, una de les xiques que ha presenciat l'agressió es vanaglòria d'haver-la gravada tota.
8: Angie, ya, pero lo tengo Angie, todo grabado, pasa, lo vale. tengo todo grabado.
7: Lo tenéis grabado como le pegan en el suelo.
8: Sí.
0: I de la segona agressió de caire racista no hi ha vídeo, però sí la denúncia pública de l'associació Valldigna Antifeixista a Punt Ràdio.
9: El que hem sabut després és que 10 minuts abans de ser vídeo van hi haure una agressió a un xic d'origen senegalès, però criat a Tavernes. Va tropeçar contra un altre, això que vas caminant, tropeces, deia perdona, i segons després li van tocar un muscle i li han pegat una punyada a la cara. Està ingressat en el clínic amb la mandíbula trencada i ells han vist el vídeo i han vist que hi ha agressors que va patir ell, que estan en el vídeo eixe també. Vull dir que no sé si anaven de cacera o què, però...
2: Bé, hem parlat amb la família del segon jove agredit d'origen senegalès que té previst presentar una denúncia davant de la Guàrdia Civil. Eren Andreu Tavernes, de la Valldigna.
10: Bona vesprada. Hem parlat amb la família del primer jove agredit. Es tracta d'un xic d'origen senegalès, té 20 anys i residís ací a Tavernes. De fet, molt arrelat al municipi perquè la seva família va arribar ací l'any 85. Ens confirmen que uns minuts abans de l'agressió brutal al jove d'origen magrebí, un grup de 7 persones l'agredís i li fractura la mandíbula. Ara este xic es recupera a l'Hospital Clínic de València i demà la seva família ens confirma que interposaran una denúncia per estos fets. L'Ajuntament de Tavernes ha emès un comunicat condemnant l'agressió al xic d'origen magrebí, però no fa cap menció a esta primera agressió. Diuen que ara la Guàrdia Civil està investigant els fets i que està tot sota secret de sumari. Lara Romero és alcaldessa de Tavernes.
11: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil i com que la investigació es troba sota secret de sumari, hem de ser prudents i deixar treballar a les forces de seguretat. Volem traslladar també un missatge de tranquil·litat. Estem davant d'un fet aïllat i que no representa Tavernes. Som un poble divers i acollidor on conviuen amb normalitat famílies de diferents procedències.
2: I més coses. El policia nacional que va tirar a terra, ho recordaran, d'una empenta a una professora jubilada durant una protesta de la vaga del professorat antes de l'estiu, ha declarat en el juí que no pretenia fer-li mal i que va seguir el que marca el protocol. La defensa de la docent, que va haver de ser operada pel trencament de la mandíbula i que encara no està recuperada, sosté que la gent va usar una força de manera il·legítima i desproporcionada. Àngel Hernández.
12: De moment, el que ha transcendit este interrogatori per part de l'entorn del Policia Nacional és que la gent no tenia intenció de causar danys, això és el que ha dit, i que només volia apartar-la. El que no ha transcendit és si la gent considera que la força usada en eixa maniobra va ser proporcional o va ser excessiva. Per part de l'acusació particular, el seu advocat ens ha dit que l'agent de policia no ha volgut contestar les seues preguntes i que la professora encara no s'ha recuperat d'aquelles lesions provocades per l'espenta per l'esquena que la van tirar a terra. Segons la Fiscalia, l'agent de policia podria quedar acusat de 3 delictes. Un, de lesions amb agreujant de prevalença de funció pública, un altre contra la integritat moral i un altre contra els drets individuals. Recordem que aquest interrogatori està encara en la fase d'instrucció d'esta causa. Escoltem David Martínez, advocat de l'acusació particular.
13: Pero creo que las imágenes son bastante nítidamente claras y a nuestro juicio, evidentemente, es un uso de la fuerza ilegítimo y desproporcionado.
2: Més coses. Parlem del Mercat Central. Deixa sobresalt este migdia a les instal·lacions del Mercat Central de València. Un incendi al quadre de comptadors del soterrani ha obligat a desallotjar les instal·lacions en una hora punta on hi havia moltíssima gent.
0: Bueno, sí, ja està extingit. Fins al mercat s'han desplaçat 6 unitats de bombers de l'Ajuntament de València. L'han apagat el problema més que el foc era el fum que s'ha acumulat. En estos moments està ventilant el mercat, que continua tancat al públic.
2: I no baixa la tensió al barri de l'Alquerieta d'Alzira, on un tiroteig entre dues famílies va acabar la setmana passada en una persona morta. Avui han tornat a cremar una altra vivenda d'alguns dels implicats que estan ja en presó pel crim. Hi ha 5. Lourdes Espinosa.
14: cap a les 3:30 de la matinada, un incendi intencionat ha calcinat esta vivenda que està vinculada a la família dels quatre germans empresonats acusats de matar diumenge de matinada un home de 56 anys. Afortunadament, la vivenda estava buida, però han hagut de desallotjar-la del costat on hi havia dos dones majors. I la família de la víctima està buscant la venjança. De moment ha cremat tres vivendes vinculades a la família dels agressors i també un cotxe. Avui, a més, ha sigut el soterrar de la víctima que ha estat escortat per diversos cotxes policials per por a més represàlies.
2: Aplaudiments i xiulits a les portes del Teatre Principal de València avui. Més d'un centenar de professionals de les arts escèniques han protestat davant d'un teatre tancat de manera imminent. Afirmen estar encara sorpresos per la notícia tan sobtada. Lamenten que el seu lloc de treball, este teatre públic del cor de la ciutat, no tinga data de reobertura. Demanen també reunir-se amb les administracions competents per a demanar explicacions. Montse Català.
15: Perquè el teatre és cultura, perquè el teatre és treball i perquè el teatre, este teatre, és patrimoni.
16: És part del manifest que han llegit a les portes del Principal. Més d'un centenar de professionals afirmen que esta és la crònica d'una mort anunciada, perquè han treballat dins en espais apuntalats. Però tot i que entenen que la seguretat és el primer, reclamen unió entre les administracions davant este tancament que precaritza encara més les arts escèniques valencianes. Maria Almudéver és presidenta del Sindicat d'Actors Valencians, Ivan Arbildua és president del Comitè d'Escèniques i Joan Carles Garés, directiu d'Avetid.
17: Jo quan he estat així treballant he vist el teatre apuntalat per darrere de l'escenari. Han anat composant parxes, tirites, per arribar a aquest punt són molts, molts anys de només netejar la cara i no anar on tenen que anar.
18: Que se cierre de un dia para otro un teatro no es una deficiencia técnica, que lo es. Es incompetencia y no haber gestionado correctamente.
19: Sense previ avís, sense cap previsió, sense coordinació entre les dues institucions més importants que tenen la competència autonòmica en la cultura, que són la Diputació i la Generalitat.
16: I demanen també un calendari concret de la rehabilitació i reobertura del Principal, perquè este és un espai vital per a tots, com apunta l'actor Carles Alberola.
20: Que ara es produeixi aquest tancament sine die fa molt de mal, no només a la professió, intèrprets, tècnics, equips, sinó també a la ciutadania.
15: El Principal és de totes i de tots. El volem obert perquè per nosaltres el teatre sí és principal.
2: Bé, sobre esta qüestió, el president de la Diputació de València, que és Vicent Mompó, no ha aclarit si van o no aconsellar a la Generalitat retardar la presentació de la programació un dia abans que la presentació de l'informe, com assegura la seva diputada de Cultura.
1: Entiendo que hay comunicación muchas veces entre las administraciones. No creo que nadie quiera presentar una programación el día de antes de cerrarse el teatro, ni nosotros tenemos la intención de dejar que presenten una programación para el día siguiente cerrar el teatro. O sea, no sé lo que ha sucedido exactamente. También, pues, fruto de esa transparencia que tú me pedías, pues se sabrá también. Si ha habido algún error, pues depuraremos responsabilidades.
0: Això diu Mompó. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha explicat que no va tindre coneixement fins al dilluns a la nit de l'estat del Teatre Principal i que ningú no va alertar a la regidora i diputada provincial que va participar en la presentació de la programació de la nova temporada del Principal abans d'anunciar-se el tancament del teatre.
21: El concejal, que és diputada provincial, se presentó la programación de teatres de la Diputación el 15 de septiembre. Nadie le alertó de un posible informe que comportara un cierre inmediato y, por tanto, la información de la que yo disponía nunca alcanzó el nivel de preocupación que, desde luego, ha resultado del informe que a mí se me trasladó el lunes por la tarde.
0: Sobre la futura rehabilitació d'aquest edifici històric, Català ha dit que pot valorar-se que l'Ajuntament de València entre en la propietat del teatre juntament amb la Diputació.
2: I el grup municipal socialista a l'Ajuntament d'Alacant ha acusat l'alcalde, Abarcala, Lluís Barcala, d'obstaculitzar la investigació sobre les suposades irregularitats en la concessió de les vivendes protegides de les naus. Ha sigut fa uns minuts, durant el ple, que continua aquestes hores. Barcala no ha volgut respondre personalment, ha cedit la paraula al portaveu, a Manuel Villar. Bea Ponce.
22: Així és, la socialista Anna Barceló ha acusat Barcala d'incomplir el seu compromís amb els alacantins d'arribar al fons de la qüestió. Diu que s'ha amagat, que no ha comparegut davant la comissió d'investigació i que s'ha escudat en els tècnics. Des del Partit Popular, Villar ha recordat que denunciaren els fets davant la Fiscalia i que han aportat tota la documentació que tenen, encara que no siga suficient per als grups de l'oposició.
3: Usted tenía que responder ante la comisión y tenía que explicar qué había hecho para que pudiera desarrollar sus trabajos. Por eso hoy no queremos que vuelva a decirnos que llegará hasta el final, que ya nadie le cree, no tiene usted palabra. Queremos que nos diga qué ha hecho para llegar a ese final.
4: Ustedes contaban con que en esa documentación iban a aparecer infinidad de irregularidades, infinidad de delitos, infinidad de cuestiones dudosas, de dudosa legalidad, i s'han quedat sense argumentos.
22: Villar ha demanat al PSOE que deixin de banda les campanyes d'assetjament a funcionaris com el vicesecretari del ple, a qui l'oposició ha acusat d'imparcialitat en reiterades ocasions.
2: I avui ha comparegut a les Corts Valencianes el director general d'esta casa, Francisco Aura, ha afirmat que a punt, diu, el seu millor moment a nivell d'informació i de pluralitat. Ha destacat també les bones audiències dels últims mesos. L'oposició d'Esquerres no ho veu així i ha demanat la seva dimissió, mentre que el Partit Popular i Vox destaquen el bon funcionament d'Apunt. Lola Oliver.
5: Francisco Aura afirma que en el seu mandat ha reorganitzat la radiotelevisió pública valenciana, que estava en una situació econòmica crítica i que alhora s'han augmentat les audiències televisives i els espais d'informació i d'actualitat, i posa com a exemple la cobertura sobre els incendis d'aquest estiu.
23: Cerca de un 70% de la programació diària està dedicada a la informació i l'actualitat. 52 avances durant els mesos de julio i agosto i 50 hores extraordinàries.
5: Destaca enguany el creixement de les audiències també en ràdio, web i xarxes socials, que han impulsat, segons Aura, els ingressos publicitaris i un augment de la producció en ràdio i televisió aconseguit amb un control del gasto més eficient.
23: 4 de cada 5 ciutadans de la comunitat han visto su televisión pública en algún momento del año.
5: L'oposició li demana la dimissió i critica el que considera una programació que menyspreu al valencià i on s'imposa la manipulació. Mercedes Caballeros, diputada del PSPB, i Maria Josep Amigó, de Compromís.
24: En comptes d'informar, està manipulant. En comptes d'entretindre, està insultant. Està castellanitzant tota la planilla.
25: Com és que vostè encara no ha dimitit amb l'historial que porta com a director general d'Apunt, convertint Apunt en una corretja de transmissió del Consell?
5: Vox ha defès els continguts taurins, contestats per l'esquerra, i acompanya el PP en el suport a l'actual direcció d'Apunt. Joaquín Alés és diputat de Vox.
26: Apunt ha cerrado este verano con su mejor registro estival. Los informativos están funcionando como columna vertebral, fueron los espacios más vistos de la cadena.
5: Paco Aura demana disculpes per l'emissió d'un programa emès a Telemadrid i també a Punt, però no revisat, i ha defès el criteri informatiu dels professionals negant les acusacions de manipulació.
23: A Punt atraviesa una etapa de transparència, pluralitat i apertura informativa que puede acreditarse con datos, no con impressions interessades.
2: Més coses. Este matí a la Ciutat de la Justícia de València ha acollit la solemne apertura de l'any judicial de la Comunitat Valenciana. El president del Tribunal Superior de Justícia, que és Manuel Baeza, ha fet una defensa tancada de la independència del poder judicial i ha dit que la independència també és responsabilitat d'altres poders de l'Estat, a qui ha convidat a evitar crítiques desmesurades o descontextualitzades.
27: Los otros poderes del Estado tienen también la responsabilidad de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia.
2: Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Ira Madrid, ha passat la seva primera nit a l'hospital després de ser forçada a abandonar la casa on ha viscut 70 anys. El seu cas mediàtic per l'especial vulnerabilitat és un de les desenes de desnonaments que es produeixen a diari a Espanya. I a Alacant, al barri de les Carolines, parlem que una empresa ha comprat dos blocs sencers d'edificis. Des de fa un any els inquilins viuen amb l'angoixa de no saber quant de temps podran continuar a sa casa. Zaida Ruiz.
28: Amèlia té 75 anys, pateix una fibrosi pulmonar i necessita oxigen per a viure a sa casa al barri de Carolines Altes, Alacant. Una empresa ha comprat el bloc i ara afronta un possible desnonament. Té una pensió no contributiva de poc més de 600 euros i demana temps per a trobar una vivenda que puga pagar.
29: Esperando que cualquier rato te toquen la puerta o te digan o le sigan a uno.
28: El seu cas és un de les 11 famílies que continuen als dos blocs.
30: Estamos dispuestos a pagar el alquiler. No, todos estamos al día, no debemos factura ni impago ni nada, aquí no hay ocupa, todos pagamos el alquiler.
28: És la filla d'Amèlia, també viu al mateix bloc. Aseguren que volen quedar-se i que estan disposats a pagar més, però que la propietat no vol negociar.
2: I l'execució ahir del desnonament de Mari Carmen ha sacsejat el tauler polític i social. Després de les múltiples manifestacions d'ahir, avui el govern i l'oposició s'acusen mútuament de la responsabilitat. Guillem Lizarde.
6: Així és, encreuament d'acusacions polítiques. Ahir Sánchez...
7: És una tragèdia social.
6: Responsabilitzava el govern autonòmic madrileny.
7: El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público a ticazos.
6: Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le torna la pilota.
8: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, en cumplimiento de una ley, de unas leyes, que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
6: Y Feijóo, el líder popular, ha criticado el elevado coste de vida del ciudadanos.
9: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
6: Grups progressistes acusen Partit Popular, Vox i Junts per la seva negativa en el Congrés en les propostes de vivenda. Junts, per la seva banda, ha reprès els contactes amb el govern en esta matèria i Sumar pressiona per incloure en el pròxim Consell de Ministres el decret de vivenda i expropiar el pis de Mari Carmen, si la Rego és ministra de Joventut i Infància.
10: El martes que viene, sí o sí, en el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Se acabó el tiempo.
2: I des de Nova York i davant l'Assemblea de Nacions Unides, el president del govern ha defensat la gestió del seu executiu en la crisi a Ceuta sense fer menció directa al Marroc. Culpa de l'entrada massiva, la desinformació i la desesperació. Per al PP, el president fa un pas arrere després d'haver reconegut errors de Rabat i es pregunten per què. Lucía Mas.
11: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años.
12: Després d'haver assenyalat errors del Marroc, Sánchez parla d'eficàcia i valora positivament l'actuació ahir de Rabat per a previndre una possible nova entrada massiva.
13: No se trata de ser más duro o blando, se trata de ser eficaces. Hemos visto un despliegue muy importante de policía.
12: Els populars consideren que el president no ha tardat a recular i es pregunten si algú els ha obligat a fer-ho. Cuca Gamarra.
14: ¿Pero cuánto le ha durado el giro a Pedro Sánchez? Lo ha matizado en las últimas horas como si alguien le hubiera llamado la atención. En vez de ser firme con Marruecos, se pasa el día dándole las gracias.
12: Finalment, la possible entrada d'Air no es va produir. Este matí s'ha tornat a reunir a Ceuta el comitè de situació. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Filiados menores no acompañados, 2.383 menores. La prioridad, como ya hemos dicho, siempre es la reagrupación.
12: Les explicacions del ministre no convencen el president de Ceuta. Juan Vivas, president de Ceuta.
18: Lo que yo quiero es que se aprenda la lección. Pues podía haber un acuerdo entre España, Marruecos, avalado y tutelado por la Unión Europea, de tal manera que pensando en el interés del menor, pues menor que llega, menor que es acogido por Marruecos.
2: I a Catarroja, el jutjat ha declarat avui l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha assegurat que va avisar a emergències del desbordament de barrancs a migdia.
31: Comencem el primer avís sobre les 3 de la vesprada de que desallotjaren, reduïren l'activitat perquè hi ha un problema de mobilitat. Després seguiren dient que deixaren les empreses perquè podia haver problemes importants de mobilitat i d'inundabilitat, i a les 7 enviarem un altre email a totes les empreses dient que no es queden, al revés, que es quedaren i que pujaren als sostres.
2: Del món, 2 cases espanyols s'han activat a Romania davant la presència de drons russos prop de la frontera amb Ucraïna.
0: I els drons finalment no han entrat en territori ucraïnès, romanès, però això deixa en evidència l'estat d'alerta permanent a Europa davant l'amenaça russa d'escalar el conflicte a territori de l'OTAN o europeu.
2: I Donald Trump ha rebut Xi Jinping esta matinada a Washington amb tots els honors. El president de la Xina inicia una visita d'estat de 3 dies als Estats Units en un moment, Vicent Montagut, d'elevada tensió geopolítica entre les 2 superpotències.
32: Sí, mai abans el president Trump s'havia desplaçat a la base aèria Andrews per a rebre un líder estranger. Tampoc són habituals les guàrdies d'honor. Ni les catifes roges, i li han col·locat una de 30 metres. Així ha començat la primera visita d'estat d'un president de la Xina als Estats Units en una dècada, amb Donald i Melania Trump en persona, a peu d'escalinata, per a rebre Xi Jinping i la primera dama xinesa. 21 salves d'honor, intercanvi de regals i exhibició aèria. Una benvinguda inusual que respon al moment d'elevada tensió entre les dues superpotències. La guerra comercial, el descontrol de la intel·ligència artificial, la guerra al Pròxim Orient i l'escalada militar a Taiwan marcaran els debats entre els dos líders que es disputen l'hegemonia mundial.
2: I atenció, perquè avui hem conegut el primer atac autònom de la intel·ligència artificial contra un estat. Ha sigut Austràlia. Carme Pastor.
1: Sí, Patricia, la víctima és Medicare, el portal del sistema públic de salut d'Austràlia, i l'agent ha infiltrat un model de l'empresa OpenAI. El portal públic li va bloquejar l'accés, però va trobar la forma d'obviar la restricció i accedir a la informació. Un acte de desobediència convertit en la primera violació d'un sistema governamental per part de la IA. El primer ministre australià assegura que no s'han filtrat dades de pacients, però sí informació no pública, i ha ordenat una investigació sobre un incident que ha qualificat de molt greu. El hackeig es va produir al juny, la tecnològica ho va descobrir a l'agost, però no ho ha comunicat a les autoritats australianes fins esta setmana i per correu electrònic. Desperis que implica que la intel·ligència artificial escape del control humà, han parlat a l'ONU els directors executius d'OpenAI i Anthropic. Insten els governs a col·laborar en la gestió de la IA per evitar els riscos d'una tecnològica cada vegada més poderosa, però els Estats Units i la Xina es neguen a frenar el seu avanç.
2: Són les 3 de la vesprada, el dia ens deixa una imatge i un so abornador que en el vídeo de l'agressió davant un telèfon mòbil en què un grup de xics i xiques envolten un jove d'origen magribí, mentre alguns la pallissen, altres contemplen l'escena i no intervenen. Una agressió que comença amb insults i crits perquè se'n torna al Marroc. Una agressió, a més, que no és l'única que va passar i ser mateix dissabte. José Soler.
3: Sí, Patricia, bona vesprada, perquè segons ha denunciat el col·lectiu Baitigna antifeixista, s'hauria produït una segona agressió xenòfoba eixa mateixa nit a Tavernes, presumptament pel mateix grup de joves contra un ciutadà d'origen senegalès. Després de conèixer el primer cas, l'Ajuntament ha condemnat els fets i ha expressat el seu rebuig a qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. El consistori de la marca es tracta d'un cas aïllat que no representa la convivència en la població.
2: I este matí ha declarat el policia nacional que va espentar una professora jubilada durant una protesta de la vaga del professorat. Davant del jutge ha dit que no li volia fer mal i que només ha seguit el protocol.
3: La defensa de la docent, que va haver de ser operada pel trencament de la mandíbula i que encara no està recuperada, sosté que la gent va usar una força de manera il·legítima i desproporcionada. David Martínez és l'advocat de l'acusació particular.
4: Pero creo que las imágenes son bastante nítidamente claras y a nuestro juicio, evidentemente, es un uso de la fuerza ilegítimo y desproporcionado.
2: I també el dia, en la defensa tancada del president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Manuel Baeza, sobre la independència judicial.
3: Ha sigut durant el discurs d'apertura de l'any judicial en presència del president Juan Fran Pérez Llorca, on ha dit que la independència de la justícia és una garantia per a la ciutadania, però que les crítiques descontextualitzades poden generar desconfiança.
2: I més d'un centenar
27: de professors... Nosotros, poderes del Estado, tienen también la responsabilidad de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia.
2: I ara sí, el dia també ens deixa la protesta de centenars de professionals de les arts escèniques que este matí a València, després del tancament del Teatre Principal.
3: Ha sigut dos dies després d'aquest anunci de tancament i també avui el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, no ha aclarit si van o no aconsellar a la Generalitat retardar la presentació de la programació un dia abans que es presentara aquest informe, com assegura la seva diputada de Cultura.
5: Entiendo que hay comunicación muchas veces entre las administraciones. No creo que nadie quiera presentar una programación el día de antes de cerrarse el teatro, ni nosotros tenemos la intención de dejar que presenten una programación para el día siguiente cerrar el teatro. O sea, no sé lo que ha sucedido exactamente. También, pues, fruto de esa transparencia que tú me pedías, pues se sabrá también. Si ha habido algún error, pues depuraremos responsabilidades.
2: I Sumar, que pressiona el PSOE, demana que el pròxim Consell de Ministres de dimarts s'aprove l'expropiació forçosa de la vivenda de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir al seu pis de Madrid.
3: El soci de govern també exigís al PSOE que en eixe Consell de Ministres s'aprove el Reial Decret Llei sobre vivenda amb la congelació i pròrroga de lloguers, limitar l'especulació i els pisos turístics i protecció també davant dels fons voltors. Cira Rego, ministra d'Infància, diu que s'ha acabat el temps.
10: en el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Ese es el estamos trabajando con este margen. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo.
3: El govern espanyol i Junts han reprès els contactes per aprovar un nou decret sobre l'habitatge, inclosa la paralització dels desnonaments sense alternativa habitacional.
2: Acabem així, són les 3 i 4 minuts, arriba el Forcat, a les 4 actualitzem i nosaltres tornem demà més i millor. Adéu.
15: A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
16: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
19: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
15: A Punt Radio. A Alacant, 96.5. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 5 de la vesprada. Bé, la política agrària nacional, o almenys internacional, ara entendreu per què faig aquesta matisació, reclama avui certa atenció. És una cita rellevant, però no és així, és a Còrdoba, i és una trobada d'alt nivell vinculada al món rural agrari. Es tracta d'una fita de la regió, de l'espai, del territori, en fi, és iberoamericana. No és ni espanyola, però Planes li està donant molta importància perquè per a ell és una nova oportunitat per a mostrar-se davant d'una de les institucions que, no oblidem, més li interessa en estos moments, i és la FAO. I és que no oblidem, que encara no ho havien comentat en esta nova temporada, que Luis Planas, el ministre, és actualment candidat d'Espanya per a dirigir la FAO, i seria a partir de l'any que ve. El govern espanyol va anunciar la seva candidatura, no tenien programa així, en Apunt Ràdio, en març del 2026 d'enguany, i la intenció és que tinga caràcter europeu. Per això, este tipus de cites cobren certa rellevància per a ells. L'elecció està prevista, apunteu bé, per a juny de l'any que ve, i es farà mitjançant votació secreta de 193 estats membres de la FAO. El procés formal de candidatures encara no s'ha obert, però el ministre ja ha dit i ha manifestat en alguna ocasió que ja ha parlat amb molts d'aixòs 193 membres que tindran que votar. Així que Còrdoba té, al meu parer, un paper important per a ell i per al futur del ministre. Pel de més, tenim notícies de la Unió que denuncia que estan entrant cítrics de fora, que no compleixen normativa. Reivindicació una vegada més d'ABA, una vegada més també, en este cas, una petició al govern des de Conselleria. S'activen tràmits per a arrencar la campanya de la recollida de la palla. Anecop analitza com està el futur. Ahir, en una jornada, avui farem balanç. Tenim un viver en Benimodo que es desmarca en un nou projecte que crec que vos pot interessar. I agenda, que en tenim, i molta per al cap de setmana. Així que anem allà. Aquest és el contingut d'avui. En este dia, ja sabeu, jo soc Silvia Soria, en la part tècnica Tono Escribano, i en producció a l'estudi, Sílvia a la bord. Arranquem.
1: El Forcat, Apunt Ràdio.

0: El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, presidís des d'este matí la conferència iberoamericana, a la qual s'aborden qüestions claus per a un enfoc global en agricultura familiar, accés al finançament per a transformar sistemes agroalimentaris i pesquers, comerç, digitalització, innovació, relleu generacional. Com vegeu, els problemes en tots els puestos són els mateixos. Anem a veure en esa llista de prioritats que ha dit el ministre Planas.
1: La necesidad de impulsar la innovación y la digitalización, tenemos que mirar hacia adelante y si queremos proteger a nuestra agricultura familiar y profesional, lo tenemos que hacer no con los instrumentos de ayer, sino con los instrumentos de hoy y de mañana. En tercer lugar, todos los temas relativos al acceso a la financiación, que es un tema permanente en el sector agrario y particularmente por parte de los pequeños y medianos productores. Y en cuarto lugar, pero no por orden de importancia, porque sin duda para mí, como siempre, es probablemente el tema más importante, también el reto de la incorporación de los jóvenes y de las mujeres, el relevo generacional y la igualdad en el sector, creo que es muy, muy importante.
0: I per a mi també ho és, ministre, per a mi també per al sector en general. Així que avui estan parlant d'això, són declaracions que ha fet abans d'iniciar-se i sa primera reunió avui, i demà què fan? Van a estructurar-lo en sessions formals dins de quatre diàlegs ministerials, així ho han dit, com quatre parts. La innovació, la digitalització, la tecnologia està dins d'això, el paper de les organitzacions regionals, sobretot en lo que és matèria d'ordenació pesquera, en la governança pesquera i en la lluita també contra la pesca il·legal. Concretament, la no declarada i la no reglamentada.
1: Ahí, de nuevo, y también, lógicamente, con el papel clave que tiene FAO en esa materia, trabajaremos para reforzar la cooperación entre países, la gestión basada en el conocimiento científico y los intercambios de información al respecto.
0: Participen 22 delegacions a IRS, i la FAO és una d'elles. Còrdoba, que ja va ser seu l'any 2023 del Consell Informal de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea, torna així a acollir una trobada del nivell vinculada al nostre món, rural i agrari, i en aquesta ocasió també pesca i piscicultura, la primera vegada que es parla en una conferència d'aquestes dues qüestions. Durant aquesta conferència se firmarà, jo crec que és el motiu principal, és la meva opinió, una declaració que es va a dir Declaració de Còrdoba i que obrirà, donarà pas, a una convocatòria per al mes que ve.
1: Esta declaración de Córdoba tiene misión no solo sintetizar los debates que hemos tenido a lo largo de este encuentro aquí, sino también ser una contribución a la celebración de esta trigésima cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Se celebra exactamente 35 años después de la primera cumbre y creo que es un hito muy, muy importante.
0: I també, el més important, sempre passa el mateix, s'ha donat en la part, en el torn de preguntes, quan els periodistes li pregunten per les qüestions que van més enllà del motiu de la roda de premsa. No, tampoc ens afecta, val? Estem tranquils perquè no ha arribat, però sembla que n'hi ha una nova malaltia emergent per al ramat que està afectant ja a Toledo i Còrdoba. El ministre, perquè li han preguntat els companys, ha dit que són casos puntuals, que no és mortal, que de moment està tot controlat. I per cert que ha dit que el origen es una infección per vectors y ha nomenat as mosquits.
1: Pues como consecuencia del cambio climático, pero también del incremento de los contactos y de la proximidad, ¿verdad?, física y de mercancías en el mundo, pues se están produciendo. Un apunte final, dos características que fundamentan el que, como decía hace un momento, no debe cundir la alarma. Primero, no es una enfermedad mortal para los animales que están infectados y, por otro lado, tampoco tiene consecuencias zoonóticas, es decir, no se transmite a los seres humanos. Por tanto, tranquilidad al respecto.
0: Estaré pendent, de moment torna a dir, i ja veig el missatge de tranquil·litat, Toledo i Córdoba, així no hi ha perill. Però a mi tot el que m'afecta al ramat sempre m'interessa, perquè ja sabeu com està globalitzada, per desgràcia també, les males notícies. I parlant de globalització, no podíem deixar de preguntar-li per les conseqüències que ja ha tingut el sector, sobretot el d'exportació d'animals vius, el conflicte amb el Marroc, per el tema de la invasió a Ceuta, etcètera, etcètera. Segons Planas, estan a punt de solventar-lo.
1: Son razones de sanidad animal las que han interrumpido temporalmente la exportación de animales vivos particularmente del sector ovino y también de carne congelada a Marruecos. Y en estos momentos nos ha pedido el sector y las organizaciones profesionales que intensifiquemos los contactos con las autoridades marroquíes para reanudar esa venta de animales vivos que tan importantes son para el sector
2: del ovino. El altaveu del sector primari en Apunt Radio. El Forcat.

0: I què passa així, a casa, a la comunitat valenciana? El conseller Miguel Barrachina reclama al govern central que eximisca les xicotetes explotacions del registre digital de tractaments fitosanitaris, a tornar a fer-ho. L'excepció se sol·licita per als titulars d'explotacions de menys de 30 hectàrees o amb menys de 5 hectàrees de regadiu. El conseller sol·licita en concret al Ministeri que impulse davant de la Comissió Europea una modificació de la normativa que s'ajorne o que ajorne la seva entrada en vigor per a la resta d'agricultors fins a gener del 2028.
1: Eso, además de estar en contra, le hemos pedido al gobierno de España que defienda a los agricultores españoles y que al menos reclame ante la Comisión un aplazamiento hasta 2028 y después, que como ya sucede con el cuaderno digital, aquellos que tienen menos de 30 hectáreas o 5 de regadío queden excluidos para siempre de tener esa obligación digital adicional que nos parece absolutamente injusta, porque la seguridad alimentaria ya está garantizada.
0: I la unió, el que ha advertit avui, ahir ja estava a les xarxes, ahir de vesprada, és al voltant dels cítrics. Concretament advertís que els cítrics que estan entrant fora, jo dic alguns, espero que no siguin tots, fora presenten residus de matèries actives que actualment no estan autoritzades. Mira que ho diuen vegades a la Unió Europea. Això ho han assegurat no perquè sí. Han analitzat 12 mostres de cítrics d'importants supermercats i hipermercats valencians i, bueno, diu que d'aixes 12, 10 han mostrat residus. Això és un percentatge molt alt. Clar, és una mostra reduïda, però hi ha que reconèixer que el percentatge s'apropa al 90%, eh? Carles Peris és el secretari general del Sindicat Agrari.
2: La Unió detecta residus de matèries actives fitosanitàries no autoritzades en la Unió Europea en el 83% de les mostres analitzades de cítrics importats de tercers països que es venen en els supermercats i hipermercats. Les mostres varen ser agafades el 9 de setembre en establiments de Mercadona, Carrefour i Consum i estos resultats posen de manifest les diferències entre les exigències fitosanitàries que suporten els productors europeus i les aplicables a productes procedents de tercers països que són molt més laxes. Altre resultat d'aquestes analítiques és el major número de matèries actives detectades en els lots, que va entre 4 i 9, molt per damunt de les exigències de citricultors valencians. També, a pesar de que ninguna matèria activa estiga per dalt del límit màxim de residu permitit, els consumidors mereixen que tots els cítrics durant tot l'any tinguin els mateixos estàndards i no com està passant ara, que els de fora tinguin unes normes molt més laxes. D'ahir la importància que té el control de qualitat de supermercats i hipermercats i també des de la Unió necessitem que la Unió Europea li demanem que baixi al mínim detectable tots els límits màxims de residus de matèries actives fitosanitàries que estiguen prohibides a la Unió Europea per als productes de fora.
0: I per la seva banda demà parlarem ells, perquè aquest tema jo crec que hauríem explicar-lo un poc més i millor, perquè Ava Asacha reclama que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària, que no ho són, contra les inundacions. Això em preocupa. El cas és que com ho han fet? Pues han presentat al·legacions al projecte de Reial Decret pel qual s'adopten mesures de gestió de riscos d'inundació. Un tema que torne a dir, no me vaig a quedar en un titular perquè vull que m'expliquin bé què passa, més després del que hem viscut. I per altra banda, el Consell Agrari de València activa la recollida de la palla de l'arròs per a donar suport als agricultors. Ens ha explicat les condicions, les explicacions, el per què, en fi, tots els detalls, el regidor del qual depèn aquest organisme, este Consell Agrari de València. Ell és José Gosálvez.
3: Para nosotros defender el campo empieza por defender a quienes lo trabajan. Frente a la burocracia que convierte la agricultura en una carrera de obstáculos, nuestra política es clara: menos trabas, más medios y más soluciones. Tenemos claro que los productores de arroz no necesitan más trabas, necesitan que les dejen trabajar, que la administración aporte soluciones. Y desde el Consell Agrari, bueno, pues lo que hacemos es escuchar al que conoce el campo, ponemos medios y facilitamos su trabajo. Ponemos a disposición de los agricultores un servicio gratuito de recogida y empacado de paja del arroz. Esta campaña se ha organizado con los productores, no de espaldas a ellos, porque ellos son los que conocen el terreno y nosotros tenemos una obligación muy clara: escuchar, coordinar y poner los medios municipales donde hace falta. Cada tancat ha designado un responsable de quemas y esta organización, pues, lo que va a permitir es coordinar las actuaciones con el servicio de guardería rural del Consell Agrari. Nosotros no vamos a elegir entre productores y los vecinos. Se trata de gestionar bien. Coordinamos las quemas y retiramos paja para facilitar el trabajo de nuestros agricultores y reducir las molestias a los vecinos de Pinedo y del Saler. Además, se procederá a retirar la paja en aquellos puntos donde la quema no sea viable, estando previsto recoger alrededor de 750 balas de paja de arroz.
4: Consumir productes valencians, perquè així, el millor ho tenim a casa.

quan són les 3 i 29, me'n vaig ara a un preciós poble, Benimodo, i és que allí tenim un viver, el nom exacte és Viver Hernandorena, un nom complex, que segur que conegueu molt bé, perquè els productors estan molt vinculats a la història d'este viver. Pues bé, Hernandorena continua avançant cap a la sostenibilitat des del convenciment de que hi ha que preservar i mantindre el recurs poble, Benimodo, i és que allí tenim un viver, el nom exacte és Viver Hernandorena, un nom complex, que segur que conegueu molt bé, perquè els productors estan molt vinculats a la història d'este viver. Pues bé, Hernandorena continua avançant cap a la

0: Així que Fernando Hernandorena, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Sí, bona vesprada.
0: Alegria saludar-te. Tot bé per Benimodo? Vosaltres teniu les instal·lacions sí, allí bé. Mateix, en Benimodo?
1: Sí, sí. Ah. Sí, sí, mateix Benimodo. Ah. Començarem en Carlet, però ara estem en Benimodo, des de fa ja quasi 20 anys.
0: Ja fa temps. Bueno, és una empresa familiar. Vos dedico a producció, comercialització de plantes, arbres fruitels, esteu, com dius, a Benimodo. Bueno, i especialment orientada, com acabo d'explicar-li als oients, als forcaters, al sector agrícola professional. Sí. Ja sou tercera generació o quarta? Per quina aneu?
1: En estos moments, tercera.
0: Tercera.
1: Comença mi abuelo, el poble de mon pare, en els anys 70, i entre els anys 90 i 2000 ens incorporarem jo i les meues dos germanes.
0: Uh-huh. O sea que la cosa és familiar, eh? Ve de sí, raça, que sí, m'agrada dir a mi, no?
1: Pues, és familiar impossible.
0: Ja, sí. Tercera és tot un logro, eh? Això hi ha que admirar-lo. I quines espècies comercialitzeu, Fernando? Què és el que feu exactament, per entendre-ho?
1: Pues mira, nosaltres principalment produïm plantes de caqui, garrofer, fruta sí. d'os, kiwi, magraner, algo de membrillo i figueres. Són les principals espècies que produïm els últims anys.
0: Això també s'haurà evolucionat molt en 20 anys, claro, en tres generacions.
1: Sí, clar. La veritat que sí.
0: No serà el mateix que fa 20 anys o que fa 30.
1: No. Nosaltres evolucionarem de fer... Mi abuelo i mon pare evolucionarem de fer plantes soles en camp.
0: Sí.
1: Després nosaltres, a partir de l'any 96-97, començarem principalment a fer planta en maceta i ara estem fent quasi més planta de camp altra vegada que de maceta. Uh-huh. O sigui que això va evolucionant en funció dels temps.
0: Claro, s'adapteu a la realitat i al sector, no? I, bueno, quina és la producció? Per a que ja entenem un poc on esteu, la història familiar, el que feu, com ha anat evolucionant, però quines xifres teniu de producció? A mi m'han dit que sou una potència.
1: Bueno,
0: ja no sé si en quantitat o qualitat.
1: Estem fent alrededor d'unes 800.000 plantes anuals comercialitzades.
0: Molt bé.
1: De les quals 250.000 són de caqui, unes 300.000 de fruta d'os en les diferents espècies que produïm de fruta d'os, pues, bresquilla, nectarina, paraguayo, i una menció a part a l'armeler, que és una espècie prou important, i sobretot els últims anys. Després, unes 60.000 plantes de garrofer, que és un dels projectes més recents que tenim, que començarem en l'I+D per 2011 i ja portem 5 o 6 anys en una quantitat de planta pues, prou considerable. I entre el resto d'espècies, unes 200.000.
0: La veritat, el del garrofer m'encanta a mi. Esa planta, ese cultiu, a vegades no li fem prou de cas i deuríem fer-li més, eh? S'adapta al canvi climàtic, té unes eixides meravelloses, ajuda a mantindre zones rurals, població d'interior... No sé per què no el mimen més.
1: Pues nosaltres hem treballat moltíssim en ell els últims anys, com te comentava. Estem col·laborant també amb la IG, que és l'Associació d'Empresaris de la Garrofa, i nosaltres hem apoyat molt en la producció de planta, perquè realment ha sigut molt costós arribar a fer una producció de planta de qualitat i amb seguretat. Però, bueno, com te dic, ja portem 5 anys en una quantitat de planta pues, elevada i subministrant al sector...
0: Muy bien.
1: Sense problema, i és una producció molt local,
0: principalment
1: la comunitat valenciana, el sud de Catalunya, Balears i Múrcia.
0: Pararem un dia de la Garrofa. Prenem bona nota, que m'interessa. És un món, eh? És un món. Té hasta mites darrere, lo de la Garrofa. Lo del garrofí, i tu saps lo del garrofí i el pes de les joies i tot això? Tu te saps tot això?
1: Sí.
0: La gent se sorprèn quan li ho conte, eh? Que el quilate es va traure del pes d'un garrofí, del fruit de la garrofa. Sí, la gent no ho sap. N'hi ha molta cultura i moltes coses en el món que estan vinculades a la història del sector agrari. Hi ha que parar-se també a reconèixer-ho i a valorar-lo. Bueno, i has nomenat la fruita d'os, has nomenat el quequi, i has nomenat la producció en planta, en contenidor i nueta. T'encantés, per lo que tu mateix em explicares.
1: Sí. Nosaltres tenim unes 2 hectàrees d'hivernacle i després en camp tenim unes 25-30 hectàrees de producció de planta d'aquestes espècies.
0: Sí.
1: Algunes d'elles, com és el caqui, totalment se produeixen en camp, des de pràcticament el principi, menys el semillero, i la fruta d'os sí que la treballem. O sigui, nosaltres comprem la planta de laboratori in vitro, la trasplantem a contenedor, fem el micro-empelt

0: i ja pot el micro pèl 10 centímetres, ja la trasplantem a camp i l'acabem en camp. La planta de camp està tenint una acollida molt important per als agricultors. És una planta un poc més gran, té la dificultat que sols s'ha de plantar en hivern, però treballant en càmeres frigorífiques i conservació, la veritat que està funcionant molt bé.
1: Molt bé. Bueno, jo t'havia cridat per lo de compostatge, m'ho fiquem així a xerrar i no te ho pregunte, perquè clar, l'empresa també treballa assaig, selecció, adaptació de varietats, i ara lo del compostatge, el centre este de compostatge, com funciona i com està?
0: Pues el tema del compostatge ve un poc arrel de la idea que tenim en l'empresa del respecte per al mig ambient. Uh-huh. Ja des del 2013 fem control biològic, per supost reciclem tots els materials, plàstics, uh-huh, cartons, etc. I ens faltava un últim eslabó, que era el tema de residus vegetals que se generen en el viver, tant en els vivers de camp com sobretot en els vivers de maceta, tant restos vegetals com restos de substrats, uh-huh, i qualsevol altre material orgànic. I pues bueno, hasta fa uns anys simplement pues se cremava con tots els restos vegetals en agricultura i estàvem buscant una forma
1: d'aprofitar-lo, no? I de respectar
0: de
1: l'entorn.
0: De retirar-los i si se podia aprofitar,
1: claro,
0: millor.
1: Claro, claro. Sentir comú.
0: I dins d'això, pues quan tenim un projecte des de l'empresa, que és el de salut del sol, o sea, els terrenos, per poder reaprovechar els terrenos de cultiu i poder cultivar-los durant més temps, ens va sorgir l'oportunitat del compostatge. Per mig de la Universitat Miguel Hernández i el departament de Raúl Moral, ens assessora el tècnic Carlos Gómez, que treballa en ells, i la veritat que ens ajudaven molt a posar en marxa aquest projecte. Pareixia algo molt complex i en la seva ajuda la veritat que ha sigut
1: ja
0: fàcil.
1: Ja funciona, claro. Ja està el rendiment, ja
0: sí,
1: està funcionant.
0: Començarem en l'octubre passat.
1: Ah, fa un any.
0: I farem unes 200 tonellades i la veritat que pues, començarem a utilitzar-lo en el mes d'abril i maig. Farem primer uns bioensaios en hortalisses per veure com estava. I la veritat que ha sigut una meravella el resultat i el resultat que ha donat tant en els assajos com després en l'aplicació de parcel·les.
1: Molt bé, molt bé. I reptes de futur, cap a on aneu, Fernando? El repte següent?
0: Pues en este moment estem acabant un procés de consolidació perquè hem passat uns anys molt durs després de la pandèmia i tot l'augment de costos de producció que tot el món agrícola sap, insumos, fertilitzants. I en el nostre cas, una molt intensiva en mà d'obra. Entonces, l'augment de costos laborals pues, ens afecta moltíssim. I aquests anys pues, hem tingut que reestructurar moltes àrees de l'empresa i, uh-huh, bueno, en aquest moment estem en un moment d'estabilitat. I ja estem començant a avaluar els pròxims creixements. O sigui, que per la pròxima campanya la idea és continuar creixent com portàvem els últims anys, uh-huh, i intentar pues, acabar seguint un viver de referència no en Espanya, sinó en Europa.
1: Pues Fernando, avanti, sempre avanti, de Benimó del món. Moltíssimes gràcies per atendre-nos al Tenti Plaer, sé que estàs currant, m'has dedicat uns minutets, te ho agraeix de veres i que vagi molt bé la jornada, el dia i els projectes.
0: Molt bé, pues moltes gràcies.
1: Gràcies, cuida't. Adéu, vale. Adéu.
2: A punt ràdio, Sílvia Soria. If you want...

0: I per cert, que tinc una altra alternativa també, perquè així podeu elegir Llíria entre avui i el diumenge 27, el que ve trobareu en el pàrquing de la Cultura, bueno, exactament la Cultural, no és que sigui la Cultura, és la Cultural. Allí van a fer-ne 4 jornades dedicades a la gastronomia i al comerç local. Van acompanyar-les d'actuacions musicals i activitats. És l'edició de Amor Redó, que ja demà connectarem en ells, està celebrant 25 anys d'història. Aixina que jo m'alegre moltíssim perquè sempre Llíria és una bona alternativa, com sempre és una bona alternativa a restaurants com la Matandeta, dins, allí enmig. Jo és que és un dels meus favorits perquè està rodejat d'arrossals. I és que atenció, que estan d'aniversari. Qui no coneix la Matandeta? Qui no ha viscut moments màgics en la Matandeta? 35 anys. Tinc a Elena. Elena, hola.
1: Hola.
0: Hola, cariño.
1: Bona
0: esprà. Directament t'ha cridat sense avisar-te, eh? Què te pareix? Sí. Has el forcat. I fiqueu-me, Elena, que m'acabo d'enterar que estan d'aniversari. Enhorabona.
1: Sí. Gràcies. 35 anys.
0: Mare meua, com passa el temps. Si tu eres més jove, quasi, no?
1: Sí.
0: Claro, coneix que abans que tu. Bueno, contamos, què aneu a fer? Perquè sempre...
1: Pues anem a fer... Bueno, anem a fer una festa per tots els clients, per tots els amics... I resulta que, bueno, a partir de la una, perquè es comença a arribar la gent, n'hi haurà un aperitiu, pues, en plats típics d'ací de la casa, en estos 35 anys. I després el meu home, Rubén Ruiz,
0: sí,
1: que és el cuiner i el maestro paellero en estos momentos, farà un taller de paelles davant de tots els clients i tots els amics. I res, pues
0: ja festa,
1: després farem... Després soplarem les veletes, tots junts, perquè la Matandeta és una cosa... És a,
0: de tots,
1: no som nosaltres
0: sí.
1: Dos, som tota la gent que ha passat i tota la gent que ha estat amb nosaltres estos 35 anys. I res, després farem una tòmbola, que li han dit tòmbola Mafalda.
0: Per què?
1: Ai,
0: per
1: mira què? Que m'agarren.
0: T'agarren, m'estan furtant a l'entrevistada. Això és que, clar, l'hora que és, són les 4 menys 10 i estaràs ara tenint... Ja. Claro, estaràs en la cuina.
1: Res, tranquil·la.
0: Quin dia pues és? Quin dia és?
1: El dia 3 d'octubre. És que, a més, este any són 35 anys el 3 d'octubre.
0: Ah,
1: i
0: molt bé.
1: I mos obrir el restaurant el 3 d'octubre.
0: Molt bé.
1: Ai, sí, no.
0: Oye, per què Mafalda, la tòmbola? Per què Mafalda? I te dice ja de veres que me s'ha fatal.
1: Perquè jo a ma mare li dia Mafalda.
0: Ai, ta mare.
1: Sí. Mm. Entonces ma mare, pues sempre en les festes de Sant Joan, en els aniversaris i tal, del restaurant sempre feia una tòmbola.
0: Ja.
1: Yeah. I anem a sortejar 5 menjars per a 2 persones en la Matandeta. Després Bodegas Biosca mos acompanya i mos va regalar una per a sortejar una experiència.
0: Molt bé.
1: Perquè ells tots els mesos fan eventos. Bruno Murciano també col·labora en els seus vins,
0: ah, pues,
1: a l'hora de la tòmbola.
0: Ahí és nada.
1: I el Celler de la Muntanya col·labora en dos cates en dinar.
0: Muy
1: i
0: bien.
1: Visita la bodega.
0: Què tenen que fer és que estiguen...
1: I bueno, més sorpreses i més regals.
0: Claro, més sorpreses i més records i més emocions,
1: sí,
0: i més homenatges, perquè la Matandeta té una història impressionant. Jo m'encantaria de cara al dia 3 o quan acabe, perquè ara no és hora, perquè sé que estaràs a tenir la cuina i de veres que t'agraeix
1: sí
0: moltíssim que m'hagis agarrat el telèfon. Ja farem un especial de la Matandeta, jo te ho deixo ahí, la pilota, perquè vingues
1: moltes
0: un dia.
1: Gràcies.
0: I me conteu tot el que s'ha viscut i tot el que és la història d'aquest espai. Gràcies, Elena. Ara dono jo el telèfon, no te preocupes. Ves, atén.
1: Vale, gràcies.
0: Adéu. Vamos al abordaje, Silvia Labord, ¿qué te pareix? És que es conec, a esta xiqueta la conec jo, des que era una xiqueta menuda, vaig conèixer a sa mare, una dona especial, que bueno, serà un moment el dia 3 per a recordar-la, son pare també, un home molt vinculat al món del vi, del que vaig aprendre jo moltíssim, és una família molt volguda en la zona de l'Horta, a més l'espai, la Matandeta se diu aixina perquè tenia un origen vinculat a una Matandeta. O sea, ja vos contaré. Vos ha quedat clar, no? El dia, l'hora i el projecte. Si voleu anar, si sou clients i si voleu conèixer a la família, vos deixo el telèfon 96-211-2184. Torno a repetir-lo. 96, com és lògic, 211-2184. I torna a dir que començaran a la una, hi haurà pues, ahí una recepció, tallers de paelles, perquè allí fan tallers, t'ensenyen a fer la paella, més anyenya, etc. I serà Rubén, com us ha dit Elena, el que ens ensenyarà a fer aquest taller de paelles, estarà al dinar, i bueno, hi haurà moments, encara que no m'ho diga, molt especials, perquè segur que apareixen records i alguna que altra persona vinculada a este sector que farà algun homenatge. I hasta aquí puedo leer. Són les 3:52. Una xicoteta pausa i encara vos avance algo de lo que serà el cap de setmana i el programa de demà.
2: A Punt Ràdio. Sílvia Soria. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
3: Però nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
2: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
5: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
2: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.

Heu pres nota, no? Esteu fent-vos la vostra agenda forcatera. Bé, recordem de nou, del 2 al 4 d'octubre, la Fira del Formatge Artesà Montanejos, Eco Altea, del 1 al 25, més de 40 activitats per tot arreu. Tancaran en ese 25 d'octubre, en esa jornada oberta a tot el públic, en més de 20 activitats al Centre Juvenil d'Altea. Continuem també este cap de setmana en el Torrent No Fest, que compta amb la participació i col·laboració de moltes entitats i institucions, i on aneu a poder degustar torrents de deberes, arrossos, perquè hi haurà sou cookies, música, tallers, un sopar popular en productes de Sòria. Ja vos contaré el meu vincul en aquesta casa, perquè tinc vincul, no per el cognom, sinó per altres motius, i al final ha sigut tot un poc barrejat. Per dir-vos que sóc sòcia sense ser de Sòria, en això n'hi ha prou. Bueno, i Llíria també el diumenge, entre avui, perquè avui ja estan de celebracions, fins el diumenge teniu jornades també de gastronomia, també de comerç local, i és ese Amos Redó. Amos Redó és una fira, una trobada de productes de Llíria que té 25 anys, és una data molt especial en aquest esdeveniment i està sempre vinculat a la fira i la festa de Sant Miquel. Ahir van a tindre més de 16 establiments d'hostaleria representats i bueno, hi ha també tot tipus de productes. Així que estic convençuda de que aquesta agenda d'alternatives gastronòmiques les completarà el meu company Entrastem, el divendres, de 12 a 1. Nostre company Vicent Gil, que fa, si sap com sabeu, un programa de gastronomia. I jo demà de què pense parlar? D'una altra cita d'aquest tipus. Me ficaré seria en la part institucional inicial del programa. Però vos avance ja, me gusta confirmar que podrà vindre el responsable, el sinònim, el Santos Ruiz, de la denominació d'origen de l'arròs de València. Per què? Perquè si tots els plans que vos dic m'agraden, este és especial. I és la festa de la sega. Serà este diumenge al port de Catarroja i és ja l'edició número 13. És una jornada en la que es dediquem no únicament a degustar que també els nostres arrossos, sinó a recuperar i ficar en valor les tradicions vinculades al cultiu de l'arròs. La cita proposa de matí, un matí obert, a tots els que vulgueu passar, i jo que sé, per exemple, ens permetrà conèixer el que eren les antigues tasques durant generacions i generacions del cultiu de l'arròs. Hi ha exhibicions, passejo en barca, n'hi ha inclús testimonis pràctics de com se treballava l'arròs pues ja fa molt de temps, algun reconeixement com el segador d'or d'enguany, ja vos diré demà qui és, i bueno, hi ha una sèrie d'activitats que pretenen demostrar que l'arròs al nostre territori és molt més que un cultiu o que un producte. Hi haurà, tindré l'ocasió, no dubteu, de parlar demà en Santos tant de la festa en si, perquè el programa és amplíssim, però amplíssim, des de passeig en barca, com vos deia, sou cookies, tallers infantils, podeu anar a la família. Bueno, demà desvaliem un poc tot el que tenen pensat, però també entrarem en noves varietats, en el que està passant en l'Albufera, parlarem dels cultius, parlarem dels preus, parlarem del sentir de la gastronomia i de lo que se representa com identitat al voltant de l'Albufera i de moltes coses que vos convide ja, d'entrada, que no vos pergau. I no serà l'única qüestió, perquè també m'interessa demà presentar-vos, si no es conegueu, ja és hora de que es conegueu, el gremi de forners, perquè hem tingut ja el concurs de pans tradicionals i de format lliure. I ojo que és l'edició 55. Demà vos desvelaré, l'ha organitzat el Gremi de Forners i Pastissers de València, qui són els guanyadors i no vos sorprendran, perquè són dos d'esforç més coneguts, com és el Moreno Ponce i el Massanet. I així anem on anem. Vos convido demà a descobrir arròs, a descobrir també la informació actual del dia, les cites, les convocatòries, i tot perquè dins de l'actualitat institucional, reivindicativa, d'organitzacions, de cultius, tècniques, a la fi intentem el que acabeu de veure cap al final de l'espai, promocionar el territori, la cultura, el patrimoni i el que som com a poble. Sí, això som, exactament, sector primari. Gràcies per tot i no us oblideu, cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor, sí, ho tenim així, a casa. Adeu.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista comesa el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. Una agressió que s'ha gravat en vídeo i s'ha penjat en internet. Alejandro Molés.
2: Escoltem de seguit un fragment sonor del vídeo en què es veu com una turba colpeja un jove d'origen magribí fins i tot quan cau a terra després que li hagin trencat una botella al cap. Escoltem com li diuen a la víctima que torne al Marroc. Però esta no ha sigut l'única agressió de caire racista i xenòfob que s'ha produït este cap de setmana a Tavernes de la Valldigna. Així ho ha confirmat a Punt la família de la víctima d'un jove senegalès de 20 anys. En breu presentaran denúncia. Escoltem el relat de les dues agressions en la veu del portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista, Marc Cabanilles.
3: Van ser dues agressions. Primer una d'un xic senegalès, que sabem que està a l'Hospital Clínic en una afecció grau en la mandíbula, i este últim vídeo que hem escampat, diguem, per les redes socials, és un xic magrebí. Tal volta poguera ser que la parella començara per un tema de borratxos. El que ja no està clar és tota la processó que va seguir darrere, insultant-lo, tornant al Marroc, pegant-li, gent gravant, sense que ningú fera res, i això és lo greu.
2: La Guàrdia Civil treballa per a identificar i detindre els agressors.
1: I esglai, este migdia al Mercat Central de València han declarat-se un incendi en l'habitació del soterrani on està el quadre de comptadors. Xavier García del Valle.
4: Sí, el foc ha obligat a desallotjar tot l'edifici en hora punta, a més de modificar el recorregut dels autobusos de l'MT que passen per la zona. Una persona ha sigut atesa per inhalació de fum. Es tracta del vigilant de l'aparcament soterrani. Escoltem el regidor de Protecció Civil, Juan Carlos Caballero.
5: El pla d'autoprotecció ha funcionat. La gent s'ha evacuat ràpidament tant per part dels venedors com dels usuaris d'ací del Mercat Central. Ara han pogut retornar.
1: I continuem en successos. A la Ribera Alta, esta matinada, nova casa cremada al Cira en venjança pel tiroteig mortal al barri de l'Alquerieta. És la tercera casa que cal en foc.
2: L'habitatge estava deshabitat, però les flames han obligat a evacuar dos dones majors del veïnat. És el quart incendi provocat després de l'enfrontament a tirs del diumenge, una baralla que, recordem-ho, va començar per una discussió de trànsit entre dos xiques joves. Va morir un home de 56 anys. Per estos fets, quatre germans estan a la presó.
1: I una bona notícia. A la Serrania, este migdia, han trobat sana i estàlvia la dona major desapareguda ahir al terme d'Andilla. Es tracta d'una veïna de la població de la zona de la partida Corral del Rullo. Professionals de les arts escèniques s'han concentrat este matí a les portes del Teatre Principal de València.
2: Ho han fet després de l'anunci del tancament indefinit per part de la Diputació a causa de l'estat del recinte i per a preservar la seguretat. Estes són algunes de les reivindicacions.
6: Exigim que el sector siga informat amb temps, claredat i transparència de totes les decisions que afecten la nostra activitat professional. Responsabilitat i coordinació entre totes les administracions públiques. Garanties per al sector professional i un calendari concret per a la rehabilitació i la reabertura del teatre principal.
1: I en tribunals, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que instruís la causa de la dana. L'alcalde de Riba-roja ho ha fet en qualitat de testimoni.
4: Robert Regà ha informat sobre les decisions que va prendre l'Ajuntament, començant per convocar un SECOPAL el dia 28 d'octubre i passant per l'enviament de tres missatges durant el 29 a les vora 2.000 empreses ubicades entre l'autovia A3 i l'A7.
7: Comencem el primer avís sobre els 3 de la vesprada de que desallotjaren, reduïren l'activitat perquè hi havia un problema de mobilitat. Després seguiren dient que deixaren les empreses perquè podia haver problemes importants de mobilitat i d'inundabilitat, i a les 7 enviaren un altre email a totes les empreses dient que no es queden, al revés, que es quedaren i que pujaren als sostres.
1: I per la seva part, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, demanarà personar-se en tres procediments judicials que hi ha oberts contra persones que el van amenaçar de mort després de la dana de l'octubre de 2024.
4: Dels tres procediments judicials oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'obertura de judici oral, mentre que els altres dos estan en un jutjat de València i és ahí on la defensa de Mazón vol personar-se.
1: Més tribunals. El policia nacional que va tirar a terra d'una empenta una professora jubilada durant la protesta de la vaga del professorat assegura que no pretenia fer-li mal, que només volia apartar-la i que va seguir en tot moment el que marca el protocol. Això és el que ha mantingut durant l'interrogatori que se li ha fet en la fase d'instrucció de la causa.
2: Per això va parlar la defensa de la docent que va haver de ser operada pel trencament de la mandíbula i que encara no està recuperada, sosté que la policia va emprar una força de manera il·legítima i desproporcionada. Escoltem l'advocat de l'acusació, David Martínez.
8: Pero creo que las imágenes son bastante nítidamente claras y a nuestro juicio, evidentemente, es un uso de la fuerza ilegítimo y desproporcionado.
1: I en els esports, Javier Aguirre ja s'ha vestit de curt i ha començat la seva etapa al capdavant del primer equip del València.
4: Sí, el tècnic mexicà arribava a l'aeroport de Manises a primera hora del matí. Després s'ha desplaçat a la ciutat esportiva per conèixer la plantilla i els empleats del club i ha dirigit la primera sessió preparatòria acompanyat pel director esportiu Braulio Vázquez. Fins i tot Aguirre ha variat l'agenda de la resta de la setmana, ja que ha previst que l'equip entrene dissabte de matí, quan el pla original era que l'equip descansara este cap de setmana. El ja tècnic valencianista ha tornat a parlar només xafar València. L'escoltem.
9: En la institució, en la història. Llevo 15 temporades en Espanya, sempre vine a jugar a València i guau, era un fortín i eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer. En algunos partidos me decían algo más. Esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Sacar el mejor provecho de los jugadores, la afición, buf, la prensa no, pero bueno.
1: Actualitzem informació en Apunt Ràdio a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb Cadena de Valor.
0: Apunt Ràdio, notícies. Informació, entreteniment i companyia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Alacant, 96.5.
12: Hola, com estan? Són les 4 i 8 minuts, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
12: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dijous, és 24 de setembre, un dia que ve marcat per la vaga d'autobusos interurbans a Alacant i que, pel que fa al programa, parlarem de vivenda. Però avui amb xifres que ens permeten ser una miqueta optimistes, també parlarem d'inversió, en concret d'invertir en or i en la segona part del programa de les grans fires que arriben la setmana que ve a València. En primer lloc, ja saben que hi ha una falta de vivenda que, entre altres factors, ens ha portat a esta crisi habitacional. En aquest sentit, el Banc d'Espanya ha fet una advertència al respecte i és que es calcula que en menys de 2 anys faran falta més d'un milió d'habitatges. I això, l'escassetat pressiona els preus a l'alça, però en aquest sentit, el mercat de segona mà comença a ajustar-se perquè el 16% de les vivendes en venda en Espanya van baixar el seu preu en este últim trimestre. Avui veurem si aquestes dues realitats, és a dir, escassetat per una banda i baixada de preus per una altra, poden conviure o si són xifres d'un moment puntual. El que també creix és la inflació, això ja saben que tampoc és nou. Avui en concret tenim dades de l'augment de preus en el sector industrial, però a més, si parlem de finances personals i economia familiar, un valor refugi per a fer front a la inflació és l'or. Ara, Bloomberg fa una correcció de les seues previsions i retalla el seu creixement un 4% de cara al 2027. Avui veurem què ha passat en aquests últims mesos en este metall, que recordem que va arribar a protagonitzar una autèntica febre que va arribar al seu màxim en el mes de gener. I per acabar, Fira València es converteix la setmana que ve en l'epicentre absolut del disseny, l'hàbitat, l'arquitectura i els materials. Un macroaparador econòmic de més de 100.000 metres quadrats i més de 1.200 marques que s'unís tot baix el mateix sostre. Fira Hàbitat València, Textil Hogar, Espai Cuina Suïci i la gran novetat d'enguany, l'àrea 360 by Cebisama. Són tot fires, així que veurem quin valor estratègic té que coincidisquen totes elles en el mateix temps. Amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat a nivell mundial i amb Rafa Larcón al control tècnic, comencem este Cadena de Valor.
13: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
12: I com cada dia, per a fer el programa, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
14: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem a punter d'acabar la setmana, encara que es queda un dia, avui és dijous. Ja m'adelante, mirant el cap de setmana. I com sempre, amb moltíssimes ganes d'arrencar i compartir amb els oients les notícies que marquen el dia d'avui, arrenquem parlant, com bé has dit, de vivenda.
12: Segons el Banc d'Espanya, el dèficit de vivendes a Espanya superarà el milió en l'any 2028, acumulant un saldo negatiu de més de 750.000 vivendes des de l'any 2021. La institució adverteix que l'esforç de les famílies per comprar creix molt per damunt dels seus ingressos. Hem de tindre en compte que des de l'any 1980 els preus reals de la vivenda s'han multiplicat per 3 davant de l'1,8 que ha augmentat la renda disponible. Per tant, els números no eixen, Arturo.
14: Està clar, Javi, els números no eixen, però no obstant això, el mercat de segona mà, això sí, comença a ajustar-se. El 16% dels pisos en venda a Espanya van baixar de preu en el segon trimestre amb un descompte mitjà de 28.000 euros. Això suposa un descompte d'un 6%. Així, a casa nostra, el 22% dels anuncis a la ciutat de València van aplicar rebaixes, mentre que a nivell provincial la quota d'immobles amb descompte es va situar al voltant del 18% a València i en una rebaixa relativa del 5% a Alacant.
12: Per analitzar totes aquestes dades, parlem amb la presidenta, amb la portaveu de l'Associació Immobiliària de la Comunitat Valenciana de Sigval, Nora García. Bona vesprada.
15: Bona vesprada.
12: Nora, comencem per esta advertència que feia el Banc d'Espanya, que alerta d'un dèficit de més d'un milió de vivendes per al 2028. Com s'està traduint esta falta d'oferta en el dia a dia de les immobiliàries valencianes i quina és la situació real en la Comunitat Valenciana pel que fa a esta falta de vivenda?
15: Bé, doncs per que es toca a nosaltres, doncs partim de diari el que vinguin molts compradors, perquè compradors n'hi han a demanar vivendes, que és el que poden pagar, i que no es poden donar aixida a aquestes indicacions perquè no tinguin el producte necessari. El deber és que en els últims 2 anys, sobretot, s'està ficant molta obra nova al mercat, s'està treballant a marxes forçades, perquè no és fàcil, per temes burocràtics i demés, posar els solars en marxa per a que un promotor pugui arriesgar-se i ficar-se a treballar. Uh-huh. La falta de mà d'obra, el cost dels materials,
12: la burocràcia,
15: moltíssimes preus. Uh-huh. La burocràcia, sobretot, i ara mateix estava reunida amb els companys que diuen que han tardat 7 mesos en donar-nos la llicència en un poble d'ací de València. Vull dir, és que afecta de més grans, de xicotets. Entonces, ahí n'hi ha un coll de botella que és espectacular i que retrasa la eixida de moltíssims projectes que podrien estar ja quasi que per entregar claus i que aliviaria un poquet aquest panorama. Uh-huh. La sort és que ara també ja s'està apostant per un altre tipus de construcció, que és la industrialitzada, i que, bueno, projectes com, per exemple, un que està treballant en Torrent, de 63 viviendes que en 9 mesos estaran per entregar les claus. Tenen que anar per ahí, perquè la tradicional, encara que sí, està molt bé, però tinguem molta falta de mà d'obra també i està complicant-se moltíssim. Mm.
12: Clar, davant d'esta situació límit, en moltes ocasions, estaves comentant, esos 16 mesos per a entregar els permisos, s'han de buscar alternatives i la construcció industrialitzada és una d'elles. Veurem també com evoluciona i com acaba d'aterrar esta nova forma de construcció en Espanya, que de moment, bueno, pues encara estem veient els primers projectes pel que fa a
15: aquest tipus. Sí, és anecdòtic.
14: I Nora, la situació del Banc d'Espanya, en este cas, ha assenyalat molt aquesta disparitat que existeix entre el preu de la vivenda i la renda de les famílies. És a dir, la xifra que dona és que el preu de la vivenda a Espanya ha crescut pràcticament el doble que la renda de les famílies si mirem enrere, des de l'any 1980. Fins a quin punt este mercat, el mercat valencià, ha arribat al seu límit de capacitat de pagament, especialment si mirem també a les generacions més joves?
15: Bueno, les generacions més joves en general és que no poden accedir a la compra de la vivenda, la majoria, ni així del tot havent posat damunt la taula els avals que tant han peleat des de Cibal per a que estiguin al servei dels ciutadans, però el preu és tan alt que molta gent no pot comprar, sobretot és el jove, la gent jove, per això estan també el mercat del lloguer està tan tensionat. Però bueno, jo no sé si seran tants o seran menys, perquè vivienda buida n'hi ha. El que passa és que la majoria de joves volen vindre a viure a les capitals, que on tenen més oportunitats laborals. Entonces, crec que es hauria de repensar més a llarg plaç un nou model de convivència per a reforçar també i revitalitzar les zones més de pobles, més xicotets. Pues tenim molts pobles que estan a pocs quilòmetres de València en els que es podria fomentar també la creació de nova vivienda o rehabilitació de la ja existent, però per això hauríem que millorar moltíssim totes les comunicacions en la capital. Jo soc de la Ribera i si agarres la línia del C2, o sigui, és que bueno, el meu nebó ve totes les dies de treballar i quasi que totes les dies hi ha alguna incidència en el tren. Entonces, això no se pot ser, s'ha de millorar moltíssim totes les infraestructures.
12: Davant d'esta situació, Nora, també comentàvem l'altra banda, aquestes dades d'Idealista, que mostrava este reajust perquè fa al sector de la vivenda de segona mà, que mostra que un 22% dels pisos en venda en la ciutat de València sí que ha hagut de baixar els preus. Bé, com este tema l'hem comentat en tu altres vegades, i este titular pot portar a cert optimisme, també volia preguntar-te si aquestes dades s'entenen perquè al final es publica un portal immobiliari que, com tu ja ens has contat en algunes ocasions, al final les compres s'acaben tancant per un preu inferior al que solen veure en internet.
15: Bueno, nosaltres ja vinguem dient-ho de fa mesos, de que havia una baixa de compradors. Bueno, no la baixa de compradors, els compradors estan igual, sinó de demandants perquè no poden comprar. Uh-huh. Entonces, compradors estan ahí com latents, no?, esperant que els preus baixen per a poder accedir. Ara estem en un període d'impàs entre que el propietari siga conscient de la nova realitat i que es comencen a baixar els preus. N'hi han vendedors que... quan van assessorar-se i la immobiliària està dient el que està passant, confien en el professional i fiquen un preu de mercat ja més lògic, i n'hi ha altres que, bueno, pues que no volen creure's d'aquesta nova realitat i que encara aspiren a traure un preu pues, molt superior a el que seria la lògica. Les publicacions que eren Idealista no vol dir que se tinguin aquest preu, com jo us ho he dit moltes vegades, nosaltres generalment es tanquen per preus més baixos. I això són els que ja estan donant-se compte que estan tardant molt en vendre i estan reposicionant els preus. Però és més d'un 22% els que estan baixant. Mm-hmm. De fet, jo us diria que pràcticament el 90% dels pisos que es venen no s'estan venguent ja al preu d'eixida. D'eixida, eh?
12: Clar, el preu inicial. I en este sentit, Nora, clar, anem a fer la lectura de les dues notícies a la vegada, no? Per una banda, l'escassetat de la que, bé, ja som conscients, però alerta el Banc d'Espanya que continuaran a més, i per altra banda, pel que fa a la vivenda de segona mà, eixa baixada de preus. Poden conviure aquestes dues realitats? És a dir, quan hi ha escassetat, els preus solen pujar.
15: Sí, però... M'amores, tu vols comprar, però també tens un límit. Si no pots, per molt que vulguis, és que no pots. És que la majoria necessiten una financiació. Uh-huh. Si vas al banc i pels teus ingressos te diuen tu pots arribar hasta una hipoteca de 200.000 euros, pues el teu límit d'una compra, si tens alguns estalvis, si tens, que no t'ho existen, o si tenen aval, no, serà 220, 230, 240, però no pots pagar 350.000 per aquesta vivenda. Entonces, al final de tot, la festa la paga el comprador. El propietari té unes aspiracions, té una idea, s'ha fet els seus comptes i tal, i si li paguen ho vendrà, però és que si no li ho paga ningú al final tindrà que dir, bueno, pues si no el venc a 5 el vendrà a 4, i si no a 3 i mig. Uh-huh. Si vull vendre. Ara, el que fica la vivenda a la venda per a vore sí, i sé que pot vendre, com diuen, no, és que vendran els estrangers, a vore, els estrangers representen una part significativa, però no és el que maneja el mercat en, clar, València ni en la província. Entonces, que no esperen que vinguin d'altres sí, nacionalitats, sí, que siguin russos, que americans, que tal, que sí, que estan comprant, però tampoc són tontos, vull dir.
16: No, clar, el preu de mercat és el preu de mercat. Exacte.
15: Claro, poden pagar algo més o aspirar a unes viviendes que és d'ací no, però, bueno, a mi no me n'ha tocat cap que estigui disposta a pagar 4 per lo que val 2.
16: Clar, normal. Jo crec que ningú, no? Independentment de la nacionalitat. Però bé, en aquest claro sentit, Nora, ja portem mesos comentant això. Creus que podem afirmar que estem ja arribant a aquest punt límit pel que fa als preus, o encara hi ha marge per a que d'ací uns mesos el sector torni a créixer pel que fa al preu de la vivenda?
15: És que és perillós parlar en general, mm-hmm, perquè n'hi ha zones i zones. N'hi ha zones que són prime i que estan, que no van a tindre mai una devaluació com altres. Però el que pot pagar la majoria, on està el, jo sempre dic el pelotó gran, no? On està la majoria de compradors, ahí sí que té que haver un ajust de preu per a aquesta gent pugui comprar. I si no, pues estaran anunciats en els portals per mesos i mesos i mesos.
16: Mm-hmm. Ens quedem, per tant, en tot això. Nora García, presidenta de Segval, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per ajudar-nos a entendre aquestes xifres que conjuntes entenen millor. Moltes gràcies, Nora.
15: Gràcies a vosaltres.
16: Bona vesprada. Adéu.
14: I no deixem el mercat immobiliari, perquè el preu del sòl urbà en la Comunitat Valenciana va aconseguir els 281 euros per metre quadrat en el segon trimestre de 2026. Se suposa el seu nivell més alt des de l'any 2011, després d'encarir-se un 31% en un any. Es tracta d'un repunt que accentua la pressió sobre el sector residencial marcat per l'escasseta de terrenys per a construir i l'alça en els costos de construcció i finançament.
16: Per províncies, la pujada en un any més gran la trobem a Castelló, que s'ha encarit un 60%, seguit d'Alacant, amb una pujada del 40%, i en València l'escalada supera el 20%. Tot això, recordem, en solament un any. Com acabem d'escoltar, la mitjana de les tres províncies està al voltant dels 281 euros per metre quadrat, és a dir, més de 150 euros que en l'any 2021. Això sí, el valor mitjà autonòmic encara no aconseguís els màxims previs a la crisi financera.
14: Esta escalada del sòl, considerat la matèria primera del sector, repercuteix directament en el cost final dels immobles i dificulta també l'accés al mercat. Com a conseqüència de tot això, el preu de l'habitatge d'obra nova en l'autonomia va pujar un 13% durant el segon trimestre de 2026, superant així la mitjana nacional del 12,2%.
16: I per desgràcia, seguim parlant de pujada de preus. En este cas, els preus industrials a Espanya, que es van disparar un 13,2% interanual en el mes d'agost, la qual cosa suposa la taxa més alta des de finals de l'any 2022 i suma 6 mesos consecutius de pujades. Segons l'INE, este fort increment es deu principalment a l'impacte dels conflictes bèl·lics en l'energia, els costos de la qual van créixer un 33% impulsats per la llum, el gas i els carburants.
14: L'encariment va afectar amb especial força el refinament de petroli i el subministrament elèctric, mentre que els béns de consum no durarers van moderar el seu avanç al 0,2%. En excloure l'impacte energètic, la inflació subjacent del sector es va situar al voltant del 3,5%. La qual cosa, este repunt en la indústria provoca un sobrecost que les empreses acaben traslladant, això sí, al consumidor final.
16: I precisament este trasllat dels sobrecostos al consumidor final ho estem notant també en les gasolineres, i és que el preu mitjà del litre del gasoil ha repuntat un 4% respecte a la setmana passada, solament un 4% en una setmana, fins a situar-se en el 1,91 €. Per la seva banda, el preu mitjà del litre de gasolina també escala fins al 1,92 € i s'encareix un 3% solament en 7 dies. En estos preus, omplir un depòsit de dièsel i un altre de gasolina és 28 i 25 euros respectivament més car que fa un any. Moment ara per escoltar les notícies internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
17: Hola, bona vesprada, companys. Dir-vos que el clima de confiança dels empresaris alemanys s'eleva de nou al setembre fins a situar-se en un 89,9 punts, un més que l'agost. Esta dada suposa aconseguir nivells que no es veien des del juny de 2023. En este sentit, els empresaris germans han millorat les seues avaluacions sobre la situació actual, així com les seues expectatives futures. Connectar els sistemes de pagament immediat dels diferents blocs econòmics podria incrementar el comerç internacional fins a un 4%, segons un informe del Banc Central Europeu. La iniciativa facilitaria transaccions més ràpides i barates, amb un benefici especial per als països més menuts i dependents de les remeses. Les principals barreres són les diferències tecnològiques, reguladores i monetàries entre territoris. I la Comissió Europea prepara una reforma de la seguretat energètica que permetria ordenar reduccions obligatòries del consum de gas i electricitat i, en casos excepcionals, aplicar talls selectius en determinades zones. El nou mecanisme d'alerta europeu, que han batejat com a EU Alert, busca coordinar la resposta dels 27 davant crisis de subministrament, sabotatges, ciberatacs o fenòmens meteorològics extrems.
13: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
16: Obrim ara un espai per parlar de la inversió, i és que avui posem el focus en un dels actius refugi per excel·lència. Estàvem parlant, ho fem a diari, de la inflació. Ara parlem d'un actiu que ens pot ajudar a fer front a això, que és l'or, i és que travessa un exercici de fortíssima volatilitat. Després de tocar aquest màxim històric dels $5,420 per onça que va arribar en el mes de gener, i després va patir una correcció per baix dels 4.000. El metall cotitza al voltant dels $4,300 per onça.
14: Així és, Javi. Els analistes han començat a retallar un 4% de les seues previsions per a l'any 2027 fins als $4,750 per onça, motivats principalment per aquest retorn de les pujades dels tipus d'interès per part de la Reserva Federal. Es tracta d'un encariment del deute que augmenta el cost d'oportunitat de mantindre l'or. Si bé les compres estructurals dels bancs centrals i l'elevat dèficit fiscal, això sí, continuen oferint un sòlid suport al metall.
16: Bé, volem parlar de tot això, volem entendre totes aquestes xifres. Parlem ara amb l'assessor financer, també gestor d'Eurocash SC, Eduardo Bolinches. Eduardo, bona vesprada.
18: Bona vesprada, què tal, com estem?
16: Eduardo, ajuda'ns a entendre'ns una miqueta tot això de l'or. Recordem aquella febre que vam viure en gener, després va patir eixa caiguda per baix dels $4,000, tot això en qüestió de mesos, setmanes. Què és el que ha passat en estos últims mesos en l'or?
18: Bueno, a ver, realmente es fácil de explicar, que ha subido mucho, ya está. Y entonces, pues, obviamente las correcciones, la recogida de beneficios va en línea a lo previamente subido. Si tenemos un poquito de memoria y retrocedemos más allá en el tiempo, por ejemplo, 2023... El ejercicio 2023 se revalorizó un 13%, en el 2024 un 27%, y en el 2025 efectivamente se fue de Madrid y se revalorizó un 64%. ¿Pero qué ocurre? Que, bueno, pues que comenzó el 2023 pues allá por la zona de los $1,720 y se fue, como bien has comentado, ligeramente por encima de los 5.400. Uh-huh. Claro, que luego baje, pues lo tiene que hacer en proporción a lo subido. Entonces sí, perdió testimonialmente unos días los $4,000 y a partir de ahí pues está haciendo maravillas para aferrarse por encima de ellos. Y lo está consiguiendo a pesar de el gran peligro que tiene el oro, y es la fortaleza del dólar estadounidense, que le fastidia, ¿no? Un dólar fuerte, y que va a continuar estando fuerte, ojo, en esta coyuntura de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece un dólar fuerte. Uh-huh. Pues bueno, a pesar de ello, se hace fuerte y se aferra con un interesante colchón de puntos, o de dólares en este caso, por encima de los 4.000, que es efectivamente el nivel clave que no deberíamos volver a haber perdido para pensar que la tendencia alcista continúa. Y a pesar de arrastrar esta increíble revalorización, repito, insisto, desde $1,720 en tres años, a los niveles en los que se encuentra ahora, de prácticamente 4.270 en tiempo real, pues que va a seguir subiendo, ¿no? Y es lo que debería hacer, ¿eh? Desde el punto de vista teórico, encima de la mesa, todos los datos apuntan a que la inflación está encima de la mesa, que se está filtrando, esa inflación de segunda ronda,
16: por culpa
18: del petróleo alto, y que va a continuar estando alto, ¿vale? Pues claro, eso se va tramitando luego, o se va transmitiendo a la economía global, ¿no? Lo medimos muy bien con la inflación subyacente, que dista mucho de la senda del 2%, y por eso están los bancos centrales subiendo tipos de interés, tanto allá, la Fed, la semana pasada, como aquí el Banco Central Europeo, la semana previa.
16: Sí. En este sentido, Eduardo, estabas comentando, un dólar fort no beneficia a la puchada del oro. Claro, algú igual desde esa casa diu, ¿qué tindrà que veure el rabo pa córrer? Què diríem en la família, no? Explica'ns una miqueta esta relació entre l'or i el dòlar.
18: Bueno, principalmente es por la divisa en la que se negocia este metal precioso, ¿de acuerdo? Un dólar fuerte, por definición,
16: pero no beneficia a la puchada del oro. Claro, algú igual desde esa casa diu, ¿qué tindrà que veure el rabo pa córrer? Què diríem en la família, no? Explica'ns una miqueta esta relació entre l'or i el dòlar.
18: Bueno, principalmente es por la divisa en la que se negocia

0: milions de persones. Javi.
1: Les 10 propostes finalistes tiren al voltant de dos grans temes, la cultura europea i els rius i les aus del continent. La primera opció inclou figures com, per exemple, Cervantes o Leonardo da Vinci, mentre que la segona posa en volar en valor la diversitat i la resistència dels ecosistemes naturals europeus.
2: A més del canvi d'imatge, els nous bitllets incorporaran mesures de seguretat reforçades i millores en matèria d'accessibilitat i sostenibilitat. La renovació es farà de manera progressiva i no obligarà a canviar immediatament els diners actuals. Els bitllets que tenim ara continuaran sent vàlids i circularan al mateix temps que la nova sèrie.
3: Demà serà notícia.
1: I per a tancar esta primera part de Cadena de Valor, ja ho sabeu, hem de traure el nostre calendari, la nostra agenda. Parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
4: Bona vesprada, companys.
1: Bona vesprada. Doncs
4: tu diràs, Javier, el temps que ens queda per fer un resum ràpid o com anem?
1: Vinga, en 4 o 5 minutets.
4: Val, vinga. I que puguem estar tot el dia tocant i parlant de l'or. No?
1: Exacte.
4: Com deia Eduardo.
1: Important, bueno, l'or físic. Digues, digues, espere.
4: Si anem des de lo local fins a lo global, demà, per exemple, tenim dos reunions interessants del director general de Cultura, encara que no és un àmbit que igual ens sorprèn en el programa, però és que per una banda es reunís amb l'Associació Valenciana d'Empreses del Cinema i per altra també interessant amb l'Associació Espanyola de la Pirotècnia. I és que estan mirant unes dades singulars i, clar, parlant de pirotècnia, resulta que el 24% de les empreses d'este sector estan radicades a la Comunitat Valenciana, però més interessant encara i és que concentren aquestes empreses el 60% de l'impacte econòmic de tot el sector. Aleshores,
1: són un motor,
4: exacte. Són líders, sí, líders, sí. En el sector, sí. També tindrem, per exemple, una reunió del vicepresident tercer amb la Federació Valenciana d'Empreses de Transport i Logística. T'imagines de què parlaran?
1: Em puc fer una idea, però dona'ns algunes pincelladetes.
4: Evolució i dels preus dels carburants i ajudes, imagina que per allà anirà, no?
1: Correcte, però ja tenen faena, en aquest tema.
4: Ja tenen faena, a banda de les infraestructures pendents, en aquest procés de reconstrucció de la Dana, també. Uh-huh. Tindrem també, com cada divendres, el ple del Consell i la posterior conferència de premsa per a informar sobre els assumptes tractats, i tindrem també la nit mediterrània de les investigadores, un esdeveniment que organitza el CEU, la Universitat Cardenal Herrera, i que posa en valor també la figura de la dona en el sector de la investigació. I ja per acabar també tindrem una jornada de mobilitat sostenible al treball així a València. Recordem que acaben de passar aquesta setmana europea de la mobilitat. Uh-huh. I per últim, ja un poc més lúdic, però també en clau comarcal, s'inaugura la quinta fira del Moscatell a Godelleta. I si passem de Godelleta al món global, per exemple, demà coneixerem o tindrem informació de la confiança del consumidor a països com el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units. I també coneixerem, per exemple, la taxa de variació del producte interior brut al nostre país, a Espanya, al segon trimestre, que serà ja una revisió finalista. Uh-huh. Què més tenim per a interessant? Així, per exemple, ja hi baixa un poquet l'agenda econòmica i és que resulta que a partir de demà Xina arranca un període de 10 festius. En concret, celebra la festivitat de la tardor, que està dedicada a les famílies i a la collita, i entenc que l'agenda macro pel que fa al continent asiàtic pues baixarà una miqueta, és normal.
1: Sí.
4: L'IBEX aguanta ahí en els 9.650 punts, mentre que el barril de Brent ha passat este matí del 102 als 106 dòlars i ara crec que estava al voltant de 105. Continua aquesta inestabilitat per les possibles converses en les cimeres que plantejava la ONU, però ja veurem com queda aquesta situació ja de cara a divendres.
1: Exacte, ho haurem de veure ja de cara a demà o a la setmana que ve, perquè de moment, com estàs comentant, el preu del barril Brent continua disparat. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem, company.
4: Vinga, bona vesprada.
1: Bona vesprada, adeu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida tornem.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts simfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Apunt Radio. A l'Alt Maestrat 101.3.

0: Com que és dijous, és fàcil que molts de vosaltres esteu pensant ja en el cap de setmana, per exemple Arturo, que ja ell pensa solament en el cap de setmana.
1: Jo des del dilluns.
0: Correcte. Bé, la realitat és que alguns dels sectors més importants per a la nostra economia, algunes de les grans companyies que tiren de la nostra economia, no pensen en el cap de setmana, sinó que estan pensant ja en el dilluns. I és que la setmana que ve, Fira València es converteix en l'epicentre absolut del disseny, de l'hàbitat, de l'arquitectura i dels materials. És que es converteix en un macroaparador de més de 112.000 metres quadrats. Hi haurà més de 200 signatures que es reuneixen baix este mateix sostre. I és que se celebra Fira Hàbitat València, Textil Hogar, Espai Cuina i la gran novetat d'enguany, que és l'àrea 360 baix de Bixama. Per analitzar la dimensió industrial, l'impacte exportador i tot el que suposa aquesta gran cita per al teixit productiu, ens volem parlar en estos moments amb el president del comitè organitzador de Fira Hàbitat València, Vicent Pons. Vicent, bona vesprada.
2: Bona vesprada, com esteu?
0: Vicent, encantats de saludar-te perquè estem davant d'un esdeveniment de grandíssima magnitud, ho estàvem comentant, més de 1.200 marques, una autèntica barbaritat d'expositors i metres quadrats dedicats a tot això. Com afronteu des del comitè organitzador esta edició que al final entenc que busca redefinir una miqueta la indústria de l'habitat en la comunitat?
2: Efectivament, mira, ho afrontem en optimisme i amb moltes ganes. Han aconseguit revertir una situació molt complicada en els últims 5 o 6 anys i estem contentíssims de poder tindre l'edició més gran de la història de Fira Hàbitat València. Fira Hàbitat és un parèvies per a tots els sectors, tant del textil com el tema de la il·luminació, el tema també del bany i de la cuina. Entonces, han aconseguit baixar aquestes parelles, estar tots junts, anar a una i fer un gran event en el qual esperem, pues, alrededor de 3.000 convidats, alrededor de 600 convidats estrangers, americans, mexicans, colombians, francesos, anglesos. Anem a fer l'escaparate d'Europa durant una setmana i València serà la ciutat del disseny de tota Europa esta setmana. O sea, València és una ciutat de disseny des de 1919, que van aconseguir la capitalitat mundial del disseny, i nosaltres emulem ese gran event que és Fira Hàbitat com a centre epicentre del disseny i de la creativitat en la nostra comunitat, a banda d'Europa. Sí.
1: Efectivament, Vicent, és que aposteu molt fort per aquest vessant internacional. El que ens agradaria saber és quin perfil de comprador professional espereu que ompli aquests pavellons a partir del 28 de setembre.
2: Mira, estem esperant principalment arquitectes, dissenyadors, hotelers, el món del contract, que és un món que està cada volta més en boga, cada volta la gent té més temps per a l'oci, ens dediquem més al tema turístic, i el nostre país, pues, és un gran país per això, no? I pues, esperem a cadenes hoteleres, esperem a grups d'arquitectes importantíssims, inversors de grups immobiliaris importantíssims de República Dominicana, mexicans, estem esperant, pues, a gent com un gran complex d'apartaments de 22.000 apartaments que venen a comprar així, a fer la nostra fira com a gran proveedora de productes, tant de mobles com de colxons, com de cortines, com de cuines, com de...
0: Clar, Vicent, perquè ens estàs parlant del sector del contract, no? De l'arquitectura i l'interiorisme principalment enfocada bé a tot este sector de als hotels, als apartaments, no? A gran escala. S'ha tornat clau este fragment del mercat per a el que seria la Fira Habitat?
2: Home, per a la Fira Habitat és importantíssim que vinguin aquests interlocutors que damunt venen a comprar, o sigui, venen a comprar directament a les fàbriques, venen a comprar directament als productors de llençols, als productors de colçons, als productors de mobles d'exterior, d'interior, d'il·luminació. O sigui, com tenim una oferta tan gran, l'oferta està aportant-nos moltíssima demanda. Ante altres fires que estan baixant, nosaltres estem pujant i estem pujant perquè la unió fa la força, saps? I estem tots units. O sigui, antes
0: sí, al final, clar, l'oferta que oferiu, mai millor dit, vaja, al visitant és absolutament completa.
2: Sí, efectivament, nosaltres tanquem el círcul una miqueta des del taulell al bany, al textil, a la decoració, a la il·luminació, al moble. Entonces, per a un visitant de la nostra fira és importantíssima. En els últims 5 anys han passat de tindre 15.000, 20.000, 30.000 metres a l'actual edició, que en són 112.000. És la veritat, és un gran èxit. A l'equip de fira i el comitè organitzador, que a mi m'honra de presidir, pues han treballat moltíssim per a que això passara i així no ha sigut. La faena al final ben feta pues té un camí
0: i després té un resultat també, correcte.
2: Sí, clar, sí, efectivament. A banda d'això, pues tenim un apoyo institucional importantíssim. La veritat que la Conselleria d'Indústria s'ha abocat amb nosaltres, mos ajuda moltíssim com a gran soci en el qual invertir recursos per a tindre un retorn important, no? I entonces això també és d'agrair, no?
0: Sí, clar.
2: Que IBACE, que Conselleria, que l'ICES, l'Institut de Comerç Exterior d'Espanya també mos ajuden i que tots anem a una per a fer el gran event del disseny i de l'equipament d'Espanya i el segon d'Europa.
0: Exacte, sí.
1: Efectivament, Vicent, és que si mirem, per exemple, el nostre territori, el moble valencià és el segon més exportador d'Espanya, amb més d'un 21% de la quota nacional. De quina manera ajudeu des de Fira Habitat a mantindre i també a fer créixer i ser múscul exportador de les nostres empreses així?
2: Mira, des d'IBACE n'hi ha un apoyo institucional entre ajudes de Generalitat, de Fira i ICEX, n'hi ha alrededor de vora 2 milions d'euros de ajudes per a que vinguin, per aportar clients, per aportar gent a la fira que siguin interessants els compradors, perquè vinguin els grans grups de compres alemans, perquè vinguin els grans grups de compres americans, perquè vinguin els grans prescriptors de
0: sí, de tot el món, al cap i a la fi.
2: De tot el món, sí.
0: Perquè,
2: sí,
0: com estaves comentant, al final Fira València, a través de Fira Habitat, està acollint una de les majors fires a nivell europeu i, per tant, se converteix esta fira en el epicentre del sector, no? Recordem que Fira Habitat arranca el dia 28, dilluns, i que, com estaves comentant, és un autèntic motor per a tota l'economia. Vicent Pons, president del comitè organitzador de Fira Habitat València, moltes gràcies per atendre'ns i, sobretot, enhorabona per la tasca que feu i que vagi molt bé esta Fira Habitat 2026.
2: Convidar a tots els oients de la comunitat pues, que en Fira Habitat tenen sa casa, que està molt xula, està preciosa la fira, que tenim una posta en escena espectacular i això pues, és importantíssim, i convidar a tota la comunitat i a tot el que vulgui vindre a participar del nostre gran event.
0: En fem ressò, per tant, d'esta invitació, Vicent. Moltíssimes gràcies, de veres.
2: Vale.
0: Gràcies.
2: Esperem, esperem per allí.
0: Exacte.
2: Vale,
0: adéu. I volem continuar abordant aquesta gran setmana de l'habitat en Fira València. Ens centrem ara en el naixement d'una proposta trencadora i és 360-360 Vallcebisama. Per entendre una miqueta què és el que és aquesta iniciativa, parlem amb el director de Aceban, ell és Sergio González. Sergio, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Sergio, presenta'ns una miqueta què és 360 Vallcebisama.
3: Bueno, 360 se suma a la oferta de Feria Habitat Inspira Valencia, uh-huh. ¿Vale? Es una feria ya consolidada, como conocéis, y en crecimiento. Y a esta oferta ya consolidada del diseño y del interiorismo se suma a 360 Vallcebisama, que lo que añada principalmente es el equipamiento para baño, los complementos arquitectónicos y soluciones para el diseño de interiores, completando la oferta y, bueno, haciéndola muy atractiva esta oferta para el visitante internacional. Lo claro. cual es una tendencia natural de otras muchas ferias que existen en el panorama mundial.
1: Y Sergio, celebrar este certamen a la fi de setembre implica situarse just una setmana després de Sersaia a Itàlia. Com encaixeu en el calendari internacional? Perquè els prescriptors globals s'enllacen Bologna amb la ciutat de València.
3: Bueno, es una realidad que esta feria, el calendario ferial a veces viene muy apretado. Es la primera edición en la que el equipamiento de baño se suma a la propuesta de Inspira Diseño con 360 Vallcebisama. Uh-huh. Y bueno, es cierto que esta fecha en el calendario está muy marcada para los participantes y el calendario de Inspira Diseño. Sin embargo, en el sector de equipamiento de baño, pues en estas dos semanas, como bien dices, esta misma semana se está celebrando Versailles en Bolonia, Italia, que es la principal referencia en el panorama mundial para la cerámica. En el baño es una feria muy importante, pero como lo es también otra feria que se celebra la semana que viene, específica para el mercado francés, que se llama Ideoban, dentro de la principal feria de materiales de construcción que se llama Batimat. Uh-huh. En total, las empresas eligen, seleccionan y, bueno, la respuesta es que 40 empresas en el conjunto de las tres ferias participan en unas ferias en otra y algunas hasta participan en las tres.
0: Claro,
3: de forma simultánea, prácticamente.
0: Sergio, això ens fa veure una miqueta que l'àrea del bany i l'equipament a poc a poc va guanyant protagonisme. El bany s'ha convertit en una peça clau de disseny?
3: En el entorno Habitat, el baño desde hace años, antes era una estancia que antaño, y hablo de décadas atrás, ¿no? Uh-huh. En la que el baño era un lugar más escondido, una estancia que no se mostraba, ¿no? Al resto de era para el uso personal, ¿no? Pero desde hace unos años aquí, pues bueno, es una estancia más que se quiere enseñar, igual que la cocina, ha ganado protagonismo, sí, sí. Y más allá de lo que es la funcionalidad de los productos que se incorporan, es diseño, es calidad de producto, es funcionalidad técnica y, bueno, incorporar productos que sean eficientes especialmente en el consumo de recursos escasos como el agua. Por lo tanto, sin duda, el baño ha ganado mucho protagonismo en los últimos años. De hecho, le voy a facilitar un dato.
0: Sí, sí.
3: En lo que son las reformas de vivienda parciales, pues las primeras estancias que se renuevan y que el consumidor invierte es el baño.
0: Eso
3: es. Baño y cocina se reparte el grueso de las reformas.
0: Sí, sí, totalment. Clar, que també, Sergio, en este sentit, i reforçant una miqueta el que estaves comentant, el projecte s'emmarca dins de València Inspira Disseny 2026. Com contribuís esta iniciativa al fet de que la ciutat de València exercisca una miqueta de pol d'atracció per als estudis d'arquitectura de tot el món?
3: Bueno, València és un polo... València està de moda desde hace anys. Creo que las cosas se están haciendo bien desde hace unos años, se pueden mejorar siempre. Uh-huh. Y bueno, más allá de los eventos de negocio como las ferias, Valencia concentra una cantidad de eventos y tanto culturales como profesionales, que es un polo de atracción. Además de todo esto, pues hay muchos intangibles que la ciudad ofrece, como la cultura, la historia, la gastronomía, la hospitalidad de la ciudad. Y todo esto, pues cada vez más las propias administraciones, en conjunto con los organizadores de eventos, se trabaja y se debe potenciar para que, bueno, combinar ocio y trabajo para que sea una importante vía de ingresos y de desarrollo para la propia ciudad y el bienestar general de los negocios y, en definitiva, de la sociedad valenciana.
0: I en aquest sentit, Sergio, quina resposta heu tingut per part també dels professionals del sector respecte a aquesta iniciativa que esteu arrencant?
3: A ver, el proyecto parte de cero. Tradicionalmente el sector de baño lleva décadas participando en la cita ferial en Valencia, y con esta primera edición la respuesta es positiva. Partiendo de cero, un pabellón entero, exponen no solo de baño un centenar de empresas. Uh-huh. Y bueno, de las cuales pues la cuarta parte son específicamente empresas que pertenecen a la asociación, con lo cual creemos que la respuesta está siendo positiva. Es cierto que a futuro pues el tema de las fechas puede contribuir a que haya muchas más empresas, y las primeras ediciones pues evidentemente todo el mundo está a la expectativa de ver qué se ha hecho bien, cuál es el resultado y cómo funciona en definitiva.
0: Esperem, per tant, Sergio, que esta primera edició, com comentes, i davant esta expectació del sector, vaig a tot perfecte. Recordem que arranca este 360 Baix de Pisama el dilluns dia 28 en Fira València. Sergio, ha estat un plaer poder parlar amb tu com a director de Asevan. Moltes gràcies.
3: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada. Bona esprada. Així que ja ho saben, que la setmana que ve Fira València es converteix en un pol d'atracció absolut per a tot este sector. Nosaltres acabem així, este cadena de valor, però tornarem demà divendres per a tancar setmana, Arturo.
1: Efectivament, demà divendres tanquem la tercera setmana, com sempre, de 4 a 5 de la vesprada, Javi.
0: Adeu, gràcies per estar ahí, se queden ara els companys d'informatius. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
4: Fins així, l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de valor. En la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El soci minoritari en el govern espanyol, Sumar, llança un ultimàtum i posa pressió al PSOE en demanar que en el pròxim Consell de Ministres, previst per a dimarts que ve, s'aprove l'expropiació forçosa de la vivenda de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir del seu pis a Madrid. Xavier García del Valle.
6: Sí, un desnonament que ha provocat una onada d'indignació social i també una bona polseguera política. Des de Sumar també exigeixen que s'aprove sí o sí el reial decret i llei sobre vivenda que ells van proposar, perquè asseguren que amb ell aprovat un cas així no s'haguera produït. Escoltem la ministra d'Infància de Sumar, Sira Rego.
7: En el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Estamos trabajando con este margen. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo.
5: I sobre el terreny, a Alacant, al barri de les Carolines, una empresa ha comprat dos blocs sencers d'edificis. Des de fa un any els inquilins viuen amb angoixa de no saber quant de temps podran continuar a sa casa. Alejandro Molés.
8: Escoltem el testimoni d'Amelia, té 75 anys, patís una fibrosi pulmonar i necessita oxigen per a viure a sa casa. Té una pensió no contributiva de poc més de 600 euros i demana temps per a trobar una vivenda que puga pagar.
9: Esperando que cualquier rato te toquen la puerta o te digan o le sigan a uno.
8: El seu cas és un de les 11 famílies que continuen als dos blocs de vivendes del barri de les Carolines que podrien ser desnonats en qualsevol moment. Allí viu la filla d'Amèlia. Assegura que volen quedar-se i que estan disposats a pagar més, però que l'empresa que ha comprat l'immoble no vol negociar.
9: Estamos dispuestos a pagar el alquiler. No, todos estamos al día. No debemos factura, ni impago, ni nada. Aquí no hay ocupa. Todos pagamos el alquiler.
5: I en l'àmbit de les estadístiques i segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre el mes de gener i el mes de març es van fer 400 desnonaments, d'ells uns 750 a casa nostra. De fet, som la segona comunitat on més desnonaments es fan, només per darrere de Catalunya. Precisem, es van fer 4.000 desnonaments al conjunt d'Espanya. Portaveu socialista a l'Ajuntament d'Alacant, Ana Barceló, ha acusat l'alcalde Luis Barcala d'obstaculitzar la investigació sobre les suposades irregularitats en la concessió de les vivendes protegides de les naus.
6: Ha sigut durant el ple municipal. Barcala no ha volgut respondre Barceló personalment i ha cedit la paraula al portaveu Manuel Villar. Escoltem tots dos.
10: La degradación que sufre el transporte metropolitano en Alicante. Los autobuses tienen una media de edad de 18-19 años, autobuses de más de 20. Tenemos averías continuas y constantes. Este verano hemos salido en torno a las 200 averías mensuales, tanto en agosto como en septiembre.
8: Sí, sí, és el testimoni del representant del comitè d'empresa de l'Alcoyana, Paco Gallego. S'han manifestat a l'exterior de l'Ajuntament d'Alacant per protestar per les condicions en què treballen.
10: La degradació que sufre el transport metropolità.
5: Sí, recuperem esta informació. Els parlàvem de... Continuem a Alacant, a l'exterior de l'Ajuntament, amb les protestes que este matí han protagonitzat els treballadors dels autobusos interurbans que avui han tornat a la vaga i s'han concentrat davant del consistori. Escoltàvem precisament el tall de veu, les declaracions del president, del secretari del comitè d'empresa de l'Alcoyana, de Paco Gallego. A més, des dels sindicats d'automòbils, l'Alcoyana acusen l'empresa adjudicatària d'incomplir acords ja assolits amb la plantilla i demanen a la Conselleria d'Infraestructures que fiscalitzi la companyia per les males condicions en què presta el servici. I parlem ara de l'obertura de l'any judicial. Avui a la Ciutat de la Justícia s'ha produït aquest important acte. El president del Tribunal Superior de Justícia, Manuel Baeza, ha fet una defensa de la independència del poder judicial i ha convidat els altres poders de l'Estat a evitar crítiques que provoquen una pèrdua de confiança dels ciutadans.
11: Los otros poderes del Estado tienen también la responsabilidad de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia.
5: I la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, ha passat avui per a Punt Ràdio, des d'on ha destacat que un dels objectius de la institució és consolidar els espais d'ús del valencià perquè parlar-lo no siga discriminat enlloc. Declaracions que ha fet en una entrevista a les Notícies del Matí.
12: Per tant, cal treballar en crear aquests espais d'ús i, sobretot, ajudar al parlant perquè l'opció de parlar en valencià siga natural, no tinga discriminació en cap àmbit, sinó que el pugui usar en tots els espais de la seva vida.
5: I en esports, en bàsquet, València Bàsquet ja està a Turquia per a debutar en la lliga regular de l'Eurolliga, que comença avui amb els partits dels altres equips espanyols. En una hora, el Madrid juga a la pista del Dubai. A les 8:30, el Baskonia rep la visita del campió de l'Olympiacos. I a la mateixa hora, el Barça s'enfronta a l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana.
6: I quant al València Bàsquet, els de Xavi Albert han volat este matí per enfrontar-se demà al Besiktas i en l'expedició estaven Mirotic, Rivero i Saco, que sembla recuperat de la lesió. El tècnic haurà de fer un descart, mentre que Sima, Corbalán i Marí no han viatjat i s'han quedat a València. Pel que fa al València, en futbol, Javier Aguirre ja es troba a la ciutat, a València, i fins i tot este matí ha treballat en el camp d'entrenament amb la plantilla. El tècnic mexicà ha variat l'agenda de l'equip que tenia previst lliurar tot el cap de setmana i finalment ha programat un entrenament demà i també dissabte.
5: Actualitzem informació a les 6, així, en A Punt Ràdio. Us deixem ara amb el programa Tot per l'aire.
13: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
14: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
15: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
5: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
16: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
17: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alt Maestrat 101.3. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
5: Què tal, com va? Molt bona vesprada, benvinguts a Tot per l'Aire. Quart programa, de la tercera setmana. Avui no sabia si fer introducció al programa perquè tenim molts continguts, moltes coses. Avui és un dia per a farmejar aura, com dirien ara els més joves. Amb la quantitat de coses que tenim, espere que ens doni temps, a tot, perquè, clar, ahir, en el programa d'ahir, ens quedarem un poc curtets. De fet, estic plantejant-me demanar més temps als que manen. No sé si ens ho donaran o no. Però sí que és de veres que anem al més important. I no és que estigui així a València Javier Aguirre, que també ja tenim entrenador així al València Club de Futbol, sinó que també des d'ahir ja estem a la tardor. Sí, encara que anem en mànega curta i faça una calor insuportable. Ja estem en aquesta estació en la que la gent canvia completament la seva forma de viure, el dia a dia, la seva manera de vestir-se i de com entendre les relacions interpersonals amb la resta de la gent. Per això avui en el programa tindrem tardor, misteri, festa i un consultori. Sí, avui al programa tindrem un consultori de parella, d'amor, i jo crec que estarà d'allò més bé. I jo no sé si em farà falta o no, però per si de cas, a més del consultori, m'he portat així a la meua Maria Caballero. Maria, què tal, com estàs? Bona vesprada.
18: Molt bona vesprada, Dani, què tal, com va? La veritat és que tenim massa coses per a lo curtet que és el programa. 3 hores i mitja només.
5: Hem de demanar més temps, eh?
18: Sí, no sé si per dalt o per baix, però estaria bé.
5: Estaria molt bé, molt bé.
18: Perquè és que tenim moltes coses a dir, tenim molts continguts, molts protagonistes i moltes seccions en el dia d'avui.
5: Sí, i a més tenim un consultori, perquè avui estrenem consultori, sí. La gent pot enviar les seues preguntes.
18: A veure.
5: Pots dir el número de telèfon que
18: clar
5: està per ahí?
18: Clar que puc dir-ho. Vinga, és el 639-3241-36, 639-3241-36. Realment, en principi, és un consultori de parella, és un consultori d'amor. Però si la gent... Si això es va tot per l'aire i vol fer consultes d'un altre tipus, també. Però en principi ve una experta, la nostra psicòloga, experta en relacions personals, en relacions de parella, que es diu Paula Rosselló, i que ella va ser la encarregada, no nosaltres, faltaria més, de contestar o intentar esclarir tots els dubtes que tenen les nostres oients.
5: I la gent pot enviar missatges i també notes d'àudio, eh?
18: Sí, al si WhatsApp pot ser àudio
5: oficial
18: millor
5: del programa per a tractar d'entendre què passa amb la seua parella i en les seues relacions amoroses.
18: Això és com els concursos, vull dir, els presentadors no poden participar.
5: Val, millor.
1: millor.
18: No, t'ho dic perquè...
19: Perquè si és un consultori, has... jo tinc preguntes.
18: Claro, claro, jo ja ho sé, per això t'ho dic. De moment, els presentadors estem exents, no podem participar ni en el sorteig, que per cert, el sorteig que vam fer ahir va superbé, eh? Demà donarem els noms dels guanyadors, d'aquestes 5 entrades dobles per a poder gaudir del Festival Bogart del dissabte en Bétera. La gent pot continuar participant en el nostre perfil d'Instagram, @totperlaire.apunt. També estem en TikTok, @totperlaire.apunt. També en X, l'antiga Twitter, @totperlaire.ap. I que tenim el nostre WhatsApp, repetís el número de telèfon, 639-3241-36, 639-3241-36, i que estem en directe en el nostre YouTube, en el YouTube oficial d'Apunt Media, per a tota la gent que ens veu en streaming. Hola, hola, també hola. Poden participar en el chat en directe.
19: I també estem a l'FM, a València 102.2, a Alacant 96.5 i a Castelló de la Plana 103.7. Estem amb Maria Caballero, estem amb Sílvia Labort, estem amb Tono Escribano al comandament tècnic, estem amb Sofia García de Xarxes, i on està Carles Navarro?
20: Estic així, Dani Meroño, Maria Caballero.
19: Carles Navarro a l'estudi, això és notícia, això és notícia.
18: Per primera vegada de...
19: Des del principi.
18: El programa 14, no?
19: Sí.
18: En 14 programes no havíem vist la cara de
20: al
18: Carles...
20: Al principi no.
19: Al principi no, però sí a la tertúlia.
20: Efectivament, pues s'està bé, la temperatura, no? És agradable. T'agrada. I els seients són còmodes, sí. M'agrada aquesta posició. Però,
18: no t'acostumbres.
20: No, t'anava a dir que troba a faltar el carrer, Maria. Sí, troba a faltar el carrer.
18: N'hi ha que dir que Carles tenia 3 eixides programades per avui, però clar, és que tenim tantes coses a dir en el programa que és que no era impossible.
19: No, i a més, saps què passa? Que m'agradaria que després estiguera a la tertúlia fallera, Carles. No sé si voldrà. Perquè tu bueno, també has viscut de falles d'un altre prisma.
20: Jo porto molts anys fent falles. Sí.
19: Molts anys? Quants anys portes fent falles?
20: Pues 4 o 5 anys fent falles en esta tele, i a més de manera continuada, començant en la Crida, després continuant en la Primera Mascletà fins al dia 19 de març.
18: Periodista faller, ja podríem dir que eres. Faller...
20: Periodista fester.
18: Vale, fester. Periodista fester. I faller de Buñol, no.
20: Faller de Buñol?
18: Sí, vull dir de Casal.
20: No.
18: En una falla. Per això, abans en la redacció, defenies a Dani quan ell insistís en que vol dir el nom.
19: Vaig a donar el nom.
18: No vas a donar el nom. Ai,
20: el que nom
18: no.
20: De qui? Digau-ho, perquè no ho
19: el nom dit. De la falla... Abans de que l'alcaldessa... nomene oficialment i fas a la telefonada, Carles,
18: sí. No.
19: Tinc un repte com a periodista esportiu que soc.
18: Ja, però és que eres esportiu, no eres fester. No vas a dir-ho.
19: En exclusiva el nom de la fallera major de València.
18: No va a passar.
19: No?
18: Tenim una cridada? Maria José de Català, alcaldessa de València, molt bona vesprada.
20: Jo estic d'acord amb Dani. Primer som periodistes i si tenim una informació
19: exacte,
20: hem de donar-la.
19: Exacte, molt bé.
18: No, però per això, perquè no sou fallers.
19: Ja. Te'n vas a fer altres coses. Que estàs
20: lo de la tertúlia m'ho pense i me'n vaig.
19: I està, perquè Carles està produint un tema... Que
18: molt,
19: està
18: molt xulo,
19: guai.
18: Molt xulo.
20: Ah, sí?
18: Sí.
19: Molt guai.
20: Molt bé.
19: Per al dilluns...
18: jugarem.
19: Si vol, amparim.
20: Vale, sí, ara la telefone.
19: Gràcies, Carles.
20: A vosaltres.
19: Continuem perquè...
18: No, avui no tenim que... pregunta del dia, perquè la pregunta del dia, ja que tenim consultori, no volíem que la gent fera més deures del compte.
19: Clar.
18: La pregunta, si algú té algun problema en la seva parella, algun problema amorós, pues lo que podem fer és enviar-nos un missatge a les nostres xarxes socials o un àudio al WhatsApp, que estaria molt bé. Repetís el número
19: veure,
18: de...
19: No, però vaig a dir una cosa abans, que siga l'última vegada que fas una broma de que tens una telefonada, perquè el nostre tècnic...
18: Ai, pobre meu!
19: Estava focus i ha mirat a veure si és de veres que estava telefonant.
18: Sí! Perdona, Tono, perdona. Era per a que callara.
19: Un warning per a tu.
18: Vale. De veres. Sorry, Tono.
19: Tenim el consultor i tenim moltes coses, però el que tenim ara són les notícies. A veure, Maria Caballero, què n'hi ha per ahí?
18: I sí que anem a començar en una notícia que estem tots molt pendents perquè per fi ja està extingit l'incendi que ha obligat a desallotjar el Mercat Central de València fa unes hores. A les 12:30 del migdia, en plena hora punta de compres en el Mercat Central, s'ha iniciat un incendi, com diem, en el soterrani. Els bombers han acudit al recinte de seguida i, com diem, ja ha sigut extingit. Preguntada per aquest incendi, l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha explicat que un quadre elèctric podria ser la causa de l'incendi, encara que falta confirmar-lo.
2: Bueno, estem en el Mercat Central, hem tingut un incendi en un quadre elèctric en la part del sotant del Mercat Central. En este moment ja els bombers de València han donat l'incendi per extingit i, per tant, a partir d'este moment ja se procedeix als treballs de ventilació, no? Que són el més important. El pla d'autoprotecció del Mercat Central ha funcionat a la perfecció i, per tant, s'ha desallotjat en qüestió de minuts el que és la instal·lació completa. Estem ara treballant en els vendedors perquè estan ja accedint al mercat, sobretot començant per la part de la pescateria, amb l'objectiu de retirar el gènere i tancar les parades. Durant tota la vesprada treballarem en la ventilació del sòtan i elaborarem l'oportú informe de conclusions de què és el que ha provocat aquest incendi.
18: Estem pendents d'aquest incendi, bueno, ja extingit, de com va evolucionant, sobretot a totes les parades afectades, i també ha sigut detingut, parlem de detencions en el dia d'avui, perquè porta 3, detingut el famós lladre d'obres de Sant Vicent del Raspeig.
19: Abans de lo de les obres, dir que al Mercat Central n'hi ha encara gran part dels venedors que encara no tenen llum. I que estan tractant de recuperar-la per a que demà puguen obrir el seu establiment i la seva botiga, però que aproximadament són de 20 a 30 paraetes que encara no tenen aquesta llum operativa i està tractant tota la gent del consistori municipal encarregada d'aquestes tasques de recuperació de la llum de fer tot el possible durant esta vesprada i esta nit per a que demà es recupere en la mesura del possible la normalitat.
18: Com te deia, Dani, 3 detinguts avui a la Comunitat Valenciana. Per una part, detingut el famós lladre d'obres de Sant Vicent del Raspeig. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 39 anys al qui li atribuïssen 3 robatoris amb força i un altre en grau de temptativa en diferents obres de Sant Vicent del Raspeig. Segons la investigació, l'home seleccionava ferramentes i material de valor, els deixava preparats prop de l'entrada i tornava després amb un vehicle per a carregar-los. Les càmeres de seguretat van permetre als agents identificar-lo.
19: Ferramentes?
18: Sí.
19: No havia caigut. Quan has dit el lladre de les obres, primer pensava que...
18: Obres d'art.
19: Però després, quan has dit a les obres, la construcció i tal, jo pensava, però què pot furtar en una obra?
18: Pues, a veure.
19: I ferramentes, clar, n'hi ha molta
18: ferramenta. La ferramenta, i que és cara,
19: I materials sí, i tal. Sí.
18: I per altra banda, en Castelló ha sigut detingut a l'aeroport un home de 29 anys després de detectar que presumptament transportava droga a l'interior del seu organisme. Els agents van recuperar 51 embolcats amb 583 grams d'heroïna que l'home hauria ingerit abans d'arribar en un vol procedent d'un país de l'espai Schengen. El detingut ha passat a disposició judicial i el juzgat de guàrdia ha decretat l'ingrés en presó provisional.
19: 51 boles? Portava el seu cos?
18: Sí.
19: Mare meva!
18: Una autèntica...
19: 51 boles, tu!
18: Barbaritat.
19: 51... I però... És que, clar, això, tio... t'esclata una i estàs...
18: No, morts. Estàs mort completament.
19: Sí, mort.
18: Sí.
19: Mare,
18: detingut, un home que venia mòbils de luxe falsos i ha estafat més de 3.400 euros. La Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 20 anys acusat d'estafar més de 3.400 euros amb la venda de mòbils d'alta gamma que en realitat eren rèpliques. Ell anunciava en una plataforma de compra-venda de segona mà per 800 o 900 euros i per convèncer els compradors es mostrava factures que eren falses que aparentment acreditaven l'autenticitat dels terminals. S'ha aclarit 4 estafes que ha cometido en Alacant y también en Castelló.
19: A lo mejor la poma d'Apple está un poco más mosegada, pero bueno...
18: No, de apariencia, parecía que eran originales.
19: Escolta una cosa, ¿a tú te ha pasado?
18: ¿A mí?
19: Tu, en un viatge que vas fer...
18: Home, no, però...
19: Compraràs un mòbil...
18: No, jo vaig comprar un estava... mòbil...
19: No. Maria Caballero, abans
18: no
19: de conèixer-me...
18: És que no és de veres.
19: Conèixer-me a mi...
18: No és de veres.
19: Va comprar un viatge...
18: No és de veres.
19: Un viatge...
18: Tu estaves en el viatge?
19: No, però estava... No.
18: Estaves?
19: Ja t'agradaria a tu... Que jo haguera no estat en aquest viatge. Ja t'haguera agradat.
18: Jo me'n vaig comprar un mòbil, però fals. No, no era fals, no vaig parar en compte que era xinès.
19: Clar. Però era una rèplica d'un iPhone.
18: Però no era fals.
19: Però era una rèplica, com una rèplica exacta.
18: Sí, però que s'utilitza... Si jo m'haguera quedat a viure allí, el mòbil haguera funcionat. El problema és que quan jo vaig vindre així, el sistema operatiu no era el mateix.
19: Una imitació. Era una imitació de l'iPhone, perquè jo l'he vist.
18: Sí,
19: i
18: però,
19: és una imitació de l'iPhone.
18: Però jo no el vaig comprar com si fos un iPhone.
19: Sí que és de veres que jo el que crec, el que he interpretat per la notícia, és que els mòbils eren com joguets.
18: Sí.
19: Que, és que venia el xic este que eren
18: el,
19: falsificacions.
18: Ell te mostrava el mòbil i pareixia totalment original.
19: I després te'l donava i era un mòbil trampa.
18: I si el mòbil valia 1.000 euros, ell te deia que costava 500.
19: O 500,
18: el que siga. T'ensenyava la factura, t'ensenyava tot i tu ho compraves. Però quan arribava a casa el mòbil, pues era de joguet.
19: Però, clar, és que jo no sé com podia convèncer a la gent de que un mòbil de 1.000 euros costava 800.
18: La meitat.
19: Que no el volia o que tenia dos, a lo millor.
18: No sé, però la gent, la veritat és que
19: ha caigut
18: en la trampa. I ara vull que escoltes una cançó, a veure si te sona.

0: felicitat.
1: Bueno, jo crec que moltíssima gent hem crescut amb esta
0: sí,
1: sintonia,
0: sí,
1: amb la sèrie de
0: perquè la fiques.
1: Companyeros, perquè tinc una notícia bomba, i és que Kimi i Valle tornen.
0: Com?
1: 25 anys després
0: no
1: per descobrir
0: crec.
1: Que ha sigut de les seues vides.
0: No ho crec!
2: Bum!
1: Oh, yes!
0: No
1: la mítica
0: crec.
1: Sèrie Companyeros tornarà a la televisió a una nova ficció protagonitzada per el valencià Antonio Hortelano i Eva Santolalla, que recuperaran els seus protagonistes, els seus personatges de Kimi i Valle, però esta vegada no tornaran a l'Institut Azcona. La història farà un salt de més de 25 anys per descobrir què ha passat amb aquella colla d'adolescents i com ha canviat la seua vida. La sèrie està dirigida per Pau Freixas i produïda per Globomedia, Filmax i A3Media. Tu ho veies, Companyeros?
0: Sí, jo veia Companyeros...
1: Quan saben, no?
0: Els meus pares no
1: els
0: agradava que jo...
1: A mi sí.
0: Veig era Companyeros perquè jo era
1: un menut.
0: Xiquet. Era un xiquet. Però tinc una anècdota i és que Kimi, Antonio Hortelano, anava a la meva escola.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Però quan era famós,
0: al meu barri.
1: No?
0: No, abans de ser famós, però després va ser famós. I jo me'n recordo que en la casa dels seus pares, on vivia ell quan era jove, abans d'anar-se'n a Madrid a fer la sèrie, ell tornava al Nadal o tornava dos o tres vegades a l'any o una vegada de tant en quant, i n'hi havia molta gent a la porta de
1: per
0: la seva casa
1: fotos.
0: Per a fer-se fotos a ell i li tocaven el timbre i tot.
1: Podríem dir que Kimi era el més famós del
0: sí,
1: teu barri?
0: Sí, això anava a dir que jo sempre he dit el més famós del meu barri és Antonio Hortelano, Toni, conegut com Kimi.
1: I tu eres el segon?
0: Era el segon,
1: sí,
0: però ara sóc el primer.
1: Per què?
0: Perquè...
1: ¿El ya no está al barri?
0: Claro, el ya no está al barri. Y cuando va pel barri ya no el reconeixen tan, porque les
1: claro, generacions la generación
0: de Dara son... seguís en ver les ases socials y tal, no sé qué, y ell no ya no té esa popularitat que tenia abans, que era super top.
1: Super famós.
0: Però
1: jo te vaig a dir una cosa. A mi m'agradaria molt poder entrevistar a Kimi i a Valle, no?
0: A mi també.
1: Que vingueren aquí a Tot per l'aire.
0: Sí, sí.
1: Els convidem. Que vinguen quan puguen.
0: Des d'ací estan convidadíssims.
1: Super convidats.
0: Sí.
1: I vinga, per acabar, per a que no me mires ni sa careta, tinc una altra cançó preparada per a tu.

0: Quin tema.
1: És un...
0: Però estàs de Julio Iglesias,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però un xiquet que acaba de començar ha volgut fer una versió.
0: A veure, però la de Julio?
1: Sí.
0: ¿Quijote?
1: Quijote. Escolta, escolta.
0: A veure.

0: Pero si es el number one. El millor del món.
1: A veure, és un copión. N'hi ha que dir-ho.
0: A veure, és que... A veure, pel que sé, ha tret un disc.
1: Ha tret un disc, no sé, agarrant cançons d'uns altres, però bueno, no passa res.
0: Homenatge, homenatge. Eternos.
1: La cançó de David Bisbal, esa versió que fa de Quijote, del gran Julio Iglesias, era per a dir-te que ahir David Bisbal... Supose que influït per l'amor que tu li tens, sí, pues va anunciar que ha triat València. Com? Per arrancar la seva gira. Com? Mundial.
0: Què em dius?
1: Comença el seu tour Eternos el 22 de maig de 2027,
0: no
1: al
0: crec.
1: Roig Arena de València,
0: no
1: en
0: crec.
1: El primer dels 15 concerts que ja ha confirmat a Espanya. La gira servirà per a presentar el seu nou disc, Eternos, un homenatge als grans clàssics de la música en espanyol, amb versions de cançons com Vivir Así, Es Morir de Amor, Te Quiero o Amor Eterno. Les entrades es posaran a la venda el 2
0: d'octubre. No ho digues, així les compro jo.
1: El 2 d'octubre amb una prevenda exclusiva per a clients d'un banc.
0: Hola!
1: Que no m'acaba d'agradar molt.
0: No, tampoc. Mare meva, mare meva. No, a millor m'agrada més.
1: No,
0: sí,
1: vaig, a fer vaig a fer una cosa. A veure,
0: espectacular. Quan... David Bisbal es comença a girar així.
1: A València.
0: A València, la seva gira mundial la comença així a València amb el seu disc Eternos.
1: Sí, el 22 de maig.
0: Hem d'aconseguir una entrevista amb Bisbal.
1: Anirà Carles.
0: Maria.
1: Anirà Carles.
0: No, que,
1: mira,
0: què?
1: T'has lliurat perquè estic veient el 22 de maig de l'any que ve. Cau dissabte.
0: Dissabte.
1: Si haguera sigut divendres, no podries anar al concert, perquè estaries
0: no?
1: fent programa. Home,
0: no.
1: No, si te pares, te'n vas anar al concert de Bisbal.
0: Me'n vaig al concert de Bisbal.
1: Escoltar cançons que has escoltat moltíssimes vegades.
0: A mi Pepe me'l deixa, A mi Pepe, jo li envio l'email a Pepe ja, per al 22 de maig i me'l deixa, eh?
1: Deixaries que Carles entrevistara a Bisbal o aniries tu a entrevistar-ho?
0: Aniria jo.
1: Sí?
0: Aniria jo.
1: Vale, vale.
0: Aniria jo a entrevistar a David Bisbal.
1: Si Mahoma no ve a la
0: jo
1: muntanya,
0: vaig.
1: La muntanya
0: on siga,
1: anirà on siga, no? Vale, vale, vale, vale.
0: Sí.
1: Fins així la presentació del concurs, fins així les altres notícies del dia.
2: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
3: La estrada es tot per l'aire.
4: A que relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque. La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO Birdlife.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Apunt Radio. Al Vinalopó Mitjà, 96.2.
7: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
8: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte. Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
7: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
8: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Mastercamp.
1: Conecta't a la vesprada de Punt Ràdio amb Dani Meronyo i Maria Caballero.
0: Cavalls i ovelles.
1: Sintonitza amb tu.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, una agressió que s'ha gravat en vídeo i s'ha penjat en internet. Escoltem un fragment.
2: Ja, pegueu-li el puta puta!
3: Que no era una pedra, Marruecos!
1: Quina és la reacció des de l'Ajuntament, Alejandro Molés?
4: Sí, des de l'Ajuntament, Rubén, condemnen els fets, mentre que la policia local de Tavernes de la Valldigna confirma que va haver-hi una agressió d'un grup de joves a un xaval d'origen àrab. Escoltem l'alcaldessa de la localitat, Lara Romero.
5: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil.
4: I des de l'associació Valldigna Antifeixista, el seu portaveu, Marc Cabanilles, considera que el comunicat de l'Ajuntament de Tavernes arriba tard.
6: L'Ajuntament, això va passar el dissabte. Ah, més un comunicat. I a més un comunicat, potser quan han eixit els vídeos, sabent cert que ho sabien, perquè en els pobles tot es sap, però fins que no s'ha eixit el vídeo, fins que des del col·lectiu antifeixista no han començat a remenejar un poble assumpte, i ara l'Ajuntament ha tret un comunicat 4 dies després.
4: Però esta no ha sigut l'única agressió de caire racista i xenòfob que s'ha produït este cap de setmana a Tavernes de la Valldigna. Així ho ha confirmat a punt la família de la víctima, d'un jove senegalès de 20 anys. En breu presentaran una denúncia.
1: I esglai este migdia al Mercat Central de València en declarar-se un incendi en l'habitació del soterrani on està el quadre de comptadors. Ara sí, Xavier García del Valle.
4: Sí, això ha obligat a desallotjar tot l'edifici en hora punta i, a més, de modificar el recorregut dels autobusos de l'MT que passen per la zona. Una persona ha sigut atesa per inhalació de fum. Es tracta del vigilant de l'aparcament soterrani. Escoltem primer el testimoni d'un dels treballadors en una carnisseria d'este Mercat Central i després el relat d'un empleat d'una pescateria.
7: Pregunté y me confirmaron que había un incendio, entonces ya me vine por todos los puestos avisando que había que evacuar. Pero sí fue un poquito de sofoco al salir, preocupación porque pues al salir dejamos el género ahí un poco expuesto y pues siempre piensa uno porque al salir y ver esa cantidad de humo por fuera, pues de tanta cosa que uno ha visto que ha pasado tanto incendio, uno dice, venga, puede pasar algo mayor.
8: Ha sigut un susto, digamos, un poco gran, porque estaven venent, estaba mercante en pleno auge de venta, molts clients i molts vendedors i també turisme, i ha sigut desalojat de mercat en 4 minuts, hem fet el plac d'evacuació que tenim. 4 minuts exactament, el mercat estava buit.
1: I continuem a València, on professionals de les arts escèniques han concentrat este matí a les portes del Teatre Principal, després de l'anunci de tancament indefinit per part de la Diputació a causa de l'estat del recinte. Alejandro Molés.
9: Sí, la presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians, Maria Almudéver, ha destacat que el tancament és un colp més per al sector i ha lamentat que l'administració no hagi intervingut abans perquè, segons diu, des de feia anys que es detectaven deficiències en el Principal de València.
10: Han anat composant parches, tirites, pongo un poquito de masilla aquí, però és el que t'he dit, per arribar a aquest punt són molts anys de només netejar la cara i no anar on tenen que anar, o sigui, d'un abandono per part de patrimoni.
1: En tribunals, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que instruís la causa de la dana. L'alcalde de Riba-roja ho ha fet en qualitat de testimoni.
4: Robert Raga ha informat sobre les decisions que va prendre l'Ajuntament, començant per convocar un secopal el dia 28 d'octubre i passant per l'enviament de 3 missatges durant el dia 29 a les vora 2.000 empreses ubicades entre l'autovia A3 i l'A7. A més, l'alcalde de Riba-roja confirma que les primeres inundacions al municipi les van patir al migdia.
11: A les 12:50 ja n'hi ha problemes i ha començat a tallar-se el barranc de Posalet perquè comença a inundar la carretera i part del Oliverat. I a les 12:50 envien carta al 112 i com a conseqüència ens envien a la Guàrdia Civil des del 112 per ajudar-nos a tallar i a regular.
1: I en els esports, Javier Aguirre ja ha començat a treballar amb el València. El tècnic mexicà, només aterrar a l'aeroport de Manises, s'ha posat mans a l'obra i s'ha dirigit a la ciutat esportiva de Paterna, on ha conegut els empleats i la plantilla, i fins i tot s'ha vestit de curt per a dirigir la primera sessió preparatòria.
4: I allí a Paterna ha coincidit amb Cristian Mosquera, l'exjugador del València, ara en l'Arsenal, on té lliure per la finestra internacional de seleccions. El defensa internacional natural d'Alacant ha estat entrenant-se en solitari i ha saludat els seus companys anys i també Javier Aguirre. Mosquera ha parlat a l'eixida de la ciutat esportiva i s'ha mostrat confiat que el València eixirà de la situació en què es troba.
12: Bueno, a ver si va mejor la cosa. Sí, verdad que estos últimos partidos ya hemos visto otra cara. Yo desde la distancia lo sufro, pero bueno, va a ir mejor la cosa seguro. Nada, hoy he podido aprovechar y hablar con algunos compañeros y confío en ellos y sé que el sentimiento que tienen por este escudo va a hacer que lo den todo para que cambie la cosa.
1: I a les 6 i 5 minuts de la vesprada fem una ràpida ullada a l'horatge. Bona vesprada, Javi Miró. Quina previsió tenim?
13: Doncs tenim un dia de nou càlid, han pujat les temperatures màximes, sobretot en punts de les comarques centrals, a tot l'interior central, l'interior nord, màximes que superen els 33-34 graus amplament en moltes comarques, inclús a Requena, Casas del Río, el termòmetre ara mateix marca 35,6. A Casas Bajas, al Racó d'Ademús, 34,2, la mateixa temperatura que a Cofrentes o a Teresa de Cofrentes, i destaca, per exemple, el valor que marca ara mateix el termòmetre a Morella, a la zona del riu Bergantes, on es marquen ara mateix 34 graus. És una autèntica barbaritat les temperatures que tenim en l'actualitat. Cel blau, molt bona visibilitat en general, les temperatures mínimes esta nit, que no baixaran molt, mínimes tropicals en molts punts del litoral, i demà termòmetre de nou que apunta cap amunt, amb valors màxims que passaran dels 36 o dels 37 graus en moltes comarques.
1: Gràcies, Javi Miró. Nosaltres actualitzem informació a les 7 de la vesprada, ací en A Punt Ràdio. Els deixem amb tot per l'aire.
14: No guanya per a ti.
15: El Miguelet, el Miguelet.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
16: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
17: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
1: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Xava, tu creus que estem sent massa càustics aquesta temporada?
3: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfons.
4: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
5: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
1: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: per tres hores a les butxaques...
1: Continuem amb Tot per l'aire. Quina entrevista hem tingut. Ha estat molt guai l'entrevista amb César Pérez Gerida. Molt bé, molt bé.
2: Llista,
1: se m'ha oblidat,
2: no?,
1: preguntar-li pels videojocs, perquè ell feia videojocs, no?
2: Sí, abans de començar a escriure feia videojocs. De fet, ja ens ha confessat que ell realment comença a escriure perquè té insomni, no pot dormir i s'alça per les nits i comença a inventar-se històries i mira el que...
1: M'ha caigut molt bé perquè jo, que sóc molt fan de Memento Mori, clar, que estiga una altra vegada Sancho, Ramiro Sancho.
2: Sí que és veritat que no és el mateix li, context, però...
1: Sí, però li palma la seua nòvia, la mare... ho passa mal, molt malament amb Auguste Orestes.
2: I les dos bessones.
1: Les dos bessonetes, sí, sí, sí.
2: Bueno, a les 7 estarà César Pérez Gellida en la llibreria Imperi per a tota la gent que vulga apropar-se per a xerrar un ratet amb ell.
1: Sí, perquè, clar, nosaltres hem acomiadat a César Pérez Gellida, però és el moment d'anar amb la nostra secció d'humor de Maria Zamora.
3: Dibuixem somriures amb Maria Zamora.
1: Estem ja amb Maria Zamora, que ha arribat correguent. Ai,
4: tia,
1: Maria.
4: Què t'ha passat?
5: Ties, bona vesprada. Ai, que... És que, clar, una tia és una tia ocupada perquè necessita facturar. I jo estava en una reunió i no comptava amb el tràfic de la vesprada.
1: És que n'hi ha molt de tràfic, sí.
5: És que no entenc. Però què passa? Què passa per la vesprada?
2: És que t'ha tocat l'hora d'eixida dels col·legis? No.
5: Què col·legis? Però si són les 6:30, tia. Ah, els col·legis no eixen a les 5.
2: Ja,
5: és sí. Que jo no... Una xica no entiende nada. Jo estic absolutament perduda.
2: Totalment.
5: Però bé, oi, perduda,
2: bueno,
5: sufocada.
2: Bueno, però s'ha plegat. Tranquil·la.
5: Home, corrents, que m'ha vist un guarda de seguretat que se pensava que jo era una ladrona, saps? I dic, que llego tarde, que llego tarde, senyor, déjeme pasar. Perfecte. Bé, una vegada ja, sí?
2: Sí.
5: Què tal, ties? Com esteu?
2: Pues molt bé, la veritat és que és superbé. Ja portem 3 setmanes, de programa.
5: Clar, això vos anava a comentar. Què tal esta setmana? Alguna cosa aixina com highlight? Una destacació d'alguna cosa?
1: Jo crec que, bueno, que anem a fer la telefonada de
2: les Falleres Majors.
1: No em deixa donar el nom si m'has aventat abans.
5: Ai, home, no, clar, perquè és una cosa absolutament...
1: Sí?
5: Home, però és una cosa supersecreta.
2: Gràcies,
5: que
2: Maria.
5: Tu no pots... O sigui, és tipo... O sigui, és que aniries a la càrcel, Dani, sí? Si ho dius abans, eh?
1: Pues...
5: És tipo... O sigui, quin símil podien fer amb l'esport, que és el teu món, no? Com pa que,
1: el baló d'or, a lo millor, no?
5: Sí,

0: donar el valor d'or, ah, bueno, que si tu dius qui sí, és el, no, és el que l'ha guanyat abans, no?
1: Saps
0: abans?
1: Què passa? Que en el periodisme esportiu
0: són competitius, i volem dir
1: supercompetitius.
0: Clar.
1: Ells són supercompetitius.
2: Per bueno, algunes falleres dir... també són molt competitives, vull dir, sí. Tot ok, però...
1: És de veres. Tu eres fallera?
2: Jo era fallera fins a fa 2 anys, he sigut fallera tota la meva vida.
1: Molt bé.
2: Però, xica, pues bueno, ja tot està. Bé, però una miqueta de descansació, ja la persona està. No descansa, te fas major, estar tot el dia al carrer, passant fred, passant calor, sopant a les 11 de la nit, què és això? Mm. Cari, jo ja m'he fet major i he dit, de moment...
1: Fins així la presentació.
2: Efectivament. De moment farem una paradeta, després ja...
1: Ja veurem.
2: Ja veurem.
1: Molt bé.
2: Aleshores.
1: I què t'ha passat a casa?
2: El què, perdona?
1: Què t'ha passat a casa?
2: Ah, què m'ha passat a casa? Bueno, clar, és que ties, avui vinc a parlar-vos d'una cosa que després de 2 setmanes he descobert que és un autèntic luxe i és tindre una cuina.
1: Ah, molt bé.
0: Com?
2: Exacte,
1: no tenies cuina a casa?
2: O sigui, a veure com us explique. Fa 2 setmanes que jo estic sense cuina. 2 setmanes. Bueno, esta setmana ja, però he estat 2 setmanes sense cuina. Ara mateix, ties, estic en aquest moment de la vida que una persona pot dir, jo només necessite 3 coses per a ser feliç. Salut, dinero i una cuina operativa. Sabeu? O sigui, ens hem reformat la cuina, l'hem reformat low cost, però amb dignitat, que ja sembla que és l'única cosa que ens queda. I jo vull fer un agraïment públic al meu sogre, perquè tinc un sogre que és pràcticament MacGyver. Vosaltres en recordeu de qui era MacGyver,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
1: Clar, que tu li donaves qualsevol cosa, va, te feia un avió.
2: Efectivament. Però com nosaltres ja estem en aquesta fase d'haver d'explicar alguns referents, este és un aclariment per a la meua benvolguda generació Z, i és que MacGyver era una sèrie de finals dels 80 i principis dels 90, i anava d'una gent important, d'una fundació, d'una gent bueno, chica, un lío. O sigui, tipo, jo què sé, un 007 que corregia les injustícies del món. I tu, o sigui, MacGyver mai carregava un arma, però sempre frustrava a l'enemic amb el seu vast coneixement científic. Algunes vegades aconseguia vèncer-los amb un clip i un tros de cinta adhesiva que portava a la seva butxaca.
1: Totalment.
2: O sigui, ells és el meu sogre. Tu li dones 4 ferramentes, un tros de fusta i 2 hores i et fa una cuina. Així que hem canviat els armaris i els electrodomèstics i atenció, perquè hem tingut... O sigui, això ha suscitat un debat familiar de primer nivell, que és gas o vitroceràmica?
1: Jo este debat també l'he tingut amb ma mare.
2: Clar, ties. Mm. És que això ja no és només una decisió culinària. Això és una decisió vital de tradició contra modernitat. Què voleu? La flama de tota la vida o mira que netet queda tot amb la vitro? Vosaltres, de quin equip sou, tios? Igual suscite jo un jo no problema marital avui, no?
1: Jo sóc de mira que net està tot.
0: Jo crec que sóc de flama. Jo sóc de la flama.
1: Tu també eres de flama.
0: De la flama de Loren Donat, sí.
1: Ma mare també és de flama. Abans de que continues, com se diu el teu sogre, perquè a lo millor pot vindre a casa.
2: Rafa, és
0: Rafa,
2: un senyor
0: ideal. Rafa,
1: home, claro.
2: Un beso per al meu sogre, a veure
1: si
2: millor.
1: Va ser només per a tu, el sogre bueno,
0: MacGyver. Vull dir...
1: No?
2: Jo el vaig comparar també, t'he dit, al meu sogre. Això ve en el pack de... Ja saps, no? Bé. Aleshores, hem quedat que per a sigas i per a qui vitro.
0: Sí.
2: Què teniu en casa?
1: Vitro. Home, adéu, Maria, per l'amor de Déu, quina pregunta és.
2: M'agrada moltíssim aquesta resposta, perquè efectivament jo sóc la del gas, fuego, manténlo prendido, fuego, i hem acabat posant gas, manténlo prendido, fuego.
0: Ali.
2: Però també t'hi dic una cosa, ties, és que, o sigui, jo sóc una tia de diversificar, pel val. Que siga, val? Aleshores, si tu ho poses tot a la llum, si tu poses una vitro, el dia que tinguem un atrapago, perquè arribarà, què fem? Clar. Ni l'air fryer, clar. Ni el forn, ni el... ni què més
1: no, res, tot.
0: Veritat,
2: ni
0: no.
2: El robot de cuina. Aleshores,
0: no, veus?
2: Jo m'he posat gas, pues ara te toca comprar un camping gas. Clar,
0: un camping gas, sí. Només es queda això.
1: Pues va passar l'altre dia que va ploure tant, que en recordes que se'n va anar... Va ser mitja hora, però
0: sí,
1: se'n va anar la llum.
0: Se'n va anar la llum.
1: Ara no podem sopar.
2: Ah, clar, claro. Si a mi se me'n va la llum, se me descongelarà tot el que tinc al congelador, sí, però el podré cuinar.
1: Ah, és de veres.
0: Molt bona, Isa.
1: És que és supercostós de netejar, eh? El foc és molt costós de netejar.
2: No, perquè ara hi ha unes encimeres molt xules i molt... Sí, és una cosa molt fina, molt moderna, molt guapeta. Ja veuràs. Bueno, però la qüestió és que després de 2 setmanes sense cuina, jo esta setmana, el dimarts concretament, em vaig alçar i vaig poder posar la cafetera italiana.
1: No!
2: Ties! O sigui, vaig encendre el foc, vaig sentir aquest soroller del cafè pujant que fa...
1: La Loreta.
2: Clar, i vaig pensar, quin plaer. I ahí, en aquell moment vaig caure que vivim envoltades de xicotets plaers que ja ni considerem plaers. Perquè els xicotets plaers de la vida són una barbaritat.

0: I arribats a este punt, jo us proposo un joc.
1: Va.
0: Jo diré un xicotet plaer. Vinga. I vosaltres el numereu de l'1 al 3 només. O sigui, és xicotet plaer sí o sí. Però vosaltres heu de dir, el 1 és ok i el 3 és superplaer.
1: Vale.
0: Esteu preparats i preparades?
1: Èxtasis.
0: Vale. Èxtasis, vale. Fer-te un cafè i que estiga exactament com a tu t'agrada.
1: Un 3.
0: I si la cuina és nova, millor.
2: Un 3. Que no sempre queda com tu vols, eh?
0: No. Clar, no sempre, però... Però pots... Bueno, perfecte.
2: Però quan queda, ojo.
0: Clar, quan ho fas tu, millor.
1: Tens que dir que quede bé i sense que ningú et moleste. Jo afegiria...
0: Afegiria
1: això per a que siga el 3.
0: Molt bé, la subordinada, perfecte. Bé, llevar-te un calcet i que t'ha deixat la marca en el turmell i rascar-te exactament damunt de la marca.
1: 3
2: o 2?
1: Dos?
2: Perquè moltes vegades penses
1: que... Com se nota que no portes sostén.
0: I això és la següent, com
2: pot ser.
1: No,
2: però per si era un mosquit que de vegades... Ah, mosquit, és el calcetí.
0: És la marca del calcetí, exacte.
1: A tu no t'apreten els calcetí.
2: No, però si m'apreta el calcetí, després dius, ah, no, és un mosquit, ah, no, és el calcetí.
0: És el calcetí, val. Per a nosaltres 3, per a Dani un 2, ok. Ara sí, arribar a casa i llevar-te el sostenidor i tirar-lo a una cadira com si acabares de sobreviure a una guerra.
1: Un 10.
2: Jo, arribar a casa i llevar-te tu el sostenidor. Això és un 10.
0: Això molt bé, això és un 10. Molt bé, és clar que sí. Perfecte. Ficar-te al llit el dia que has canviat els llençols.
1: Per a nosaltres és el llit de divendres,
2: sí.
1: No? Que és quan canvien els llençols.
0: Molt bé, jo és el dilluns el dia que canvia els llençols, ves? Cadascú, molt bé, perfecte.
1: Però sí, dona molt de gustet.
0: Sí. Val, ties, com qualificaríeu este xicotet plaer, que és quan tens molta pipi
1: i no t'aguantes?
0: No, però no t'aguantes i no tens ni quan arribes a casa o a on siga i fa... Això és un 3.
2: Un super 3, eh?
0: Això és un super 3. Molt bé, el pipí, efectivament. Dutxar-te després d'un dia de calor, que també te dic, o sigui, és que ara mateix dutxar-te
1: tots
0: després d'un dia de calor és tots els dies, efectivament.
2: Tots els dies, sí, sí.
0: Perquè tenim també un super 3,
2: sí,
0: una
2: dutxeta per llevar-te tota la tal.
0: Ties, atenció, llevar-te una sabata que t'estava molestant. Saps? No és tant la sabata, que també, que pot ser, si és una sabata nova que se te clava ahí al dit de xicotet, que... però saps quan el calcetí se t'enrotlla i se te fica dins de la... Oh, quina ràbia! Efectivament. I te lleves la sabata i te pots posar bé el calcetí? Això quin és? Per mi un 3.
2: Sí.
1: A mi em passen els pinkies.
0: Ah! Molt bé.
1: De veritat, quan portes a lo millor les sabatilles, que a mi m'agrada que no siguin molt nuais.
0: Exacte.
1: I
0: el una miqueta holgades.
1: Correcte, i el calcetí va començar... I se menja el peu, sí. Doncs
0: pues, un 3. Zero pel senyor que inventó los pinkies.
1: Correcte.
0: Que posa una gometa aixina perquè es quede més pegat. Bé, ara sí, quan tens una picadeta i et pica molt i trobes el punt exacte de la rascació...
2: Exacte.
0: Ese
2: és un super 3. Home, super 3,
0: clar que sí.
2: Super 3.
0: I sobretot aquest estiu, sí. Jo me vaig anar a un xalete de riques que vaig alquilar amb piscina i hi havia un lloc on els mosquits em van fregir literal. I
2: sí.
0: Jo ja em rascava, però ja...
2: Ja per...
0: Sí, perquè
1: no sabia,
0: ja sabia
2: per costum.
0: Bé que... Sí, però va ser...
1: Jo tinc sort perquè quan estem els dos junts només li piquen a ell.
0: Ah, sí? Quina sort.
2: Però jo sempre porto els xiquets perquè aixina li piquen als xiquets. Jo, Enzo, vine cap acá.
0: Molt bé.
2: Vols el mòbil?
0: Parenthood 1, xiquets 0. Molt
2: Exacte.
0: Bé, clar que sí. És que, bueno... atenció, ties, perquè este és molt guai. Obrir una bossa de creïlles i que estiga plena fins a dalt.
2: Hola.
1: Això no passa.
0: Això és un miracle, efectivament.
2: Sí, és un miracle, no?
0: Això és un miracle.
1: Perquè cada vegada la borsa està com més buida.
0: Sí, té
1: no?
0: més aire i menys patates.
1: Sí.
0: Però, bueno, pues jo que sé.
2: I a Maria, que li agraden molt. És...
1: A mi
2: no tant, però ella...
1: Sí, les papes m'enxissen.
0: Pues, xica, la meva secció la podria patrocinar unes papetes, no?
1: Pues sí.
0: La secció de Maria Zamora patrocinada per unes papites.
2: Que I unes papes per així.
1: Podem menjar.
0: Home, i fem una miqueta d'ASMR.
1: Ara se'm porta molt de l'ASMR.
2: Per fer
0: el product placement, que això està també molt de moda. Bé, ties, quin número li doneu a trobar diners dins d'una butxaca?
1: Això és missió impossible.
2: Trobar diners directament.
0: Però saps alguna, jo què sé, 5 euros, 10 euros, això que te'l deixes una butxaca i la temporada següent, quan dius, ai, vaig a posar-me este xaqueteta o este abrigue aquí, i fas a heartburn. A mi això em dona una alegria.
1: Me
0: pensa que m'ha tocat la loteria, imagina.
1: Me dona alegria quan me trobo un metxero, però si m'aixina si me trobo 10 euros.
0: Metxero. Val, això és molt millennial. Cancel·lar un plat que no te venia gens de gust.
1: Ah.
0: Per mi és un 3.
2: Sí, perquè moltes vegades dius, que no tinc ganes.
0: Sí.
2: Per què t'anar?
0: Perquè ja tenim una edat i jo vull quedar-me a casa, tio.
1: Dóna gust quan tu t'armes de valor i dius... Mira, que no, que no m'avelli. Però dóna més gust quan te'ho cancel·len.
0: Ah, esta era la següent. Ah, sí? Bon, efectivament, tu, que el cancel·les molt bé, però que et cancel·len un pla que tu havies acceptat per compromís.
1: Dóna
0: això
1: més
0: com
1: gust.
0: De, i a més mola molt perquè és que... Ai, no et preocupes, ja quedarem un altre dia. Tal. I tu ja està, tu encara no t'has ni començat a vestir. Totalment. Encara estàs en pijama en casa i dius... Ai, Diosito, sí, sí. Cayó del cielo i m'ajudó esta vez. Muy bien, perfecte. I parlant de pijama, arribar a casa i posar-te el pijama encara que siguin les 5 de la vesprada.
1: Manxissa. Tu eres de les que arriba a casa i se canvia de roba?
0: Sí, jo sí.
1: Jo també,
0: jo soc una tia de la moda. No. Dani, per favor,
2: jo no.
0: Per favor.
2: Jo només per a chitar-me.
1: Cada vegada que anem per casa, potser està repantingat en el sofà.
0: Amb la roba del carrer.
1: No, no, les sabatilles, el cinturó, els vaquers.
0: Dani, per favor, això agafa pol·lució.
2: Ja ho penses. Sí, m'ho diu molta gent, però és que no sé, no m'hi...
1: I és, no, però si tinc que eixir, jo, però si tens que eixir.
2: Però si de casa he d'eixir o el que siga.
0: Pues tu, però tu te deixes la roba, no fa falta que la guardes a l'armari. Tu te la deixes ahí damunt del llit o en una cadireta o en una tal preparada.
2: I s'arroba per d'anar per casa, no?
0: Exacte, i un xandalet, no fa falta que siga el pijama. Però un xandalet...
1: Quan arribem a casa, jo, clar, jo me canvié lo primer que faig i sempre me diuen, ja, ja t'has canviat, però si acabem d'arribar... Home, pues claro.
0: Tia, jo l'altre dia vaig arribar a casa a les 4 i mitja, que havíem anat a... alguna cosa a la cuina, segurament, no me'n recorde. I a les 5 menos 5 jo ja tenia el pijama posat, que Dani, claro. És que el meu senyor també es diu
2: molt
0: Dani.
2: Bé,
0: i Dani me va mirar i me va dir, però ja tens el pijama puesto? I digo, vull dir...
1: No n'hi ha que fer res clar, més.
0: O sigui, quin és el plan? Claro. No, igual bajamos a comprar. I dic, ¿bajarás tú? Perquè jo ja...
1: Ja estaria,
0: ¿sabes? Bé, i què em dieu de quan tens calor i entres en un lloc amb aire condicionat? Un bon refugi climàtic. És que això és ja tan necessari últimament en el temps, efectivament, una miqueta de soplació de frozen, perquè, bueno, en fi.
2: Menys si és així a punt, que quan arribes ten... Oh, que bé, però al minut i mig estàs ja...
0: Ja estàs atemperat.
2: Sí, estàs ja congelat. Estàs frozen.
0: Estàs frozen, molt bé. Quan tens fred i algú et posa una manteta damunt.
1: Oh,
0: ai, a mi això me passa quan jo faig... Perquè jo sóc de migdiada en el sofà, no en el, no en el llit, eh? I quan me queda aixent una miqueta trasposta
1: sí.
0: I note que el meu senyor ve i me fa una manteta. Ah, canc, canc. I dic, perfecte, ho vaig comprar, fenomenal. Perquè si no, clar...
1: No el tornes a mare.
0: De moment no. De moment, no.
1: Però... Per el sogre.
0: Clar, efectivament, perquè ve en el paquet, saps? Entonces,
1: perquè tinc que arreglar la cuina.
0: Ties, quan acabes de netejar la casa i durant els 20 primers minuts encara està neta.
1: Oh,
0: que fa oloreta com a... Saps? Jo utilitzo un per rentar el terra.
1: Un olorcito.
0: De pino.
1: Molt bé.
0: Pino verde. I entres i dius, ah, no estaré jo en el bosque? I no, després ja no, però...
1: Dura 20 minuts. Exacte. En la meua dura 7, perquè clar, en els
0: clar,
1: xiquets...
0: Clar, és que, clar... Quants teniu? 2, 3, 4?
2: 2, 2, 2.
0: 4, t'imagines?
1: No, 2, però pareixen 4. Correcte, pareixen 4.
0: Bé, i de moment, si vosaltres afegiríeu algun xicotet plaer més, algun que vosaltres digueu, ah, a mi m'encanta...
1: Mira, Dani, sempre se'n riu de mi quan acabem el dia, que acabem esgotats, jo me xite, i ese moment de tocar el llit, de... Oh, i jo faig un no sé, un sonedet, no? De plaer,
2: de satisfacció.
1: De satisfacció.
0: Home,
1: i ese pa mi també és un 3. I ese moment
0: home.
1: De tocar el llit
0: i
1: després
0: ja
1: un dia
0: fet.
1: Esgotador de ja està, ja, ja està el dia passat.
0: De Maya, de Maya.
1: Sí.
2: Jo com tots els homes de la meva edat, és que se'n vagin tot de casa i jo jugar a la consola un poquet.
0: Ah,
2: ja, la consola,
0: i la seva soledat.
2: Jo, ai, la consola.
1: Això dona plaer.
2: A soles, sí. Tinc dos horetes per a jugar sense fill, sense dona...
0: Sense ruïdo, sense res.
2: Exacte.
0: Molt bé. És que estar també a soles amb un mateix és important,
2: és important,
0: tia.
2: Sí. O sigui,
1: super, super important.
0: Això també seria un xicote plaer, que avui en dia està molt cotitzat també, però bé. Pues, ties, jo crec que com a millennials tenim una cosa molt curiosa i és que ens hem acostumat molt ràpid a les comoditats.
2: Sí.
0: Obrim l'aixeta i tenim aigua. Prenem un interruptor i tenim llum. Posem el mòbil a carregar i l'endemà ja està al 100%. Obrim una aplicació i en mitja hora tenim el menjar a casa. I tot això ens sembla normal... I en realitat no ho és tant. O sigui, se'n recordeu de l'apagada, no? Del 28 d'abril, que ens vam quedar tots... I de sobte, una cosa tan absurda com no tinc llum i tot el que deixa de funcionar, ho hem comentat abans. A banda de tots els electrodomèstics, el mòbil, el router, els semàfors, els datàfons... I tu allí pensant, mira, és que resulta que la meva vida depèn d'una cosa que jo ni pense que existís. O sigui, no pensem en l'electricitat de normal. I mentre nosaltres ho vam viure aquella apagada com una situació extraordinària, hi ha llocs on els talls d'electricitat formen part de la vida quotidiana. Per exemple, a Cuba, la crisi energètica ha provocat apagades prolongades i este mateix setembre han patit un altre col·lapse general a la xarxa. O sigui que jo me'n recorde que les notícies de l'apagada d'Espanya va ser com que els cubans era com per que ja, ja, que risa me dais, tio.
1: Sí, sí, totalment, totalment.
0: O sigui, ells viuen...
1: És dia sí, dia no, per a ells. Eh?
0: Efectivament. I això a mi em fan pensar en una cosa. Hi ha coses que són xicotets plaers i hi ha coses que no hauríem de considerar plaers perquè són drets o condicions bàsiques de vida. Com, per exemple, obrir l'aixeta i que isca l'aigua potable, tindre llum, poder estudiar, poder treballar, poder parlar, poder decidir sobre la nostra vida, poder ocupar espais, perquè ens hem acostumat tant, tant a algunes coses que ja ni les vegem com el que són. Hi ha coses que hem convertit en normals i quotidianes, fins i tot en xicotets plaers, que en realitat són drets que tenim i que, o sea, els tenim perquè durant molt de temps algú els ha defensat.
1: Correcte.
0: Així que, ties, gaudim del cafè, de llevar-nos el sostenidor, de la dutxa calenteta i de tots aquests xicotets plaers que ens alegren la vida, però obrim també un poquet els ulls, perquè si encara ens acomodem massa i donem tot per fet, correm el risc de despertar un dia i descobrir que allò que pensàvem que era intocable ja no ho és tant. I fins ací, ties, el nostre manual de supervivència millennial d'esta setmana.
2: Tota la raó, tota la raó, perquè... I a més, els nostres fills i filles que clar, estan vivint amb totes aquestes comoditats, no són conscients...
1: De lo que costen les coses.
2: De lo que costen les coses.
0: És que nosaltres vam viure sense mòbils.
2: Sense mòbils. Claro.
0: Nosaltres som la generació que ho ha viscut tots. En recordeu el telèfon aixec de rosca? Que ara el veig en els xiquets i diuen...
2: ¿Això què és? I l'internet que hacía...
1: Per a connectar-se. No, que tenies que ficar un aparatet...
2: Sí, no, bueno, i que no podies tocar per telèfon.
0: Efectivament, tallava la línia
1: telefònica. Perquè tallava la línia, no? I que el millor diu, no, que estic... No cridis per telèfon, no?
2: Que estic en internet.
0: Que se tallava l'internet, sí.
1: Se tallava. I ara els xiquets estan veient dibuixos en la tele i diuen... Anuncios?
0: Sí, anuncios. Que és que ells ja naixen amb un mòbil baix el braç, eh?
1: Correcte.
0: O sigui, és increïble com...
1: No, i el de les plataformes i tot ja estan acostumats a veure tots els capítols seguits.
0: De sobte, clar, de colp.
1: Sí.
0: Ai, si recordeu quan nosaltres havíem d'esperar una semana. I si no podies veure aquell dia, no tenia, vull dir, no havia a la carta.
1: No. Tu perdies.
0: Era ràbia.
2: Sí, què ha passat? I al dia següent tot el món parlant.
0: A mi em passava amb la sèrie Compañeros.
1: Mira,
0: sabeu que si no la veies, al l'endemà arribaves al col i tot el món parlava de Compañeros i tu, no l'he vist.
1: Justament hem parlat d'aquesta sèrie a l'inici del programa, Maria. Uh-huh. Clar, com estaves en la reunió,
0: claro.
1: No has pogut
0: o en el tràfic.
1: El programa. Que tornen.
0: Compañeros?
2: Tornen.
0: No.
2: Sí, tornen una altra
0: però
2: vegada.
0: Però els de veritat?
2: Sí.
0: O sigui, amb persones amb 60 anys fent de persones de 40?
1: Sí, Quimi, Valle, tornen.
0: Ai, ties, quina alegria. Sabeu que Quimi és valencià, no? Antonio
1: sí.
0: Telano.
1: Sí. No, és que hem comentat
2: era
1: que
2: barri,
1: és
2: sí,
1: del barri de...
2: Sí, sí.
1: Era el més famós del barri, ara ja és Dani.
2: Sí, perquè se n'ha anat, clar. Però que la història conta què ha passat després de 25 anys.
0: Ai,
2: com són ara les seues històries d'ara?
0: Està molt de moda això, el retornar.
2: El retrobament.
0: Perquè és que la mileniació som una generació que
1: volem.
0: Ara com no, però pràcticament magical. O sigui, la peli de Sandra Bullock i
1: l'Everest.
0: Ara han fet la segona, després de 25 anys també. I dius, cari, perquè els millennials demanem, volem saber què ha passat.
2: Nostàlgia,
0: sí. Sí,
1: tenim molta nostàlgia. Bueno, pues que tornen, van a fer una... És peli, no? És sèrie, no? Jo crec que
2: és una sèrie,
1: Ah,
2: no?
1: Sèrie?
2: Sí.
0: Ties,
1: 25 anys després.
0: Quina il·lusió m'acabeu de donar. Pues m'heu fet el dijous de deberes.
1: Mira, un xicot de plaer també.
0: Efectivament. Que
1: rebre una bona notícia, no?
0: Que és ideal. Viva, companyeros.
2: Gràcies, Maria Zamora. La setmana que ve molt més.
0: Esperem que sí.
2: I que no tingués ese atasc, ese tràfic.
0: No, la setmana que ve no me posaré jo una reunió abans. O bueno, clar, hauré de vindre una hora abans per gestionar el tràfic.
2: No, és que n'hi ha tràfic, al voltant de l'entrada de Burjassot del centre de programes.
1: La SV35.
2: Sí, n'hi ha molt de tràfic per la vesprada.
1: Depenent de l'hora, és complicat.
2: És complicat. Gràcies, Maria Zamora. Fins la setmana que ve.
0: Un beset, ties, que vaja bé.
2: I nosaltres que anem a fer en no res una xicoteta pausa perquè en no res ja està per ací Sílvia de Uña, que té una secció molt interessant avui que ens parlarà de moltes coses perquè, clar, estem a la tardor i a la tardor passen moltes històries que hem de tractar d'entendre perquè, clar, jo no sé si tu, després ho analitzarem, si tu quan arriba a la tardor estic jo com
1: sí
2: més,
1: que me note.
2: Més trista.
1: Jo sí que me note.
2: Sí?
1: Sí, no sé si és per la llum, no sé si és perquè tenim calor però realment tenim que sentir que fa fred, no sé si és perquè comença a fer-se més pronte de nit, que això també jo crec que influís molt, o perquè hem deixat l'estiu amb plans perfectes.
2: Amb el sol, la platja.
1: Clar, i ara tornem a la rutina, a treballar, els xiquets, l'escola.
2: El futbol, tot.
1: Això és
2: tot.
1: Com que poquet a poquet te'n vas com sentit una miqueta menut. I de tot això anem a parlar amb Sílvia de Uña, la nostra psicòloga.
2: Sí, que ja està preparada. Però a més, també la següent hora tindrem ese consultori de parella
1: on
2: ens poden enviar al telèfon oficial del programa missatges per a tractar d'entendre també aquests problemes que té la nostra audiència, els nostres oients. Quin és el telèfon?
1: El telèfon és el 639-3241-36, 639-3241-36.
2: I és el telèfon per a enviar missatges per al nostre consultori que després estrenarem en aquesta nova secció, i a més també tindrem per a finalitzar el programa una tertúlia, tertúlia de festa, tertúlia molt fallera, perquè recordeu que este cap de setmana és la selecció de la Corda d'Honor de la Fallera Major de València, tant la Fallera Major com la infantil, i nosaltres anem a parlar de tot això i de tot el que envolta esa gran festa de la festa valenciana. Aixina que anem a fer una xicoteta pausa. Estan ja preparats els companys d'informatius per a contar l'última hora de les notícies de la Comunitat Valenciana. Fem una xicoteta pausa i a la tornada anem amb tota la tardor, així, en tot Pelaia.

0: Continuem tot per l'aire i ja està així amb nosaltres Paula. Benvinguda, Paula.
1: Hola, bona vesprada. Hola,
0: què tal, Paula. Com estàs?
1: Molt bé, és la meva primera volta a la ràdio i un poc nervioseta.
0: Uai, nerviosa perquè ets, si estem en família.
2: Clar
0: si
2: que
0: està,
2: sí.
0: Clar,
2: sí.
0: Estem nosaltres així, està Sofia per ahí també, la teua amiga. I, i tu, al teu, a la teua secció, al teu consultori, tractaràs d'ajudar a tota aquesta gent que ens ha enviat missatges i donar-li ferramentes, solucions als seus problemes.
1: Així és, anem, van a transmetre dubtes o situacions que els passa a cada persona i anem a veure que, com podem orientar-la.
2: Clar, el primer que hi ha que dir és que Paula és psicòloga, ella és experta en relacions, en parelles, i per això hem dit, volem a la millor, perquè clar, tu i jo podríem donar consells, però claro, no serien...
0: Paula, nosaltres hem dit que
2: no, no
0: participen, no anem a intervindre perquè tenim tantes preguntes, tenim tantes preguntes que segurament col·lapsaríem, no, la secció, però si et sembla bé, anem a escoltar ja algunes... Ens han arribat missatges, no?
2: Sí, ens han arribat molt. No sé si ens donarà temps en la secció de Paula, però no passa res, eh? Dir-li a la gent que estem molt agraïts, que totes les els dubtes, els problemes que tenen i que han compartit amb nosaltres, que...
0: Que està així Paula.
2: Que Paula, però que potser no és només avui, vull dir, que avui dona per a lo que dona, que si no, no passa res, la setmana que ve, quan torne Paula, continuarem contestant. De totes maneres, la gent pot participar encara, pot enviar els seus àudios o missatges al nostre número de WhatsApp, que és el 639-3241-36, 639-3241-36.
0: Vinga, anem a veure ese primer missatge.
3: A veure. Mi problema es que yo tengo un perrito... El que quiero mucho, es muy importante para mí, duerme conmigo en la cama y estoy empezando a salir con un chico que he conocido y me gusta un montón, pero a él no le gustan mucho los animales y creo que no va a querer tanto al perrito como yo.
0: Uf, qué fem.
2: Paula, qué fem.
0: Es decir, li agraden molt els gossos.
2: Sí, ella
0: el
2: dorm.
0: Gosset, ella dorm amb el seu gosset, el seu gos. Però a al xic que està coneguent...
2: A la seva parella, clar.
0: No li agraden. Què fem? Què pot fer?
1: Ahí tenim que valorar fins quin punt la necessitat de cadascú d'ells pot ser, per exemple, un mínim exigible. Què és un mínim exigible en una relació? És allò que per a cada persona, de manera subjectiva, és important que es doni i no és negociable per a jo sentir que estic a una relació satisfactòria, no?
2: Val.
1: Per tant, en aquest cas, tindríem que explorar fins quin punt per a aquesta persona és un mínim exigible i, per tant, no vol negociar, i fins quin punt la necessitat de cada un fa que puguen cedir, acordar, negociar... Per tant, pot haver darrere de la necessitat d'ella, per exemple, una seguretat, un afecte, un costum de dormir en el seu gos o en aquesta convivència, mm-hmm. i veure fins quin punt ella està disposta a acceptar-ho o no. Mm-hmm. Si acaba seguint un mínim exigible per a algú dels dos, diríem que ja no té sentit,
0: clar.
1: Que seguisquen coneguent-se, perquè ningú, clar. Va a
2: cedir.
1: A cedir.
0: Clar, i ese punt de partida.
2: Però el que sí que passa, Paula, moltes vegades en una relació és que és com que tens la sensació de que perds, no? És, vull dir, jo me fique com si jo fora la que vull dormir amb el gos i jo et digui, ai, per què ell, si me vol... Jo te diria, no? Mm-hmm. Paula, si ell de veres em volguera, acceptaria tindre el gos. Però, clar, el mateix pensarà ell. Si ella de veres...
0: Decidir, no?
2: Claro, decidir. Si ella de veres en volguera, pues deixaria el gos als peus del llit i dormiríem els dos en el llit.
0: És una negociació.
2: Claro, no?
1: Efectivament, i hi ha que negociar. Però si una de les dues parts, per exemple, considera que jo no estic dispost perquè a mi esta situació no m'agrada, jo, per exemple, no vull que els animals, o per higiene, o pel motiu que siga, no? Mm-hmm. Per exemple, dormir. No tindria sentit igualment. Realment, no tenim que... cedir en tot per estar, clar. En alguna persona. Tenim que fer una reflexió individual i veure fins quin punt vull que arribar o no. Perquè al final, clar. Tot això és que la relació siga satisfactòria.
2: Clar.
1: Per tant, si algo m'impedís que ho siga, perquè a curt plaç pot vindre'm bé, però a llarg plaç sí que va a molestar-me.
2: Això t'anava a dir, i no enganyar-te, no? Perquè a lo millor de primeres és de, ai, com vols agradar, és de, No te preocupes. Clar que
0: però
2: sí,
0: si et molesta, molesta.
2: Claro.
1: Clar, perquè una de les coses que passa al, quan estàs coneguent algú en aquesta etapa que diríem d'enamorament, on sí, la neuroquímica del cervell està alterada, sense, de manera inconscient el que solem fer és mostrar una imatge més positiva de nosaltres mateixa.
2: I mostrar la nostra millor versió, no? Poder agradar és de... No te preocupes. Clar que
0: però si et molesta, molesta.
2: Claro.
1: Clar, perquè una de les coses que passa al... quan estàs coneguent algú en aquesta etapa que diríem d'enamorament, on la neuroquímica del cervell està alterada, sense, de manera inconscient, el que solen

0: L'inici de la relació va fer-me gràcia que, per exemple, tropeces i, sí. i, o se t'obliden coses, però a llarg plaç això va fer que em moleste molt. Mm-hmm. Per tant, tenim que ser conscients de que, en aquest moment en el que ens estem coneguent, mm-hmm. de veure que per a
1: realment,
0: mi és important.
1: Quins són aquests mínims exigibles que comentaves?
0: Efectivament,
1: no?
0: Que no són preferències. Mm-hmm. Vull dir, un mínim exigible és allò que jo no
2: negocia. Sí, o sigui, no negocia. No negocia. Sí. Anem a veure el segon tall, perquè, clar, crec que ha arribat sí. Un altre missatge, no?
3: Buenas. Oye, quería saber qué haríais en mi situación, ya que el otro día pillé a mi pareja hablando con ChatGPT y mantenía una conversación como de pareja. Y lo que más me raya del asunto es que se dirigía a ChatGPT con el mismo nombre de su expareja. Entonces, no sé qué hacer y me gustaría que me dijerais, ya que estoy pensativo con el tema. Muchas gracias.
2: Ay, Sosford, estaba hablando con el ChatGPT, pero tenía el nombre de la seua exparella.
1: No pasa res, ¿no?
0: A veure, en un principi jo diria que parlarà amb ella d'una manera assertiva i li preguntarà quin és el motiu de que li hagi posat el seu nom, no? En principi tu pots utilitzar, clar, què és el que et molesta? Que tinga el nom de l'exparella o el contingut del que esteu parlant? Que no, lo que no et conte què està parlant? Mm-hmm. Per tant, moltes vegades el ChatGPT pot servir-me per a ordenar les meues idees, els meus pensaments, per a entendre, però clar, si hi ha algo més allà de, hi hauria que veure què és per a que ell ho puguen resoldre o no. Però mm-hmm. sempre la comunicació és l'essencial.
1: Clar, jo crec que realment és que ell desconfia de la conversació i a més del nom que li ha ficat.
2: Desconfia de la conversa de i també del nom. Crec que tenim més.
1: Ah, sí, tenim més.
2: Anem a escoltar el següent.
4: Hola, pues bueno, mi consulta para Paula es la siguiente. Llevo 3 meses saliendo con un chico que es ideal, pero me acabo de enterar de que es el presidente de una falla que es rival histórica de la mía y no sé muy bien hacia dónde pegar. No sé si seguir con él o ponerle punto y final a esto.
2: A los Romeo y Julieta.
1: Los Amuleto y los Capuleto, ¿no? Era algo así, los Montero y los Capuleto.
2: Aixó, y ese conflicte, de veres, pot suposar el trencament d'una parella que siga de la falla o de l'equip rival o de... que n'hi hagi una rivalitat, pot ser un conflicte?
0: Depenent realment de com ho porten cada un, de què suposa per a ells, del significat que pugui tindre. Perfectament pot ser compatible si se ho parla entre ells, inclús que siga hasta graciós, no? Mm. Per tant, ahí és la rellevància o la importància que cada persona pot donar-li a aquesta situació.
2: I socialment, a lo millor, també és aquesta imatge que pot tindre la parella de què diran i què pensaran i què diran és de la meua falla i és de l'altra falla. Pensaran que soc això o allò, no?
1: Molta gent se deixa influir per això, no? Per lo que diu els demés.
0: Sí, sí. Per tant, jo ahí sí que diria, perquè una persona té que pensar en ella mateixa el que a mi em fa feliç, independentment de les opinions externes, perquè si no mai va estar satisfeta, no va estar contenta no. i no va disfrutar de la relació i a sentir-se, com diríem, lliure sense estar sesgada, no? Per tant, sempre tenim que decidir allò que per a nosaltres és important.
2: Mm. No sé si tenim... Crec que tenim més.
1: Sí.
2: Vinga.
5: Hola, Paula. Deixe per així la meva consulta. Porte 8 mesos quedant amb un xic amb una diferència d'edat prou gran. Ell diu que li fa por tindre alguna cosa en mi per aquesta qüestió de l'edat, però tampoc vol perdre'm. Jo ja he intentat tallar-ho perquè no m'agraden les coses inconcluses, però ell no vol deixar-me anar. Y yo pensé que es un listo de cuidado, vaya. En bola ahí, pero sense perdre la seua llibertat, ¿no? Mantens. En resum, ni a mi ni sense mi. Tu, Paula, ¿fins quan esperaries? ¿Qué faries tu? Perquè la meua paciència està ja en reserva.
2: Clar, és que això és, primer, aquesta diferència d'edat i després...
1: Per lo que ha dit, jo crec que és major, no?
2: Sí, i després el compromís. Mm-hmm. I s'apora el compromís, no? N'hi ha aquests dos vessants, no sé si veus alguna més.
0: Sí, mira, ahir podem rescatar el que estàvem parlant antes. Al final, l'edat no implica... Una diferència d'edat no és rellevant. És més la pressió social que jo puc sentir del que diran, no? I clar, ahir el que hi ha que valorar és, al final, fins quin punt estem compartint un moment vital compatible... pues igual, quines són les necessitats de cada un, però si estem en un moment

0: de la nostra vida en el que sentim que la diferència d'edat no té res a veure, no? En el que sentim que sí que vull aquesta persona. I ha que anar, hi ha que soltar o no. Ahí també depèn de l'altra persona. Si l'altra persona t'està donant missatges contradictoris, ara sí, ara no, fins quin, tu tens que valorar fins quin punt això m'està generant un malestar que allargar-ho no té sentit, no? I sí que es pot exigir, pues, que en digues una resposta clara i dins d'un no té que veure fins quin punt això m'està afectant a l'hora de posar límits i dir, pues, bueno, ara el que no vol seguir tal volta siga jo, no?
1: Mm-hmm. Sí, és que això passa molt. A veure, la diferència d'edat no és un problema, no. I ho sé de primera mà.
2: Home, a veure, tampoc ens portem tants anys.
1: La gran diferència d'edat...
2: La gran, diu?
1: La gran diferència d'edat...
2: Tindrà valor, cara dura és.
1: No és un problema, però sí que és de veres que...
2: Ens portem 4 anys.
1: 5. Però... 4. Però, 5. Però sí que és de veres que... I s'ha por al compromís que l'hem viscut tots. Vull que estar amb aquesta persona, però no vull comprometre'm perquè també vull la meva llibertat, però també m'ha passat al contrari, de que vull que aquesta persona estigui amb mi, però aquesta persona no vol. Això li passa a molta gent.
0: Sí, realment, tal volta evitar la pròpia situació per certes pors que puga tindre o pels motius que siguen no és el més idoni. De fet, seria, pues, m'expose, anem a intentar-ho i durant el transcurs, bueno, durant el pas del temps, anem veient com anem sentint-nos, què necessite jo, què necessites tu, al final està en el mateix, no? En què ens comuniquem per a veure cada un que necessita en cada moment. Sí.
2: I pot ser que l'edat, el problema que es troben en parella, siga que cada un porta un tempo diferent, vull dir, a lo millor el que és més jove té més vida social, li agrada més eixir de festa, l'altra persona ja eixir tot el que tenia que eixir i ara és un moment on li agrada més estar dins de casa, tindre uns plans a lo millor no tan excitants. Pot ser que el problema en l'edat siga aquesta descompensació a l'hora de disfrutar de la vida?
0: Clar, això pot ser, no? Però també pot no donar-se, també va en com és cada un, que necessita en cada moment. Per tant, si estan en moments vitals similars, sí que podria ser compatible, no? Si al final tu t'apetís, jo què sé, tindre altres dinàmiques en la relació, pues, tal volta, a llarg plaç, com diguem, perquè a curt plaç tot és més fàcil de portar, però a llarg plaç, tal volta, isquen discussions o jo no estic satisfet, ja. No em sent cap ple, per tant, això és algo que es té que valorar.
1: També és de veres que n'hi ha molta gent que té la necessitat de etiquetar una relació, de tractar de posar-li nom a una relació, i això estressa a altres persones.
0: Sí, igual que a algunes els dona seguretat i per això volen establir una etiqueta, altres persones tenen por a aquest compromís, no? Però, com diguem, ahir hi hauria que treballar en avaluar perquè quines pors té la pròpia persona que fa que no puga acceptar estar en aquesta relació. I a partir d'ahir veuríem com treballar-ho, no?
1: Anem a veure un mes, vinga, crec que n'hi ha més missatges. Anem a veure un mes perquè després ha d'entrar la tertúlia. Vinga, un últim missatge.
3: Hola, buenas tardes. Yo tenía una consulta para Paula sobre un amor no correspondido. Y es que yo tenía una amiga con la que tenía mucha conexión y pues pensaba que podía llegar a ser algo más. Pero al final pues no era recíproco y era prácticamente no es ni mi amiga. Entonces pues pienso mucho en ella. Ya no solo porque no fue recíproco, sino porque ya prácticamente no es mi amiga, entonces la echo de menos. Entonces, pues, por si Paula tendría algún consejo para mí o me puede ayudar en esto. Muchas gracias.
1: Pobre.
2: Ha perdut a l'amiga i a l'amor de la seva vida.
1: Clar, és que
2: no?
1: Això moltes vegades... això passa molt, no? De que tens una amiga però no vols perdre l'amistat, però... és que estàs enamorada d'aquesta persona.
0: Clar, ahir quan passa això normalment la persona té una certa esperança de que pugui canviar la situació. De fet, a voltes podem veure, es diu sesgo confirmatori en psicologia, que ve coses que confirmen allò que jo vull veure, no? I encara incrementa l'esperança i per tant el malestar quan a mi em diuen que no. Realment ahir no hi ha res a fer, és acceptar que no poden controlar els sentiments de l'altra part i acceptar i retirar-me, no? No insistir, perquè al final va fer que el malestar s'allargui amb el temps i que no, al final acaba sent un petit dol. O sigui, jo m'he creat unes expectatives de que podia néixer algo d'eixa relació. Un dol és una pèrdua de, entonces...
2: Clar, però ell també diu que ha perdut a la seva amiga, però al mateix temps ell no vol i ser rol de ser l'amic d'aquesta xica.
0: Per tant, ahí pues, posa els límits corresponents, seria com un contacte zero quan es trenca una, no, una
2: però parella. Però ho tira a faltar. Vull dir, ja. És que és incongruent, no? Perquè per un costat, evidentment, si tu no pots ser el seu amic perquè tens sentiments més forts, però al mateix temps no vols perdre-la com a amiga. És que és curiós, eh? Com som els humans.
0: Efectivament. Però tal volta ahí, pues, pots tindre una relació més distant, tu tens que valorar fins quin punt. Jo sí que tal volta puc canviar la rutina que teníem, veure'ns menys, compartir menys plans i anar acceptant en el temps pues, que no és possible, no? Per tant, atendre ja altres situacions, altres persones, que centrar-me en altres coses, no? I que hi hagi una acceptació. D'aixa manera també li va permetre que la interacció amb ella o la relació amb l'altra persona siga més fàcil.
2: Vols dir que si ell coneguera una altra persona i s'enamorara, podria tornar a recuperar l'amistat?
0: Sí, tal volta sí. Si tu eres capaç de veure des d'un altre punt de vista, des d'un altre significat, des de,
2: esa no? relació i esa persona, relació, no?
0: Efectivament.
2: Oye, m'ha encantat, Paula.
1: A mi també, a mi també.
2: Pots vindre tots els dies, la pobreta meua.
1: Ens quedem sense temps perquè ha d'entrar a la tertúlia, però, Paula, que m'agrada molt la teua secció, que ho has explicat molt bé, però serà la teua primera vegada al micròfon.
2: I ella, jo crec que està molt estava, bé. Estava nerviosa, diu. Sí. Si pareix que ho ha fet tots els dies, sí o no?
1: No, és que ho fa tots els dies en la seua...
2: No, però dic davant del micro.
1: La seua tasca. Però sí que és de veres que jo crec que s'ajudarà tota aquesta gent i que ens has donat també consells per a nosaltres, eh? Ojo, eh? Ojo, cuidado, perquè lo de negociar i el mínim... I el mínim acceptable, jo crec que ho tindré molt en compte.
0: Pues ja sabeu, el pròxim dia envieu un àudio a vosaltres de manera dissimulada.
1: Exacte.
0: I
1: sense dir-nos, hola, soc totalment. Paquito. Gràcies,
2: Paula. Paula, un plaer, de veres.
1: Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa que ja està per ahí preparada la tertúlia de festes per a parlar del dissabte, que n'hi ha Roig Arena. Una és autopromos i tornem.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El soci minoritari en el govern, Sumar, llança un ultimàtum i posa pressió al PSOE en demanar que en el pròxim Consell de Ministres, previst per a dimarts que ve, s'aprove l'expropiació forçosa de la vivenda de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir del seu pis a Madrid.
2: Sí, és un desnonament que ha provocat una onada d'indignació social i també una bona polseguera política. Des de Sumar també exigeixen que s'aprove sí o sí el reial decret llei sobre vivenda que ells van proposar, perquè asseguren que amb ell aprovat un cas així no s'haguera produït. Escoltem la ministra d'Infància de Sumar, Sira Rego.
3: En el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre de la casa de Mari Carmen. Ese es el objetivo. Estamos trabajando con este margen. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo.
2: I a hores d'ara, a Alacant, a la plaça de la Muntanyeta, es manifesten centenars de persones convocades per diversos col·lectius socials per a denunciar la situació de l'habitatge i mostrar el seu suport a la dona de 87 anys desnonada ahir a Madrid.
1: I la Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista comesa el passat cap de setmana a tavernes de la Valldigna, a la Safor. Una agressió que s'ha gravat en vídeo i s'ha penjat en internet. Escoltem un fragment.
4: Pegueu-li el xic de puta!
2: Des de l'Ajuntament condemnen estos fets, mentre que la policia local de tavernes de la Valldigna confirma que va haver-hi una agressió d'un grup de jovens a un xaval d'origen àrab. Escoltem l'alcaldessa de la localitat, Lara Romero.
5: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil.
2: Per al portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista, Marc Cabanilles, el comunicat de l'Ajuntament de Tavernes arriba tard.
6: L'Ajuntament, això va passar el dissabte. Ai, més un comunicat. I a més un comunicat, potser quan han eixit els vídeos, sabent cert que ho sabien, perquè en els pobles tot es sap, però fins que no s'ha eixit el vídeo, fins que des del col·lectiu antifeixista no han començat a remenejar un poble assumpte, i ara l'Ajuntament ha tret un comunicat 4 dies després.
2: Però esta no ha sigut l'única agressió de caire racista i xenòfob que s'ha produït este cap de setmana a tavernes de la Valldigna. Això ho ha confirmat a punt la família de la víctima, una altra víctima, un jove senegalès de 20 anys, una família que en breu presentaran una denúncia.
1: I sobresalt este migdia al Mercat Central de València en declarar-se un incendi en l'habitació del soterrani on està el quadre de comptadors.
2: Això ha obligat a desallotjar tot l'edifici en hora punta, a més de a modificar el recorregut dels autobusos de l'EMT que passen per la zona. Una persona asseguta atesa per inhalació de fum. Es tracta del vigilant de l'aparcament soterrani. Escoltem ara, primer, el testimoni d'un dels treballadors en una carnisseria d'este Mercat Central i després el relat d'un empleat en una pescateria.
7: Pregunté y me confirmaron que había un incendio, entonces ya me vine por todos los puestos avisando que había que evacuar. Pero sí fue un poquito de sofoco al salir, preocupación porque pues al salir dejamos el género ahí un poco expuesto y pues siempre piensa uno porque al salir y ver esa cantidad de humo por fuera, pues de tanta cosa que uno ha visto que ha pasado tanto incendio, uno dice, venga, puede pasar algo mayor.
8: Ha sigut un susto, digamos, un poco gran, porque estaba mercant en pleno auge de venta, molts clients i molts vendedors i també turisme, i ha sigut desalojat el mercat en 4 minuts, hem fet el pla d'evacuació que tenim. 4 minuts exactament el mercat estava buit.
1: Continuem a València, on professionals de les arts escèniques s'han concentrat este matí a les portes del Teatre Principal després de l'anunci de tancament indefinit per part de la Diputació a causa de l'estat del recinte.
2: La presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians, Maria Almudéver, ha destacat que el tancament és un colp més per al sector i ha lamentat que l'administració no hagi intervingut abans perquè, segons diu, des de feia anys que es detectaven deficiències en el Principal de València.
9: Han anat composant parches, tirites, pongo un poquito de masilla aquí, però és el que t'he dit, per arribar a aquest punt són molts anys de només netejar la cara i no anar on tenen que anar, o sigui, d'un abandono per part de patrimoni.
1: Sí, i Generalitat i Ajuntament de València han abordat avui la regeneració del Parc Natural del Saler després de l'incendi que ha patit aquest estiu.
2: El foc, recorden, va afectar en un 34% arbres adults, principalment pins, i entre les mesures previstes està a plantejar el tancament dels accessos a les zones pròximes, a la zona que es va cremar. Escoltem ara l'alcaldessa del Cap i Casal, Maria José Català, i també el conseller de Medi Ambiente, Vicent Martínez Mus.
10: Un poco la limitación de acceso. Necesitamos una fase fase de observación de la parte de la pinada adulta de entre 3 y 5 años y eso implica básicamente pues limitar a veces algunos accesos de la zona afectada para que las personas que circulan tranquilamente por allí, pues no, esa circulación no imposibilita esa regeneración rápida.
11: Una actuación de emergencia durante los próximos 3 meses que va destinada a garantizar que una zona tan transitada no tenga un riesgo adicional pues de troncos caídos por cualquier lluvia, cualquier viento que pueda generar un peligro.
1: I en els esports, avui ha començat l'Eurolliga, en què el València Bàsquet debutarà demà en la pista del Besiktas turc. Però qui ha debutat i amb derrota és l'extècnic taronja Pedro Martínez, amb el Real Madrid.
2: En un partit molt igualat, els blancs han caigut en la pista de Dubai per un sol punt, 78-77, tot i que han tingut l'última possessió per a guanyar el partit. En l'altre partit, que es jugava esta vesprada, el Bayern de Múnich s'ha imposat en la pista de l'Apoel de Tel Aviv per 84-86. Esta nit juguen els altres equips de l'ACB, el Barça l'Anadolu Efes i el Baskonia, el vigent campió, i l'Olympiacos. El partit a les 8 i mitja, els partits són a les 8 i mitja. Tindran més informació en Esports a Punt a partir, efectivament, de la mateixa hora, de les 8 i mitja.
1: Nosaltres tornem a les 9 amb més informació en Contrapunt.
0: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
12: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
13: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
0: A Punt Radio, sintoniza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
1: Continuem en Tot per l'aire. És moment de parlar del que va o del que passarà el pròxim dissabte al Roig Arena, perquè, clar, és l'elecció de l'acord d'honor de la Fallera Major de València i, clar, així tenim a dos experts en falles. Un sóc jo i un altre és Maria Caballero, no. Laura i Jaime, que...
14: jo també sóc experta en falles.
15: Bueno, regular.
1: No, regulinxilla.
14: Però que, a veure,
16: Jaume... Qualquer cosa le llamamos experta.
14: Jaume.
1: Però tu estàs fora de cobertura
15: ja. Fora de cobertura ja.
16: Tu estàs com la falla de l'Ajuntament, fora de concurs.
14: Fora de concurs.
16: No, però tu no entraves.
14: Antes, abans Jaume ha dit, coneguerem abans a Maria...
16: Sí.
14: Que a Laura, i a mi me coneixien perquè jo feia
1: és de veres que tu
14: falles, feia un programa de falles amb Marco Soriano.
1: Puc preguntar-te una cosa? Abans de preguntar-li a la teua germana com era el Isir en la fonteta,
14: va ser
1: cas.
14: Un rotllo.
1: No. Tu Isires també, però no. A tu no te triaren.
14: A mi no me triaren.
1: Tu Isires va tota l'acord d'honor i l'últim nom va ser María.
15: Sí, así fue.
14: Pero no va a ser caballero.
15: María Pastor se llama. Bueno, que se fue llama. De la corte, se llama, que fue de la corte de nuestra querida amiga, bueno, Noelia Soria, que fue la falla mayor de Valencia de ese año, y de la Guti, de Elena Gutiérrez.
14: De Elena Gutiérrez. La podrían convidar a Elena.
1: Sí,
14: un día vendré,
1: sí,
14: al
1: tindré.
14: Programa.
16: Elena me hace una historia muy guay, y es que vais a ir a la Fonteta sin haber visita al sector.
15: Sí.
1: ¿Com?
16: Les candidates que isqueren al sector de la Gran Vía, ninguna, cap d'elles, era Elena Gutiérrez. Però les candidates de Gran Via no es van presentar, es van anar fora del concurs abans de arribar a la Fonteta, i com va córrer la llista va entrar Elena i la van entraure a la Fonteta.
15: Que això este any també ha passat.
16: Sí.
14: Ah, sí.
16: Dos casos.
14: Però se sap per què o no?
16: Per una qüestió de motius
14: salut,
16: personals de salut d'una persona de la família, i l'altre per motius desconeguts.
14: Ahà. Uh-huh.
16: Que jo sàpia.
1: Però tu quan arribes, és que em va sorprendre molt, tu quan arribes ara al Roig Arena, abans a la Fonteta, quan s'exhibixen, quan desfilen les falleres, les candidates,
17: ja està triat, no?
15: Sí, sí, claro.
17: És només de, com d'exhibició,
15: sí,
17: perquè ja està
15: como,
17: triat, no...
15: No, no, ahí está todo el pescado vendido que se suele decir. El jurado queda antes, o sea, si la Fonteta empieza a las 6 o a las 7, pues te citan como jurado una hora antes.
18: Perquè tu també has sigut jurat, lo vull dir, perquè la gent que claro. Està escoltant...
17: Aquí vas treure tu?
15: A Laura Mengo, ah. Bueno, y su corte de honor. Yo la saqué a las 13, que desde aquí les mando un beso muy fuerte, que todavía siguen siendo súper piña y entre nosotros también, con los del jurado. De hecho, este domingo han quedado todos a comer.
17: I quan traguereu...
16: Perdona, sí. M'agradaria assenyalar que els mantenidors no ens conviden als dinars.
15: Ah, pues...
16: Jo vaig ser el mantenidor. Sí. De,
15: eso
16: de
15: es verdad.
16: Acord, o sigui, ja pues, parlaré ara en Laura, li ho diré.
15: Pues sí.
16: Clar.
15: Claro, es que porque no te invitan. Y pues vos, yo no voy. Si no vas tú, no voy.
17: Laura, ¿vos posareu d'acord per a triar l'acord d'honor? ¿Va a ser unánime?
15: Sí,
17: la...
15: sí, sí. A ver, es verdad que depende del jurado. Yo creo que ahí ya es depende de la persona. En mi caso, los siete que éramos tuvimos mucha suerte de encontrarnos y íbamos todos hacia la misma dirección, con las mismas ideas y fue todo súper consensuado, sin mal rollo, sin... No me ha pasado siempre en todos los procesos en los que he estado, pero en este de la Falla Mayor de Valencia sí que me pasó que fue todo súper rodado, súper bien y todo por unanimidad. Nos sentábamos, podíamos hablar de cualquier cosa y entre todos sacamos a las 13.
16: ¿Qué es eso de que no te ha pasado en todos los sitios igual?
15: No, pues porque cuando eres jurado, pues depende mucho de con quién compartas esa experiencia. Al final cada uno puede tener una visión distinta de lo que es ser...
16: ¿Y has tenido alguna mala?
15: He tenido alguna mala, sí. Alguna mala experiencia he tenido.
18: ¿Cuántas vegades has sido jurat?
15: De Fallera Mayor de Valencia, solo una.
18: Vale.
15: Esa fue súper bien. Súper bien.
18: Vale.
17: Y después a municipios, ¿no?
15: Y después he sido...
17: ¿Y a municipios es igual? O...
15: En principio, sí.
18: Tendría que ser igual, ¿no? Habría de ser igual, pero no es.
15: No, no, a ver, he tenido momentos muy buenos en algunos municipios y momentos no tan buenos. Pero en este caso que nos está ocupando del Rocha Arena, te citan una hora antes con un notario, entonces tú das los 13 nombres. Realmente no das 13, das hasta 16, creo recordar. Entran las 13 primeras y las otras 3 se quedan como de suplentes por si pasara lo que le pasó a Elena, que alguna de las 13 dijese al día siguiente, mira, me lo he pensado mejor y no quiero.
16: No, Elena falla el sector.
15: Sí, sí.
16: Me refiero, Elena entra entre las 13.
18: Sí, pero que también
15: que en el sector también sí, hay como si suplentes. O sea, eso que dicen claro. A veces de... que eso también es una frase que se dirá el domingo un montón, ¿no?
18: Yo era
15: es que
18: 14,
15: me he quedado la
18: ¿no?
15: 14. Existe la 14, el número 14, el 15 y el 16 existen. Lo que pasa es que de normal yo no conozco ningún caso que haya sido...
18: Que haya declinado
15: a alguien de las 13. ¿Tú conoces algún caso de esos?
18: No.
16: No, porque hubo un caso hace muchísimos años de una persona que dejó de asistir a los actos,
15: sí.
16: Pero no corrió la lista. Es decir,
18: no
16: hubo 11 personas en la corte y la Fallera Major no hi hagué substitució, però sí que es va donar aquell cas de una persona que comença l'any no apareixia en els actes.
17: I què es busca? Què busca el jurat, què busca la
18: pues, es que
17: per a l'acord d'honor i per a la Fallera Major de València, què es busca?
18: Que lo que ha dit Laura és clau perquè ella va tindre sort en el jurat perquè tots
15: buscàvem lo mismo.
18: Buscaven el mateix.
17: Però què busqueu?
15: Pues mira, buscàvem que mira,
18: però dependrà de la persona, no?
15: Claro. Yo creo, bueno, nosotros en nuestro caso, ¿qué buscábamos? Pues que fuesen súper falleras, que les encantase nuestra fiesta y que luego al final, en un grupo de 13, es complicado empastar. Quiero decir, son personas, las niñas igual es más fácil, pero las mayores son 13 señoritas o señoras que no se conocen de nada y de repente empiezan a convivir 24-7 durante un año entero. Tienes que ver también un poco qué carácter tiene cada una, que puedan, que haya una que sea, pues no sé, una que sea súper organizadora, otra que sea a lo mejor que le guste más estar en un segundo
17: pero
15: plano.
17: Pero siempre les corto. D'honor sempre es lleven molt bé, no? Entre elles, sempre es lleven molt bé les corts d'honor, històricament, no?
16: Jo és que mai he sigut corts d'honor, no te podria
17: dir.
16: No,
17: però pel que sabeu, sempre hi ha un rotllo, no? Entre totes.
18: Ves com no es fallero. Uh-huh.
15: Jo sí que he sido corts d'honor, perquè jo fui de la corte d'honor en el 98, també, infantil, i jo te puedo decir que sí, que nos llevamos muy bien. Y...
17: Però hi ha hagut casos de corts d'honor que les han triat i després no es llevaven bé?
18: Jo te dic la veritat perquè ells no volen parlar, però com...
16: Sí, jo parlo, jo estava de conya.
18: No,
16: sí, n'hi ha hagut moltíssims anys que a matar.
17: Però perquè volien ser
18: Correcte,
17: Majors de València?
18: Correcte, perquè n'hi ha casos de... Com, Laura, quan va ser infantil en el 98, de fet, ara mateix... les mares d'aquestes xiquetes continuen quedant i continuen...
17: Però aquestes són les que es lleven bé, però jo dic al contrari.
18: I les que se lleven malament són perquè a lo millor aspiraven a ser fallera major de València, no apleguen perquè el jurat ha decidit triar o buscava un altre perfil de fallera major de València i tu te quedes com despagar.
15: Ja,
18: i mai i mai assumisses que el teu rol no és el de ser fallera major.
15: I luego también lo que hablábamos, ¿no? Que al final son 13 personas que no se conocen de nada, que empiezan a convivir muchísimo. Entonces, cuando nosotros fuimos jurado, ¿qué intentamos? Pues hacer un grupo que supiésemos que se iban a llevar bien. Uh-huh. Y nuestras pruebas que hicimos iban siempre enfocadas más a conocer a la persona. Porque luego hay otros jurados que deciden que a lo mejor lo más interesante es saber cuánto saben de Valencia o cuánto saben de cultura y hacen exámenes y cosas así. No fue mi caso. Por eso yo me encontré a gusto, porque todos... ¿A qué fuimos? Pues a sacar a un grupo de chicas que se fuesen a llevar bien, que ayudasen a la fallera mayor, que es verdad que es la... como la cara más visible, pero necesita ayuda, para eso está la corte. Y bueno, creo que hicimos un súper trabajo y que ellas se llevan súper bien. ¿Que otros años no ha pasado lo mismo? Pues igual no, pero también te digo que a lo mejor durante ese año no se llevan tan bien, pero luego como que te reencuentras también en otro momento.
17: Y pasa con quan trien al papa, la que está com a favorita moltes vegades no és ni a la cort.
16: Pot passar i ha passat. Hi ha hagut anys que tota la gent teníem claríssim noms que estarien, les quinieles que fa tota la gent, i n'hi ha hagut anys que directament n'hi han entrat des de la Fonteta en el seu moment a la Roig Arena, i algunes de les 13 candidates que tota la gent apuntava cap a un puesto i després no, que a lo millor part d'aquesta manera de que tot sàpia o tota la gent parli d'una fa que moltes vegades després tinga certa decepció, no? De no haver-la aconseguit. Jo... com agua passada no mueve molino, no parle del passat. Vull parlar de lo que passa des de dissabte endavant, val? I és que les 13 majors han de pensar que tenen una oportunitat que hi ha 60 que no tenen, i les 13 xiquetes la mateixa. És a dir, han de ser responsables i han de ser generoses, i sobretot han de ser unes persones que sàpien que han tingut o que la vida els ha donat una oportunitat que molta gent no té, i aprofitar-la. Perquè perdre's en altres coses és perdre l'oportunitat que t'han regalat. Esta ciutat te regala cada any a 13 persones i a 13 xiquetes una oportunitat. I després un altre missatge papal molt, molt important. N'hi ha 13 xiquetes que són la cort d'honor infantil o la fallera major infantil i 12 xiquetes de la cort, que són les protagonistes. Els pares i les mares estan per acompanyar. Importantíssim.
15: Però tu fíjate una cosa, que yo cuando fui jurado lo pensé. Cuando eres candidata no piensas en eso, solo piensas que quieres salir y ya está, ¿no? Bueno, yo en mi caso,
16: y en lo que le vas a decir a la alcaldesa.
15: Lo que le vas a decir a la alcaldesa. Pero por ejemplo, tú piensas que el sábado va a haber muchísima más gente enfadada, entre comillas, o disgustada o decepcionada que gente contenta.
18: Claro, claro. Habían 76.
15: Son 73 uh-huh. niñas y 73 mayores y solo van a salir 26. O sea, que la cantidad, o sea, es más fácil que no salgas, lo normal, claro. yo cuando fui jurado se lo decía, lo normal es que no salgas. Lo otro es una lotería, una suerte.
16: Eixir del sector es difícil. I estadísticament és més probable eixir en el teu sector que eixir el dissabte en el Roig Arena.
17: Volia preguntar-vos, i el tema de les entrades, uh-huh. perquè, clar, tot el món diu que encara que el Roig Arena és més gran, no n'hi ha entrades.
18: De fet, han dit que han donat més entrades en guany, no?
16: Uh-huh. S'han donat, no sé si són mil i pico entrades més, sí. Dient que es repartirien. Jo tinc la sensació de que és genial de que no n'hi hagués entrades per a tots, perquè així la gent el veu en la tele.
15: Claro.
16: Jo, de fet, llevaria entrades a l'any que ve. Aquí no, 4.000 menys.
17: ¿A quina hora comenceu vosaltres?
16: 6 de la vesprada.
17: A Levante Televisió?
16: 6 de la vesprada, dissabte que ve.
17: Molt bé, a les 6.
15: Però, per exemple, com a punto bueno, este año, bueno, y el año pasado también, todas las cortes de honor y falleras mayores de Valencia de la historia, si quieren entrada, la han tenido. O sea, sí. Simplemente
18: es
15: tenía...
18: Es muy bonito,
15: simplemente había que...
17: ¿Avanzó pasado?
15: Era más difícil. Tenías que... Al final siempre te daban, ¿eh? Pero era como más complicado y ahora como que eso lo han hecho súper accesible y entonces, pues bueno, te pones de acuerdo con tu corte, miras a ver cuántas entradas necesitan o necesitas y le escribes al secretario general, a Nico, y siempre te dice que sí. Que eso está muy bien.
18: Uh-huh. Pero no me es la teua entrada, ¿no?
15: No, yo por ejemplo he pedido para mí y para mi corte. les que querien ir de mi corte, no, no cada persona de la corte li escrivia a Nico.
18: Sí, però que tu dius, vull canar jo i quatre... Exacto. De la corte, no... Quatre més
17: aniràs
18: les
17: seues
18: filles, no. Les seues veïns...
15: No, no, són com màximo 13.
18: Correcto.
15: Puedes pedir com màximo 13.
16: I no seria més fàcil que Nico se fera un grup de WhatsApp en totes les que han sigut cordó honor i fallera major de València.
18: Clavar-ho dins del grup de WhatsApp que
16: entrades, tenen... poneros, i tu
15: imagínate,
16: pones... Llista d'entrades, pa.
15: Imagínate,
16: pa. 1984, 4, 1973, 3, 3. Així anem, és més fàcil.
15: Claro, sí.
17: Aniràs en guany?
15: No, este any no. No, però lo veré per la tele.
17: Molt bé, molt
15: aniràs
17: bé.
15: En guany?
17: Jo aniré en guany, és el dissabte. Què tenim el dissabte?
18: El dissabte...
16: Estàs en casa de Manel.
17: Lo del rancho, quan és? En dos
15: ya,
17: setmanes,
15: no? No, ja és este cap de setmana.
17: Este cap de setmana del rancho.
18: Tenim el Rocha Arena i el rancho
17: són dos coses,
18: este
17: sí.
18: Cap de setmana és tot
17: un dia explicaré lo que és lo del rancho, però està guai.
15: Si algun dia, quan tu quieras.
17: Aniràs al rancho, també?
16: Si me conviden, aniré al rancho Arena.
18: Al rancho Arena.
17: Teniu favorites per a enguany? Alguna favorita que heu vist, a lo millor, tal? Perquè amb la polèmica que n'hi ha hagut amb les fotos, no sé si
15: la verdad es que
17: vos ha donat temps de fer una quiniela.
15: Yo este año no tengo quiniela, sí que es verdad que conozco personalmente a una de las niñas preseleccionadas y me haría mucha ilusión que estuviera, porque la conozco y conozco a sus padres y son encantadores, pero así de mayores y eso, es que tampoco sé muy bien si se habla... No sé, estoy un poco desconectada, así que...
16: Jo no he volgut ser mai jurat perquè pense que qualsevol cosa que diga serà utilitzada en el meu contra, en la meva contra. Ja està.
17: I te van oferir diverses vegades.
16: Ser jurat, sí. Sí. Pues, i pense que no.
15: Pues, por ejemplo,
16: al final
15: seria
16: saps què passa? Que és molt complicat. Tu series tots els anys,
15: sí,
16: no?
15: Sí, a mi m'encantó l'experiència.
16: Ja saps què passa? Que al final porta tota la vida fent el Totes Festa. Mm. Conec a moltíssima gent. I n'hi ha molta gent a la que no conec que se podria demostrar que la conec sense saber qui són, és veritat. Sí. N'hi ha molta gent que... No, és que no sé qui... Una prima de Dani de Cullera i coincidir en una vega en... No estoy para estas cosas.
15: De hecho, este año ha pasado alguna cosa.
16: Pero que además yo tengo un carácter... Anaba a decir una palabra que no se ha podido en la radio. Tengo un carácter de estos guays.
18: ¿Cagats?
16: Sí. Anaba a decirlo más castizo, pero sí, es eso. Sería un carácter cagat. Yo no me sabría callar. Es decir, tú me acuses de que yo he aprofitado... No me sabría callar. En lo cual preferís no pasar el postelección, ¿sabes? De tendré que estar durante explicaciones o...
18: Pero en guanya pasar, ¿no? No s'han emprenyat o
16: per això
18: polèmica
16: i és molt difícil en el món de les falles perquè si estàs havia... un poquet clavat dins no conèixer a moltíssima gent, és molt complicat. El que passa és que va en l'ètica personal de cadascú. Jo només he sigut jurat una vegada de sector fa 21 anys i en 2011, casualment, l'any de Laura com a fallera major, de la secció especial de les falles, val? Perquè m'ho va demanar Félix Crespo, que sé que ahir va estar així amb vosaltres al tot per l'aire. I jo ho vaig dir, jo tenia amics en totes les falles d'especial. Jo no vaig eixir a fer una altra cosa que no fora triar la millor falla de València d'aquell any. Val?
18: Clar.
16: Els endemà me'n vaig anar, quan es lliuren a la plaça de l'Ajuntament, me vaig clavar allà a la tribuna i un amic periodista me va preguntar què feia i li vaig dir, no, ve ara a l'especial, si volen preguntar-me per què ha votat el que ha votat, pues vaig a donar les explicacions. I clar, ningú me va preguntar.
18: No, claro.
17: I...
16: Però jo estava per donar la cara, també.
17: I Laura, tu que has sigut jurat, n'hi han pressions de gent del voltant que et diuen has de treure la meua, has de fer el favor, has de tal... N'hi han pressions de veres o això és una conspiració?
15: Jo crec que depende, és com lo que t'he dicho antes, depende mucho de la persona. Jo, en mi caso, puedo asegurar que jo no recibí ninguna presión, ni tienes que sacar, ni... Y de hecho, nosotros, por ejemplo, si había... O sea, por eso te digo que tuvimos suerte, ¿no? Porque si esa llamada de tengo a mi amiga no sé quién, en el que es el número no sé qué, mírala con cariño, se producía en algún miembro de nuestro jurado, nosotros no nos lo contábamos. Y ya decidíamos qué hacer con esa información. Al final es verdad que cuando te pones a ser jurado te llegan informaciones de todo tipo, pero hay que saber contrastarlas también y saber darles credibilidad o no, o porque a lo mejor, yo qué sé, es que al final yo tenía muy claro quiénes eran las 13 que quería, o nosotros lo teníamos muy claro, y igual alguna coincidió que era amiga de una amiga de lo que decía Jaime, al final todo el mundo se conoce, igual coincidió, pero no salió por ser amiga de una amiga, ¿sabes?
16: A més, és que per ser amiga d'una amiga d'una amiga no ha de quedar-se fora, tampoc.
15: Claro,
16: és,
15: claro,
16: el que vull dir. És a dir, si jo haguera sigut jurat de Laura Caballero, molt probablement l'haguera triat sense conèixer-la, per molt que fora la germana de Maria Caballero, que era la companya que jo coneixia. Claro. És a dir, una cosa no lleva a l'altra.
18: I després també comentàvem ahir, Dani, quan parlem dels jurats, que jo crec que Laura sí que va triar a 13 i d'ahí a la Fallera Major de València. Suposo que també es busca alguna cosa distinta, no? Perquè no sé si quan trieu a les 13 més o menys ja teniu clar quina podria ser la Fallera Major i quin acord d'honor li ve bé a aquesta Fallera Major, perquè abans, com eren dos jurats diferents, a lo millor l'objectiu d'aquest jurat de cort era traure a 13 Falleres Majors de València, perquè realment no sabien què anava a triar el jurat de després.
15: Sí, en nuestro caso eso era un poco más fácil, porque sí que nosotros sacamos 13, pero sí que tenías una idea ya de quién podría ser. Sí que la tenías como...
18: No muy clara, pero no una idea.
15: Claro, entonces eso sí que te permite crear un grupo en torno a lo que tú piensas o a las cualidades que vas a buscar en una fallera mayor de Valencia, que igual no lo tiene solo una, lo tienen algunas de las 13 que sacas. Pero es más fácil quizá que hagan buen grupo... sacándolas como un poco acorde a lo que piensas que vas a sacar dos semanas después, pero que siguen haciendo pruebas, ¿eh? Esto no se acaba el sábado. El sábado sacan a 13.
18: Pero ¿qué tantas pruebas? Y se van a Menorca y todo, ¿eh?
15: Eso no pasaba antes, ¿eh? Eso también te lo digo yo. A mí no me llevaron a ningún sitio.
17: No, nadie se ha cambiado.
18: No, ni había barco en la teua época.
15: No fui a ningún sitio, no. De hecho,
16: no, pero imagina dos días en Menorca.
18: No, a un creuer.
17: Pero sí, quan ja fores Fallera Major de València, sí que anaves a molts llocs, sí, a molts puestos.
15: Sí, però, sí, luego, sí, nos llevaron a... Porque es que antes...
17: ¿Tú te anaves a l'AVE, pot ser?
15: Sí, bueno, claro, yo fui a...
17: ¿A anar y tornar?
15: Sí.
17: ¿Cómo va a ser eso?
15: Pues porque se inauguró el AVE y entonces nos subieron en el AVE y fuimos hasta Madrid y llegamos a Madrid, que hacía un frío, vestidas de valencianas, llegamos a Madrid, llegamos a la Puerta del Sol y estando en la Puerta del Sol se nos acercó un señor y le dijo a Carmen Monzonis, le dijo: soy tu vecino del Perelló. Y la niña flipó. Digo, de, no, ¿cómo es ser posible que estamos aquí?
18: Per ser que mos ha dit, ahir mos va dir Angelita, que jo no ho sabia, que en el Rocha Arena està prohibit les pancartes,
16: sí,
18: i els globus, per què?
16: Però en Fonteta ja no se podia. A veure, primer, per una qüestió de seguretat, tu no pots entrar a un concert en pancartes tampoc. De fet, tu entres en la botelleta de l'aigua i te lleven el tapó.
18: Home, ja, i en, una qüestió i en globus tampoc?
16: Per no molestar, és que al final saben com som els fallers. Ja, saps el que te vull dir?
18: No?
16: És que al final jo faria el cap de la meua candidata en 3x3 en un globus gegant meravellós que tira carcasses. No toca, jo pensé que no toca. No. Imagina't el que te toca darrere. No,
18: home, calla, però a mi sí que m'agradava l'animació,
16: pues
18: no? la hinchada.
16: Tens el carnestol de Russafa en febrer per divertir-te.
17: I les falles condicionen que trien a una altra...
15: No, jo crec que no.
17: És una falla tal.
16: Que,
17: no.
16: Pel que parlava abans Laura, val, que jo sóc dels que creu radicalment en el procés, perquè si no creguen en el procés... deixaria de recolzar-lo o el denunciaria. O sigui, partint de la base que jo crec en el procés. Este, el que fem a València, la Junta Central Fallera, l'Assemblea de Presidents tria a 4 persones i la Junta Central Fallera posa 3. És a dir, per lo que preguntaves tu de ¿hay alguna que pueda hacer más fuerza y tal? Al final, si n'hi ha alguna intenció, és més complicat perquè 4 persones de Z ixen del populus, val? Del que decidís l'assemblea. Si tu vols decidir un veredicte, és molt més fàcil si l'organització triara 5 noms, val? I tu decida ja poses 3 contra 2. És més fàcil, val? O sigui, ahí sí que pot haver alguna cosa rara. Però en el tema de València jo pense que no. I després, important també, que sempre eixirà, és que no sé qui és hija de no sé quantos i ha eixit. No, se queden moltíssimes sense eixir. Ja n'hi ha filles de falleres majors de València que no han eixit en el seu sector.
15: Sí, muchas.
16: Este any, és a dir, eixes coses no hi ha un pedigri que te passe directament.
17: Ni conspiracions.
16: Ni la 14 ni a mi m'han contat.
17: Ens quedem sense temps. Estaríem hores i hores i hores parlant. La tertúlia la continuarem al Rancho. És Sergio, que està per ahí. Sergio Villodre, que ha vingut a veure el programa.
16: Rancho.
15: Bueno, perdona, que és el tio d'una fallera molt infantil de València.
16: Sí,
15: cuidado ahí.
18: I ell és super faller.
15: Super!
17: I crec que és parella d'una fallera major de València, de fallera major de València de fa molts anys.
16: Ai, això jo no ho sabia.
15: 15.
17: Sí, sí, sí.
15: Jo tampoc. O 16.
17: Se n'anem, que estem ja fora de temps. Gràcies, Ronxut.
16: A vosaltres.
17: Gràcies, Laura.
15: A vosaltres.
17: Gràcies, Maria. Demà més.
18: Demà més i esperem que millor.
17: Gràcies a Toni Escribano, que ha estat al comandament tècnic, a Sílvia, a Sofia, a Carles, que avui no ha eixit, i a tots vostès per estar a l'altre costat de la ràdio. Se n'anem, ens deixem amb els companys d'esports. Adeu.
18: Adeu.

0: Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Es la institución en la historia. Llevo 15 temporadas en España. Siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Le cuesta mucho al rival sacar algo de aquí. Mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer. En algunos partidos me decían algo más. Esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Sacar el mejor provecho de los jugadores. La afición, la prensa no, pero bueno.
3: Què tal? Com esteu? Javier Aguirre ja està a València. Arribava a primera hora del matí a l'aeroport de Manises i de seguida agenda tapeïda. Comença l'era Aguirre, que de primeres ha variat l'agenda de treball de l'equip, que tenia cap de setmana lliure, dissabte i diumenge, posant-los sessió d'entrenament dissabte. I és que hi ha molta feina. Per davant, entre altres coses, el club està intentant organitzar un amistós per a els pròxims dies. Canvien de terç. Fa uns dies, Pablo Hernández feia un any a la banqueta del Castelló, que, com sabeu, és líder de segona divisió i ha disparat la il·lusió en la ciutat. L'equip no jugarà fins dilluns. Serà contra el Leganés i el Leganés. Però avui tanquem esta setmana especial d'atenció al conjunt balbinegre. Xavi Robert ha parlat amb el tècnic, amb Pablo Hernández. L'escoltarem també. I avui és dijous i des d'avui tenim l'Eurolliga 2026-2027 en funcionament. El Madrid ja ha perdut, eh? El Madrid de Pedro Martínez ha perdut a Dubai d'un punt, 78-77, i el València Bàsquet ja està a Turquia per a enfrontar-se al Besiktas mentre les xiques acaben d'enllestir la Supercopa Torrejón de Ardoz, on dissabte jugaran la semifinal contra Casa de Montsaragossa. Avui hem convidat al nostre especialista, Nacho Rodilla, que amb Josep Carbonell analitzarem les dues competicions. Serà aproximadament al voltant de les 9 menys 10 de la nit. Juan el Puente està a la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla, uns consells i comencem.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
4: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
5: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
4: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
5: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
4: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
5: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
6: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.gastronomia-festes-i-molt-més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica.

0: En matèria futbolera, dos apunts importants del nostre esport. El primer, gran notícia per al ciclisme i més concretament per al ciclocross. A més de la prova de la Copa del Món, que com sabeu se celebra en els últims anys a Benidorm, avui hem conegut també que la capital de la Marina Baixa organitzarà el campionat, atenció, el campionat del món de ciclocross l'any 2031. Com així ho ha comunicat a la delegació espanyola el president de la UCI, David Lapartien. I d'altra banda, avui la Generalitat ha homenatjat els 14 medallistes valencians en els passats Jocs Olímpics del Mediterrani de Taranto. Entre els 14 medallistes escoltem ja el tirador de València, Andrés García, en tir olímpic, i la gimnasta d'Alcoi, Daniela Picó, i també el director general de l'esport, Luis Cervera.
1: Tengo un cariño súper grande y conseguir el oro en individual y la plata en mixto, o sea que súper orgulloso.
2: Increíble, o sea, para mí esta medalla es súper importante y me vas a pasar muy bien, vas a disfrutar muchísimo la competición y me la emportaré siempre.
3: Los deportistas tenemos siempre que reconocerles el mérito. Ya todos tienen mérito, pero especialmente los que consiguen logros, porque además son un referente para nuestros jóvenes.
0: Són un referent i la nostra felicitació. Ara sí, anem ja amb el futbol. Bé, entrem de ple ja en matèria. Ja heu escoltat Aguirre a l'inici del programa, on ha repetit moltes de les coses que ja va dir a Mèxic abans d'eixir, que venia un club gran, que és un colofó per a la seva trajectòria professional, que és optimista i que té molta feina per fer, tant que ja s'ha vestit de curte per a entrenar a l'equip i ha modificat fins i tot l'agenda de treball de l'equip per als pròxims dies, programant un entrenament dissabte que no estava previst. Però anem a l'inici. A les 8 arribava a Madrid i de seguida vol cap a València. A l'aeroport de Manises està la nostra companya Imma Cerro. Bona vesprada, Imma.
4: Hola, Dani, bona vesprada.
0: Tu has estat a l'aeroport i has fet vigilància, seguiment d'Aguirre tot el matí.
4: Sí, i la veritat és que l'home ha dut un matí molt intens, perquè recordem que ja va eixir ahir des de Mèxic, sí, que es van veure allí, envoltat de gran expectació, 14 hores de viatge entre la parada a Madrid i el moment en què ha aparegut a l'aeroport de Manises. Eren aproximadament les 10 del matí, l'hem vist amb un somriure a tots els mitjans de comunicació molt amablement, i des d'allí directament se n'ha anat a la ciutat esportiva de Paterna. Allí ja estaven els seus homes de confiança, que havien arribat una hora i mitja abans que ell, per a anar situant-se en les noves instal·lacions per a ell. I ell, des de l'aeroport, se n'ha anat directe a la ciutat esportiva de Paterna. Allí l'hem vist com se presentava als treballadors, també ha conegut a la plantilla en el vestidor i després se n'ha anat a entrenar-se ja per primera vegada sobre la xespa del Puigades, una sessió de treball en què ha estat present Braulio i també ha estat Solís. Han estat seguint des de prop i ser primer entrenament del nou entrenador del València, una sessió en què també l'hem vist que en les imatges, per descomptar, recordem que encara no podem entrar, parlant amb els capitans, ha aprofitat per a situar-se, per a poder parlar també amb els capitans, i després ha passat la resta del matí a la ciutat esportiva de Paterna, acaben de situar-se en el nou lloc de treball. Al voltant de les 3:30 ha sigut quan en el cotxe de Braulio l'hem vist abandonar les instal·lacions amb el seu cos tècnic i se n'han anat junts a dinar a un restaurant de València.
0: Bé, hem sabut també que serà dilluns serà presentat Javier Aguirre com a nou entrenador del València. Els periodistes que estàveu a Paterna també s'heu trobat amb un visitant de luxe, no?, com Cristian Mosquera, de visita a la ciutat esportiva.
4: Sí, el jugador de l'Arsenal, l'exjugador del València, que ja en alguna parada de seleccions l'havien vist passar-se per les instal·lacions de la ciutat esportiva per veure els seus excompanys, avui ha vingut, ha estat venta als excompanys, que diguem, s'haurà trobat en un dia de molt de rebombori per així. Sí. Però és que a més també ha estat entrenant-se en la xespa d'un dels camps de la ciutat esportiva de Paterna. Allí l'hem vist també que estava fent-se alguns tocs amb el seu amic Javi Guerra i amb César Tàrrega, i després a l'Isir hem pogut parlar un poquet amb ell.
5: Bueno, a ver si va mejor la cosa. Sí, es verdad que estos últimos partidos ya hemos visto otra cara. Yo desde la distancia lo sufro, pero bueno, va a ir mejor la cosa seguro. Nada, hoy he podido aprovechar y hablar con algunos compañeros. Sí que es verdad que he visto las caras, he visto a gente que tiene confianza de darle la vuelta a la cosa, de ir hacia adelante, de sacar puntos. Y sé que lo van a hacer, he estado con ellos bastantes años y confío en ellos, y sé que el sentimiento que tienen por este escudo va a hacer que lo den todo para que cambie.

0: Esperem que sigui així. Imma, ha canviat aquesta agenda, diem al principi, no? En principi tenia la plantilla descans tot el cap de setmana i ha programat una sessió de preparatòria dissabte.
1: Sí, Javier Aguirre ja ha dit en les paraules a l'aeroport que té molta faena per davant i ha arribat i el primer canvi que ha fet ha sigut això, aquest cap de setmana lliure, anaven a entrenar-se demà de matí pronte per a després poder tindre dos dies de descans i tot el que restarà del divendres. Però Javier Aguirre ha ficat un entrenament dissabte de matí. Es descansarà només diumenge.
0: Molt bé, gràcies, Imma.
1: Adeu.
0: Tanquem el València i anem amb més coses. Parlem de l'Els, que avui ha celebrat la seva tradicional ofrena a la patrona de la ciutat. A l'acte han assistit jugadors de diferents categories, cos tècnic i el president del club, Joaquim Buitrago, que ha fet balanç d'este inici de temporada. També ha abordat l'interès d'altres clubs per Germán Valera, un dels franjavers més destacats, ja que el club fa mesos que intenta renovar. L'escoltem.
2: El hecho de ser una pieza codiciada es una buena noticia para el club. Vamos trabajando como siempre, o sea, no nunca lo dejamos. Sí, al final somos optimistas. O sea, la realidad, ¿cuál es? Tenemos unos límites presupuestarios y podemos ofrecer pues hasta unas cantidades pues para seguir haciendo sostenible al club.
0: Per cert, que l'Elche ha anunciat esta vesprada la renovació fins al 2030 del jove canterà d'Orihuela al Owari, de 21 anys. Al Owari va comptar per Anselmi les tres primeres jornades, després ja no va ser convocat, però en el club s'espera un gran futur per a este futbolista d'origen marroquí. En el Llevant apura la setmana d'entrenaments, que acabarà demà, i la plantilla tindrà el cap de setmana lliure, quatre internacionals, i però un Etaillon que no ha acudit, lògicament, a la cita de la seva selecció de Camerún per lesió. En Ndoukoué, Nacho Pérez i Axel Tapé són els altres internacionals. En el Villarreal, l'equip s'ha entrenat des d'avui, Íñigo Pérez ha donat festa a la plantilla fins la pròxima setmana. El fet que hi hagi fins a 12 jugadors internacionals fa que el tècnic, quan també es tinga efectius per a entrenar. L'últim que ha sigut cridat ha sigut Ilias Akoma, convocat d'última hora pel Marroc per la lesió del madridista Brahim. Anem amb més coses. Parlem del Club Esportiu Castelló. Com sabeu, flamant líder de segona divisió. Primer, amb una notícia que hem conegut esta vesprada, és que el conjunt orellut ha elegit avui els quatre capitans. On repeteixen el primer, Alberto Jiménez, el segon, Jeremy Melot, i el tercer, Diego Barri. S'estrena l'italià Fabrizio Vigiani. Els orellus no jugaran fins el pròxim cap de setmana, fins el pròxim dilluns a Leganés. De moment estan invictes, han guanyat 5 partits i han empatat un. Després ahir parlàvem amb Rafa Escrit, recordeu, ahir amb el mític Luis Miguel López, dos periodistes que exercissin d'orellus. Avui, Xavi Robert ha quedat amb Pablo Hernández i esta és, ha sigut la seva conversa.
3: Hola, Pablo, què tal?
4: Muy bien.
3: Bueno, portes un any en l'equip, que el vas agarrar en descens, i bueno, i ese somni de l'ascens després de la temporada passada continua, com tu prens? Això?
4: Content, no? Com dius, portes ja un any al primer equip, i la veritat que content per la situació, no? Que es troba el club a la mateixa, per l'ambició, per l'il·lusió que respira, no? a la ciutat, l'afició està contenta i al final estem on volem estar, no? I lluitant per el que volem lluitar, sapient que és molt difícil, que queda encara molta lliga, però bueno, és començar com hem començat, sempre és bo i amb molta il·lusió.
3: Mirant l'inici de temporada del Castelló, s'iguala el millor registre de l'equip en futbol professional, no? Igual que les temporades 53-54, 71-72, no? Suposo que és un motiu d'orgull i per a creure, no?
4: Sí, perquè sempre és bonic, no? Pues és començar bé, com he dit. Per a l'afició és molt important, no? Que més allà de resultats i dels punts que hem guanyat, és les sensacions, no? Però al final el més important és quan acaba la temporada on estàs, no? És molt bonic el que estem vivent, però per a mi el que m'importa és que quan acabi la temporada estiguem en aquesta posició.
3: Si no ser líder tan pronte, i en avantatge sobre els llocs de promoció?
4: No, jo crec que no és pressió. Jo crec que estem ahí per mèrits propis, no? I crec que ja de l'any passat van demostrar que aquest equip pot guanyar a qualsevol, si està al seu millor nivell. I per a mi, ja li he dit als jugadors que en futbol el més difícil és mantenir el nivell i repetir els partits que estem fent. I això és l'objectiu, no? Intentar no baixar el nivell, sabent que que aquesta lliga és molt llarga i que arribarà moments on no guanyarem i perdrem partits, però tenim que estar preparats per a aquests moments.
3: Bueno, eres de Castelló, també t'has criat en el Castelló. Això, personalment, augmenta la teva responsabilitat, com ho sent?
4: No és que augmenta la meva responsabilitat, sinó que per a mi ja sap tothom, no?, que el que significa el Castelló per a mi és un sentiment que tinc des de que tinc ús de raó, no?, des de que vaig començar a anar a Castalia amb el meu pare con 2 o 3 anyets i, òbviament, és especial per a mi, però no me lo tome com una pressió extra. Sé que a vegades, pues, és difícil, no?, triomfar en casa seva, no?, però al final jo crec que és un afortunat, no?, el poder estar així, el poder ser entrenador del Castelló per a mi és un somni i tinc que disfrutar-lo, sofrir-lo a vegades i sobretot crec que tinc que tenir aquesta responsabilitat des de la meva persona, ja no com a castellonet ni orellut, sinó com a entrenador. Al final és un treball i tinc que donar el millor de mi per ajudar a l'equip i al club a aconseguir els objectius.
3: Durant aquest estiu, o bueno, l'anterior mercat, se va rumorejar que hi havia interessos de clubs importants, no?, de segona divisió, que si el Girona, que si el Mallorca, que si l'Elx, que si el Rayo de primera estarien interessats per tu. Te vas plantejar aquesta eixida o per què has decidit continuar?
4: Bueno, el va decidir perquè, com hem parlat, no?, esta és ma casa, este club per a mi significa molt, i perquè jo creia que després de la temporada que vam fer teníem un repte, no?, per davant molt important. Sabia que podia continuar ajudant a este club i a l'equip, no?, amb el meu treball, i per això vaig decidir continuar. Òbviament, el que sigui el Castelló també influeix, però al final volia este repte i per això me vaig decidir continuar.
3: Creus que este és un equip més madur que el de l'any passat?
4: Bueno, no sé si més madur, però bueno, crec que és un equip que té les coses molt clares, que els jugadors creuen i estan convençuts de com volen jugar, de que aquesta forma de jugar és la millor manera per a guanyar partits i per a aconseguir els objectius. I com he dit, pues, tant els que ja estaven l'any passat com els que han arribat estan convençuts i això és molt, el més important per a mi.
3: Com a jugador, has tingut a entrenadors com Emery, Bordalàs, Bielsa, Quique, Gémez o Laudrup. Quin t'ha marcat més i en què?
4: Bueno, jo crec que Bielsa. Òbviament n'hi ha entrenadors molt importants, com dius, no? Per a mi Laudrup va ser molt, molt important en la meva carrera, o Emery en els 4 anys en el València, però Bielsa jo crec que és l'entrenador que més ha influït, no?, en la meva carrera. Més m'ha influït ara com a entrenador, no?, en moltes coses del futbol. I bueno, jo crec que també es deu una miqueta que també com Bielsa vaig coincidir en els meus últims anys, no?, com a futbolista. Jo era més, tenia més experiència, ja havia viscut moltes etapes diferents en el futbol, ja, pues, tenia una miqueta aquesta consciència d'entrenador, no?, en els últims anys, i per això també probablement me va influir més.
3: Que l'afició reconega el teu treball, que t'estime, què te diu? Perquè hi ha molta eufòria, no sé si això te preocupa o aquesta eufòria vos espenta.
4: No me preocupa, jo crec que es mereixen, no?, després de on venim, no?, de on ve el Castelló. Jo crec que l'afició es mereix, no?, viure això, viure aquesta il·lusió, viure a vegades eufòria, però bueno, jo crec que són conscients també de la dificultat i són conscients de que arribaran moments on no guanyarem.
3: L'any passat era allò del i si sí, enguany sí?
4: Parlarem d'ací uns mesos, ara no crec que sigui temps de parlar. He dit que queda molt, moltes jornades, poden passar moltes coses. L'únic que puc dir és si continuem a aquest nivell, clar que anem a tindre moltes possibilitats, no?, de aconseguir l'objectiu, però tenim que fer-ho, tenim que mantenir aquest nivell.
3: Molt bé, moltes gràcies a Pablo, molta sort i molt d'encert i encert, i que continuï la bona ratxa.
4: Això esperem, gràcies.
0: Acabem el món del futbol amb el Club Deportiu Oldense, que jugarà diumenge al plantillo contra el Burgos, en el que serà el segon partit de Javi Calleja a la banqueta blaugrana, el primer fora de casa. L'objectiu és sumar, però el problema són les baixes. A les ja conegudes, 5 fins a l'Eibar, s'afix la del lateral David Ruiz, que estava a gran nivell. Tot mentre s'està pendent del desembarcament final del grup encasalat per Leo Messi. En primera ref, el Villarreal B juga demà a les 7 de la vesprada en el duel de filats contra l'Atleti madrileño. David Albelda confía en el buen comenzamiento del equipo y valora así el partido contra el filial Matalafer.
5: Llevamos una buena dinámica, 10 puntos de 12 posibles. Llegamos en un buen momento para afrontar este partido. Un rival de mucho nivel, similar a nosotros en cuanto a edades, gente joven, pero auguro un partido de verdad bastante igualado, ¿no?
0: L'altre dels nostres equips en primera ref, l'Hèrcules, visita l'Àguiles diumenge a les 4 i mitja de la vesprada, amb bona presència d'aficionats herculans per la proximitat de la localitat murciana d'Àguiles, però en el club hi ha malestar, amb els horaris que ha posat la federació per als dos pròxims partits al Rico Pérez. La setmana que ve jugarà dissabte a la 1 i mitja i 9 dies després, el dilluns festiu de 12 d'octubre a les 6 i quart de la vesprada. Beto Company expressava el seu malestar avui en roda de premsa.
6: No nos podemos cargar esta categoría tan bonita poniendo estos horarios que son absolutamente demenciales. Porque haya un señor, con todo el respeto, desde Lugo, que quiera ver el partido sentado porque a las 3 quiere ver otro. Es que eso no es nuestro problema. Es que el fútbol es de la gente que viene a verlo.
7: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
8: Ganamos todos.
7: Juguen elles, guanyem tots.
9: Dona empoderat, el microcrema.
0: En setem el de temps del bàsquet, comencem per el bàsquet femení. València Bàsquet prepara la Supercopa Femenina contra Rellotge, repte d'altura per a començar una temporada lluitant per un títol, que ja va aconseguir la temporada passada i amb moltes peces encara per a encaixar. De seguida ho analitzarem tot en esta mini tertúlia, però abans la informació, Josep Carbonell.
10: Hola, què tal?
0: Bueno, quina és l'última hora de l'equip?
10: Jo diria que l'equip està treballant amb 10 jugadores i això ja és notícia perquè sabem que la pretemporada ha sigut complicadíssima per a València Bàsquet per la disputa del Mundial. Han faltat molts efectives en l'equip, moltes efectives en l'equip de Javi Torralba i com dia els últims entrenaments ja està amb una plantilla de 10. Recordem que són 13, però 3 jugadores, Marta Suárez, Alicia Flores i Raquel Carrera, continuen a l'NBA, per tant, amb aquestes 10 jugadores i amb alguna ajuda de les jugadores del filial, del Paterna, afrontarà València Bàsquet esta Supercopa, que comença dissabte.
0: Bé, i avui hem tingut l'oportunitat d'escoltar una altra jugadora de València Bàsquet.
10: Sí, a Maria Araujo, la gallega, que ja s'ha convertit en una de les veteranes de l'equip i parlava així del que ve.
11: Juego muy alegre, de correr mucho, de defender muy agresivas y la idea de tener muchos ataques para que podamos, pues yo creo que será eso, divertido de ver. Hay que afrontarlo con esa energía de si ganas el primero, el último no se escapa, entonces yo creo que es la clave. Título lo queremos, aunque sea pretemporada lo queremos y yo creo que eso es guay.
7: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
8: Ganamos todos.
7: Juguen elles, guanyem tots.
0: Continuem parlant de bàsquet, ara de seguida saludem a Nacho Rodilla, però parlem del equip de 6 perquè ja posa rumb cap a Istanbul, 24 hores abans d'encetar una Eurolliga que ha començat avui. Carbo.
10: Sí, l'Eurolliga ha començat, ja han acabat alguns partits, per exemple, ha perdut el Hapoel contra el Bayern de Múnich, sorpresa,
0: casa, sí.
10: Diria jo, perquè el Hapoel és un dels que... Des que maneja
0: pressupostat. El tens que dir que jo ho he dit en la portada.
10: I l'altre és el Dubai, que ha guanyat el Real Madrid. És de Pedro Martínez, que tenien el partit pràcticament a la butxaca. Dani, guanyaven de 8 en els últims minuts, però ha remuntat el Dubai i acaba guanyant per un punter. Per tant, esta Eurolliga que ja comencen dos partits emocionants i amb moltíssima igualtat, que és el que ho marcarà tot.
0: Abans de completar la informació de València Bàsquet dels xics i d'escoltar a Xavi Albert, anem a saludar a Nacho Rodilla. Nacho, bona vesprada. Nacho? Bueno, anem a intentar, ara de seguida parlem amb Nacho. Continuem perquè València Bàsquet, això sí, ja està a Istanbul. Demà, debut contra Besiktas.
10: Sí, Besiktas, que és un equip que torna a l'Eurolliga després de moltíssims anys. Sempre estava un pas per darrere de Fener i de Anadolu Efes en Turquia, però ha aconseguit classificar-se per esta Eurolliga. València Bàsquet no sols ja està a Istanbul, sinó que ja s'ha entrenat en l'escenari del partit. Ho ha fet amb dos jugadors que encara no han pogut debutar, Sako, per lesió, i Mirotić, perquè acaba d'arribar, i pareix que els dos tenen números per a jugar demà el partit contra el Besiktas. Aquestes eren les paraules de Xavi Albert sobre aquest partit.
12: El màxim nivell de qualsevol equip que s'enfrontem, en aquest cas aquí a Besiktas, en un gran ambient contra un gran rival, molt motivat i amb moltes ganes nosaltres de contrarrestar-ho i fer el millor partit possible. És la millor competició que tenim aquí a Europa i amb moltes ganes d'afrontar-la, amb moltes ganes de veure on està el nostre sostre competitiu des del primer dia i amb ganes de recuperar un poc a la gent que no va poder participar en la Supercopa.
0: Nacho Rodilla, bona vesprada, ara sí, no?
13: Ara sí, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, jo volia parlar i vaig a parlar molt de... Anem a parlar molt de València Bàsquet, dels xics, de les xiques, però jo vull que una valoració de la primera derrota del Madrid de Pedro Martínez, no?
13: Sí, mira, jo estava seguint el partit, estava mirant, i per a mi, al Madrid li falten killers de veritat, no? D'aixòs que quan se complica el partit, pues t'agafen el baló i algú pot pensar, ostres, el Madrid no té aquest tipus de jugadors. Sí, però no estan encara dins de l'engranatge, no són aquestes referències superclares que sí que tenen altres equips, i jo crec que això s'ha de fer notar en un moment donat contra un Dubai, que ja et dic també que per talent no serà, ha fitxat, ha incorporat l'equip de Xavi Pascual i Bacon Wee, bueno, jugadors diferencials que William otorga la victòria a Dubai i el primer tropeçó del Madrid.
10: Sí. Nacho, jo dia mig en broma en la redacció que Pedro Martínez ha buscat el més paregut que tenia Montero i ha dit, feliç, que també és dominicà, que juguen, també és corta, i feliç ha fet una última possessió lamentable i ha provocat, no ell, però el Madrid no ha pogut endur-se una victòria que, per cert, ha tingut a la butxaca en l'últim quart, que se n'ha anat, però no s'ha pogut mantenir aquest avantatge.
13: Sí, però li dona a André Feliz perquè crec que està buscant a aquest jugador que puga un poc semblar-se a lo que feia Montero, així, no? Inclús el mateix Campazzo, que no acaba de trobar el seu... seva forma de jugar, jo crec que Pedro vol molt més dinamisme en quant a la fluidesa del baló i Campazzo està acostumat a acaparar, no? I ho està donant a André Feliz, però ixa mala presa de decisions que determina la derrota. I també, en l'altre enfrontament que destapava esta jornada, el Hapoel també s'ha deixat la victòria contra Bayern Múnich. Vull dir-te que sí, que parlem de que hi ha equips top, però que també tot el món se pot deixar fora del seu camp, se pot deixar alguna victòria.
0: Bé, ràpidament, perquè així el temps passa rapidíssimament. Carbo, Nacho, les xiques, grans favorites?
10: Uf, és complicat parlar de favoritisme en esta Supercopa, perquè, com diem abans, Dani, ha sigut una pretemporada tan atípica. València Bàsquet només ha jugat dos partits en esta pretemporada, no ha tingut la plantilla pràcticament completa fins a fa un parell de dies, i el Saragossa està passant un boquet el mateix. En l'últim partit amistós, el Saragossa va caure davant de l'Azul Marino d'Alba Torrents. Per tant, ningú equip arriba en el seu millor moment, i jo crec que la Supercopa està oberta i és molt incert fer pronòstics.
0: Nacho.
13: Sí, i el que acaba de dir Carbo té tota la raó. Damunt arribes en una pretemporada rara, no? En la que les jugadores van entrar poquet a poquet i tens molt poquet d'entrenament per a poder encarar-la en el grup al complet, no? I Saragossa també, així ho ha plasmat la pretemporada d'unes i altres. Bueno, jo crec que de primeres el foco va cap a València Bàsquet en quant a plantilla, en quant a lo que ve tras en els últims anys, però sí que és cert que possiblement per les circumstàncies d'unes i altres pues arriba un poquet obert tota esta Supercopa.
0: Dels xics, vos sorprèn un poc la llista i la baixa, per exemple, de Gonzalo? Jaciel sí que està. La veritat és que ha sorprès molt en eixa llista, no, Nacho?
13: Sí, però també és que, clar, tens molt d'arsenal de jugadors, vas incorporant també altres, no? I, bueno, i al final per fora València Bàsquet és que, si te fiques a analitzar, s'acumulen jugadors en les mateixes posicions, no? En aquesta posició de 1-2, i ho ha plasmat també així en la Supercopa. És a dir, molt de vegades era rotació, però no acabava d'entrar ningú en dinàmica. I el foco per fora són 3-4 jugadors, no? Està clar que TJ Shoss va ser el que comanda, el que porta. El tema de Sant Superi per acompanyar i bueno, Omar i Mur, jo crec que va fer funcions també en aquesta posició de 1, no? Algun ratet, i bueno, i és clàssic, Cameron Taylor, més Bru, però tant d'ahir Corbalán, que de primeres hizo un poco penalizado, pero que ya habrá rotación y habrá minutos para todos, encara que el Arsenal en posición de 1-2 es muy grande en Valencia Basket.
10: Yo no veo unos descarts descabellados. Lucas Marí es el que tiene números para ser l'Isaac Nogués de la temporada pasada y jugar molt, molt poquet. Corbalán está costant-li el salt. No es fácil arribar a un primer nivell com el Valencia Basket, i està costant-li, i en Cuba Sima sona per anar-se'n. Encara està obert el mercat.
0: Això ara va preguntar-vos.
10: I sona per anar-se'n, concretament Unicaja. Pareix que està interessat en que retorni el pivot.
0: Ell sembla que diu que no vol anar-se'n,
10: Sí, una cosa del que dius, una altra. Els jugadors al final volen jugar, i Sima en Valencia Basket ha jugat poquet des que va arribar. Per tant, jo no descartaria que tornara a Unicaja, que és on ha donat els seus millors moments com a jugador.
0: Anem a veure què és el que passa. Estem en l'últim minut. Ha sigut una... Bueno, com este programa, una miqueta més express que el que teníem a migdia. Per tant, una tertúlia més express encara. Gràcies, Nacho.
13: Vinga, adeu.
0: Gràcies, Carbo.
10: Adeu.
0: Bé, s'ha disputat la prova sub-23, la prova en ruta. Leire Almena, la valenciana, ha acabat la 38 a 10 minuts 58. La millor espanyola, Paula Ostiz. I està disputant-se la prova en ruta júnior amb l'intent de doblet de Benjamín Noval. Hem arribat al final. A partir de les 11 tindreu 90 minuts amb Salva Folgado i Manolo Montal. Ara vos deixem amb Contrapunt, amb Rubén Dempere i tota l'actualitat del dia. Adeu.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta, però per a què? Sí, en definitiva el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
6: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
7: No patisques, l'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
8: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
9: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
1: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
10: El futur de l'esport juga ací.
1: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
11: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
0: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. En cas de temporal a la comunitat, viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol. Utilitza, si és possible, transports públics. En tot cas, si has de viatjar, omple el dipòsit de combustible, porta ràdio, pala, corda cadenes i roba d'abric. I si pots, també algun aliment ric en calories. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
12: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
1: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
13: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
0: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La tauromàquia investeix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí,
14: Divendres, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
15: Avui comencem a les 11, a les 9 i 11 minuts, amb un retard per qüestions tècniques, però així estem, això és Contrapunt, el repàs informatiu de la jornada, i avui, 24 de setembre, amb la crisi de l'habitatge marcant l'agenda política. En el control de so, Rafa Larcón i Tono Escribano. Comencem. La Guàrdia Civil investiga una presumpta agressió racista ocorreguda dissabte a la nit a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. Una agressió enregistrada en vídeo i que mostra com un grup d'adolescents, xics i xiques, envolten un jove d'origen magrebí a qui uns quants apallissen sense contemplacions.
16: I després del desnonament de Mari Carmen, arriba el repartiment de culpes, govern, socis, oposició i Comunitat de Madrid. Tots tenen alguna cosa a dir i, sobretot, alguna cosa a retreure. Tot mentre el cas continua provocant indignació social i, entre acusacions creuades, Sumar pressiona el PSOE perquè porte un decret d'habitatge al pròxim Consell de Ministres.
15: La Ciutat de la Justícia de València ha acollit avui la solemne apertura de l'any judicial a la Comunitat Valenciana. El president del Tribunal Superior de Justícia, Manuel Baeza, ha fet una defensa de la independència del poder judicial i ha dit que també és responsabilitat dels altres poders de l'Estat, a qui ha convidat a evitar crítiques desmesurades o descontextualitzades.
16: I més d'un centenar de professionals de les arts escèniques valencianes han protestat a la porta del Teatre Principal de la Ciutat de València després de l'anunci de tancament indefinit per part de la Diputació a causa de l'estat del recinte i per a preservar la seguretat.
14: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
15: I com dèiem en un dels nostres assumptes de portada, la Guàrdia Civil investiga una presumpta agressió racista ocorreguda dissabte a la nit a Tavernes de la Valldigna, que l'Ajuntament d'este municipi de la Safor condemna de manera ferma, segons un comunicat emès este matí. Però segons ha informat l'associació Valldigna Antifeixista, a Punt Ràdio, hi va haver dos agressions xenòfobes eixa nit. La primera a un jove d'origen senegalès i la segona a un d'origen magribí. Xavier García del Valle, bona nit.
16: Bona nit, Rubén. D'una d'aixes agressions hi ha constància gràfica. El vídeo, gravat en un telèfon mòbil, dura 5 minuts i 40 segons. L'escena aborrona i deixa sense paraules. Mostra com un grup d'adolescents, xics i xiques, envolten el jove a qui uns quants apallissen sense contemplacions, mentre unes xiques intenten parar l'agressió i altres la contemplen sense intervindre-hi. Al principi de la gravació s'escolta un jove incitar la resta a pegar-li, l'insulta i crida que se'n vagi al Marroc.
17: Pegueu-li a aquesta puta!
16: Després comencen els colps. L'agredit s'enfronta una vegada als seus agressors, però quan li trenquen una botella al cap, cau a terra i desistís de defendre's. Este és el moment. Encara en terra, un jove li pega puntillons i patades a l'esquena. Quan l'agredit aconseguís alçar-se, ensagnat, intenta fugir de la turba a trompellons.
18: Amigo, vete. Te van a pegar.
16: Al final del vídeo, una de les xiques que ha presenciat l'agressió es vanaglòria d'haver-la gravada tota.
18: Ya, lo tengo todo grabado, lo tengo todo grabado.
19: Lo tienen grabado como le pegan en el suelo.
16: Com dèiem abans, l'Ajuntament ha fet un comunicat de condemna. Lara Romero és l'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna.
20: Volem mostrar la nostra condemna més ferma davant de qualsevol acte de violència i qualsevol conducta amb possibles connotacions racistes o xenòfobes. Els fets que hem conegut a través d'un vídeo ja estan en mans de la Guàrdia Civil i com que la investigació es troba sota secret de sumari, hem de ser prudents i deixar treballar a les forces de seguretat. Volem traslladar també un missatge de tranquil·litat. Estem davant d'un fet aïllat i que no representa Tavernes. Som un poble divers i acollidor on conviuen amb normalitat famílies de diferents procedències.
15: I a les 9 i 15 minuts de la nit saludem Marc Cabanilles. Ell és membre del col·lectiu Valldigna Antifeixista. Bona nit, Marc.
21: Hola, molt bona nit, bona nit.
15: Què més sabeu de les circumstàncies que han envoltat estos fets realment lamentables, aquestes dos pallisses a dos joves?
21: Bueno, novetats no n'hi ha moltes, perquè efectivament està a baix d'investigació. Sabem que el xicot senegalès, que està a l'Hospital Clínic, té una mandíbula trencada i li han fet una implant aixina de titanio. I de l'altre xic Madrevi, la veritat és que no sabem res, ha desaparegut, no sabem si està al poble, si està en casa, si se n'ha anat, del Magrebí no sabem res. Però jo voldria destacar, per damunt de l'apallissament físic, que ja és deplorable i és una cosa monstruosa, jo voldria destacar també que per mi és igual de greu el veure la quantitat de... Primer, la quantitat de gent jove. Pràcticament tot era gent jove. En segon lloc, l'acompanyament durant tota la pallissa d'una quantitat de 30 o 40 persones que pràcticament ningú feia res. Us gravaven, altres insultaven, altres rien. O sigui, per a mi és... Aquest aspecte és tan greu com el fet de la pallissa física. I després jo també voldria destacar, he sentit el comunicat que ara ha llegit l'alcaldessa, que les institucions, almenys l'Ajuntament de Tavernes, han tardat en reaccionar. Este fet va córrer el dissabte i han tret el comunicat avui dijous. I sincerament, des de l'associació nostra, creguem que han tret el comunicat perquè ens hem encarregat d'escampar-ho per totes les emissores. Jo avui he estat tot el dia entre a punt, este matí, La Sexta, TV3, ara vosaltres. Vull dir, jo crec que l'Ajuntament ha tret el comunicat perquè ha vist que ja la cosa s'escampava per tots els puestos, perquè ells sabien des del dissabte el que havia passat i han tret el comunicat dijous, 4 dies després. Vull dir en això que pareix que tot el món vulgui tapar-ho. O sigui, jo no sé si és perquè no deixa relluir el nom del poble, pel turisme, però sembla que si no s'havia escampat per les emissores, mitjans de comunicació i les xarxes, sembla que no anaven a traure ni un comunicat ni res perquè han tardat 4 dies. Aleshores, jo crec que estos fets no es poden deixar passar, hi ha que reaccionar immediatament.
15: Gràcies, Marc Cabanilles, per atendre a la Ràdio Pública Valenciana. Bona nit.
21: Bona nit, bona nit.
15: I parlem ara de l'espenta del policia que va tirar a terra una professora jubilada durant les protestes de la vaga del professorat. Avui l'agent de la Policia Nacional ha declarat com a investigat en el jutjat. Pel que ha transcendit de la declaració, el policia ha dit que no pretenia fer-li mal i que va seguir el que marca el protocol. Xavier.
16: Sí, la defensa de la docent, que va haver de ser operada pel trencament de la mandíbula i que encara no està recuperada, sosté que l'agent va fer ús de la força, un ús de la fuerza injustificable. David Martínez es el abogado de la acusación particular.
22: Pero creo que las imágenes son bastante nítidamente claras y a nuestro juicio, evidentemente, es un uso de la fuerza ilegítimo y desproporcionado.
16: El cas encara està, com hem dit, en fase d'instrucció. Segons la Fiscalia, el policia podria acabar acusat de 3 delictes, un de lesions amb l'agreujant de prevalència de funció pública, un altre contra la integritat moral i un tercer contra els drets individuals.
15: més coses. Al Mercat Central de València s'han viscut avui moments d'angoixa en declarar-se un incendi en l'habitació del soterrani on està el quadre de comptadors.
16: Un foc que s'ha produït cap al migdia i que ha obligat a desallotjar tot l'edifici en hora punta, a més de modificar el recorregut dels autobusos de l'MT que passen per la zona. Una persona ha sigut atesa per inhalació de fum. Es tracta del vigilant de l'aparcament subterrani. Juan Carlos Caballero és el regidor de Protecció Civil.
2: El pla d'autoprotecció ha funcionat. La gent s'ha evacuat ràpidament tant per part dels venedors com dels usuaris d'ací del Mercat Central. Ara han pogut retornar.
0: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempérez.
15: I en tribunals, avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana i en qualitat de testimoni l'alcalde de Riba-roja. Davant la instructora ha dit que el seu ajuntament va advertir al 112 de problemes en els barrancs poc abans de la una de la vesprada, 7 hores abans que s'enviarà l'avís d'alerta a la població.
16: Sí, l'alcalde Robert Raga ha detallat l'activitat del seu ajuntament davant els avisos del temporal, una activitat que va començar 24 hores abans de la barrancada amb una primera reunió del SECOPAL el 28 d'octubre. En aquesta reunió ja van aplicar el Pla Municipal d'Inundacions que prohibeix l'aparcament en barrancs, entre altres mesures. El mateix dia 29, poc abans de la una de la vesprada, van avisar a emergències que començaven els problemes greus en els barrancs.
3: A les 12:50 ja hi ha problemes i ha començat a tallar-se el barranc de Posaleper, que comença a inundar la carretera i part del Olivera. I a les 12:50 envien carta al 112 i com a conseqüència ens envien a la Guàrdia Civil des del 112 per ajudar-nos a tallar i a regular.
16: Més tard, i davant la gravetat que presentava ja la inundació, l'Ajuntament va enviar 2 missatges més a les vora 2.000 empreses ubicades entre les autovies A3 i A7. Raga ha relatat que a les 7 de la vesprada ja demanaven que ningú intentara eixir i que tot el món pujara als sostres.
3: Comencem el primer avís sobre les 3 de la vesprada de que desallotjaren, reduïren l'activitat perquè hi ha un problema de mobilitat. Després seguiren dient que deixaren les empreses perquè podia haver problemes importants de mobilitat i d'inundabilitat, i a les 7 enviarem un altre email a totes les empreses dient que no es queden, al revés, que es quedaren i que pujaren als sostres.
15: I anem ara amb un altre dels assumptes de la nostra portada. Este matí, la Ciutat de la Justícia de València ha acollit la solemne apertura de l'any judicial a la Comunitat Valenciana.
16: Sí, i allí el president del Tribunal Superior de Justícia, Manuel Baeza, ha fet una defensa de la independència del poder judicial i ha dit que també és responsabilitat dels altres poders de l'Estat, a qui ha convidat a evitar crítiques desmesurades, ha dit, o descontextualitzades.
4: La independència judicial no és un privilegio corporativo. Es la garantía que tiene todo ciudadano de que su causa sea juzgada con imparcialidad, sin presiones ni interferencias. En este sentido, conviene recordar que los otros poderes del Estado tienen también la responsabilidad de preservar esa independencia, evitando críticas desmedidas o descontextualizadas que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justícia.
16: Manuel Baeza també s'ha felicitat pel funcionament del protocol per a les situacions de crisi, que ja s'ha aplicat en diverses situacions d'avisos rojos o en l'incendi de la Vall d'Uixó i que ha permès complir el principal objectiu.
4: Preservar el funcionamiento de la justicia en situaciones de crisis, pero hacerlo de manera flexible cuando las circunstancias dificulten o impidan los desplazamientos. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que incluso en las circunstancias más adversas, la justicia valenciana sea un servicio esencial y fiable.
15: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir a Madrid, ha passat la seva primera nit a un hospital després de ser forçada a abandonar la casa on ha viscut 70 anys. El seu cas, especialment mediàtic per les seues circumstàncies, és un entre les decenes de desnonaments que es produeixen a diari a Espanya. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre el mes de gener i el mes de març s'han fet 4.005 desnonaments. La Comunitat Valenciana és la segona amb més desnonaments desnonaments, 741, només per darrere de Catalunya, que n'ha registrat 921. Quant als llançaments derivats de la llei d'arrendaments urbans, la Comunitat Valenciana apareix en primer lloc amb 513 actuacions en el primer trimestre de l'any. Són vora un 20% més, un 20% dels que s'han realitzat a tot l'Estat. I precisament després del desnonament de Mari Carmen arriba el repartiment de culpes. Govern, socis, oposició i Comunitat de Madrid, tots tenen alguna cosa a dir i sobretot alguna cosa a retreure. Tot mentre el cas continua provocant commoció social i entre acusacions creuades, Sumar pressiona el PSOE perquè porte un decret d'habitatge al pròxim Consell de Ministres. El desnonament ja està fet. Ara toca veure qui mou fitxa. Alba Rocher, bona nit, Madrid.
5: Sí, els ministres de Sumar pressionen Pedro Sánchez per aportar al pròxim Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que impedisca, entre d'altres, els desnonaments com el de Mari Carmen. Escoltem Sira Rego i Ernest Urtasun.
6: Sí o sí, en el Consejo de Ministros, Real Decreto de Vivienda y, por supuesto, expropiación al fondo buitre.
7: Un missatge molt clar en el Partit Socialista. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
5: El PSOE no ho confirma i posa el focus en la negativa al Congrés de PP, Vox i Junts en l'últim decret de vivenda que es va votar. Per al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, està clar.
23: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
5: Els socialistes reprenen contactes amb els de Puigdemont i la formació independentista reconeix que ha enviat les seues propostes. Mentrestant, el ministre Óscar López i la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso es passen la pilota.
24: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno.
25: Siendo competencia de la Comunidad de Madrid la vivienda, esta comunidad esté volcada en buscarle un ático a la señora Ayuso y se desentienda de problemas como el de Mari Carmen. No es posible.
5: El defensor del poble reclama mesures urgents per a posar fi a aquestes situacions.
15: I com els estem contant, només entre gener i març d'enguany a la Comunitat Valenciana, i tornem a casa nostra, s'han executat 741 desnonaments judicials, 263 d'ells a la província d'Alacant. Ens anem ara mateix a la ciutat d'Alacant, on el sindicat de vivendes Carolines i el sindicat de vivenda de la zona nord ha convocat esta vesprada una concentració. Allí ha estat Carolina Tarazona.
26: A Alacant es fan 4 desnonaments al dia de mitjana, amb la vivenda no es juga. Avui a Alacant ha donat un crit per a defendre el dret de la vivenda. El sindicat de la vivenda de les Carolines i el sindicat de la zona nord han convocat una concentració en la que es defen el dret a l'habitatge. El cas de Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid, va ser motiu per a que centenars de persones avui es mobilitzen. A la plaça de la Muntanyeta d'Alacant, els col·lectius denuncien una situació que ja és insostenible. Elevats preus de lloguer i dificultats per accedir a una vivenda. Gran part del problema, grans propietaris i fons voltor. La fita, un habitatge assequible per a tots i totes.
27: Les coses que passen des de tots els àmbits. Contrapunt. Rubén Dempere.
15: Avui ha comparegut a les Corts Valencianes el director general d'esta casa, Francisco Aura, ha afirmat que a punt viu el seu millor moment a nivell informació, a nivell informatiu i pluralitat. I ha destacat les bones audiències dels últims mesos. L'oposició d'Esquerres no ho veu així i ha demanat la seva dimissió, mentre que PP i Vox destaquen el bon funcionament de punt. Lola Oliver.
28: Francisco Aura afirma que en el seu mandat ha reorganitzat la radiotelevisió pública valenciana, que estava en una situació econòmica crítica i que alhora s'han augmentat les audiències televisives i els espais d'informació i d'actualitat, i posa com a exemple la cobertura sobre els incendis d'aquest estiu.
29: Cerca de un 70% de la programació diària està dedicada a la informació i l'actualitat. 52 avances durante los meses de julio y agosto y 50 horas extraordinarias.
28: Destaca enguany el creixement de les audiències també en ràdio, web i xarxes socials, que han impulsat, segons Aura, els ingressos publicitaris i un augment de la producció en ràdio i televisió aconseguit amb un control del gasto més eficient.
29: 4 de cada 5 ciutadans de la comunitat han visto su televisión pública en algún momento del año.
28: L'oposició li demana la dimissió i critica el que considera una programació que menyspreu al valencià i on s'imposa la manipulació. Mercedes Caballeros, diputada del PSPB, i Maria Josepa Amigó, de Compromís.
1: En comptes d'informar, està manipulant. En comptes d'entretindre, està insultant. Està castellanitzant tota la planilla.
8: Com és que vostè encara no ha dimitit amb l'historial que porta com a director general d'Apunt, convertint Apunt en una... transmissió del Consell?
28: Vox ha defès els continguts taurins, contestats per l'esquerra, i acompanya el PP en el suport a l'actual direcció d'Apunt. Joaquín Alés és diputat de Vox.
9: Apunt ha cerrado este verano con su mejor registro estival. Los informativos están funcionando como columna vertebral, fueron los espacios más vistos de la cadena.
28: Paco Aura ha demanat disculpes per l'emissió d'un programa emès a Telemadrid i també a Punt, però no revisat, i ha defès el criteri informatiu dels professionals negant les acusacions de manipulació.
29: Punt atraviesa una etapa de transparència, pluralitat i apertura informativa que puede acreditarse con datos, no con impressions interessades.
27: Connectats amb la realitat del dia. Estàs a Contrapunt.
15: I el sector de les arts escèniques ha protestat este matí pel tancament del teatre principal. Més d'un centenar de professionals s'han concentrat davant del teatre. Assumeixen que la seguretat és prioritària, però denuncien falta de coordinació i alerten de l'impacte sobre companyies, treballadors i reclamen solucions. La Diputació es reunirà demà divendres amb el sector. Ho conta Iñaki Espeso.
10: El principal ha tancat de sobte. El deteriorament, però, venia de lluny. Actors i tècnics asseguren que feia anys que convivien amb senyals evidents del problema i fins i tot en zones de l'escenari apuntalades. A més, un informe de Junts ja advertia de despreniments i deficiències en la protecció contra incendis. Escoltem Maria Almudever, presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius.
11: Jo, quan he estat quasi treballant, he vist això, pues, el teatre apuntalat per darrere de l'escenari.
10: La seguretat, insistís en, està per damunt de tot.
11: Si un edifici no reunís les condicions de seguretat necessàries, cal tancar-lo.
10: El sector qüestiona sobretot les formes.
11: Però també volem preguntar, com hem arribat fins ací?
10: Temporada presentada, espectacles en cartell i un tancament conegut pràcticament d'un dia per l'altre. Joan Carles Garés és membre de la directiva d'Abetiz.
12: Estamos exigiendo una coordinación de las administraciones. La cuestión es demasiado grave porque ya veníamos de una precariedad muy grande.
10: La reubicació resol part de l'emergència, però no el problema de fons, diuen.
12: La inmediata es no dejar caer las programaciones que ya estaban en marcha, ayudar a las y los profesionales que estaban afectados directamente por este cierre.
10: La Diputació anuncia ara que ja prepara la eixida licitació del projecte de rehabilitació i que es reunirà amb el sector este divendres.
15: I cimera al món, cimera d'alt nivell en la visita de Xi Jinping a la Casa Blanca. El president xinès i Donald Trump escenifiquen cordialitat i estabilitat, però sense acords a la vista. L'únic avanç és la pròrroga de la treva comercial fins al gener, mentre continuen obertes les grans disputes geopolítiques. Arturo Monedero.
13: Trump i Xi exhibeixen sintonia a la Casa Blanca. Solemnitat que no amaga les profundes diferències entre les dues potències.
14: A truly great friendship.
13: El líder dels Estats Units parla d'una amistat veritablement gran i remarca que les decisions que prenguen en seguretat i tecnologia promouran la pau en les pròximes dècades. Xi defen una competència sana i més diàleg entre els dos exèrcits per evitar conflictes. A més, reclama que la intel·ligència artificial es gestione sota control humà, matèria en què Trump preferís no aplicar cap restricció. De moment, l'únic avanç és la pròrroga de la treva comercial fins al 10 de gener, però continuen les friccions en altres fronts. Pequín reclama que s'ature la venda d'armes a Taiwan i Washington demana que la Xina pressione l'Iran per actes. A més, reclama que la intel·ligència artificial es gestione sota control humà, matèria en què Trump preferís no aplicar cap restricció. De moment, l'únic avanç és la pròrroga de la treva comercial fins al 10 de gener, però continuen les friccions en altres fronts. Pequín...

0: Xavi Miró, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quin horatge ens espera per als pròxims dies?
1: És calor, continuem sense grans canvis. Avui hem tingut ja unes màximes elevades, sobretot cap a l'interior central, valors de més de 34-35 graus, sobretot en municipis que ens ha sobtat moltíssim, perquè Cofrentes, Teresa de Cofrentes, Casas Bajas, inclús Morella, al llit del riu Bergantes, s'ha superat una màxima de 33,6 graus. Per tant, valors completament fora del normal. I atenció, perquè per a demà continuen pujant les temperatures. Ho notarem a tot el territori. En general, tindrem valors de més de 27-28 graus per tot arreu, inclús els municipis més elevats com Morella, Vistabella del Maestrat, Arroyo Cerezo, Sinarques, temperatures de 33-34-35 graus. Completament excepcional el que ens toca viure per a demà. Les localitats més caloroses, en plus de les comarques centrals, també cap a l'interior sud, el Baix Segura, Orihuela, podria marcar màximes d'entre 36 i 37 graus. Serà una jornada de sol, amb pas de núvols mitjans i alts, i en general molt bona visibilitat. Per al cap de setmana comencen a baixar les temperatures, gira el vent a component marítima, tindrem més núvols, més humitat, sobretot de cara a diumenge, i dilluns sembla que les temperatures ja baixarien i es posarien al lloc. Inclús podrien tenir algun ruixat, però això serà de cara a dilluns i veurem. De moment, es toca demà patir molta calor.
0: A veure si ens deixa ja definitivament esta calor. Bona nit, Javi Miró. I a les 9:35 minuts de la nit anem ja amb la informació esportiva, que passa novament pel nou entrenador del València, per Javier Aguirre, que ha arribat i ja s'ha posat a treballar. Dani Hermosilla, bona nit.
2: Bona nit, Rubén. Javier Aguirre ja està a València, arribava a primera hora del matí a l'aeroport de València i de seguida agenda tapeïda. El tècnic ha saludat els empleats del club a la ciutat esportiva i a la plantilla en companyia en tot moment del director esportiu del club, Braulio Vázquez, i de seguida també s'ha posat de curt i ha dirigit la primera sessió d'entrenament. A més, abans només arribar a València o només aterrar a València, ha tornat a parlar. L'escoltem.
3: La institución, la historia. Llevo 15 temporadas en España, siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer. En algunos partidos me decían algo más. Esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Sacar el mejor provecho de los jugadores. La afición, ¡buf! La prensa no, pero bueno.
0: I Dani, l'Elx ha celebrat avui la tradicional ofrena a la patrona de la ciutat.
2: Sí, ja l'acte han assistit com és tradicional jugadors de diferents categories, cos tècnic i el president Joaquim Buitrago, que ha fet balanç de l'inici de temporada i també ha abordat un tema d'interès en el club, com és el de la renovació de Germán Valera. L'escoltem.
4: El hecho de ser una pieza codiciada es una buena noticia para el club. Vamos trabajando como siempre, o sea, no nunca lo dejamos. Sí, al final somos optimistas. O sea, la realidad, ¿cuál es? Tenemos unos límites presupuestarios y podemos ofrecer pues hasta unas cantidades pues para seguir haciendo sostenible al club.
0: I arriba ja el bàsquet. Avui ha començat l'Eurolliga, per cert, que amb la derrota del Madrid de Pedro Martínez en la pista del Dubai. I demà juga València Bàsquet a Turquia. Les xiques també enceten la temporada amb la Supercopa.
2: Sí, és de Xavi Albert. Han volat este matí per enfrontar-se demà al Besiktas i amb l'expedició estaven Mirotic, Rivero i Xaco, que sembla recuperar ja de la lesió. Tres incorporacions de luxe després de la Supercopa per a tractar de començar guanyant en la màxima competició europea. Escoltem el tècnic València.
5: El màxim nivell de qualsevol equip que s'enfrontem, en aquest cas aquí a Besiktas, en un gran ambient contra un gran rival molt motivat i moltes ganes nosaltres de contrarrestar-ho i fer el millor partit possible. És la millor competició que tenim aquí a Europa i amb moltes ganes d'afrontar-la, amb moltes ganes de veure on està el nostre sostre competitiu des del primer dia i amb ganes de recuperar un poc a la gent que no va poder participar en la Supercopa.
2: I les xiques estrenen també la temporada de partits oficials a la semifinal de Supercopa dissabte contra Casa de Monsaragosa. Recordem que València Bàsquet és la vigent campiona de la competició. Avui ha parlat Maria Araujo.
6: Juego muy alegre, de correr mucho, de defender muy agresivas y la idea de tener muchos ataques para que podamos, pues yo creo que será eso, divertido de ver. Hay que afrontarlo con esa energía de si ganas el primero, el último no se escapa, entonces yo creo que es la clave. Título lo queremos, aunque sea pretemporada lo queremos y yo creo que eso es guay.
2: Un apunt més per a acabar. Hem conegut avui que Benidorm, la capital de la Marina Baixa, que ja organitza des de fa 3 anys la prova de la Copa del Món de Ciclocross, també organitzarà, atenció, el Campionat del Món de Ciclocross de l'any 2031.
0: Gràcies, Dani Hermosilla. Demà, més esport.
2: Bona nit.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
2: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte. Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
1: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
2: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Vinaròs 92.0. Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempé.
3: Hey!

0: Avui en este espai d'entrevistes en Contrapunt volem parlar de teatre i d'una obra que s'estrena demà a València. Es tracta dels Sants Innocents, a partir de la versió de Fernando Marías i Javier Hernández Simón i basada, com tots vostès sabran, en la novel·la de Miguel Delibes. Escoltàvem, i de fet continuem escoltant, ese passatge de la versió cinematogràfica de Mario Camus de 1984 amb els inoblidables Paco Rabal, Alfredo Landa i Juan Diego. Però sentim ara un extracte del que es podrà veure a partir del que podrà veure i sentir a partir de demà i fins diumenge al Teatre Flumen de València.
1: La olor a la casa gran.
2: Molt bona notícia.
3: Mire, la vilana que no menja i té molta febre.
4: Escolta, algú s'acosta pel camí.
5: Y se abre un poquet chicotet.
4: No, no, confía en mí.
6: Pero prendre un poquet d'aire fresc.
4: ¿Aire fresc? ¿Así no ya?
6: Es una manera de parlar.
3: Sí, señor Joan.
4: Sí, señores, yo creo que se ha trencado. ¿Veu el futuro, acaso, o qué? Y señorete, ¿está claro?
7: Ahora sí, ahí ve una, ahí ve una.
8: ¡Io!
0: Esta adaptació teatral dels Sants Innocents a partir de la versió de Fernando Marías i Javier Hernández Simón, com ja hem comentat, ofereix una visió crua i commovedora de l'Espanya rural dels anys 60. Basada en la novel·la de Delibes, narra la història de submissió, dignitat i brutalitat que viu una família de llauradors. Paco i Régula, davall el jou del senyoret Ivan, destacant la injustícia feudal i l'ànsia de llibertat a través del personatge de Farías. Els Sants Innocents de Delibes se'ns presenta com un espill en el qual mirar-nos. Mirar-nos com a societat, com a individus i com tots els espills ens retorna el reflex del nostre passat perquè puguem explicar el nostre present. Ens acompanyen esta nit, així a l'estudi 3 de A Punt Ràdio, tres dels protagonistes d'esta adaptació teatral d'esta obra. José Saiz, bona nit.
9: Molt bona nit.
0: Que a més d'interpretar el personatge de Farías és també el director de l'obra.
9: Correcte.
0: Alfredo Ferrando.
10: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, que encarna a Paco el Bajo.
10: Correcte.
0: I Dani González, bona nit.
11: Bona nit, com estem?
0: Que interpreta el personatge de Don Pedro.
11: Don Pere, sí, Don Pere el
0: majoral. I em permetreu, abans de entrar en matèria, abans d'entrar en l'obra, pregunta quasi obligada després del tancament sobtat i exprés del principal, com vos trobeu, quina sensació teniu?
9: La sensación es horrible, la sensación es horrible. Yo me enteré yendo a Madrid que suspendieron el matinal de que estaban haciendo del libro de la selva, porque es que se anunció un día antes del cierre, se anunció la programación y Diputación estaba haciendo unos matinales para el colegio. La sensación es horrible porque los profesionales del sector sabemos desde hace muchos años de cómo estaba y de cómo se estaba deteriorando y denunciábamos que había que meterle mano al teatro principal. Pero estamos hablando ya de seguramente 15 o 20 años. Esto no viene de ahora, esto viene de una dejadez política de año tras año hasta que al final pues ha reventado.
10: Sí, correcte. Jo evidentment, com a espectador que ha anat moltes vegades al principal i també dins de la professió, pues, que te lleven per culpa de una mala coordinació l'emblema més important de la nostra ciutat, la casa de tots els actors i actrius valencians que desitgem pujar a aquest escenari, pues és una jugarreta, per dir-ho d'alguna manera, no? I hem de reivindicar com a persones, com a ciutadans, més que com a actors, que la nostra cultura no es veja d'aquesta manera angoixada, no? Per culpa de al final coses polítiques que arriben a la cultura, i la cultura ha d'allar més enllà de lo polític.
12: Sí, és veritat que, clar, són dues institucions, que és la Diputació i la Generalitat, que una diu que va avisar que ja havien de fer l'obra, els altres donen la programació i després al dia següent el tanquen. Jo és que no tinc molta confiança, perquè després del tancament també del Teatre Escalante, per les mateixes raons, que era perquè s'afonava i s'havia d'arreglar i encara està tancat, pues no tinc moltes esperances, és la veritat.
10: I això de 4 anys esperem que siga de veres, però tot apunta que seran molt més anys. I esperem que no, però
9: Está muy mal. Los que hemos trabajado allí recientemente y hace años, es que está muy mal. Es que el deterioro, o sea, se ha dejado deteriorar. Es que se ha dejado caer el teatro principal. O sea, la administración, en cada momento el gobierno en el que estaba, lo ha dejado caer, porque habían informes año tras año de cómo estaba y de lo que estaba pasando. Y mucha gente era conocedora y sabedora del tema. Lo que pasa que iba pasando. Entonces, lo que no puede ser, es lo que estaba comentando Alfredo, quedarnos sin el buque insignia de las artes escénicas valencianas. O sea, hay que ver qué solución se le da lo antes posible, dónde va esta programación. Valencia no se puede quedar sin este referente, sin esta programación y sin las artes escénicas que se programaban allí.
10: Sí, tenint els espais, ja no funcionava com considerem ja que ha de funcionar. Imaginem-nos sense el buque insignia, no? Pues
0: tant de bo siga així i el principal es recupere el més pronte possible, el més ràpid possible.
10: Esperem.
0: Anem ja... entrar en matèria. Tres dies, tres funcions, tres dies de Els Sants Innocents a València, al Teatre Flumen, una obra que podríem dir que tot el món en el seu imaginari o en l'imaginari col·lectiu apareix a través d'aixes imatges, no?, de la pel·lícula de Mario Camus. Probablement sí. És la que ha fixat, no?, ixe imaginari col·lectiu de l'obra. El que volia preguntar-vos és... què hi ha d'actual en l'obra de Delibes i en la vostra adaptació, en el que veurà demà l'espectador i l'espectadora en el Flumen.
9: A veure, de actual des de la pàgina 1 hasta el final, hasta el saludo final.
0: Era retòrica la pregunta.
9: Sí, totalmente. Es lastimoso, pero... como bien has dicho, esta retrata perfectamente una España de los años 60, retrata perfectamente una sociedad, un comportamiento, una forma de ser, una forma de vivir. Y parece mentira que en el 2026 esté vigente y sea actual. O sea, esto lo estamos viendo, lo que se denuncia y lo que se va a ver encima de las tablas del Teatro Flumen, se ve en zonas, se sigue viendo en zonas de la España más profunda. Estas diferencias de clase entre el señorito, el mayoral, el obrero, o sea, estas distinciones se siguen viendo. Y este abuso de poder de la gente que se cree con galones o con derechos sobre otras personas... seguimos viéndolo, es que solo hace falta ver los medios de comunicación todos los días. Sigue
10: existiendo. I malauradament no tant en la Espanya profunda, perquè en les grans ciutats també hi ha aquesta diferència, no?, de aquesta jerarquia pròpia del sistema feudal, els amos, els sirvents. Ahir, sense anar més lluny, el cas de Mari Carmen.
12: Sí.
10: Aleshores, ahir l'abús de poder està reflectat en la nostra societat i fa, pues, no sé, 40 o 50 anys que va escriure-la i està reflectint una Espanya de la postguerra, de la dictadura franquista, amb la qual cosa la llibertat és utòpica i Delibes ho reflexa perfectament i està de plena actualitat i la llibertat acaba morint d'un tir, com passa moltes vegades en la funció que convidem a tots.
0: Seguint aquesta analogia que estaves fent, el senyoret o el senyorito seria el fons voltor de torn, no?
12: Sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
10: Total.
12: I, bueno, l'empresari, el treballador que baixa el cap, com per exemple el meu personatge, que està sempre està entre els rics i els pobres, i està ahí i sempre... I sempre està passant-lo mal, però ficant-li bona cara al senyorito per a no perdre el seu estatus, la seva feina, els seus diners, que és el que bàsicament fem tots els dies.
0: El teu personatge, precisament, Paco el Bajo...
12: No, Paco és ell.
0: Paco, perdona.
10: Sí, ell és Don Pere.
12: Don Pere, sí, el mayoral, el perito.
0: Tenia, sí. El que volia plantejar-vos és que precisament Paco el Bajo és el que representa aquesta espècie de submissió
10: total,
0: voluntària, entre cometes, molt assumida, molt interioritzada.
12: Sí, l'educació, sobretot.
0: I això seria el que estaria més... el que seria més actual, no? Sí. Aquesta manera d'integrar la submissió en la nostra vida quotidiana, no?
9: Lo que pasa que pensemos que los diferentes estatus, los escalones, bajo el bajo es muy sumiso ante el mayoral, que es Don Pere, pero Don Pere a su vez es sumiso ante el señorito. O sea, cada uno ocupa un rol y cada uno ocupa una jerarquía.
0: Com a actors, m'agradaria, tinc interès en saber com encareu la interpretació d'un personatge que té, diguéssim, ixa pes darrere, no? D'una representació com molt iconogràfica, molt reconeguda, molt en l'imaginari col·lectiu. Deu ser molt difícil, no?
10: Home, pues en el meu cas, per exemple, jo parlo per mi, és una responsabilitat impressionant, i ja no sols per el que deies, no?, del tema de que està en l'imaginari de tots. És de veres que, desafortunadament, a lo millor la gent més jove no ha vist l'obra cinematogràfica, però no obstant això, vull dir que ho ha interpretat Alfredo Landa, després en la versió espanyola Javier Gutiérrez. Hi ha dos referents importantíssims a nivell actoral que és una responsabilitat, però si ja em fique dins de Paco el Baix, és també una responsabilitat com a actor fer eixe treball, perquè és un arc interpretatiu, i el lo que té el meu personatge, si és una cosa, és sumís, com deies, però és una bona persona. La bondat de Paco, perquè ell considera que encara que Don Pere a un nivell i després el senyoret Ivan a un altre, que fan les coses perquè toca, i ell obeïs, i com diu, a manar Don Pere o a manar senyoret, que és el que toca i és per el que he vingut al món.
0: Feies una consideració molt interessant i que m'ha fet pensar quan estàvem parlant de que tots tenim en el cap els referents, i clar, estem parlant des d'una determinada edat, ja,
10: clar, sí.
0: I clar, estem descomptant o estem donant per fet que la gent jove té aquests referents, i
10: clar,
0: sembla, bueno,
12: no,
0: diria jo, que no, no? Diríem
12: no,
0: que no.
12: No, no.
0: Això juga també a favor de l'obra, en el sentit de descobrir una obra sense... de que pugui anar gent jove i descobrir una obra sense aquests referents anteriors.
9: Por supuesto, una de las grandes satisfacciones que tenemos nosotros cuando estamos encima de un escenario representando algo que primero es una novela y posteriormente es un éxito cinematográfico de los mejores que hemos tenido en ver gente joven que llegue a Los Santos Inocentes, al Sans Innocents, por la obra de teatro. O sea, que se hayan saltado la novela y que se hayan saltado la versión cinematográfica y que lleguen a Miguel Delibes a través del teatro. Eso...
0: sería arribar como una mirada muy pura, ¿no?
9: Eso sería brutal, sería magnífico. Y la satisfacción que a nosotros nos produce este tipo de cosas es maravillosa.
0: Tant de bo que fora així, que s'omplirà
12: el
0: teatre de gent jove.
12: Quan parlem d'un tema universal... com ja estàvem parlant al principi i que es poden sentir identificats, és que arriba també a la gent jove, sí, el tema. Sí, podem...
10: Què tindrà Delibes, no? O l'obra de Delibes per a que en el segle XXI continuï estant vigent. I a més, una curiositat és que Delibes no ha escrit mai teatre.
12: No, no, era novel·lista,
10: sí. I són tot adaptacions, no? Cinc hores con Mario... la que va fer Sacristán de Mujer Gris,
9: sí.
12: Sí.
10: I esta, i sí, la veritat és que és una adaptació molt ben feta i acompanya tot, l'escenografia, la música, i una curiositat per a que a veure si piquem als oients, la escenografia parla també de la jerarquia, i ho deixem ahir, perquè està tan ben feta i tan ben reflectat l'esperit, no?, de la diferenciació social que...
0: Parla dels que estan dalt i els que estan baix i els que estan al mig.
10: Correcte. I ho diguéssim ahí.
9: Uh-huh. Sí, totalmente. Está todo enfocado a esa jerarquía. La escenografía, por supuesto, se identifica rápidamente en cuanto se abra el telón, y el vestuario también. El vestuario marca claramente las diferencias entre una classe i altra.
0: Ja heu destacat alguns aspectes, ara esteu destacant-los, l'escenografia, el vestuari. Quins altres elements destacaríeu respecte a l'obra, a la novel·la de Delibes o al referent cinematogràfic? Que, quins trets característics destacaria?
9: Hay cosas que no se ven tan claramente ni en la novela ni en la película como en la obra de teatro. Por ejemplo, hay un personaje que es un personaje pequeño, que es la Partiquino, es la hija de Paco el Bajo y de Régula, que nos va a llevar a su primera entrada en el mundo laboral. ¿Vale? Entonces, está toda la familia ilusionada con que estudie, con que se forme y con que pueda salir de la jaula que es donde están viviendo. Y este personaje nos enseña su primera incursión en el mundo laboral y su incursión en el mundo. O sea, la dejan salir de la jaula, la dejan libre para que pueda formarse y hacer, pues
12: cumplirse. Es la esperanza y el futuro.
9: Eso no se ve tan claramente ni en la novela, ni en la cinematográfica, en la película, como en la obra de teatro, que sí que se ve claramente.
0: I un altre aspecte important, sí. Bueno, no, anava de xafat, crec, però no volia introduir, perquè ja se'ns va el temps, un altre aspecte important, evidentment, l'adaptació, la versió valenciana. Correcte. Sí. Sí, Sants Innocents, sí. En valencià.
12: Sí, per supost, perquè jo considero que se pot utilitzar el valencià per a tot. Perquè n'hi ha gent que diu, però Sants Innocents, però si és que està basada en Extremadura i en castellà. Jo he dit, ja, però és que Shakespeare era anglès i tu l'escoltes en castellà, i per què no? I Shakespeare també el pots escoltar en valencià. Una història te la poden contar en qualsevol idioma, i per tant...
9: Sí.
0: A més, les desigualtats i les estructures...
12: Sí.
0: Són,
10: I jo volia dir solament, únicament, que hi ha una cosa comú, encara que hi ha aquesta diferència social i d'estatus, que tots els personatges, encara que siguin que estiguin en la cúspide o en la base, tenen por. Perquè el meu personatge, al final, arriba a tindre por, però el Mayoral té por per una sèrie de qüestions també, i inclús el senyor Etivan arriba a tindre por. I aleshores, que no és el mateix cridar des de damunt cap avall que des de avall cap amunt. Al final acabem en silenci.
0: L'estrena demà
10: a les 8.
9: A les 8, sí.
12: Avui hem tingut l'assaig general, estem ahí cansats però amb ganes.
10: En capella estem.
0: Fins diumenge.
9: Sí, y luego salimos, vamos a estar por toda la comunidad y bolos por toda la comunidad, pero en principio estos tres días en el Flumen, seguramente repondremos luego, como habitualmente hacemos todas con todas las producciones de Saga, se repondrá, pero más adelante.
12: Que vengan ya, per si de cas.
9: Eso es.

0: José Saiz, a Farías i director de l'obra. Moltes gràcies per vindre a contar-nos i s'estrena de demà al Teatre Flumen.
1: Gracias a vosotros por darnos cancha y cobertura.
0: Alfredo Fernando,
2: moltes gràcies
0: també per acompanyar-nos en esta estoneta de ràdio, en el que hem parlat de teatre i de la vostra obra, dels Sants Innocents. I Dani González,
3: moltes gràcies i bona nit i un plaer.
0: Igualment, bona nit.

Bona nit. Hi ha nits en què un programa de ràdio pot començar parlant de geopolítica i acabar parlant de caixes de comptadors, per exemple, o de goteres. I no, no és una metàfora tan absurda com sembla, perquè esta nit parlarem de moltes coses llunyanes i properes. Parlarem de línies roges, de les que separen la pau de la guerra híbrida, de les que separen una casa d'un desnonament, de les que separen un teatre segur d'un teatre tancat, de les que separen un mercat en pau, un matí de com el d'avui, a un mercat en evacuació. Començarem lluny, però potser no tant. El diari El Mundo ha publicat avui que els serveis d'intel·ligència nord-americans han alertat diversos governs europeus sobre un possible atac rus amb drons llançats des del Mediterrani contra objectius d'Espanya, França o Itàlia. Ha sigut un informe de la CIA al que fa al·lusió El Mundo, on es revela esta informació. Un informe de la CIA. I casualment assenyala tres països que estan sent crítics amb els programes d'armament dels Estats Units o amb els, amb les exigències d'armament dels Estats Units. Serà casualitat o no, però just assenyalen Espanya, França i Itàlia com a objectius. Brussel·les diu que no li sorprèn parlar d'amenaces híbrides. I després baixarem, com diem, del mapa d'Europa al replà d'una escala. Mari Carmen, ja la coneixen, 87 anys, 71 anys vivint a la mateixa casa, desnonada i sense una alternativa habitacional immediata. El cas ha tornat a posar damunt la taula una pregunta molt més incòmoda que qualsevol decret. Què hauria de passar perquè una societat decidisca que davant d'una persona vulnerable el dret a l'habitatge no pot quedar reduït a una nota a peu de pàgina? I sobretot, quines mesures haurien d'arribar abans que arribi el desnonament? I parlant de portes que es tanquen, el Teatre Principal de València. Un informe de seguretat, ja saben, ha obligat a tancar-lo, i avui aprofundim en com el sector cultural alerta de la desaparició durant anys d'un espai central de programació i com això pot agreujar encara més la situació d'un sector ja de per si fràgil. I així apareix una altra paraula que esta nit repetirem molt: responsabilitat. Qui havia de vigilar? Qui havia de mantindre correctament el teatre? Qui ha de pagar ara el preu del retard en aquestes actuacions? I com si la ciutat de València ens haguera volgut posar un exemple pràctic: incendi al mateix mercat central. Fum, evacuació, bombers. Evacuació impecable, per cert, tot s'ha de dir. I una pregunta que va més enllà de l'incendi. En este cas, l'incendi d'un quadre elèctric. Estem conservant com toca un edifici que és patrimoni, mercat i memòria de més de 100 anys? L'Ajuntament ja havia adjudicat, per cert, fa unes setmanes la redacció del projecte per a reparar problemes de la coberta com l'oxidació i les filtracions. En definitiva, guerra, habitatge, cultura, patrimoni, quatre assumptes que semblen quatre converses diferents però que tenen una cosa en comú. Quan alguna cosa falla, sempre acaba apareixent la mateixa pregunta: qui ho havia de vore vindre? És per això que necessitem que algú posi el contrapunt a tantes històries, i ixa serà la nostra tasca d'avui. Comencem.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
2: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte. Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
1: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
2: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat, el nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, al control de so i amb Manolo Salva Folgado, amb, en la copresentació i coproducció i codirecció del programa. Vos recorda, vos saluda Manolo Montalvo en cada nit. Vos recorde que es podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, de la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui cabuda en 90 minuts, com si foreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, 90, també en xifra, també en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra veu, amb la vostra opinió, podeu fer-ho al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: creieu que Aguirre ha de treballar més l'aspecte psicològic o el futbolístic? I això és la pregunta que vos fem en el dia d'avui. Creieu que Aguirre ha de treballar més amb la plantilla el treball psicològic, el de Coco, el d'eixe vestidor que estava evidentment desconnectat del seu entrenador, o el futbolístic, el que no hi ha gent despistes com el de diumenge contra la Real Societat, que l'equip treballa millor la pelota parada, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, això és la pregunta que vos fem. Quan tu es troba en un procés de caiguda lliure, com en el que es troba el València des de fa anys, el desgast fa que no tingues res on agarrar-te. I aquesta caiguda neta, sense cap obstacle, fa que la velocitat d'acceleració de l'enderrocament es multipliqui. En este València fins ara no hi havia res el que agarrar-se. Ni uns rectors preocupats per l'equip, ni un entrenador capacitat, i a més renovat a contra natura, ni un director esportiu competent, que ni era director ni era esportiu, i per suposat, tampoc hi ha uns gestors locals que a més estan absolutament incapacitats per a governar l'ano. En estes, un miracle ha vingut a tocar a la porta del València. Si en lloc de pintar-te la cara el Barça amb Kia Dream davant, palmes 0-2 contra la Real Societat, per posar un altre equip, i a Kia Dream i Kia Dream no fa el ridícul davant l'amic de son pare, perquè este altre Mestalla ja veurem si torna, el trànsit cap a l'amor de l'equip continuaria produint-se. En aquest escenari, el València ha trobat Braulio Vázquez. I com que de moment, perquè en Meriton no es pot confiar, al gallec que estan fent-li cas, Braulio ha vist la malaltia del pacient i ho ha tingut clar. No es podia esperar. Braulio ha tocat a emergències, al 112, al 112. Ahir ha trobat Javier Aguirre. El basc és la emergència a la que agafar-se per a eixir de baix. Però, tot i que no siga popular dir-ho, Braulio i Aguirre només poden oferir treball. No espereu miracles i no penseu que el gallec i el mexicà són infal·libles, perquè no ho són. Les expectatives són enemigues de la realitat i no podem oblidar que la plantilla continua sent la mateixa en la que no es fan inversions com Déu mana des de fa anys. Que l'equip, tal i com va recordar ahir molt encertadament Braulio, continua el que fa d'Eneu en la taula classificatòria. Que Meriton no va invertir més diners en comprar futbolistes i que tot continua depenent de l'hoquei de Singapur, a més de que molts dels problemes que venen podrint al València per dins continuen ahí dins i continuen molt forts en els seus llocs. I això és l'autèntic problema. Tindre Braulio i tindre Aguirre te dona més opcions per a fugir de la mort, però l'autèntica arrel del mal continua dins del club. No és el que s'estila, però com deia el profeta Anil Multi, és el que hi ha. Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 7 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs tu?
1: Molt bé.
0: Bueno, ja ha aterrat Aguirre. Ha dit, és un gran equipo, tiene unas grandes instalaciones, tiene un gran tal, todo está a un gran nivel. Bueno, la premsa no. La primera, bueno,
1: Jo tots sabíem ja que anava a fer algun xascarrillo, només aterrar en l'aeroport de Manises, i l'ha fet, el tècnic del València. Després el club ha distribuït unes imatges de la seva arribada a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, on ell, com si ningú el coneguera, anava presentant-se a tots, com diguem, tot a la suïa, Javier.
0: Sí.
1: Un vídeo també molt graciós.
0: Al migdia hem comentat, i tot a dir, que alguns emplatges en Paterna han descobert avui que
1: els entrenadors
0: saluden i somriuen. Quines coses, eh? Bueno, 11 i 8. Escolta, tenim una història. En estos temps on lo fácil és arrear, i a més el club sabeu que sempre hemos ficat l'etiqueta de que nosaltres som el eje del mal, val? Avui jo crec que anem a contar una història que parla...
1: El mal és una canció molt xula de l'Habitació Roja.
0: Crec que va parlar molt bé de la professionalitat d'un dels membres d'Ixe Vestidor. Després entrarem en detalls, però
1: sí,
0: més, va per ahí l'assumpte.
1: A més, veníem pelant-lo, no?, en les últimes jornades, i al final hi ha una explicació. Sí, sí.
0: Hi ha una explicació. Sí, bueno, sí, pues, tot això de moltes coses més. Ja sabeu que estem ara amb nosaltres en este programa. Però, com fem sempre i cada nit, te pregunto com anem les fotos.
1: Fotos avui venen, Manolo, de novetats. Torna l'Eurolliga, la millor competició europea de bàsquet de clubs. Comença demà per a València Bàsquet. Enguany serà l'edició número 70, la 27, des que té este format instaurat l'any 2000. València Bàsquet viatja a Turquia per a jugar divendres el seu primer partit contra Besiktas després de la gran temporada passada, on l'equip ha aconseguit arribar a la final four. El renovat conjunt taronja sembla una incògnita respecte del que pot ser el seu rendiment en la competició. Això sí, les expectatives estan molt altes. D'altra banda, l'equip femení ultima el repte de la Supercopa d'este cap de setmana. L'equip de Javier Torralba ha treballat a contrarrellotge en un repte d'altura per a començar la temporada lluitant per un títol i amb moltes peces encara per encaixar pels compromisos internacionals de la majoria de jugadores.
2: Cuando empiezas con una competición es ese plus, ¿no?, de extra motivación, esos nerviositos de venga, el título lo queremos, aunque sea pretemporada lo queremos, y yo creo que eso es guay. La clave será centrarnos un poco en nosotras, porque como habéis dicho, acabamos de empezar y la idea es que estemos lo mejor posibles nosotras para poder plantar ese partido serio. A Zaragoza también las conocemos, igual nosotras tenemos más jugadoras nuevas, a ellas las conocemos mucho.
1: Primer dia del Vasco Aguirre, el tècnic mexicà, acudit a Paterna després d'aterrar esta matinada a l'aeroport de Manises i ha conduït ja la primera sessió d'entrenament, on se l'ha vist molt pendent de parlar amb els futbolistes de la primera plantilla. El seu desig està clar.
3: La institució, la història. Llevo 15 temporades en Espanya, sempre vine a jugar a València i guau, era un fortín i eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Le cuesta mucho al rival sacar algo de aquí. Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Sacar el mejor provecho de los jugadores, la afición, la prensa no, pero bueno.
1: Absolt Fernando Roch i dos consellers del Villarreal en el cas de les obres del Madrigal. L'Audiència Provincial de Castelló ha absolt el president del Villarreal, Fernando Roch, i dos consellers de l'entitat, pels quals havien sigut condemnats el juliol de 2024 per dos delictes de falsedat en document mercantil contra la hisenda pública en les obres de reforma de la ciutat esportiva del club i de l'estadi La Ceràmica durant 2004 i 2005, quan encara era el Madrigal. I d'altra banda, la selecció d'Argentina ha desconvocat a Juan Foyt per problemes físics. El central del Villarreal, que portava més de 3 setmanes sense competir, queda fora dels amistosos de l'Albiceleste després de no completar satisfactòriament la seva recuperació. Optimisme amb la renovació de Varela. L'Elx ha realitzat la tradicional ofrena a la patrona, la Verge de l'Assumpció, i la plantilla al complet ha acudit a l'acte. Joaquín Buitrago, president de l'Elx, ha analitzat davant els mitjans de la situació del club i ha reconegut que hi ha optimisme perquè Germán Valera renova el seu contracte, que finalitza en 2027. La negociació ja està en marxa, just quan el murcià està en l'agenda de diferents clubs pel seu bon rendiment.
4: El hecho de ser una pieza codiciada es una buena noticia para el club. Vamos trabajando como siempre, o sea, no nunca lo dejamos. Sí, al final somos optimistas. O sea, la realidad, ¿cuál es? Tenemos unos límites presupuestarios y podemos ofrecer pues hasta unas cantidades pues, para seguir haciendo sostenible al club.
1: D'altra banda, Ali Guarí ha renovat amb l'Elx fins a 2030. El jugador de l'escola, nascut a Orihuela fa 21 anys, va jugar 190 minuts en els tres primers partits de Lliga, encara que després ha deixat d'anar convocat per Martín Anselmi. Demà s'obri la jornada en Primera Federació. El líder, el Villarreal B, s'enfronta a l'Atlético de Madrid a domicili. Escoltem David Albelda.
5: Lo afrontamos con la dificultad que tiene. Es un rival de mucho nivel, similar a nosotros en cuanto a edades, gente joven, con grandes trayectorias, tal vez con más experiencia que nosotros en lo que es la primera red, porque tiene jugadores con muchos partidos en la categoría. Pero auguro un partido de verdad bastante igualado, ¿no? Pero vamos con mucha ilusión de hacer un buen partido y de sacar algo positivo.
1: I dissabte juga l'Hércules contra l'Àguiles, també a domicili, però l'equip blanc i blau està molest amb la federació pels horaris dels dos pròxims partits. El Rico Pérez, ja que tornarà a jugar dissabte 3 d'octubre a la 1 del migdia i repetirà 9 dies després, el dilluns festiu del 12 d'octubre a les 6 i quart de la vesprada. Escoltem la protesta del tècnic Beto Company.
6: No nos podemos cargar esta categoría tan bonita poniendo estos horarios que son absolutamente demenciales, porque haya un señor, con todo el respeto, desde Lugo que quiera ver el partido sentado porque a las 3 quiere ver otro. Es que eso no es nuestro problema, es que el fútbol es de la gente que viene a verlo.
1: El circuit Ricardo Tormo celebra el València Iberian Racing Festival. El circuit valencià celebra este cap de setmana una cita que combinarà la competició dels campionats Supercars Endurance amb una àmplia oferta d'activitats per al públic. El traçat valencià acull del 25 al 27 de setembre les carreres del Campionat d'Espanya de Supercars i de l'Iberian Supercars, amb una participació que supera els 50 vehicles entre les categories GT, GT4, turismes i prototips.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts. Vos recorde, arraba 90 minuts. Arraba 90 minuts. X en... perdó, el 90... espera, X o Twitter, el 90. En xifra o en número, també per a xifra o número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio, però en Instagram, tot en paraula, en lletres, sense xifres i números. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta, encara que podeu participar o opinar de qualsevol tema del programa. La pregunta que avui us fem és: creieu que Aguirre ha de treballar més l'aspecte psicològic o el futbolístic? Pausa per a la publicitat. Vos anem a contar en tornada de la pausa una història que parla molt bé de la professionalitat d'un futbolista i l'actual plantilla del València. I de tot això i de moltes coses més anem a parlar així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
7: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO BirdLife.
8: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro, mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble, pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: Soltad a los perros porque me he escapado.
14: Estás escoltant 90 minuts.
13: Junta mi colonia, la nariz del galgo.
14: Amb Manolo Montalti, Salva Polgado.
13: Corre con

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Corren mals temps per a la plàstica valenciana. Si fa uns dies acomiadàvem Martureras, ahir de vesprada faltava a l'Alcúdia, al seu poble, Manolo Boix. I és ben difícil abastar en uns pocs minuts de ràdio qui ha sigut per a tots nosaltres Manolo Boix, pintor, escultor i il·lustrador compromès al llarg de tota la vida amb la terra que el va veure nàixer. Considerat, des del punt de vista artístic, precursor o introductor, un dels introductors del nou realisme, va rebre el Premi Nacional de les Arts Plàstiques l'any 1980. Va començar la seva carrera amb el tríptic monoteista, junt amb Artureras, precisament, i Rafa Armengol, amb els quals va exposar durant els primers anys. I no van crear mai un grup ni un corrent artístic. Només eren tres companys de facultat compartint espai expositiu i una vinculació ferma amb l'art contemporani i amb la defensa de les llibertats en aquells duríssims anys 60. Va viure a Nova York a finals dels anys 80, però l'Alcúdia ha sigut sempre el seu cau, des d'on ens ha sorprès en tot allò que ha fet, siga les portades dels discos del Tall o de l'Orfeó Valencià Infantil, per posar un exemple, o foren els cartells per a teatre de companyies, sobretot al Vena Teatre. A començament dels anys 90 va començar a exposar escultura amb la sèrie El punt dins del moviment, dedicada a la pilota valenciana, a la qual en seguirien moltes altres sèries, Els Borja, El laberint, Els equilibristes i tantes altres. I mireu, no sóc jo qui per a parlar acadèmicament de l'obra d'algú tan gran com Manolo Boix, però sí diré que crida l'atenció la minuciositat dels seus treballs, de cada mil·límetre, de cada centímetre de la seva obra, siga pintura, obra gràfica, il·lustració, escultura. La seva obra dedicada al Tirant lo Blanc, per exemple, va tindre tanta repercussió que avui en dia la cara de Tirant o de Carmesina o de qualsevol dels personatges són aquelles cares que Manolo Boix va pintar. De fet, l'any 2010, ell firmava el cartell oficial de l'any Joanot Martorell. Fa 3 anys inaugurava a Xàtiva Manuel Boix La llum de l'art, una retrospectiva que va ocupar diversos espais de la capital de la Costera i que contenia 85 obres, moltes d'elles inèdites. Mireu, trobareu les escultures de Manuel Boix a molts llocs. A la Universitat d'Alacant, la clau que obri tots els panys. A l'edifici de CaixaBank, l'antiga Bancaixa davant, abans d'entrar, Seqüència. O l'Arc Daurat, al mirador de Bellveret de la Serra Bernissa, Xàtiva. El monument Font a la plaça de l'Acord d'Albalat de la Ribera. El grup escultòric dels Borja, a la plaça de les Escoles Pies de Gandia. El fet químic, a la plaça central del campus de Paterna-Burjassot de la Universitat de València, el monument als Maulets a Vila-real o el monument a Sant Jordi als peus del castell de Banyeres de Mariola. Que bé! Ben mirat, quasi podríem dir que es podria fer una ruta escultòrica de Manuel Boix. Tant de bo ens animem. Avui especialment recomanem un llibre. El llibre de Martí Domínguez, Manuel Boix, La forja d'un pintor, publicat fa 5 anys per Alfons el Magnànim, quan el pintor ja patia una malaltia greu. La prosa magistral de Domínguez ens acosta a l'obra de Boix a través de vocacions artístiques, a partir de les converses que van mantindre els dos. Martí Domínguez, en eixe assaig, ja quasi acabant, ens diu que Manuel Boix és un revolucionari, un rebel. I diu, Manuel Boix ha fet tot el que ha pogut per contribuir al creixement intel·lectual del seu país, de pugna constant contra l'abúlia i el conformisme, tan habitual en la nostra terra.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura. En l'hora de la cultura, músiques emergents. Amb Arturo Rico.
0: Avui tenim música emergent al programa.
2: Què tal, Rejoana?
0: Perquè tot no pot ser trist. No, tenim també sempre i cada dia quan ens alcem, per xungo que estiga tot, hi ha motius per a l'alegria, i avui en tenim una de ben gran.
2: I no obstant que siga trist o siga feliç, que sempre s'acompanya un poc de música.
0: Sempre, no? Sempre, sempre, sempre. A veure, músiques emergents, oui?
2: Oui.
0: Quina sorpresa ens tens preparada?
2: Aquestes que sempre ens agrada descobrir aquestes cançons noves, però també conèixer totes aquestes històries que hi ha darrere. Així som molt curiosos. Sobretot la història que hi ha darrere d'alguna cançó nova, d'algun artista emergent. També volem saber aquest procés creatiu, entendre el per què fan una cançó, per què la fan així, per què sona d'esta manera, per què un artista crea i per què, en definitiva, fa el que fa.
0: Quina sorpresa ens tens preparada?
2: Així sempre ens agrada descobrir aquestes cançons noves, però també conèixer totes aquestes històries que hi ha darrere. Així som molt curiosos. Sobretot la història que hi ha darrere d'alguna cançó nova, d'algun artista emergent. També volem saber aquest procés creatiu, entendre el per què fan una cançó.

0: Això podria ser una
1: Seria
0: falca.
1: Seria una descripció.
0: Una bona falca pel programa.
1: Prenim nota.
0: Ah, va, ho vaig a gravar.
1: Anem.
0: Esta nit, mira, està capritxós. No duem un artista, duem dos.
1: A veure.
0: Amb universos personals diferents que han decidit compartir camí en una nova composició. D'una banda, tenim a Pedro Dinosaurio, que és el projecte personal de Pedro Esquerdo, que és un músic valencià, al qual també coneixem com a veu i guitarra de la banda El Parón, que es tingueren la primera temporada del programa l'any passat. Una banda que combina aquesta força del garage i del punk melòdic amb unes tornades directes i una mirada molt carregada d'humor. Bueno, en totes les composicions de Pedro jo crec que hi ha un poquet d'humor.
1: Avui, és que jo crec que quan el coneixes entens el perquè.
0: Jo crec que també.
1: Sí.
0: I de l'altra banda tenim Anela García, artista asturiana, amb una estreta vinculació també amb el folklore de la seva terra, ja que molts espectadors van descobrir com Anela García en La Voz, on va aconseguir que es giraren els quatre coaches i va formar part de l'equip de Mica. El passat 11 de setembre van publicar una cançó junts, Asuntos a Sucio, una cançó que ens permet parlar de la trobada entre dos mons musicals, d'aquesta manera de transformar una idea en una composició i de tot el que pot néixer després d'una primera col·laboració. Així que
1: tenim no molta feina. Molt. Exacte.
0: Pedro, Nela, molt bona nit i benvinguts amb Músiques Emergents i a l'Hora de la Cultura.
2: Hola.
3: Hola.
1: Bona nit.
3: Bona nit. Bona nit.
1: Gràcies per fer el que vos doni la gana i que vos doni la gana estar ací avui amb nosaltres. És un plaer, és un plaer estar junts.
0: Ja que estarem a fer una cosa, ja que arrenquem en música, ara el que estàvem escoltant és a Ciro i los Persas i el seu Mírenla, però si et sembla, anem a veure, és moment d'escoltar aquest tema que hem publicat l'11 de setembre.
1: Per favor, que m'agrada tant.

0: I Reis, abans de que ens conten un poquet dels seus projectes, de qui són, de per què fan música, anem a parlar un poquet d'aquest tema, no?
1: La cançó d'amor tan peculiar.
0: Que bonica.
1: Parlarem de... És que l'amor és molt peculiar.
0: Ui, l'amor és molt peculiar.
1: Ens han venut
0: i jo sóc un fanàtic
1: manera,
0: de l'amor, eh? Però l'amor és molt peculiar.
1: I pot ser de mil i una maneres, no? Sí, però t'he tallat. Abans d'entrar en el tema...
0: En el tema volem saber com vos vau conèixer, en quin moment... Vau descobrir que podia haver una connexió per a fer música junts.
2: Hombre...
3: Puc jo?
1: Sí. Tenim 10 hores per a contar-vos-ho tot.
2: No. On naixen les connexions entre cantautors, que és un micro obert, que gràcies a Déu tenim una xarxa de micros oberts molt tupida en València i està fenomenal. I jo la vaig veure cantar i vaig pensar, jo he de parlar amb esta xica. A més, per als radioients que no la veuen, és molt guapa, no sé, jo vaig pensar, jo en esta xica de parlar, que a més canta molt bé, no? Va ser igual. Però, bueno, sí.
4: Sí, bueno, jo...
1: Quina excusa per a demanar-li el telèfon.
2: Home!
1: A veure.
4: Sí, nos vamos a conocer en el micro abierto y la cosa es que yo huí, de hecho. Yo me fui.
1: ¿Tú vas fugir?
4: Muy rápido, sí, pero se hizo con mi Instagram y al final, pues, todo salió bien. Y nada, pues...
2: Bueno, per dir lo evident, o sea, vull dir, això va passar fa 3 anys.
4: Sí.
2: Començarem a eixir.
4: Ja fa temps.
2: I en relació... Com a parella
1: que la cosa
2: de músics.
1: Va anar a més. Éreu parella de músics i parella
2: músics.
1: Sentimental.
2: Ah,
4: sí.
2: Efectivament.
1: Ai, que bonic, per favor.
2: I
1: no sabia que anàvem a
2: tenir
1: una
2: cançó.
1: Història
2: així. Sí, bueno. I es gira.
4: Sí, ara som ex. Però...
2: Encara som músics i
4: sí.
2: Molt amics.
4: Sí.
1: Però, però encara és més bonica la història.
4: Mira, sí, la sí. Perquè l'amor canvia. Tot el rato.
1: Efectivament, és que aquí es pensa que és inamovible i sempre igual, i no. I per passen les coses que passen, molt millor viure-ho així, no?
0: I per què este moment? Per a publicar Asuntos a Sucio?
4: Pues

0: La verdad es que la primera vez que queríamos sacarlo, yo fui a La Voz y pues
1: Claro, aparato.
0: no podía sacar nada. Y luego ya pues todo eso pasó y era como un poco el momento. O sea, hubo ahí la transición de pareja, dejarlo,
1: Claro.
0: luego un tiempo de
1: O sea,
0: relax.
1: había un momento en el que no era el momento, ¿no? Digamos,
0: Sí.
2: Ah,
1: ahora
2: sí.
1: ya no es el
2: Pueden
1: momento.
2: hacernos una idea.
1: Exacto.
0: Sí, pues
1: Pero ahora es el
0: eso.
1: momento.
0: Sí, cuando le dejas un poco de espacio al tiempo para que todo se transforme y pues nace esto
3: Esta cançó,
0: también.
3: que és una cançó molt bonica,
2: Que bonic. Escolteu, lo de Asuntos a Sucio, això és el títol que dius, xica, posa-li Asuntos a Sucio o està buscant, perquè em sembla tan genial. És com lo de Billy Wilder, Billy Wilder, lo del final de
1: ¿Cómo
2: la
1: es eso?
2: pel·lícula con faldas y a lo loco, ¿no? Y si soy un hombre, diu, nadie es
1: Nadie es
2: perfecto.
1: perfecto.
0: Sí.
2: I això és que el director va dir, posa aquesta frase de moment, ja més no ocorrirà una altra, no? I va ser genial. De fet, és un dels finals més bonics, més genials de... ¿Això és algo similar o per què Asuntos a Sucio?
1: Pues en realitat sí. En realitat és que a Nela se li va córrer en aquell moment de composar algo junts, una cosa que era molt bonica i tal, i va començar, pues, això, com una cosa que fas en brut, de
0: sí.
1: començar el papà, i es va quedar dixe...
0: Anem
1: dixe
0: a fer algo a Sucio.
1: Sí, i ja està. I es
2: Quina
1: va quedar tal qual
2: meravella.
1: Aixina. Però m'ha agradat molt la lectura que has fet abans d'Assumptes a Sucio, aixina de, bueno, això, ja veurem com tal...
2: Ja veurem com acaba,
1: com
2: no?
1: Relacionant aquest concepte d'abrut en com comença una relació o com es desenvolupa, no? Bueno, anem fent això
2: i
1: ja,
2: ja
1: veiem, no? M'ha agradat.
0: Sí,
2: clar,
1: no
2: és que la història, la cançó és això, no? La història de la cançó o el que conta, el que canta la cançó, no? D'alguna manera és això.
3: Sí, és la història d'amor, no?
2: Aconseguir sobreviure i tot, xica.
3: Però clar, ara ja tenim un poquet de context.
2: Sí.
3: De què és la cançó, ja sabem un poquet més sobre el tema, però jo crec que tant els oients com nosaltres el que volem és saber un poquet més sobre vosaltres. De qui està darrere, no? De cada un de vosaltres, quin és el vostre projecte. Així que, si et sembla, arrenquem ara per tu, Pedro.

0: Pedro, com naix aquest projecte? Com naix Pedro Dinosaurio i què necessitaves expressar en aquest projecte en solitari al que ara has tornat després d'un temps?
1: Exacte, doncs pues sí, a veure, naix per la necessitat que tenen tots els artistes de mostrar a la gent el que fa. Va néixer aixina, vaig publicar la primera cançó fa un montó, sense pensar-m'ho massa ja, perquè era rotllo, bueno, ja està bé, va, publica això i que la gent ho escolti. I després pues, fa pues, això, el temps en el que vaig començar a gravar este projecte, volia, tenia unes cançons que ja que estaven agarrant pols i volia fer un EP per mostrar-les a la gent. Després va començar el projecte del Parón. Aleshores es va, en un moment donat, estava treballant en tota la vegada, no? Composant amb el Parón,
2: saturació musical,
1: això, exacte. I per a donar-li un poc de més de complexitat, pues jo este EP volia contar una història, no? Clar. Vaig gravar les cançons i vaig justificar les cançons amb una història que, bueno, que va quedar-se en un troset d'Assumptos a Sucio que venim a presentar, aquesta que és el primer capítol, i en fin, però una història que al final no ha acabat contant a ningú i el que volga...
2: Ja I no vas a contar-nos-la?
0: Hi haurà més capítols o què?
1: Hi haurà més cançons i, de fet, Reis, ja sí. Que i preguntes a Arturo, demà mateixa, és que soc molt roí fent promoció, però demà mateixa s'estrenen les tres cançons de la resta de l'EP.
2: Ja.
0: Això ho sabia.
1: Però mira, pum! Hot
2: news. Lo de la promoció, cantes de cine. Ara, lo de la promoció, hem de tindre una conversa.
1: Ja ho sé, ja ho sé. Ha estat una baralla aquest projecte, perquè jo volia contar la següent història. Cinc personatges, d'acord?
2: Sí.
1: Dos lladres que furten una història, un perd la memòria, això es conta en aquesta cançó que està sonant, un perd la memòria i un dels policies que l'està seguint s'obsessiona en l'altre. Este policia és Cop, de la famosa parella Darlene i Cop, de la qual veiem una part de la seva relació en la segona cançó, Assumptos a Sucio. Bueno, la història continua en les següents tres cançons i jo volia haver fet un corto, però sabeu que l'audiovisual és complexe. I en un videoclip ja està més que bé.
2: Ostres, quina història. No sé, però hi ha un peliculón en l'EP. Sí. I no ens havia, no ens havia dit res.
0: N'estarem pendents.
2: No ens havia dit res, Arturo.
0: No, res, ho mantenia en secret. Això és que volia dir-ho ara en antena. Sí. S'ho ha guardat. Però ara, si et sembla, ja sabem un poquet més de Pedro. Anem a passar a Nela.
2: Va.
0: Que quasi segur el primer que es ve al cap, potser fa un temps, va publicar això.

0: d'on naix ese vincle? Quina presència tenen aquestes melodies que estem escoltant en la forma que t'has de cantar?
1: Pues esto es la tonada asturiana. Yo aprendí unas cuantas tonadas en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito de Asturias, se llama Bezanes. Y tenía un tío abuelo que cantaba, y allí en los chigres, en los bares, en cualquier cosa, es una buena excusa para cantar una tonada. Y en familia, y por ejemplo, en mi voz, lo que yo puedo conectar con la tonada son pues todas las
2: los vibratos, los sonidos, sí, los melismas.
1: Sí, los melismas, los vibratos.
3: Sí. Però escolta, estic escoltant a Nela i està parlant d'Astúries i la música asturiana, però si agafarem el tall de veu podria aplicar-se a la música que tenim així a València, no?
2: Mm-hmm. Completament.
3: Sí. Veritat?
2: Sí, sí.
3: N'hi ha
2: algo en comú en les cançons regionals que crec que és lo nuetes que estan, en general, perquè s'han de fer en lo que tens a mà. I lo que tens a mà és la veu, i quan més l'adornes, més bonico queda. I si no tens res a l'abast, pues una percussió, unes palmes. Si no és un lloc en què se fan
3: unes
2: palmes...
3: Badà.
2: Una canya badà. Un tal. Aleshores, jo crec que n'hi ha això en comú de totes les cançons regionals, que naixen d'una cosa més senzilla, més humana, més directa.
1: I que connecten con la tierra i con les històries que se cuentan en de donde vengas. O sea,
3: clar. Clar,
1: és història cantada.
3: I no s'ha de renunciar a això quan estem plantejant-nos fer una cançó pop o rock o de l'estil que siga? És a dir, queda d'alguna manera això en el músic?
2: Sí, sí, sí. De fet, ara mateixa jo tinc la sensació de que n'hi ha una gran corrent de folk que està recollint tot el folk de les diferents regions i traguen-les a lo modern, al pop, al rock, i deixant-se travessar per
1: on venen. Rodrigo Cuevas.
2: Rodrigo Cuevas,
1: d'aquí
2: Astúries, no?
1: Sí, sí. Rosalén tiene un álbum también, que son todo canciones de todas partes de España recogidas de la història.
3: Sí, sí, totalment.
0: I també és el nostre territori, com va fer la Maria, com fa Sandra Montfort també, de traure aquests sons, sons més tradicionals, adaptar-los i dur-los al present.
3: Com qualifiques el que fa la Montfort, és absolutament arrelat a la terra, però
0: no es pot catalogar, no li pots posar una etiqueta, perquè està tocant diferents vessants. Ara ja tenim una radiografia vostra, tant de Nela com de Pedro, i és que veiem que les vostres identitats musicals són diferents. ¿Qué aporta cada una peça com así el tema que anem a escoltar bé en directe?
3: Asuntos de sucio.
0: Exacte.
2: Jo diria, siguem pràctics, que a nivell la melodia musical dels instruments la porte jo, perquè la meva manera de composar comença normalment per la música. I justet Nela comença per l'altra banda, per la lletra. Aleshores, els dos treballant alhora, varen traure la cançó com zup, no? Aleshores, què aporta cadascú? Pues més o menys les decisions harmòniques, que són un poquet estranyes. Jo sé que a voltes me poso un poco tenso, però...
1: un poco solo.
2: Sí, sí. I Nela, bueno, eixa, pues la lletra bonica, no?
1: Sí, yo conecto más con la letra y con la melodía de la voz.
2: Bueno, la voz es que...
1: Pero porque es lo que he hecho siempre. Me cuesta más la parte musical, pero por eso congeniamos también a nivel musical, porque claro, uno aporta una cosa, otro aporta otra, y además nos vamos diciendo, ay, pues esto así, sí, me acuerdo de cuando compusimos la parte de las cuerdas, que había como, hay muchas posibilidades de, ¿y si se toca así en pizzicato o si se toca en cuerda frotada? ¿Cómo suena? Y ahí los dos poniendo el oído.
3: Una meravella poder gaudir d'un moment així, no? Ho dieu com si fora la cosa més normal del tot, del món. Dius, uf, quina enveja, no? Poder passar-te una vespre, no? Decidint com van eixes cordes, no?
1: Sí, quedarà musiquera.
3: És un privilegi, al final és un privilegi, no?
2: És un privilegi, sí, és una...
3: Gaudir de la música. Escolteu, hem parlat de la cançó.
0: Sí.
3: Però és que jo no havia vist el vídeo fins que heu arribat a la ràdio, als estudis, i me l'han ensenyat. Quina meravella heu de veure el videoclip per acabar d'entendre aquesta història d'amor, punts suspensius.
0: Clara.
2: Que voldria esmentar qui l'ha dirigit.
3: Per favor.
2: Sí. Vale, que Taima Rodríguez, és una artistaza, dirigeix molts videoclips, però és que a, sí, més a més va estudiar cine i és molt crack. També van estar Brandon, sí, que va Sol. Fer Sol,
3: Ai, mare, que
1: Bastian.
2: Bastian, exacte. sí. A la fotografia, a l'art i això, que costa tant.
3: És una escena, al final és una escena d'una parella.
0: Sí.
3: Rareta.
0: Sí, però una escena molt quotidiana, no?
2: És que jo crec que és més quotidiana.
1: Sí. Sí.
2: Podem fer-vos un poc una explicació exactament de lo que es veu en el videoclip,
3: sí, sí,
2: més o menys?
3: Sí.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Vale. O sea, la nostra idea era mostrar el moment d'una relació en el que un dels dos, me deies en el cotxe abans, un dels dos, el que planteja el dubte, bueno, pues està ratllat per alguna cosa i volca a la relació un dubte que té que potser li genera alguna inquietud. I això genera una tensió en la relació. Però el sondemà, bueno, pues ho es dona compte de que igual se t'ha passat allò que tant senia i que has volcat en un lloc. I te dones compte de que aquella cosa que te molestava, pues igual que no te molestava tant.
1: Ja no
2: tant.
1: Té tanta importància.
2: I aleshores volíem mostrar amb naturalitat i optimisme aquest tipus de coses que passen en totes, absolutament totes les relacions.
1: Sí, sí.
2: Aleshores és rotllo, oye, que això també passa, que n'hi ha, sí, converses, sí, sí.
3: No, no cal tallar-se les venes. Demà serà un altre dia, ja, i te n'adonaràs que no era tan,
1: sí,
3: important.
1: Sí, sí.
0: No? No era tan greu com t'imaginaves.
3: No era tan greu. Mm. És una meravella el vídeo, també, no només la cançó, sinó el vídeo, us recomanem que el vegeu.
0: Molt. Jo ara sí que tinc ganes d'escoltar-los en directe, Reis.
3: Jo també.
0: Que van interpretar el tema d'Assuntos a Sucio en directe hacia l'Estudi de l'Hora de la Cultura. És una manera molt bonica d'acabar de crear-nos tota aquesta imatge de, vale, tot el que han definit.
3: Quan la passen a net, ja vindran a contar-nos-ho, però de moment, Assuntos a Sucio. Però que ara sí, estem
0: ara
3: escoltant...
0: Ara sí, El corazón por delante, de Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
3: Mentre els dos, mentre Pedro i Nela es preparen, val?

Quina meravella, quina meravella. Mil gràcies. Sou molt grans. Recordeu que quan la passeu a net heu de vindre, de moment, però de moment ens quedem això en assumptos a sucio. Pedro, Nela, mil gràcies per estar a l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio.

0: Estàs en l'Hora de la Cultura. Teló de fons. Les arts escèniques en l'Hora de la Cultura.
1: Doncs Pedro Dinosaurio i Nela García, que ens han regalat aquest directe, acaben d'eixir, i per la música que estem escoltant, la sintonia del Teló de fons, qui acaba d'entrar a l'estudi Rosa Solves, de Punt Ràdio, és Juanjo Prats.
2: Bona nit, com anem?
1: Bona nit, doncs, com anem?
2: Anem d'aquella manera, no?
1: Perquè... Sí, a mi, mira que ho pensava, que avui ve Juanjo. A mi m'hauria agradat tindre algo per a rebre't amb alegria,
2: sí,
1: per celebrar.
2: Teníem...
1: Podem celebrar que ha obert una sala.
2: Val.
1: El nou espai de la companyia Teatre Micalet.
2: Això sempre és una molt bona notícia.
1: I això ens consola moltíssim.
2: Bàsicament. Ara, sí. L'altra qüestió seria quan obrirà el...
1: La que ens han tancat.
2: El Micalet gran, també.
1: Ostres, sí. És que no guanyem per a disgustos.
2: No guanyem per a disgustos.
1: Vull dir, el Micalet, el Micalet de la...
2: Sí, de la societat coral, el Micalet. Sí.
1: Està, no, crec que no està tancat, està allí. Està
2: no,
1: allí.
2: Però el teatre no funciona, de moment.
1: No fan res.
2: Bueno, en fi.
1: En fi.
2: Ja tractarem el tema.
1: Quan va,
2: bueno, en principi hem tingut, bueno, teníem algunes propostes, però bueno, l'actualitat manava i el dimarts va votar la gran notícia.
1: No podíem no parlar, no?
2: No podíem no parlar-ne, perquè tancar un teatre com el Teatre Principal de València d'aquesta forma abrupta, rara, inesperada, doncs mereix una xicoteta reflexió i sobretot un poc plantejar-nos què passa en els contenidors culturals, eh? Què està passant? Perquè València està quedant sense teatres.
1: Sí.
2: Qui està suplint un poc la funció...
1: Una ciutat que en tenia tants.
2: Claro, són les sales alternatives. És a dir, ara estem parlant que la companyia de Teatre Micalet ha obert la seva sala d'assaig. Estem parlant d'un teatre per a 70 persones.
1: Sí.
2: D'on veníem, al millor, del teatre de la Societat Coral Micalet, que eren de 300 persones. Vull dir, que cada volta tots els espais culturals van fent-se com menudius, no? I així, el Teatre Principal, que és el gran coliseu del teatre a la ciutat de València, doncs ens despertem que just al dia següent de presentar la programació que l'Institut Valencià de Cultura tenia prevista per al Teatre Principal, arriba la notícia des de la Diputació que diuen que el teatre no reuneix les condicions i han de tancar immediatament. Clar, això planteja moltes incògnites. Per què? Perquè, a veure, ve d'antic la història, és a dir, ja n'hi ha informes de fa 4 anys, inclús...
1: I de fa 10, quasi.
2: I fa 10 anys... Claro, en períodes de que algú tenia que haver manprès. Però què passa? Que la política de curt termini, ningú vol perdre, diríem, tancar un teatre durant 4 anys, que és la seva legislatura.
1: El que passa és que durant un temps es parlava de que es podia fer per fases, és a dir, si haguerem pogut fer les obres per fases.
2: Per tant, aquesta planificació és fonamental per a que ningú tanque, diríem, una seu tan important durant 4 anys. Parlen sine die. I sabem avui com estan les reformes. Que...
1: Bé, sabem també el que ens importa la cultura.
2: Clar, només licitar les obres són 2 anys. Això no pot anar més ràpid, si n'hi ha informes des de fa 10 anys. Anys per aconseguir ficar en marxa l'obra. Després que les empreses es presenten. Després n'hi hauran reclamacions sobre la licitació pública. En definitiva, el sine die és un horror perquè estem parlant de molt de temps. Molt de temps un teatre...
1: Saps que enguany, ara en unes setmanes fa 10 anys de la pèrdua de l'Escalante.
2: I clar, i ahir tinc que tornar a la Diputació de València.
1: Ai, la Diputació de València.
2: És que els dos teatres són de la Diputació de València.
1: Sí.
2: És a dir, i malauradament s'han fet anuncis que el nou, per exemple, la Sala Escalante tindria una nova seu prop del Palau de Congressos de la ciutat de València. I aquest projecte, bueno, sí, fa 2 anys o 3 i es va descartar. Ara que aniria a la seu d'un col·legi de sordmuts que té la Diputació, diríem a l'altra punta de València. Algú té notícies i aquestes obres han començat? Pues estem parlant de 10 anys sense un teatre que és en el cas del Teatre Escalante, que ha sigut itinerant i que ha anat buscant seus i que com la Diputació també era propietària, gran part d'aquesta programació estava al Teatre Principal.
1: Propietari era l'arquebisbat.
2: Sí, sí, ara ho contarem tot això. Ho contarem tota la història.
1: La història que hi ha darrere és increïble.
2: És important.
1: És increïble.
2: Doncs què passa? Que ara la Diputació de València tenia programant ni més ni més que el Llibre de la Selva.
1: Sí.
2: I
1: dos funcions.
2: Dos funcions i tota la resta per a escolars i tal. Què passa? Que la seu de la Diputació de l'Escalante estava en el teatre principal, però també estan les oficines. És a dir, d'on s'organitza, i els tècnics, i tot el personal tècnic que habita aquest teatre, des del món de les taquilles, vull dir, que estem parlant d'una desfeta importantíssima. Doncs, sí. Bueno, només que parlem de perdre teatres, i això ens faria...
1: Sí, però a més hi ha una pregunta que jo espero que Juanjo Prats, que en sap tant de teatre, me la puga fer, me la puga respondre, que és la que jo em feia el mateix dimarts quan ens caia damunt la notícia, no? És a dir, en aquella roda de premsa on se'ns diu que tot està tan mal, el cap del Departament de Patrimoni, el cap tècnic, ve a dir que... no hi ha perill de que s'enfondre, no hi ha cap perill, que hi ha assumptes que no tindrien més importància i que podrien anar-se fent, i el gran perill, allò terrible que té el Teatre Principal, són els accessos i les evacuacions en cas d'incendi, Juanjo, com fa 15 anys, no?
2: Però, perdona, com pot tindre un problema un teatre que dona quatre carrers? A quatre carrers. Com va tindre un problema d'evacuació un teatre que dona a quatre carrers? Què vol dir? Que a lo millor les portes de seguretat no són les adequades, per això s'ha de poder fer. A lo millor n'hi ha molts trastos impedint el pas per certs passadissos, però un
1: teatre... buida.
2: A mi m'ha creat molt l'atenció que tingui un problema d'evacuació un teatre que és tot a quatre carrers.
1: És una mansana completa.
2: És sencera. Com és possible? Si les portes laterals estan allà, tot, si tu arribes pel carrer Poeta Querol i arribes per l'altre carreró de l'Escarre i per la part de darrere, està ple de portes d'aixida.
1: Sí, de fet, són tot portes.
2: Són tot portes. Entonces, a mi me quedava molt l'atenció de com és que això no s'ha pogut mantindre, perquè si es tratava de canviar portes de seguretat, que avui en dia tenen una apertura exterior, ràpida, diferent, això no calia tancar el teatre. Però també es parla de tot el sistema elèctric, que caldria renovar-lo, que també...
1: Però es tanca sine die per una instal·lació elèctrica.
2: No ho sé. Jo crec que n'hi ha un tema també estructural en la part de la teulada. En fi, no ho sé. Per què ara de sobte...
1: El cap de patrimoni deia, no parlava de problemes estructurals. És més, tranquil·litzava la gent perquè un problema estructural sí que té... Això sí que ho partia l'Escalante.
2: Clar, sí, no.
1: Sí. Aleshores... siga com siga.
2: I després també jo veig que hi ha un problema greu. És a dir, parlem de que actualment és la Diputació de València qui és propietària del contenidor, que és el teatre. L'ha utilitzat per a programar l'Escalant, que també depèn de la Diputació. Però qui fa la gestió, diríem, del dia a dia de la programació és la Conselleria de Cultura.
1: L'Institut València de Cultura.
2: A través de l'Institut València de Cultura. Què passa? Que aquest teatre, en certa mesura, des del meu punt de vista, fa ja... Bueno, pues jo trobo que fa 5 o 7 o 8 anys...
1: O inclús més,
2: que no té personalitat. És a dir,
1: no té amo.
2: No té amo. I què vol dir? No tindre personalitat vol dir que no n'hi ha cap direcció artística centrada en aquest teatre. És un teatre que programa, en tots els meus respectes, com un teatre de poble, divendres, dissabte i diumenge. Ja no n'hi ha programacions de 15 dies, de 20 dies, ja no n'hi ha, diríem, no és un centre que estiga obert a la ciutadania, sinó que puntualment programa. I programava doncs, un poc de teatre infantil, una mica de música, una mica, ara el teatre clàssic, un poc de tal. Anem, diríem, programant a cop d'ocurrència. No té un prestigi ni una presentació...
1: Quina llàstima, perquè en la història del Teatre Principal...
2: Que és brutal, hem tingut...
1: És que és increïble.
2: Ha sigut un referent. Ara l'altre meló que puc obrir és, clar...
1: Avui ve amb el melonar.
2: Clar, l'altre meló és, hem construït el Palau de les Arts. Què passa? Que no tenim prou diners ni despeses per a mantindre dos teatres emblemàtics? Que el Palau de les Arts consumeix moltíssims diners a nivell de pressupostos de la Conselleria de Cultura i que, en certa mesura, ningú... O bé, és com aquell, el propietari del pis no te fa la reforma, el que el té llogat, en certa mesura...
1: Com no és meu, no ho
2: faig. No canvia res. I aixina, la casa per a granar i en aquest cas, la casa amb goteres i amb problemes. Què passa? Que la gran quantitat de la Conselleria de Cultura, no ens equivoquem, va destinada al manteniment del Palau
1: de les Arts.
2: Perquè és un edifici que consumeix, ofereix meravelles, però, clar, la ciutat, és a dir, en els pressupostos culturals, tenia que haver-se
1: Un flat,
2: i tenia que haver-se pensat...
1: És que està molt bé fer un gran contenidor,
2: claro.
1: Però si ja estem... Els contenidors estan per omplir-los, i omplir-los costa.
2: En tens un altre, que és el teatre principal, que estava infrautilitzat des de fa més de quasi una dècada.
1: Sí.
2: I què passa? Pues bueno, ara al futur, què diuen? L'Ajuntament diu, jo participaré, però sempre i quan jo invertisca, l'Ajuntament de València, invertiré els diners, però vull ser propietària també del teatre.
1: Ai, vols que ho intentem tu i jo?
2: Claro, dius, perdona, a veure, ara què passa? Qui fica diners, que està en venda al teatre? Totes les administracions volen part del teatre?
1: Pobre teatre principal.
2: Clar.
1: I que és que coses de la vida que sembla que des de l'origen el problema sí. Ha estat qui és l'amo del principal.
2: Efectivament. I ara què passa? Ara diuen diners del ministeri. I el ministeri dirà, jo també vull un 25%. Però és que això va passar en el Teatre Principal d'Alacant.
1: Sí.
2: Recordem que el Teatre Principal d'Alacant és una institució que està, diríem, un banc que canvia de nom, i aquest banc era propietari, i la Generalitat va comprar el 25%, no fa massa. I està l'Ajuntament, en fi, hi ha una espècie de consorci. Qui és el propietari del teatre? I on no n'hi ha amo, i no manté en certa mesura una direcció coherent entre contingut...
1: Sí, que t'agradarà més o menys.
2: Ja està.
1: Ja parlarem d'això, però una coherència.
2: Una coherència, i què passa? Que tot el món ha anat una mica pues, esquivant la responsabilitat d'afrontar la reforma. La Diputació va assumir la direcció fa 4 o 5, diríem, va recuperar l'edifici sí, a nivell tècnic, sí. Però per les circumstàncies que siguen pues, tampoc ha ficat els diners necessaris per a ficar-ho en marxa. I clar, la pregunta és per què la Diputació té un teatre?
1: La
2: història és molt xula. Veure,
1: sí,
2: per fer-ho ràpid, veure, els primers teatres, el primer teatre, diem, el primer gran coliseu que va tenir València és el Corral de l'Olivera. I el Corral de l'Olivera, gràcies a Felip II, va donar, diríem, una concessió aquí, a lo que en aquell moment era l'Hospital General de València. Vull dir, eren pioners respecte a la sanitat pública, i la sanitat pública es finançava, curiosament, dels ingressos del teatre. I això és meravellós. I a partir d'ahí, en este cas, pues, teníem el Corral de l'Olivera, amb més de 1.000 localitats, i era l'Hospital General en aquell moment, no el que tenim ara actualment, sinó que canvien de lloc, però diríem l'Hospital General, qui diríem que contratava les companyies...
1: La institució, Hospital
2: sí, Hospital General. Els edificis s'han anat canviant, no?
1: Ah.
2: Però realment ells anaven un poc cobrant a les companyies, a taquilla i tal, i d'ahí financiaven part d'eixa sanitat, no? I és
1: clar,
2: curiós.
1: Perquè en aquell moment no era pública, no que feien les persones.
2: Era una mica caritat,
1: sí.
2: D'ordres religioses i cada un que s'apanya, no n'hi havia
1: que la vida
2: seguretat social. El teatre ajudava a finançar aquest tipus d'històries. I curiosament, el Corral de l'Olivera va aguantar fins que va arribar l'arquebisbe Mayoral i va dir, fins així, no vull teatre, vaig enderrocar-ho. Això va en contra
1: de la
2: doctrina cristiana. Patapam, patapam, que el teatre és molt cèntric, estaria molt prop, el que era el terreny, molt prop de lo que avui és la Universitat de València, vull dir, l'antiga Universitat de València,
1: sí.
2: Però allò, què passa? No es va reconstruir sobre eixe edifici. Encara que l'Hospital General, en el segle XVIII, va encarregar ni més ni més que un arquitecte, que era Felipe Fontana, que era el que feia grans, grans obres a Madrid, des d'inclús...
1: El Foster de l'època,
2: li encarrega, diu, anem a fer, reconstruir, perquè la burgesia veia que a partir del segle XVIII i XIX, les grans ciutats tenien un coliseu on lluir el palmito i on trobar-se socialment, i València no tenia res. Què passa? Ahir l'Hospital General va intentar que Felipe Fontana va haver molts problemes i volien edificar-lo sobre l'antic Corral de l'Olivera i no es va poder fer fins que l'Hospital General va tornar a insistir i es van començar a fer gestions perquè apareguera el teatre principal en el local on està actualment, carrer Barques.
1: Que en aquell moment no era principal,
2: no, a l'inici.
1: Era el teatre.
2: El teatre de comèdies i tal. Però sí. Quan apareix el Teatre de la Princesa, uns anys després, ja diuen, a veure, este és el principal, el primer Coliseu, i el Teatre de la Princesa serà un altre. Doncs la història és que ja, a partir de la Constitució de Cádiz en 1812 creen les diputacions. I aquest patrimoni de l'hospital i aquest patrimoni del teatre passa a gestionar-ho, diríem, l'Ajuntament d'Ajuntaments. I, per tant, una diputació té un hospital que actualment la sanitat la gestiona metges i tal, diríem la Conselleria de Sanitat, però l'edifici és de la Diputació. Igual que el teatre és de la Diputació...
1: Per l'amor de Déu, que no es carreguen el general, eh?
2: El teatre és de la Diputació i la plaça de Bous és de la Diputació.
1: Sí.
2: Diu, què fa una diputació?
1: I això ens ve del 1812, quan es creen les diputacions, en les Corts de Cádiz.
2: I què passa? Pues ja arriben les diputacions franquistes i tal, però que es creen nous edificis, perquè els hospitals són nous. Però diem que l'espírit i el per què una diputació té un teatre té que veure en este recorregut interessant i prou curiós, no? Què passa? Que ara es dediquen a moltíssimes coses, però sí que és cert que tindrien que ficar una mica d'ordre. Qui fica els diners? Com s'organitza? Si es fa un patronat? Me dona igual qui i tal, però que n'hi hagi una responsabilitat, diríem, directa de qui és.
1: Sí,
2: la història
1: és
2: meravellosa. Frank Lees va tocar el piano així en tres concerts meravellosos.
1: Oh.
2: El teatre es va inaugurar en 1831-32, a mig acabar, eh? Sempre aquest teatre anava fent-se. De Aguilés, que ho van contar una vegada, ballet russos.
1: Sí.
2: La gran dansa, Nureyev, en la dècada dels 80... Perquè aquest teatre, per exemple, no té més dansa, gran dansa, i que últimament la dansa va al teatre, al Palau de les Arts.
1: Perdona, tu saps que buscant i escorcollant, perquè sabia el tema, si ha tingut gran dansa, si ha estat Thomas Nunn, la Netherlands Dance Theater,
2: sí.
1: Ja ha estat, mira, hi ha un fragment penjat al YouTube, vaig a canviar-te l'ordre, Juan, ho sent, perquè és que estem fent del guió el que volem, de Lindsay Kemp,
2: sí.
1: En concretament va vindre en maig, no era Flowers,
2: no?
1: Era en maig de 2005, en Flowers va vindre
2: també, la primera.
1: Hombre, i tant, i però això fa molts anys més, va vindre amb Elizabeth, The Last Dance. Le duc d'Anjou, Sir William Matrofus, i com Lindsay Kemp, no ho sé, tu tens més memòria que jo, però jo crec que
2: ha actuat
1: pràcticament...
2: Sí, perquè dirien que era el primer Coliseu en el
1: ara
2: sentit...
1: Ara porta molts anys, que la dansa, la gran dansa contemporània
2: no apareix,
1: ha desaparegut.
2: No apareix, apareix puntualment...
1: Jo recordo quan allí estrenaven companyies valencianes, com Vianants, com Vicente Sáez, com...
2: En produccions importants.
1: Sí, Ananda, quan començaven... vull dir...
2: Claro,
1: es podia veure allí.
2: Caroline Carson.
1: Caroline Carson.
2: Per exemple, vull dir, és que són moltíssimes.
1: Nacho Duato.
2: Claro.
1: Que per cert s'ha adherit a totes les
2: sí,
1: protestes.
2: Sí, jo
1: no?
2: Trobo que...
1: I
2: que...
1: diu que en els anys 80, quan ell actuava així en la Companyia Nacional, diu, aquest teatre ja estava fet una piltrafa.
2: Ja, fa molt de temps. Fa
1: el
2: molt
1: tenen
2: de temps,
1: vostès abandonat.
2: Que està molt abandonat, no?
1: Clar.
2: I bueno... I és un teatre que recull els mites, ahir ha passat la Xirgu, l'Ola Menberives, ha passat Rafael Calvo, i les últimes dives com Núria Espert o Lola Herrera, que va ser el marit de Núria Espert, en este cas, el que va portar la gestió privada, perquè el teatre durant molt de temps el que feia és que no, llogaven el teatre igual que llogaven la plaça de Bou i eren empresaris privats, el que diu
1: es que...
2: empresaris de paret, és que programaven. Ells se desocupaven, no? I això va passar durant molt de temps. Montserrat Caballé també va debutar en La Traviata. Montserrat Caballé, una vegada, bueno, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-la i ell li tenia molt d'amor perquè diríem que sa mare era de Xàtiva, els iaios també eren de València i debutar en La Traviata al Teatre Principal va ser molt, molt especial. O en plan popular, Nino Bravo també va debutar ahir, Nino Bravo.
1: Tu saps quin altre document he trobat?
2: Quin?
1: A veure, se n'anem al 31 de maig del 1943. S'estrena l'obra lírica pòstuma del mestre José Serrano, La venta de los gatos.
3: Un acontecimiento teatral de alta trascendencia para el arte lírico nacional ha sido el estreno en Valencia de La venta de los gatos, obra del maestro Serrano. La casa donde nació el maestro, en el pueblo de Sueca, corazón levantino.
1: Doncs el mestre Serrano estrenava en el Teatre Principal. En este cas, pòstumament.
2: Sí, però realment era l'epicentre cultural. I si parlem del Teatre Principal, diríem ja de l'època contemporània, hem de parlar ja de l'any 1979, quan la Diputació reprèn la gestió del teatre. És a dir, ja deixa de llogar el teatre i a partir d'ahí pensen i somien que poden produir teatre i tal. I ahí és quan Armando Moreno el marit de Núria Espert, que té la gran experiència empresarial, junt a Rodolf Cirera, comencen a dissenyar el primer embrió de lo que serà el Teatre Públic Valencià de Repertori. I ahí creen la primera obra en valencià de repertori, que és La Dama del Mar d'Ibsen. I a partir d'ahí recuperen a Vicente Parra, Juli Leal dirigís l'obra, està naixent el teatre valencià, diríem
1: contemporani.
2: Contemporani a partir de la democràcia, no? I ahí es van fer diverses produccions, tal i qual, i al 90 passa la gestió a la Generalitat Valenciana. En definitiva, diríem que va ser la Diputació, va ser Teatres de la Diputació qui, a partir de les produccions en el teatre, apareix el valencià, no únicament dins del món del sainet, sinó per a fer Ibsen, per a fer Chekhov, perquè...
1: Un enemic del poble.
2: Un enemic del poble, en definitiva, i tot això passa en la Gran Casa. Què passa? I aquesta Gran Casa té un problema. Mai es va convertir, diríem, en el centre dramàtic nostre, com a gran epicentre d'un teatre important, no? Això sempre va anar un poc, no, és que és molt gran, valencià, no sé què, i bueno, i anàvem barrejant-lo, i ha sigut un contenedor poc definit, vull dir, i també va haver un moment donat una aspiració de fer el Teatre Nacional Valencià.
1: Sí.
2: Igual que...
1: A partir de teatres de la Generalitat,
2: sí.
1: I eixe centre dramàtic,
2: claro,
1: però, de la Generalitat.
2: Però el centre dramàtic va començar en un Rialto, i el Rialto és per a 250 persones, m'entens?
1: Ah. Sí,
2: n'hi havia por a lo que era un teatre principal en València, no? I bueno, i després tenia
1: bona... Quin error.
2: Claro, perquè el teatre va quedar desdibuixat, va quedar com un contenedor, i tu ara la gent... Fes un abonament teatral, pues no sabies molt bé què anaves a veure, o si anava més dansa o tal, i per tant jo trobo que ara és un moment de crisi, però és un moment de reflexió. No únicament pense jo que cal una reforma arquitectònica, sinó cal un model de gestió d'aquest teatre, repensar-lo, el que significa aquest teatre de cara a la ciutat de València, i sobretot aquest emblema històric, i sobretot els compromisos que a partir d'ara han d'adquirir-se culturalment en aquest contenidor.
1: Governe qui governe.
2: Governe qui governe.
1: Perquè, a més, ha passat per totes les mans imaginables,
2: clar,
1: la responsabilitat de Diputació i de Conselleria. No estem parlant d'això,
2: no,
1: en absolut.
2: I estem parlant de que això és una obra que ocuparà més d'una legislatura. Per tant, governe qui governe, perquè realment cal reinventar el teatre principal.
1: Perquè, a més, València podria ser eixa gran ciutat que tinguera un gran coliseum per a l'òpera, per a les arts operístiques, com és les arts, i després un gran coliseum per a les arts escèniques.
2: Clar. I ahir, per exemple, la dansa, la gran dansa, en el sentit, és un espai que hauria de visitar més.
1: I tant.
2: I després també el teatre principal, encara que queda una miqueta gran per al teatre, però també és un bon contenidor teatral, i en definitiva, pues això, nous formats musicals o el que calga, no? Però realment que tinga vida, que tinga... No programar un contenidor que ara costarà 50 milions d'euros per a programar divendres i dissabte.
1: Quina vergonya.
2: Això és una vergonya, culturalment.
1: Quina vergonya, culturalment. Sí, que mantindre un gran coliseu com és el Teatre Principal, pues probablement ens faça haver de produir funcions amb 10 personatges.
2: I,
1: doncs és que s'haurem de plantejar si el teatre públic ha de produir eixes produccions.
2: Clar.
1: Perquè els monòlegs o les funcions de 2, 3... Tenen mil llocs i mil companyies.
2: Clar.
1: A veure, Juanjo, jo ho tinc molt clar, eh? Si jo manara, tu t'encarregaves, però
2: a
1: no
2: mi,
1: sé...
2: A veure, a mi em pilla jubilat, ja.
1: Ai,
2: d'ací 5 o 6 anys, qui vinga darrere, qui tinga darrere,
1: no,
2: que corre.
1: No li arrende la ganància que diuen al meu poble. Mira, i ens n'anem escoltant la seva jazz Big Band, entre altres, amb Perico Sant Beat, que celebrava el seu 30 aniversari en el Principal de València. De fet, interpreten un tema de Perico, este també. Ens n'anem, perquè s'acaba el temps. Demà a les 12:30 tornem amb més i millor. Fins aleshores, feu bondat. O no.

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Molt bona vesprada i benvinguts, amics i amigues, benvinguts a La Flama. Ara mateix els estudis de Punt Ràdio se transformen en el cor autèntic de la festa de la Comunitat Valenciana. Soc Loren Donat i, ara encarem ja la recta final d'un moment que tots estem esperant amb molt de nervis i moltíssima il·lusió. Este dissabte coneixerem a les 13 xiquetes i 13 senyoretes que seran les cors d'honor i que entre elles estarà les Falleres Majors de València 2027. I avui posem la mirada en el nostre debat flamer, perquè queden només apenes 48 hores per a l'elecció i volem explicar-vos tots els detalls de com s'està preparant aquesta cita. Què ens espera i que anem a viure en tantíssima intensitat. I com cada dijous, també recorrerem la Comunitat Valenciana per acostar-nos a les seues festes, tradicions i als seus protagonistes. Perquè així continuem posant veu a tot allò que manté viva la nostra cultura festiva. I ara sí, amics i amigues, per a compartir tota aquesta actualitat festiva, avui ens acompanyen els nostres col·laboradors, Omaira López Beltrán i Fran Casales. Abans d'entrar en matèria, repassem tot el que tenim preparat per a este dijous en La Flama. Actualitat, festes i molta tradició en un programa que ve carregat de continguts. Com sempre, Omaira López Beltrán ens explica el que tenim per davant. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Loren. Este dijous en La Flama posem el focus en un dels moments més esperats del calendari faller, l'elecció de les Corts d'Honor de 2027. Parlarem amb Joan López, director de Ritus, l'espectacle que acompanyarà este dissabte el procés d'elecció de les candidates a Falleres Majors de València. I també tindrem a Quique Montesinos, el director de l'orquestra que administrarà l'acte. Viatjarem fins a Almenara, que celebra les seues festes patronals en honor a la Mare del Bon Succés i del seu patró, Sant Roc. Coneixerem també les seues tradicions i l'ambient festiu d'estos dies tan especials. I d'Almenara ens anem a Elda. Aquest cap de setmana és vist de festa per a celebrar les seues falles, una cita que torna a omplir els seus carrers de pólvora, música i tradició. I acabarem amb el nostre debat flamer, on repassarem les últimes proves de les candidates i tot el que s'està dissant aquest procés d'elecció. I la pregunta és inevitable. Ja teniu la vostra quiniela?
1: Bueno, ja tenim la nostra quiniela. Pues la veritat és que sí, perquè estem a només 48 hores d'entrar en el colossal, en aquest magnífic Roig Arena, ple de nervis, ple d'il·lusió, ple de somnis. 73 xiquetes, 73 senyoretes es donaran cita el dissabte en el Roig Arena per a conèixer quins seran les 13 representants d'aquestes falles 2027. Però clar que sí, abans de tot això hi ha una preparació de tot el que va lluir en llum pròpia en este magnífic, colossal Roig Arena, i que estan preparant un espectacle molt especial. L'espectacle porta de nom Ritus, i al capdavant de tot l'espectacle està un home que ja ha fet la crida i que ens ha sorprès a tots els valencians, a tots els fallers i a tota la gent de la península i de fora de la península, però també va fer, com no, el que va ser l'elecció de l'any passat. I enguany ho tenim així amb nosaltres. Joan López, què tal? Com estem? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, família, com esteu?
1: Pues la veritat que expectants a veure què mos espera en este gran espectacle que ens has preparat en Ritus, en el Roig Arena, però que ens desenvolupis i mos contes una miqueta que és el que anem a gaudir este dissabte.
3: Bueno, pues em fa molta il·lusió que em podeu donar este altaveu per contar-vos i anar avançant a tota la gent, que sabem que hi ha moltíssima expectació, que hi ha moltes ganes d'anar coneixent aquests detalls de què va este Ritus. El que veurem en guany és un pas més respecte a la proposta de l'any passat. L'any passat ja vam intentar ser molt ambiciosos amb incloure la música en directe, i en guany hem volgut anar una miqueta més enllà. Seguim en la línia que ja ha encetat este equip de govern i esta Junta Central Fallera amb Santi Ballester al capdavant, en la que han apostat moltíssim perquè cada vegada que les falles tenen l'oportunitat de vestir-se de llarg, no?, d'alguna manera, de fer un gran event, que sempre hi hagi un gran component cultural, és a dir, que puguem donar-li un valor afegit a aquests actes fallers, i jo trobo que era moment i que l'oportunitat perfecta són aquests actes. Dit això, què és el que veurem el dissabte en Ritus? Un superespectacle de grans dimensions, de gran format, en el que volem que siga una gran cerimònia ritual, en la que el més interessant de tot és que les més de 13.000 persones que hi haurà este dissabte al Roig Arena, més les milers de persones que seguiran a través dels mitjans de comunicació, a través de la tele, a través de ràdios, el dissabte en Ritus, un superespectacle de grans dimensions, de gran format, en el que volem que siga una gran cerimònia ritual, en la que el més interessant de tot és que les més de 13.000 persones que hi haurà este dissabte al Roig Arena, més

0: de punta al anar desglossant a poc a poc el que anem a veure. Jo el que dic, n'hi ha elements fonamentals dins d'aquest espectacle, ritus, que tenim que tindre en compte?
1: Sí, és un... A veure, totes les coses que fem, tant... bueno, totes les coses que venim fent en els últims anys, sabeu que són coses sempre amb un gran simbolisme. Ens agraden molt les referències pictòriques, les referències cartellístiques, les referències del patrimoni local. Entonces, mon anem a ritus, mon anem pràcticament pues, a una València romana idealitzada. Sí que tenim vestigis d'eixa València romana. De fet, tot el que envolta la Basílica de la Mare de Déu són eixes restes romanes de la ciutat de València, el que era l'Àgora, no? La plaça principal. I també en el carrer del Rellotge Vell se va trobar un mosaic que és la cara d'una medusa, que serà la imatge del nostre espectacle. Aleshores, el patrimoni local el posem en valor. Anem a visitar una València, Loren i companys, anem a visitar una València que habitualment la tenim poc explotada, que és la riquesa d'eixa cultura que ens van deixar els clàssics en la ciutat. Llavors, bueno, anem a la cultura mediterrània, i és eixa cultura del foc, eixa cultura que venera el foc tant a nivell ritual com a nivell cerimoniós, i per tant, parlant de falles, ve molt lligat que el foc siga el protagonista. Per tant, quan parlàvem de símbols, l'element fonamental de la vesprada d'este dissabte serà el foc. Anem a assistir tots a una gran cerimònia del foc ambientada en la València romana, i el que anem a descobrir, que això és una concessió diguem-ne, a la idealització i a la fantasia creativa, anem a descobrir en este any que celebrem el 10 aniversari del Patrimoni de la Humanitat, de les falles declarades així per la UNESCO, anem a bussejar en el nostre propi passat i anem a descobrir com, abans dels documents més antics que existeixen sobre les falles, anem a poder bussejar en l'antiga Roma, en la València romana, i anem a trobar que hi ha figures, i ja existien figures en l'antiga Roma, molt semblants a coses que avui, molts milers d'anys després, continuem perpetrant, que és que les dones siguen les guardianes del foc. I això va ser espectacular i superemocionant per a les candidates. De fet, i això és pues una primícia, però sí, crec que vos agradarà el detall, quan es fem l'assaig en Fonteta, abans de l'entrada dels mitjans de comunicació, l'equip de direcció vam estar explicant-los en detall tot l'espectacle a les candidates majors, els vam posar les músiques que sonaran, els vam explicar tots els símbols que van a viure, i bueno, he de dir-vos que jo crec que les candidates van començar a plorar des de la primera cançó, i cada volta que els explicàvem el perquè de cada element encara s'emocionaven més. Jo crec que totes són conscients que el que anem a fer el dissabte és, volem que se'n vagin totes amb la sensació d'haver viscut una de les vesprades més espectaculars que van a recordar per a la resta de la seva vida. I això també és un poc la meva responsabilitat, que no només se fa un event o un espectacle per a les 26 elegides, sinó que sóc conscient que de les 13.000 persones, més tota la gent que hi ha en casa, hi ha 146 famílies falleres i famílies de carn i de sang, que són milers de persones que tenen ahir 146 somnis i il·lusions. I en això és un material molt sensible i n'hi ha que jugar-ho amb molta delicadesa. Per tant, amb molta humilitat i amb molt de respecte, el que anem a fer el dissabte és abraçar el carinyo i donar-li gràcies a aquesta gent, gràcies a la qual i per la generositat que tenen d'haver entregat i haver entrat en aquest procés de selecció, perpetuen el que València continua tenint fallera major, i això és una cosa molt gran.
0: Oh, Mayra, què t'ha paregut?
2: Jo estic expectant, tinc moltíssimes ganes, jo sóc fan, Joan, del teu treball, ja ho saps, sempre els teus espectacles de la Crida m'encanten, l'espectacle que vas fer l'any passat en el Roig Arena també me va encantar, l'únic que t'ho vas dir en el seu moment que me va faltar era un poquet més de protagonisme per a les candidates, perquè al final tota la gent que està ahí està el que vol és veure a la seva candidata. He vist en els assajos que enguany n'hi ha una altra eixida més espectacular per a elles, que se les veja millor, millor. Entonces, pense que per tot el que ens estàs contant, enguany sí que tindrem un gran protagonisme de les candidates, no?
1: Correcte. De fet, l'any passat, en calent, és a dir, dos dies després de l'acte, que és quan s'han de fer

0: les reunions de les coses, no? Que no passi el temps i que tot estigui molt fresquet. Nosaltres sí que vam fer una gran lectura de totes les propostes i les crítiques constructives i no constructives. És a dir, això és un, farem un treball molt interessant de recapitular totes les lectures que havia hagut de l'espectacle i vam fer un llistat de propòsits a millorar per al 2026. I hem de dir que l'espectacle que aneu a veure el dissabte és la millora, la versió l'últim iPhone, l'últim iPhone amb tots els extras de tot el que la gent necessitava. Aleshores hi ha una miqueta de tot, és a dir, porta el sello de totes les coses que venim fent, porta el sello d'eixa gran proposta cultural i evidentment sabem quin és el públic, sabem quin és l'ADN de l'acte i aquest ADN no només està present, sinó que a més molt present. Les candidates entraran en el moment en el que han d'entrar, donant-li eixe punt d'emoció i d'espectacularitat que tot el món espera. Enguany no compartiran protagonisme amb altres elements, són elles a soles perquè no necessiten res més. De fet, que és algo que els dèiem l'altre dia, vosaltres sou el motiu per el qual hi ha 13.000 persones i hi ha tant de lío amb aconseguir entrades, perquè és tot el que menegeu vosaltres. La gent ve a veure-vos a vosaltres i és la il·lusió que menegeu. Aleshores, seguim conscients que elles són les grans protagonistes de la vesprada, o Mayra, com ve apuntades, elles enguany sí que ocuparan un espai dins de l'arena, del Roig Arena, estaran assegudes i, evidentment, voran eixir a l'acord d'honor, voran eixir a Carmen i a Marta i voran el seu acomiadament. I quan els adreçaran unes paraules, elles estaran presents i viuran aquesta emoció d'estar assegudes en el Roig Arena. I un element també xulíssim, simbòlic i molt important és que estem parlant d'una cerimònia del foc. Sabeu que les cerimònies del foc, un element és anar passant el testic, igual que les Olimpiades, que això són moments molt simbòlics. Pues bueno, hi ha un moment simbòlic també en el que quan entren les candidates al Roig Arena i vagin a accedir a la grada, qui està esperant-les en la grada i qui els va donar la benvinguda a aquestes candidates són falleres majors d'altres edicions. Ostres. Que canvien la seva ubicació i en lloc d'estar sentades en la tribuna principal, estan sentades en la tribuna de les candidates. Perquè pensem que en aquest moment qui més il·lusió te pot fer veure com a candidata són els teus referents fallers.
1: Així és.
0: I veure-los i emocionar-te i dir, ahí estan elles, pot ser jo l'any que ve també estic ahí, i mos pareixia que era un moment xulíssim de regal per a elles.
1: Sí, sí,
0: hem pensat en eixes cosetes.
2: Jo, perdona, jo estava escoltant-te, clar, tenim el foc, l'any passat va eixir la senyera, tenim a les falleres majors, però clar, perquè jo recordo que vàrem muntar una font fa 2 anys, en l'últim any de la Fonteta, com passa el foc? Com arribarem a eixe foc? Des de dalt, des de baix, com?
0: A veure, això sí que vaig a deixar-vos en la incògnita, perquè trobe que part d'aquest espectacle, la bellesa plàstica, no vos la puc robar perquè hi ha elements que heu de veure in situ i que s'expliquen per si mateixos, i això no vos ho desvele perquè vull que disfruteu i perquè sóc conscient que ho aneu a disfrutar i molt. Ahir sí que vos he de dir que contem en la complicitat de Feta, del taller de Feta. Feta, a banda de fer falles, té un currículum impressionant en les arts escèniques, és un dels millors escenògrafs que tenim en esta ciutat, que fa coses impressionants, i he de dir-vos que aneu a flipar amb el que ha preparat. Aneu a flipar amb el decorat d'enguany.
2: Mira, anem a
0: fer una cosa impressionant.
2: Fes-me un favor, Joan, un segonet. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, no te'n vagis, perquè això continua. La gent està expectant, està escriguent ara mateix per WhatsApp i per tot. Entonces anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida. No te'n vagis, Joan. Un segonet i tornem.
3: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
4: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio.
3: Olor a saquer. Trons de Bac. I terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La Flama.
2: I tornem amb tots vosaltres. Tenim a Joan López, que ho tenim, que és l'encarregat de fer tot l'espectacle que tenim en el Roig Arena, però també tenim una persona al costat d'ell que va fer que tot tingui un sentit musical. Un home que va dirigir a 140 músics. Tenim també amb vosaltres a Quique Montesinos. Què tal? Molt bona vesprada, Quique.
6: Molt bona vesprada, Loreno, Mayra, tot l'equip de La Flama, Joan. Gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres un ratet.
2: Estàvem parlant amb Joan, que jo sé que ara mateix està en el Roig Arena, que està pendent de tot el muntatge, de tot el tema tècnic, i volia dir-li una cosa a Joan. Joan, a nivell tècnic, a nivell producció, ficar-se en una arena després de l'any passat és més fàcil, és més complicat desenvolupar tota la tasca que teniu que fer?
0: A veure, hauria de ser més fàcil perquè ja no som novatos, no?, i coneixem el lloc, però coneguem-me com em conegueu, les persones que em conegueu sabeu que a mi m'agrada posar-me reptes i que el que hem fet enguany ha sigut doblar l'aposta. Per tant, hem complicat el doble la operativa. Aleshores, clar, és que no vull desvelar-vos molt més de l'escenografia, però és que he entrat fa un moment en el que ja estan pràcticament ultimant de col·locar una de les peces i allò és l'Arena de Verona. És una òpera, és espectacular.
2: Va ser un espectacle.
0: Jo confessaré que ploraré com l'any passat perquè en el control de realització va haver un moment en el que va haver un moment de clímax en l'opening que no vaig poder evitar plorar perquè la gent es va posar en peu i em va emocionar moltíssim. I enguany, un poc treballant en aquests moments d'emoció, jo crec que emocionarem a la gent més d'una ocasió, en més d'una ocasió.
7: Estic super expectant, Joan. Tinc unes ganes de que arribi el dissabte i, a més, ho acabes de dir, l'Arena, el Verona, la música, la grandíssima protagonista, Quique.
0: Sí, absoluta.
7: Quique, hi haurà 140 músics baix la teua batuta.
6: Pues sí, és un autèntic plaer, un honor tindre tant de professional en l'Arena este dissabte, perquè al final el repte era magnificar allò que vam fer l'any passat i quina millor manera que augmentar el número de components. Quan jo vaig comentar a Joan, va dir, això és una locura, jo, però bendita locura, clavar tanta gent, pràcticament una agrupació de secció especial d'un certamen. Però bueno, la gran casuística és que és banda i orquestra, o sigui, banda sinfònica i orquestra tot en un, que és algo inèdit, és algo que és un experiment musical que bueno, esperem que triomfe, que és que el millor possible, perquè el repertori està preparat per a que amb dues agrupacions tot en una funcione de la millor manera possible. I bueno, des que em va cridar Joan des del primer minut era un sí a ciegas, perquè jo sé que quan te crida Joan és per a fer algo cultural i artísticament molt potent i bueno, hi sí cosetes que sobre la marxa anàvem augmentant el que és la intensitat i la capacitat de millorar l'espectacle. Jo crec que s'han reunit les condicions necessàries com per a que això funcione d'una manera operística, com ha dit Joan fa un rato.
0: He d'afegir-vos, sí, que ara que està parlant Quique, que res d'això no seria possible. Vull dir, una persona, en el meu cas, tu pots somiar en gran, moltes idees, però has de tindre un gran equip de gent que t'abrace a tots els nivells. Res es podria fer si no se tinguera al costat el gran equip que s'ha conformat de grans persones que m'agradaria destacar, sobretot, no només la professionalitat i la implicació de tots, sinó la gran humanitat. que moltes poques voltes posem això en valor i és importantíssim. Estem, o sea, el que aneu a veure el dissabte és un espectacle al·lucinant i de gran format, perquè darrere hi ha grans persones d'una gran talla humana, que això és importantíssim.
2: I n'hi ha un lloc, n'hi ha un
0: boig, molt brillant,
2: sí, sí, però és que n'hi ha un boig detrás.
0: Però són grans persones.
2: N'hi ha un boig detrás que darrere, que no para de pensar i de muntar locures, que jo crec que t'acompanyen en les teues locures, que és prou complicat, Joan, perquè a vegades n'hi ha que pensar. Tu penses, somies, i després se fa realitat i ho perseguixes. Tinc a Fran Casales, així, que porta un cognom molt faller, Casales, mai millor dit, que està, vamos, quasi plorant de l'emoció de lo que estem, esteu parlamos ara mismo.
8: La veritat és que sí, estic analitzant totes les paraules que esteu dient, donant pistes de l'espectacle, i sobretot el que més anava pensant és l'últim que tu has dit, que crec que per a fer una cosa d'aquesta magnitud amb tota la plasticitat i professionalitat que, per supost, totes que conformeu teniu, i amb el sentiment que fa falta dins d'un acte tribal, festiu i sentimental com és aquest, la consciència de grup és molt, molt important. Jo, que he col·laborat en projectes artístics, crec que aquesta suma de, ja no sols de professionalitat, sinó de sentiment, és el que fa projectes grans. Crec, i pel que escolte i pel que vos conec, que això és el que anem a veure, i tinc moltíssimes ganes, i sobretot crec que el ja haver xafat el Roig Arena, que no és gens fàcil, va fer que tot el de l'any passat es multiplique, com tu has dit, per 4. Tinc moltíssimes ganes, eh?
2: No, tenim ganes. Jo m'agradaria preguntar-li a Quique Montesinos, dirigir 140 músic en el Roig Arena és complicat perquè les distàncies, ja no les distàncies, sinó com col·loques els músics, que suposo que ho tindreu controlat, és difícil.
6: Sí, no és fàcil, sobretot per la novetat de l'agrupació, perquè al final l'orquestra ha d'estar posicionada d'una manera, la banda d'altra, i les distàncies, evidentment, a més músics, més distància entre l'últim i el primer, o l'últim i jo. Aleshores, hem d'estar molt ben coordinats, hem de mirar-nos moltíssim i hem de sentir en tot moment, no ha de caure la intensitat a nivell de concentració, perquè això sí que es podria costar car i no podem permetre-ho, sobretot la part rítmica d'estar molt precisa. Però bueno, el repte i la il·lusió és la que tenim, no? La de juntar a tanta gent emocionada i il·lusionada, perquè m'han parlat molts que no poden vindre, que vindrien de manera desinteressada, per favor, hem d'entrar allí moltíssim. O sea, podríem muntar una banda de 500, una agrupació de 500, o 1.000 o més, sense cap problema, perquè l'ocasió ho requereix, o fem perquè les falles, això és algo sagrat, algo que si combinem una de les millors festes del món amb la magnicitat de la cultura, de l'arte, pues és una explosió de lo humano, no? Al final, i bueno, crec que l'ocasió ho mereix.
0: I després, Quique, que no has comentat res al respecte del repertori, i jo sé que tant a Fran o Mayra...
7: Això anava a preguntar jo, per el repertori.
0: El repertori és importantíssim, perquè, clar, anant-nos-en a una València clàssica, podríem haver caigut en el tòpic d'haver-nos-en anat a bandes sonores cinematogràfiques inspirades. Tenim enguany la referència de l'Odissea, hi ha un gladiator, però hem deixat l'obvi, no hem caigut en l'obvi, Quique, ¿verdad? I hem pegat una volta de tuerca i hem trobat en compositors valencians la mateixa èpica i el mateix punt cinematogràfic, i això sí que, si vols fer alguna pinzelladeta, Quique, perquè tot el que du Òscar Navarro és espectacular per eixa vesprada.
6: Sí, bueno, la veritat és que, ara que ho comentes, Òscar Navarro ja va ser protagonista l'any passat. Jo crec que les seues melodies acompanyen a aquest esdeveniment de la millor manera possible, ja que s'ofereixen a un gran espectacle, com va dir la redundància. I enguany igual, enguany hi ha novetats, perquè és un Òscar Navarro, no vaig a dir si doble, si triple, si quàdruple, però va estar present, molt present, en un dels moments claus de l'acte, i bueno, la veritat és que allò interessant també és que no només va estar Òscar Navarro, sinó que va estar Antoni Vivaldi, com he comentat estos dies. O sea, és un
2: contraste radical. Les quatre estacions de Toni Vivaldi va estar.
6: Correcte, que això és una novetat absoluta i un contraste tremendo, però bueno, creiem que és algo molt funcional, algo molt divertit, i evidentment el paper de la dona està ahí. Al final ho va composar dedicat a unes xiquetes, que bueno, ja se poden fer una idea d'on pot estar clavat aquestes quatre estacions, no? I bueno, és molt complicat, de veres, perquè quan Joan te crida i te diu anem a fer l'arena, i esta és la idea. Clar, n'hi ha molta composició molt bona, molt interessant, i clar, si juntes l'orquestra, pues tens totes les composicions del món. Fetes en qualsevol època, no? Però clar, què llegeixes? En quin moment llegeixes això o l'altre? Aquest aglutinament de composicions que s'ofereixen al principi, i que Joan t'assessora també molt bé, perquè ell també ha sigut partícip de tot això, s'ha de dir, que ell és un maestro músico també, que tothom ho sàpiga. Pues no és fàcil, però al final vas imaginant escenes i pues, bueno, anem llegint cosetes que poden funcionar i que al final s'unixen pues, i pues, la gent acaba contenta i bueno, esperem que este dissabte tinguen el record vitalici d'aixòs moments, perquè al final és el moment associat a lo que és la imatge i la música.
0: I una coseta també com un apunt que vos agradarà.
2: Sí, mai millor dir com un apunt.
0: I a vosaltres, un apunt ràdio, és que part de... Vull dir, sempre que fem alguna coseta, i això també és una motivació meua personal, m'agrada aprofitar grans aparadors per a donar pinzellades culturals i que la gent ampliï una miqueta la seva cultura general, perquè el saber no ocupa lugar i trobe que som depositaris d'uns tresors espectaculars en esta terra i en esta ciutat, i crec que n'hi ha que anar posant un valor poquet a poquet. Entonces, en el cas del repertori musical, una de les coses importants que hem fet és que en el programa demà, la gent, quan vaig al Roig Arena, tindrà aquest programa demà en el que pot veure també la selecció de les peces musicals, perquè una de les coses que més ens agrada és després veure aquesta ressaca que deixem en l'espectador, perquè trobem que les cançons sonen en presentacions falleres, sonen en actes fallers. Entonces, ampliar d'alguna manera el repertori faller en peces seleccionades mos pareix molt interessant. Per tant, enguany tornem una miqueta a això, a ampliar-li a les comissions falleres la seva llista de Spotify.
2: Pues això és lo bonico, ampliar la llista de Spotify, ampliar la cultura del faller i de tots de que mos vegin i es escolten a través de les ones i de les televisions. Des d'ací agrair tant a Quique Montesinos com a tu, Joan López, esta meravellosa botxeria que jo crec que anem a gaudir el dissabte tots. Gràcies als dos, vos deixem treballant, que sé que teniu molt de treball ara mateix al Roig Arena. Gràcies per atendre-mos en estos moments de nervis, però sobretot de il·lusió. Gràcies als dos. I sobretot, abans de començar, enhorabona.
0: Moltes gràcies.
3: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
9: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
10: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
11: Si has de transitar persones on es posible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
3: La ràdio que estén la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
2: Ai, com sonen els pasodobles valencians, que bonico que és lo que escoltarem també en el Roig Arena esta cap de setmana. Però si n'anem del Roig Arena, anem a fer una paradeta a Almenara, que ja està immersa en les seues festes patronals en honor al Crist del Bon Succés i al seu patró, Sant Roc. Unes festes que van arrencar el divendres passat amb la presentació de les festers i festeres de la quinta del 2026 i que es prolongaran fins al pròxim 4 d'octubre. Per davant, què tenim? Més d'un centenar d'activitats que ompliran de festa, de tradició i d'ambient de les carreres del municipi, que durant aquestes setmanes es porten fins a Almenara perquè no poden faltar. I així tenim, com no, a la seva alcaldessa, Estíbaliz Pérez. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
12: Hola, bona vesprada. Pues ja nerviosos, la veritat. Molt nerviosos perquè, bueno, la setmana passada van començar en la presentació, però les festes, setmana a setmana de festes on tenim tots els actes i, com bé has dit, és més de 100 actes.